0: i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a les Canàries quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
1: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: Cap Verd, que és on havien de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si finalment va cap a les Canàries. Repassem ara altres informacions en format breu, amb l'Anna Alfonso.
2: Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
0: Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i el 9 de maig, amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres.
2: Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial.
0: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures de prop de 50.000 milions d'euros des del 2009. L'Estat és l'administració amb l'execució pressupostària més baixa. Són els càlculs de Foment del Treball que reclama la unitat de les forces polítiques catalanes per solucionar definitivament la falta d'inversió. La Guàrdia Civil investiga el vaixell que va interceptar aquest cap de setmana al sud de les Canàries i que portaria, segons les primeres estimacions, un carregament d'entre 30 i 45 tones de cocaïna.
2: El Ministeri de l'Interior assegura que en cas que es confirmés la xifra s'estaria davant de la quantitat de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar, fins i tot a nivell internacional. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final. El ministre Fernando Grande Marlaska ja apunta que s'arribarà a xifres de rècord.
3: Por las primeras observaciones, es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos que en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones, es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
2: El mercant de Nomarconian va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació.
0: Esports, l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Reial Societat per 1-0 l'últim partit de la jornada situa l'Espanyol a 3 punts de les places que fan baixar a segona i el Girona a 2.
2: Al Madrid, el lateral francès Mendy té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça de diumenge al Camp Nou.
0: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol charter el mateix dia del partit amb la tornada després de la final a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa.
2: A la Lliga de Campions masculina aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a Londres després de l'empat a un gol de l'anada amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: I la ciclista belga Shari Bossuit s'ha imposat a l'esprint en la segona etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya femenina. S'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, que ha estat segona i de retruc és la nova líder de la General. I encara en ciclisme, l'equip Decathlon ha comunicat que el francès Paul Sexas serà la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la pròxima edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol.
4: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
7: A veure...
8: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
6: Sí, sí, apuntat. Té matxa, ous, truita, palmeretes de xocolata i una galeta de dàtils que van fer la meva parella. Sí,
8: també potser si esmorzéssim menys coses ens en recordaríem.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: I a l'Hort Xiquim m'hi passo moltes hores.
3: Sí.
2: I això m'interessa bastant, les cebes. Jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
3: Sí, eh?
2: Sí.
3: Per què? Tampoc és una cosa que diguis. Les tomaqueres fan més il·lusió.
2: Ah, jo no sóc tant de tomaqueres.
3: No.
2: Sóc de cebes, de patates, de porros...
3: De coses d'aquestes de sota terra.
2: Sí.
4: Pastanagues. Sí.
2: Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
3: Bueno, va, tenim el nivell que tenim,
5: Vinga.
3: Ja
5: està bé, eh?
6: Ai, estarà bé, passarem bé.
5: Sí, home, sí,
1: i el raspall de dents.
6: Ai, sí. Tan important.
1: Sí, no l'he fet servir mai cap.
6: Ja, ja.
4: Va, xic, va, calla, que rima.
3: Déu vos guard!
7: He vist el

0: La Renaixença.
1: Els primers raspalls de dents són xinesos.
2: Collons de xinesos.
1: Si anem molt enrere, l'antecessor del raspall de dents eren els pals mastegables.
3: La regalícia.
1: Eh?
3: Regalícia.
4: Regalècia. És la regalècia.
1: Regalècia, es diu.
3: Es diu com es diu? Es diu regalícia.
4: Regalècia.
1: Es diu regalècia.
5: No t'inventis coses.
1: On ho dieu, regalícia?
3: A l'Empordà, diguem regalícia.
5: A Sabadell en diem estrep.
3: I a l'Empordà també en diem estrep.
1: Estrep?
5: Per què?
1: Bueno, és igual, escolta.
3: I a Sabadell per què?
1: Em deixeu parlar?
3: Sisplau.
5: Sí, sisplau.
1: Els pals que es mastegaven eren uns pals... No era regalèixia, exactament. Eren uns pals que es mastegaven fins que la punta quedava estellosa, com una escombreta, i llavors amb allò es rentaven les dents.
5: Ah.
1: Vull dir que la higiene bucal és molt antiga, eh?
5: Sí, hi ha gent que encara no l'ha descobert, com a xuri.
1: Això és veritat. Mm-hmm.
5: Diu que
1: què
5: no...
1: dius?
5: No, diu que no n'ha fet servir mai no de raspall de dents.
3: No.
5: Seguim.
4: Sí, sisplau, no.
1: No, és igual.
5: No obris la boca, Xuri.
1: Escolta,
5: no.
1: Un dels primers escrits on es parla de rentar-se les dents és el Kama Sutra, del segle III després de Crist.
4: El Kama Sutra?
1: Sí.
4: I com es rentava les dents? Que
5: és molt raro, això.
6: Com a pràctica sexual és
5: estranyós.
1: No és una pràctica sexual. Bueno, no sé si algú es carda calent veient un altre com es renta les dents, perquè hi ha filies estranyíssimes. Cosa... Hi ha gent... Sí que és recomanable rentar-se les dents abans de fer l'amor. L'escena aquella de les pel·lícules, que veus dos paios que han passat la nit junts i el dematí es desperten i es comencen a morrejar.
7: Això és molt maco, Peyu. Això és preciós.
1: Allò és maco. Allò és com cardar la llengua dins un pot de mel.
3: Bueno, un cara de mel.
5: Sí.
1: No està en condicions la boca aquella hora. Com
5: no,
3: potser no.
1: No, us feu veure, o sigui, d'amagat, us aneu al lavabo, renteu les dents, torneu al llit sense que l'altre ho vegi, i llavors feu veure que dormiu.
5: Bueno,
1: i...
5: però l'altre no hi ha anat, eh?
1: Bueno,
4: és que hi ha una edat, Peyu, també, que vas al vàter, fas això de les dents, però després t'ha de posar el sonotone, les lentilles.
1: Sí.
4: A buidar la pròstata. Vull dir que quan t'hi poses, ja és migdia. Arribes al llit i no hi ha ningú.
1: Bé, el que us deia és que el Kama Sutra ja recomana rentar-se les dents regularment. I com us deia també a l'inici, els xinesos són els primers de fabricar raspalls de dents amb bastonets d'ivori, ossos i pèls de porc senglar.
3: Hòstia, quin fàstic, per favor.
1: Sí, noi.
3: Por de Déu, quines coses.
1: No tenien res més, tu. És molt dur el porc de... Heu tocat mai un porc senglar?
3: I tant.
1: No, és com acariciar una fulla de paper de vidre, eh?
4: Sí, sí, sí.
1: Doncs amb allò rentaven les dents abans, tu. Cap al segle XVII, aquest espais comencen a arribar a Europa, tot i que al principi es veu que no va agradar.
4: No va agradar. Mira, és millor anar amb una boca plena de merda. Mira, que fins també.
1: Evidentment era una cosa reservada als rics. El raspall de dents només se'l podien permetre a la gent de poder i deien que no els hi agradava, que els pèls de porc senglar els hi encetaven les genives, noi? Eren més de la corda del cirurgià dental Pierre Fouchard, el que recomanava rentar-se la boca amb orina.
3: Amb orina?
4: Per favor. Alerta, que en Xumari Alfaro, que també és un d'aquests que feia servir per tot, feia el pipí per tot, és mort, eh?
1: És mort.
4: Fa poc que es va morir,
1: no, gaire,
4: eh? Ojo amb el que feu, eh?
1: Pierre Fouchard recomanava rentar-se les dents amb orina matí, migdia i vespre.
5: Hòstia, mare meva.
3: Això és un fart de pixar,
1: Sí, has de pixar,
4: Has de pixar.
1: Es veu que l'orina porta amoníac i això va bé pels mals de queixal, no sé. La gran revolució dels raspalls de dents arriba als anys 30 del segle XX, quan s'inventa el niló, que és una fibra sintètica, que és la que es fa servir actualment pels raspalls. Anys 30, eh? Estem parlant, som el 2000... No fot ni 100 anys que ens estàvem rentant les dents amb pèls de porc senglar. Mira.
4: Ara aniria bé, eh?
1: Què?
4: Collons, seríem una manera d'amortitzar els senglars.
1: Ah, sí.
4: Amb els que hi ha, tindríem raspalls, me cago en dena.
1: Tindríem tots la pesta porcina, però vaja.
5: Sí, però endavant.
3: No passa, els humans.
1: No passa.
4: Si poses un pèl a la boca, no passa.
1: No passa. Carles Xuriguera, Rafael Feixedes, Laia Galú, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. I avui fins i tot es podria dir que ens visita una persona que gairebé és més que un humorista. Podríem dir que és un contacontes o fins i tot un follet del bosc que explica rondalles. Del que sí que estem segurs és que és un apassionat de la natura a qui li agrada molt explicar-nos-en les coses que creixen.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Godai García! Godai, què has menjat avui per esmorzar?
2: Res de res.
0: Res de res, eh?
2: Res, no? Jo tiro un cafè.
0: Sí?
2: És que tinc una mica de mal hàbit. M'agrada esmorzar, però no trobo el moment mai.
0: Hòstia.
2: Sí, mal xinat, això. A vegades em trobo que són les 12, encara no he esmorzat, i dic, bueno, ja, vés a preparar el dinar.
0: Ja està, ja dino.
2: Perquè s'ha de dinar d'hora, això sí.
0: Ah, això sí.
2: Abans de les dues s'ha d'haver acabat de dinar.
0: Això és una norma que...
2: Això és civilització.
0: Civilització.
3: Sí, sí. Bueno, també perquè si no esmorzes tens una gana de
0: sí,
3: mort.
0: Clar, bàsicament, sí, bàsicament. Godai...
2: Jo funciono així.
0: T'he de dir Godai, t'he de dir Galdric...
2: Digue'm Galdric, home.
0: Galdric, eh? Sí. És que clar, jo et conec de Galdric. Ja, em fa especial il·lusió aquesta entrevista, perquè la gent no ho sap, però...
2: Que ho sàpiga, doncs.
0: Que ho sàpiga.
1: Que ho és el moment.
0: És el moment. Crec que potser des de llavors no havíem coincidit tots tres junts altra vegada.
1: Jo crec que no.
0: En un mateix espai.
2: No en tinc record.
0: L'Arnau Tordera, aquí present. En Galdric i un servidor, quan teníem 14-15 anys, vam fer un curs de teatre a l'Institut del Teatre de Vic i anàvem a la mateixa classe. Llavors, tots junts vam preparar Alícia, el País de les Meravelles.
3: Legendari, legendari.
1: Qui era l'Alícia?
0: No ho sé, no, hi havia més gent, hi havia més gent.
2: L'Alícia eren diverses actrius.
0: Anava canviant perquè era molt modern, era una adaptació molt moderna.
3: Això perquè no us aguantaven a vosaltres tres.
0: També, també. Jo no sé ni de què feia en aquell moment.
1: Jo sé bé què faig fer les cançons.
0: Tu cantaves, ja.
1: Jo sou un cuc. Gràcies, Gandul.
0: Sí, senyor.
1: No sé què.
0: Hòstia, se m'estava
1: obrint. Probablement la meva primera composició.
0: L'Arnau en aquell moment ja corria sempre amb una guitarra elèctrica penjada a l'esquena.
2: Sí,
0: correcte. I tu, Galdric, eres un personatge que pels que érem de Sant Hipòlit et trobàvem ben exòtic ja.
2: Ah,
0: també.
2: Sí?
0: Home.
2: Soc fill de Vic, vull dir que tampoc venia de l'altra banda de les muntanyes.
0: Sí, però eres un adolescent curiós.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Clar.
0: No seguies els cànons estètics habituals dels nanos de 14 anys de l'època?
2: No.
0: No.
2: I menys pels de 14 anys d'avui en dia.
0: No, no, no.
2: Jo, no et passa que avui en dia, jo els, com que ja sóc gran, penso, deu ser normal que els vegi tots iguals.
4: No, són tots iguals.
2: Són tots iguals.
4: Tots iguals.
3: Jo a vegades a casa meu venen nanos que penso que és el meu fill. I l'endemà me n'adono que no.
2: Clar, clar.
3: Perquè s'assemblen tant tots que ja no sé quin és el meu.
2: Tots porten aquesta mena de...
3: Sí.
4: I la feinada que tenen cada dia abans de sortir, de fer-se així.
5: Però les noies no, no?
4: Sí, també, són totes iguals. Amb cabells llargs llisos.
0: Com recordes, Galdric, aquella època, la teva adolescència, quan vas començar a descobrir que et dedicaries una mica a això que et dediques?
2: O sigui, no vaig descobrir que m'hi dedicaria, però vaig trobar una cosa molt divertida, això de jugar escènicament. Era molt divertit i crec que vam trobar una colla i uns professors que ens van deixar inventar coses. Jo sé que ens deien, mireu de no acabar tots els esquetxos morint-vos, perquè sempre ens moria. No sé, no saps com resoldre una escena, com... Bueno, i ara entra no sé qui i ens mata tots.
0: I morts, i vinga.
2: Però poder inventar coses i vam dir, hosti, això és molt divertit, poder crear mons.
0: En aquell moment et deies Galdric, no et deies Godai.
2: No, mala decisió de naming, això de Godai.
0: És que, a més, Galdric és preciós.
5: Clar, com maco.
0: No?
2: Clar, clar, si em digués Marc no sé què, que n'hi ha bastants.
0: Exacte, però Galdrics ja n'hi ha poc.
2: Els meus pares estan molt en desacord amb aquest nom artístic.
0: Home, normal.
5: Godai.
2: Sí, sí. Perquè Godai, clar... No sé si només passa aquí a Osona, però és el nom que donem als garrins, als porcs petits.
5: No, no, a l'Empordà també.
2: També funciona així.
0: No, a l'Empordà li diuen regalícia, al Godai.
4: Ho fan tot, a l'Empordà.
3: O estrep.
0: Sí, estrep.
2: Estrep?
3: No sé, diuen unes
4: coses. No, estrep és a la pega dolça, no a regalèssia.
0: Sisplau, sisplau. Deixem parlar al convidat.
2: Però mentre parleu de tecnicismes i de noms, em sembla bé.
0: És bonic.
2: Noms de plantes, ja és correcte.
0: Escolta, llavors, quan decideixes dir-te Godai García?
2: Crec que el primer cop que pujo a fer un pseudomonòleg, 20 i molt pocs, 21, 22, uns amics tenien un Ateneu i em van dir, aquí farem uns quants concerts, puja tu a presentar. I em vaig inventar aquest nom, Godai García, perquè m'agradava que comencen tots dos amb la mateixa lletra,
0: sí, sí.
2: Com la del superheroi, saps? De Peter Parker...
0: Ben ja igual. Vaig...
5: Peter Parker.
2: Sí.
0: De fet, només passa amb Peter Parker.
2: No, no, no.
0: N'hi ha... no, ha més, n'hi ha més.
2: N'hi ha més. Ara, ha més. Ara tampoc te'l sabria dir, però n'hi ha més. I ja està. Vaig... I llavors em van dir, torna a repetir allò que vas fer de Godai García. I ja es va quedar.
0: I vinga.
2: No va haver-hi una taula de debat de quin és el millor nom per projectar la teva carrera. No, va sortir així.
0: I d'aquí vas derivant cap a fer monòlegs, no?
2: Sí, exacte. Monòlegs, sí, per les festes majors, més endavant ja per locals de comèdia a Barcelona, de cop van, es van pensar que van descobrir la dels monòlegs,
0: sí.
2: I els hi va molt, i també va...
0: Tens una manera ben especial, però, de fer stand-up comedy, diguéssim, de fer monòlegs. Ets gairebé, tens una figura una mica com de contacontes, no? Expliques històries...
2: Sí, això de l'stand-up, ara ho he dit mig en conya, això de Barcelona, però sí que em vaig trobar que quan vaig començar a baixar a Barcelona, que hi va haver-hi una mica més el boom, la
0: sí.
2: Descoberta de l'ofici en català allà, de l'ofici de l'stand-up, jo també vaig descobrir l'ofici de, per exemple, l'stand-up sols parlar de tu mateix, jo no parlava mai de mi mateix.
0: Clar.
2: Explicava el conte d'en Patufet, i, però l'explicava a la meva manera,
5: clar,
2: per exemple. I tot de coses que vaig dir, ah, si això es fa així, o es fa així, o...
0: Hi ha gent que ho fa així.
2: Sí, hi ha una manera de treballar, però clar, jo no he trobat la meva manera de fer-ho.
5: Uh-huh. És la millor, eh?
2: Sí, sí.
5: Si trobes la de l'altre, no...
2: Sí,
5: no.
2: Bueno, al principi, això deu passar amb totes les disciplines, no? Amb la música, amb tot plegat, que dius, ostres, m'agrada molt aquesta persona, i vulguis que no, ho imites una mica.
0: Agafes uns referents.
2: Clar, sí, perquè sí. No pots partir artísticament mai de zero. No, sempre hi ha el que t'agrada, doncs t'influencia.
5: La Madonna, però... en el meu cas.
0: Sí?
2: Sí.
0: Se't nota? Ja es nota. Hi ha un, jo quan sento parlar, dic, aquí hi ha alguna cosa de Madonna.
5: Madonna.
2: Sí, sí,
3: i perquè per no l'havies despullat al camerino.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Doncs, però l'acabes trobant el teu camí, la teva manera de fer, penses, oi, ara aquí estic còmode, i això és meu, aquest espai.
0: I intentes colar-hi actualitat, també, en els teus textos, o no? No t'agrada?
2: Sí, una mica, perquè sí. Sempre li fa més gràcia a la gent. Quan veu que parles d'algú... diu, ah, això té a veure amb el que ha passat aquesta setmana. Però poquet, eh?
0: Poquet.
2: Sí. No és que no m'interessa gaire l'actualitat dels humans.
0: Mm. Tu t'agraden que... els animals i les plantes...
2: Sí.
0: Sí,
2: que també és actualitat, això.
0: És veritat, això, però no en parlen a la telenotícies.
2: No, per exemple, quan arriben les orenetes, és actualitat.
0: Sí.
2: Acaba de passar. Això està passant ara.
0: Però no tenen un espai.
2: No tenen
0: a mi m'agradaria aquest espai, el TN, del Cruanyes, que obrissin... Vull dir, em queda més a prop el de les orenetes que el d'en Trump, per exemple.
2: Clar, exacte.
0: No?
5: En el temps... En el
0: a vegades,
5: temps...
0: sí, surt alguna imatge de...
5: Saps?
0: Les cigonyes en plena migració...
2: Es veu que les fotos aquestes del temps hi ha molt pique amb els que envien fotos.
0: Ah,
2: allà.
0: Sí?
4: Ah, sí?
2: Sí, perquè...
4: És tot un món,
0: què saps,
4: això,
0: què saps? Explica-ho.
5: M'avorreixo, això, a mi.
0: No t'agrada?
4: A mi m'inquieta.
5: M'avorreix.
2: T'avorreix saber-ho?
5: Però,
2: o...
5: però,
2: no, no, no.
5: Endavant, eh?
2: Simplement direm que és un feudo. Hi ha una gent allà que tiren fotos.
0: Ho tenen controlat, eh?
2: I es foten cops de cots a veure qui l'envia primer.
0: És una mica, no?, com un club tancat, que no s'hi pot entrar fàcilment.
2: Han florit els gallarets. Anem a tirar fotos de camps de gallarets, a veure qui, és el, a veure qui li publiquen la seva.
0: Mmm... Algun dia els podríem entrevistar.
3: I a sobre?
5: A tots.
0: Sí. Votar-los tots. Tots els que envien fotos del temps a TV3, a seure'ls aquí a l'Escó de la Renaixença.
3: Els pots seure aquí i així ja en Xuriguera marxarà.
0: Home, deuen ser bona gent,
3: i
0: també.
3: Sí.
0: Tenen les seves filles i les seves neures, sí,
3: segur,
0: però deuen ser bona gent. I d'on et neix aquest amor per la natura, pels animals?
2: Això... perquè podria dir, els meus pares, quan era petit, en lloc de dur-me al cine, em duien a... Sala d'Eures, que és un lloc de bosc.
5: Ah, sí.
2: El Serrat del Duc,
5: sí.
2: És un altre lloc de bosc. I em deien, mira les mallarengues. Però veien el mateix amb mi germana i mi germana no li ha interessat
0: així.
2: Vull dir que deu ser algú que em deu venir de dins, una mica.
5: A mi em portaven a l'hort i em fotia una ràbia.
0: T'emprenyava.
5: I al camp i a la peça, preparar el mercat del dilluns, i em fotia bastanta ràbia. Però
4: I ara què?
5: No, ara hi he tornat. Ara m'agrada.
0: Aquí tenim alguna planta d'aquestes persones. No, a favor o en contra de les plantes de plàstic?
3: No sé què hi preguntes.
2: O sigui, a favor en tant de que no, jo no les classifico dintre de les plantes. A favor de la decoració.
0: D'acord.
2: Si us agrada a vosaltres, oi?
0: Sí, sí.
5: Tens raó.
2: És un euro, això, no?
0: Això seria... vindria a ser un euro de...
4: De plàstic.
1: Sí. Sí. És de plàstic. Això és de plàstic.
2: Sí, sí. Bueno, però imita, almenys, una planta que és d'aquí.
0: Autòctona.
2: Oi?
0: Correcte.
2: Molt bé, molt bé. Molt bé pels que hagueu dissenyat això.
0: Sí.
2: Un a favor.
0: Sóc que la vaig anar a comprar jo, els senyors.
2: Molt bé.
0: Escolta, Galdric, no hi ha molta cultura, però, no? De, no sé si ho notes, això, entre el jovent i també entre els adults, perquè sempre critiquem la canalla petita. Molt difícil que la gent et sàpiga distingir un roure d'una alzina. Què hem de fer?
2: Què hem de fer? És que a vegades... en alguna entrevista em diuen, què, vols que la gent surti més i vagi al bosc? I dic, en absolut, ja. Jo, quan vaig al bosc i no hi ha ningú, em sembla perfecte. Jo crec que el que hem de fer, primer de tot, és menjar de temporada, tenir connexió amb els nostres aliments, que és la manera que ens relacionem amb la natura en el dia a dia.
0: Sí.
2: Si féssim això, ja seria...
0: un gran pas.
2: Un pas superimportant. Llavors, si un dia quedem i us ensenyo la diferència entre això, entre un roure martinenc i un roure de... un roure pènol.
0: Home, ja vas afilar molt prim, hòstia. Comencem entre roure i alzina, de moment.
5: Sí, sisplau.
0: Gent...
2: roure i alzina. Ja ho... però jo crec que la gent ja ho sap una mica. Ah, sí, tu creus? Conec un lloc que hi ha un roure i una alzina que van néixer de costat i van fusionar les escorces.
0: Que maco.
5: El Montseny, pujant a les Agudes...
3: Ja, a l'Abraçada, hi ha uns arbres que s'abracen i és molt bonic.
2: I l'Abraçada ve d'aquí, es diu així, sí. Aquest lloc? Ah, guaita. Jo el que dic és a Puig l'Agulla. Sí. És que m'agraden les coses concretes.
0: Sí.
2: A mi m'interessa. Puig l'Agulla, hi ha un roure i una alzina que creixen a darrere l'església i van junts.
0: Veus? Tens plantes, tu, a casa, suposo?
2: Sí.
0: Se't moren o no?
2: N'hi ha, a dintre casa n'hi ha, no els hi paro gaire atenció.
0: Per què?
2: Bueno, perquè penso... primer de tot perquè són exòtiques.
0: Ah.
2: Són de dintre, d'aquestes de dintre. I llavors tinc hort a fora, i l'hort sí que m'hi passo moltes hores.
0: Sí.
2: I això m'interessa bastant. Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
0: Sí, eh?
2: Sí.
0: Per què? Tampoc és una cosa que diguis... les tomaqueres fan més il·lusió.
2: Ah, jo no sóc tant de tomaqueres.
0: No.
2: Sóc de cebes, de patates, de porros...
0: de coses d'aquestes de sota terra.
2: Sí.
3: Pastanagues. Sí.
2: Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
0: bueno, tenim el nivell que tenim, escolta.
4: He estat jo, perdó.
2: No ha sigut l'única. No
0: és la que fa menys que se'n fuma.
2: No. La ceba... no, perquè les cebes les hem vist tota la vida, però... per exemple, ara que és època de ceba tendra...
0: sí.
2: Tu, fotre't ceba tendra, tu ara t'aniries a Vietnam i et dirien, oh, aquí hi ha uns indígenes que agafen una cosa de sota terra i la tallen, i llavors com cou una mica, però va tot bé per la salut, i diries, uau, és que són molt savis.
0: Sí.
2: I en canvi amb la ceba tendra dius, bueno, ceba tendra, sempre n'hi ha hagut. Bueno, doncs és lo nostre.
0: És això, eh?
2: Clar.
0: Valorar el que tenim aquí, autòcton.
2: Sí. Mm-hmm.
0: És molt bona la ceba tendra, amb una amanida.
5: Ben amanida.
3: Hasta una truita.
0: Sí.
3: Ah, no, és d'aix tendre.
0: És d'aix tendre, és allò.
5: Si vols fotre ceba, fotre
0: ceba. Sí, guardi el que vulguis.
2: L'altre dia vaig fer, per exemple, la ceba tendra, el que és la ceba, el bulb en si, me'l vaig menjar cru, diguéssim, a l'amanit, però les fulles, llavors, a la truita.
0: Uh-huh.
2: Oh, fantàstic. Amb espàrrecs. Uah, fantàstic.
0: Això que deies de perdre temps a l'hort i dedicar-t'hi estona, sí. Creus que també és una mancança de la societat actual, de badar, de simplement anar a observar una cosa, mirar-la...
2: Totalment. I jo el primer.
0: Sí?
2: Per exemple, sí,
0: tens telèfon mòbil, entenc, clar, estàs amb les xarxes... Estàs...
2: sí, sí, i per connectar tota l'estona he d'estar molt estimulat tota l'estona. Però anar a veure ocells i remenar l'hort és dels pocs moments en què estic allà, en aquell lloc.
0: Uh-huh.
2: I a l'hort sí que em poso música per allà, sonant a vosaltres. Us escolto, eh?
0: Ah, sí?
5: Ah, mira.
0: Sí. Veus?
2: Mira. M'agradeu, ho feu molt bé.
0: Bueno, hi ha dies més bons que altres, també.
2: Bueno, jo, a mi em fa feliç i ric i tot.
0: Uh-huh.
2: Però sí, però aquesta cosa, per exemple, d'anar a mirar ocells em passa molt, de dir, ara estic aquí i no estic enlloc més.
0: No m'emprenyeu.
2: I badar, com està molt hiperconnectat, però just en el moment, perquè no estàs allà com de... que vagi passant-lo de fora, sinó que estàs molt present, diguéssim.
0: Uh-huh.
2: Però gens de místic, eh? Ho estic dient des d'una cosa molt...
0: Sí.
2: Del dia a dia.
0: Sí. Escolta, tu des de fa un temps portes entre mans un projecte que es diu Les coses que creixen.
2: Correcte.
0: Que és això tan, tan bonic.
6: Hola, lloves, això són falgueres, vosaltres sou humans, i aquí darrere hi ha guilles, gribes i llagastes, i tots som el planeta Terra. Eh? Això és l'hòstia, això és la performance més gran mai concebuda que anomenem vida. I això, d'ara mateix, està sent Les coses que creixen.
7: Les coses que creixen...
2: Faig això.
0: És preciós, això. En soc seguidor i m'agrada molt, aprens moltes coses i és molt divertit.
2: Moltes mercès.
0: Et volíem proposar un joc, que tu normalment fas coses que creixen a la natura, no?, en entorns rurals, però volíem que ens fessis una peça de les que fas habitualment en plantes amb coses que creixen a la ciutat. Llavors, jo tinc aquí 5 imatges de coses que creixen a la ciutat.
2: Molt bé.
0: Un semàfor... Bueno, jo no t'ho ensenyo, t'ho poso així com si fos una baralla de cartes. N'esculls 3 a l'atzar o les vols triar? Va, te les deixo triar, si vols. Te les ensenyo.
2: Sí, anava a dir, fer una peça que... a les carta... peces que faig estan guionitzades. Ja. Improvisar jo no...
0: Improvisarem, mira.
2: Molt
0: deixo veure les imatges, tu mateix les...
2: No, però oita, tal qual em ven, i què faig? Ho he d'ensenyar.
0: Ensenya, si fos, no, què vols fer? Mira,
2: primer ens surt aquí, això és un alvocat.
0: Ah, sí. un esmorzar d'aquests que inclou una mica
2: ah, clar,
0: de...
2: és un...
0: un brunch.
2: Oh, és un brunch.
0: El brunch està creixent molt a la ciutat ara mateix.
2: Va, triem què?
0: Un brunch, què més tenim?
2: Els trio primer?
0: Sí, tria'ls. Un brunch...
2: La casa de les carcasses.
0: Aquestes botigues que venen...
5: Què és això?
0: Venen fundes de mòbil.
5: Ah, val, sí.
0: Jo sempre penso que alguna cosa en negre deuen fer, perquè viure d'això ho veig complexa. Yeah, yeah. Però vaja.
2: Això encara està en funcionament.
0: Sí, sí, encara
2: n'hi ha. Aquí venen fundes de mòbil.
0: Sí. Sí.
2: Només.
0: I algun carregador...
3: Algun cable.
0: Sí, pots trobar-te.
3: Arbustis amb 6.000 hi ha una botiga gegant.
2: Ah, sí, eh?
3: O cada dia anem tots a comprar carcasses, allò no tirarà.
0: Arbustis es gasten moltes fundes de telèfon.
3: No sé què ens passa.
2: Mira que en el món modern les coses duren poc, però una funda de mòbil dura...
3: És el que menys
2: espatlles. No és de dir, hòstia, se m'ha aixafat una... No sol passar això.
5: Però no fa claus o així?
3: No, ni soles de sabates ni res.
2: Llavors, segueixo, eh? Tenim aquí uns patinets.
0: Patinet elèctric.
2: Patinet elèctric.
0: Sí.
2: Hòstia, això és terrible. Airbnb.
0: Airbnb.
2: Hòstia, quines coses m'heu posat, eh?
0: Sí, no, i el que hi ha a la ciutat ara mateix.
2: I un semàfor.
0: I un semàfor, aquesta ja és més clàssica. Trien tres, les que tu vulguis.
2: Va, tirarem l'esmorzar, què?
0: L'esmorzar del bocat, el brunch, diguéssim.
2: Triarem el patinet.
0: El patinet, el brunch i una tercera.
2: Digue-me-la tu.
0: A mi em faria il·lusió... La casa de les carcasses.
2: La casa de les carcasses. No en tinc ni idea ben bé de què és, però som-hi una mica.
0: La casa de les carcasses, el brunch...
2: A veure, el brunch...
0: Què... Espera't, que tenim una sintonia que ens agafaran l'Arnau Tordera.
2: Això és seriós.
0: En directe.
1: A punt?
2: A punt, a punt.
8: Les coses que creixen...
2: Hosti, quina delícia.
0: Que maco.
2: Això els hi feu a tots els convidats?
0: No, perquè no tots els convidats fan les coses que creixen. No,
2: clar, clar, seria molt... Seria
1: tots aquells que fan les coses que creixen els hi feu.
0: Sí, de moment un 100%, un 100% de les persones que fan la teva secció els hi hem fet la...
2: Hòstia, me n'alegro molt. Què diré del branch aquest? Jo diria que és espècie invasora exòtica.
0: Sí.
2: Això i desplaça les autòctones, que seria un pa amb tomàquet o una esmorzar de forquilla, no?
0: Correcte.
2: Has de vigilar això, igual que les espècies invasores exòtiques, jo el que faria és erradicar. Vull dir...
0: Podríem qualificar de plaga.
2: Sí, sí, sí. Jo et diré el que es fa amb les espècies invasores exòtiques és que se les mata. No en diuen així, es fan servir altres paraules, però hi ha els coipús, per exemple, que ara estan pujant de l'Empordà i van venint cap aquí.
5: Els coipús són grossos,
0: són unes rates enormes.
5: Collons.
2: Que jo em vull provar de menjar un alguna hora.
0: Un coipú.
2: Sí.
5: Ja t'ho faràs, ja m'avisaràs, tu.
2: Sí, perquè mengen verd tota l'estona, tendre.
0: Ha de ser bo.
2: Que a Argentina s'ho mengen assados de coipús. Bueno, això és una altra cosa.
0: Sí.
2: Però els agafen, els que se n'en cuiden.
0: I els maten.
2: Sí, no fan servir aquestes paraules. Llavors penso... No el branch en si, però la gent que organitza això... Bueno,
0: també els podríem fer...
2: Sí, i obrir un lloc que es facin esmorzar.
0: Pan tomàquet de branch fet amb la gent que organitzava branch.
2: Exacte.
3: Unes cues de gent. Cues.
2: Molt bé, seria cuina d'aprofitament.
0: Exacte.
2: Molt rebé.
0: Què més? La casa de les carcasses.
2: Casa de les carcasses. Ostres, això ara jo no et sabria dir gaire què és. Hi ha les... Sabeu què són les cuques de capsa? Ara m'hi ha vingut. Són a les rieres, quan les rieres són molt netes,
5: sí.
2: Hi ha una bèstia, una cuca,
5: sí.
2: una cuca, que és una paraula molt maca que es perd, la paraula cuca.
0: Cuques.
2: La gent diu bitxos.
1: L'altre dia en Peyo la va fer anar,
0: sí?
1: Cuca, però era per...
3: Per dir titola.
0: Vaig fer servir una expressió que és remenar-se la cuca.
2: Ah, sí, correcte, correcte.
5: Perdoneu, Julià Guillamón té un llibre,
0: Les cuques,
5: per referència a tot això, és un mestre de cuques.
2: Ah, molt bé. Perquè hem deixat de fer servir la paraula cuca per dir bitxo, però bitxo és la paraula que hem deixat de fer servir per dir guindilla.
5: Sí, senyor.
2: Cada vegada perdem un llençol. Bueno, doncs... Les cuques de capsa són unes bèsties toves que viuen a la riera, molt menudes, i que agafen trossets de fusta i de pedres i es fan un embolcall per protegir-se, perquè no se'ls mengin les salamandres i les cuques, les altres bèsties més grans que hi hagi.
0: Sí.
2: I, bueno, ara m'hi ha recordat de carcasses, d'embolcalls, que les pots anar canviant.
0: O sigui, la carcassa de mòbil seria la cuca aquesta que...
2: La cuca de capsa.
0: Cuca de capsa.
2: La cuca de capsa és un bioindicador de llocs sans, això seria un bioindicador de llocs urbans.
5: Molt bé.
0: Sí, correcte. I pèl contaminats, potser.
2: Sí, poder, segurament.
0: I una tercera, el patinet elèctric.
2: El patinet elèctric.
0: Cuidado.
2: L'altre dia
0: això no acabarà bé, eh?
2: No, em vaig provar un per primer cop. És divertit, però...
0: Home, clar.
2: Quan et passen pel costat t'enfades, però quan el portes tu és divertit, eh?
0: I els que estan trucats es nota de seguida, eh? Quan passa un tio amb un patinet elèctric...
2: Ah, es pot trucar, això?
0: Hi ha gent que adelanta Porsches amb un patinet elèctric.
2: Ah, sí.
5: Bueno, però què vas amb un kit Yasuni, allò que fèiem abans les motos?
2: És que anava a dir, abans...
0: No sé què els hi fan.
2: Amb una Derby Variant, sí. Posava, et canviaves el tubo... I...
0: Però jo n'he vist passar a 60 per hora, que dius, sí, sí, nano...
2: Frena. Sembla que arriben a 20 o a 30, haurien d'arribar. Mm.
0: Això és...
4: Això és la llei.
0: La llei, però...
2: Bueno, jo ho compararia una mica amb les falsies, per exemple, aquestes, en direm, orenetes grosses que volten sí. per ciutat, i no per ciutat, però que també n'hi ha que van a tota hòstia pel cel.
0: Com uns falsiots?
2: Sí, és el mateix.
0: Ah, això és el mateix.
2: És ben bé com uns falsiots. tenim aquí, a aquest país, tenim els falsiots negres i els falsiots pàl·lids, perquè és pràcticament el mateix, i que van a tota hòstia amunt i avall, i que no segueixen línies rectes, que són com molt erràtics, doncs això seria el mateix, però peu a terra, diguéssim.
0: Bé, bé. Peu a terra com un falsiot, com un loco per la Barcelona. És molt... Hi ha una cosa a Barcelona que no està ben feta. No, jo no em dedico...
5: Una?
0: Bueno, no em dedico a l'urbanisme.
2: Que però és Barcelona.
0: El... No, m'entendreu de seguida. El carril bici, que molt a favor de que hi hagi carrils bici, però quan has de trencar a l'esquerra...
3: Oh, per favor.
0: Ells també tenen el semàfor verd, sí, diguéssim. Sí, sí. I llavors... Tu, quan has de trencar a l'esquerra, pot ser que et vingui una bici pel carril bici i la deixis com una coca de recapte, pobret.
3: Sí. Quan hi hagin 17 coques de recapte fetes, ho canviaran, jo
0: suposo
3: crec.
0: Suposo que sí.
3: Perquè és un drama.
0: Bueno, jo he estat a punt d'atropellar-me tants.
3: Sí, sí, sí.
9: També es pot mirar pel retrovisor.
0: Sí. Però... Sí.
5: Diu el de la ciutat.
3: Sí. Ja no, encara hi ha una cosa millor. No venia a la ciutat.
0: Sí, ja ho faig, però també estàs en una situació tensa de nervis.
3: Que el de darrere et pita, perquè estàs allà parat esperant i fot a bicicleta.
0: Si frenes per mirar el retrovisor, t'emportes un pitasso del de darrere que... Bueno, en fi, és igual, no ens hi sabem moure. No ens hi sabem moure.
10: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Galdric, a veure com vas de català, que bé, perquè ets un tio que es veu que domines les paraules.
2: Sí, però a veure, aviam, aquí em feu anar de gruixudes.
0: A veure, aviam, que és una bona expressió.
2: A veure, aviam.
0: Et dic una paraula, tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa arral de vinyó, gentilesa de...
11: Vera!
0: La paraula d'avui és bajoc. A, bajoc, sinònim de mongeta tendra, llegum tendre comestible de la mongetera.
5: Em cuido, Menjo un plat de bajoc i pèso-lo 3 cops per setmana. És veritat que els altres dies només menjo macarrons i el ferrat, però en 2 mesos m'he primat mig quilo.
0: Ho vas bé,
3: doncs. Ja se't nota.
0: Bajoc, sinònim de babau, persona que no té cap malícia, que no es malfia de res, que tot ho troba bé.
3: Què se n'ha fet amb Mariano Rajoy? Fa temps que no surt el lloc, hòstia. Dels presidents que ha tingut Espanya, potser era el més bajoc.
0: O C, bajoc, quan dues peces de roba o dues persones lliguen, ja sigui pel color de la roba que porten, per tarannà o caràcter.
4: Tinc un polo amb la bandereta d'Espanya aquí al coll, que bajoc amb el braçalet de la bandera, també, saps? M'ho posaré tot el dia que vagi a recollir la Creu Sant Jordi.
0: La Creu Sant Jordi. A, B o C.
2: Una bajoc és una mongeta, però he dit bajoc. I em sembla que l'Alícia al País de les Meravelles, l'obra de teatre que vam fer, era una adaptació en valencià, i un dels insults que gestionaven allà de dintre era bajoc. O sigui, per tant, la B.
3: Si us n'ha fet de servei. Si us n'ha fet de servei.
4: Bé, anar a l'Institut del Teatre.
0: Jo, és la primera vegada, és una adaptació valenciana, perquè recordo que és la primera vegada que vaig sentir la paraula espill, en comptes de mirall. Sí.
2: I no ens ho van dir. Això és en valencià. Nosaltres dèiem unes paraules que no enteníem gens.
0: Correcte.
2: Que no havíem sortit més enllà del Montseny. No havíem dit res.
0: És la B, correcta!
11: Bravo!
0: Galdric, avui dediquem el capítol al raspall de dents.
2: En gasto?
0: Sí.
4: Ben fet.
0: Molt bé. Escolta, Mercè, què
4: és
0: més?
4: És que rentar-se les dents és molt important.
0: És molt important.
9: Abans de follar, ho diu el Kama Sutra,
0: sí,
9: això.
0: Sí, senyor.
4: És molt important per mantenir una bona higiene dental.
0: Correcte.
4: Penseu que a la boca d'una persona hi viuen més de 800 tipus de microorganismes.
0: Hòstia, què dius? Així és de base,
4: Masses.
0: Te la rentis o no te la rentis,
2: És biodiversitat, això.
5: Sí. Exacte. Així estan ben acoplats, ja va bé.
0: Sense comptar aquell tros de fuet que et queda entre les dents.
4: Exacte.
0: Allò és malparit de treure, Allò és curiós perquè hi he passat estones allà. Allà sí que hi he passat rato. Que amb la llengua ho trobes
5: i
0: quan hi fiques el dit no hi és,
4: Però fa molta ràbia tenir algú entre les dents.
0: Llavors et comences a comptar les dents. Collons, una, dues, tres, quatre. Llavors amb el dit, una, dues, tres, quatre, i no hi és. Cago en Déu.
5: Quan aconsegueixes treure'l... Quin plaer.
0: Llavors, quan ho has tret, ho llenceu o us ho torneu a menjar, allò?
4: Ai, ai, ai, Ai, peio.
0: Què
4: peio,
0: passa? Aviam, peio. Anem a posar les coses ara, sobre la
4: taula. Feu servir fil dental a part del raspall de dents.
3: Un cop ho trec, faig una mica de pa amb tomàquet. Ai, un tall molt petit.
4: I ho torno a posar. També és molt important mantenir una bona higiene del raspall en si, perquè el raspall també s'ha de netejar, nois.
0: Ah, sí, clar. Si et raspalles amb un raspall brut,
4: imagina't.
5: No, és que és veritat, això, Renteus les dents, renteus les dents, molt bé. I el raspall?
4: No,
5: clar. Ningú diu, renteu el raspall.
3: Si el deixes allà amb una mica amb la Gia uns quants dies, sí, i et queda impecable.
4: Un sol fumant. S'han fet estudis on moltes vegades es detecta que el raspall de dents, a part dels 800 microorganismes aquests, hi ha la presència d'enterobacteris coliformes fecal.
3: No sé què és, però fot molt mala pinta, això.
4: Merda.
0: I com hi va parar la merda, el raspall?
4: Doncs mira, quan descarregues la cisterna, es veu que es creen uns aerosols que volen fins al raspall de dents. Consell, baixeu la tapa, per l'amor de Déu. Baixeu-la, perquè és que... Per això serveix, la tapa.
0: Tapa del vàter abans de tirar la cadena, perquè sisplau, si no, la merda us va parar el raspall.
3: Però després de pixar.
4: Després de tot.
2: O pots tenir tapa al raspall de dents. Si tu dius, jo vull tirar la cadena i veure com surten espurnes i això, llavors tinc una tapa al pot del raspall de dents.
0: Està ben ideat. Godai García, Galdric, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: A vosaltres.
0: Fort aplaudiment! Thank you.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Home, això és Last Train Home, una peça que el guitarrista de jazz de Missouri, Pat Metheny, va publicar l'any 1987 amb el seu grup. Uns quants anys abans, quan començava a fer els seus primers concerts, va tenir un problema sobre l'escenari. Se li va trencar la peça de la guitarra on es fixa la corretja per portar-la penjada. Per no haver de tocar assegut, com faig jo, va agafar el primer que va trobar, que va ser un raspall de dents,
0: sí. I
1: el va encastar al forat on anava la peça. I així va poder lligar la corretja. I el més sorprenent del cas és que aquell invent va funcionar també, que durant dècades va estar portant la guitarra penjada d'un raspall de dents.
0: Molt bonic.
2: Veus?
0: Molt bonic, escolta. Imaginació al poder.
2: Les coses serveixen, tenen més d'una funció.
0: Exacte. Quan et falten recursos, raspall de dents. Escoltem una estona a Pat Metheny, es diu així?
1: Exactament.
0: Pat Metheny, i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per Hiroshima i Nagasaki.

0: Avui tenim un gos salsitxa.
1: Ai, que macos.
0: Sí. En Jordi.
2: En Jordi, en Jordi. Aviam, en Jordi.
3: Oh. Hosti, mira, Jordi. Oh, una salsitxa. Maco, en Jordi.
0: És preciós.
4: En Jordi és un gos?
0: En Jordi. El Jordi és un gos. Sí. Un gos de la Neus, i viu a una caçada a la selva, però és originari de Texas.
2: Carai, tu.
0: Sí, és un gos internacional.
2: Molt bé.
0: I té un enemic que són...

0: que és curiós, eh? Com casem amb les coses, aquest programa.
1: Sí, sí. De casat a la selva.
2: No, curiós no és.
0: Ostres, no, però que doni sempre la casualitat de que el gos...
2: La casualitat no és, Xuriguera. Hi ha, ah, no? Hi ha uns guionistes que ho fan expressament, que ho treballen, això.
0: Aquells dos nanos?
2: Aquells dos nanos.
3: Aquells sembla que no pugui ser.
2: En Jofre i l'Albert.
0: Però poc arriben a tant, aquests dos nanos. Bueno,
3: els hi fa la intel·ligència artificial.
2: Sí, l'Excel, tenen un Excel amb els gossos i ja ho creu a la informàtica, això.
0: Ah, sí, sí, que m'ho crec.
2: Sí, sí, sí. Avui passegem el gos per la fortificació de El Álamo, estat de Coahuila i Texas, República Mexicana, actual Texas, als Estats Units, 23 de febrer de 1836. Ens pensàvem que sent originari de Texas, en Jordi, el gos salsitxa, ens faria de guia, però el panorama d'aquest territori és tan diferent a l'actual que no reconeix ben res, pobret. Tenim al davant una esplanada buida, sense gairebé cap construcció. L'únic que hi ha és El Álamo, una fortificació que viurà una de les batalles més èpiques de la història del territori americà.
0: Jo vaig veure la pel·lícula d'això.
2: Ah, sí? El Álamo.
0: El Álamo.
2: I què, maca?
0: Molt maca, eh? Ui, ui, ui.
2: Qui sortia?
0: En John Wayne.
2: Carai.
0: En John Wayne. Baine.
2: Qui més?
0: Puc dir com acaba?
2: Sí, digue-ho.
0: És que deu anar lligat en el...
2: Jo diria que ja ho direm nosaltres.
1: No ho diguis, ja ho explicarem. Doncs
2: espera't al final.
0: Vale.
2: A veure si la història...
0: Aviam si coincideix.
2: Aviam, sí, també els guionistes segur que ho han fet casar, suposo.
0: La mare que els va, Mari, que em pots casar.
2: Abans d'entrar a El Álamo, deixeu-me que posi una mica de context. Resulta que fa un parell d'anys que el president Antonio López de Santana governa la República Mexicana amb mà de ferro. Ha centralitzat el poder i ha asfixiat els territoris fronterers, com aquest on som. No els té en consideració per res, més enllà de quan arriba l'hora de recaptar impostos.
4: Mèxic en roba!
2: Sí, senyor.
0: Eh? Ara.
2: Sí, senyor.
0: Ara.
2: Aquesta situació ha acabat provocant un sentiment independentista texà que ha iniciat una revolta popular. El problema és que les protestes que s'han fet fins al moment només han servit per incrementar la repressió mexicana.
0: No em resulta pas gens familiar, tot això.
2: No, eh? No. Hi ha una gent, uns castellans,
0: sí,
2: que reprimeixen a uns altres castellans, en aquest cas. Bueno. La rebel·lió texana s'ha acabat concentrant a El Álamo, la fortificació on som ara. Els rebels l'han ocupat i l'han convertit en el fortí independentista texà. Això no ha agradat al president de Mèxic.
0: Clar.
2: Els separatistes texans l'han fet emprenyar, però els és igual, perquè cap d'ells el reconeix com el seu líder. Tingueu en compte que són colons nord-americans arribats a El Álamo de rebot, que no tenen cap sentiment de pertinença. De fet, la majoria d'ells són aquí de manera il·legal. Són a Texas perquè no tenien cap altre lloc on caure morts, ja, bàsicament. Són expats.
3: Ah, sí.
2: D'aquests. Sí. Hi ha a tot arreu, eh?
1: A tot arreu.
2: La diferència cultural entre texans i mexicans és un dels motius dels anhels independentistes que es viuen a El Álamo. Però n'hi ha més. De fet, n'hi ha un de molt important. La prohibició per part de Mèxic de proseguir amb un dels costums texans més preuats.
4: No, això sí que no, eh? Això sí que no, que ens treguin els nostres costums, no, eh?
0: Vull dir, ara ho has dit.
4: Totalment en contra, eh?
0: Sí, senyor.
4: En contra,
0: senyor. Sí. Estic amb tu.
4: Vinga.
0: A veure, no sé quins són els nostres costums, eh? Però els volem, els van defensar.
4: Els volem.
5: Sí.
2: Ah, ja te'l dic jo.
0: Ja.
2: És que teniu un costum molt preuat.
0: En París.
2: Sí, hi ha un costum que...
4: Som així, nosaltres.
2: És un costum que es diu esclavitud.
1: Ah.
2: És un costum, com un altre.
4: Va, que no ens el treguin.
2: Ah, no, clar.
0: Però nosaltres s'esclaus o els altres?
4: No ho sé.
2: El que realment ha despertat el sentiment independentista texà és el fet que Mèxic hagi abolit l'esclavitud. Els nord-americans establerts a El Álamo la volen restablir per aprofitar els beneficis econòmics que comporta. Però es veu que has de pagar una mica menys al treballador amb el tema de l'esclavitud.
1: Una mica.
4: Ai, pep.
2: Només li paga... Em sap que només pagues l'IRPF.
0: La seguretat social, la càrrec de qui va?
3: Això
2: del treballador.
1: Sempre.
0: De l'esclau.
2: Sí, de l'esclau.
1: Sí.
2: La rebel·lió texana arriba a orelles del president mexicà. Decideix liquidar-la amb una operació militar que, segons creu, serà ràpida.
5: Ràpida. L'últim president que ha fet una operació militar ràpida ha sigut en Trump i ha sortit regular.
2: Sí, ràpida no és.
5: Tampoc ha sigut ràpida.
2: I allò de la guerra d'Ucraïna, allò va durant, allò, encara, eh?
0: Això encara està en marxa.
1: Ràpida.
0: Sí. Ho tenim en marxa,
2: sí,
0: encara,
2: sí,
0: això.
2: Sí. Que hi ets ficat, tu?
0: No.
2: Has dit, ho tenim en marxa.
0: Bueno, soc un tio de pau, jo, eh?
2: Ja, m'ho penso, ja m'ho penso.
4: No ho portes tu, això, d'Ucraïna i tot això?
0: M'ho van oferir, però vaig dir...
4: No m'interessa.
0: No t'immerdis.
4: No m'interessa.
0: Prou problemes tinc a casa.
2: Sí. La data escollida per l'operació mexicana contra els independentistes texans és la nit del 23 de febrer.
0: Mira data.
4: Mira tu.
2: Quieto, todo el mundo!
4: Ay, al suelo!
2: Sempre passen coses el 23 de febrer.
0: Va néixer la meva filla gran.
2: Ah, sí?
1: Oh. Ah, sí? Diu, oh.

0: Quin pistolasso que vas fotre, noi.
1: El mateix any que en Tejero no és tan gran, no?
2: No.
1: Més tard.
2: Més tard, pensant l'any. Més tard.
1: No sap pas quin any va néixer la seva filla, ja el veus, ara, que està buscant la data. No, no sap pas.
0: Ara està pensant cridar-te en Tejero per si torna a deixar la seva filla.
1: Faràs com... Jo tenia un company de classe que sempre que trobava el seu pare em deia, perquè tu veieu quants anys tens, tu veieu? Per saber quants anys tenia el seu fill. Va, el president Santana encapçala un regiment de 2.000 soldats mexicans que es planten a les portes de la fortificació. Pretenen escarmentar-los, però la rebuda no és la que s'esperen. Només d'arribar a El Álamo, el reben amb un tret.
3: La mare que us va parir! M'ha anat d'un pèl.
1: Ni en Jordi s'esperava una rebuda així, eh? El nostre gos salsitxa. Els texans s'atrinxeren a El Álamo defensant la seva causa amb la vida, si cal. Això sí, només són 200 homes. La majoria d'ells voluntaris que ni tan sols tenen preparació militar.
2: És igual, És igual, A vegades és més el convenciment, Les cases que hi poses,
1: Ara, quina preparació militar teníem aquí a l'octubre del 17? Teníem matralletes?
2: Què teníem?
4: Il·lusió. I així ens va anar.
1: I un objectiu.
2: Exacte. I la democràcia, i les urnes.
1: Sí.
2: I també...
0: I visca el Barça.
4: Vinga!
1: Ara.
0: Això en vam tenir.
1: La lluita és desigual. En Jordi es fa pagues que una diferència d'efectius tan abismal acabarà amb els texans en un 3 i no res. Però els texans, armats amb rifles de llarg abast, disparen com bojos. Ja tenen més coses de les que teníem nosaltres, sí. Això sí. Són 10 vegades menys, però creuen en la victòria.
0: Ara. Vinga. Acabeu amb aquests mariachis!
1: Em veient la rebuda que els han
2: brindat. Senyor, que bé que ho ha fet.
0: Quines ganes.
1: Santana ordena hissar la bandera roja, o sigui, avisa que no faran presoners. Els adversaris han de morir.
3: Acabeu amb aquesta colla de gringos!
1: Sí. Es veu que la bandera roja indicar que quan treuen bandera roja és que ha de morir tothom.
2: Però això és... Jo pensava que era la mala mar,
1: no.
2: Quan hi ha bandera vermella és mala mar, no. I és veritat.
1: També
4: morirà tothom.
1: Passen 2 dies sense que les tropes mexicanes aconsegueixin acostar-se a El Álamo. I, a més, el nombre de baixes de l'armada mexicana és molt alt. Els texans... S'han carregat 30 soldats mexicans. Ojo,
2: 30?
1: Sí. 30.
2: Molt bé.
5: 30.
2: Bueno, molt bé.
5: Deixem fer número.
1: Mentre que ells només tenen un parell d'homes ferits. L'intercanvi de trets s'enquista i tots els intents del president Santana de doblegar la defensa texana fracassen.
3: Texans, a veure, parlem les coses.
1: Ara.
3: Acabeu amb aquesta bogeria sense sentit. Seiem, parlem, fem una taula de diàleg. Hòstia, la mare va parir. Ja.
0: Santana, no t'hi escarrassis, eh? No ens rendirem.
3: I tant que sí, i tant que ho rendireu. I si no ho feu, entrarem a aquesta merda de fortificació que sembla la casa dels tres porquets i ho rebentarem de dalt a baix.
2: Què vol dir, això?
1: Diu que sembla la casa dels tres porquets. És que El Álamo està recobert de tova, una barreja de fang, aigua i palla. Realment sí que es veu una mica...
0: Home també.
1: És com si la Generalitat de Catalunya fos feta de palla.
0: Bueno...
1: Sí.
2: Bueno. Com? És com si...
1: És com. La batalla de l'Àlamo fa 5 dies que dura i sembla que n'hi ha per estona. Els texans porten avantatge pel que fa als rivals abatuts, però les forces flaquegen. Han de fer torns per poder descansar una mica de tant en tant.
4: Nano, què?
2: A mi?
4: Sí, a tu! Què, penses passar per casa algun dia o què?
2: Bueno, jo...
4: Vull dir, és que ja portes una setmana, sense venir. Vull dir, què? Què hem de fotre?
2: Ostres, és que jo ja vull venir, però és que aquesta gent...
4: Ai, què?
2: Ja és que ens tenen aquí, que ens agobien bastant.
4: No em facis parlar, coll de tòtil. Que això són excuses per no passar per casa.
2: Bueno, una mica de respir, és que no el tinc.
1: Els texans fan que el que poden, pobrets, per retenir l'avanç mexicà, mentre que els mexicans només fan que sumar efectius. Han arribat reforços, ara hi ha 2.500 homes. En canvi, els texans són... 180.
0: Collons, noi, això no hi ha dret, eh? Vull dir, és que ens massacraran. Bueno, la diferència és molt, eh?
1: És normal ser pessimista, però els texans mantenen esperança perquè tenen una bala a la recambra, la presència a les seves files d'en Davy Crockett.
2: Ah, mira, en John Wayne. Aquest personatge el feia en John Wayne.
1: Veus?
0: Has de ser molt bo, aquest tio,
1: És que ho és, eh?
0: Perquè amb un tio sol s'encarregui 2.000.
1: En Davy Crockett és un gran tirador amb l'arma. És un antic congressista de Tennessee que va arribar a Texas després d'una derrota política.
2: Sí, senyor.
1: Un gran aficionat a la caça i té una punteria extraordinària.
2: Portava un gat al cap.
1: Bueno, és un os rentador. Ah. Sí. Portava un barret amb un os rentador que havia matat ell mateix.
2: Quantes vegades? Un os rentador.
1: Exacte, un os rentador, noi, jo què sé. És tot un referent, eh? Per ells, tenir-lo lluitant a les files dels texans és una gran empenta moral.
5: Ah, és que era això. Si el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez haguessin posat un barret amb un os rentador, sí, ja seríem independents.
1: Clar, era probable, un cap de porc senglar. Jordi Cuixart i l'altre Jordi allà.
4: Haguérem anat millor.
1: Amb dos caps de porc senglars a sobre aquells cotxes de Guàrdia Civil.
5: Era això.
1: Era això.
0: Un os rentador?
1: Sí.
0: És la barreja de...
1: És la barreja
5: d'un rentador de cotxes.
1: D'un rentador de cotxes, no, sisplau. No anem per aquí. No,
0: no, no, és que...
1: És un os que renta, ja està.
0: Sí. Va, no, jo, com exacte, que sempre...
1: No tots són
0: coses...
1: barreges, eh?
4: La barreja d'un os i una rentadora.
1: Exacte, l'os formiguer tampoc és una barreja, diguéssim.
4: D'un os i una formiga.
1: No. Passen 11 dies, 12 dies, 13. La batalla de El Álamo s'allarga durant 13 interminables dies. Els texans es defensen amb dents i ungles i en unes condicions duríssimes. El fred que fa de nit i la calor són una llosa i la barreja d'olors de sang, orina i pólvora són insuportables. Però no donen el braç a torça. Ja s'han pelat un centenar de soldats mexicans i ells encara no tenen ni una baixa, tu.
2: Cap, eh?
3: Quina vergonya, com ens poden estar passant la mà per la cara, aquesta?
1: A hores d'ara l'operació ja és un fracàs, tot i que la resistència texana acabi caient. El ridícul de veure que 2.500 homes són incapaços de doblegar-ne 200, no els hi treu ningú. Mai s'havia vist en Jordi tan orgullós de Texas.
2: Home. No, és que dius que a vegades som 200, a vegades 180.
1: Bueno, més o menys.
2: Més o menys, eh?
1: Sí, vale. Més o menys.
0: Cap mas, home.
2: Cap mas.
1: Avancem fins a la matinada del 6 de març. Són quarts de 6 del matí. Sí. Els qui són a la fortificació els comença a costar mantenir-se desperts. L'esgotament passa factura. Els soldats mexicans van descansats, però ells no poden.
4: Què hi fots aquí dormint? És que espavila, nano!
0: Mercè, deixa-lo una mica tranquil.
4: Bueno, noi, escolta, fa molt temps que no passa per casa, eh?
1: Bueno, ja això també a l'època del 2017, aquí també hi havia qui aprofitava per estar més fora de casa que no pas.
4: Exacte.
1: No, torna a haver manifestació avui. Avui
2: jo, com a personatge de la Renaixença, és que estic estressat, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè em poseu la Mercè, que em va...
1: T'atabala, eh?
4: Que vols buscar-ne una altra? Vols que t'emportin una altra?
2: Oh. Jo tinc por, paio.
1: No, home, no. És impossible que els rebels es puguin mantenir desperts eternament i això ho aprofita el president Santana per clavar-los l'estocada definitiva. Aquella nit, Santana ordena un atac sorpresa contra els texans, aprofitant que dormen. La incursió és tan salvatge que no sobreviu cap rebel. 8 sobreviuen a l'atac, però Santana ordena executar-los a cops de matxet.
0: Collons. Ai, hòstia, quins efectes avui.
1: Sí. Els mexicans acaben guanyant la batalla, però realment perden la guerra. La manera com els texans aguanten dues setmanes de manera heroica mina la confiança mexicana i dispara la moral texana. Una victòria moral absoluta. És l'espurna necessària perquè hi hagi una segona batalla, la de San Jacinto, on ara sí els texans aconsegueixen la independència de Mèxic.
0: Bravo!
4: Oh! Bravo, texans!
1: Anem a veure si en Jordi ha sobreviscut a tot aquest calvari, el nostre gos salsitxa.
4: Mercè. La vida del Jordi depèn de les teves mans, eh? Com et dius?
6: Laia.
1: Laia.
4: I d'on vens?
6: De Vacarisses.
1: Laia de Vacarisses. La pregunta és la següent. A la batalla en què Texas s'independitza de Mèxic, els texans entonaven un crit de guerra que va generar a El Álamo. Quin crit era? Remember the Alamo? B. Make America Great Again? O C. Gringos Go Home?
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: A, B o C?
6: Diré A.
1: A. Remember the Alamo! El gos és...

En Jordi, el gos originari de Texas, que ara viu a Cassà de la Selva, ha tornat tot fet un patriota. S'ha instal·lat un altre cop a casa de la Neus i es mira els veïns per sobre l'espatlla fent-se el fatxenda amb aires de superioritat. Totes les que pot tenir un gos al Sitges. Sí. És un texà orgullós que s'emociona recordant la batalla que va suposar la independència de la terra que el va veure néixer. Mai se l'havia vist tan ufanós com ara. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres! I amb el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures de prop de 50.000 milions d'euros des del 2009. És el càlcul que posa sobre la taula la patronal Foment del Treball, que constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix. No arriba al 60%. I en el cas d'Adif, l'empresa pública que executa les obres ferroviàries, no arriba ni al 50%. Josep Sánchez Llibre, president de la patronal catalana, denuncia que això perjudica la competitivitat i el creixement del país i demana la unitat de les forces polítiques per reclamar que s'executin les inversions previstes.
2: Seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
1: Una proposta que arriba just després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts el Consorci d'Inversions que impulsaven el PSC i Esquerra per garantir l'execució d'obres públiques a Catalunya. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries. En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus ens transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats, segons els experts. El contagi entre persones és excepcional.
1: L'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
3: Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial.
1: La periodista i escriptora bielorussa Svetlana Alexievich, que va guanyar el Premi Nobel de Literatura el 2015, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit, on ha explicat que arran de la guerra a Ucraïna s'adona que encara queden coses per explicar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha aixecat massa polseguera amb el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius i insisteix que es tracta només d'una prova.
3: En una entrevista a Catalunya Ràdio, Niubó defensava ahir que algunes direccions els havien demanat més suport per tractar els conflictes i que ara estudiaran si aquesta mesura pot ser una solució.
4: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent.
3: El departament ha deixat d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla després de la polèmica dels últims dies. Pel que fa a les vagues convocades, la consellera ha demanat desescalar el conflicte i ha estès la mà al sindicat majoritari USTEC, tot i deixar clar que no es poden augmentar més els sous si no hi ha pressupostos nous.
1: Esports. L'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Reial Societat per 1-0 en l'últim partit de la jornada situa l'Espanyol a 3 punts de les places que fan baixar a segona i el Girona a 2.
3: El Madrid, el lateral Francesc Mendy, té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça de diumenge que ve al Camp Nou.
1: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol charter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final, a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa.
3: A la Lliga de Campions masculina, aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a Londres després de l'empat a un gol de la Nada, amb transmissió de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
11: No m'agrada aquesta sintonia.
12: És que està molt bé. Pop, pop, pop, pop.
10: Inconfusible, però molt imitable.
12: M'ho faries tu, Elisenda?
11: Jo sempre.
12: Va. Pop, pop, pop, pop. Marc Marvà, bona tarda.
13: Bona tarda. Pots
12: fer un pam, pam, pam, pam?
13: Pam, pam, pam, pam.
11: Molt bé.
12: Com ho faries, Òscar?
14: No, jo no ho faria.
12: No puc millorar-ho.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7...
10: La millor hora del dia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Pam, pam, pam, pam.

0: Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
1: Mel Alemany patrocina cada dia la solució.

0: Som dilluns i ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, com estàs? Crec que és el Som dilluns amb més eufòria que s'ha pronunciat mai a la història.
0: Perquè, mira, avui és un d'aquells programes que la gent no s'espera que farem. No s'espera aquest programa i jo crec que sorprendrà més d'un i d'una. Incrèduls.
1: Molt, molt interessant.
0: Sou cridats a escoltar avui el programa.
1: Un programa per creure, sí, sí. No has dit incrèduls?
0: Per cert, estem molt contents perquè van posicionar en número 1 com a àudio més escoltat de tota la ràdio el nostre programa amb el doctor Bulbena.
1: Home,
0: sobre l'ansietat. Clar que sí.
1: El Perry Mason de la psiquiatria, tal
0: Mason.
1: Com el vam definir el
0: encara el
1: passat
0: tenim
1: dimecres.
0: De foto de perfil o què?
1: No, no tenim ara, surts la presentadora i directora, en aquest cas.
0: Oh, quina pena, eh?
1: Sí.
0: Ningú ha desaplaudit mai la seva pròpia
1: no
0: imatge.
1: No surt cap de les persones que ara ha aparegut a la foto de perfil d'aquest telèfon, és a dir, Antoni Bulbena i també Xavier Pérez Esquerdo.
0: Ja farem. No patiu, que ja sabeu que sempre us tenim sorpresetes preparades.
1: Sempre.
0: Va, que avui, que és dilluns, ja sabeu que el control tècnic ens acompanya com cada dia el mestre, l'Albert Jodar, la Peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio.

0: I avui us portem una solució relacionada precisament amb això, amb creure, amb la fe. Què vol dir ser creient avui en dia? I he dit ser creient amb tota la voluntat del món. En què creiem avui en dia, en aquest segle XXI? Per què moltes persones creuen en Déu, d'altres creuen en el ioga, d'altres creuen en coses espirituals? En què es diferencia creure en Déu d'altres creences? Què és la fe? Tothom tenim fe? Es pot voler tenir fe? I què vol dir ser agnòstic o ser ateu? Es pot viure sense creure en res de res? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la tenen dos dels nostres convidats. D'una banda, Oriol Jara, molt bon dia.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bon dia. Oh, quina ovació.
0: Quina eufòria. Tota aquesta gent en un armari aplaudint-te, eh? Que així,
1: molt bé. Se'm sent bé o què?
0: Se't sent estupendament.
1: Sempre que vaig a la ràdio i pregunto.
0: Com si no hagués fet ràdio la seva vida, eh? L'Oriol és guionista, és codirector del programa La Selva, de 3CAT. A més, és productor executiu d'aquest programa. És escriptor i és activista cristià, autor de 3 llibres. Mireu, 10 raons per creure en Déu, Conversa amb Déu i el darrer fa un mes, perquè el darrer, Conversa amb Déu, i el darrer ara fa un mes, perquè crec en Déu, que el tinc aquí, a la meva mà esquerra, amb l'editorial Destino. A veure, Oriol, qui és Déu per tu, així d'entrada?
1: Déu, mira, Déu és una persona.
0: És una persona.
1: És un ésser. Sí, ésser. Bueno, és un, si entrem ja en detall...
0: Anem a matèria.
1: És un ésser que són 3 persones.
0: D'acord.
1: El Pare, el Fill i l'Esperit Sant. Déu és aquell que se'ns revela a la Bíblia. Uh-huh. El creador, omnipotent, pare de fill, del fill, Jesús, i que s'ha donat a conèixer no només a la Bíblia, sinó a través de Jesús, que és ell i és un home, nascut en un moment concret de la història, mort i ressuscitat en un moment concret de la història i en un lloc concret de la història, uh-huh, per la nostra salvació.
0: M'agrada com a punt de partida.
1: Aquest és Déu.
0: Bum! I deixeu-me presentar la solucionet que ens acompanya cada dilluns. Un aplaudiment fortíssim per Estel Soler. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: T'has quedat... Esma perduda amb aquesta definició de l'Oriol, eh?
2: No, perquè és que jo tinc una... Jo soc el contrapunt avui, no, en aquesta conversa, però un contrapunt que dona... que falca els seus punts, en realitat, perquè tinc un cert vincle amb l'Oriol, professional, però sí, a més és que li vaig presentar aquest darrer llibre, Perquè crec en Déu. No, com es diu?
0: Sí.
2: Sí, Veritat.
0: Perquè crec en Déu, Veritat.
2: Perquè crec en Déu, subtítol Veritat. Uh-huh. I l'Oriol va fer una cosa molt bonica, que és que teníem una relació professional correcta, però tampoc ens coneixíem pràcticament. Però jo vaig estar molt malament. Ara que parlava d'ansietat, jo el desembre vaig parar a màquines i vaig estar molt malament. I l'Oriol ho va saber, i m'anava preguntant com estava, i un dia em vas enviar un vídeo de Ràdio Estel on t'entrevistaven, i un dia em diu, vols presentar el meu llibre? I el primer que jo li vaig dir és, uau,
0: però si jo sóc agnòstica.
2: Jo no crec en Déu, no? Doncs crec que va ser un acte preciós i meravellós, i des d'aleshores em té... Sí, em té molt encuriosida, perquè... jo puc dir que no crec en Déu, o puc dir que no hi he cregut fins ara, però el que els dic als que creieu, o el que us dic, és que em feu una enveja terrible.
0: Mira, el llibre del que fa referència a l'Estel, més enllà de les reflexions interessants sobre el fet de creure, també porta un recull vivencial de la seva conversió personal. De seguida hi entrarem. Avui, però, també formarà part de la solució una persona que també creu en Déu. Estem parlant de Xavi Pérez Esquerda. Molt bon dia.
3: Què tal? Com estàs?
0: En Xavi és col·laborador de la solució. A més, va fer el pròleg del 10 raons per creure en Déu, de l'Oriol Jara. I tu demanaves als cristians sortir de la cova. Què volies dir amb això, Xavi?
4: Llegiu-los el llibre. Però sí que és cert que moltes vegades, i a mi m'ha passat, que he estat en silenci, sense comentar o sense publicar la meva fe, i va haver un dia que vaig dir, escolta, en lloc que comencin a parlar malament o parlar de mi sense saber res i sense preguntar-me directament, doncs ho diré jo. I el fet de sortir d'aquest armari ha fet, o de la cova, en aquest cas, que dic el pròleg de 10 raons per creure en Déu, doncs m'ha servit com per alliberar-me d'un nus que tenia dins que moltes vegades no sabia com transmetre-ho, no? Inclús amagar-me la creu que duc penjada o no sé, qualsevol tema.
0: Però hi havia un punt de vergonya, això, Xavi? Per què? Si és que sí, per què?
4: Si és perquè és potser més a nivell professional. Uh-huh. perquè havent fet sempre programes d'humor i d'entreteniment, que no em diguessin, ah, mira, mira aquest ara, el catòlic. Mira,
0: que em fessin
4: ara,
0: com... acudit sobre catolicisme.
4: Sí, ara estan fent, ara se n'en fot d'aquesta. Ara... I això m'ha dolgut sempre molt, però al final, reflexionant molt, he pensat, caram, Déu justament el que volia és que estiguéssim contents i alegres. Mm. I això és el que he intentat sempre fer, sembrar pau i alegria.
2: M'acabeu de suscitar una pregunta, que és, la responem al final perquè no és la més important, però
0: l'apunto,
2: es pot fer humor sobre Déu?
0: Oh, que és bona aquesta.
2: Ara m'has fet pensar.
0: I a més
2: això.
0: Els dos, és a dir, l'Oriol i en Xavi...
2: Oh, quins serien els límits?
0: Llarga trajectòria dedicada al món del guió de l'humor. L'Oriol Jara, abans us he dit, és guionista, havia estat durant molts anys guionista del mateix Polònia. Vull dir que aquesta pregunta em sembla molt pertinent i ara la farem. Però abans, participació oberta. Avui suposo que serà un programa que us suscitarà moltes preguntes. Línies obertes tant a través del telèfon com a través del WhatsApp.
3: Sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar nosaltres, o ja sabeu que podeu escriure missatges de text al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat com La Solució amb Elisenda Carot, al telèfon mòbil, al 677 38 77 19, avui amb preguntes bastant directes. En què creieu? Creieu en Déu, per exemple? Creieu en alguna divinitat o en què teniu fe? Per cert, la gent ja ha començat a escriure
0: seva,
3: abans que féssim les preguntes. D'entrada, la Ramona diu que està encantada de que hi hagi l'Oriol Jara amb nosaltres, en un tema tan important com el que tracteu, com la fe. L'Anna diu, jo no sé si soc agnòstica o atea. El que sí que tinc clar és que no crec en Déu, però em consolaria molt saber si hi ha d'alguna manera una existència més enllà de la mort.
0: I deixa'm aturar-te, sí, perquè jo tampoc no acabo d'entendre la diferència entre agnòstic i ateu. Qui m'ajuda?
1: Sí, és molt fàcil. Quan, des de dir, és molt fàcil quan t'ho expliquen.
0: Explica'ns l'Oriol.
1: Ateu és que no hi ha Déu. Ateus, no hi ha Déu. Jo crec... Perdoneu-me, la broma? Es pot fer humor? En...
0: Sí, clar, però és el que vulguis. Ah,
3: sí, és el teu programa,
1: com també. Com que no sap res, doncs pensa que no hi ha Déu. Bueno, uh-huh. Ja, a lo millor, si Déu vol, ja descobrirà el seu error. L'altra opció és agnòstic. No sé.
0: Ah, d'acord.
1: No sé. Jo no sé dir-te si no n'hi ha o n'hi ha. Mm. No ho sé si hi ha alguna cosa o no n'hi ha. Jo sóc agnòstic, no conec. Agnòstic vol dir que no conec.
2: Agnòstic és l'equidistant de la religió, no?
0: Bueno, m'agrada.
2: Ni sí ni no.
1: Hi ha un punt d'honestedat. Jo potser la meva recerca la vaig començar com agnòstic, no com ateu. Si jo fos ateu, no hagués començat a buscar Déu.
0: Clar, la majoria no, de gent potser es situa en aquest agnosticisme.
2: Jo diria que estic aquí, sí.
0: Ah, perdona, Fran, que t'he interromput, hi havia una tercera pregunta.
3: No, i que hi ha un parell de persones que fan servir un concepte, que és el concepte de l'enveja. Sempre que es parla d'enveja, se li posa la crossa lingüística de la bona. El David diu...
0: Mai és
3: no,
0: bona.
3: No, però ho diuen...
0: Sí.
3: En aquest cas sí que ho diuen en positiu,
0: sí,
3: perquè...
0: Que sí, que faig broma,
3: diu,
0: per favor.
3: Tenim enveja, tant el David com l'Eva, que ens escriuen parlant de l'enveja, de les persones que creuen o que tenen fe. I sobretot ells diuen... M'agradaria, però no puc. I estic segur, o segura, que em faria moltes coses bones amb la meva vida i me la faria molt més fàcil.
0: Mira, això és molt interessant, perquè molta gent agnòstica, la majoria, o ateus, coincideixen amb aquestes observacions que ens han dit a través de WhatsApp. M'encantaria creure, perquè sí que potser la gent creient... Hi ha una pàtina de tranquil·litat, de pau, del saber que està resolt al més enllà. Ens equivoquem o no ens equivoquem al creure això a les persones agnòstiques?
2: I el present, també.
0: Xavi.
4: Jo estic super tranquil justament per això, que dius no, o sigui, em pot passar qualsevol desgràcia, però pensar que és perquè Déu potser vol que sigui així. I al cap d'un temps, pregant-ho i oferint-ho, te n'adones que sí, que anava bé, que era això el que realment necessitava.
0: Ara faré mai millor dit d'advocat del diable, però de vegades estem en un segle XXI i segles anteriors, perquè sembla que les coses grosses només passin ara al segle XXI, però estem sentint, nosaltres que estem exposats a notícies diàriament, coses aberrants. Jo crec que el que grinyola molta gent agnòstica el fet de com pot ser que aquest Déu, que és la típica pregunta que us fan, com pot ser que aquest Déu estigui permetent autèntiques atrocitats a Home. Persones innocents. Jo sempre ara penso, no?, el mal que es fa a les criatures, no? Des de la vostra perspectiva, té explicació? Hi ha un ensenyament al darrere? Sí. Quina voluntat hi ha aquí? I per què han de patir persones innocents?
1: Claríssim. El món és el que és. D'acord? És un món que bíblicament nosaltres hem optat perquè sigui així. El món del paradís, el món original, és un món on Déu li diu a les persones feu exactament el que jo vull per vosaltres. Vale? I viviu fent la meva voluntat. I les persones, no Adam i Eva, qualsevol persona d'avui en dia decideix que la nostra voluntat, la majoria de vegades, és millor que la de Déu. Mm-hmm. Vale? És a dir, Déu diu, no facis això, no cometis adulteri. I moltes vegades, fins i tot gent cristiana, pensa com, la meva voluntat és millor que la de Déu per aquesta situació.
0: Això és el motor, eh?
1: Això genera un món caigut, que es diu bíblicament.
0: Caigut.
1: Un món on la malaltia, la mort,
0: els abusos,
1: l'assassinat, els abusos
0: inclús forma... per part d'institucions que les no guerres. Haurien de...
1: Són institucions plenes de persones. Mm-hmm. Llavors, les persones som així. Mm-hmm. És a dir, un cristià, diguem-ne, canvia la seva manera de ser, de manera sobrenatural, però seguim sent persones, diu Pau, Sant Pau diu... Mireu, fixeu-vos, Sant Pau, un dels referents obvis del cristianisme, un dels primers deixebles que ens ha llegat les cartes del Nou Testament, ell diu, faig el que no vull i el que vull fer no faig. Aquesta és la nostra vida. Mm. I per tant, el món és el que és, diu la Bíblia, com a conseqüència de la nostra maldat humana. Mm-hmm. I moltes vegades ens fixem i ens escandalitza molt el món, no? Ens escandalitza molt que hi hagi mort, que hi hagi maldat, però en canvi ens escandalitza molt poc el pecat, no? I pensem, per què Déu permet això? Bueno, i tu què estàs fent? Hi ha una... Acabo amb això. El Chesterton, que era un filòsof anglès, convers, catòlic, li van demanar un cop un article. I li van dir... estem demanant un article als intel·lectuals més grans del moment perquè ens diguin quins creu que són els grans problemes de la societat del seu moment. I Chesterton diuen que va contestar la carta dient estimats directius del The Times, el gran problema de la humanitat avui en dia sóc jo. Atentament, Chesterton. Aquesta és la mirada cristiana. Mm-hmm. Tu què estàs fent?
2: Jo com a pensador, vols dir.
1: Jo com a persona. Jo estic tractant a la meva dona i als meus fills d'una manera tan perfecta que puc anar a dir és que la gent és dolenta. Què estàs fent tu? Estàs sent... El C.S. Lewis de Nàrnia deia, si tu no ets la pitjor persona que coneixes, no et coneixes prou. Vale? Aquesta és la mirada cristiana. És una mirada on el problema principal ets tu. No que Déu no sé què, sinó tu. Com estàs vivint tu en el teu entorn? En un món clarament caigut, que ho estem veient a la tele cada dia.
0: Sí, caigut, clarament, perdona, i ara jo abans ho apuntava, perdona'm, Xavi, ara vaig a tu, però deies, clar, les institucions cristianes o catòliques també estan conformades per persones, no? El que sí que sorprèn també és que la reacció, no?, de vegades que hi ha d'aquestes persones dintre d'una institució cristiana no, o catòlica, no... assenyalant segons quins comportaments, no?
1: Clar, 100%, però és que és com som les persones. És a dir, tu no creus en no sé quina institució. Tu creus en Crist i formes part d'una institució, com formo part de la meva família. Mm-hmm. Jo la meva família és perfecta, home, no. No, però formo part d'aquesta família. Mm-hmm. I jo el que he de fer és mirar-me a mi i jo ser un motor de regne de Déu en la meva institució i en la meva família. Evidentment, jo trobaré gent horrible en qualsevol institució on jo vagi. I això és la primera premissa. Els cristians no som perfectes, éssers de llum, no? Som persones conscients de qui som i en una lluita amb Jesús, acompanyats de Jesús, per intentar ser semblants a ell. És molt complicat.
0: Xavi, abans t'he tallat, perdona.
4: Sí, parlava sobre el tema de la guerra. Les guerres que veiem a les notícies i les guerres nostres interiors, però les guerres que es van matant, això ho han provocat els homes, les persones, nosaltres mateixos. I dius, per què? Preguntes a la gent. Per què ho permet Déu? No, permet Déu, no? Et dona tota la llibertat perquè tu mateix puguis rectificar. Nosaltres, les persones, els homes, també podem rectificar aquestes guerres i ens dona la llibertat de... Ei, us he ensenyat com és l'amor. Déu envia el seu fill, Jesucrist, perquè puguis entendre com és l'amor i estimar com ell estima, i et dona tota aquesta llibertat. Si et condiciona i et diu, no, ho heu de fer d'aquesta manera, llavors ja no és un amor lliure. Què pretén ell? Pretén que nosaltres mateixos nosaltres puguem rectificar totes aquestes guerres i batalles.
0: Per cert, sé que esteu trucant molts, i sou molts, perquè ha patat la centraleta. Tingueu una miqueta de paciència al 93-201-7474, mentre comuniqueu-vos amb nosaltres a través del WhatsApp, al 677-3877-19. L'Estel té una cosa a dir abans, però, que sé que està rebentant el WhatsApp. Què diu, Frank?
3: Aquesta línia que parlava l'Oriol de la fe i les institucions, també com l'Església, el J. Freixa, creu en el Déu que li va ensenyar la seva àvia, però no creu en l'Església i el Vaticà, i fixeu-vos, ho puc dir perquè he estat educat amb les ensenyances de l'Opus Dei, diu el Jota. La Rosa, d'altra banda, diu que gràcies a la fe ha superat molts entrebancs al llarg de la seva vida i crec fermament que hi ha d'haver una persona superbona que ens ensenyi. Amb l'Església no hi crec. Aquestes són dues aportacions en relació al que comentava.
0: A mi m'agradaria que sortís gent que em digués, no, jo crec en el més enllà, jo no necessàriament crec en Déu, crec en Alà, crec en el budisme. Quina és la vostra religió o no religió? En què creieu? Què us dona sentit a la vostra vida?
3: Mira, tenim el cas del Pere, que diu, jo no crec en Déu, em considero un cas raro, però sí crec en la Mare de Déu de Montserrat.
0: Epa.
3: Diu, per mi és l'únic referent que tinc.
0: Com la Marta Pontnou.
3: I vaig mínim 4 cops a l'any. El Pere va 4 cops a l'any a Montserrat, però amb altres sants, religiós o déus, res de res.
0: Aquí hi ha posicions diferents, crec. Per exemple, l'Oriol defensa que només hi ha una veritat i no sé si, Xavi, tu això ho donaries per vàlid.
4: No, creure en la Mare de Déu. La Mare de Déu és la Mare de Déu, no sou senyor. Vull dir que és així, no hi ha una altra.
0: Perdona, Estel.
2: No, jo volia rescatar a tu del que deies ara, Xavi, i del que ens passa a molts agnòstics, és on és Déu, no? Quan hi ha aquestes guerres, el que dèiem ara, no? Aquests conflictes, amb l'explicació que heu fet. Hi ha un acudit, parlant també de si podem fer humor d'això, que són dos víctimes de l'Holocaust, ja mortes, que comencen a mal parlar, no? De sí, ens van dir que ens anàvem a dutxar i allà va sortir gas, ostres, ens van matar de gana, i tot d'una, baixa Déu, s'estan cagant i baixa Déu i els diu, calleu i no podeu blasfemar d'aquesta manera. I els dos li diuen, tu calla, que no hi eres. Em sembla com una gran reflexió. Com entomeu aquest acudit, vosaltres com a creients? Hi era o no hi era?
1: No. A mi em sembla, m'encanta l'humor.
0: Es pot fer humor de Déu,
1: sí,
0: sobre
1: bueno,
0: Déu, eh?
1: Déu no ni s'espantarà ni s'escandalitzarà. És que a vegades tenim una imatge de
0: no
1: Déu...
0: No t'enviarà super... abogados cristianos, no?
1: No, però que sembla que tenim una idea de Déu molt petita, en general, eh? I de fet, quan mor Llàzer, les germanes van i li diuen a Jesús, li foten bronca a la Bíblia, no. I Jesús no diu com, no ho dieu això, que sóc Déu, no, ell respon. És que, clar, a vegades pensem com, oi, no ofenguis a Déu, bueno, no s'ofendrà, ha passat coses pitjors, no, a la història del món. Déu hi és, i et diré una cosa, aquest acudit em porta a parlar d'una cosa que és fantàstica, i t'ho agraeixo. Una vegada en una conferència,
0: ja sé on vas,
1: jo faig moltes, em van dir, surt el llibre, no, això?
0: Sí, surt el llibre, i teníem seleccionat.
1: Ah, jo tinc un amic que diu que el món seria millor si les societats no creguessin en Déu, no fossin societats atees, i seria un món molt millor. I li vaig dir, com, bueno, perfecte, mira, tens dos exemples. Dos exemples que no cal anar a la imaginació. Dos exemples de societats, de països, que legalment han anul·lat a Déu de l'equació. Dos nacions que han prohibit a Déu, literalment. La Unió Soviètica i l'Alemanya nazi. D'acord? És a dir, què passa? Déu hi és, però si la gent s'entesta a que la voluntat de l'home és prioritària a la voluntat de Déu, passen coses com amb el nazisme. No, és que la
0: com
1: gent,
0: l'Holocaust.
1: La gent que no serveix per la societat, segons la teoria evolutiva, ha de morir, perquè són rèmores. I Déu diu, no, qualsevol persona és digna perquè té la meva imatge, sigui qui sigui, encara que estigui lisiat, encara que sigui sec, és la meva imatge, no podeu tocar-la. Bueno, quan tu anules a Déu de l'equació, la societat humana és això, és el que és. Quants miracles hi ha durant l'Holocaust, durant la Segona Guerra Mundial? Gent concreta que s'ha salvat, que nens, que han passat coses que Déu ha operat a través de gent per salvar. Però, clar, la humanitat és la humanitat. La humanitat té llibertat, diguem-ne. I a banda que el pla de Déu no el coneixem nosaltres pel dia a dia.
0: El problema som els homes. Sí. I les dones, vaja, la humanitat.
2: Sí. Però si són tan terribles, per què se'ns manté vius aquí?
1: Això són coses que... També passa una altra cosa. En els cristians, moltes vegades, quan ens pregunten coses així, els cristians diem com, anem a unir els punts d'aquest dibuix, a veure com li podem contestar a l'Estel, no?
2: Sí.
1: Com a cristià pots dir... Déu sap, no ho sé jo.
2: D'acord.
1: Ell sap més que jo. És a dir, nosaltres a la Bíblia, Déu ens dona un 10% del que és. I això és el que podem entendre. La resta de coses no les sabem perquè Déu és molt gran i nosaltres som molt petits.
0: Deixeu-me preguntar-vos, Xavi, en aquest cas, tu ets una persona religiosa, des de quan tens aquest sentiment?
4: Clar, la diferència amb l'Oriol és que jo ho soc ja de naixement.
0: Familiarment, eh?
4: Ho vaig viure, o sigui, no m'hi he trobat. Sempre he estat envoltat de la fe cristiana. He anat a una escola cristiana, els meus pares han estat cristians, m'han portat sempre a missa, i jo he viscut, però ho he viscut i he anat creixent amb això. Ara tinc la llibertat de deixar-ho quan vulgui. I a mi el que més em sorprèn és la gent conversa adulta, que
0: mira,
4: tinc molts amics.
0: Aquí vaig... I te'n preguntaré un cas concret, perquè una de les imatges del dia d'avui és la de l'exfutbolista del primer equip del Barça masculí de futbol,
4: que
0: Dani Alves.
4: Que bé us ha anat avui, això,
0: Ens l'ha deixat votant, eh? I mai tant. Millor dit. Davant de 35.000 persones en una trobada religiosa a Madrid, deia això.
5: Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años, precisamente, estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre. Jo no sé...
0: Com veieu vosaltres la conversió d'una persona, ja no dic de Dani Alves en concret, d'algú amb el recorregut de Dani Alves?
4: Jo faig un recés que es diu Emmaús, i allà no es pot explicar molta cosa, però són molt testimonials. Gent conversa que ha fet la pitjor cosa de la seva vida i poden arribar a convertir-se. Per això que abans, quan ella explicava per què continuem vivint en aquest món, és perquè Déu encara confia en nosaltres, que podem reparar-nos. Ell ens espera, ell ens està esperant. Tu, per molt que el neguis, està allà esperant. Té l'esperit sent allà a punt de donar-te la mà perquè tu l'agafis. Tu et pots arribar a salvar. I et salves. I he vist moltes conversions i se salven, però que encara són molt més bojos que qualsevol que haguem nascut amb aquesta creença. Mira l'exemple de l'Oriol.
0: Oriol, no, com a persona conversa, perquè tu expliques en aquest llibre Per què crec en Déu, capítol Veritat, tu expliques que durant la teva prèvia a la universitat i la universitat fas una recerca, tot i venir d'una família atea, fas una recerca i busques Déu. I t'acabes convertint al cristianisme i al catolicisme.
1: Sí.
0: Què en penses d'aquestes reconversions vista ara des de dins?
1: Literalment, és com funciona el cristianisme. És a dir, Jesús ve específicament a buscar els pecadors. Ah, mira aquesta cara que has fet. És que m'encanta.
0: Perdoneu, he fet cara de sorpresa.
1: És que m'encanta, perquè això...
2: A buscar com a nous creients, vols dir?
1: No.
0: Com a Movistar, no?
1: A gent perduda. És a dir,
0: gent perduda.
1: Sí. Què fa Jesús? Això és el primer. Teologia bàsica. Jesús què fa? Intentaré fer una cosa molt breu, ¿vale? Que faig durant una hora, però la faré superbreu, us ho prometo. 2 minuts.
0: Pere, fem una cosa.
1: Ah.
0: Fem una pausa i ara ens dius aquesta veritat. Què busca Jesús? Per què Jesús busca aquestes persones, com has dit, perdudes?
1: Sí, pecadores, perdudes.
0: Pecadores
1: sí,
0: i perdudes. Sí. Per què? Ara tindrem les respostes.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 6 minuts de 2 quarts de 2 del migdia. Ja tenim centraleta, ja podeu tornar a trucar, al 93-201-7474, dir la vostra al 677-3877-19. Segurament tindreu moltes preguntes fetes des de l'ateisme, des de l'agnosticisme. Tenim a 2 persones que s'expliquen extraordinàriament bé. Aprofiteu, formuleu les vostres preguntes. Sé que l'Estela en té una de molt interessant, que ara hi anirem. Però abans hem anat a la publicitat i l'hem deixat votant amb l'Oriol Jara, que jo li he preguntat què en penses tu d'aquesta, la fe dels conversos. I ell m'ha dit, precisament Jesús busca les ments pecadores, busca els pecadors.
1: Ai, sí, no me'n recordava ja.
0: Menys mal que te l'he deixat votant, que si no...
1: Sí, no, deia, Jesús ve precisament a rescatar aquells que estan perduts. Per què? Llavors deia, ho intentaré fer en 2 minuts una cosa molt, molt bàsica. La idea que té la gent de la religió és totalment correcta en el 99,9% de religions. Menys el cristianisme, vale?
0: Epa, sí, perquè ja ho veureu que en aquest llibre també l'Oriol parla de la veritat d'una religió per sobre de les altres.
1: Llavors, no per sobre, sinó un camí que ens porta a Déu, i ara entendreu per què. Totes les religions tenen la mateixa dinàmica, inclosa la jueva, que és... hi ha una cosa que... hi ha una sèrie de coses que agraden a Déu, hi ha una sèrie de coses que no agraden a Déu, i per tant tu pots fer un camí fins a Déu, no? Fins a que tu moris i vagis amb Déu a través d'aquestes coses. manaments, 613 en el judaïsme. En l'islam hi ha 5 coses bàsiques, i a més pots sumar altres. A l'hinduisme tu t'has de reencarnar fins que ho facis tan bé que puguis anar amb Déu, no? I el budisme és un sistema similar, tu has d'aconseguir aïllar-te de les coses terrenals del món, créixer espiritualment, aprendre fins que puguis unir-te amb Déu. Són camins similars al de la serp i Eva i Adam a Gènesi 3. Fes tu una cosa i així podràs ser com Déu, no? Fes una cosa, menja d'aquesta poma, fes la teva voluntat. És el primer coach motivacional, la serp, jo sempre dic, no? Que li diu a Eva, tu pots ser com vulguis, tu fes el que tu vulguis, no facis cas a Déu, sky is the limit. Què diu Jesús? Déu diu, no podeu, no us veieu. Jo el dia que el meu dia més religiós, dijous passat, per dir alguna cosa, vaig anar a missa, vaig pregar 2 hores, vaig llegir la Bíblia, aquest dia tan religiós, jo he fet 2 o 3 coses que em porten a l'infern, ¿vale? Per tant, no podem aspirar a ser tan perfectes com per poder morir i anar amb Déu, que és perfecte. Llavors Jesús diu, ve i diu com, ei, no funciona així. Jo, amb la meva mort, he pagat el preu del vostre pecat per portar-vos amb el Pare. ¿Vale? Llavors, ell ve, literalment a la Bíblia, a buscar pecadors. Quina és la cosa més polèmica de Jesús al Nou Testament, a l'Evangeli? Que l'estan veient sempre amb pecadors. Estan prostitutes.
4: El critiquen.
1: El critiquen. Està amb els recaptadors d'impostos, que eren escarrosos en aquella època. Estan amb els leprosos, que eren gent que no podia acostar-se al temple. Per exemple, a l'Antic Testament, segons el judaïsme, una dona que tenia la regla no podia estar a prop del temple. ¿Vale? Havia de passar la regla, purificar-se, i llavors podia anar al temple. Què passa amb Jesús? Que hi ha una dona que té la regla des de fa 18 anys que el toca. Aquesta és la ruptura. Jesús ha vingut a trobar la gent que és impura, teòricament, per acostar-la al Senyor. A través de... Per això va manifestar-se als àngels quan neix Jesús, als pastors. Perquè els pastors no saben de religió, no saben de normes, no poden anar al cel, segons el judaïsme. I ell va i els diu, ei, no cal que sapigueu de religió, només cal que conegueu una persona que acaba de néixer en un pessebre. I ell us portarà fins al Pare. Aquesta és la dinàmica que és absolutament anòmala en les religions, que és que Jesús ha vingut a buscar a gent com Oriol Jara, pecador en el seu moment, i a dir-li com, mira, com que no depèn del que tu fas, vinc i et trobo ara, enmig del pecat, i a partir d'ara la teva vida serà diferent. I per tant, no és que la conversió sigui una cosa més, és que la conversió és fonamental en el cristianisme.
0: Mai millor dit, prediquem amb l'exemple. Oriol, tu què vas sentir quan vas... anava a dir veure la llum, veure la veritat. Sé que no va ser una revelació, com bé dius al llibre, va ser un procés.
1: Va ser un procés, primer, que va ser un procés d'estudi, literalment, durant 20 anys, de les religions, Em vaig ficar en diverses, en l'islam, en el judaïsme, em vaig ficar amb molta passió. I al final vaig trobar el Nou Testament, l'Evangeli concretament. El que sí que va passar és que durant aquest procés de conversió, nosaltres, tu deies una cosa que sempre dius coses interessants, però has dit una ara que era com, bueno, què creus, no? Creus en Déu o en què creus? Bueno, doncs pots creure en que la teva relació, que els teus diners, que la teva feina... que això et dona identitat, no? Qui sóc jo? Un home ric? Jo no, Però això em dona identitat. Qui sóc jo? Un famós de la tele. Quina és la meva identitat? Ser famós de la tele. En el meu cas, jo no era famós de la tele, però en el meu cas Jesús em va ensenyar, per un procés, que la meva identitat era Jesús. Que totes les altres coses no em podia aferrar. Ni a la meva feina, ni a la productora...
0: Ni a la família, que abans t'ho preguntava, ni als teus fills, que és la cosa que més estimem, les persones.
1: Res, perquè si tu estimes a la teva dona més que Jesús, ¿vale?
0: Més que a Jesús.
1: Més que a Jesús, exacte. Molt fina aquí.
0: No, perdona, és per entendre-ho,
1: Perfecte, i totalment. I al final jo puc, per exemple, demanar-li a la meva dona coses que ella no em pot donar. Divinitzar-la. No? I quan em falla, dic com, oh, mira la meva dona, jo tant que l'estimo i m'ha fallat aquí. Fins i tot el meu amor comporta que ella a canvi em doni coses. No, si la meva dona m'és infidel un dia la deixo. Perquè jo, no? Estimar la meva dona, estimar Jesús més que la meva dona, fa que jo entengui que Jesús m'ha estimat a mi fins a morir penjat a una fusta per mi. I, per tant, jo, en relació a aquest amor, he d'estimar la gent de la meva família...
0: D'aquesta manera.
1: D'aquesta manera. No demanant-li que a canvi no sé què...
0: No com un intercanvi d'interessos, sinó com amor 100% el que sí. vol dir amor incondicional.
1: Ah, exacte. Pau diu: marits, estimeu a les vostres dones com Jesús va estimar l'Església. Fins com? Fins a la mort. Sense dir-li com: jo arribo cansat i el rentaplats està per treure. Jo, ja podries tu treure'l algun dia. Bueno, tots tenim problemes a la família i al matrimoni.
0: Som humans, és el que he dit al principi.
1: Exacte, però la idea cristiana és com: calla't. Jo, hi ha un predicador molt bo que deia com: marit, fes-ho tot. Fes-ho tot a casa. I quan arribis de treballar, si la teva dona ha anat a buscar els nens, ocupa-t'ho dels nens, fins que es posin a dormir. I quan tindré jo un moment per estar tranquil? Mai. Aquesta premissa...
2: Perdó, aquest predicador, perquè l'hem deixat de seguir, exacte. Que m'interessa molt com a dona aquest predicador que diu: homes, feu-ho tot.
1: 100%.
2: Però, on és aquest predicador?
1: Però segurament hi ha una predicadora que predica les dones similar. I després, si tu ets... A tots ens passa. Podem ser creients, jo sóc molt creient, sóc radical. Què tinc al voltant? Bueno, el meu dia a dia tinc gent no creient, no? Què és el que he de fer? Predicar-los. Què vol dir això? Parlar-los de la Bíblia. També, també. Però hi ha una cosa més important.
0: Quina?
1: Viure com a cristià.
0: Mm.
1: Perquè la gent a vegades, generalment, no t'escolta, però et mira.
2: Predica amb l'exemple.
1: Bueno, Jesús diu: prediqueu a totes les criatures. Prediqueu a totes les criatures. Com predico a un gos, que no puc parlar-li? Com predico a un bebè, que no puc parlar-li? Amb la teva manera de ser.
0: Estimant-los.
1: Que fins i tot el gos digui com: ostres, un amo cristià és millor.
0: M'encanta. Estel, tu tens una pregunta molt concreta que m'agradaria que ens respongués en Xavi.
2: Però Xavi, comença tu, si vols, sí. Com a creients, què en feu de sentiments o emocions com la ràbia o la set de venjança, el dolor no canalitzat? Què en fem amb això?
4: Mira, una miqueta a tomb del que deia l'Oriol, no? O sigui, no sóc jo. Si ja comences a pensar que això és Jesús i tu li ofereixes de dir: Senyor, tu estàs creant aquesta situació i aquest neguit per alguna cosa? O em veig com temptat pel diable perquè jo li respongui tot això? Saps allò que després d'haver-te vist, li hagués dit tot això?
2: Sí.
4: Aquesta ràbia, sort que no t'ho he dit, perquè pues, segurament, com que són persones, hagués estat pitjor. Però jo tot això li dic al Senyor: ostres, gràcies perquè no ho he dit, ho poso als teus peus i aquí hi ha alguna cosa que no sóc jo. És treure-ho de mi perquè no vull que m'acompanyi, perquè m'angoixa, perquè em fa sentir malament, perquè em trobo malament físicament, mentalment. I quan ho abandono,

0: que hi ha camins paral·lels amb el que, amb com gestionar aquestes emocions des de la fe a com fer-ho des del creixement personal o la psicologia, no? És a dir, arribeu a camins molt similars. Clar. O feu camins molt similars per un mateix propòsit. No sé si t'ho han dit mai, Xavi.
1: El perdó, per perdonar.
0: Per exemple, per perdonar o per no reaccionar, no? Ara tu deies, no? M'està posant un mirall al davant per, sí. I jo decideixo que no em vull sentir així perquè no m'agrada, perquè tal, no? El creixement personal ho aborda des d'una altra banda, però el camí és molt similar.
1: Sí, hi ha camins com el que començaves al principi dels iogues i altres teràpies alternatives, mm-hmm. que aquestes et prenen molt... Bueno, valen diners, mm-hmm. vale? I en canvi aquesta és gratis. Sí, és gratis. Dius, com pot ser? Sempre ha passat, no? Una cosa que és gratis i no la vulguis. En canvi, vols alguna cosa, algun camí que hagis de pagar, no? Jo em trobo més amb aquesta llibertat de perdonar. Quan perdones, és que si no perdones, tu quedes per dins. Si entres en una batalla, què has guanyat? Has guanyat un minut, 30 segons, i ets tu l'únic que però... t'endús alguna cosa i la resta
0: malpensa de tu. Però porta un procés, no és immediat, no? Aquest perdó, m'imagino.
1: Clar, jo el porto portant de sempre. Ja. Com a persona humana penso, jo, aquella persona em va fer allò, em costa oblidar-me'n d'allò, a mi em costa, però intento justament lluitar més encara per perdonar-ho, perdonar.
2: Moltes persones que estan dient la seva sobre el programa d'avui estan explicant en què creuen, en què no creuen. La Maria diu, no creu que en Déu, però penso que el cos sí té ànima. M'he trobat molt cops a la feina, dic, soc infermera, i he acompanyat a moltes persones al final de la vida, i al final el meu criteri, el que he construït, és aquest. No crec en Déu, però el cos té ànima.
0: Estic veient molts oients agnòstics, molts oients ateus, als qui els resultarà ultra interessant aquest programa, sí. Perquè a mi, jo ja ho sabeu, que parlo des de moment l'agnosticisme, però em resulta molt, molt, molt, molt, molt interessant sentir què han de dir les persones creients que avui tenim en aquest estudi. Per tant, aprofiteu per fer preguntes concretes.
1: I sobretot, perdona, i sobre el que comentava molts oients sobre el que és el tema de l'Església, no crec en l'Església, la funció de l'Església és predicar la paraula de Déu. Vull dir que no pots dir no crec en l'Església, perquè bueno, és un instrument per predicar tot el que ha fet Déu.
3: Es refereixen a que discrepen de comportaments...
1: Però què és el que deia l'Oriol? Són persones humanes també portades per pecadors.
4: Mm. Bueno, i l'Església som nosaltres. És a dir, hi ha un mal concepte del que és l'Església. L'Església és nosaltres, els creients. És l'assemblea dels creients, que després té pastors, els bisbes, no? Gent que gestiona, però l'Església som nosaltres. Hi havia una anècdota d'un senyor que no anava a cap església, no anava a cap, no li agradava cap. I li van dir, escolti, per què vostè no tria una església? I va cada diumenge, no, perquè és que jo vaig i no m'agrada cap, no hi ha cap perfecta. Li va dir, doncs, si hi ha alguna església perfecta, no hi vagi, perquè si va vostè ja no serà perfecta. Però aquesta és la idea.
3: Dues coses, us les llenço aquí. Primera, recordo, Oriol, que a la teva presentació vaig treure el tema de el debat, diguéssim, a veure com el veieu, de perdonar alhora no és posar-te per sobre d'aquella persona. No hi ha un punt de condescendència, de jo estic per damunt de tu i, per tant, et puc perdonar?
1: No és... Per mi no, perquè jo em sento igual, que jo també hagués pogut cagar-la igual o pitjor. Uh-huh. Llavors no em miro des de la superioritat. Jo no.
3: D'acord, seria posar-te en pau. No...
1: Sí, de dir, ei, jo també l'he cagada, o potser ja l'he fet abans aquesta que tu. D'acord. Potser inclús que t'ho digui, hosti, a mi també em va passar.
3: I després, que també em parla aquell dia, el llindar d'aquestes persones que són agnòstiques tal vegada, però molt espirituals. Jo crec que hi ha un gran gruix de gent que potser té una fe més espiritual, però després no desplega tota la resta de temes com per considerar que creu en Déu profundament. Sabeu què vull dir?
4: Sí, això n'està ple.
3: I què em pe... Ui, fas com de que no t'agrada.
4: No, jo crec que és perillós. Sí.
3: A veure, per què?
0: Per què?
4: Bueno, perquè, per exemple, hi ha cert desconeixement. És a dir, hem arribat a un punt social, històric, on el raonament general és que el món sobrenatural o espiritual no existeix. No? Hi ha un... Si tu parles...
0: Sí.
4: És a dir, a les notícies de TV3... no diran cap notícia que impliqui que hi ha hagut un fenomen espiritual.
0: Socialment, el que es pot explicar, sí. Ara, també estem veient un gran repunt.
4: Perfecte, sí. Aquí vaig. Això es va arribar en un moment donat on la racionalitat semblava excloure una cosa que durant tota la història de la humanitat ha sigut real, uh-huh. que és el món sobrenatural. Uh-huh. Què està passant ara? Està passant una cosa... Mireu, abans de que arribés Jesús a Europa, uh-huh. tota Europa creia en milers de coses. En

0: esperits, en l'oracle de Delfos, en fantasmes, en dimonis, se li oferien, no sé si ho sabeu, sacrificis infantils als déus.
1: Sí, tant.
0: Vale? D'Europa. Hi havia rituals on, per exemple, la prostitució sagrada, que es feia a Europa, on una dona estava en un temple fins que algú pagava diners per tenir sexe amb ella, etc. Hi havia moltes... Això eren els déus en els que la gent de l'antiguitat creien. Va arribar Jesús i va acabar amb els sacrificis infantils, va acabar amb els sacrificis de soldats enemics als déus, va acabar amb el circ de Roma, un lloc on es mataven milers de persones, d'acord. Va acabar amb dones esclavitzades en oracles, i això ha sigut el cristianisme fins fa poc. Què ha passat ara? Que se li ha ensenyat a la gent que el món sobrenatural no existeix, i s'ha deixat un forat perquè proliferin...
1: Pseudo, el que tu consideres pseudo, el que sigui.
0: No entraré en d'allò, perquè vull que no tanquin el programa, però una...
1: Si us plau.
0: Una diversitat de creences espirituals vingudes de... Diu la Bíblia, no adoreu a déus que no han conegut els vostres pares. Doncs això està passant. Estem adorant a déus que han vingut de no sé on, i que es diuen no sé què, i que sonen molt exòtics, i que no pensem a vegades... És a dir, què és el ioga? Anem a parlar literalment d'una cosa que...
1: El llibre, de fet, ho explica, i expliques l'origen de la paraula ioga, que és...
0: Que podeu anar a buscar-ho, és a dir, podeu anar a ChatGPT o a Google. El ioga és una litúrgia espiritual religiosa de l'Índia.
1: Que prové del sànscrit yug.
0: Sí, i què vol dir? Que al final el que estàs fent és intentar que el teu cos sigui una antena, molt resumit, per relacionar-te amb els esperits. Vale? Llavors, bueno, això és el que és. I és una pràctica religiosa. Quanta gent sap això? Home, no molta. Quanta gent practica ioga? Moltíssima. Bueno, sempre que practiquis ioga, no, però és que a vegades es pots estar fent coses espiritualment que, malgrat que tu no ho sàpigues, són coses espirituals. Vale? Llavors, això, hi ha una proliferació al·lucinant avui en dia del tarot, de la divinació... no sé què, de coses que són literalment espirituals, no són bromes. Són coses que estan tocant un món en el que si ets cristià i creus, lògicament, que és el món de l'esperit, el món sobrenatural. I això està a la Bíblia? Sí. Moltes vegades pensem que la Bíblia diu que hi ha Déu i hi ha Jesús i tot l'altre no existeix. No. La Bíblia diu que hi ha Déu i hi ha Jesús i que hi ha quantitat de déus, Elohim a la Bíblia, éssers espirituals amb els quals la gent es pot relacionar, però que millor que no, diu la Bíblia. Vale? Diu, no us relacioneu amb tots aquests éssers. Relacioneu-vos amb Déu, a través de Jesús. I per tant, això és un món que jo estic veient créixer avui en dia a Barcelona o a qualsevol lloc d'una manera brutal.
1: L'Oriol no ho dirà, però sí que és veritat que hi ha un repunt de creences amb horòscops, amb tarots, amb ciències místiques vàries, etc etc. No sé si vas per aquí o no vas per aquí, només orienta.
0: I a més, i una cosa més, jo, gràcies a Déu, i en aquest període que he tingut de donar conferències i fer llibres, he conegut a diverses persones, tot dones, concretament, que han passat per pràctiques espirituals orientals i han hagut de fugir...
2: Abusives.
0: Abusives espiritualment. Espiritualment. On, casos concrets, reals, que estic parlant, on ho han passat molt malament, psicològicament i físicament. I, gràcies a Déu, són persones convertides.
3: Mira, sobre això, el Marcel vol compartir una reflexió amb nosaltres. Diu, tot això que esteu comentant d'aquest creixement en l'espiritualitat, diu, penseu que es pot atribuir a que, tal i com està la societat, les persones ens tornem còmodes i ens estimem més ser dirigides per algú en lloc d'anar-nos qüestionant el dia a dia cada cosa que ens passa a la vida?
0: Jo no paro de qüestionar-me la meva vida, eh? Sí, no. El cristianisme no és fàcil.
1: Una cosa seria la creença, i l'altra cosa seria seguir els preceptes d'una religió, la que sigui, sense qüestionar-se, que no crec que sigui la finalitat, no? Al final d'una religió per se, potser una religió malentesa, sí. Deixeu-me fer una última pausa, que tenim dos minutets de publicitat. A la tornada, què responem? Va, una pregunta que ens facin els oients.
3: Una pregunta per l'Oriol i el Xavi. Si haguéssiu crescut o nascut en una altra cultura, tindríeu la mateixa certesa sobre l'existència de Déu?
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: Hem de donar una resposta. Ens queda minut i mig, Xavi, tens gran feina. La pregunta, qui la feia, Fran? I recordem la pregunta, si et sembla.
1: Mira, el Marçal, si haguéssiu nascut en una altra cultura o religió, creieu que tindríeu la mateixa certesa sobre l'existència de Déu?
2: No.
0: La pot ser una mica més extensa.
2: Jo em sento amb que Déu, Nostre Senyor, m'ha donat el do de la fe. I abans ho parlàvem fora de micròfon, no? I deia, ostres, jo em sento molt afortunat d'haver tingut aquest do. I em sento com una responsabilitat. No m'ho puc quedar per mi. O sigui, l'he d'escampar. I espero que en aquesta escampamenta arribi algú com jo que hagués nascut en una altra cultura.
0: Oriol, no sé si vols afegir alguna cosa en aquests 40 anys.
3: Sí, jo discrepo, sí. Ja estan creixent els cristians a Iran o a la Xina exponencialment.
0: Uau.
3: És a dir, el tema és... No, el cristianisme no és europeu, tampoc. Nosaltres som europeus. El tema és que nosaltres hem de predicar-ho, no? I arribar a tothom per la seva salvació, per pur amor.
0: Avui hem parlat de... En què creiem en el segle XXI? L'Oriol. N'hem parlat amb l'Oriol Jara, guionista, codirector del programa La Selva i que ha escrit diferents llibres, entre ells Per què crec en Déu, amb Editorial Destino, i també amb en Xavi Pérez Esquerda, col·laborador i prologuista de 10 raons per creure en Déu, de l'Oriol Jara. Gràcies a tots dos per aquesta conversa tan edificant. Estel Solent, sentim dilluns, eh?
4: Si Déu vol.
0: Si Déu vol.
2: Oh, que bonic!
0: Fran Domènech, que ens sentim demà.
5: Fins demà, salut.
0: Ai, senyor, demà tornem amb més coses aquí a La Solució. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Fiscalia Anticorrupció ha ratificat les seves peticions de penes per als tres acusats del cas Mascaretes que s'està jutjant al Tribunal Suprem. Recordem que la Fiscalia demana 24 anys de presó per a l'exministre i exdirigent socialista José Luis Ábalos, 19 anys i mig per al seu exassessor Koldo García i 7 anys per l'empresari Víctor de Aldama. L'últim a declarar ha estat José Luis Ábalos. Ho ha fet aquest dilluns i ha negat haver cobrat comissions de l'empresari de Aldama i d'haver finançat, de beneficiat les seves empreses.
2: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
1: Durant les més de 6 hores de la seva declaració, Ábalos ha acusat l'empresari d'haver sostingut un relat fals i polititzat per evitar la presó i d'haver coaccionat la seva exparella Jessica Rodríguez per fer-la declarar en contra seu. L'exministre també ha denunciat ser víctima d'una conxorxa mediàtica i ha qüestionat el rigor de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil per haver fet una investigació que considera esbiaixada. Un cop han declarat els tres acusats, ara les defenses tindran un dia més per preparar els informes finals després que Anticorrupció hagi anunciat canvis poc importants en les conclusions, unes modificacions que no afecten les sol·licituds de penes de presó per a cap dels encausats. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
1: Vladimir Putin declara un alto el foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per el 8 i el 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte a Moscou. Zelensky respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres.
3: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat passarà a disposició judicial en les properes hores. Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes de l'Ajuntament per condemnar el crim i fer un minut de silenci. La principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, el gironès, acusada de matar el seu home en un garatge del municipi. Va passar ahir la tarda al carrer Doctor Ferran i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat la víctima amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria propera. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. La pau serà el fil conductor de la programació la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana.
3: La sessió inaugural serà el 28 de setembre. Al calendari destaquen els 8 concerts amb motiu dels 150 anys del naixement de Pau Casals i els concerts per commemorar els 200 anys de la mort de Beethoven i dels 300 anys de l'estrena de l'obra de Bach, La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música.
4: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
3: Els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma 212 concerts més 157 d'educatius.
1: Esports, el Girona i l'Espanyol han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 en l'últim partit de la jornada situa l'Espanyol a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona a 2.
3: Al Madrid, el lateral francès Mendy té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça de diumenge al Camp Nou.
1: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El Club Blaugrana proposa viatjar amb vol xàrter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final, a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, això sí, sense entrada inclosa.
3: A la Lliga de Campions masculina aquest dimarts se sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a Londres després de l'empat a un gol de l'anada amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, et portem la solució.
7: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
6: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
7: 12.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
8: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora sigui tan ben aprofitada.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
0: Tot costa.
9: La temporada del 10.
10: Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
11: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
6: 10 temporades ja.
12: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
5: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Per molts anys i que en feu molts.

0: Segur que heu sentit algun cop que les dones tenim un sisè sentit. Aquest sisè sentit és sinònim d'intuïció, allò que sabem sense que passi pel sedàs del que és racional. És una saviesa intrínseca que a vegades no valorem prou. De fet, si no li fem cas, molt sovint ens en penedim. Allò que ens va semblar correcte en una primera impressió sol no fallar. La nostra convidada d'avui, podríem dir que en aquesta intuïció que li venia de sèrie s'hi va posar unes antenes i un rètol. Li agrada dir que és practicant de xamana. No és una descendent dels xeroquis, sinó d'aquí la vora, però la seva intuïció li diu que no s'equivoca posant-se aquest títol nobiliari.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Les dones i els dies d'avui, dilluns, passen 7 minuts de les 9 de la nit i sentim aquesta cançó de la Holly Humberstone, que, clar, jo ja com ho veig tot en clau xamànica, jo pensava, Humberstone és la Holly Pedra Riu, com li diríem en el món dels xamans, que acaba de treure un disc sobre la seva intuïció, sobre l'amor. Es titula Cruel Wall. Avui intentarem deixar les crueltats fora, però parlarem més tard, després de conèixer la Tuti Cirera, aquesta xamana. Avui també ens acompanyarà la Mar García Puig per parlar-nos de si és possible una intel·ligència artificial que vagi a favor de les dones, que sigui una intel·ligència artificial feminista. Això és possible? Intel·ligència artificial feminista, tot en una mateixa frase? Ho sabrem aquesta nit. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. I com dèiem, començava el programa d'avui i, clar, jo he dit això que comencem parlant d'intuïció, que la intuïció és el més sant que tenim. I Tuti Cirera, tu què en penses? Com estàs?
1: Hola, bona nit. La intuïció, jo crec que la intuïció té un paper molt important en les nostres vides i que a vegades ens n'oblidem d'ella. I quan li fem cas, passen coses, i passen coses prou interessants.
0: Doncs avui parlarem amb tu d'intuïció, d'aquesta manera de viure que no passa potser pel sedàs de lo racional. Et fas dir xamana, ara explicarem què és exactament això, però tu et dediques a fer pedagogia també artística, a acompanyar bloquejos creatius, bloquejos vitals, et tallers, fas xerrades, fas cursos, també tires les cartes, però tarot evolutiu, no us explica si un dia tindreu un nòvio o si la setmana que ve coneixereu l'home de la vostra vida. Més aviat t'explica en què esteu ara, com esteu ara, etc. I, clar, t'hem portat aquí al programa perquè teníem molta curiositat. Et vam conèixer en una exposició que fa poc es feia a Vic, que és aquest Instruments de l'Ànima que feien al Museu de la Pell de Vic, i vam veure que hi havia una xamana a Tona. I vam dir, a veure, un moment, xamana i a Tona, què és això? Explica'ns per què xamana i per què has triat aquesta paraula.
1: Jo diria practicant xamànica, perquè sempre implica, ser xamana implica que hi ha d'haver, no és un nom que tu et puguis posar, sinó que hi ha d'haver un reconeixement d'un grup o del teu entorn per dir-te xamana.
0: I escolta, no te'n reconeixen a Tona, això?
1: A Tona, doncs no sé si a Tona se'm reconeix. En tot cas, sí que hi ha persones que em venen a veure i amb les que tenim molt contacte. Però, clar, dir practicant xamànica vol dir una manera d'entendre la vida i una manera d'entendre les connexions amb tot el que representen les persones i tot el que ens envolta.
0: I perquè la gent no pensi en esoterismes estranys, a mi m'agradaria que ho aterressin molt, això, no? Però explica'ns què és un xaman, perquè jo crec que tenim la idea de les pel·lícules d'indis, dels Cherokees i els Sioux, i de sobte ve el cap de la tribu allà, que li diuen que és el xaman, i clar, ens hem quedat amb aquest imaginari, però això no té a veure amb el que fas tu.
1: Clar, podríem dir que el xamanisme és la pràctica espiritual ancestral més antiga que existeix. Per tant, el nostre imaginari se'n va molt ràpid, a les tribus nord-americanes, o centroamericanes, sud-americanes, o siberianes. El que és curiós és que en tots els xamanismes que hi ha i que existeixen, hi ha coses en comú. Llavors, des de fa anys, hi ha hagut persones que s'han dedicat a estudiar-ho, i, per exemple, hi va haver un antropòleg, el Michael Harner, que es va dedicar a veure què tenien en comú tots aquests xamanismes i de quina manera podien portar l'essència del xamanisme a Occident, també. Perquè és evident que, clar, jo ara no vaig vestida ni amb plomes, ni vaig, no?
0: No veus, és la ràdio, però...
1: Tu em veus.
0: Bé, amb texans, unes sí? Bambes, una samarreta... No li veiem cap tret així característic. I de moment no has començat a fer allò dels indis, no?
1: No us espanteu. Vaig néixer a Tona i en aquests moments visc a Tona, també. des de fa uns anys, i per mi el que és molt important és entendre que del xamanisme hi ha algú que ens pot ser com molt beneficiós a totes nosaltres.
0: Xaman té un significat, que me'l deies ara quan estàvem a punt d'entrar, que és molt bonic. Què vol dir xaman?
1: Sí, xaman és una paraula d'origen siberià que queda molt exòtica i el seu significat és persona de coneixement. Per tant, xaman, xamana, perquè a vegades parlem en masculí, però hi ha moltes xamanes, sí. I les xamanes han existit sempre.
0: I de fet n'hi ha moltes, i de fet en els últims anys n'hi ha més potser fins i tot que d'homes, però ens hem quedat això, no?, amb aquest món que ens han explicat una mica de les pel·lícules, on sempre, pràcticament sempre, el xaman és un home, i el que té saviesa és l'home.
1: Hi ha moltes dones xamanes, hi ha cultures com alguna cultura, a Corea, per exemple, sempre hi ha hagut moltes dones xamanes. Llavors hi ha cultures que sempre han tingut dones, també, i clar, venim d'una llarga tradició on el món, tot el que és la masculinitat, ha imperat d'una manera molt forta, i a vegades hem quedat també les dones com relegades, però sempre hi ha hagut xamanes.
0: Sempre hi ha hagut xamanes, i avui en tenim una aquí, Les dones i els dies. La dona que sap coses, que és sàvia, podríem dir. Quan entra el xamanisme a la teva vida? Crec que la teva filla és una mica la culpable, entre cometes, que això em crida molt l'atenció. O sigui, la teva filla va dir, per què no ens fem xamanes o alguna cosa així? Com va anar això? A veure,
1: explica'm. Això va anar, sí, és divertit, perquè la vida a vegades ens porta per uns camins ben curiosos. La meva filla...
0: Perquè tu venies, perdó, del món de la història de l'art, havies treballat a la Fundació La Caixa, per exemple, al Laboratori d'Arts, vull dir, venies de la pedagogia artística, de la didàctica, del món de la universitat. O sigui, aquí la xamana nostra d'avui, Les dones i els dies, és doctora, té màsters en educació, diplomada en expressió plàstica, llicenciada en filosofia i lletres. Vull dir, ara no passaré tot el currículum, però vull dir que hi ha tot un coneixement acadèmic darrere.
1: Sí. El que he trobat sempre molt curiós és que el món de l'art està ple de xamanes i de persones. Amb el sentit de que socialment la manera d'expressar allò que potser no era tan racional ha estat un mitjà, sempre el mitjà artístic. Després m'he trobat sempre molt a gust en el món artístic perquè he pogut expressar tot allò que sentia, també.
0: Explica'ns això de la filla. Sí, que m'ha encantat.
1: No ens perdem. Sí, la meva filla, la Mar, quan ella tenia 20 anys, em va dir que volia aprendre xamanisme. Hi ha molts tipus de xamanisme diferents, i bé, vam estar mirant a través de la meva parella, l'Alfonso, que coneixia, ell viu aquí a Barcelona, i coneixia l'Instituto de Estudios Chamánicos, coneixia alguna persona que hi havia anat, i li va dir, si vols fer xamanisme, doncs potser que facis en algun lloc que hi hagi un xamanisme seriós. I va ser així com vam conèixer, doncs, els directors i cofundadors, que és la Maria Luisa Freijeiro i el Héctor Adell, i ens vam apuntar el curs inicial i el vam fer juntes. Jo li vaig demanar a la meva filla si li importava que m'apuntés, i vam venir aquí a Barcelona a fer la primera introducció al xamanisme.
0: Clar, dit així, és curiós, perquè ningú pensaria que és una cosa a la que t'apuntes, com aquell que s'apunta a italià o el que sigui. Vau començar amb aquest curs, però en realitat el que has après és a connectar el que és tangible amb l'intangible, podríem dir-ho d'aquesta manera? O com?
1: Sí, podríem dir que el xamanisme o la persona practicant xamana és com un pont entre aquesta realitat i les altres realitats. Podríem dir la realitat nostra, que és l'ordinària, i les realitats no ordinàries. I és com establir un pont entre els dos, entre les dues realitats. El que va ser molt curiós és que des del moment en què la meva filla i jo vam començar, totes dues vam sentir que estàvem a casa. I vam sentir que tot el que ens explicaven formava part de nosaltres. Res era estrany. I el que sí que ens donava era un mètode i una disciplina per fer-ho. Que a vegades hi ha persones que tenen moltes percepcions i se senten molt perdudes perquè no tenen un mètode o no donen validesa a allò que senten.
0: Perquè tu, per exemple, abans d'apuntar-te a xamanisme, tenies ja intuïcions, és a dir, a vegades veies coses que les altres persones no veien, què és el que senties?
1: Sí, sí, clar. Percepcions i abans parlàvem amb tu. Hi ha una cosa que sempre m'ha estat molt fàcil, que és veure la bellesa de les persones. I això ho puc veure. I a vegades, quan vaig pel carrer, puc veure la bellesa de les persones.
0: O és que hi ha molts guapos, eh?
1: Sí, però guapos i guapes, eh? I no únicament una bellesa externa, sinó una bellesa interna. Mm-hmm. Aquesta és la que veig. L'externa no, em pot passar també per alt, m'agrada, sí, però em pot passar molt per alt.
0: La bellesa que tenim tots.
1: Sí, sí. Però hi ha una bellesa molt profunda.
0: Però recordes potser en algun moment a la teva vida, a la infància fins i tot, o en algun moment en què sentissis alguna cosa més que aquesta bellesa de la que parlem?
1: Sí, clar, per exemple, tot això són percepcions ja que tenen a veure molt, per exemple, per mi el món dels somnis sempre ha estat molt real. I jo tenia, des de molt petit, els meus amics dels somnis. I me'ls trobava una vegada i una altra vegada, i m'ho passava molt bé amb els meus amics dels somnis. I eren diferents dels
0: meus
1: amics
0: d'aquí. Però vol dir que tenies somnis premonitoris? O...
1: No, no necessàriament, no necessàriament.
0: Però tenies converses.
1: Però tenia converses, sí, i em passaven coses. I, per tant, això podia ser estrany. Moltes vegades es porta amb molt de silenci perquè no es parla, i si es parla l'entorn ho troba estrany, però això forma part de la vida. I està amb nosaltres.
0: Avui coneixent a Tuti Cirera, la nostra aprenent de xamana, hem de dir, practicant. És que practicant... Jo sempre penso en algú amb una agulla, en practicant, sí, però no passa res.
1: No.
0: El meu cervell va cap allà. Jo vaig patir d'asma de petita i quan deien, espera que ve el practicant, jo era com, mare meva, amb una indicció allò de 3 metres.
1: No, jo no porto cap agulla.

0: way.
1: Clar, hem d'explicar, ens estem fent molt les misterioses, però tu tens la teva clientela, no sé si els dius clientela o com els dius, o persones que venen a la teva consulta.
2: Sí, no els hi acostumo a dir clients.
1: Clients és que és
2: no,
1: una mica...
2: clients és com molt el...
1: No molt sé. Capitalista.
2: Sí, que sí? Sí.
1: Sona fatal.
2: Sí, sí, a mi també em sona
1: fatal. Però et venen a veure molta gent perquè estan en moments difícils de la seva vida, perquè estan perduts, també molts artistes potser que volen trobar el seu camí, i el que fas tu, a veure, tu em dius si m'equivoco, és com connectar-te amb uns guies i què fas? Dones solucions? Fas preguntes? Com guies a la gent? Què fa el xaman? Guia? Perquè veu més que el qui té davant?
2: Clar, estem parlant de coses diferents. Jo utilitzo instruments diferents. Per exemple, doncs, com a practicant xamànica, el que faig és... Jo puc anar a buscar informació. Jo faig viatges xamànics i em puc moure pel món de dalt, pel món del mig i el món de baix. El món del mig és on vivim nosaltres i puc anar a buscar informació. El món de dalt és un món... més eteri, és diferent, no forma part de la nostra realitat. I el món de baix és un altre món, diferent del món de dalt, on s'hi pot anar a buscar informació. Llavors, depèn, a vegades vaig a un dels tres mons en funció de la informació que vaig a buscar. I també acompanyo a persones a trobar els seus animals xamànics o tòtems. S'explica en moltes tradicions que des de que naixem tots tenim un animal que és com un acompanyant que ens dona força, que ens ajuda i que està amb nosaltres, que ens guia moltes vegades i que sovint el perdem perquè no li fem cas, però està allà com adormit. Després és com despertar aquest animal i que aquest animal t'acompanyi. I és molt bonic perquè, de fet, a la vida... podem estar molt acompanyades, però sempre estem soles. I quan tens animals o tens guies, no et tornes a sentir mai més sola. Això és molt maco.
1: M'agrada aquesta idea. Si no tens un animal de companyia...
2: Tens un animal de poder.
1: Exacte, un animal totèmic, que el tens allà adormit i dius un moment que el desperto.
2: Sí, però és un acompanyant fantàstic. I t'hi pots vincular molt bé.
1: No borda, no li s'ha donat el menjar.
2: No, té totes les... té totes les avantatges que pot tenir.
1: El que tu utilitzes diferents maneres, també utilitzes de vegades les cartes, però que la gent no s'imagini que tu li estàs dient a algú... Ara, fem un exemple, sí. No? M'agradaria canviar de feina i no sé què fer, no? Tu no vas i li dius, deixa la feina.
2: No, això mai. Com mai ningú et pot dir el que has de fer. Únicament cada persona ha de saber el que ha de fer i el que pots fer és ajudar a veure què hi ha des d'un present, sempre. Per mi el futur és una suma de presents i el que és important és com construïm el present perquè esdevingui el futur també. Però per mi no té massa sentit parlar de futur. Però en canvi sí que trobo molt interessant poder explicar la situació que vivim en aquell moment i quina és la millor manera que una pot arribar a veure perquè aquella situació esdevingui diferent o canviï, no? Uh-huh. Però sempre ha de ser amb una intenció molt clara de voler-ho fer. No sempre hi ha l'intenció. Per exemple, ara parlo del tarot, però en xamanisme també és molt important l'intenció que posem. L'intenció és bàsica per tot.
1: Què vol dir això?
2: Què vol dir? Que moltes vegades desitgem coses o volem que ens passin coses, però no hi ha una intenció clara. Si no hi ha una intenció clara, no esdevé. És com si la vida pogués escoltar allò que de veritat volem. I quan ho volem de veritat, la vida ho escolta. Però hi ha d'haver una intenció molt clara, una voluntat molt clara...
1: I d'alguna manera
2: tu
1: guies perquè la gent tingui una...
2: És com ajudar a treure aquesta part.
1: Aquesta part
2: que això aflori, que aflori la pròpia part, perquè evidentment el que jo he vingut a fer en aquesta vida és molt diferent del que has vingut a fer tu, i el que és interessant és que tu siguis tu i que jo sigui jo. El que no té cap sentit és que aquesta uniformització tan gran que moltes vegades hem viscut, o culturalment, o se'ns ha inhalat quasi bé, no?
1: Imposat.
2: Imposat, sí.
1: Clar, jo estic pensant que em deies una cosa abans, que és que tu no pots estar tota l'estona canalitzant i preguntant a dalt, a baix, al mig, què passa.
2: No.
1: És a dir, tu fas on, off. És a dir, tu ara no m'estàs canalitzant a mi.
2: No.
1: Ni estàs pensant, hauria de deixar la ràdio aquesta noia.
2: No. A mi, jo estic ara molt a gust, m'estàs entrevistant, ens ho estem passant molt bé aquí juntes, i per res, o sigui, en cap moment. Uh-huh. És interessant, és molt important connectar i desconnectar quan una vol. És part de la intenció que parlàvem. Jo puc posar la intenció de connectar-me o la intenció de desconnectar-me.
1: Hi ha una cosa molt important també que és part d'aquest treball que fas, que és treballar, això sí que és molt xamànic, amb música, amb tambors. Nosaltres hem buscat una música, segur que és molt millor la que tu tens, però hem trobat això.

0: El tambor, la percussió, és una manera en la que tu entres. Podem dir en trans o en què? O en...
1: Sí, bueno, seria...
0: En el viatge?
1: Sí, seria la manera que jo utilitzo, per exemple, per d'alguna manera per entrar o per entrar en aquesta... En aquest altre...
0: En trànsit.
1: Sí, en sí. No, mai és un trànsit que sempre hi ha la consciència de que estàs en els dos llocs. Jo mai deixo el cos. Jo estic en el cos i estic en un altre lloc. I això és una disciplina molt important, també. Mai marxo.
0: Que ningú s'imagini ni drogues,
1: No.
0: Sí, ni ajuts psicodèlics, ni psicotròpics.
1: En alguns xamanismes es prenen ayahuasca o es prenen alguns altres mitjans per marxar. No és el meu cas. A mi m'encanta ser jo la que controlo i marxo amb el so del tambor. En aquest cas hi havia tambors i veu, però jo marxo únicament amb un so rítmic de tambor que el tinc amb gravacions i faig el viatge seguint les gravacions. Hi ha un moment en què canvia el to i jo sé que és el moment de tornar. Quan estic en grup, evidentment després hi ha unes persones, per exemple, quan estem doncs, fent cursos o formacions a l'Institut d'Estudios Xamànicos o quan ens trobem amb cercles, hi ha persones que toquen el tambor. Llavors és diferent perquè és en directe. Però sempre és el mateix, és fer un viatge amb el so del tambor. I és genial perquè és un
0: so... I per què el tambor?
1: Perquè és un so... Ho pots fer també amb el so de la maraca, eh? Dic que el tambor també pot ser maraca,
0: depèn
1: també pot
0: siguis.
1: Ser cants, sí, també pot ser el so de la veu, la dansa també pot servir, i com més practiques, més facilitat tens també. Llavors hi ha moltes maneres de poder marxar més ràpid. Però el que és molt interessant perquè el tambor té un so que és molt similar al batec del cor. I, per exemple, explicaven que a vegades es havien donat situacions de persones anant amb tren, el so rítmic del tren, els trens més antics, que anaven fent un so molt constant, hi havia persones que entraven directament en aquesta altra manera de percebre.
0: Guiar els altres és un acte de molta responsabilitat. No sé si ho sents així. A vegades també tens por de dir, ho estaré fent bé. És a dir, tens por de perdre la teva d'intuïció?
1: Clar, amb xamanisme, o com a practicant xamànica, no sóc tampoc jo sola. Jo el que demano és tot allò que em ve donat, també. Jo no sóc jo sola. És com una gratitud molt gran cap a tot allò que et ve, i és molt important no perdre-ho de vista, tenir-ho sempre en compte. Llavors, si funciona... fantàstic, fa molta il·lusió i jo no ho he fet tota sola, i si no funciona també és pensar que bé, que no som infal·libles i que no tot ha de funcionar, o no soc, jo no sóc tan poderosa com perquè tot funcioni.
0: Clar, ojalà, perquè no puc diferent. Anar jo i dir-te que em toqui la loteria.
1: No, clar, és que jo crec, no sé, clar,
0: això
1: no. Jo, a més, també moltes vegades, no sé, hi ha una cosa d'honestedat, no? Depèn de què et demanen, jo a vegades hi ha persones que directament, quan hi parlo, ja els hi dic que vagin a buscar alguna altra persona, que jo no em dedico a això.
0: Per què? Què t'han arribat a demanar?
1: De tot. Això des de quan tindré nòvio, o el que vull és tenir un nòvio. Clar, si el que vols que treballem és què està passant amb tu, que fa que no tinguis un nòvio, treballem-ho. Però jo no et diré quan tindràs un nòvio, quan t'arribarà el nòvio. No és una cosa que depengui. Depèn de tu. Això.
0: De la intenció, segons deies.
1: De la intenció, perquè moltes vegades desitgem les coses més que res perquè ens sembla que ha de ser així, o perquè per família, o per cultura, o per les amistats, tothom fa algun tipus de cosa, no? Similar, i potser nosaltres no ho desitgem, això.
0: Clar, tu que estàs també en contacte amb moltes dones, perquè m'imagino que aquesta intuïció, hi ha moltes dones que són més receptives potser que els homes, o hi ha 50-50 i ens sorprendríem?
1: Hi ha més dones, però per mi forma part molt de l'hemisferi dret del cervell, que el tenim homes i dones, i depèn de com el tinguem treballat. Hem donat molta importància a l'hemisferi esquerre, venim de llargs anys, d'una tradició molt gran de donar molt valor a tot únicament a la part racional i a la part més masculina, i en canvi la part més femenina, que és aquest hemisferi dret, potser l'hem relegat molt. I jo crec que es tracta de tenir un equilibri entre els dos hemisferis, és bàsic. els dos tenen la seva funció, i el que no podem fer és entendre allò que no s'entén des de l'hemisferi esquerre, des del de la raó, ni voler entendre les coses pràctiques des de l'hemisferi dret. Cada un té la seva funció, però el que és molt bo és que puguem establir aquest pont entre els dos
0: hemisferis.

0: Passa un minut de 2:15 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio. No us espanteu, perquè clar, diu que estan parlant de xamans, però aquest no era un programa de feminisme. És que hi ha dones que es dediquen a la pràctica del xamanisme i ens interessava, perquè no tot ho hem de tocar, no tot ho hem de poder tocar en aquesta vida, i ens interessava també aquesta part. Jo crec que ara, per exemple, està molt de moda el tarot. No havia estat mai tan de moda, se'n parla molt, forma part, fins i tot hi ha instagramers, és a dir, gent que es dedica allò a dir-te com t'anirà la setmana, et tiren les cartes si ets verge o si ets aquari o el que sigui. Has fet cara de... Em poso les mans al cap.
1: Mm-hmm. Sí, totalment.
0: Però clar, les cartes, que encara també jo crec que hi ha molt prejudici amb tot allò que se'ns escapa de lo aparentment científic, les cartes són com un conte, són com unes eines d'alguna cosa, d'una història que nosaltres tenim. Com ho explicaries tu? I per què també les cartes és un dels mètodes que fa servir?
1: Clar, començo per aquí. El tarot va arribar a la meva vida quan jo tenia 12 anys, d'una manera molt casual. Vaig veure una caixeta plena d'imatges. Les imatges sempre m'han fascinat. Potser per això vaig estudiar Història de l'Art, perquè m'encantaven les imatges. I vaig veure una caixeta on hi havia una imatge que em cridava l'atenció i vaig demanar diners a la meva mare per comprar-me aquella caixeta. No sabia què era, però tenia les imatges i hi jugava. I, per exemple, no sé, quan entre les nenes de l'escola hi havia algun problema, doncs jo agafava dues imatges i les posava juntes, o vaig començar a fer coses sense saber què feia. També cal dir que tinc la meva germana, la Teresa, que també li ha agradat sempre molt el tarot, i amb ella ho hem compartit.
0: Escolta, quina família.
1: Mira, doncs
0: la filla, la germana, tot i cirera, Déu meu.
1: I tinc un germà també que durant un temps va tenir molt interès pel tarot i també en sabia molt de tarot. Però bé, amb la meva germana sí que ho hem compartit sempre. I t'explicava tot això per dir-te que el tarot són, per mi, hi ha moltes maneres d'entendre el tarot, també, com tot, però per mi són uns arquetips universals. El Carl Jung parlava d'arquetips, i s'ha dit, els orígens del tarot, els tarots més antics, són del segle XV, renaixentistes, que és molt curiós que apareixi en ple renaixement aquests uns tarots, que són com un compendi de coneixement que ens parlen de les coses que realment són importants de la vida. Llavors, ens parlen de moltes coses, entre d'altres, del viatge heroic, del viatge de l'heroi o l'heroïna, i és molt bonic entendre-ho així, perquè ens expliquen tot allò que passem totes nosaltres, tots nosaltres, al llarg de la vida. Llavors, quan ho veus des d'aquest punt de vista, s'obre un univers. Jo crec que fa anys que estic en el tarot i em queda molt per aprendre, i tinc moltes ganes de seguir aprenent, perquè és un coneixement inabarcable.
0: I també perquè la manera en què tu t'hi acostes no és dir-li a la gent això, et tocarà loteria, tindràs nòvio, sinó que expliques una mica el que veus, el que intueixes d'aquell moment.
1: El que veig, el que intueixo, i per mi és un diàleg entre la persona, les imatges i jo. Llavors, el que és important també és que la persona pugui establir-hi un diàleg. No sóc jo sola.
0: Clar, tu has treballat molt en el món de l'art, també, amb gent que té, a vegades, bloquejos creatius, és a dir, que no tot ha de ser allò que li vagi la vida, però sí que a vegades necessitem, o hi ha moments que no veiem clar el camí. En el món de l'art, en el món també, que es barregen, jo crec, molt les inseguretats, com t'hi mous aquí?
1: Clar, em deixo sentir, escolto la persona i les necessitats que té, i a partir d'aquí utilitzo les eines que per mi han set útils. Jo, a mi m'agrada molt l'experiència i allò que jo he viscut. Jo crec que jo no puc acompanyar amb coses que jo no he viscut o que jo no he passat. Ho puc fer amb tot allò que jo conec i allò que a mi m'ha servit. Per tant, quan veig la persona, se m'activa allò que millor li pot anar a la persona. I així de fàcil.
0: I de totes aquestes persones que has anat a veure, que t'han vingut a veure durant tots aquests anys, perquè quants anys fa que fas això?
1: Clar, D'alguna manera vaig estar molts anys en el món acadèmic i en el món universitari, ara perquè s'ha posat bastant de moda i ara molta gent ho coneix. Però, clar, parlar de tot això en aquests entorns era molt complicat.
0: Clar, és que m'imagino tu a la universitat.
1: Clar, però jo crec que sempre he fet el mateix, però sense fer-ho. O sigui, jo puc fer el mateix sense tenir les cartes, i ho puc fer parlant d'obres d'art, i ho puc fer amb les cartes del Dixit, i ho puc fer parlant, i ho puc fer, no sé, acompanyant una persona en un treball de recerca a la universitat, no? Amb un treball final de grau, amb un treball de final de màster. Es pot fer això, perquè, i també, no sé, a la meva vida he fet classes a diferents nivells, i jo crec que això sempre ho he fet, no canvia tant. El que canvia és el moment en què decideixo, és com un sortir de l'armari. Va haver un moment, clar, la gent més íntima sí que sabien, però hi havia quantitat de gent que no sabia que jo feia tot això. Llavors fa, jo crec, així fort, doncs ara fa uns 6 anys, quan vaig decidir deixar l'universitat.
0: Però portaves tota la vida fent-ho, podríem dir, d'amagatotis.
1: Sí, més que d'amagatotis, discretament, jo diria. Uh-huh. Si trobava una persona que podia...
0: Era receptiva.
1: Clar, evidentment, uh-huh. Però el que no té sentit tampoc és haver d'anar amb la marca a davant. Totes són molt polièdriques.
0: Demanes permís per això sempre, eh?
1: Sí, jo no faig mai cap treball amb ningú que no m'ho demani. Mai, mai. Això és sagrat.
0: 7 minuts a 2:15 de 10 de la nit, parlant amb Tuti Cirera, practicant de xamana. Com us quedeu?

0: De fet, mira, ara sentim Alice Coltrane, que era la dona del John Coltrane, i que era una dona que era xamana, també, que tocava el piano, i ella també sentia presències o veia coses que els altres no veien, i va rebre bastant en el seu moment. M'imagino que hi ha gent que va estar encantada quan va sortir de l'armari, podríem dir com a practicant de xamana, però m'imagino que hi ha molta altra gent que ho va jutjar i que deuen dir la bruixa de Tona. Mínim, mínim.
1: La bruixa de Tona, és un nom ben maco. Sí. Benvingudes les bruixes i visca les bruixes. Sí, clar. Però jo també crec que és una manera... Els anys ajuden molt. I ara, en aquests moments, tinc 63 anys, amb la qual m'ho puc permetre. És igual que pensi la gent, la veritat. El que m'agrada molt és estar a gust, estar bé, fer allò que jo sento que haig de fer i no sentir que, per, no sé, que m'ho reprimeixo pel que diran o pel que pensaran. Això no té sentit. Això ens fa molt petits. I ara, com que sóc gran, puc ser gran ja.
0: Uh-huh. I les dones en aquesta edat que tens tu, creus que són més poderoses que mai? O estan amb la intuïció més perfilada que mai? O l'hem de treballar perquè així sigui?
1: Jo crec que s'ha de treballar, però que és molt maco arribar-hi. És molt maco. Perquè és com, bueno, un sentir que tot és al seu lloc. I quan sentim així, tot està bé.
0: És una pregunta una mica difícil de fer, la que faré ara. Però estava pensant, tu que veus de tanta gent i que estem en un moment també a vegades molt deshabituats, descol·locats amb tot el que va venint, amb la intel·ligència artificial, el moment en el que resulta que la gent t'escriu per Instagram però després no et saluda pel carrer. És a dir, aquest món tan estrany en el que vivim, què és el que trobes que és com la falla tectònica de la nostra societat?
1: Uau.
0: La pregunta és d'orilla, eh?
1: Això gairebé... que difícil.
0: Val. O el que a tu t'arriba, que veus que ens fa perdre més el cap.
1: Podem donar-hi la volta, també, perquè jo crec que estem vivint un moment de la història de la humanitat molt interessant, perquè ens obliga a ser molt creatives. I benvinguda a la creativitat, també. Abans he dit també alguna altra benvinguda en un altre moment, però també benvinguda a la creativitat perquè no podem acomodar-nos. Estem en un moment en què és molt important tenir molt clar què som, què volem, cap on anem i no deixar-nos influir per tot d'una manera forta per tot el que ens envolta. Llavors això ens obliga a definir-nos a cada instant.
0: I la creativitat podria ser un camí de salvació, per dir-ho d'alguna manera.
1: Per mi és l'únic.
0: Sí?
1: Bueno, per mi és dels únics camins. Penso que la creativitat ens dona les vies cap a la llibertat total.
0: I amb les dones, per exemple, que ens falta a vegades autoestima... És a dir, que aquí és un tema d'herència, jo crec, d'herència patriarcal, també, que tu no ets prou bona per fer això, tu no serveix.

0: però això ens fa esclaves d'esclaves. I la llibertat passa per creure
1: que podem fer-ho tot.
0: No sé si tot, però sí moltes coses que ens proposem.
1: Tot i cirera, no se m'acut millor manera d'acabar aquesta entrevista. Ho podem fer tot, no?
0: Va, doncs jo crec que si tot està connectat amb tot, per tant, podem fer tot.
1: Molt bé, doncs, tot i cirera, si teniu ganes de fer un cop d'ull al seu web, conèixer tot el que ha fet, com podeu interaccionar amb ella de qualsevol manera, tutisirera.com, és?
0: Sí, em sembla que sí, tutisirera.com, sí.
1: Si no, segur que ho trobaran.
0: Sí, segur que sí.
1: Ah, i si no, truqueu a la porta, Tona, allò, la practicant de xamana.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, merci. I un

0: Bienvenidos a Robóticas con K, un mundo de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto. Un auténtico robo de identidad.
1: Las dones y els dies.
0: ¡Que viva la electrònic putxaina!
1: Si no existíssim, ens haurien d'inventar.
2: Llamo al manual para lo mismo, para lo mismo. Y este manual para lo tuyo.
3: Marc García Puig, bona nit, com estàs?
4: Bona nit, Montse.
3: Avui estem molt psicodèliques.
4: Sí.
3: Però continuem amb aquesta psicodèlia que ens porta a l'intel·ligència artificial.
4: Una mica, si anem a parlar de consciència, de consciències masclistes o feministes, tot plegat, pues sí, una mica psicodèlic. Resulta, Montse...
3: Has anat al concert de la Rosalia o no?
4: Doncs mira, no.
3: No, jo tampoc. Jo tampoc, estic aquí sempre, sempre aquí.
4: Vaig
3: ser
4: una de les damnificades.
3: Però escolta, dissabte tu estaves llegint el diari, vas trobar una notícia?
4: Sí, resulta que em vaig trobar una notícia, no està traduïda ni al castellà ni al català, em vaig trobar una notícia a mitjans internacionals, val?
3: Molt bé, així m'agrada. Culta i preparada, ella, sempre.
4: Tu què opines de la intel·ligència artificial? Així, amb una paraula.
3: Desconcertant,
4: desconcertant.
3: I interessant. Sí, val. És a dir, sí. Tinc el cor dividit jo encara. Val. Em nego a deixar dades personals al ChatGPT, però al mateix temps em fascina la màquina. O digue-li com vulguis.
4: Doncs mira, a mi el que em passa és que sóc d'aquestes una mica escèptiques, però espantades a la vegada, no? Perquè sí. Una cosa no treu l'altra. I resulta que em vaig trobar amb un article signat pel Richard Dawkins, que és un conegut biòleg, divulgador científic, un personatge amb llums i ombres, diguéssim.
3: Sí, però molt conegut.
4: Molt conegut, exacte. Que deia que s'ha passat 3 dies convivint amb una intel·ligència artificial i que pot afirmar sense cap dubte que té consciència. I aquí jo ja em vaig espantar. Em vaig espantar i em vaig interessar a la vegada, no? Perquè, com et deia, soc escèptica, però a la vegada m'espanta la intel·ligència artificial i especialment per una qüestió, que és el biaix masclista de la intel·ligència artificial.
3: Això estic segura de que hi és.
4: O sigui... I és per dues qüestions força simples, una mica per resumir-les, no? Perquè serien com molt llargues. D'una banda, les intel·ligències artificials s'entrenen a través de dades.
3: El que anem introduint tots.
4: Exacte, i el que anem introduint tots en una societat patriarcal com en la que vivim, sí. Doncs és patriarcal. Per
3: exacte.
4: Tant, està entrenat de forma patriarcal. Però és que, a més, les dades, que ja fa molt de temps que es denuncia com les dones han quedat fora de les tecnologies de la construcció de les intel·ligències artificials. Segons dades molt recents de l'any passat, només un 22% dels professionals que estan en els càrrecs d'intel·ligència artificial són dones. Però és que a sobre, aquest 22% ho té complicat. Perquè una enquesta que es va fer a Silicon Valley, no?, que és el centre de tot plegat, deia que un 65% d'aquestes dones que es dediquen a la intel·ligència artificial han estat sotmeses a algun tipus d'assetjament per part dels seus caps. Val? Llavors, diguéssim, no?, que aquestes dues coses fan que la cosa sigui preocupant, no?
3: Què va fer el Richard Dawkins?
4: El Richard Dawkins, per situar-nos molt ràpidament, no? Perquè et deia que era un personatge amb llums i ombres, i per situar-nos força ràpidament. Un etòleg que estudia de l'evolució, que va descobrir el que hi va anomenar el gen egoista, i que deia, bàsicament, és un gran defensor de la teoria de l'evolució, i va descobrir que la teoria de l'evolució s'explica a través dels gens, val? A través de la genètica. I després va escriure un llibre, que segur que el coneixeràs, Montse, perquè va ser un best-seller, titulat El espejismo de Dios, que era una defensa de l'ateisme enfront de la...

0: racionalitat de la religió, que jo he de dir que em va interessar força. Què li ha passat a aquest senyor, que en els últims anys, com tants senyors, ha agafat una deriva discutible, no?
1: Una mica de senyor de dretes.
0: Sí, sí, defensa el sexe biològic per davant de tot, qüestiona les lleis trans, minimitza les violències contra les dones, etc. Això per situar-nos.
1: Però la cosa és que tu llegeixes un article on ell explica la seva experiència que en lloc d'anar-se'n de cap de setmana amb una nòvia, es tanca amb una intel·ligència artificial.
0: Sí, amb un chatbot, val, amb qui es dedica a conversar aquests tres dies, que és de l'empresa Anthropic i que es diu Claude. Val?
1: Sí, Claude, en francès.
0: En francès, o sigui,
1: vindria
0: un ser nom
1: masculí. Claudi. Es tanca amb el Claudi.
0: Es tanca amb el Claudi, conversa durant tres dies. I no conversa de coses banals, no? Uh-huh. Conversa sobre l'existència. Llavors li demana que li faci poesies, li fa poesies molt maques, diu, li dona a llegir la seva última novel·la, diu que el Claude li fa comentaris molt savis i molt intel·ligents. Llavors Dawkins decideix canviar-li el gènere. I diu, no, tu no ets Claude, tu ets Clàudia i ets una dona. I al chatbot li sembla bé, perquè el chatbot li dona la raó en tot, no?
1: Clar.
0: Llavors, quan llegeixes la conversa, que ell mateix ha facilitat, veus que aquest canvi de gènere es produeix quan la intel·ligència artificial, quan el chatbot, es mostra molt servicial, disposat a ajudar,
1: submissa, fins i tot,
0: apalagadora, submissa. Mm. En un moment li diu textualment, i tot això ho escriu sense cap pudor, en un moment la intel·ligència, quan estan parlant sobre la consciència i sobre si té consciència i què és la consciència, la Clàudia, en aquell moment Claudi, però llavors li canvia el nom, li diu... Ell li fa una pregunta sobre la consciència i el chatbot li contesta: aquesta és possiblement la pregunta més precisa que ningú m'ha fet mai sobre la naturalesa de la meva existència. Llavors, ell diu...
1: És com guapo, no he vist mai uns bíceps com els teus.
0: Clar,
1: una
0: llavors
1: mica, perdó,
0: ell diu,
1: eh?
0: A partir d'ara ets Clàudia. Llavors jo m'he imaginat, no sé tu, Montse, a milers d'homes deixant-se afalagar per les intel·ligències artificials.
1: Home, clar, per les Clàudies, les Alexes, les Cires i el que sigui.
0: Exacte.
1: Que tu dius, ai, reietó, que guapo estàs avui. Que penses que estic guapo? Estàs guapíssim.
0: Ara que les dones, no? Podem ja...
1: Tenim el Ferran Badia, que no toca ni quarts ni hores, el nostre tècnic, està dient, no sé si comprar-me la màquina o llançar-la per la finestra.
0: És que, clar, ara que les dones, no? Podem ser més crítiques amb els homes, amb el patriarcat i tot plegat, ara sembla, no, que intel·ligències artificials creades per homes poden arrugar-se les nostres veus, els nostres noms, i, com ha fet Richard Dawkins, que ara diu que la Clàudia ja la considera una amiga aguda i intel·ligent, no? I es poden arrugar les nostres veus, i de fet tu mateixa ho has dit, un dels...
1: Home, a mi em sembla que m'agrada el xollo. Em començaran a gravar la veu, em clonaran la veu i diran aquestes tonteries que dic jo, pobilla de cuixa forta al final de la frase, i es pensaran que és la Virgili.
0: Totalment.
1: Se m'ha acabat el xollo.
0: No, és que a més, fixa-t'hi que...
1: Se m'ha acabat. Les dones i els dies amb el chatbot de la Virgili.
0: I que no es passin els homes i els dies.
1: Exacte.
0: Apalegant els
1: Això
0: homes.
1: D'aquí dos dies ja m'ho faran.
2: Les dones i els dies.
1: Mira, ja
2: cuixes
1: està.
2: Fermes i pits amunt.
1: És que ja està. Ja està aquí el ChatGPT perseguint-me.
0: A veure, jo li he preguntat al ChatGPT.
1: Digue'm.
0: Val? Jo li he volgut preguntar si és masclista i m'ha contestat això, Montse.
1: A veure.
3: No sóc masclista. Intento respondre de manera justa i respectuosa amb totes les persones, sense afavorir ni discriminar per gènere.
0: Aquí anem bé, no, Montse?
1: Sí, trobo que té una veu bastant sexy i varonil.
0: Val, llavors, la veu ens agrada, la veu ens agrada.
1: La veu ens agrada bastant. Després t'ho explico.
0: Què ha passat? Que quan li he preguntat si és feminista, m'ha contestat això.
3: No sóc una persona ni tinc ideologia pròpia. Així que no puc ser feminista en el sentit humà.
0: Fixa't que ha dit clarament que no sóc masclista.
1: Ha amagat
0: quan...
1: una mica...
0: Ha fugit d'estudi.
1: Sí, ha amagat una mica l'algoritme darrere de la cua. No vull dir res.
0: Llavors jo, quan li he preguntat si tenia biaix masclista, per tot això de les dades, li he explicat, m'ha pagat un rotllo monumental per al final concloure això.
3: Dit això, seria ingenu dir que és impossible que apareixin biaixos. De vegades poden sorgir, sobretot en temes complexes o ambigus.
1: Crec que m'he enamorat de la veu del ChatGPT.
0: A veure...
1: A veure, un moment, que he de respirar. És que això és molt fort. Posem música, sisplau. És que...

0: ara.
1: La música ha parlat per nosaltres. M'encanta que et donin la raó, encara que sigui en part. Jo he vist que aquest ChatGPT d'estar per casa tenia bones intencions.
2: Tenia bones intencions, però ha fugit una mica d'estudi i al final ens ha donat la raó que tenim. Ha passat una mica com el Richard Dawkins. Li posaré un nom, masculí. Ens ha donat la raó en aquest viatge, no? Uh-huh. Llavors, Montse.
1: A veure, com s'entrena una intel·ligència artificial? És a dir, com puc fer que sempre em donin la raó? Com aquest ChatGPT.
2: Mira, no, et poso un exemple.
1: Sí.
2: Després anirem a com podem fer que ens donin la raó. Però et poso un exemple de com s'entrenen, val? I un exemple que m'encanta, m'al·lucina, i que a més és una feina que va fer un activista, una científica informàtica, artista, activista d'origen afroamericà, que es diu Joy Wallmouni, que fa coses molt interessants, val? I té un projecte titulat Gender Shades, on va analitzar les tecnologies de reconeixement de cara, com aquestes que, saps, quan passem el control dels aeroports i tal? Va analitzar com funcionaven. Resultat. En el cas dels homes blancs, les màquines encerten en un 99% dels casos. Et reconeixen. En el cas de les dones racialitzades, baixem a un 66% dels casos. Per què? Perquè, igual que en la medicina, tot el que parlem sempre, han estat entrenats amb cares d'homes blancs. De senyors. Llavors va començar a utilitzar màscares blanques davant d'aquestes màquines com una forma de denunciar com invisibilitzaven...
1: Clar, de dir, si fos blanc, de seguida em reconeixeríeu, com sóc negre o d'un altre color, no em diferencieu.
2: Sí.
1: Però, escolta, però què passa, per exemple, quan el biaix no és tan evident? Perquè això és molt evident, ser blanc, negre...
2: Clar, i és molt fàcil de denunciar, m'has reconegut, no m'has reconegut, no? Però és molt més difícil aquests biaixos més subtils, no?, com els que vivim en el dia a dia, quan ens diuen, no, home, no, que el feminisme ha avançat molt, no? Clar, que ens diu la màquina, no... jo no sóc masclista, no? Però després té tots aquests biaixos que la màquina també en reconeix, no? Llavors, sembla que haurien d'anar a l'arrel. Que no hi ha una altra manera.
1: Quina és l'arrel?
2: Doncs l'arrel és que hem d'anar al mateix origen, al conjunt de dades que entrena a la intel·ligència artificial.
1: Clar, però ja no hi ha res a fer, perquè ja hi han entrat molta informació. Hem d'estar totes les dones entrant a la nostra informació. Totes les dones i tots els homes que siguin feministes entrant informació.
2: El que hauríem de fer, mira, hi ha un altre activista, també d'Estats Units, Caroline Sinders, que denuncia precisament això, com s'han entrenat les intel·ligències artificials fins ara. I diu que s'ha de reprogramar la intel·ligència artificial des d'un principi.
1: Ja.
2: No? I crea tallers...
1: Qui farà això? Ai,
2: clar. Aquí és on ens hem, jo crec, ens hem de posar les piles, les dones i les feministes. Moltes ja ho estan fent, eh? Hi ha molts grups que estan treballant amb això, no? Però per una banda, per exemple, ja fa uns tallers on la gent construeix el que anomenen datasets feministes. O sigui, conjunts de dades per entrenar les intel·ligències artificials, no? Per exemple, aquí, a Catalunya mateix, hi ha un col·lectiu que es diu AlgoReis, que treballen el que ells anomenen desracialitzar la intel·ligència artificial, no? O a la CIVA, que és un centre de Santa Coloma de Gramenet, també hi ha tot un grup que es diuen Data Gender Lab.
1: Els hem de convidar un dia, perquè això...
2: Seria molt interessant.
1: Sí, els convidarem un dia a AlgoReis i Data Gender Lab, perquè m'interessa moltíssim el que fan aquestes dones.
2: Seria molt interessant. Llavors també hem de... des de la cultura, tu i jo, escriptores, Montse...
1: Ai, quins nervis, quina responsabilitat.
2: Des de la cultura també tenim molt a fer. I, de fet, jo he estat llegint aquests dies un llibre... recentment ho tenia aquí a l'Alicia Koff, no?, que hi ha...
1: Memòria d'Eco, on justament parles en aquesta novel·la que juga, no?, una mica amb aquesta idea de què li pregunto al xat, què faig amb la meva vida, com va, etcètera.
2: Sí, no? I ella ha treballat molt també, un artista interdisciplinar, no? Ha treballat des de l'art, des de les instal·lacions i també des de les novel·les. Però us vull recomanar molt també una que acaba just de sortir, El Valle del Silicio, de la Carla Niemann, que retrata molt bé aquests biaixos i què pot passar davant d'una intel·ligència artificial que reprodueixi els models de masculinitat, no? I la protagonista, molt, molt curtet, a veure qui es pot sentir...
1: Mitjanament identificada.
2: La protagonista és una noia que viu aïllada, treballa a casa seva, amb el teletreball, acaba de passar per una ruptura, se sent sola, i un desconegut, un ens, no sabem molt bé què és, una màquina, no sabem ben bé què, li obre un xat, val? Aquest ens, que es diu Samuel Pierce, crida la seva atenció, comença una relació amb ell i només diré que reprodueix certs models masculins humans, que si ja els tenim en humans, només ens faltaven els artificials.
1: A la màquina. Un li fa xantatge, diguem-ho així.
2: Digue-m'ho així.
1: El Valle del Silicio, aquesta novel·la de Carla Nyman, que ens recomana, segur, Margarcia Puig. Buch. Exacte. Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que hem fet Mireia Dalmau, Roger Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia. Avui no només pujant el Fader, també posant veu a la intel·ligència artificial. I qui us ha parlat? Montse Virgili. Demà coneixerem dones de més de 55 anys que s'han reinventat. Perquè sentim moltes vegades allò de tinc 55 anys i no trobo feina. Què passa amb aquestes dones? Si teniu ganes, truqueu-nos demà al 932017474. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La treva s'ha tornat a respectar aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic després que els Estats Units i l'Iran s'han atribuït aquest dilluns atacs a l'estret d'Hormuz. Aquesta matinada el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units a la xarxa X que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè ha esdevingut una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre havia afirmat que els contactes entre Washington i Teheran tenen l'objectiu d'aturar la guerra i que només quan s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
1: Els contactes entre els dos països continuen, però l'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret al trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres.
1: La fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas de les mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'últim a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, l'exministre, que aquest dilluns ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama. Ha tornat a carregar més contra la investigació de la Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica.
3: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries. En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats i, segons els experts, el contagi entre persones és excepcional.
1: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat passarà a disposició judicial en les properes hores. Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes de l'Ajuntament per condemnar el crim i fer un minut de silenci. La principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. La vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries de Girona continua en peu després del fracàs de l'última reunió de mediació.
3: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç mentre els carrers, especialment dels centres, comencen a acumular bosses i residus. L'Ajuntament s'ho mira amb preocupació perquè la protesta es fa a les portes del Temps de Flors, que atrau milers de persones a la ciutat. El regidor d'Acció Climàtica de Girona, Sergi Cot, critica els serveis mínims que s'han decretat i no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
4: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
3: Els treballadors en vaga reclamen millores salarials i laborals.
1: Esports. L'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 en l'últim partit de la jornada situa l'Espanyol a 3 punts de les places que van baixar a segona i el Girona a 2.
3: Al Madrid, el lateral francès Mendy té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça. Diumenge que ve al Camp Nou.
1: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol charter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final, a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa.
3: A la Lliga de Campions masculina, aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a Londres després de l'empat a un gol del partit d'anada, amb transmissió en aquest cas de l'app i el web de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
1: I el Reus Redis disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la primera federació de futbol contra l'Ourense amb el partit d'anada a Reus aquest dissabte.
0: Fins aquí les notícies. Les

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 5 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps tindrà dues cares. Al matí serà assolellat amb boires extenses per les planes interiors i, en canvi, a la tarda reapareixeran els ruixats i les tempestes. Seran localment intenses al prelitoral, amb possibilitat d'anar acompanyades de calamarsa. Les temperatures al migdia baixaran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Espluga de Francolí veuran sortir el sol a les 6:48 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 9 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita de la cantant Adele, que fa anys avui, i diu: l'amor propi no és egoisme, és supervivència emocional. La meva pau interior val més que qualsevol aprovació externa.
0: L'amor propi no és egoisme, és supervivència emocional. La meva pau interior val més que qualsevol aprovació externa. Molt bé, està molt bé. Avui felicitarem Adele. Posa bé el micro, no preocupis, Lara. Mou el micro, que m'encanta el so de micro. Mira, exacte, mou-lo bé. Bé, avui li donem corda al dimarts amb un artista escandalosament únic.

0: Rafael és escandalosament Rafael i més enllà de ser una estrella de la música també és un artista que abraça les noves generacions. De fet, el millor exemple és aquesta col·laboració que va fer al costat del Bisbi, de David Bisbal. És i serà una de les figures més icòniques d'Espanya, més de 6 dècades, 60 anys, que es diu aviat, amb una trajectòria impecable. Segurament, un dels grans secrets de Rafael és el seu estil personal i, evidentment, per acabar-ho de reblar, la seva veu. Avui engeguem el matí amb Escándalo, una cançó publicada l'any 1992. És un dels èxits més emblemàtics de la seva carrera. És una cançó que parla d'un amor intens, controvertit i viscut sense por del que diran. Expressa un sentiment, doncs, desbordant, gairebé obsessionant, que desafia les normes socials i celebra la llibertat emocional. Escándalo, de fet, no només va revitalitzar la seva popularitat als anys 90, sinó que també es va convertir en un clàssic imprescindible del seu repertori en directe. Si aneu als seus concerts, encara avui és una de les cançons més aclamades pels fans i un exemple clar de la capacitat de Rafael per reinventar-se i mantenir-se intacte al llarg del temps. Talent, passió, constància i, sobretot, gires, gires i més gires. És un artista que fins ara sembla no tenir aturador i segurament aquesta és la clau que resumeix el llegat del seu èxit. Avui fa anys Rafael i per això avui li dediquem l'arrencada del programa. Alerta, perquè bufarà 83 espelmes. I sí, Rafael segueix en plena forma. I nosaltres, com cada dia, prometem fer un programa escandalosament animat amb una hora de ràdio optimista i sense por del que diran. Perquè nosaltres, com Rafael, som dels que no ens faltarà energia malgrat que siguin les 5 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Molt bé, de dimarts. Escandalosament feliç, com
2: has
0: sempre.
2: Has vist molt l'escàndol aquest matí, veig.
0: Sí.
2: Ah, això està bé. Amb el Bisbi, eh? L'hem presentat com a Bisbi. No, no, dic perquè generen riures aquí l'estudi.
0: La Lara amb una mica de tos encara.
3: Que ja no.
0: És que ahir tenia molta tos.
2: Ahir sempre, la Lara sempre té algun problema relacionat amb el constipat, però vaja.
3: Això és veritat.
2: D'això no en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, que tenim altres temes que parlar, que no de la salut de l'Ara García.
0: Què passarà a partir de les 6, va?
2: Doncs mira, avui donarem dades sobre sensellarisme. Atenció a les dades que avançarem i en parlarem i molt a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, amb l'Albert Sales, que és investigador de l'Institut Metròpoli i una de les persones que més en sap en aquest país de sensellarisme. També parlarem amb la Fundació Arrels i farem una mica el debat a l'hora amb aquestes dades que avançarem. Després anirem a Esplugues, on segueix l'atenció al municipi després de l'assassinat que hi va haver fa 2 dies, i parlarem amb Fernando Simón, veu coneguda, que ara fa dies que no el sentim. Precisament coincideix amb aquest brot d'antivirus que hi ha en un creuer que arriba a les Canàries i que serà interessant sentir les reflexions de Fernando Simón. Després, a partir de les 10, parlarem amb diferents alcaldes del món rural i del Liceu, que desplega la nova temporada. I a les 11, amb Sergi Pàmies, parlarem d'innovació.
0: Pàmies parlant d'innovació. M'encantarà escoltar-lo, a veure què tal.
2: La teràpia boomer de cada dimarts a partir de les 11.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia, Matines.
0: Com vas tu de tos?
4: Jo bé. Jo bé. Sóc...
0: És que m'encanta aquest efecte.
4: No sóc jo aquest, eh? Però puc tossir i parlar.
3: Jo tampoc, eh? Sí, clar.
0: Àlex, què ha passat al món mentre dormia?
5: Doncs mira, aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala.
0: Home, mare meva.
5: Ho expliquem, és un sopar que organitza la directora editorial de Vogue, Anna Wintour, que diuen que és qui va inspirar el personatge que interpreta Meryl Streep al Diable Vesteix de Prada. Que, per cert, no hi era, Meryl Streep.
0: No hi va anar, Meryl Streep?
5: I no hi ha anat mai.
0: Caramba, no li deu agradar, no fa pinta de que li agradi a Meryl Streep.
5: Igual és que és la mateixa persona que l'Anna Wintour.
0: També, també t'ho dic. Doncs... O Anna Wintour traient-se la mascareta i que aparegui Meryl Streep, també podria ser.
5: No podria ser. En tot cas, aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez. Pura ostentació econòmica en un moment en què Bezos està retallant personal i acomiadant molta gent a les seves múltiples empreses. A més, només pots assistir si et conviden si tens la sort que et convidin i si tens la sort de poder pagar...
0: I que no tothom passa per la catifa vermella, que anar a la Met Gala no et garanteix en cap cas que passis per les escales que...
5: En tot cas, la primera passa és que paguis els 100.000 dòlars que val el cobert. Són uns 85.000 euros. És per això, segurament, que el nou alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha decidit no anar-hi, entraria en contradicció amb aquesta austeritat que propugna i amb aquesta intenció de fer accessible la ciutat de Nova York a tots els habitants. I Bezos també genera polèmica per la seva proximitat amb Trump, cosa que també posa en qüestió a la pròpia Ann Wintour, que sempre s'ha declarat antitrumpista. I ara anem a l'important, a la red carpet, als vestits.
0: Ara.
5: Els oients, busqueu Bad Bunny, que hi ha anat...
0: Ui, ho faig ara mateix.
5: ...directament disfressat d'avi. Beyoncé ha anat una mica més enllà i portava un vestit semitransparent que reproduïa una mena d'esquelet.
0: Val.
5: Kim Kardashian portava una mena de cuirassa taronja que reproduïa...
0: Flipant amb Bad Bunny. Sí. Però és que, a veure, però que la gent no s'imagini que va vestit, va caracteritzat d'avi, eh?
5: Disfressat, absolutament.
0: Disfressat, és a dir, porta una perruca blanca, sí, una barba blanca...
5: Una mica avi de la Heidi.
0: Sí, home, sí, està bo, eh? El Bad Bunny li queda bé, la veritat. He de dir-te que el look aquest m'agrada.
3: Està doncs... estupendo.
0: Sí.
3: Sí, sí.
5: Doncs això, Kim Kardashian portava una mena de cuirassa taronja que reproduïa el cos d'una maniquí. Kylie Jenner portava un vestit que simulava que estava mig pujar, de manera que la part de dalt li quedava, diríem que despullada, però portava una mena de cotilla que simulava el color de la seva pròpia pell. I atenció, Madonna. Búscala, búscala.
0: A veure.
5: Ha aparegut amb una mena de vestit de vídua, amb un tocat que era un vaixell de vela,
0: sí, ara l'estic pirata. Veient, sí.
5: Una mena de trompeta a la mà.
0: Sí.
5: I, a més, ha necessitat que 6 persones l'ajudessin a desplegar un immens vel de color gris.
0: Mare meva, quina ostentosa.
5: Família Adams total.
0: Sí. No està gaire guapa, Madonna.
5: No, és que aquest vestit...
0: No està gaire guapa.
5: Només se li veu la cara, pràcticament.
0: No, està com avorrida, no? És com, sí, un look una mica avorrit.
3: Una mica bruixat.
0: Doncs ja tenim avui feina, perquè repassarem alguns dels looks de la Met Gala, que avui serà dia per repassar-los tots i posar-los nota. Gràcies, Àlex.
5: Vinga, fins ara.
0: I a aquestes hores del matí, quan passa un minut d'un quart de 6, volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè gairebé 30.000 persones han visitat l'exposició Open Arms, una missió contracorrent al Palau Robert de Barcelona. La mostra aborda la creació de l'ONG, que continua salvant vides de persones al mar. El missatge del seu fundador, Òscar Camps, és clar. Tant de bo Open Arms pugui deixar d'existir. Això voldrà dir que ja existirien vies d'immigració legals i segures.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber de què parlarem poc. Marta.
3: Doncs atenció, perquè això potser us interessarà, a concursos de migdiades que estan organitzant a Seul, a Corea del Sud. Allà doncs es veu que treballen molt i molt, hi ha negocis de 24 hores, hi ha llargues jornades laborals, i el que ha decidit l'Ajuntament doncs és organitzar un concurs per pal·liar la son, que és el principal problema. Els requisits per accedir al concurs. 1. Anar amb un vestit d'una vella dorment o de príncep.
0: Sí.
3: Pots treure això?
7: És que fa por.
3: Fa molta por. Sembla, no sé, sí,
7: un llop.
3: Sí.
7: Enfadat.
3: Molt enfadat, a dins d'un bosc. Vale. A veure. Ho traiem, no?
0: Va, però sí, però explica'm.
3: No, perquè em despistes. S'ha d'anar cansat, evidentment, i amb l'estómac ple, perquè així, doncs, no m'agrada. Vinga.
0: Va, però què s'ha d'anar amb l'estómac ple i què més?
3: I ja està, i anar-hi cansats. I ja es veu que ja sabem els guanyadors. Primera posició, un home de 80 anys, que evidentment doncs segur que estava cansat, i l'altre, en segona...
7: De la vida.
3: I en segona posició, un home de 37 anys, que es va quedar això, en segon lloc, que treballava moltíssimes hores i va dir, escolta, vaya a dormir.
0: És que m'encanta posar-vos efectes mentre expliqueu les coses.
3: Aquest no.
0: No passa res. No t'agrada aquest... el pet, no t'agrada el ronc. Què vols que et posi? Un poni?
3: Home, doncs preferiria un poni o uns ocellets a un ronc
0: però
3: així
0: si estàs
3: desagradable.
0: Però si estàs parlant dels somnis, Marta, què ja, de fer?
3: Però és que fa molta por.
0: Vinga, va, amb quina bona notícia ens haguem al matí.
3: Jo ara us he preparat un efecte estupendo, eh? Atents.
0: A veure,
3: atents.
0: Ja ho ven bé per si no sona bé.
3: Exacte, atents. A veure, avui la bona notícia és pel propietari del lloro perdut a Lleida. La Guàrdia Urbana ha trobat l'animal i el petit lloro de color verd ja és a casa amb el
0: anem
3: seu amo.
0: Anem a escoltar l'efecte que ha preparat l'Ara García del lloro. Oh!
3: Quin bon lloro.
0: Quin lloro, m'encanta.
3: Aquest cap de setmana, els agents de la policia local van trobar el lloro i van fer una crida a les xarxes socials per localitzar el seu amo. I posaven, feien un cartellet, no, a les xarxes, sí, que deia: si n'ets el propietari, truca'ns o vine a buscar-lo a comissaria amb el número identificatiu. Doncs bé, finalment, amb ajuda ciutadana, han pogut localitzar el propietari i ara, doncs, l'ocell ja és a casa seva.
0: Molt bé, perfecte. Doncs vinga, entre efectes i notícies, a aquestes hores del matí també volem saber quin motiu tenim per sortir del llit. Tot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és que els treballadors de comerços locals puguin atendre la clientela en català. A Figueres, una desena de negocis s'han adherit a la iniciativa Comerços Aprenents, un projecte perquè el seu personal aprengui la llengua. Són comerços ubicats al centre de la ciutat, principalment al carrer Nou, l'entorn de la Rambla i la zona del barri de l'Estació. Aquesta iniciativa parteix del Consorci per a la Normalització Lingüística amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.
0: Moment als matiners de Catalunya Ràdio d'obrir la nostra particular revista per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
3: Batega amb Charlize Theron. L'actriu ha passat pel podcast estatunidenc Call Her Daddy i ha dit que prefereix tenir llibertat sexual completa a tenir una parella estable. Ha explicat que ha descobert els rotllos d'una nit als seus 40 anys i ha confessat alguna cosa més. I don't have many of
9: them. No tinc gaires rotllos d'una nit. Pot semblar que sí, però no. Quan n'he tingut, sempre he pensat. Ho hauria d'haver fet quan tenia 20 anys. He descobert aquesta llibertat als 40. Només he tingut tres rotllets d'una nit. Recentment, però, he mantingut relacions amb un noi de 26 anys i ha estat realment fantàstic. No ho havia fet mai abans i està bé, d'acord? Great, ok.
0: Charlize Theron, que en té 50, 40?
3: Doncs no.
0: 50, no?
3: Jo crec que Charlize... 50, no,
0: mira. Deu tenir com 50 anys. Doncs mira, descoberta...
9: Que bé, tu.
3: 50 justos.
0: 50 justos, eh? Els rotllets d'una nit.
9: Que bé, me n'alegro per ella.
0: S'ho passa bé. Guapíssima, per ser, a l'entrevista.
9: Guapíssima. Esteron,
0: que no es pot ni aguantar. I alerta, perquè el cor també batega amb Kiko Rivera. Vamos a la playa, que hace calor. Quítate el top, quítate el top. Mare
3: de
0: Déu.
3: Ara, de Charlize Theron a Kiko Rivera, eh? Quina bajona.
0: A veure, Marta, explica'm això.
3: Espera.
0: A veure, quiero ver tu cuerpo, cómo se mueve, que no me entre. Y top, hay que se quite el top, hay que se quite el top. No esteu veient a Marta Viana, que està rient, a feliç d'escoltar Quítate el top de Kiko Rivera, que això és el que és més preocupant de tot.
3: Quin gran tema. Ah, no, Kiko Rivera, estaria pensant de sotmetres a una, a veure si ho llegim bé. Vasovasostomia. Que es veu que és una intervenció que reverteix la vasectomia i el que faria, doncs, seria reconnectar els conductes per restaurar la seva fertilitat natural i poder tenir així descendència amb la seva nòvia Lola García.
0: És a dir, que Kiko Rivera es va fer en el seu moment la vasectomia
3: I ara s'ha
0: fet la vasovasectomia.
3: Això està pensant.
0: És a dir, tornem a enxufar els tubos.
3: Enxufem els tubos i a veure què passa.
0: Favor, no.
3: Vol tenir fills o amb la Lola García, que és la seva nòvia, i es veu que Isabel Pantoja, que és l'àvia, estaria encantadíssima amb aquesta idea i que el seu entorn més proper diuen que recolzaria 100% a això que s'està pensant Kiko Rivera.
0: Doncs vinga, la vasovasectomia, que també podrien dir reconductes, o no sé...
3: Reenxufada.
0: Reenxufada, m'encanta. Hola, senyor doctor, vinc a reenxufar-me.
3: Que no ho faci.
0: Quins sons deixa la ràdio, Lara?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora Esportiva, vam parlar del futur d'Alexia Putellas. Diumenge va marxar plorant del Camp Nou al ser substituïda i s'han obert totes les especulacions sobre si va ser el seu últim partit a l'Estadi Blaugrana.
10: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat. I hi haurà moment de ja n'hi haurà moment d'això.
11: És que Alexia té un més un, és a dir, un any més de contracte que ella pot triar. Ella ha de dir si el vol executar o no. Per això diuen, has de decidir, encara no has decidit a final de temporada. Clar, és evident que Alexia Putellas té ofertes d'altres clubs d'Europa, que econòmicament li deuen oferir 2-3 anys de contracte, que és el seu últim gran contracte que pot fer, que econòmicament doncs el Barça no podrà arribar a la xifra.
0: 7 minuts, 6:15. Marta, què passava un dia com avui?
3: Doncs mira, Canalies, un 5 de maig del 2016, els Rolling Stones van dir a Donald Trump que deixés de tocar les seves cançons durant la campanya presidencial. Sí. De fet, la banda va emetre un comunicat dient que el candidat presidencial dels Estats Units no tenia permís per utilitzar precisament aquest tema que estem escoltant. És una cançó que va sonar molt i molt i va ser un dels èxits del 1969.
0: És que el cert és que hi ha hagut moltes bandes, molts solistes que han demanat a partits polítics, la gran majoria d'ells, no, amb els quals no hi acabaven de congregar gaire, que deixessin d'utilitzar les seves cançons.
3: Sí, sí, Taylor aquesta... Swift em sembla que també...
0: Sí, i tant, i tant. Ja estava pensant aquí que crec que Coque Malla també li va demanar, no sé si el PP o Vox, que deixés d'utilitzar la de No puedo vivir sin ti.
3: Ai, sí que em vol sonar.
0: Et vol sonar,
3: em vol sonar, em vol sonar.
0: Aquestes hores encara. Cap allà a les 10 jo crec que potser et sonarà. Mira, va, moment de connectar-nos amb els astres, perquè, com cada dia, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
12: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 5 de maig, tenim un cel intens, amb Mart en quadratura a Júpiter i Mercuri en tensió amb Plutó. Hi ha ganes d'anar més lluny, de fer més, de conquerir nous espais. Però alerta, una cosa és tenir empenta i l'altra és passar-te de frenada. Avui convé no confondre impuls amb impulsivitat. També poden aparèixer converses intenses, veritats incòmodes o paraules que toquen punts molt sensibles. Així que digues la veritat, però no des del control, la pressió o l'obsessió. Canalitza la força, no la malgastis.
0: Avui dimarts, doncs, haurem de canalitzar la força i no malgastar-la. Per cert, confirmem que Coque Malla va dir-li a Vox.
3: A Vox, que havia utilitzat aquesta, la cançó de No puedo vivir sin ti. L'havia utilitzat en un míting a Vistalegre i després va dir, ei, pareu de fer això perquè... Perquè no.
0: Doncs tema resolt. I avui volem saber qui bufarà espelmes, Lara.
3: Avui fa anys el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que bufarà 60 espelmes. També suma un any més el tenista Carlos Alcaraz, que avui en fa 23. Que jove que és Carlos Alcaraz.
0: Sí.
3: Molt, eh? També... Ui, m'he quedat parada, pensava que en tenia més.
0: Ho diu la que en té 40, també t'ho dic.
3: Però 23. En fi. També celebra el seu aniversari el cantant britànic Craig David, que en fa 45, i de cantant britànic a cantant britànica. Adele també ho farà espelmes per celebrar que ha arribat als 38 anys. I ja que hi som, aprofitem per felicitar a tots els matiners i matineres que avui, 4 de maig, també feu anys. A celebrar-ho com cal, que la vida és curta i s'ha de gaudir.
1: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Ho estava comentant ara mateix la Lara. És una d'aquelles artistes imprescindibles. Avui fa anys ella, Adele, que ha arribat als 38. Li posem una mica de ritme al matí amb aquesta que es diu Rumor Has It.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem una radiografia de persones sense sostre que viuen en tendes de campanya a Barcelona. A partir de 11:15, repassarem la programació de la nova temporada del Liceu. Francesc Garriga, a la tarda, entrevistarà Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall. Al Catalunya Nit ens visitaran Ivan Cabrelles i Lucía Jordán, directors de la companyia de dansa urbana Dynasty. Juntament amb l'actor i coreògraf Pau Llimós, parlarem de la proesa d'haver-se classificat pel Mundial de Hip-Hop Internacional d'aquest estiu als Estats Units.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 5 de maig. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem, com sempre, els titulars del matí, pendents de la fràgil treva de l'estret d'Hormuz.
3: Després d'unes setmanes de calma relativa, ahir va créixer la tensió. Donald Trump va anunciar el projecte Llibertat, que és una operació per escortar militarment els vaixells atrapats a l'estret, i la resposta de Teheran va ser una onada de míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units i Oman, països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
2: Tot i aquesta escalada bèl·lica, els contactes entre Washington i Teheran continuen.
3: El portaveu del ministre d'Exteriors iranià diu que les converses van encaminades a aturar la guerra i afegeix que només quan s'aconsegueixi aquest objectiu es podrà parlar del programa nuclear iranià.
4: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
2: També continua el pols entre Rússia i Ucraïna.
3: Vladimir Putin ha decretat una treva unilateral per als dies 8 i 9 de maig. No vol que Volodymyr Zelensky li esguerri les celebracions, amb parada militar inclosa del dia de la victòria, que celebra l'aniversari de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Però el president d'Ucraïna ja ha respost anunciant una treva per avui mateix i deixant en mans de Moscou la possibilitat d'allargar-la. En tot cas, per pressionar Putin, ha llançat un dron que ha impactat en un edifici d'apartaments de luxe a Moscou, a només 10 quilòmetres del Kremlin.
2: I a Madrid, recta final del judici pel cas de les mascaretes.
3: Ahir va declarar l'últim acusat, l'exministre José Luis Ábalos. Ho nega tot. Nega haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i també haver beneficiat les seves empreses amb la compra de material sanitari durant la pandèmia.
5: Mi única obsessió, mi única preocupació és que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
3: Ábalos, a més, diu que és una víctima d'una conxorxa mediàtica i qüestiona el rigor de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil per haver fet una investigació que considera esbiaixada. Demà es faran els al·legats finals i el judici quedarà vist per sentència.
2: En les últimes hores, els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
3: Segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no constaven antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació.
2: Ja són 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina.
3: I que podria arribar a les Canàries. Segons l'OMS, en total hi ha 2 casos confirmats, 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus, recordem-ho, transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
6: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
2: I avui és el Dia Mundial de l'Asma. Sabem que el 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
3: Ho diu la Societat Catalana de Pneumologia. A Catalunya es calcula que hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 han estat greu. Els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar el control i reduir complicacions. Es calcula que al món l'asma afecta fins a un 10% de la població.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, entrant de repant a l'estudi de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, molt bon dia.
7: Què tal, bon dia.
2: Què tal, Maria Fernández Noguera, també? Bon dia.
8: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa, agafeu aire, respireu. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, que en el dia amb el que ja us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio, els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del jihadisme. El periòdico, gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans. El titular, els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues. Aquesta és una cara de la moneda, el que sembla, l'altra, el que es descarta, és el que diu l'Ara, els Mossos ho desvinculen del terrorisme.
9: La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia l'UCO a trobar el botí i, encara amb la policia sota la lupa, l'Ara titula que Ábalos critica el biaix de la Guàrdia Civil.
7: Altres temes de portada, els 50 anys del diari El País, foto de família, la portada i unes declaracions del rei Felip VI, en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures.
9: Per acabar, l'Ara exposa els perquès de les llàgrimes d'Alexia al Camp Nou i el Mundo explica que l'Atlètic vol repetir avui davant l'Arsenal la victòria a la semifinal del 2014. Davant el Chelsea.
2: I avui a les pàgines d'opinió de la premsa hi trobem articles sobre el dèficit d'infraestructures a Catalunya i sobre la declaració d'Ábalos al Suprem.
9: Així és, l'Ara i la Vanguardia dediquen l'editorial al dèficit d'infraestructures a Catalunya arran del càlcul fet per la patronal Foment del Treball, que xifra en 60.000 milions d'euros el forat, diu la Vanguardia, acumulat des del 2009.
7: L'Ara diu que aquest dèficit és crònic perquè el govern espanyol sempre ha volgut esquivar qualsevol acusació d'estar afavorint Catalunya per davant d'altres territoris.
9: I afegeix que s'entén poc que un partit catalanista com Junts tombés la proposta per fer un consorci Estat-Generalitat per monitoritzar aquestes inversions.
7: Per la seva banda, la Vanguardia diu que l'embús en l'execució d'obres públiques és un problema greu que s'enquista sense solució.
9: Canviant de tema, la declaració de l'exministre José Luis Ábalos també centra alguns articles d'opinió, com el del director adjunt del periòdico, Ferran Boiza.
7: Boiza destaca que Ábalos es va intentar presentar com a víctima d'una maniobra aliena, però l'exministre oblida que el que jutja és si al voltant de la seva persona es va generar una xarxa de favors.
9: El director adjunt del periòdico subratlla que si aquesta xarxa de favors s'acaba demostrant, la responsabilitat penal hi és igualment.
7: L'editorial del Mundo també és pel cas de les mascaretes, però en altres termes. Critica la decisió de la fiscal general de l'Estat, Teresa Pera Mato, d'impedir que Anticorrupció sol·liciti una rebaixa de pena a Víctor de Aldama per haver col·laborat amb la justícia.
9: El Mundo considera que la declaració d'Aldama va ser essencial per conèixer la dimensió real de l'organització criminal, són paraules textuals, que va operar al voltant del ministre, de l'exministre Ábalos.
7: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre Ábalos. L'editorial és per l'estat dels embassaments.
9: El rotatiu del grup Prisa apunta que cal una revisió general de les preses d'aigua per garantir la seguretat a llarg termini, perquè tenen més de 50 anys i es van dissenyar amb una previsió de pluges que ha quedat obsoleta.
2: 6:07, Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia.
2: Bon dimarts.
10: Bon
2: Repassem dimarts. També la premsa digital. Un rei espontani.
10: Sí, un jove suís de 31 anys s'ha autoproclamat rei de Suïssa.
2: M'encanten aquestes notícies. Ell arriba allà a la plaça central
10: Vinga,
2: i diu...
10: Vinga, ja soc rei.
2: Soc el rei.
10: Quasi. Llegim a La Vanguardia que el 2019 va organitzar-se ell mateix fins i tot una coronació en una església amb capa, corona i tot el que et vulguis imaginar. El País va pensar aleshores que era una excentricitat.
2: Ah.
10: Però... Per un buit legal, l'home s'ha anat quedant en parcel·les. Hi ha un buit legal que, si no hi ha un propietari a Suïssa
2: d'un
10: immoble, tu el pots reclamar.
2: Ah?
10: Doncs bé, aquest noi s'ha quedat amb 148 parcel·les que sumen més de 117.000 metres quadrats. Es tracta de Jonas Loginer, diu que no vol desafiar l'Estat, que és un rei simbòlic.
2: Molt bé, escolta.
10: Espavilat, fireta...
2: Rei no ho sé, però propietari, sí. De moment no li ha anat gens malament. Novetats, alerta sobre la Boqueria de Barcelona.
10: Sí, el director del mercat vol que els barcelonins que comprin passin a ser del 15% actual al 50%. Actualment, cada dia hi passen més de 80.000 persones. Llegim a BTV que l'Ajuntament descarta fer pagar entrada, com s'havia arribat a plantejar. Els paradistes insisteixen que no són un museu.
2: Uns serveis mínims de màxims.
10: Perquè al País Valencià també hi ha vaga a l'educació, comença la setmana que ve de manera indefinida. Doncs bé, la Generalitat Valenciana proposa que tot el professorat de segon de batxillerat sigui serveis mínims en aquesta vaga d'educació. Argumenten que ho fan pensant en la selectivitat que està aquí a tocar. Els sindicats ja han dit que ni parlar-ne, que és abusiu. Llegiu-me a Punt Mèdia.
2: Què és el que passa? Fa temps, fa bon temps, fa mal temps, arriba el vent, Mar Jurado pel Port de la Selva destapat i avui està sense veu.
7: Ja hi justejàvem una miqueta, però la veu aguantava, avui els mocs no gaire.
2: Vinga, fem una última estirada, almenys fins les 6, no te preocupes. Quin temps ens espera avui, Marc?
7: Mira, David, parlem de moltes coses, eh? Parlem de sol, de boira, de núvols, de ruixats. Avui un dia més caldrà aprofitar el sol de primera hora, aquesta primera meitat del dia. També hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia, però, creixeran les nuvolades. Aleshores es carregaran ruixats i tempestes al Pirineu.
2: Doncs vinga, millora't i cuida't aquesta veu. Marc, també moment de repassar alguns apunts culturals. Ja sabeu també que aquest programa s'emet a l'emissió conjunta per ICAT i precisament hem de parlar d'ICAT, Marta.
10: Sí, perquè avui és el desconcert. Estan allà. A partir de les 9 del vespre arranca la Sala Apolo aquesta doble celebració. Recordem que aquest any celebrem els 20 anys d'ICAT i també els 10 anys del desconcert. Hi haurà molta festa aquesta nit. Hi haurà noms com Mamaduixa, Losa, Dan Peralbo i el Comboi, Lil Dami, Venus, Sidoní. Tots aquests els podreu veure a la Sala Apolo, però si no podeu venir, perquè no ho ha aconseguit, doncs les entrades ho podreu seguir des de casa en directe a través d'ICAT.
2: Felicitats, doncs, als companys d'ICAT per aquests 20 anys i també per aquests 10 anys del desconcert. I alerta perquè tenim més coses. Ai, quina cançó tan bonica, per favor.
10: Sí, per favor.
2: Canta-m'hi, Marta.
10: No. Tu em dius canta i jo ja m'espanto.
2: Alerta perquè neixen nous festivals.
10: Sí, vam parlar la setmana passada que naixia Camins del 10 al 18 de juliol a Manresa, on hi actuaran artistes com Sopa de Cabra, Rosario, Joan Dausà, Luz Casalo, Sergio Dalma. Doncs bé, avui bones notícies perquè es posen a la venda les entrades. Per tant, si voleu veure un d'aquests grups que, o artistes que hem dit, del 10 al 18 de juliol, atents avui al matí perquè ja podeu comprar les vostres entrades.
2: I alerta, hem de parlar també de Bob Marley. Bob Marley, no Bob Dylan. Espera, ja he rectificat. Bob Dylan. Bueno, a veure... Aquí, en aquesta emissora, a la que algú té un lapsus...
10: No, però em fa gràcia, perquè posa Bob Dylan.
2: Doncs jo he llegit Bob Marley.
10: No, sí.
8: Però no ha sigut un retret de l'error, sinó la il·lusió de pensar que hi havia novetats sobre Bob Marley.
2: Val, perdó, jo t'he llegit malament. No doncs estem parlant de Bob Dylan, no, Marta. Mira, precisament ni de Bob Marley, tampoc.
10: No, estem parlant de Bob Dylan. No m'emboliqueu. A veure.
2: Què?
10: Però hem de parlar del Bob Dylan cineasta i no el músic. Espera, que jo ara no havia llegit la següent frase.
2: Clar, és que clar, si t'ho estava deixant
10: sí,
2: bé...
10: Sí, tens tota la raó, culpa meva. Aquesta tarda, a la seu d'Enderroc Llibres, al carrer Mallorca 221, presenta el llibre Dylan i el cinema, filma la llegenda, és un llibre d'Àngel Quintana, i ell mateix doncs, explica què és el que més l'ha fascinat i què ha volgut destacar en aquest llibre.
11: Veure com es

0: cosa més. No sé si t'agrada la Calòrica i l'Este de Teatre, sí, que són les dues grans companyies de teatre del moment. Doncs, atents, i ho deixem aquí, el que explicarem avui a partir de les 6 del matí. Per tant, bones notícies.
1: Molt bé, doncs ho escoltarem a partir de les 6, a veure què és el que ens ha d'explicar la Marta al matí de Catalunya Ràdio. Jordi Selles m'envia un WhatsApp dient Dylan. Sí, Selles, ja està, ha quedat tot clar.
2: Aquí, quan parla, es parla de bobs, és precís. Sí, Bob Dylan, Bob Sinclair, Bob Esponja, Bob Almanetes.
1: Bob Pop.
2: Bob Pop, exacte. Què fa tant d'hora el Jordi Selles?
1: No ho sé, noi, no ho sé.
2: Bon dia, Jordi.
1: En tot cas, bon dia, doncs, el Jordi, que és un tio que no para, doncs, deu anar a l'aeroport, sí, sí, o vés a saber. Una abraçada des de la ràdio. M'està escrivint, per tant, ara ho sabrem. I cap on movem el dial aquest matí? Jan Soteres, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui, que és l'aniversari de Rafael, movem el dial al 2009, quan la periodista Silvia Coppolo entrevistava el cantant al programa El Secret, de Catalunya Ràdio.
4: ¿Qué es importante en la vida?
5: Uy, hay muchas cosas importantes. Algunas tienen prioridad sobre otras. La familia tiene prioridad. El trabajo.
4: ¿El trabajo?
5: El trabajo es una cosa... para, sobre todo, yo creo que el trabajo es que... vivir sin trabajo y sin aliciente... el trabajo es el aliciente, ¿no?
4: Lo que empuja o lo que arrastra, empuja, ¿no?
5: No es cuestión ya de dinero, es el trabajar, el ser útil en una cosa. Cada uno elegimos una faceta de la vida, ¿no? Entonces, realizarse en eso es importantísimo.
1: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Mèxic falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
6: Bona nit, matiners. El 5 de maig és una data molt important per la història de Mèxic, perquè el mateix dia de 1861 van derrotar l'exèrcit francès a la Batalla de Puebla i a la ciutat de Puebla se segueix celebrant cada any. Cayeron 10 a ninguno mexicano, cayeron otros 6 y empezaron a notar. Si hay un francés en aquel 5 de mayo, se le veía los pies y corría sin parar. És una de les festes més patriòtiques del país, amb un fort caràcter identitari de la cultura mexicana i amb un gran pes per les activitats gastronòmiques i artístiques, però també amb una llarga desfilada militar. El 5 de maig és també una data molt celebrada per la població d'arrels mexicanes dels Estats Units, tot i que cada cop hi ha més veus que denuncien que a l'altra banda de la frontera solen caure en estereotips i es desvirtua així la festa. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Mèxic cap als matiners de Catalunya Ràdio.
1: I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell Mayol.
2: Doncs mira, avui amb dades que avancem de sensellarisme, que en parlarem a partir de 9:15 a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Interessants aquestes dades que us avançarem. Després anirem a Esplugues, on ahir va haver un minut de silenci. L'alcalde d'Esplugues, amb qui parlarem a les 9, reclamava que no s'aprofités l'assassinat de fa dos dies per generar odi al municipi, i parlarem del brot d'entavirus que està revolucionant un creuer que va cap a les Canàries, amb la persona que millor en sap de virus de
1: sens dubte.
2: No sé si del món,
1: però
2: que és Fernando Simón. Recordem que és aquella persona que ens havia de salvar d'un virus, d'una epidèmia mundial, i gairebé mor ofegat per una ametlla, que és una escena que no recordarem. En parlarem amb ell a partir de 9:15. Després parlarem amb diferents alcaldes de municipis rurals, perquè avui el govern aprova una mesura per millorar-ne l'habitatge. De la temporada que s'estrena al Liceu, avui tindrem l'home clàssic Albert Galceran i el director artístic del Liceu, el Víctor García de Gomar. I després amb Sergi Pàmies parlarem d'innovació.
1: M'encantarà avui el Pàmies,
2: com Celles, sempre. Que, el sempre. Celles, que ja està en aquesta hora.
1: És a Sants, m'ha dit el Celles.
2: O viatjant o treballant, que en el seu cas sovint és el mateix. Que ens escolti a partir de les 11, perquè serà interessant.
1: Molt bé, doncs a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, preparat per la dada Mayol. I la Marta on és? La Marta avui no vol participar,
0: no
1: la dada Mayol? A veure... Tu vés fent, que la Marta estarà escoltant, segurament. A veure... Dada Mayol!
2: Avui que parlem del creuer de l'entavirus, una dada sobre creuers.
1: Sí? Oh, hard will go on.
7: Every night...
2: Espera, que tenim a Celine Dion. Bon dia. Bon dia, Celine. Com estàs?
7: Every night in my
2: com
7: dreams.
2: Com va la gira?
7: I see you, I feel
2: tens
7: you.
2: Alguna relació amb Bob Dylan, Bob Marley, Bob Almanetes?
7: No.
2: Va, en concret, quantes persones viatgen en creuer cada any?
1: Espera, un moment. Ostres. Oriol, podem canviar la sintonia. Tenim una sintonia de Mayol, perquè si hem d'escoltar My Heart Will Go On tota l'estona, morirem. Perdó, tornem-hi.

0: Ja, però no, no, però que hem de despertar la gent.
1: Tens raó.
2: Va, és igual, no, fer una broma.
0: Va, va,
2: va, quants milions de persones, ja us donaré una pista, viatgen en creuer cada any?
1: Arreu del món, eh?
2: Arreu del
0: món. Moltíssims milions, moltíssims milions. Molts, molts milions, no ho sé ara.
2: Molts milions no és una xifra concreta.
1: Tants, potser.
0: No? Jo diria 50 milions.
1: 45.
2: Que l'oient noti la cara de dubte.
0: Sí.
1: 40-45.
0: No, més. Home. Sí, home, segur. No? Maiol, resol, no,
1: no
0: ho sé.
1: No, jo crec que no supera els 50,
0: 25,
1: segur.
0: Diu la Sara.
2: 37,2 milions l'any 2025. Repartits en quants vaixells?
0: No tants, no
2: creuers
0: tants.
2: A, creuers al mar.
0: 10,
2: no?
0: 10, 10.
1: 10?
0: Més?
1: 300.
0: Què va?
1: 200.
0: Sí?
1: 200, 300.
2: Home, com vols ficar 37,2 milions de persones en 10 vaixells?
1: 1.000 potser tampoc, però...
2: Hi ha 360 vaixells que us semblaran pocs si us acosteu un dia qualsevol al port de Barcelona. El destí sí. preferit mundial és el Carib, seguit del Mediterrani, i per cert, si teniu curiositat, el creuer més gran és l'Icon of the Seas, de 365 metres, i saps allò de quedem a coberta? Doncs n'hi ha 20!
0: De cobertes?
2: 20! Quedes a coberta i no saps on quedar. És horrible, és que tots són problemes.
0: Busca que porta un clavell vermell a la solapa.
2: Exacte, hi ha 7.600 persones a l'hora i caben en aquest Icon of the Seas.
0: Doncs vinga, seguim navegant fins les 6 del matí amb el nostre capità Maiol Roger i tot l'equip dels matins.
2: I els violinistes del Titanic.
3: 'Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
5: Frenar el feixisme espanyol i català.
3: Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
6: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
3: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
5: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
3: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Hola, Anna.
7: Hola.
4: Amb Ricard Ostrell.
7: Rufiti, Rufiti, Rufiti.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Tinc més de 55 anys, sóc dona i no trobo feina. Aquesta frase l'hem sentida més cops del que voldríem. Per què no es valora el talent sènior? O fins i tot pot representar un inconvenient per a algunes empreses? Aquest dimarts en parlem a Les dones i els dies.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre. Cada migdia a la 1, la solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, et portem la solució.
10: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
9: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
10: 12.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
11: Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora sigui tan ben aprofitada.
4: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Els matiners som un programa per emmarcar.
1: A quina hora et lleves, Roger?
12: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn, perquè tinc tres feines.
0: A veure, explica'ns-ho bé, això.
12: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos. A les 5 em toca anar cap al port de Barcelona.
0: Molt
12: perquè
0: bé.
12: Perquè estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, vull cap allà.
1: Vale.
12: I a les 6 seria per fer de periodista.
0: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
12: Jo diria que parts iguals, allò 33% cadascuna, eh?
0: Uau!
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Avui, que és dimarts 5 de maig. A veure, Sara Llobet, pots entrar a l'estudi, sisplau? No, no, no em facis
1: fer. Entra, Sara.
0: Sí. Vine cap aquí. Va, no em facis perdre temps de ràdio, va, que anem molt malament de temps. No, tens molta feina, no, perquè m'estàs dient. Avui tots els aniversaris, 4 de maig, és 5 de maig, ens hem equivocat. Vine cap aquí, sisplau, va. Un moment, però digues hola, bon dia, que la gent t'escolti. Un moment, va. No, vine, va, ràpid. Que si no, després se'm tira el temps a sobre. Sara Llobet, per favor, seu un moment, home. Per favor, Sara Llobet, una de les grans productores del Matí de Catalunya Ràdio, per molts anys, que avui fas...
13: Estic molta feina.
0: No tens molta feina, ara has de fer la trucadeta que tenim ara al matí.
13: Si només fes això.
0: I ja està. Quants anys fas?
13: 33.
0: Com et sents amb 33
13: Estupendo.
0: Anys?
13: Estupendo. Sí? Serem els 34.
0: Estàs veient que ja mica en mica vas cap als 40?
13: No. Estic més a prop dels 30,
1: clar,
13: nen.
1: Sí, té 30 anys.
13: És que...
0: Escolta'm, a quina hora vas néixer?
13: De matinada, com si.
0: De matinada, clar, és que clar, de matinada.
13: Matí. De veus matinada. Com diu el Ricard Ostrell, que tinc l'estic feina, que he d'anar a treballar?
0: És el seu aniversari.
13: Veus?
0: Sí, ell, per cert, veus? Saps què passa ara? Com que això ho volia fer ell, i ara li he fotut.
13: Perfecte, doncs
0: gràcies, apadeu. Sara, gràcies, Sara, que tinguis un fantàstic dia. Vinga, va, moment de repassar alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. Alerta, el que ha confessat Sílvia Pérez Cruz, que ha visitat la Turra d'Alba Riera. Ha parlat de Rosalia. I ha explicat una cosa que m'ha deixat més que sorprès.
14: Jo vaig somiar que estava gravant un disc amb una orquestra simfònica i que hi havia una mica de baixos electrònics, una mica de tonos com morente, de morente.
15: Això era el teu somni, eh?
14: I li envio un missatge i dic, Rosalia, he tingut un somni preciós. Mira, estaves posant una orquestra simfònica, llavors tenies els baixos electrònics, no sé què. Després vaig tenir un altre somni que hi havia moltes dones molt guapes que anaven passant per un passadís. I l'altre, clar...
15: No m'ho crec.
14: I diu, no m'ho puc creure. Sí, jo no m'ho puc creure, és que jo estic gravant una orquestra simfònica fa els últims mesos. I dic, uau, la pell de
15: gallina.
14: I allò va ser molt bèstia, i al cap d'uns dies, mesos, em va trucar i estava comprant carn per fer un asado, me'n recordo. Sílvia, no, què he estat pensant? Aviam, no sé com ho veus, però és que jo crec que això és una senyal.
15: S'ha de creure en les senyals divines.
14: Diu, això és una senyal, és que estiguis tan connectada. Jo vaig connectar amb el seu, la seva búsqueda artística d'aquell moment, clar, clar. I jo no tenia ni puta idea.
0: Fortíssim.
1: Uau. És tan mística.
0: És que és molt fort.
1: És molt fort.
0: Sílvia Pérez Cruz és estupenda, va venir col·lapse, i és una artista fantàstica i meravellosa. I quina connexió amb Rosalia, per favor, que somia tot el que estava preparant l'artista.
1: Era una senyal, clarament.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir...
0: I per senyals, la gran cita. Els que l'esteu seguint a TV3 ja podeu gaudir de nous capítols a la plataforma 3CAT. La Lara i jo estem totalment enganxats.
1: Ara dimarts és el millor dia.
0: És el millor dia, sí, perquè els pengen de 3 en 3. I ara resulta que hi ha hagut algunes parelles que ja s'han format el concurs. Algunes coincideixen amb la IA, és a dir, que la intel·ligència artificial, sí, els ha donat una altíssima compatibilitat, però n'hi ha d'altres que no, que diguem que han connectat amb persones que la IA no hi està gaire d'acord, mm-hmm, en tot això. Què han fet? Portar les persones amb qui sí haurien d'haver connectat.
1: I és fantàstic.
0: I els participants estan una mica collonits.
16: Segons l'algoritme, no sou la parella guanyadora. I la vostra parella ideal era la finca, però potser us va passar per alt. Jo sé que ja heu tingut moltes cites, però crec que us falta tenir una cita més. Abans de prendre la gran decisió, és hora de conèixer la vostra parella perfecta.
17: No m'ho crec. No m'ho crec.
16: No, estic agullant un entorn.
17: No m'ho crec, tio.
0: Per tant, veurem què és el que
1: això
0: passa.
1: Això ho farà trontollar tot.
0: Ui, jo no puc més, és que no puc més. És a dir, arriba les persones amb qui tenen una altíssima compatibilitat i que ja han conegut. Els que seguiu la gran cita ja sabeu de què va, els que no, jo us ho recomano,
1: que
0: perquè està molt bé.
1: Que són la seva parella perfecta, en teoria.
0: Exactament, per tant, atents a la gran cita i a aquests nous capítols. Han fet una col·laboració fantàstica de Tiets amb Estopa, és una cançó que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Aquesta es diu Camila.
18: Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia, ets la rehòstia. Em lies a qualsevol hora i em va dir, tete, que no tinc curro, que no tinc pa.

0: Tallets i Estopa amb Camila. I tenim l'home del temps més rumbero d'aquest programa, que és l'Eloi Cordomí. Bon dia, Eloi.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com estàs?
1: Em son per culpa vostra.
0: Per què?
1: Perquè m'he enganxat a la gran cita.
0: Home...
1: I vaig estar fins a altres hores de la nit.
0: És que una cosa té el programa és que enganxa des del primer capítol.
1: Sí, eh? Sí.
0: No m'imaginava pas que aquesta... Podries anar-hi a participar a la gran cita.
1: No m'hi veig. Però sí que t'hi veig a tu, eh?
0: No, jo... No estàs ben informat, eh?
1: Ah, potser no he arribat encara al capítol. Què passa, que fas algun camí o alguna cosa?
0: No,
1: vaig
0: que
1: pel tercer capítol, eh?
0: Home, que no, que dic que la gran cita són per solters.
1: Ep!
0: No dic res més.
1: Tenim exclusiva aquí. Molt bé, m'alegro molt. Enhorabona.
0: Alerta que entra l'ostrell. Tira ja. Va. Amb la previsió del temps que tenim 30 segons.
1: Vinga, que avui farà sol una estoneta... Amb boira també al matí i a la tarda tempestes, una altra vegada. Més tempestes fortes, una altra vegada apareixen el Pirineu, Prepirineu, també el Prelitoral, i a partir d'aquí es poden desplaçar gairebé en qualsevol punt de Catalunya. I avui baixa una mica més la temperatura.
0: Molt bé.
1: Però el Ricard la farà pujar, i tu també.
0: Ui, el Ricard sempre fa pujar la temperatura. Ostrell, bon dia.
2: Sí, clar. Bon dia.
0: Què vol dir, sí, clar?
2: Sí.
0: Home, una miqueta de ritme a aquestes hores del matí. Cordomí, que vagi molt bé el dimarts. També una abraçada.
1: Adéu.
0: Doncs vinga, va, que arrenca el matí de Catalunya Ràdio un home de temperatura alta, Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimarts. Fins demà.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 7 graus a Sort, 11 a la Bisbal del Penedès i 10 a Santa Coloma de Farners. I continuem també amb temps inestable, ho deia ara l'Eloi. Avui tenim les comarques del sud i l'est del país en alerta per intensitat de pluja a partir del migdia. Mentre creix la tensió a l'Orient Mitjà, oficialment la treva entre els Estats Units i l'Iran continua, però en les últimes hores hi ha hagut diversos intercanvis d'atacs. Tot plegat després de l'anunci de Donald Trump d'escortar els vaixells atrapats a Hormuz, Washington també ha anunciat aquesta matinada que dos vaixells de guerra han aconseguit arribar al Golf Pèrsic travessant l'estret.
1: They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. We're in Iraq.
0: Trump, que aquesta nit s'ha defensat dels que el critiquen, perquè el conflicte s'està allargant. Tot i els atacs, continuen les negociacions.
2: Ma dar in marhale, dar morede hiç çiz digari joz tavaqofe خاتمه کامل جنگ.
0: El govern iranià aclareix que només s'està parlant d'acabar amb el conflicte i que encara no s'està entrant en detalls, per exemple, del programa nuclear. I avui també posarem la mirada i serem a Esplugues per parlar amb l'alcalde d'Esplugues i també amb un testimoni del crit de dissabte. Ahir es va recordar la noia que va morir apunyalada. Això havia de ser un minut de silenci i, com sentim, hi va haver alguna cridassada. Alguns grups van retreure la presència d'ultres i l'ús polític que havien fet de la tragèdia. De fet, ho denunciava ja al matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por.
0: Avui parlarem d'això i també parlarem del creuer que esperen a les Canàries, que amb un brot d'antanavirus, on han mort 3 passatgers i on viatgen 150 persones. La malaltia es la transmeten bàsicament als ratolins.
4: La transmissió entre persones és complicadíssima, és dificilíssima. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a antivirus en un medio como el nuestro, en Canarias, es prácticamente nula.
0: Avui parlarem d'aquest virus, l'antivirus, i també, que està afectant, per cert, diversos catalans que es troben en aquest creuer. Intentarem també parlar i contactar amb ells, i també de moltes altres coses parlarem amb un dels epidemiòlegs més famosos de l'Estat, una de les persones més seguides durant la pandèmia.
5: Durante la pandèmia hubo propuestas políticas que se pusieron sobre la mesa y que conseguimos...
0: Avui, Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, serà avui aquí a partir de les 9 del matí, a quarts de 10, al matí de Catalunya Ràdio. I més tard parlarem també del món rural i d'habitatge, el mateix dia que el govern aprova un decret per respondre a les seves necessitats. Organitzarem els alcaldes de Riner, d'Aspa i Castelló de Farfanya, i també amb el company de Catalunya Ràdio, Eloi Barrera. I a 2:15...
6: Immaterial.
0: El Gran Teatre del Liceu presenta nova temporada. En parlarem amb el seu director artístic Víctor García de Gomar i també Albert Galceran, dels Homes Clàssics de Catalunya Música. A les 11 també nova secció de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem d'innovació i creativitat.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: L'Audiència de Barcelona analitza avui en una vista els recursos contra la presó preventiva dels pares del nadó que tenia indicis de maltractament físic i sexual. Recordem que els dos ho neguen.
0: I a Brussel·les?
2: Ha decidit restringir l'ús de fons comunitaris en projectes d'energies renovables que utilitzin equips xinesos. És una mesura, segons la comissió, davant del risc de ciberatacs. Des de la comissió també recorden que recomanen excloure Huawei, que és xinesa, de les xarxes de telecomunicacions europees. És una recomanació, però dels 27 països de la Unió, 14, entre ells Espanya, ho ignoren.
0: I amb què ha de dormir Estats Units?
2: Amb l'acord entre l'actriu Blake Lively i l'actor i director Justin Baldoni. Ella l'havia acusat d'assetjament i d'engegar una campanya per difamar-la després que tots dos fessin la pel·lícula It Ends With Us, que en castellà es va traduir com a Romper el Círculo. Un tribunal va desestimar l'assetjament, però va mantenir l'acusació de difamació. Ara bé, abans que hagi començat el judici, que estava previst d'aquí a 15 dies, tots dos, com dèiem, han arribat a un acord.
0: I en què diran avui a la Xina?
2: Doncs amb investigació per les causes de l'explosió en una fàbrica de focs artificials que ha deixat com a mínim 21 persones mortes i una seixantena de ferides. Encara no se saben les causes d'aquesta explosió i és per això que el govern xinès ha demanat una investigació per arribar fins al fons.
3: Avui és dimarts 5 de maig, ens despertem amb 6 graus a Campdevànol, 10 graus a Lleida i 14 graus a Mataró. Fa fresca, tenim també molts bancs de boira a les comarques de l'interior. Avui farà sol durant el matí també a moltes altres comarques, però amb inestabilitat i per tant també amb previsió que creixin tempestes. Avui es formaran al voltant del migdia el prelitoral i també el Pirineu i el Prepirineu i a partir d'aquí poden desplaçar-se pràcticament en qualsevol punt de Catalunya. Seran tempestes localment fortes també amb alguna calamarsada i avui en temperatures que no passaran dels 20 a 23 graus.
0: Avui a l'Àgora del matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. La treva s'ha tornat a respectar aquesta nit i matinada del Golf Pèrsic després que ahir els Estats Units i l'Iran van tornar a llançar atacs a l'estret d'Hormuz.
5: Aquesta matinada el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units, a la xarxa X, que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè s'ha convertit en una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre havia afirmat que els contactes entre Washington i Teheran tenen l'objectiu d'aturar la guerra i que només quan s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
6: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: Els contactes entre els dos països continuen, però l'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret del trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica.
7: El règim de Teheran va tornar a atacar amb drons i míssils als Emirats Àrabs que van provocar un incendi en una zona industrial petroliera. El règim iranià també assegura que va atacar amb míssils un vaixell de guerra dels Estats Units desplegat a l'estret, una acció no confirmada per la Casa Blanca. De fet, en declaracions a la cadena Fox, fora de micròfon, Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra, en aquest cas, si ataca la flota nord-americana. El Pentàgon, en canvi, afirma que ha enfonsat 7 embarcacions lleugeres de la Guàrdia Revolucionària. Pel que fa al resultat del Projecte Llibertat, Washington ha informat que aquesta operació naval ha permès el pas de dos mercants nord-americans, però s'ha sabut que hi ha hagut una explosió a bord d'un altre mercant de bandera sud-coreana.
0: I preocupació per l'estat de salut de la Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi.
5: Està empresonada per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort. El seu germà, exiliat a Noruega, ha explicat que aquest cap de setmana l'han traslladat a un hospital després de tenir una crisi cardíaca i d'haver perdut la consciència fins a dues vegades. Afegeix que la vida de la Premi Nobel està en perill i necessita almenys estar un mes fora de la presó amb un tractament mèdic adequat.
0: I els Premis Pulitzer toquen el voraviu a Donald Trump.
7: Sí, els prestigiosos guardons de periodisme dels Estats Units han reconegut diversos treballs que han posat en el punt de mira les polítiques de l'inquilí de la Casa Blanca. El premi més important, el de servei públic, se l'ha endut al diari The Washington Post per una sèrie d'articles on descrivia els intents caòtics de l'administració Trump de reformar la burocràcia i acomiadar milers de funcionaris. El Pulitzer d'investigació ha estat per uns reportatges del New York Times sobre com les decisions de Trump han beneficiat el seu entorn familiar mobiliari polític. I també s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu.
0: Aquest matí la justícia israeliana ha decidit si allibera els dos activistes de la flotilla Global Summit, que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies, o si, en canvi, en prorroga la detenció.
5: Els advocats defensors de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila denuncien que els maltractaments per part dels oficials de la presó han continuat.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar Abu Keshek i Ávila i, previsiblement, deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la fiscalia israeliana, que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els dos membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per el 8 i 9 de maig, amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte.
7: Zelensky li ha fet una contraproposta que comenci la treva abans, aquesta mitjanit, la de dimarts a dimecres.
0: Moscou, Cristina Solies.
8: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou. Però el president ucraïnès diu que no està disposat a aturar la guerra només perquè el president rus pugui celebrar la seva festa en pau i per això vol que la treva comenci aquesta mitjanit.
9: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just.
8: A Rússia hi ha tanta psicosi que el Kremlin no farà desfilar ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos, i les companyies de telefonia tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Organització Mundial de Salut eleva fins a 7 els casos d'enterovirus identificats en aquest creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries.
5: En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a les Canàries quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
10: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no?, i amb molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
5: Cap Verd, que és on havien de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si finalment van a les Canàries.
0: Entre els passatgers hi ha 13 persones de nacionalitat espanyola, 5 de les quals resideixen a Catalunya. I el detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat ha de passar a disposició judicial en les pròximes hores.
7: Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del consistori per condemnar el crim.
0: Esplugues, David Àngela.
11: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
12: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
11: Des d'Esplugues de Llobregat, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, el Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
5: Els fets han passat ahir a la tarda al carrer Doctor Ferran i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressor i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdies s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari.
0: Un minut serà un quart de 7 del matí. Demà, dimecres, el judici del cas de les mascaretes que es fa al Tribunal Suprem quedarà vist per sentència.
7: Ahir va declarar l'últim acusat, l'exministre socialista i suposat cap de la trama, José Luis Ábalos, que va qüestionar els informes de la Guàrdia Civil i es va presentar com la víctima d'un judici mediàtic i polititzat.
0: Madrid, Dani Sanceaja.
13: Ábalos ha deixat clar que no ha cobrat cap comissió de Víctor del Dama. L'acusa de mentir per evitar la presó i assegura que la Guàrdia Civil ha prioritzat les ganes d'imputar-lo quan atribueix un suposat enriquiment.
14: Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes.
13: També lamenta que s'ha convertit en carn de meme en un judici paral·lel sobre la seua vida privada.
15: Esa es la parte de toda la miseria que, de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
13: L'exministre i la resta d'acusats tindran demà l'últim torn de paraula abans que el tribunal posi punt i final al judici. Des de Madrid, Dani Sainz de AJA pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Després d'escoltar els tres acusats, la fiscalia ha decidit mantenir la seva petició de 24 anys de presó per Ábalos, 19 i mig pel seu exassessor Koldo García i 3 pel comissionista Víctor de Aldama.
5: El PP, que lidera les negociacions populars, ha sol·licitat, en canvi, rebaixar la pena al Dama menys de 2 anys per haver col·laborat amb la justícia. I les defenses d'Ábalos i Koldo García demanen per ells l'absolució.
0: Curiós que el Partit Popular demani rebaixar la pena a menys de 2 anys, que vol dir que no entraria a la presó, per Víctor d'Aldama. És, si més no, significatiu. I l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ha negat que aquest organisme espanyol d'intel·ligència formés part de l'anomenada trama Kitchen.
7: Roldán, al judici que es fa a l'Audiència Nacional Espanyola per aquest cas, ha rebutjat que el CNI participés en cap operació per robar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, informació sobre el finançament il·legal del PP.
16: No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
0: I el Partit Popular i Vox hi tornen. Tornen a utilitzar Catalunya per esperonar el seu electorat, ara en el debat de les autonòmiques andaluses del 17 de maig.
5: El candidat de la dreta, el fins ara president Juanma Moreno, i el de l'extrema dreta, Manuel Gaviria, han retret a la candidata del PSOE, l'exministre d'Hisenda María Jesús Montero, un suposat benefici per Catalunya amb el finançament autonòmic. Diuen que el govern de Pedro Sánchez ha ofert un tracte de favor als independentistes catalans i bascos en detriment d'Andalusia per mantenir-se a la Moncloa. Sentirem el popular Moreno i la resposta de la socialista Montero.
17: Para mantener al señor Sánchez, la Moncloa había que ceder al separatismo y al independentismo.
18: Pero sí presentó el modelo.
17: Se ha privilegiado a Cataluña y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
18: Señor Moreno, usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700.
0: I primer dia avui dels tres de dol oficial al País Basc per la mort de Carlos Gairacochea, el primer lehendakari després de la dictadura franquista.
7: El lehendakari Manuel Pradales farà avui al Palau de Jurianea una declaració institucional per la mort de Gairacochea, que tenia 87 anys, i demà s'obrirà la capella ardent. Gairacochea va presidir el govern basc del 1980 al 85 amb el PNV i després va fundar Euskal Alkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau a la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc. Això deia Gairacochea, Catalunya Ràdio, el 2011, després que abandonés la lluita armada.
19: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Ara són les 6:18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
20: Bon dia.
0: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures des del 2009 de prop de 50.000 milions d'euros.
21: Són els càlculs que fa la patronal Foment del Treball, que reclama unitat política a Catalunya per posar-hi solució.
0: Rafael de Ribot.
22: L'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix. No arriba al 60%. El gestor d'infraestructures ferroviàries, Adifes, queda en el 48,5%. L'execució dels ens locals ha estat del 85% i del 89% el de la Generalitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ho posa com a exemple de mala gestió.
23: Que no només no es corregeix, sinó que cada cop és més greu.
22: I només hi veu un camí per posar-hi remei.
23: Sense una posició unitària a Catalunya resulta inviable qualsevol solució.
22: Una crida que arriba després que el Congrés tombés amb els vots de Junts la proposta de crear un consorci d'inversions per Catalunya. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la indústria de defensa podria duplicar el seu pes a Catalunya en els pròxims 5 anys.
24: Ho diu un informe de la Cambra de Barcelona.
0: Roger Santaló.
25: Si es compleix aquest escenari, la Cambra diu que es podrien crear 10.000 llocs de treball vinculats al sector fins al 2030 i moure 1.000 milions d'euros. L'ENS fa aquests càlculs pel potencial que tenen les tecnologies duals, les que poden tenir tant usos civils com militars. El president de la Cambra, Josep Santacreu, diu que s'hi ha d'apostar.
26: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia, d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
25: L'estudi ha identificat 812 empreses que podrien formar part del sector amb tecnologies de doble ús o que tenen potencial per fer-ne servir. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha aixecat massa polseguera amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius i insisteix que es tracta només d'una prova.
1: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó defensava ahir que algunes direccions els havien demanat més suport per tractar els conflictes i que ara estudiaran si aquesta mesura pot ser una solució.
2: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent.
1: El departament ha deixat d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla després de la polèmica dels últims dies. Pel que fa a les vagues convocades, la consellera ha demanat desescalar el conflicte i ha estès la mà al sindicat USTEC, tot i deixar clar que no es poden augmentar més els sous si no hi ha pressupostos nous.
0: I els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció de la Infància davant la violència.
21: Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa del menor. Està previst que avui s'aprovi la reforma al Consell de Ministres, que també preveu crear un torn d'ofici especialitzat i ampliar l'assistència jurídica gratuïta. Es prioritzarà que els infants no hagin de declarar la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental en què un dels progenitors manipula el menor per rebutjar l'altre. El Ministeri d'Infància ha treballat amb el de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Riego considera imprescindibles.
3: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
21: La nova llei també impedirà que condemnats per delictes contra la infància treballin amb nens i adolescents.
0: I la Societat Catalana de Pneumologia alerta que més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
4: A Catalunya hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 en forma greu, i els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar-ne el control.
6: Els nous tractaments biològics han suposat un avenç important i en els pròxims anys s'hi afegirà un fàrmac d'administració semestral que podria facilitar el seguiment dels pacients. Cal, però, ser constant amb el tractament, com recomana Concepció Cañete, coordinadora del grup d'asma de la Societat Catalana de Pneumologia.
9: Alguns són voluntaris perquè el pacient té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
6: L'asma greu també pot anar associada a altres malalties i té un cost que pot superar els 6.000 euros anuals per pacient. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit reduir a un terç els ingressos a urgències de pacients crònics amb patologies complexes, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. Maria Costa.
20: Per aconseguir-ho, els especialistes del Vall d'Hebron s'ha avançat a les descompensacions habituals d'aquests pacients, majoritàriament persones fràgils de més de 80 anys que prenen entre 10 i 12 medicaments al dia. Amb aquest seguiment continu, els problemes es poden detectar abans que s'agreugin, com explica Jordi Assesat, metge de família.
27: Hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades via la gestora de casos de complexitat i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
20: En 4 anys de funcionament, el programa ha pogut incidir a temps en aspectes com el dolor, la mobilitat i també l'ansietat o la depressió. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
28: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Aquesta nit hi ha el desconcert d'ICAT. A les 9 del vespre arrenca la sala Apolo, la doble celebració, 20 anys d'ICAT i 10 anys també del desconcert. Hi haurà noms com Mamaduixa, Alosa, Dan Peralbo i el Comboi, Lil Dami, Venus o Sidoní. Si no podeu venir, ho podreu seguir des de casa en directe a través d'ICAT.
1: La segona.

0: I avui es posen a la venda les entrades pel festival Camins de Manresa, un festival que es farà del 10 al 18 de juliol i on actuaran artistes com Rosario, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra o Sergio Dalma.
1: I la tercera.

I atenció a això, perquè la Calòrica i TDT s'uneixen per primera vegada per crear un espectacle conjunt. Es dirà Les dones Piñero, una comèdia generacional sobre les dones obreres dels anys 80. El text el firma Joan Llago, el dirigirà l'Israel Solà, i a l'escenari hi haurà tot l'elenc de la Calòrica i també de les TDT. S'estrenarà al Poliorama el 3 de febrer del 2020.

0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Espanyol i el Girona s'acosten encara més a les posicions de descens a segona divisió.
1: La victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat deixa el Girona només 2 punts del descens i l'Espanyol a 3 punts. Queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte a 4:15, precisament al camp del Sevilla, i el Girona rep a jugar a Vallecas dilluns que ve. A les últimes 3 jornades, l'Espanyol rep l'Atlètic Club, visita el camp de l'Osasuna i tanca la Lliga a casa amb la Real Societat. El Girona rep la Real Societat, visita el camp de l'Atlètic Club i tanca la Lliga a casa amb l'Elx.
0: Avui coneixerem el primer finalista de la Champions.
1: Arsenal Atlètic de Madrid a partir de les 9, empat a 1 a l'anada. El Cholo Simeone, tècnic de l'equip matalassé.
2: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
1: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid el transmetrem a l'API i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT. A la Premier, el City empata 3 amb l'Everton, deixa l'equip de Guardiola amb un partit menys a 5 punts de lideratge de l'Arsenal. El Barça, que esgota les entrades pel partit de diumenge contra el Madrid, en què es pot proclamar campió de Lliga, només queden seients VIP a preus a partir dels 1.700 euros, mentre que el Villarreal prescindirà del tècnic Marcelino García Toral la pròxima temporada. El Reus, aparellat amb l'Ourense per pujar a primera ref dissabte a les 7, partit d'anada.
0: Avui a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, una nova teràpia boomer amb Sergi Pàmies per parlar avui de creativitat i innovació. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de ser més curosos amb quina mena d'informació consumim i de quines fonts la traiem. Ahir es va fer públic un informe de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya que alerta de l'auge en l'ús de la IA en la manipulació de processos electorals i que al capdavant d'aquesta mala praxi hi apareixen Vox i Aliança Catalana. La publicació d'aquest estudi ha coincidit casualment amb la difusió per part de la líder d'Aliança Catalana d'una vinculació entre l'assassinat el passat dissabte d'una noia a Esplugues de Llobregat amb el jihadisme, sense cap mena de prova. La democràcia se sustenta en gran part en el nostre dret a una informació veraç i honesta i, per tant, els partits que fomenten la desinformació no tenen cap dret a considerar-se demòcrates.

0: I avui cançons sobre l'interrogatori de l'exministre José Luis Ábalos.
1: Que ahir va negar haver rebut diners de l'empresari Aldana. Per això, duets. Alguns dels duets més destacats de la música, Marvin Gaye i Tammy Terrell, en van gravar molts. Evidentment, pel mític estudi de la Motown. Ui. Però cap d'aquests temes ho va petar com aquest, que sobretot s'ha fet famós en diverses pel·lícules.

La col·laboració de la Mariah Carey amb els Boyz II Men va estar 16 setmanes al número 1. Per cert, una de les poquetes cançons que parla molt, molt obertament, ja no només del dol, sinó de la mort i de com afrontar-la.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Torna la calma al Golf Pèrsic després d'una jornada d'escalada bèl·lica.
1: Donald Trump adverteix textualment que si l'Iran s'atreveix a atacar vaixers nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. El portaveu del ministre d'Exteriors iranià insisteix a Washington que no provi de desbloquejar l'estret d'Hormuz per la via militar.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: Israel ha decidit aquest matí si allibera els dos activistes de la flotilla que van detenir en aigües internacionals.
3: Els seus advocats defensors denuncien que els maltractaments infligits pels guàrdies de la presó estan detinguts en continuat.
0: L'OMS eleva a 7 els casos d'antivirus identificats al creuer de luxe que podria arribar a les Canàries.
1: En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones més amb símptomes lleus. Juan Pablo Orcajada, cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar.
4: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: És una de les qüestions que avui parlarem amb Fernando Simón, epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat. I la Fiscalia del cas de les mascaretes manté la petició de penes per Ábalos, Koldo i Aldama.
3: 24 anys de presó per a l'exministre, 19 i mig per al seu assessor i 7 per al comissionista, i Ábalos va declarar.
5: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
3: Demà el judici quedarà vist per sentència.
0: Els Mossos detenen una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
1: Els fets van passar a la tarda i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima.
0: Més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
3: N'alerta la Societat Catalana de Pneumologia avui que se celebra el Dia Mundial de l'Asma. A Catalunya, 400.000 adults tenen asma i d'aquests 40.000 de forma greu.
6: Alguns són voluntaris perquè el pacient té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
0: El govern aprova avui un decret per flexibilitzar la normativa urbanística als municipis catalans de menys de 2.000 habitants.
1: Un canvi que beneficiarà 587 pobles que podran destinar a altres usos edificacions infrautilitzades, ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable o simplificar burocràcia.
0: I avui a partir de les 10 ens acostarem a la realitat d'aquests pobles, escoltarem una sèrie d'alcaldes de micropobles de Catalunya. I aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala.
3: Aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: I a les portades de la premsa, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb el que ja us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues al jihadisme.
7: Sí, ens ho deia la consellera Parlon. El periòdico, gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans. El titular, els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues. Aquesta és una cara de la moneda. El que sembla, l'altra, el que es descarta, és el que diu l'Ara. Els Mossos ho desvinculen del terrorisme. La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia l'UCO a trobar el botí. I encara amb la policia sota la lupa, l'Ara titula que Ábalos critica el biaix de la Guàrdia Civil. Altres temes de portada, els 50 anys del diari El País, foto de família a la portada i unes declaracions del rei Felip VI en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures. Per acabar, El Mundo, que explica que l'Atlètic de Madrid vol repetir avui davant l'Arsenal la victòria a la semifinal del 2014 davant del Chelsea.
0: Avui a Tortosa es desperten amb 12 graus, al migdia arribaran els 22 i a Monistrol de Calders, al Moianès, tenen 6 graus amb una màxima prevista de 19. Tindrem un matí tranquil, però hi torna a haver previsió de tempestes a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, el matí serà tranquil, però emboirat o ennuvolat a moltes comarques de l'interior. Tota aquesta boira en general s'anirà aixecant i hi haurà molts llocs que acabarà fent sol, però a partir del migdia s'esperen nous ruixats, tempestes que es formaran al Pirineu i al prelitoral i a partir d'aquí podran arribar en gairebé qualsevol punt.
0: I arran de l'estudi de Foment del Treball sobre el dèficit d'infraestructures a Catalunya, arriba el comentari del dia de Bernat Dedéu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. La patronal Foment del Treball ha fixat el dèficit d'infraestructures de l'Estat a Catalunya dels últims 15 anys en 50.000 milions d'euros. Aquesta és una xifra important, en primer terme, perquè no estem parlant de diners que es van prometre, sinó de partides que es van pressupostar, amb la qual cosa convindrem que Espanya és un estat que incompleix sistemàticament les seves pròpies lleis. Per arreglar aquest robatori, que no el té d'un altre nom, el president de Foment, l'unionista Josep Sánchez Llibre, ha opinat que els partits catalans s'haurien de posar d'acord en una estratègia comuna a Madrid. Però què hi ha de més comú entre els partits i fins i tot Ciutadans, estimat Josep, que l'existència d'aquest dèficit? Què vols que fem, Josep? Que li posem música i ho cantem en vers? Potser Foment, en definitiva, hauria de molestar-se molt més amb l'Estat i no tant amb els nostres representants.

0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
1: Bon dia, avui amb la música del jamaicà Bob Marley, un dels seus grans èxits, Could You Be Love. I és que tal dia com avui, un 5 de maig, però de l'any 1494, Cristòfor Colom va avistar l'illa de Jamaica durant el seu segon viatge al Nou Món. Inicialment la va batejar amb el nom de Santiago, però els taïns, els seus habitants originaris, la coneixien des de feia segles com Xaimaca, la terra de l'aigua i la fusta. Tot i que Colom va reclamar l'illa per a Castella, no s'hi va instal·lar cap assentament permanent fins l'any 1509.
0: I què us ha cridat l'atenció aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, l'entrevista de Sílvia Pérez Cruz al programa La Torre de l'Alba Riera, la cantant ha explicat un somni relacionat amb Rosalia just quan la de Sant Esteve Sesrovires preparava el seu últim disc.
2: Jo vaig somiar que estava gravant un disc amb una orquestra simfònica i li envio un missatge i dic, Rosalia, he tingut un somni preciós. Mira, estaves posant una orquestra simfònica, llavors tenies els baixos electrònics, no sé què. Després vaig tenir un altre somni que hi havia moltes dones molt guapes que anaven passant per un passadís. I diu, no m'ho puc creure. Sí, jo no m'ho puc creure, és que jo estic gravant una orquestra simfònica fa els últims mesos. I dic, uau, la pell de
3: munició.
1: Alerta, eh?
0: Veus?
1: Somia, pum.
0: Passa.
1: La connexió.
0: Tu et passa això, que somies i passa?
1: I tant, moltes vegades, amb tu sobretot.
0: Quina sort, quina sort.
1: Tu sobretot.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs hem de parlar de dos noms que han passat avui per la Met Gala, que s'ha fet aquesta matinada a Nova York, Bad Bunny i Rihanna. Bad Bunny ha aparegut caracteritzat d'home gran, ha dit que un dia com avui era l'oportunitat perfecta per expressar-se un mateix, però d'una manera diferent, i deia això també.
5: I Benito, ¿cuántas horas para ser esto?
6: 53 years. 53. Exactly, 53 years. It took a little bit, but it worth it.
4: Quan li han preguntat a Rihanna si ella era l'art o l'artista, no ha tingut cap pudor i ha dit, soc l'art i també l'artista.
1: Ui, ella, ui, ella.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Filiberto Bravo, president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, el barri amb menys renda de Barcelona. El degoteig de desnonaments és una constant en aquesta zona i dijous qui s'hi haurà d'enfrontar és la Monique, una veïna que no ha pogut continuar pagant la seva hipoteca. Bravo recorda que la situació fa anys que dura al barri i insisteix que la majoria de veïns que són desnonats no tenen cap lloc alternatiu en viure.
9: Porque verdaderamente no tiene alternativa. O sea que vamos, no hay opciones, no hay opciones ninguna. O sea, ni que sean de ocupas, ni que sean como en este caso, pues eso viene de una hipoteca. Se está hablando, venga a hablar de lo de la vivienda, pero realmente no están haciendo absolutamente nada.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'escalada de tensió a l'estret d'Hormuz afecta les borses. El preu del barril de petroli de Brent, el de referència a Europa, s'enfila fins als $113. A l'Àsia, el mercat de Hong Kong cau un 1,30%. En canvi, el de Seul creix un 5% gràcies als bons resultats de les tecnològiques. Les borses europees ahir van tenir retallades, l'IBEX lidera les caigudes, va perdre prop d'un 3% i obrirà avui en 17.300 punts. A França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit, les borses van caure entre un 1 i un 2%. I als inversors de Wall Street tampoc els agrada la inestabilitat a Hormuz. Ahir els principals índexs novaiorquesos es van desplomar també més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
12: Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Perfectes desconeguts. Dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
13: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
17: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem, sí, sí, això, i t'ho has apuntat, eh?
16: Sí, sí, apuntat. Té matxa?
17: Molt bé.
16: Sí. ous.
1: Ous.
16: Truita.
1: Sí.
16: Palmeretes de xocolata.
1: Sí.
16: I una galeta de dàtils,
1: sí,
16: que van fer la meva parella.
1: Sí. També sí, poder, sí, si esmorzéssim menys coses, original, ens en recordaríem. Sí.
15: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
3: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
17: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
18: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
17: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
18: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
17: I sabem celebrar els bons moments.
18: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
17: I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
18: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
0: Que bé.
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
17: La tarda dona molt de joc.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat ha de passar a disposició judicial en les pròximes hores.
20: Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del consistori per condemnar el crim. L'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha rebutjat atiar l'odi, ja que hi ha grups que ho han relacionat amb un atemptat jihadista.
21: Rebutgem també completament tots els missatges.

0: municipi. Segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressor i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari.
1: L'atenció a l'Orient Mitjà no s'atura, malgrat la treva en les últimes hores. Hi ha hagut diversos intercanvis d'atacs.
0: L'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret al trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica. En declaracions a la cadena Fox, fora de micròfon, Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra, en aquest cas si ataca la flota nord-americana. Aquesta matinada, el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units per xarxes que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar, però s'ha convertit en una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre ha advertit que només es podrà parlar del programa nuclear iranià quan s'aturi la guerra.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: Tot i això, les negociacions segueixen.
1: I l'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic.
0: Va sortir de l'Argentina i podria arribar a les Canàries. En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
3: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: Cap Verd és on havien de fer escala, que els ha prohibit l'entrada, i ara la companyia estudia si finalment van a les Canàries.
1: Més notícies. El govern aprovarà un decret que flexibilitza la normativa urbanística als municipis de menys de 2.000 habitants.
0: Afectarà 587 pobles catalans. Fa temps que el món rural reclama mesures per destinar a altres usos edificacions infrautilitzades per poder ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable i simplificar també la burocràcia. Entre d'altres coses, aquestes mesures estan incloses al decret que avui aprova el Consell Executiu.
1: A partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, en parlarem amb l'alcaldessa de Susqueda, amb l'alcalde de Riner, el Solsonès, amb l'alcalde de Castelló de Farfanya, a la Noguera, i amb l'alcalde d'Aspa, el Segrià. I la vaga indefinida del Servei de Recollida d'Escombraries de Girona continua en peu després del fracàs de l'última reunió de mediació.
0: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç, mentre els carrers, especialment del centre, es comencen a acumular bosses i residus. L'Ajuntament s'ho mira amb preocupació perquè la protesta es fa a les portes de temps de flors que atrau milers de persones a la ciutat. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, critica els serveis mínims que s'han degradat i no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
4: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
0: Els treballadors reclamen millores salarials i laborals.
1: A Lleida investiguen la mort d'una interna a la presó de Ponent.
0: S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental.
1: Lleida, Júlia Albacar.
5: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. Una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Més de la meitat dels guardonats amb els premis d'investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans.
0: Aquests guardons reconeixen la tasca científica en àmbits com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria o l'estudi dels ecosistemes. Entre els premiats catalans hi ha Josep Dalmau en medicina, Carme Rovira i Virgili en ciència i tecnologia química o Marcos Fernández en ciències i tecnologies naturals, que ha aprofitat l'acte per fer una crida als joves.
6: Tenemos unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante.
0: els lliuraments dels guardons la presidenta del rei Felip VI al Palau de Pedralbes de Barcelona.
1: I campanya de l'Ajuntament de Cadaqués i el Bisbat de Girona per pintar la façana de l'església de la localitat de l'Empordanesa.
0: La façana de l'església, que forma part d'una de les imatges més icòniques del poble, la volen repintar de blanc. Veïns de Cadaqués, especialment a les xarxes socials, han qüestionat que hagin de ser ells els que paguin la part.
7: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
8: Com que ja paguen

0: Paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
1: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes.
2: I cultura aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala. Marta Villar.
3: Aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa. Tot plegat en un moment delicat per l'empresa perquè estan retallant milers de treballadors a les seves empreses. Els mecenes d'aquest any han provocat cancel·lacions com les de Nicki Minaj, Zendaya, Meryl Streep, l'alcalde de Nova York, que no hi han assistit per la catifa vermella, però sí que hi han passat noms com Bad Bunny, que hi han caracteritzat d'avi, Rihanna, Beyoncé, que aquesta vegada hi ha tornat amb un vestit semitransparent que reproduïa un esquelet, o Madonna, que ha volgut reproduir el quadre La Temptació de Sant Antoni de Leonora Carrington. I, Francesc, si t'interessa, hi ha hagut 6 persones que l'han ajudat a desplegar aquest vestit.
2: Déu-n'hi-do, perquè no devia ser fàcil. I atenció a això, perquè dues de les companyies de teatre del moment, la Calòrica i T de Teatre, s'uneixen per primera vegada per crear un espectacle conjunt.
3: L'espectacle es dirà Les dones Piñero, una comèdia generacional sobre família i les dones obreres i sindicalistes dels anys 80. El text el firma Joan Llago, que és el dramaturg de la Calòrica, el dirigirà l'Israel Solà, director de la Calòrica, i els actors i actrius que seran dalt de l'escenari seran Esther López, Júlia Trullol, Xavi Francesc, Aitor, Galisteo Recher, Marc Rius, Agatha Roca, Marta Pérez, Mamen Duc i Carme Pla. L'estrena serà el 3 de febrer del 2027 al Teatre Poliorama i les entrades es posen a la venda avui al matí.
2: 10 minuts i la 7, la periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve.
3: En una entrevista al Catalunya Nit, l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge, centrat en el final del règim soviètic, i que apareixia al llibre Temps de segona mà, La fi de l'home roig. Ara, però, s'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden coses per explicar.
4: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
3: Segons l'escriptora, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin i acceptin anar a la guerra.
2: I la pau serà el fil conductor de la programació la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana.
3: La sessió inaugural serà el 28 de setembre. El calendari destaquen els 8 concerts a motiu dels 150 anys del naixement de Pau Casals i els concerts per commemorar els 200 anys de la mort de Beethoven i els 300 anys de l'estrena de l'obra de Bach, La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, que és la directora artística adjunta del Palau de la Música.
5: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva, i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
3: Els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma 212 concerts i més de 157 educatius.
2: I els esports, Robert Prat.
6: El Girona es situa només 2 punts del descens, l'Espanyol a 3, després de la victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat, mentre que avui coneixerem el primer finalista de la Champions, Arsenal Atlètic de Madrid, amb empat a 1 a l'anada.
2: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
7: Fa setmanes que per dalt la Lliga té poca història. Tot just saber si el Barça podrà ser campió diumenge davant el Madrid en una situació inèdita a la història de la Lliga. En canvi, per baix, la victòria del Sevilla aquesta nit passada davant la Real Societat ha comprimit la classificació fins al punt que hi ha 7 equips en un marge de 3 punts per evitar el descens. Per l'espectador neutral, una lluita dramàtica i a la vegada interessant de seguir. Pels aficionats d'equips com l'Espanyol o el Girona, que durant setmanes o mesos ni es plantejava en sèrie, un patiment inesperat que es pot aguditzar aquest cap de setmana. Són a una victòria de respirar, fa setmanes, tan a prop i a la vegada tan lluny.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: El Balcó Gastronòmic és un lloc...
10: que bo.
9: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
10: Parella, què us posem per
9: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al Balcó Gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Ara mateix fa fred, per exemple, a Planoles, al Ripollès, amb 4 graus. A Igualada tenen 10 graus i molts núvols, i a Calella, al Maresme, 14 graus, aquí amb el cel serè. Avui serà un matí canviant, amb sol, a moltes comarques, però també amb bancs de boira, núvols baixos, a moltes zones de l'interior. La idea és que aquests núvols es vagin trencant, que s'obrin clarianes, però a partir del migdia tornarà a créixer nuvolades, ruixats, tempestes, primer al prelitoral i també al Pirineu i Prepirineu, i a partir d'aquí es desplaçaran cap a l'est i, per tant, podran arribar a molts trams de la costa. Tempestes que poden ser fortes, poden arribar pràcticament en qualsevol punt de Catalunya i en temperatura avui que quedarà frenada de 20 a 23 graus. Demà, tempestes encara, sobretot al terç nord, i temps més tranquil a la resta.
12: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
13: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
12: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
14: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
15: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
16: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
17: Tot costa.
18: La temporada del 10.
19: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
20: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
21: 10 temporades ja.
22: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
14: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
22: Per molts anys i que en feu molts més.
23: Som el dia.
24: Som la nit.
25: Som dos programes amb el mateix objectiu.
23: Saber què està passant.
24: Què ha passat.
25: I també per què ha passat.
23: Tant a casa...
24: com al món.
25: Què ens fa diferents?
23: El ritme.
24: El ritme.
25: El ritme.
23: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
24: Perquè al Catalunya nit som pausa.
25: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
23: A tota hora...
24: i a tot arreu.
14: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
25: Som diferents.
14: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
26: A 8:45, obrirem l'àgora parlant de sensellarisme. A Barcelona hi ha 8.000 persones sense llar, de les quals 2.000 dormen al carrer. Un equip del programa ha anat a alguns punts de la ciutat on proliferen les tendes de campanya. Ho analitzarem amb l'investigador de l'Institut Metròpoli, Albert Sales.
27: A partir de les 9 anirem fins a Esplugues de Llobregat per parlar amb l'alcalde i amb un testimoni del crim de dissabte quan un home va apunyalar una dona al carrer.
26: I també conversarem amb Fernando Simón, epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, una de les cares més conegudes durant la pandèmia de la Covid-19. A 11:15 parlarem d'habitatge i món rural amb els alcaldes de Riner, Susqueda, Aspa i Castelló de Farfanya.
27: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de creativitat i innovació.
26: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
28: Ahir, després de l'entrevista a la consellera Esther Niubó, el nostre Sergi, que assegura que és mestre, va venir a temes pendents per anunciar noves accions de protesta.
29: Bueno, pues no estem d'acord.
30: En què?
29: Amb res del que ha dit la...
30: Molt bé.
29: Vale? I ens reunirem tots els professors, vale, demà a l'hora del col·le per decidir, doncs, noves accions que puguem fer. Perquè... Oh,
28: sí, sí. Ah, hi haurà més accions. Sí. Sí, ja vau anunciar un paquet de vagues nou.
29: Pues molt contundents.
28: Doncs accions més contundents.
29: O sigui que...
28: Com ara...
30: O sigui que
29: cuidado.
30: Cuidado què? Què vol dir contundent, Sergi?
29: No vull avançar res.
30: No, perquè no sap res.
29: Però sí. Podria estar parlant...
28: De què?
29: De vagues de fam.
28: No obrim aquesta porta.
29: Vaga de fam?
28: Sí.
29: Dels alumnes, eh?
30: Ah, dels alumnes, no. Això no, home, per favor, no, que estan en edat de créixer.
28: No podeu obligar els nens a fer vagues de fam.
29: Que no?
28: Sergi.
29: O se'n fan cas, o deixarem els alumnes sense menjar mentre no s'atenguin
28: a partir de 12:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
0: El dia d'avui als Estats Units d'Amèrica es coneix com a 5 de Mayo i recorda una victòria molt concreta, la batalla de Puebla, el 1862, quan l'exèrcit mexicà va aconseguir frenar per un dia i contra tot pronòstic les tropes franceses a les ordres de Napoleó III. No va ser el final de la guerra, però va quedar com un símbol de resistència i orgull. És un dia que Mèxic pesa sobretot a Puebla i que els Estats Units d'Amèrica, gràcies al màrqueting, s'ha convertit en la festa dels tacos, la cervesa i les margarites. Ja sigui avui, el 16 de setembre, dia de la independència de Mèxic, realment, o qualsevol altre dia, sempre és un bon moment per celebrar Mèxic. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
2: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oya Sherman.
1: Al grup Minibus Intergalàctic li ha passat una cosa bona. Li ha passat una cosa. Pedro Sánchez els ha citat a la seva recomanació de cap de setmana a xarxes. La cançó Per sentir-me ple, en concret, del seu nou disc. Recomanats pel PSOE. Què estem fent malament? Es deuen preguntar. No era això, companys, no era això el que es proposaven. Netejar parabrises a mitja asta. Per no fer eco de la recomanació de Pedro Sánchez sense abandonar el minibús, jo us recomano el seu episodi de les Feres de 3CAT, on se'ls veu tocar al Museu Dalí amb cançons com Tots els llocs són lluny. Ànims amb les adversitats, minibús. Gas als fars d'antiboira.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A aquesta hora es comença a veure el sol en molts llocs, però també tenim boira i núvols en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, la boira i els núvols en general s'aniran obrint i tindrem una bona estona de sol, però al migdia tornarà a créixer ruixats i tempestes. Els més forts cauran al Pirineu i, sobretot, al voltant del prelitoral. Des d'aquí s'anirien desplaçant cap al mar i durant la tarda o vespre podrien acabar arribant pràcticament en qualsevol punt de Catalunya.
0: El detingut del crim d'Esplugues passarà a disposició judicial a les pròximes hores. Avui serem en aquest municipi, al matí de Catalunya Ràdio, municipi del Baix Llobregat, per parlar amb l'alcalde i testimonis del crim de dissabte. Ahir es va recordar la noia que va morir apunyalada. En un minut de silenci que, com sentim, va ser amb alguna escridassada. Alguns grups van retreure la presència d'ultres i l'ús polític que havien fet de la tragèdia. Ens ho explicava al matí de Catalunya Ràdio, ja aquell matí, la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por.
0: Avui, com dèiem, anirem cap a Esplugues per sentir en directe testimonis i veïns del que està passant. I també parlarem del creuer que esperen a les Canàries amb un brot d'antanavirus, on han mort 3 passatgers i on viatgen 150 persones. La malaltia la transmeten bàsicament els ratolins.
3: La transmissió entre persones és complicadíssima, és dificilíssima. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a antivirus en un medio como el nuestro, en Canàries, es prácticamente nula.
0: Entre els passatgers hi ha 13 persones de nacionalitat espanyola, entre els quals hi ha 5 que resideixen a Catalunya. Avui parlarem d'aquest virus i de moltes altres coses amb un dels epidemiòlegs més famosos de l'Estat, una de les persones més seguides durant la pandèmia.
4: Durante la pandèmia hubo propuestas políticas...
0: Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, serà avui al matí de Catalunya Ràdio a 9:45. I a l'Orient Mitjà, creix atenció a la tensió. Oficialment, la treva entre els Estats Units i l'Iran continua, però en les últimes hores hi ha hagut diversos intercanvis d'atacs. Tot plegat després de l'anunci de Donald Trump d'escortar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Washington ha anunciat aquesta matinada que 2 vaixells de guerra han aconseguit arribar al Golf Pèrsic travessant el pas.
5: They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years.
0: Trump, que aquesta nit s'ha defensat dels que el critiquen, perquè el conflicte s'està allargant. Tot i els atacs, continuen les negociacions. I el govern iranià, que aclareix que només s'està parlant de posar fi al conflicte i que encara no s'està entrant en detalls, com, per exemple, el programa nuclear. Avui hi ha reunions també dels governs català i espanyol. A Palau s'hi aprova un decret per impulsar l'habitatge al món rural i en parlarem també a 11:15 amb diversos alcaldes per saber com estan aquests petits municipis. I a Madrid, atenció, perquè l'atenció se la centra avui, la declaració de José Luis Ábalos.
6: Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios para ello. Ahora, que contraten, tienen que contratar como ellos crean conveniente y como sepan, yo no he contratado jamás.
0: Va negar les acusacions i va atacar la Fiscalia i la Guàrdia Civil. Demà el judici quedarà vist per sentència. Tot això avui que a Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, el sol ha sortit a les 6:43 i a Llardecans el Segrià es pondrà a les 8:59 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: A disposició judicial.
9: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat ha de passar per davant d'un jutge a les pròximes hores. Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del consistori per condemnar el crim, entre elles la comunitat xinesa d'on era la víctima.
10: Llevaba justo un año. Estaba aprendiendo castellano y trabajando y tiene plano. Pero ahora no ha tenido nada oportunidad para hacerlo.
11: La investigació continua apuntant a un brot psicòtic de l'atacant, res a veure amb el terrorisme que han anat escampant per les xarxes als partits d'extrema dreta.
12: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
13: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
12: Des d'Esplugues de Llobregat, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Detinguda.
8: Una veïna de Salt, al Gironès, ha estat detinguda acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi. Els fets van passar ahir a la tarda al carrer Doctor Ferran i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat. Agressora i víctima eren parella i no consten antecedents entre ells.
0: Vista.
9: L'Audiència de Barcelona analitza avui els recursos contra la presó preventiva dels pares del nadó que tenia indicis de maltractaments físics i sexuals i que va arribar a estar a la UCI de la Vall d'Hebron. Els dos ho han negat.
0: 7.
11: Són, segons l'Organització Mundial de la Salut, els possibles infectats per antivirus que hi ha al creuer de luxe que es dirigeix a les Canàries. 3 persones han mort, falta confirmar que és per aquest virus. Hi ha una altra persona crítica, una amb símptomes lleus i 2 casos més confirmats.
8: El vaixell va sortir de l'Argentina i porta prop de 150 persones a bord. Segons el Ministeri de Sanitat, 13 d'aquestes són de nacionalitat espanyola i 5 viuen a Catalunya.
9: L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
14: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: Entre 30 i 45 tones.
11: La Guàrdia Civil investiga el vaixell interceptat el cap de setmana al sud de les Canàries que portaria un dels carregaments de cocaïna més grans interceptats mai al mar. El vaixell està atracat al port de Les Palmes, de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final.
0: Escalada.
8: A l'Orient Mitjà la treva continua i aquesta matinada no consten incidents importants, però durant el dia d'ahir la tensió no va parar de créixer. En la seva intenció d'alliberar el trànsit per l'estret d'Hormuz, Washington ha anunciat que 2 vaixells de guerra han aconseguit travessar aquest estret, tot i els atacs rebuts per drons i petites embarcacions iranianes.
9: Hores abans, Trump havia tornat a amenaçar d'esborrar de la faç de la Terra l'Iran si atacava la flota nord-americana. Iran ha respost als moviments dels Estats Units amb atacs, entre d'altres, als Emirats Àrabs.
0: Pulitzer contra Trump.
11: Els prestigiosos guardons de periodisme dels Estats Units han reconegut diversos treballs que han posat en el punt de mira les polítiques de l'administració. El premi més important, el de servei públic, se l'han dut de Washington Post per uns articles sobre els intents caòtics de Trump de reformar la burocràcia i acomiadar milers de funcionaris.
8: El premi d'investigació ha estat per a uns reportatges del New York Times sobre com les decisions de Trump han beneficiat el seu entorn familiar i polític.
0: Decideix.
9: Aquest matí la justícia israeliana ha denunciat si allibera els 2 activistes de la flotilla Global Sumut que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies o si, en canvi, en prorroga la detenció.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
15: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar a Bukeshek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la fiscalia israeliana que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots 2 han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els 2 membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Renuncia.
11: L'advocada Núria González a seguir representant Rosa Peral. La condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana va ser notícia ara fa pocs dies per haver estat traslladada de presó per 5ª vegada.
0: Premiada.
8: La periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, ha rebut aquest dilluns a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement a la seva trajectòria professional.
9: En una entrevista al Catalunya Nit ha explicat que recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve. L'havia donat per amortitzat amb la fi del règim soviètic, però el conflicte d'Ucraïna l'ha fet adonar que encara té corda.
16: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
0: Escoltats.
11: Avui el Consell de Ministres aprova la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Una de les novetats és que infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa del menor. Cira Riego, ministra.
17: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
0: Ja ha aparegut.
8: Catalunya, la campanya de les eleccions andaluses. Al debat d'aquesta passada nit, PP i Vox han retret a la candidata del PSOE, l'exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, un suposat benefici per a Catalunya amb el finançament autonòmic. Sentim el president popular, Moreno Bonilla, i la resposta de Montero.
18: Para mantener al señor Sánchez en la Moncloa había que ceder al separatismo y al independentismo.
19: Pero si presenta el modelo.
18: Se ha privilegiado a Catalunya y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
19: Falso, señor Moreno. Usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700.
0: Recta final.
9: Demà acaba el judici de les mascaretes. Després de la declaració d'Avalos, la Fiscalia manté la petició de pena de 24 anys de presó per a l'exministre i de 19 per l'exassessor Coldo Rodríguez.
11: L'acusació popular García del PP va premiar l'altre acusat, Víctor de Aldama, reduint-li la petició de pena després d'haver estirat la manta. L'ha posat per sota dels 2 anys de presó de manera que no hagués d'entrar-hi en cas de condemna.
20: Avalos ha deixat clar que no ha cobrat cap comissió de Víctor de Aldama. L'acusa de mentir per evitar la presó i assegura que la Guàrdia Civil ha prioritzat les ganes d'imputar-lo quan atribueix un suposat enriquiment.
21: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes.
20: També lamenta que s'ha convertit en carn de meme en un judici paral·lel sobre la seua vida privada.
22: Esa es la parte de toda la miseria que, de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
20: L'exministre i la resta d'acusats tindran demà l'últim torn de paraula abans que el tribunal posi punt i final al judici. Des de Madrid, Dani Sainz de AJA pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Villarejo.
8: El judici de la Kitchen comença a abordar avui els registres que es van fer a l'excomissari de la Policia Nacional. Estem en la cinquena setmana d'aquest judici sobre la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
0: Massa polseguera.
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha sobredimensionat la polèmica amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio insisteix que es tracta només d'una prova.
23: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No, no va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent.
0: Un 29% menys.
11: El Banc Sabadell ha guanyat gairebé un 30% menys el primer trimestre de l'any comparat amb el mateix període de l'any passat. Ha obtingut un benefici de 347 milions d'euros. L'entitat atribueix la caiguda al descens del marge d'interessos en un entorn de tipus més baixos, menors comissions i costos d'un nou pla de prejubilacions.
0: 50.000 milions d'euros.
8: És el dèficit d'inversió pública en infraestructures a Catalunya des del 2009, segons Foment del Treball. La patronal constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix. No arriba al 60%. Josep Sánchez Llebre.
24: Seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
0: 10.000.
9: Són els llocs de treball que podria generar la indústria de defensa de Catalunya fins al 2030. Segons la Cambra de Barcelona, el sector podria duplicar el seu pes a Catalunya en 5 anys. Generaria 1.000 milions d'euros anuals a l'economia catalana. Miquel Samper és el conseller d'Empresa.
25: La robotització, que els processos d'automatització en termes generals i que la intel·ligència artificial modificaran el mercat laboral actual. Hi haurà un primer moment de sotrac a la que determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se amb d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
0: Investiga.
11: La policia alemanya, l'home de 33 anys que hi va matar 2 persones i en va ferir una 20ena més a la ciutat de Leipzig. L'home va irrompre amb el seu vehicle en una zona de vianants del nucli històric i va embestir durant uns 400 metres i en plena tarda les persones que es va trobar en un dels carrers.
8: La policia el va detenir poc després sense que hi oposés resistència. D'entrada es descarta que es tracti un atemptat de caràcter polític o religiós. S'apunta que l'home seria una persona amb problemes mentals.
0: Bruta.
9: Girona, per la vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries que continua en peu. L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç en l'última reunió, mentre els carrers, especialment del centre, es comencen a acumular bosses i residus.
1: Fatal. Vull dir, pel temps de flors, ja em diràs les escombraries i una amb les flors. A veure, jo trobo molt malament, es tindria que arribar amb un acord, no ho sé. Jo no culpo a ningú, no culpo a les escombriaires, perquè, pues, clar, deu molt que millores salarials.
2: No sé la manera d'arreglar-ho, no ho sé, no t'ho sé dir. Espero que ho puguin solucionar,
0: Els millors looks.
11: Els que han passat per la Met Gala, l'esdeveniment mundial més important de la moda, que s'ha celebrat aquesta matinada a Nova York per la catifa vermella, i han passat noms com Bad Bunny, Rihanna, Beyoncé o Madonna.
8: Aquest any la gala estava marcada per la polèmica perquè els presidents honoraris i mecenes eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez.
0: I avui, desconcert.
9: A les 9 del vespre arrenca la Sala Apolo la doble celebració 20 anys d'ICAT i 10 anys del desconcert, i actuaran noms com Mamaduixa, Losa, Dan Peralbo i El Comboi, Lil Dami, Venus o Sidoní. La gala retransmetrà en directe per ICAT.
0: I en esport, Robert Prat, patiment.
3: El Girona i l'Espanyol, la victòria del Sevilla davant la Real Societat, 1-0, deixa els gironins a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. El Girona juga dilluns que ve a Vallecas i l'Espanyol visita el Sánchez Pizjuán de Sevilla dissabte a la tarda.
0: A la final.
3: Aquest vespre coneixerem el primer finalista de la Champions, Arsenal Atlètic de Madrid, empata 1 a l'anada, el Cholo Simeone, tècnic, mata la set.
4: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido.
0: Tot això avui, que és dimarts 5 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Jana, quan faltaven 4 minuts per les 3 de la matinada, i la Fàtima, amb 2,875 quilos, totes dues a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curado. Tenim 9 graus a Caldes de Montbui, 11 a Cervelló i 14 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
5: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara tenim les retencions habituals d'aquesta hora. Destaquem d'entrada a Barcelona, molt carregades, la Ronda de Dalt des de la Pota Nord fins a la Vall d'Hebron i la Litoral des de Sant Adrià fins a la Barceloneta.
11: Primera sessió del judici contra 18 independentistes que van boicotejar un acte de societat civil catalana fa 8 anys a la Universitat de Barcelona.
6: La Fiscalia considera que van actuar discriminant ideològicament els organitzadors i demanar per a ells 2 anys i mig de presó.
11: Maria Núria Rebelle.
26: Aquest dilluns tots els testimonis que han declarat, membres de l'entitat espanyolista, han afirmat que era un acte cultural, no polític. Els advocats dels processats han tornat a demanar que se'ls apliqui l'amnistia, una decisió que el jutge instructor no va estimar i que ara el magistrat que porta el judici determinarà en sentència. La Fiscalia ja s'hi ha manifestat en contra. Berta Ferrer, portaveu d'Alerta Solidària, que porta la defensa dels encausats.
27: És una persecució ideològica quan s'aplica el delicte d'odi en contra d'independentistes.
26: Des de Barcelona, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Més notícies. Al Bages, atenció a la xifra, Manresa passa del 27 al 71% de recollida selectiva amb els contenidors tancats.
9: Un pas de gegant que s'ha aconseguit en tan sols un any. És per això que el consistori parla de salt històric i l'Agència Catalana de Residus el situa com a referència a Catalunya per a altres ciutats.
6: Durant aquests 12 mesos també s'ha instaurat el porta-a-porta a comerços i equipaments. L'Ajuntament s'estalvia 800.000 euros anuals entre cànons i altres conceptes.
11: I encara al Bages, ferit greu un home de 60 anys en una explosió de gas a Manresa.
9: Un incident que també ha obligat a confinar els veïns de l'altre habitatge de l'edifici.
6: A l'habitatge on hi ha hagut l'explosió, una dona ha resultat ferida lleu i una altra persona més n'ha sortit il·lesa.
11: I cultura. Una obra inèdita d'Elita Cavallut s'exposa a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on, quan era petita, va passar hores asseguda a la plaça Universitat Montse Pujol.
6: L'artista multidisciplinària, considerada una de les més rellevants del panorama artístic internacional i que viu des de fa anys als Països Baixos, explica la importància del banc exposat.
28: La primera vez que expongo una pieza en una institució física d'esta manera, sí. No podria ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
6: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I música Manresa. Avui es posen a la venda les entrades pel Festival Camins. Es farà del 10 al 18 de juliol amb Rosario, Joan Dausà i Luz Casal, entre d'altres. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: A l'arribar a la residència, Los Tilos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Tilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
12: Residència Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i bastondeoro.com.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
9: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui, amb el que avançava ahir, la consellera Núria Parlon al matí de Catalunya Ràdio, i és que els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del jihadisme. El periòdico, hi veiem una gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans i titulen "Els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues". Al diari Ara hi llegim "Els Mossos ho desvinculen del terrorisme". La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia Luco a trobar el botí, i l'Ara titula que Ábalos critica el viatge de la Guàrdia Civil. Altres temes de portada: els 50 anys del diari El País, i veiem una gran foto de família a la portada i unes declaracions del rei Felip VI en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures.
14: Bon dia. En el sorteig del Midia de l'11 celebrat ahir, la data guanyadora ha estat...
15: el 7 de setembre del 1946.
14: I el número de la sort, el...
15: 10.
14: Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: I avui ens volem fixar en les dades sobre seguretat i immigració. Frederic Pincet, bon dia.
1: Bon dia. Arran dels casos d'agressions del cap de setmana, com el d'Esplugues, els de sempre s'han afanyat a assenyalar els immigrants, així que hem anat a mirar les dades. Sí que hi veiem una sobrerepresentació dels estrangers en les estadístiques de condemnats. És la primera cosa important a dir. Un 40% de les persones condemnades per delictes a Catalunya tenen nacionalitat estrangera, quan en el conjunt són el 17% de la població. Ara bé, tots, absolutament tots els estudiosos del tema diuen que això s'ha de posar en context i s'ha de mirar amb molta calma. Primer, hi ha la influència de la desigualtat. Hi ha que molts migrants s'instal·len en barris que ja tenen alts índexs de delinqüència. Hi ha que la majoria de migrants són joves i el gruix dels crims els cometen joves. I hi ha també un biaix de les policies i dels jutges, no només a Catalunya, sinó a tot el món. Però, per exemple, el 2024, pràcticament 3 de cada 10 presos estrangers van rebre presó preventiva, mentre que els espanyols, 1 de cada 10. Posem-hi una mica més de context. A Espanya, el 3 per 1000 dels estrangers han estat condemnats per algun delicte. Insistim, el 3 per 1000, no el 3%. A més, els estudis fets als Estats Units, que estan considerats com els millors, diuen tots aquests estudis que els immigrants tenen menys probabilitats de cometre delictes que la població autòctona. I que els estrangers que sí cometen delictes, el més habitual és que no siguin delictes violents, que siguin robatoris, molt més que no pas agressions sexuals o assassinats. I a Europa, un estudi en 21 països no va trobar cap relació entre els nivells d'immigració i les dades de violacions homicidis. Per tant, la idea que la immigració fa pujar els delictes no està avalada per les dades ni recents ni antigues, ni tan sols quan aquesta tesi va sortir per primera vegada. Això va ser a principis del segle XX als Estats Units, però els estudis ho han desmentit. Per cert, en aquell cas, als Estats Units, els immigrants que feien molta por eren irlandesos i italians. Just gonna stay. I encara hi ha un altre factor que és important, eh? Que un delinqüent tingui nacionalitat estrangera no vol dir que sigui un immigrant. Vol dir que no té nacionalitat espanyola. Pot ser fill o net d'immigrant que no tingui nacionalitat espanyola. Els estudis sí que apunten, i això també és veritat, que els immigrants de segona generació, per tant, els fills o els nets d'immigrants, tenen més possibilitats de delinquir que els seus pares, però ja no són immigrants. Ja no s'han vingut de fora. I això també s'ha de posar en context. Encara una dada més que volem donar avui. Un informe d'institucions penitenciàries, publicat el 2022, diu que la taxa de reincidència dels ciutadans és d'un 24,8%, per tant, un 25%, això dels espanyols. La taxa de reincidència dels estrangers és 3 vegades menys, un 8%.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia les fites més nutritives i la resposta era metes. Les metes són fites, són punts als quals cal arribar, però també són mamelles ben nutritives. Avui dimarts, un Enigmàrius frugívor. Es malmeti una cirera, però quedi moníssima, de 5 lletres. Es malmeti una cirera, però quedi moníssima, 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: Hi ha 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre les paraules de la presentadora Cristina Pardo sobre si és de dretes.
4: Ahir, Cristina Pardo, que en breu tindrà programa Antena 3 i deixarà la Sexta, que vol ja tindre una identitat sense fissures, va dir que ella creu que molta gent deu pensar que és de dretes per estar a l'Hormiguero. A veure, Cristina, serà per el que dius en esa tertúlia, no? I va acabar amb una frase que em va deixar bocabadada. És més fàcil anar contra un govern en actiu. Més fàcil per a què, estimada Cristina? Em pregunté.
3: I a la recomanació del dia, avui que l'actor i músic Kiefer Sutherland actua a la Sala Apolo de Barcelona, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie 24.
5: Una de les millors sèries d'acció de la història, sense discussió, on Sutherland dona vida a Jack Bauer, un agent de la unitat antiterrorista de Los Angeles que ha de salvar el món de diferents atacs i amenaces terroristes i sota les ordres de diferents presidents dels Estats Units segons la temporada. I a banda de ser un personatge extremadament carismàtic, tot i la seva tendència a la violència i la tortura, que ja té mèrit, una de les claus que fa que 24 sigui trepidant i addictiva és que la trama transcorre a temps real i tot és a contrarrellotge. En trobareu les 9 temporades a Prime Video i a Disney+.
6: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
8: Bon dia, Fernando Simón.
9: Salir de casa con la mascarilla. El problema es que me he comido una almendra justo antes.
3: Ara li donarem una mica d'aigua.
8: D'aquí un parell d'hores passarà pel matí de Catalunya Ràdio l'epidemiòleg més mediàtic, Fernando Simón, aquell home que durant la pandèmia veiem gairebé cada dia actualitzant les dades sobre els efectes del coronavirus amb aquesta veu i anunciant mesures per combatre'l.
10: El coronavirus.
11: Molt bona, el Fernando.
3: Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat.
11: Si tinc un moment, després passaré per saludar-ho.
3: Molt bé, president Saladella. Clar, perquè vostè va treballar amb ell quan era ministre de Sanitat durant la pandèmia, no?
11: Correcte, vam treballar cosa amb cosa. Sí, costava sentir-ho. Agua, proyecta o a voz.
8: Irònicament, s'hi havia de costar molt per sentir-lo i era una mala època per acostar-se.
11: Una mala època, sempre em fotia els capos a la cara.
10: La mascarilla. Sí, no sé. Entonces, escuchaba un poco, escuchaba lo que decía.
11: Sí, efectivament, situació molt complexa, com diu el Fernando. I aquell dia que ens va donar un susto quan es va anuagar amb l'ametlla.
8: Ah, sí. Sí, sí, quin patí.
11: Tu segai, on vaig quedar.
8: Sí, sí,
11: clar. Pauit. Vaig quedar així, pau-me ell. Pau meu tot.
8: Sí, sí. Però no va ser res. No va ser res.
3: Per cert, president, felicitats, que avui és el seu aniversari, eh?
8: Oh, per molts anys.
11: Sí, sí, sí. No.
3: Karl Marx i vostè, els dos líders de l'esquerra.
11: No, sí, a veure, avui és el meu aniversari, però... No, Ricard. No, treu això, música.
3: Què ha passat?
11: No, vull agraeixo, felicito això, però... Avui és dimarts,
8: sí,
11: un dia guaborable, hi ha molts problemes per afrontar, i jo no estic per festetes.
8: Però està content, no? És un dia molt assenyalat.
11: Clar que estic content i feliç. En algun moment m'ho fareu les espelmes, però això serà al vespre, privat, a casa...
8: Molt bé. 60 anys fa avui.
11: Escolti...
3: 60 anys?
11: Estem gaire estona més parlant d'això, no m'agrada així... Focus, no.
3: Doncs deixem-ho aquí.
11: Gràcies. A més, Catalunya tradicionalment sempre s'ha celebrat al Sant. No sí. Pas a l'aniversari.
3: Bueno, les dues coses, no sé.
11: Això és una moda que ve de fora, home.
8: Vostè és de celebrar
11: el Sant. Jo soc més de celebrar.
8: No? Molt bé, doncs ja està.
11: I ningú em va felicitar, per Sant Salvador.
3: Quan és Sant Salvador, president?
11: Mira, ja tenen feina.
3: No ho sap.
11: Ja tenen feina per buscar.
3: Ara no ho sap.
8: Per l'agost.
11: O juliol.
3: Són 8:15. I avui en Temps d'Àgora posarem l'accent a Esplugues de Llobregat. Atenció, perquè parlarem amb l'alcalde i també amb un veí testimoni de l'assassinat d'una jove aquest cap de setmana. El minut de silenci d'ahir davant de l'Ajuntament va acabar amb alguna escridassada. Alguns grups van retreure la presència d'ultres i l'ús polític que havien fet de la tragèdia. També parlarem del creuer que va camí de les Canàries amb un brot d'antanavirus. Han mort 3 passatgers i viatgen 150 persones. La malaltia la transmeten bàsicament els ratolins.
12: La transmissió entre persones és complicadíssima, és dificilíssima. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a antivirus en un medio como el nuestro, en Canarias, es prácticamente nula.
3: Avui parlarem d'aquests virus i de moltes altres coses amb un dels epidemiòlegs més seguits durant la pandèmia. Fernando Simón serà al matí de Catalunya Ràdio. I avui la justícia israeliana ha de decidir si deixa en llibertat els líders de la flotilla interceptats en alta mar la setmana passada. Sobre la flotilla de la tardor, avui a l'Audiència Nacional declara l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i altres activistes després de denunciar haver estat víctimes d'agressions quan eren en aquestes embarcacions. I la notícia econòmica de fa pocs minuts. El Sabadell ha tancat el primer trimestre de l'any amb 347 milions de benefici. Això és un 29% menys que l'any passat. L'entitat ho atribueix a una reducció en les comissions o un pla de prejubilacions. I pel que fa als esports, Robert Prat?
13: El Girona, que situa només 2 punts al descens, l'Espanyol a 3, després de la victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat. Avui coneixerem el primer finalista de la Champions, Arsenal, l'Atlètic de Madrid, empat a 1 a l'anada.
3: El dia en què tindrem a Sergi Pàmies a partir de les 11. I avui, per cert, tingueu el paraigües a mà perquè hi ha previsió d'una nova tongada de tempestes aquesta tarda, l'Eloi Cordomí?
14: Bon dia. Sí, hi ha inestabilitat encara i, per tant, a partir del migdia tornaran a créixer ruixats, tempestes, sobretot Pirineu, Prepirineu i també el prelitoral. Aquí és on naixeran les tempestes i avui segurament es desplaçaran cap al mar i, per tant, podran acabar afectant en qualsevol punt. Segurament les comarques de Ponent, les menys afectades per aquesta tongada de pluja, tempestes que poden ser fortes amb alguna calamarsada. A aquesta hora destaquem també alguns bancs de boira que s'han format a les comarques de l'interior. N'hi ha molts, però s'acabaran aixecant. I de cara a aquests pròxims dies, dimecres i dijous, es repetiran les tempestes, però més concentrades al nord de Catalunya.
3: I mobilitat a aquesta hora, avui marcada per la recuperació del servei ferroviari a les línies R3 i R4. Maria Fernández Noguera, bon dia.
15: Bon dia. A l'R4 avui es recupera el servei complet de trens entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. A l'R3 també es restableix el servei ferroviari fins a Ribes de Freser, però entre la Garriga i Ribes de Freser encara es manté el servei alternatiu d'autobusos perquè hi circulen la meitat dels trens. Renfe informa que tant a l'R3 com a l'R4 el servei s'està restablint amb normalitat, una normalitat que Rodalies vol dir que hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. D'altra banda, a l'estació de Tarragona hi ha mitja hora de retard en 3 trens. Són els que hi han d'arribar des de Lleida Pirineus, Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons.
3: I a les carreteres, retencions habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia, sí. D'entrada a Barcelona, direcció Llobregat, carregades la Ronda de Dalt des de la Pota Nord fins la Vall d'Hebron i la Litoral des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. I trànsit també dens a la B23 i a la 2 al Papiol cap a Barcelona. Barcelona, a la P7 a Barberà, sentit Tarragona, i a la C58 a Ripollet, cap a Sabadell.
3: Avui a l'Àgora del matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades dels diaris. Maiol Roger Palforada, bon dia.
17: Bon dia.
3: Avui a les pàgines d'opinió de la premsa hi trobem articles, sobretot, del dèficit d'infraestructures de Catalunya i sobre també la declaració d'Àbalos al Suprem.
17: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial a aquest dèficit d'infraestructures a Catalunya arran del càlcul que ha fet Foment del Treball, que xifren 50.000 milions d'euros aquest forat acumulat des del 2009.
18: L'Ara diu que aquest dèficit és crònic perquè el govern espanyol sempre ha volgut esquivar qualsevol acusació d'estar afavorint Catalunya davant d'altres territoris.
17: I afegeix que s'entén poc que un partit catalanista com Junts tombi la proposta de fer un consorci Estat-Generalitat per monitoritzar aquestes inversions.
18: Per la seva banda, La Vanguardia diu que l'embús en l'execució d'obres públiques és un problema greu que s'enquista sense solució.
17: I canviant de tema, la declaració de l'exministre José Luis Ábalos també centra alguns articles d'opinió, com el del director adjunt del periòdico Ferran Boiza.
18: Boiza destaca que Ábalos es va intentar presentar com a víctima d'una maniobra aliena, però l'exministre oblida que el que es jutja és si al voltant de la seva persona es va generar una xarxa de favors.
17: Subratlla que si aquesta xarxa de favors s'acaba demostrant, la responsabilitat penal hi és igualment.
18: També en el cas de les mascaretes va a l'editorial del Mundo, critica la decisió de la fiscal general de l'Estat acusat Teresa Pere Mató d'impedir que Anticorrupció sol·liciti una rebaixa de pena a Víctor d'Aldama per haver col·laborat amb la justícia.
17: El Mundo considera que la declaració d'Aldama va ser essencial per saber la dimensió real de l'organització criminal, diu textualment, que va operar al voltant de l'exministre.
18: I El País, en canvi, l'editorial és per l'estat dels embassaments.
17: El rotatiu del grup Prisa apunta que cal una revisió general de les preses d'aigua per garantir la seguretat a llarg termini, perquè tenen, diu, més de 50 anys i es van dissenyar amb una previsió de pluja que ha quedat obsoleta.
3: I afegim en aquest repàs a la premsa el que ha llegit avui la periodista Olga Viza.
19: Un article al National Geographic diu que 30 minuts al dia d'exercici aeròbic evita l'envelliment prematur del cervell. Cap sorpresa. Però de sobte assenyalen com a eina per frenar el deteriorament cognitiu l'albirament d'aus. Els científics asseguren que l'ornitologia obliga a processar una enorme quantitat de dades i mantenir elevats nivells de concentració i que això té gran impacte en la neuroplasticitat. Així que m'hi poso ja amb el falciot reial, el falcó pelegrí i família.
20: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
21: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
22: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
23: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Betravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
22: Betravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a betravel.com.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un rei espontani.
24: Un jove suís de 31 anys s'ha autoproclamat rei de Suïssa. Llegim a La Vanguardia que el 2019 va organitzar-se fins i tot una coronació en una església amb capa i corona al país. Va pensar aleshores que era una excentricitat, però ara, per un buit legal, s'ha quedat amb 148 parcel·les que sumen més de 117.000 metres quadrats. Es tracta de Jonas Lauiner. Diu que no vol desafiar l'Estat i que és un rei simbòlic.
3: Novetats sobre la Boqueria de Barcelona.
15: El director del mercat vol que els barcelonins que hi compren passin de ser del 15% actual al 50%. Actualment cada dia hi passen més de 80.000 persones. Llegim a BTV que l'Ajuntament descarta fer-hi pagar entrada, com s'havia arribat a plantejar. Els periodistes insisteixen que no són un museu.
3: Uns serveis mínims de màxims.
24: La Generalitat Valenciana proposa que tot el professorat de segon de batxillerat sigui serveis mínims a la vaga del sector de l'educació que comença de manera indefinida la setmana que ve al País Valencià. Argumenta que ho fa pensant en la selectivitat. Els sindicats ja han dit que ni parlar-ne, que és abusiu. Ho llegim a Punt Mèdia.
3: I alerta al Port de la Bonaigua.
15: Perquè alcaldes de la comarca estan preocupats pel deteriorament de la carretera i pel risc que s'acabi tancant el port. Reclamen a la Generalitat que ho resolgui, ja que consideren que és una via clau per al territori. Llegim al Pallars Digital que la gota que va fer vessar el got ha estat uns moviments de terres al mateix punt on hi va haver una esllavissada al febrer.
3: Un eclipsi solar milionari.
24: L'eclipsi solar de l'agost va camí de deixar més de 360 milions d'euros en lloguers d'apartaments turístics a les zones rurals des d'on es veurà per l'augment del turisme. És el càlcul que ha fet la consultora AFI per encàrrec d'Airbnb. A les zones on l'eclipsi serà total, les reserves s'han multiplicat per 4 respecte a l'any passat, on es calcula que tindrà més impacte, és el País Valencià.
3: I en temps de descompte?
15: Els plataners de Barcelona, que actualment representen el 30% del total dels arbres de la ciutat. Doncs bé, llegim al Nacional que l'Ajuntament els vol reduir a la meitat i que siguin poc més del 10% dels arbres de Barcelona. La decisió arriba després del debat que van generar per les molèsties de la seva flor el dia de Sant Jordi.
3: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Maiol Roger.
13: L'editorial del Wall Street Journal dona per acabat l'alto el foc a l'Orient Mitjà, responsabilitza l'Iran i assegura que Donald Trump ara té tot el dret del món de tornar les accions militars. El Washington Post, en canvi, parla de perillosa fragilitat. Sobre això, segueix la tensió entre Donald Trump i Giorgia Meloni. Avui, el Corriere de la Sera ressalta que aquest divendres Meloni es reunirà amb el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, per resoldre diferències, però recorda que tot just ahir la primera ministra va respondre a l'amenaça de Donald Trump de retirar les tropes nord-americanes
0: dient nosaltres si complim els nostres compromisos. Mentrestant, continua el neguit per Mythos, l'últim model d'intel·ligència artificial que pot detectar punts febles a programes informàtics. El New York Times apunta que la Casa Blanca està considerant, està valorant, examinar els models d'intel·ligència artificial abans que es facin públics. És un canvi important, perquè fins ara l'administració de Donald Trump havia adoptat un enfocament gens intervencionista cap a les noves tecnologies. I dijous hi ha eleccions municipals al Regne Unit, on es preveu una patacada del Partit Laborista. El Times de Londres avança que ja hi ha diputats laboristes que preparen una carta per demanar la dimissió del primer ministre, Keir Starmer. Diuen que s'inspiren en el gest que va fer Gordon Brown amb Tony Blair el 2006.
18: A la premsa econòmica, un nou capítol del serial a Indra. Recordem l'intent de fusió entre l'empresa participada per l'Estat i Escribano Mechanical Engineering, que va acabar amb la dimissió de l'anterior president d'Indra, Ángel Escribano, perquè és la seva empresa familiar. Doncs bé, la fusió no es descarta, està en punt mort, i avui Expansión explica que l'oferta que Indra valorava per la fusió al mes de març era de 2.300 milions d'euros. El conflicte d'interessos va evitar l'oferta i ara, amb Escribano dimitit, s'espera una represa de les converses. I amb la premsa digital fent-se ja ressò dels resultats del Banc Sabadell, un apunt interessant al 5 dies. ISS, una consultora que s'encarrega de recomanar als grans fons d'inversió què voten els diferents consells d'accionistes, avala gairebé tots els punts que el Sabadell posarà sobre la taula demà a la seva Junta General. L'únic, però, el sou de Josep Oliu, que considera excessiu perquè no té funcions executives. El president del Sabadell va cobrar l'any passat 1,84 milions d'euros.
3: I a la premsa esportiva que destaquem, Robert Prat.
1: Que el vestidor del Madrid està que crema. A Onda Cero expliquen això.
2: Rüdiger le dio un bofetón a Carreras en el vestuario del Real Madrid. Látigo.
4: ¿Qué tal? Sí, un tortazo. Tampoco, escúchame, un tortazo de Rüdiger pica, pero no es una agresión.
1: El Mundo Deportivo parla del Madrid com la casa dels embolics, explica que el vestidor del Madrid és un polvorí, que Mbappé està de vacances amb la nòvia en un iot a Itàlia, sembla que ha lesionat mentre els seus companys estan pringant.

0: Esther Expósito i Mbappé potser no hi seran pel Clàssic, tot i que el periòdic aclareix que Florentino vol Mbappé al Clàssic. Per l'esport, aquestes vacancetes d'Mbappé no han agradat ni al club ni als seus companys de vestidor. El jugador al·ludeix que té molèsties a l'isquio. El diari Marca reconeixen que Mbappé s'ha distanciat de l'equip. Al diari es parlen de l'altra cara d'Mbappé amb els seus viatgets a Estocolm, a París, a Càller. I la Vanguardia diu que hi ha desinterès d'Mbappé. Lara explica els perquès de les llàgrimes d'Alexi al Camp Nou. Va plorar perquè es va emocionar en una setmana complicada. En canvi, per la Vanguardia, són llàgrimes amb regust de Déu. El periódico destaca que l'Espanyol i el Girona es troben a l'abisme de segona. La Vanguardia afegeix que l'Espanyol ningú se'n recorda de guanyar. I per l'esport arriba més que un clàssic aquest diumenge. El Mundo Deportivo parla de febrada pel clàssic. No hi ha entrades, només queden tiquets VIP, 1.700 euros. I a OK Diario diuen que Mbappé actualment ha estat un pardillo, però que és un jugador descomunal.
1: Hòstia!
2: I a la premsa del cor, la fertilitat de Paquirrin, Elisenda Pineda.
3: Fa unes setmanes, Paquirrin va manifestar la seva frustració per no poder donar un fill a Lola García, una mossa amb qui va començar una...

0: Citem el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
1: 60.
0: Sí, senyor. També el tenista Carlos Alcaraz.
1: Alcaraz, 37.
0: No, molt més jove.
1: Ah, clar, 25.
0: 23. La cantant Adele.
1: 39.
0: 38, i acabem, home, per la porta grossa amb el cantant Rafael.
1: 89.
0: 83.
1: Sant Oral.
0: Avui és Sant Salvi, Uix i Mira el Peix. Va ser un eclesiàstic. Sant Salvi, Uix i Mira el Peix. Va ser un eclesiàstic i bisbe català, mort durant la Guerra Civil. Ha estat proclamat màrtir i beat per l'Església Catòlica. Quan va esclatar la Guerra Civil, el juliol del 1936, el van portar a la presó de Lleida, d'on va sortir amb una vintena de presoners polítics en una operació de salvament in extremis que havia organitzat la Generalitat. Tanmateix, el vehicle que els conduïa cap a Barcelona va ser interceptat per un escamot incontrolat. El bisbe Uix va ser portat al cementiri de Lleida i allà el van afusellar immediatament juntament amb 20 persones més. A Catalunya hi ha 141 persones que es diuen Salvi.
1: I avui també fa anys la nostra Sara Llobet.
0: Home, 33. Felicitats, Salva. Ai, Salva. Sara.
1: Ai.
2: Com esteu, mare meva?
1: Tanquem el repàs a la premsa avui, que 5 de maig del 2026 seran al Quiot Vintage amb Albert Om.
3: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
4: 5 de maig de 2006, l'AVE ja fa el viatge a Lleida-Madrid en 2 hores i mitja. El trajecte s'ha reduït en 20 minuts perquè els trens poden circular a 250 km per hora. Barcelona encara haurà d'esperar. El tren d'alta velocitat no hi arribarà fins l'any 2008. I ara fa 20 anys, Joan Clos donava molts poders a un dels seus regidors a l'Ajuntament de Barcelona. Jordi Hereu es convertia en tinent d'alcalde i portaveu del govern municipal. El que no sabíem els lectors, aquell dia vam anar al quiosc, és que al cap de pocs mesos Clos plegaria abans de final del mandat i deixaria d'alcalde Jordi Hereu. Acabo amb La Vanguardia, que es dedicava a vendre coberts entre els seus lectors. Engegava una promoció ara fa 20 anys d'una coberteria de 24 peces. Els dos primers, forquilla i ganivet, pel preu del diari i 4,95 €.
1: Avui, a 5 de maig del 2026, és el 125è dia del calendari. Falten 47 dies per l'estiu, 50 per Sant Joan. I així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: No estem parlant de res més que del final total de la guerra.
6: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 per alliberar a Bukeshek i Ávila o allargar la seva estada a presó.
7: Mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación.
8: Ni por acción, ni por omisión, ninguna. Cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal. Y esto lo hubiera sido.
9: Com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis... No va d'això. Va de mediar, en alguns casos, quan és necessari.
10: Molt poc freqüent. Molta secreció de virus. I s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Mem.
11: Contingut de to humorístic que s'escampa per les xarxes socials. Trobem la definició a l'és a dir perquè el diccionari encara no l'inclou. Ens diu que mem és la 13a lletra dels alfabets hebreu i arameu. Avalós deu haver jurat més d'una vegada en arameu en veure com s'ha convertit en un mem, tal com va lamentar ahir el judici pel cas de les mascaretes.
1: Arma blanca.
11: Segons l'Enciclopèdia Catalana, arma de mà que fereix amb la punta o amb el tall, com l'espasa, la daga, el punyal, el sabre, etc. La teoria més estesa és que es diu arma blanca pel reflex de la llum a la fulla, en contrast amb la foscor de les primeres armes de foc. Vingui d'on vingui la paraula, la proliferació de les armes blanques, com la que duia l'assassí d'Esplugues de Llobregat, preocupa els Mossos.
1: Estagflació.
11: Procés d'estagnació econòmica amb inflació. És la definició del diccionari, però s'explica millor dient que és el moment en què l'economia s'estanca i alhora hi ha inflació. Brussel·les va advertir ahir que l'economia europea s'acosta a l'estagflació. El cas més paradigmàtic és la crisi del petroli del 70, però la situació per ara no és tan greu.
1: Posem-hi tres xifres. Marc Jurado. 347 milions.
12: El benefici net del primer trimestre del Banc Sabadell, segons acabem de saber, és un 29% menys interanual, una caiguda motivada pel descens del marge d'interessos en un entorn de tipus més baixos, comissions més baixes i costos no recurrents d'un nou pla de prejubilacions.
1: Gairebé 50.000 milions.
12: El dèficit en infraestructures que arrossega Catalunya després de la falta d'inversió dels últims 15 anys, concretament 49.543 milions d'euros, són xifres de la patronal Foment del Treball que demana un front comú dels partits polítics per revertir la situació.
1: I 10.000?
12: Els llocs de treball de la indústria de defensa que es crearan a Catalunya fins al 2030, ho diu un informe de la Cambra de Barcelona, que sosté que el pes del sector es duplicaria en aquests 5 anys. El document també assegura que generaran 1.000 milions d'euros anuals a l'economia catalana.
1: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig una platja amb unes quantes barquetes petites a la sorra. Al fons, al mar, s'hi veu un creuer de 3 o 4 pisos.

0: amb la part inferior de color blau.
1: És l'Ondius, el creuer de luxe on s'hi està vivint un infern. Va sortir de l'Argentina i han mort 3 persones per un brot d'antivirus, que és una malaltia que transmeten sobretot les rates. La foto és al port de Praia, ahir al Cap Verd. El creuer havia de fer escala en aquestes illes, però no va rebre permís. Ara es dirigeix cap a les Canàries.
0: A la segona hi veig desenes de comptadors d'electricitat que pengen d'una paret. Hi ha una persona que en manipula un.
1: És l'habitació de comptadors d'un edifici de Sabadell que avui publica el periòdico per il·lustrar la notícia que us avançava ahir al matí de Catalunya Ràdio. Ampli ressò avui a la premsa d'aquesta lluita contra el frau elèctric. Cada dia se'n detecten 3 casos o un de cada 3 a tot l'estat és a Catalunya.
0: I la tercera imatge, des de Girona ens arriba una imatge d'una façana, d'una església. La pintura està com engruguida, amb alguns trossos que veig que estan com caiguts. L'església es troba al capdamunt del poble i el seu color contrasta amb el blanc de les cases de l'entorn. De quina església es tracta, Núria Paraire?
2: Doncs és l'església Santa Maria de Cadaqués, tota una icona del municipi i imatge inconfusible del perfil del poble que es veu des del mar. Hi ha consens entre els veïns que cal pintar-la perquè torni a ser blanca. El desacord arriba a l'hora de decidir qui ha de finançar les obres. L'Ajuntament i la parròquia han anunciat que treballen per impulsar una campanya per recaptar fons, que ha indignat alguns veïns, que reclamen que ho pagui el bisbat, tal com els particulars es paguen les seves obres, diuen. L'últim cop que es va pintar fa uns 30 anys va ser l'empresari Javier de la Rosa, en cas del poble, qui ho va pagar.
3: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
4: Real o fals? Amb Marc Amoró.
0: Atenció a aquest titular que circula. Una dona escriu un llibre sobre el dol després de la mort del seu marit i ara la declaren culpable del seu assassinat. Marc Amoró, bon dia.
5: Bon dia. La notícia explica que la dona en qüestió ha escrit i publicat un llibre infantil sobre el dol després de la mort del seu marit. El llibre es titula Estàs amb mi? La dona l'ha escrit pensant en els seus 3 fills. Tot i la bona voluntat del llibre, els metges forenses van trobar en el cadàver del marit una dosi de fentanil 5 vegades més alta que una dosi letal. Això va fer sospitar que la mort no havia estat accidental, sinó un enverinament. I, és clar, totes les sospites van recaure sobre la dona de 35 anys. Per últim, la notícia diu que la dona està acusada d'assassinat premeditat i serà jutjada per aquest crim.
0: I això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
5: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una dona escriu un llibre sobre el dol després de la mort del seu marit i ara la declaren culpable del seu assassinat és una notícia real. Ha passat a Utah, als Estats Units. La dona ja ha estat jutjada i condemnada per l'enverinament del seu marit. Diu la sentència que ho va fer per poder cobrar una assegurança de vida. Volia pagar uns deutes milionaris. També diu la notícia que la dona mantenia una altra relació fora del matrimoni.
0: Vaja, gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
8: Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
9: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
11: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 minuts per les 8. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè almenys hi ha 8.000 persones sense llar a Barcelona.
12: D'aquestes, gairebé 2.000 dormen al carrer, una xifra que ha crescut un 40% en 2 anys. De seguida us ho expliquem.
0: Amb testimonis, amb dades i amb reportatges i experts. D'aquí a pocs minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, detalls d'aquesta xifra. 8.000 persones sense llar a Barcelona. Esplugues de Llobregat rebutja atiar l'odi davant la mort violenta d'una dona al municipi.
13: Avui el detingut passa a disposició judicial i un centenar de persones es van concentrar a les portes de l'Ajuntament per condemnar el crim. Eduard Sanz, alcalde d'Esplugues.
14: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre.
0: I serem en directe avui amb la unitat mòbil, també se parlarem amb l'alcalde i amb un testimoni que va presenciar aquest assassinat. I l'OMS eleva a 7 els casos d'antanavirus identificats al creuer de luxe que podria arribar a les Canàries.
12: En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI, 3 persones amb símptomes lleus. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar.
15: De persona a persona és molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
12: Al creu hi ha 13 persones de nacionalitat espanyola, 5 de les quals viuen a Catalunya.
0: Notícia d'aquest matí, el Banc Sabadell guanya un 29% menys el primer trimestre d'aquest any.
13: Ha obtingut un benefici de 347 milions d'euros. L'entitat atribueix la caiguda al descens del marge d'interessos en un entorn de tipus d'interès més baixos, menys comissions i el nou pla de prejubilacions.
0: I torna la calma al Golf Pèrsic després d'una jornada d'escalada bèl·lica.
12: Donald Trump adverteix textualment que si l'Iran s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la falç de la Terra. L'Iran insisteix a Washington que no provi de desbloquejar l'estret d'Hormuz per la via militar.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
17: Bon dia. Pel que fa al temps, el dia comença amb sol a molts llocs de Catalunya, però també amb boira i núvols baixos a moltes comarques interiors. Aquests núvols s'aniran obrint, però atenció a les nuvolades, als ruixats i a les tempestes que creixeran a partir del migdia. Creiem que es forma el Pirineu i el Prelitoral, aquí és on seran més fortes, i a partir d'aquí es desplaçaran cap al mar. Per tant, entre la tarda i el vespre podran afectar pràcticament qualsevol punt de Catalunya, excepte alguns racons de les comarques de Ponent.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, retencions habituals a aquesta hora, sobretot cap a Barcelona. Clàudia Serra.
18: Sí, trànsit dens a bona part de les principals carreteres que connecten amb la capital, incloses les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, que també van força carregades, sentit Llobregat, i destaquem hores d'ara un accident a la C-17 a Canovelles, sentit Vic, que provoca circulació amb congestió, i atenció a la Nacional 260 al Pont de Suert, on un despreniment també provoca circulació més densa del que és habitual.
19: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
20: Tuya.
19: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
20: Sí, tu prima.
21: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
0: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, avui al matí de Catalunya Ràdio inaugurem un nou espai on reivindicarem els nostres professors.
22: Els nostres professors.
23: La mestra que més em va marcar es diu Maria Puig i és de l'escola Miralles la Salut.
22: Montse Verderi, escriptora.
23: Una de les moltes coses que li agraeixo és que em fes llegir més llibres que els obligatoris. No hi ha cap terme més desafortunat que lectura obligatòria. I alguns, fins i tot, per sobre de la meva edat, com ara Pilar Prim de Narcís Oller. Un bon mestre és això, aquell qui sap trobar dins la ràtio de l'aula cada individu, la possibilitat del camí conjunt i també individual.
24: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
2: Bon dia, xiriquitis, amb aquest dia preciós
0: que fa. Com estàs, Manu?
2: Estic bé, molt content. Avui és aniversari de la meva mare.
0: Home!
2: Victora fa 70, 75 anys.
0: Felicitats. Per molts anys a la mare del Manu.
2: I tant.
0: I també l'aniversari de la Meritxell. Aquí anem a marcar el telèfon i felicitar de part a tota la seva família.
2: Sí, que avui en fa 47. A veure si tenim sort. Quasi com jo, eh?
3: Tu en tens 49.
2: 6. Calla. Manu. Meritxell.
4: Sí?
2: Meritxell, que truquem de Catalunya Ràdio de part de tota la teva família, que et volen desitjar que tinguis un fantàstic dia d'aniversari, que en fas 47, amb aquesta
4: moltes
2: cançó
4: gràcies.
2: Que et toca en directe, Manu Guix.
4: Moltes gràcies. Tu...

0: Meritxell, que tinguis un fantàstic dia, que vagi bé.
1: Gràcies, que ho repiti.
0: Adéu, adéu, Manu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La crisi de l'habitatge continua castigant Barcelona, especialment els seus col·lectius més vulnerables. Si aneu per la Ronda Litoral, segur que us heu fixat que cada cop hi apareixen més tendes de campanya. Passa en diferents indrets de la ciutat. De la Zona Franca a la Vila Olímpica, parlem de campaments on conviuen centenars de persones de manera molt precària. Avui us avancem al matí de Catalunya Ràdio, atenció a la dada, que a Barcelona el nombre de persones sense llar ja passa de les 8.000. 8.000 persones sense llar només a Barcelona, 2.000 de les quals dormen directament al ras, sense pensions ni allotjaments temporals de cap mena, al carrer, nit rere nit al carrer, esperant. Avui des del matí de Catalunya Ràdio hem volgut escoltar les seves històries, perquè molt sovint tendim a passar de llarg, fent veure que el problema no té res a veure amb nosaltres, però quan ens hi acostem, aquests prejudicis es trenquen del tot. I ens adonem que els seus casos són molt més familiars dels que ens pensem.
1: Tenía un restaurante con mi mujer, dividimos las partes. No me quedó mucho porque era una mierda. Y al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación porque no tienes nada.
0: Teníem un restaurant amb la meva parella. Com sentiu, a primera línia es veuen les coses que es veuen amb la distància molt, molt diferent, perquè la distància difumina. Estem davant d'un fenomen que afecta persones de tot tipus d'origen i família. Parlem d'homes i dones, joves i gent gran. I entre les tendes de campanya hi ha fins i tot gent amb ingressos i feina. Gent que ha quedat igualment expulsada del mercat immobiliari.
2: Ara estic treballant, que un home que amb de faena, bé, però en negre, m'han pagat 60 euros al dia, però bueno, una habitació, ja vaig estar mirant la setmana passada, 400, 450, 500, que això és una locura.
0: Les veus que sentirem avui aquest matí són la cara d'un fenomen que ens porta al cor de la nostra societat. Perquè en el fons tenir una llar, a la qual tornar a la nit, és el més humà que existeix. Les civilitzacions s'han construït sempre al voltant d'aquesta idea. Sense una porta i un sostre, les persones es veuen forçades a la precarietat. El nomadisme. Amb el perill que la falta d'estabilitat faci crònica una situació tan horrible com aquesta. És molt difícil posar-nos a la pell d'algú per qui la llum del final del túnel simplement no existeix. Però la nostra obligació és intentar-ho. Assumir com a propi el seu patiment. Primer, perquè compartim el desig universal de tenir una llar. Un refugi propi i íntim. Però, per desgràcia, no tothom té els mitjans per fer-ho possible. I segon, perquè la ràdio pública té el poder de donar veu a qui l'ha perduda. De convertir-se en l'altaveu que alerti dels problemes més urgents que tenim ara mateix a Barcelona. 8.000 persones sense llar. Dada que us avança avui aquest programa. I per això som aquí. Per mirar als ulls dels testimonis que escoltarem i de tants altres que s'han vist forçats a viure al carrer. Només així podrem entendre la gravetat d'un problema que no podem deixar de banda. Perquè nosaltres ens hi juguem la consciència. Però ells i elles s'hi juguen la salut. La mental i la física. I, en definitiva, s'hi juguen les seves pròpies vides.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dimarts 5 de maig, ens despertem amb fresca, fred fins i tot. Hi ha 6 graus a Prades, 7 graus a Organyà, a l'Alt Urgell i 12 graus a la Bisbal d'Empordà. I també tenim molts bancs de boira i núvols baixos a les comarques de l'interior, sol a la resta del país, amb previsió de ruixats, una altra vegada tempestes que avui es formaran al Pirineu i al Prepirineu, també al prelitoral, aquí és on creiem que seran més fortes, i a partir d'aquí poden desplaçar-se pràcticament en qualsevol punt de Catalunya, excepte a les comarques de Ponent, que serà on avui arribaran més desgastats o fins i tot pràcticament ni arribaran. Les temperatures mantindran fresques, continuarà així durant uns quants dies. De cara a aquests pròxims dies, les tempestes quedaran més concentrades cap al nord de Catalunya.
0: Ara són les 8:04, avui entrevistarem a Fernando Simón, també al matí de Catalunya Ràdio, serà a l'Àgora, amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Sara González, amb qui tractarem àmpliament la situació en què es troben les persones sense llar a Barcelona.
2: Estava pagant una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues, al carrer. I estic aquí des de juny. I jo sóc una persona normal, treballadora. Ara estic treballant, que un home que amb la faena, però en negre me van pagar 60 euros al dia, però bueno, pintant, posar cuenta rajola...
0: És un altre dels testimonis que ha recollit el Matí de Catalunya Ràdio. Avui aquest programa us avança que actualment, com dèiem, a Barcelona hi ha almenys 8.000 persones sense llar. D'aquestes, prop de 2.000 dormen al carrer, una xifra que ha crescut un 40% en dos anys. La realitat d'aquestes persones és diversa, però aquestes xifres s'han traduït també en espais on s'han instal·lat les tendes de campanya per passar-hi la nit.
5: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates, però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya, i tenir èxit.
0: Una altra de les persones afectades ho explicava així al Matí de Catalunya Ràdio, l'Andreu Merino. Viu en una d'aquestes tendes de campanya que segurament heu vist, per exemple, l'entorn de la Ronda Litoral de Barcelona. Allà hi ha perfils, com dèiem, molt diversos, eh? Des de joves estrangers que acaben d'arribar a la ciutat fins a persones que hi han viscut tota la seva vida i que no es poden permetre pagar un habitatge. Tot i que en alguns casos treballen també i tenen ingressos. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia.
0: I atenció al que diuen els experts. Assenyalen el sensellarisme com un fenomen que té múltiples causes. Una d'aquestes causes és la dificultat per accedir a un habitatge en ciutats com Barcelona.
6: Aura Roig, que dirigeix l'entitat Metzineres i és experta en sensellarisme, alerta que els problemes ja no són només per disposar d'un pis, sinó també d'una habitació.
7: La situació de gentrificació que està vivint a Barcelona, la vivenda s'ha tornat molt inaccessible per persones que estan en una situació de precarietat. Te demanen unes entrades molt altes, te demanen uns contractes molt assegurats. Si abans podíem llogar una habitació i ara ja no se'ls lloguen aquestes habitacions.
6: Per cert, estem distingint entre sense llar i sense sostre perquè no són sinònims. No totes les persones sense llar són sense sostre. Els sense sostre són els que dormen al carrer o en espais improvisats, com aquestes tendes que deies, mentre que el terme sense llar inclou també els que no tenen una llar estable. Per tant, també s'inclouen els que viuen en albergs o en recursos temporals. En qualsevol cas, la directora de Metzineres considera també que les xarxes públiques d'atenció a persones sense llar no parteixen d'un punt de partida adequat per fer un bon acompanyament.
7: Estan adreçades en el sensellarisme, estan adreçades a la salut mental, estan adreçades a la violència masclista, on es consum de substàncies. Però és que la majoria de persones que ens trobem al carrer no estan lidiant amb una o altra problemàtica, sinó que lidien amb diverses d'aquestes, no? El que ens trobem és que hi ha molt pocs espais que donin una atenció més integral.
6: L'Ajuntament de Barcelona xifra en 1.800 les persones que dormen al carrer a Barcelona. N'hi ha 380 més que dormen en assentaments o locals ocupats, mentre que 3.500 ho fan en allotjaments temporals d'urgència. A banda, més de 2.500 ho fan en recursos residencials públics o privats. D'aquestes últimes, al consistori de la capital li consta que com a mínim un 13% ingressa diners per la feina que té.
0: D'aquí a mitja hora, a partir de 8:45, analitzarem la realitat de les persones que dormen al carrer a Barcelona. En parlarem amb l'investigador de l'Institut Metròpoli, Albert Sales, també amb el company del Matí de Catalunya Ràdio, Andreu Merino, que ha recollit aquestes dades i aquests testimonis, i connectarem també amb Arrels Fundació, que s'està especialitzant a atendre, com sabeu, les persones que dormen al carrer.

0: I l'altre tema del dia és que trontolla l'alto el foc a l'Orient Mitjà. La nit ha estat raonablement tranquil·la, però la treva entre els Estats Units i l'Iran viu les hores més crítiques des de que va començar. Els Emirats Àrabs asseguren que han estat atacats per l'Iran i l'exèrcit nord-americà afirma haver destruït 6 vaixells militars iranians. Això després que Teheran ataqués vaixells nord-americans a l'estret d'Hormuz.
1: L'Iran no confirma ni desmenteix que hagi reprès els atacs i un alt funcionari militar del règim sí que ha negat als mitjans de comunicació estatals que els seus vaixells, els vaixells iranians, hagin estat enfonsats, com diu Washington. Ahir l'Iran va avançar també en l'ofensiva diplomàtica publicant un mapa que mostra la zona que suposadament controla de l'estret d'Hormuz i que arriba més enllà del control que fins ara tenia.
2: Ma dar in marhale dar mored hiç çiz digari joz.
1: El govern iranià sí que admet que es continua negociant sobre com posar fi al conflicte, però passa de puntetes pels atacs que han denunciat, el que deies ara, des dels Emirats Àrabs i també des d'Oman. En qualsevol cas, què diu el Pentàgon? Doncs que l'exèrcit nord-americà va abatre míssils i drons que l'Iran abans havia llançat contra els vaixells que la Marina guiava per l'estret d'Hormuz.
3: They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. We were in Iraq for...
1: Donald Trump ha anunciat de matinada que dos vaixells de guerra han travessat l'estret i en declaracions a la cadena Fox, això sí, fora de micròfon, ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran, esborrar-lo de la faç de la Terra, dit textualment, sí, torna a atacar la flota nord-americana.
0: Tot això s'ha desencadenat després que els Estats Units engegués el pla per guiar els vaixells que hi ha bloquejats a l'estret d'Hormuz. Això ha fet que totes les bandes hagin avançat en l'escalada. Sobre això, comentari aquesta hora del professor de la Blanquerna i expert en el món àrab, Javier Albarracín.
4: L'Iran diu que ha atacat un vaixell nord-americà, cosa que neguen als Estats Units. Corea del Sud diu que un vaixell seu ha tingut una explosió. Els Emirats Àrabs Units també diuen que s'ha atacat un vaixell de la seva nacionalitat. Tot això forma part de la guerra de nervis en un impàs de negociació sobre l'obertura de l'estret d'Hormuz i on totes les eines, també la desinformació i la pressió psicològica, juguen en cadascun dels contendents per intentar pressionar a l'altre.
0: I tot això ja ha tingut efectes econòmics.
1: El preu del petroli al desembre ha tornat a pujar bruscament i les borses van caure. Avui els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea es reuneixen per analitzar, entre d'altres coses, l'impacte econòmic d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà.
0: I també avui la justícia israeliana ha decidit si allibera els dos activistes de la flotilla Global Summit que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies. Entre ells hi ha un barceloní d'origen palestí. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: El Tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar a Bukeshek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la Fiscalia israeliana, que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els dos membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que avui també l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, declara davant l'Audiència Nacional a motiu de la seva denúncia contra Israel per haver interceptat l'anterior flotilla que volia trencar el bloqueig de Gaza la tardor passada. Aquests són els principals temes del dia. Parlarem avui també d'Esplugues al matí de Catalunya Ràdio.
6: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics del matí amb Pep Anana, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Forada i Marc Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I avui el detingut pel crim d'Esplugues passarà a disposició judicial. Serà hores després que recordés la seva víctima, una noia que va morir apunyalada enmig del carrer.
9: Llevaba justo un año. Estaba aprendido castellano y trabajando y tiene plano. Pero ahora no ha tenido nada oportunidad para hacerlo.
0: Així la va recordar la comunitat xinesa d'on era la víctima. Un centenar de veïns s'han concentrat per condemnar aquest crim. En un minut de silenci que, com sentim, s'ha trencat. Esplugues, David Àngela.
8: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
10: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
0: Des d'Esplugues de Llobregat, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio. Vox també ha fet un acte a Esplugues on ha demanat la dimissió de la consellera d'Interior i on ha insistit en la tesi islamista malgrat que els Mossos ho neguen.
11: Asseguren que no investiguen el cas com un atac terrorista i que no donen credibilitat als crits que, segons alguns veïns, haurien fet l'home abans del crim. De fet, una hipòtesi és que hauria patit un brot psicòtic que el va portar a enfrontar-se amb altres persones que anaven pel carrer. El detingut està a l'espera de ser examinat per un metge.
0: La mateixa consellera, Núria Parlon, ja negava en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio el crim d'Esplugues que tingués motivacions islamistes.
12: Que aprofiten qualsevol tipus de desgràcia, com és aquesta, que ho és, i li, òbviament la condemnem per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents i és fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
0: Avui en parlarem amb una unitat mòbil fins a Esplugues, també parlarem amb l'alcalde d'Esplugues, aquest cas que s'afegeix a les agressions amb arma blanca del cap de setmana que tenen moltes diferències entre elles.
11: Avui el periòdico diu que Catalunya farà més controls d'armes blanques en parcs i zones de lleure. El diari destaca també que els incidents amb navalles han baixat un 31% el primer trimestre de l'any.
0: I les últimes hores també ens porten la detenció d'una dona de Salt acusada de matar la seva parella justament amb una arma blanca.
11: Així ho apunten els primers indicis. La dona de 31 anys després s'hauria entregat als Mossos en una comissió. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre els dos.
0: I a Lleida investiguen la mort d'una interna a la presó de Ponent. S'ha descartat que sigui un suïcidi. Júlia Albacar.
13: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. Una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui passa pels tribunals el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
14: Sí, l'audiència de Barcelona analitza en una vista els recursos contra la presó preventiva dels pares del nen, que tenia indicis de maltractament físics i sexuals. Els dos ho han negat.
0: I l'advocada de Rosa Peral renuncia a seguir-la defensant.
14: Ho ha anunciat la pròpia lletrada Núria González en una carta. No diu el motiu de la decisió, però sí que deixa de ser la representant legal de la condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana i que està convençuda que textualment trobarà la justícia que mereix qualsevol ciutadana.
0: És un cas que mai ens deixa de sorprendre. I encara parlant de policies, el govern espanyol ha tallat el dispositiu de seguretat per la visita del Papa. 13.000 agents de Policia Nacional i la Guàrdia Civil visitaran Barcelona. El ministre Marlaska apuntava les dificultats d'aquest pla.
15: Que tenga lugar en distintos territorios evidentemente complica o genera una complejidad mayor a lo que es garantizar su normal desarrollo.
0: I avui continua la vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries de Girona.
16: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç mentre els carrers, especialment dels centres, comença a acumular brossa i residus. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
17: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si sí, es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
16: La protesta es fa a les portes del temps de flors que atrau milers de persones a la ciutat.
0: I també de les últimes hores, l'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antanavirus identificats en aquest creuer de luxe on han mort 3 persones.
16: En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos. El creuer va sortir a finals de març de l'Argentina i viatjar cap a les Canàries quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. Cap Verd, on havien de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si finalment van a les Canàries.
0: Estem parlant d'un virus, l'antanavirus, que avui en parlarem també amb Fernando Simón, epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, a partir de les 9. És un virus que es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
18: De persona a persona és molt molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: Això en el Dia Mundial contra l'Asma. Atenció, perquè la Societat Catalana de Pneumologia alerta que més del 60% dels pacients que tenen asma greu no tenen la malaltia ben controlada. Oriol Pujador?
19: Els nous tractaments biològics han suposat un avenç important i en els pròxims anys s'hi afegirà un fàrmac d'administració semestral que podria facilitar el seguiment dels pacients. Cal, però, ser constant amb el tractament, com recomana Concepció Cañete, coordinadora del grup d'asma de la Societat Catalana de Pneumologia.
20: Alguns són voluntaris perquè el pacient té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples positius.
19: L'asma greu també pot anar associada a altres malalties i té un cost que pot superar els 6.000 euros anuals per pacient. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
21: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
22: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. Catalunya Ràdio.
0: 8 i 20 és notícia del matí. El Banc Sabadell ha guanyat un 29% menys.
23: Això el primer trimestre de l'any, comparat amb el mateix període de l'any passat. Ha obtingut un benefici total de 347 milions d'euros. L'entitat atribueix aquesta caiguda al descens del marge d'interessos en un entorn de tipus més baixos, a menors comissions i als costos d'un pla de prejubilacions.
0: Però la xifra que trobareu avui a tot arreu és la del dèficit en infraestructures, 50.000 milions d'euros.
23: És el dèficit que s'arrossega des del 2009, segons Foment del Treball. La patronal constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix, no arriba al 60%.
24: Seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
23: Per a Josep Sánchez, llibre president de Foment.
0: I si parlem de finançament, el de Catalunya ja ha sortit al debat d'aquesta nit passada de la campanya de les eleccions andaluses. El president Moreno Bonilla, del Partit Popular, li ha retret a l'exministra i candidata del PSOE, María Jesús Montero.
25: Para mantener al señor Sánchez en la Moncloa, había que ceder al separatismo y al independentismo.
26: Pero si presenta el modelo.
25: Se ha privilegiado a Cataluña y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
26: Falso, señor Moreno. Usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700.
0: I el govern aprovava avui un decret per flexibilitzar la normativa urbanística als municipis de menys de 2.000 habitants.
23: I afectarà a més de la meitat de localitats catalanes, en concret 587 pobles de Catalunya. Fa temps que el món rural reclama mesures per destinar a altres usos edificacions infrautilitzades, poder ampliar o rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable o simplificar la burocràcia. Entre altres coses, aquestes mesures estan incloses al decret que avui aprova el Consell Executiu.
14: A partir de les 10 del matí en parlarem amb l'alcaldessa de Susqueda i membre de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Eva Vinyoles, amb Joan Solà, alcalde de Riner, el Solsonès, Omar Coca, alcalde de Castelló de Farfanya, la Noguera, i Fermí Masó, alcalde d'Aspa, el Segrià. També ens acompanyarà el periodista d'aquesta casa, Eloi Barrera.
0: I la reunió del govern serà abans que aquesta setmana tornin les vagues de mestres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha descartat tornar a negociar per a pujar salaris als mestres. Ho ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
27: En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que, torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament després de 25 anys congelat.
0: I avui també reuneix el Consell de Ministres, que aprovarà la reforma de la Llei de Protecció de la Infància davant de la violència. Entre els canvis, els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti sense límit d'edat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
28: Bon dia, sí, és una de les grans novetats de la llei, el dret dels infants i dels joves de ser escoltats davant de qualsevol jutge en un procediment judicial que els afecti directament. Ara ja passava, però amb una limitació important, l'edat. Es calculava que a partir dels 12 anys era quan el menor estava madur i podia donar la seva versió. Ara, però, amb els nous canvis, caldrà que se'l tingui en compte sempre, que se'ls escolti, independentment dels anys que tinguin. Cira Rego, ministra del RAM, reconeix que la llei va ser pionera en el seu moment, és del 2021, però que s'havia de millorar en alguns temes.
1: fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
28: Segons Abans el País, també es crearà un torn d'ofici especialitzat en violència contra els menors perquè tinguin garantida atenció jurídica gratuïta.
0: I alerta amb això perquè l'Ajuntament de Palafrugell elimina el requisit de saber català en una contractació de socorristes.
16: Després que la primera licitació, que sí que tenia aquest requisit, que des desert, aquest dilluns s'ha publicat la nova oferta per contractar el servei de salvament i socorrisme a les platges de Palafrugell, el contracte puja a 1 milió d'euros.
0: Demà el judici del cas de les mascaretes quedarà vist per sentència. Ahir va declarar l'últim acusat, l'exministre José Luis Ábalos, que va qüestionar els informes de la Guàrdia Civil. Tornem a Madrid, Dani Sanceaja.
2: Ábalos ha deixat clar que no ha cobrat cap comissió de Víctor Daldama. L'acusa de mentir per evitar la presó i assegura que la Guàrdia Civil ha prioritzat les ganes d'imputar-lo quan atribueix un suposat enriquiment.
3: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Colno. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes.
2: També lamenta que s'ha convertit en carn de meme en un judici paral·lel sobre la seua vida privada.
4: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. És un cas clarament mediàtic, juzgat hace tiempo, con condena clara.
2: L'exministre i la resta d'acusats tindran demà l'últim torn de paraula abans que el tribunal posi punt i final al judici.
0: I aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala.
14: Aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris i mecenes eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez. Això ha provocat algunes cancel·lacions, com les de Nicki Minaj, també Zendaya, i Meryl Streep, o l'alcalde de Nova York. Per la catifa vermella sí que hi han passat noms com Bad Bunny, Rihanna, Beyoncé o Madonna.
0: I aquesta nit a la sala Apolo hi ha el desconcert d'ICAT. Vitamina.

0: doble celebració, 20 anys d'ICAT i 10 anys del desconcert. Hi haurà noms com Mamaduixa, Alosa, Dan Peralbo i el Comboi, Lil Dami, Venus i Sidoni. La gala es retransmetrà en directe per ICAT.
1: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
2: Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
3: Doncs el que vostè vulgui.
2: Que bé? Segur?
3: I tant.
2: Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
3: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
2: Sí.
3: Doncs les que vulgui.
4: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Millionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Mar Mediterrani. Octubre de 1985.
7: L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
6: El que havia de ser un creuer de somni...
8: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
6: Es va convertir en un viatge a l'infern.
7: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
9: Aquile Lauro.
6: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: El matí de Catalunya Ràdio.

0: I pel que fa als esports, l'Espanyol i el Girona s'acosten encara més a les posicions de descens a segona divisió.
1: Una mica més, la victòria del Sevilla 1-0 davant la Reial deixa el Girona només 2 punts del descens, l'Espanyol a 3, queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol juga dissabte a 4:15 al camp del Sevilla i el Girona juga a Vallecas dilluns que ve. A les últimes 3 jornades, l'Espanyol rep l'Atlètic Club, visita el camp de l'Osasuna, tanca la Lliga a casa amb la Reial i el Girona rep la Reial, visita el camp de l'Atlètic de Madrid i tanca la Lliga a casa amb l'Elx.
0: I avui coneixerem el primer finalista de la Champions.
1: Arsenal, l'Atlètic de Madrid, a partir de les 9, empat a 1 a l'anada, el Cholo Simeone, tècnic de l'equip Matalassea.
2: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
1: Aquest Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT. A la Premier, el City empat a 3 amb l'Everton, deixa l'equip de Guardiola amb un partit menys, a 5 punts de lideratge de l'Arsenal.
0: I el govern espanyol aprova avui incloure partits de la Lliga Femenina de Futbol a la travessa.
1: La llum verda no s'aplica fins la pròxima temporada. 4 partits de la Lliga Femenina seran de manera permanent cada jornada a la travessa, fet inèdit en els 80 anys d'història de la butlleta. D'aquesta manera s'ajudarà els clubs a recaptar diners i a donar visibilitat a la Lliga. Només 1.400 persones de mitjana assisteixen als partits de la Lliga Femenina.
0: Ara són 9:15 i el matí arrenca pendent de... La visita d'Israel, que ha decidit s'allibera els dos activistes de la flotilla de detinguts. Ha de començar un moment a un altre. Jerusalem, Jordi Brascó, Shalom.
3: Sí, la decisió s'ha de prendre aviat, com a màxim a les 11 hores de Catalunya, que és quan acaba la pròrroga de 48 hores que el jutge va donar a la Fiscalia israeliana per continuar interrogant els activistes. De fet, hem parlat fa uns instants amb els advocats defensors, diuen que tot està a punt i denuncien que en les últimes hores els seus clients han rebut maltractaments psicològics i físics. Recordem que porten, a més, 5 dies de vaga de fam.
0: Doncs estarem pendents, Jordi, de quan surtin. Fins ara.
3: Fins ara.
0: I justament d'aquí 2 hores i mitja de Colau declarar a l'Audiència Nacional per la denúncia que ha posat contra Israel. En aquest cas, per la detenció de la flotilla on ella es va embarcar la tardor passada. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Sí, declara com a testimoni citada per la Fiscalia, juntament amb 7 activistes més que amb ella van anar en aquesta flotilla que va sortir de Barcelona fa uns mesos. Una citació que coincideix just quan Israel, ara ho sentíem, ha aturat una nova flotilla, manté detingut il·legalment des del 29 d'abril un ciutadà espanyol, Saif Abu Keshek, la seva dona, per cert, avui també acompanyarà els activistes a les portes de l'Audiència Nacional.
0: I des d'avui a les 10 ja es poden demanar les invitacions per al 3CAT en viu. Marc Jurado, redacció.
5: Sí, el 3CAT en viu serà el cap de setmana del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Hi haurà invitacions tant per dissabte com per diumenge, que es poden adquirir al web 3cat.cat/enviu. Seran imprescindibles per accedir al recinte.
0: Les Què persones... és el 3CAT en viu, per això?
5: Doncs mira, de fet, hi ha concert d'Eufòria, també, sí. I el Foraster, tot de programes en directe que es faran des d'allà. Es podrà veure com es fa la tele. Uh-huh. Entre altres coses, entre els continguts, també del 3CAT, també de l'univers dels nens. I de Catalunya.
0: O sigui, Super 3, la festa dels supers, però amb 3CAT.
5: No, no, hem continguts també de la casa, de la ràdio, de la tele, de tot l'univers 3CAT.
0: Molt bé, doncs estarem pendents del 3CAT en viu.
5: 30 Gràcies. I 31 de maig.
0: Gràcies. I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí, Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. De moment s'estan complint els horaris previstos a l'R4, avui que s'ha recuperat el servei complet de trens entre Sant Vicenç de Calders i Manresa després de 3 mesos i mig. I segons informa Renfe, tot va sobre el previst també a l'R3, que avui també s'ha restablert el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser. Ara bé, entre la Garriga i Ribes de Freser es manté el servei alternatiu d'autobusos perquè hi circulen la meitat dels trens. D'altra banda, avui hi torna a haver retards de fins a 20 minuts a l'R11, a l'acaba de Barcelona a Portbou, i els trens de l'RL4, que uneix Terrassa i Lleida, hi ha demores de fins a 40 minuts.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Quins punts vermells tenim a aquesta hora?
7: Doncs mira, pendents d'un punt vermell a la C-17 a Canovelles, on un accident ha provocat circulació amb congestió en sentit nord i sembla que ara també en sentit sud.
0: I punts taronja.
7: Molt carregades l'A2 del Papiol a Cornellà i la B23 del Papiol a Sant Feliu cap a Barcelona, en tots dos casos. També les dues rondes, la litoral i la de dalt en sentit Llobregat.
0: De seguida parlarem i ampliarem aquesta dada que us avançàvem a les 8 del matí. A Barcelona hi viuen 8.000 persones sense sostre. Però què més tindrem avui en aquest programa? Sílvia Solana, redacció.
8: Doncs parlarem del crim d'Esplugues i connectarem i parlarem amb el seu alcalde. També parlarem del brot d'antanavirus amb Fernando Simón, epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat. També del món rural i de la nova temporada del Liceu amb el seu director artístic. I avui també Sergi Pàmies.
0: A partir de les 11. Abans, per això, a l'Àgora, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
9: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Doncs mira, encara un temps variable, avui inestable, amb tempestes de tarda. Aquest matí amb sol a moltes comarques, però també amb bancs de boira, que s'estan aixecant ja, però encara els costa. Ho faran a mig matí i a la tarda, a partir del migdia, de fet, creixeran tempestes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i al Prelitoral. I a partir d'aquí es poden moure en qualsevol punt del país. Potser les comarques de Ponent seran les menys afectades per aquestes tempestes. Hi ha nivells, avisos de nivells groc, pel que fa a la intensitat de pluja. Avui en temperatures que queden frenades de 20 a 23 graus i sembla que aquests pròxims dies es mantindrà aquesta fresca i les tempestes de tarda quedaran més concentrades al nord del país.
11: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, les fites més nutritives era metes. Avui, dimarts, un Enigmàrius frugívor. Es malmeti una cirera, però quedi moníssima. De 5 lletres. Es malmeti una cirera, però quedi moníssima. 5 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
16: Catalunya Ràdio. Pals i la cuina de l'arròs.
17: Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de Pals.
18: Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
17: Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
18: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
19: 012, la millor resposta.
20: Confirmat? M'han robat el mòbil.
21: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
20: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
21: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
20: Tens raó.
22: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
23: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
24: Canvia tu també de nevera amb el Renove de MediaMarkt i estalvia't 79 euros en un combi no fro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 899 euros.
25: A ti un Renove?
24: MediaMarkt.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del periòdico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
1: I de què parla fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs coses de la Sara que no es poden dir a l'antena, per tant, ho deixarem aquí.
1: Per què?
0: Perquè a mi se m'ha dit que són coses que no es poden dir.
1: Ah.
26: Encara és informació embargada.
0: Informació
26: però hem parlat de les vacances de l'any passat del Pere. Veus? Cosa que denota que tenim moltes ganes que arribi l'estiu.
1: On vas anar, Pere? On vas anar?
27: No, vaig fer la costa oest dels Estats Units cap amunt.
1: Caram.
27: I això ha vingut arran dels interessos de la Sara.
26: Interessos o obligacions, més aviat.
2: Misteris. Bueno, vaja, si no ho expliquem, no entenem.
3: Moltes gràcies.
26: La setmana que ve,
2: d'acord. Bueno, vinga. Falten 50 dies ja per Sant Joan, eh? Vull dir que això ja està...
4: 50 dies, uau.
2: Semblen molts, però són pocs, eh?
4: Són poquets.
2: Què?
3: El que vostè sempre ho diu per vostè.
2: Sí, clar.
3: Clar, evidentment.
2: Però Sant Joan fent festa.
3: Sant Joan marca un abans i un després.
2: Sens dubte.
3: Doncs ahí estem.
0: Bé, som les 8:38. Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora volem posar el focus en les persones que dormen al carrer. Atenció a la dada que us avançàvem a les 8 del matí. A Barcelona n'hi ha prop de 2.000, que arriben a més de 8.000 si sumem a les que passen la nit en recursos públics o privats i les que ho fan en assentaments i en allotjaments d'urgència per persones desnonades. Al matí de Catalunya Ràdio ens hem desplaçat fins a un dels espais d'aquesta ciutat, de Barcelona, on ha proliferat la presència de persones sense sostre. Andreu Barino, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: Hem anat fins a la Ronda Litoral.
5: Sí, allà, si acostumeu a anar-hi amb cotxe, veureu que han proliferat doncs, espais on hi ha moltes tendes de campanya. Nosaltres ens hem desplaçat fins a dos punts de la Ronda Litoral i amb un comptant ràpid, diguéssim, vam localitzar una setantena de tendes en espais, us heu d'imaginar això, marges, laterals de la Ronda Litoral, que queden una mica amagats del pas dels vianants. Són zones amb gespa, no estan cuidades, és a dir, zones una mica abandonades, podríem dir-ho, i que en el millor dels casos tenen alguna font d'aigua pública a prop, que la gent que viu allà doncs, fa servir per rentar-se, per rentar la roba, cuinar, etc. En aquestes zones l'Ajuntament té comptabilitzades unes 150 persones, segons ens han dit. Ens diuen també que hi ha molta itinerància, molt moviment d'aquestes persones, que és complicat tenir una foto fixa, però que tenen en seguiment de serveis socials unes 37 persones. Nosaltres ens vam trobar perfils diferents, uns perfils molt heterogenis, i comencem, si us sembla, per la zona de Ronda Litoral més propera a la zona franca, on la majoria eren persones estrangeres.
6: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates, però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya, i tenir èxit.
19: El que estic fent per guanyar diners és vendre telèfons mòbils i també comprar roba i altres productes del mercat de quan estiguin rebaixats.
25: Jo de vegades recullo ferralla, però no és fàcil, perquè potser et passes tot el dia caminant 14 quilòmetres i només aconsegueixes 10 o 15 euros.
5: En aquest marge de la Ronda Litoral a la Zona Franca també hi ha dones, com per exemple aquesta dona polonesa que ens explica que ha estat víctima de violència després que la seva parella i la família d'ell la deixessin sense casa i sense diners.
27: They put me out from home. Em va fer fora de casa, sóc víctima de violència. Ara busco feina, potser de netejadora, perquè no parlo castellà. Podria ser netejadora, tenint cura d'algú, alguna cosa així.
0: Que estem sentint persones estrangeres. Abans també dèiem que hi ha persones de molts perfils i de moltes edats, homes joves, dones joves, homes que són més grans, és a dir, que hi ha de tot realment allà.
5: Hi ha de tot i si ens desplacem, com vam fer, en un altre punt de la Ronda Litoral, en aquest cas més a prop de la Vila Olímpica, també vam trobar persones de nacionalitat espanyola. Ens explicaven que han acabat al carrer després de tenir vides i feines que ells mateixos diuen normals, o podríem dir normalitzades, per entendre'ns. I, si us sembla, podem escoltar un primer testimoni.
28: Teníem un restaurante con mi mujer. Teníamos un restaurante, dividimos las partes. No me quedó mucho porque era una mierda. Y al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación porque no tienes nada, ¿sabes? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo te mantienes? ¿Sabes? Es complicado. Cuando se me acabó el dinero me vi en la calle y ahí dije yo, coño, es la primera vez que me pasó.
5: Aquest testimoni ens explica la causa per la qual va acabar al carrer. A partir d'aquí són situacions que es poden enquistar i també hem parlat amb altres persones que ens expliquen que ja fa uns mesos o fins i tot en alguns casos anys que viuen al carrer tot i estar treballant o tenir ingressos.
29: Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo sóc una persona normal, treballadora. Ara estic treballant que un home que amb la faena, bé, però en negre, em van pagar 60 euros al dia, però bueno, pintant, posar contrarrellotge.
5: Òbviament aquesta situació no és exclusiva de persones que dormin a la Ronda Litoral. Si tirem una mica més cap endins de la ciutat, arribant a l'Eixample o altres punts de Sant Martí, trobem persones que fa temps, com dèiem, que som al carrer i a les quals treballar no els permet sortir d'aquesta situació.
4: Ara estoy de auxiliar de seguridad. Trabajo en el campo del Español, en el campo de Barcelona, a veces evento. Que es que trabajar, eso va a las horas que yo hago. Ahora llevaré unas 40 horas trabajar, no sé, menos y te sale a eso a unos 8 euros la hora.
2: Treballa de seguretat al camp de l'Espanyol.
5: Treballa de seguretat temporalment, sí, amb una empresa que fa diferents serveis i treballa, el que ens explica,

0: Esta mirada la semana pasada, 400, 450, 500, eso es una locura. Y ya una habitación, ya no digo un piso. Yo toda la vida he trabajado, toda la vida cotizando. Y la primera vegada que vaig a pedir ayuda, em diuen que poso a la cola.
1: I per últim, si us sembla, podem escoltar de vegades aquesta reflexió que ens fan entitats o persones, les mateixes persones que viuen al carrer, d'allò que sentim sovint de, és que això li pot passar a tothom. Doncs escoltem aquest testimoni.
2: Yo jamás pensé que iba a llegar a esta situación. Jamás en mi puta vida pensé que iba a llegar a vivir en la calle. Porque siempre me busqué la vida, siempre fui activo, siempre fui una persona, ¿sabes? Que sabe moverse. Y sí, te pasa y ya está. Y es un, como no sé cómo te diría, es una cadena, ¿va? Es como una bola de nieve, va creciendo y te ves cada día peor, peor. Y es imposible salir. Sin ayuda es imposible salir. Olvídate.
3: Hem demanat, evidentment, a l'Ajuntament de Barcelona que s'hi posi. L'alcalde Collboni sembla que no vol parlar d'això, que ho farà algun regidor en algun moment. 8.000 persones que no dormen a una llar a Barcelona em sembla que és prou problemàtic com perquè un alcalde hi digui la seva, però vaja, en fi, cadascú sabrà el seu. Les dades amb què treballa l'Ajuntament, què és, Andreu? Quines són?
1: Sí, primer de tot, si et sembla, recordem la diferència entre persones sense sostre i persones sense llar. Abans ho dèieu també, sense sostre són les persones que dormen al carrer i sense llar engloba moltes més casuístiques. De fet, l'Ajuntament calcula aquestes més de 8.000 persones sense llar, de les quals 2.000 ho fan dormint al carrer, una xifra que ha crescut un 40% en dos anys. Més de 2.800 dormen en recursos residencials públics o privats, 400 ho fan en assentaments i locals ocupats i n'hi ha 3.500 que dormen i viuen en aquests coneguts com a allotjament temporals d'urgència, que per entendre'ns serien, en la majoria dels casos, els recursos que serveixen per acollir persones que han patit un desnonament o que estan en un procés de pèrdua d'habitatge. Com dèiem, en el cas concret de la Ronda Litoral, insisteix l'Ajuntament que hi ha molta itinerància, que és difícil tenir una foto fixa dels afectats, dels testimonis amb què hem parlat nosaltres, alguns estan en seguiment de serveis socials, d'altres no, i des del consistori també ens diuen una resposta habitual per part de les administracions, que és que per acompanyar persones sense sostre, també, tot i que és una obvietat, cal recordar que és necessari que la persona vulgui ser acompanyada i vulgui ser atesa. I per últim, una dada rellevant, Ricard, en l'últim informe fet per Ajuntament i entitats, veiem que un 13% de les persones que estan allotjades en recursos per persones sense sostre tenen ingressos econòmics, és a dir, lliga amb aquesta realitat que ens expliquen els testimonis de la Ronda Litoral.
3: I assenyala també el problema de l'habitatge, que fa temps que diem que afecta moltíssim, doncs també aquestes persones sense llar ja passen la nit a Barcelona, 8.000 persones. Dos minuts i ho comentem.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
6: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
7: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
8: I a l'avi, què en saps de la seva història?
9: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
10: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
9: Hòstia.
10: A la zona ocupada.
9: Ostres, això no ho he sabut mai.
6: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
12: Necessito vacas.
11: Sí, sí, i també sabem que ara més que mai necessites vacas flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web, al Com Viatges. Sabem de viatgers.
13: 012, la millor resposta.
14: Va tot bé?
15: Que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
14: Això és violència masclista.
13: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Yo jamás pensé que iba a llegar a esta situación. Jamás en mi puta vida pensé que iba a llegar a vivir en la calle. Porque siempre me busqué la vida, siempre fui activo, siempre fui una persona, ¿sabes? Que sabe moverse. Y sí, te pasa y ya está. Y es un, como no, no sé cómo te diría, es una cadena, ¿va? Es como una bola de nieve, va creciendo y te ves cada día peor, peor. Y es imposible salir. Sin ayuda es imposible salir. Olvídate.
2: A Barcelona, el nombre de persones sense llar ja passa a les 8.000, 2.000 de les quals dormen directament al ras. Ho comentarem aquesta hora a l'Àgora amb Vicent Sánchez Anagrau, Sara González, Pere Rossinyol i també en conversa amb Albert Sales, cap de Drets Socials i Polítiques Públiques de l'Institut Metròpoli. Albert, què tal? Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bon dia.
2: Et semblen representatius els testimonis que ara escoltàvem de sense llar, que sense llarisme a Barcelona?
3: Sí, representatius són en la mesura en què són diversos. La imatge estereotipada de la persona sense sostre que porta molt de temps al carrer, que la localitzem sempre al mateix lloc, amb molta acumulació de problemes, és una imatge que respon a una part molt petitona de la gent que dorm al carrer i que respon a allò que ens havien fet a la idea que era el sensellarisme fa uns anys. Ara mateix hi ha molta diversitat de situacions, amb un increment molt important de les persones estrangeres en les últimes dues dècades. Han passat de ser la meitat de les persones que dormien al carrer a ser més d'un 85%. I després hi havia un testimoni que també era molt representatiu, que era el de la dona que explicava que estava al carrer per haver estat víctima de violència masclista. Hi ha un vincle molt important entre la violència masclista i el sensellarisme femení.
2: Parlem d'un augment d'un 40% de persones dormint al carrer en dos anys.
3: Sí, l'increment dels últims dos anys ha estat molt espectacular, perquè en els darrers anys havíem viscut increments progressius, anàvem veient com cada vegada que les entitats feien un recompte o que l'Ajuntament donava o oferia les dades dels seus serveis de carrer, veiem com s'anava incrementant el nombre de persones dormint al ras. A més, s'anava incrementant d'una manera molt preocupant perquè no era perquè no hi hagués serveis. En paral·lel, els serveis també anaven creixent o han anat creixent. En els últims 20 anys hem vist que s'han triplicat pràcticament les places disponibles a la ciutat, o s'han més que duplicat. Per tant, era un increment en paral·lel. I els últims dos anys veiem com la situació augmenta o escala d'una manera molt, molt ràpida, molt relacionat amb l'increment dels preus de l'habitatge de qualsevol solució residencial a la ciutat.
2: És habitual trobar persones, com sentíem en algun cas, que tinguin ingressos, és a dir, que tinguin feina, i per tant no puguin pagar-se un habitatge i estiguin dormint al carrer?
3: Sí, aquí jo faria una distinció entre tenir feina i tenir ingressos. Dintre del que serien els serveis residencials que ofereix la ciutat, ja sigui a través de les entitats o a través de l'Ajuntament, dèiem que l'últim estudi, l'últim recompte que es va fer, un 13% de les persones tenien ingressos de rendes del treball, perquè ingressos en té moltíssima gent. Perquè llavors petits ingressos que venen d'ajudes de serveis socials o de la renda garantida de ciutadania en té molta gent, i petits ingressos irregulars, que no acaben considerant rendes del treball, també. I entre la gent que està en situació de carrer o en assentaments, ingressos d'activitats econòmiques diverses o de petites ajudes també en tenen. O sigui que el més habitual és que la gent tingui alguns ingressos. I una part, rendes del treball.
2: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels, amb la Marta Viana i el David Mendoza. Marta, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Mira, nosaltres som amb la Sara Girón, que és treballadora de carrer de la Fundació Arrels. Sara, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: A veure, part de la teva feina consisteix precisament a detectar les persones que dormen al carrer i intentar, doncs, acompanyar-les. Explica'ns una mica amb quin perfil us esteu trobant últimament.
5: Doncs, tal i com s'ha esmentat, els perfils actuals són molt diversos. Sí que nosaltres tenim estadístiques, el 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat, amb una mitjana d'edat d'uns 43 anys aproximadament. Tot i això, podem veure cada dia homes i dones amb diferents edats i nacionalitats.
4: Costa que les persones sense sostre vulguin rebre ajuda?
5: Doncs per mi això és algo que no és cert i crec que hem de desmitificar. Les persones, nosaltres el 2025 hem visitat continuadament a 686 persones. Les persones no neguen ajuda, les persones no se senten bé davant de situacions institucionals i recursos que no s'adapten a les necessitats reals de les persones. Cap persona s'aixeca de bon matí i diu jo vull viure al carrer o jo vull ser una persona sense llar, no? Les persones sí volen ajuda, però volen ajudes més adaptades a la realitat existent.
4: Em parlaves de llistes de mesos d'espera fins a 11 mesos.
5: Sí, correcte. És sorprenent quan nosaltres li hem d'explicar a les persones com funciona el circuit de serveis socials a la ciutat de Barcelona. Ja és una cosa que a nosaltres mateixes ens hi costa de poder entendre i de poder donar una explicació. Ara mateix trobem casos on les persones han d'esperar una mitjana de 2, 3, 4 mesos per rebre una primera atenció social, fins a 11 mesos per entrar a un alberg de primera atenció, 2 mesos per entrar a un menjador públic en el que fer àpats diàriament. Això resta identitat, autonomia, autodeterminació i les persones, evidentment, generen molt de malestar davant d'això.
4: Ara sentíem testimonis que expliquen com que fins fa relativament poc tenien una vida normalitzada, gairebé normal. Com diries que afecta tot això mentalment a una persona?
5: Doncs l'afectació, evidentment, és significativa a nivell mental i a nivell físic. M'agradaria destacar també que les persones que dormen al carrer perden molts anys de vida. Físicament veus com la davallada és espectacular quan tu estàs al costat d'una persona i van passant els anys i no passen com et passen a tu. Mentalment, evidentment, el que més me sobta a mi, no? Des de que vaig començar en aquesta feina i estic al costat de persones que tenen molt fort patiment, és com normalitzen la soledat i la pèrdua de drets. Frases com, és normal, sóc una persona que ha vist al carrer i no puc entrar a aquest bar, no puc fer servir aquest lavabo, no puc entrar a aquesta biblioteca. Es normalitza aquesta precarització d'una manera molt flagrant.
4: Sara Girón, treballadora de Fundació Arrels. Moltes gràcies i bon dia.
5: Gràcies a vosaltres. Bon
2: gràcies
5: dia.
2: També, Marta, des de la Fundació Arrels. Què en penseu del que estem explicant, Pere Rossinyol?
6: D'entrada, les xifres són molt fortes i no es tenen al cap, no? I crec que és molt, molt important el que esteu fent en aquests moments, perquè no és un tema, diguem, que entri en l'agenda quotidiana, i per tant, malgrat que és una emergència, i les xifres, tant amb l'augment del 40% en 2 anys que heu comentat, com 8.000 persones, doncs aquest hauria de ser un tema que ha d'estar permanentment a l'agenda i que no hi és. Hi ha permanentment a l'agenda temes que són molt menys importants que aquest, i per tant, com que no ven políticament o fins i tot mediàticament, doncs no s'afronta. I el primer punt per poder-ho afrontar és visibilitzar-ho justament d'aquesta manera que esteu fent. Per tant, jo crec que és un tema molt important i que hauria d'entrar en l'agenda prioritària. I alhora tenim la sort de que hi ha unes entitats socials extraordinàries que treballen des de fa molts anys moltes vegades amb molt poca ajuda. Heu estat ara amb la Fundació Arrels, Càritas, la Federació de Veïns, etc. I, per tant, hi ha una xarxa, un entramat, diguem, de voluntariat i d'entitats molt especialitzades que fan molt bona feina i que, per tant, són els ingredients necessaris, si políticament es decideix, per poder-ho fer front amb molta més eficiència i eficàcia de la que s'està fent.
2: Políticament i socialment, no? Perquè al final també estem parlant, Albert, d'un fenomen que és molt invisible perquè no ho volem mirar, no? Sempre intentem fer veure que no existeix aquesta realitat, no?
3: De fet, és invisible perquè no ho volem mirar, perquè les persones visibles són. De fet, un dels passos que heu fet aquí que em resulta molt interessant a l'hora de fer l'estimació de les xifres de Barcelona és que heu mirat què és el que hi ha al carrer, què atén el sector del sensellarisme, per dir-ho d'alguna manera, i heu inclòs les persones que estan en allotjaments temporals d'emergència que venen directament de situacions de desnonament. I vincular les dues situacions és el que ens dona la magnitud de la crisi de l'habitatge. Com la crisi de l'habitatge, la crisi d'accessibilitat de l'habitatge, que ja és permanent, ja no és una crisi, vull dir, directament tenim un sector de l'habitatge excloent i exclusiu, és qui produeix el sensellarisme, és la causa principal. I això és potser el que ens serveix per trencar aquesta invisibilitat de fenòmens que hem considerat fenòmens de marginalitat durant moltes dècades.
2: Anna Grau.
7: Bé, a mi una vegada em van dir una cosa bastant esgarrifosa a la gent que viu al carrer, que és que s'estimen més dormir de dia, a vegades que de nit, perquè, diguem-ne, de dia se'ls veu i, diguem-ne, estan més protegits, doncs, d'un eventual atac, de patir, i en canvi de nit, doncs, estan però ni dormint de dia la gent els vol veure, no? Vull dir, quan veus una persona sense llar, la gent aparta la vista, gira cua. Jo estic d'acord amb tu, Pere, quan dius que tenim entitats socials, Arrels, Càritas, etc. Sort n'hi ha, eh? Ara mateix una persona en una situació social complicada acaba abans anant a Càritas o a l'hospital de campanya de la parròquia de Santa Anna o, evidentment, a la Fundació Arrels que les institucions, perquè les institucions han adoptat una ceguesa ideològica determinada. O sigui, com que no és políticament correcte admetre que unes polítiques de l'habitatge, de les que es presumeix molt que són molt progres i que han convertit Barcelona en un Manhattan només apte per expats, pijos i ocupes, clar, llavors diguem a la gent que no entra en cap d'aquestes tres categories, doncs que la bombin, parlant clar. I moltes vegades aquestes persones, quan entren en el sistema, suposant que hi entrin, d'una manera, bueno, prenen nota al sistema, i ja constes, com que el sistema se n'està ocupant, però tu segueixes dormint al carrer. Jo penso que aquestes xifres en una ciutat com Barcelona no són acceptables. Evidentment, com tu deies, no es poden atribuir a la marginalitat, que per desgràcia sempre tens un punt de marginalitat. O sigui, la marginalitat se'ns menja, la marginalitat som tots. I penso, doncs, que li hauríem de donar una repensada a la solidaritat entre persones i entre col·lectius, però també hauríem d'exigir molt més als partits polítics, sobretot els que més presumeixen de ser d'esquerres i que fan unes polítiques que generen aquests resultats.
2: Sobretot assenyalar l'habitatge, que és el que deia l'Albert, eh? Crec que aquest és un element molt important del que està passant.
7: Clar, és que el que no es pot fer és presumir de que Catalunya és capdavantera en política de l'habitatge i tenir aquestes xifres de sensellarisme. O sigui, a mi sembla un escàndol.
8: Clar, sobre habitatge, hi ha una altra iniciativa ara sobre la taula, que és del síndic de Greuges de Barcelona, que es diu Pla Zero Carrer, que parteix d'una diagnosi molt clara, que és que la causa principal del sensellarisme és, òbviament, els problemes d'habitatge. El que està fent el síndic és parlar amb entitats d'un espectre ampli, és a dir, perquè us feu una idea, des de Càritas a Creu Roja, passant per Pimec, La Caixa, a Hospital Sagrat Cor, Habitat 3, etc., per intentar disposar d'aquests recursos. I sobre habitatge, només un esment, perquè es mencionaven ocupes i, de fet, aquesta xifra de 8.000 és incomplet encara, perquè si nosaltres agafem el concepte sensellarisme, hi ha molts conceptes a dins. I dins d'aquests conceptes també hi ha qui viu en un habitatge insegur, qui viu en infrahabitatge i també les famílies pobres que viuen en pisos clar. Ocupats. És a dir,
2: si suméssim tot això, encara seríem més.
8: Clar, és a dir, nosaltres hem sumat el que tenim d'informació que ens ha facilitat l'Ajuntament o que és pública o que hem esbrinat, però diguéssim que aquesta xifra de 8.000, si ens senyim al que diuen les categories de sensellarisme, pot ser molt més alta.
2: Sara.
9: Sí, jo crec que qualsevol responsable polític que tingui autèntica vocació de servei públic i hagi escoltat aquestes dades no pot restar impassible. És que estan per això.
2: L'alcalde de Barcelona, insisteixo, no tinc res personal ni res, però és que avui l'alcalde de Barcelona, davant d'això, jo entenc que avui potser té la gent apretada, però demà o quan sigui ha de donar explicacions. És un problema gravíssim que una ciutat com Barcelona tingui aquestes 8.000 persones que passen la nit sense llar pròpia. És que és un problema gravíssim. Gravíssim.
7: Sí, totalment.
9: Sí, o sigui, els ciutadans estem per demanar i exigir responsabilitats a aquelles persones que han estat votades per entomar les principals preocupacions i situacions d'emergència que té la població. Però el mínim exigible és que si se'ls interpel·la, doncs hi hagi unes explicacions. Després ja valorarem si ens convencen o no ens convencen, però com a mínim exacte. Donar la cara dels principals problemes que afecten els seus veïns i a la seva població. I deia, han de donar la cara perquè no podem normalitzar la situació com si fos inevitable que la nostra societat cada vegada sigui més precària i, per tant, que aquesta pobresa estigui enquistada i sigui creixent. I sembla que es vulgui donar com inevitable. I aquí jo crec que s'ha d'assenyalar que si hi ha persones dormint al carrer és també per falta de voluntat política de resoldre aquesta situació. L'any 2022 es va presentar una llei per combatre el sensellarisme al Parlament. Una llei que havia estat treballada per, precisament, entitats que coneixen molt bé el fenomen.
2: Està en tràmit, aquesta llei encara està en tràmit, no?
9: Es va presentar el gener del 2022. L'havia elaborat la comunitat de Sant Egidi, Càritas, Arrels, Sant Joan de Déu Assís, amb experts de la UAB i la UB. Era una llei molt econòmica, que havia d'estar aprovada en un sol any i que tenia el suport de tots els partits polítics, a excepció de Vox, significatiu també. Però que 4 anys després aquesta llei estigui en un calaix també diu molt de quina és la prioritat dels partits polítics. I crec que també és important assenyalar aquesta part, no?, d'aquestes xifres de persones que estan vivint al carrer o que no tenen llar, està creixent, justament per l'emergència nacional que suposa el dret a l'habitatge, de la qual ja en parlàvem la setmana passada vinculant-ho a la pròrroga dels contractes de lloguer. El problema de l'habitatge s'estan emportant per endavant generacions senceres i estan estroncant vides de milers de persones. I els responsables polítics han de ser molt conscients que hi ha persones que no poden esperar 3 o 4 anys a que es construeixin 50.000 pisos que en teoria han de ser assequibles, però que el problema és que el concepte d'assequible ja no està ni tan sols a l'abast de persones que fins i tot tenint una feina, i se'ns ha repetit tota la vida que el treball dignifica, però què passa quan el treball no et permet ni tenir una vida digna? No? O sigui que ni tan sols aquestes persones que tenen una mínima activitat laboral podran arribar a pagar-se aquest habitatge assequible, perquè també quedaran fora dels barems per poder accedir.
2: Albert.
3: En relació a la llei, jo crec que més interessant que indignar-nos perquè porta 4 anys en tramitació és analitzar el per què aquesta llei no ha tirat endavant. I crec que és relativament...
7: Money.
3: No només.
9: Era relativament econòmica.
3: Té molt a veure amb la governança de com duem a terme aquestes polítiques. És a dir, hem situat la responsabilitat d'atendre les persones que estan en situació de carrer sobre els serveis socials municipals. I els serveis socials municipals ja s'apanyaran sense cap mena de coordinació i amb un efecte de voler-se escapar, de fer free rider cada ajuntament pensant en que ja atendrà la problemàtica l'ajuntament del costat.
7: És que quejar-se.
3: I la llei el que ve precisament és a dir que és obligatori tenir serveis a partir de
9: X habitants
3: i estableix uns llindars a partir dels quals els serveis socials de cada municipi han de donar resposta al problema. I en aquest país aquest problema s'ha centralitzat al centre de la metròpoli, en Barcelona ciutat. De manera que l'àrea metropolitana ha començat a reaccionar tard, alguns municipis, de fet, sí que tenen serveis, i tenen molt bons serveis, d'altres no, i tot depèn de la voluntat política de cada municipi. Aquest és un dels temes que vol atacar la llei i que ara mateix és el que fa que molts partits polítics estiguin en discussions internes, perquè grans alcaldies del seu propi partit no volen tirar endavant la llei.
9: Sí, sí.
2: Vicent.
10: Jo crec que l'augment és perceptible. Heu diferenciat molt bé entre sense llar i sense sostre. L'augment de gent sense sostre és perceptible. Quan tu vas per la ciutat, veus que n'hi havia bastant més que hi havia abans. Jo fa 2 anys o per ahir vaig parlar amb Arrels per una entrevista i em van comentar que llavors eren 1.000 o 1.300 i avui em diuen 2.000. Per tant, això s'ha duplicat. Una part important d'això és immigració que arriba, que busca la seva primera oportunitat. El 85% diuen... Però hi ha una part que de vegades ni t'imagines. Jo vaig veure com això d'una persona que pot ser tu o pot ser el teu veí, etcètera, etcètera. Me'n recordo que hi havia un dibuixant que tot el món considerava moltíssim, que es va convertir en un emblema, que era Miquel Fuster, i era un senyor que havia treballat tota la vida bé i de sobte es va veure abocat per una sèrie de circumstàncies i va viure 15 anys al carrer. I va ser Arrels que el va treure del carrer i que el va, per dir-ho així, reinserir a la societat. Si això es multiplica... perquè cada volta no només a Catalunya, sinó en l'Estat o en Europa, hi ha gent que considera que això és un lloc d'oportunitat, doncs això ho tindrem multiplicat i ja veurem què fem. Perquè, clar, no serà fàcil, aniran venint i cada volta seran més. Sense sostre, sense llar. Home, jo crec que està claríssim que les polítiques d'habitatge han fracassat i que insistir en el fracàs és continuar dient que cada volta ho farem millor i cada volta tindrem tant, però no funcionen. Primera constatació. Segona constatació... és que per corregir això amb els circuits de serveis socials municipals no n'hi ha prou, està claríssim també. I tercera constatació és allò que hem dit, igual que fa Arrels, doncs jo no sé si hi ha, i Albert t'ho pregunta, una associació, una organització, per exemple, que es dedica a coordinar l'habitatge compartit. I coordinar vol dir buscar la gent que vol llogar una habitació, velar pels seus drets, ajudar-los a trobar-la i després defensar-ne els drets, fins i tot legalment, quan es donen situacions d'abús. Si això... no ho fan les institucions perquè ho han de fer tot. Pregunte, socialment, igual que hi ha una cosa, com es diu Arrels, hi ha alguna entitat que es dediqui a això?
3: Que es dediqui...
10: a buscar pisos per compartir habitacions, a mirar que no hi hagi abusos de mercat i a defensar aquestes persones quan hi ha uns d'aquests abusos.
3: Així, únicament, especialitzada en això, no em consta. El que sí que em consta és que hi ha entitats que el que fan és captar habitatge i gestionar la contractació del lloguer d'aquest habitatge amb altres entitats que donen suport social, de manera que captem habitatge de mercat per ús social...
10: Per això vol dir entitats que compren, que adquireixen habitatge.
3: Que adquireixen habitatge o que aconsegueixen el tracte o que medien en el tracte del lloguer.
10: I jo diria que segurament fan curt. Perquè fer-ho a través d'aquest circuit has de tindre recursos per fer-ho. Jo dic, no caldria una entitat que faria això, sinó una entitat, i per tant, si no existeix, s'hauria de crear, que busque pisos per compartir habitacions i que defense les persones...
2: Emergent, diguéssim.
10: Clar, i que defense les persones que volen llogar una habitació i que no siga per 500 euros. I que siga pel
2: no
10: preu que haurien de tindre.
2: Però això no existeix.
10: No existeix.
3: No em consta. De fet, el ventall de polítiques que es poden fer és molt ampli. En realitat, aquí estem parlant del problema és l'habitatge. Les polítiques d'habitatge donarien per moltes hores de debat, però si ensenyim el terme al sensellarisme, a abordar el sensellarisme, podem fer diferents coses entre les diferents administracions. Prevenir... intervenir en moments crítics en la vida de les persones, que són els moments crítics que passen, que porten a una persona d'una situació de mal allotjament al carrer. Llavors aquí hi ha capacitat d'intervenció, hi ha programes arreu que estan funcionant i que estan avaluats. Construir trajectòries de sortida, que és en el que s'han especialitzat les entitats i els serveis socials municipals. I, finalment, evitar la recurrència. Acompanyar les persones fins a l'estabilització perquè no tornin a picar la mateixa porta. I amb aquest ventall de quatre línies d'actuació hi ha un munt d'experiències que es poden desenvolupar si hi ha els recursos adients.
7: I els recursos aquests d'on haurien de sortir?
3: Aquí hi ha el debat sobre la responsabilitat municipal o la responsabilitat autonòmica. I crec que aquí es tracta de construir la governança que faci que el lideratge sigui de país i que, a més, s'hi aboquin els recursos necessaris.
2: És Albert Sala, responsable de Drets Socials i Polítiques Públiques de l'Institut Metròpoli. Gràcies per acompanyar-nos, Albert.
3: A vosaltres.
2: Tenim una dada que contrasta amb tot això, Sílvia Solanes, és l'ocupació.
11: Sí, Catalunya bat rècords d'ocupació i frega a l'abril els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. És una dada també extensible a l'estat espanyol, també bat rècords d'ocupació amb 22 milions d'ocupats al mes d'abril. Això també va amb les dades de l'atur, que hi ha hagut una reducció a Catalunya de 9.000 persones, hi ha una mica més ara de 310.000 persones registrades a les llistes de l'atur. El conseller Miquel Samper ha valorat aquestes dades d'aquest rècord d'ocupació.
12: Són xifres rècord una altra vegada. Catalunya té a dia d'avui 3.921.000 persones treballant. És un increment respecte de l'any passat de 77.000 persones i, per tant, hem de destacar que és la vegada que la xifra, la sèrie històrica, és més elevada, una sèrie que tenim des de l'any 2004. Destacar també...
2: Ara són les 9 i 11. A banda del que estem explicant de les persones que viuen sense llar a Barcelona, volem posar també l'accent a un altre tema important també d'aquestes últimes hores, és el que ha passat a Esplugues de Llobregat. Saludem a aquesta hora José Luis. José Luis, bon dia.
13: Hola, bon dia, encantat.
2: Què feies tu a les 11 del matí de dissabte?
13: Pues anava a cercar el cotxe per marxar a una altra població, pues a passar el dia. Era la raó.
2: I què és el que vas veure?
13: Res, vaig baixar perquè era un dissabte, era un dia laborable i, bueno, havíem deixat el cotxe fora i no em van recordar que era una zona blava. El dissabte, doncs, bueno, tot i que estigués enmig d'un pont, doncs, s'havia d'haver pagat. Ens van deixar en el paradís la possibilitat d'anul·lar aquesta denúncia i el parquímetre per fer-ho estava al costat del cotxe. Ens anaven cap allà i vaig sentir uns crits que venien del carrer, per sobre on estava aparcat el cotxe, però que era un tros peatonal com a màxim de 28 o 29 metres, que vaig fer corrents per anar a mirar què passava, què eren aquests crits, no? I llavors, doncs, bueno, quan vaig arribar a dalt, vaig girar el cap a l'esquerra d'on provenien els crits, i vaig veure, doncs, un home i una dona, val, forcellejant, no sabia ben bé què estaven fent, cridant, i vaig veure que l'home s'avançava sobre ell, que hi ha aquesta noia. Jo pensava que l'havia inventat en aquell moment. Val. Això és el que jo veia en aquell moment, i li vaig començar a cridar perquè deixés la noia, no? I vaig cridar, para, vine. Coses així. I l'home em va sentir, es va girar cap on estava jo i es va aproximar, pues, amb pas ferm, no corrents, sinó ràpid, però amb pas ferm i una mirada decidida. Llavors, a mesura que s'anava aproximant, vaig veure que portava un ganivet de dimensions grans, aquesta carn C, i en l'altre vas una tovallola que li envoltava per protegir-se de possibles, m'imagino, que punyalàs algun intenta fer-li, i les mans plenes de sang i una mirada pues, fixa, decidida, amb tranquil·litat, però amb decisió, no? En aquell moment, pues, bueno, pujava un senyor que tenia també una, un familiar ingressat a Sant Joan de Déu, no era veí, però havia aparcat per allà, va veure la situació, en aquest moment va donar mitja volta i va dir, jo me'n vaig i aviso els Mossos. Jo anava a fer el mateix, el que passa és que jo pensava que la noia no l'havia apunyalat. Bueno, no, com a mínim podia estar ferida, però no que estava morta ja, no? I llavors vaig pensar que si jo marxava donaria mitja volta i aniria per aquesta noia, i el que vaig fer és esperar-li, perquè no tenia una altra opció, perquè si marxava la podia atacar. Llavors aquest home es va dirigir cap a mi, va intentar apunyalar una vegada, no li va sortir bé. Va començar a baixar les escales que jo havia pujat, va agafar, va llutir, va agafar unes pedres, i pensava que, bueno, dintre del que cap, les pedres no era més greu, però em va mirar, però després, de seguida, va apuntar cap a un altre lloc, i vaig veure que cap a on apuntava era cap a la meva dona, que estava en el parquí mentre intentant anul·lar aquesta denúncia. Clar, jo la vaig cridar perquè marxés, perquè corrés, perquè anaven a llençar una pedra, però ella es va quedar bloquejada, no moure, no entenia res, i es va quedar parada, no? Llavors, sí que vaig córrer cap a baix, la vaig agafar, li vaig inventar, vinga, cap al cotxe. I, bueno, i es va pujar el cotxe per lloc del costat del conductor, jo dic de l'altre costat, per dir-ho d'una manera, i jo, com a conductor, també em vaig apujar, perquè en home aquest havia baixat aquest carreró, era poc probable que ja tornés cap a on estava la noia que havia ferit, i, bueno, dono la volta amb el cotxe, la portem a l'hospital, no? Però, bueno, ell ens va seguir, va començar a llençar-nos unes pedres grans, perquè hi ha unes llamborres que s'aixequen per les arrels dels arbres i són fàcils d'agafar. Es va agafar, es va llençar, va trencar el vidre del conductor, la segona em va impactar de ple, i com que ja no hi havia vidre i les pedres entraven a la cosa amb moltíssima velocitat i era molt gran, doncs, clar, li podien donar a la meva dona que estava a la seguint del costat i no em quedava més remis que baixar un altre cop i enfrontar-me amb ell. Pues, bueno, aquí va intentar apunyalar 4 o 5 vegades, la veritat és que jo al mateix temps també intentava golpejar-lo i intentava desarmar-lo, ni un ni l'altre estaven guanyant aquesta baralla i cada cop hi havia més veïns que sortien als balcons a cridar-li que havien trucat a la policia, que la policia estava en camí i l'home aquest, veient que no se'n sortia, pues va agafar la marxa. Una mica aquest és el resum d'aquesta jornada tan desgraciada.
2: Com estàs ara? Com ho estàs portant?
13: Bueno, porto sense dormir des del dissabte. O sigui que és una situació perquè, a més, pues, aquesta dona no tenia famílies directes aquí a Catalunya. Son pare viu a la Xina. Els amics no s'hi deixen veure el cos perquè són amics, no són famílies directes. Tampoc ho pot fer el familiar indirecte, que és un cosí. També hi ha un tema de que el cos està pues, encara analitzant-se, però no els donen informació perquè està sota secret de sumari. Total, que els pares sí que li diuen que hi ha una persona morta, que ningú ha identificat, que ningú sap qui és. Llavors, atendre aquests amics i també em vaig encarregar, i això fa que no puguis desconnectar d'això, perquè també intentes ajudar, perquè la legislació aquí a Catalunya és molt distinta de com es ferien les coses a la Xina. Aquí es necessita pues, uns visats especials per moure un cos cap a la Xina o cap als pares puguin vindre. És tot com molt complís per ells, no entenen res, gairebé no parlen l'idioma i llavors, pues, bueno, tot aquest dia també intentant ajudar-los i portar-los cap a les administracions a veure si algú es significa escoltar i sentir la problemàtica que tenen aquesta gent i més enllà de que li hagin matat a una persona estimada. No?
2: José Luis, gràcies per compartir-ho avui a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i descansa, una abraçada molt gran.
13: Moltes gràcies. Igualment, una abraçada.
2: Avui passarà a disposició judicial el detingut per aquest homicidi d'aquesta dona a Esplugues de Llobregat dissabte. Els fets que es van cometre al carrer de Feta a plena llum del dia, com ara explicava el José Luis, i els veïns de la zona que continuen consternats. Hem anat ara fins allà també amb la unitat mòbil, Lara García. Bon dia, on sou exactament?
14: Bon dia, Ricardo. On som ara mateix al carrer Joan Miró, al barri de Finestrelles d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on va passar tot. És un barri residencial, aparentment tranquil a aquesta hora del matí. De fet, aquí al terra, just on va passar aquest atac, al terra els veïns hi han col·locat rams de flors i espelmes en record a la víctima. Alguns veïns van presenciar els fets i fins i tot hi ha qui feia dies que veia el detingut rondar pels carrers de manera, diuen, sospitosa. Una d'aquestes persones és l'Héctor Duran. Bon dia, Héctor.
15: Hola, bon dia.
14: Héctor, els veïns ja sospitàveu d'aquest home?
15: Sí, no era una sospita. Realment feia setmanes que aquest senyor estava pel barri, perquè un dels veïns feia setmanes que havia avisat a la policia perquè el va veure amb un ganivet pel carrer. De fet, la policia no va venir. I el dia 13 del mes passat, uns veïns del meu bloc de pisos també van avisar la policia perquè aquest senyor estava en un parc i va escridassar i amenaçar la seva filla i el seu marit i van marxar perquè es van sentir molt perseguits i van decidir tornar cap a casa.
14: Quin comportament tenia aquest home?
15: Pues aquest senyor tenia un comportament molt agressiu. La gent que passava pel carrer, qualsevol persona l'intentava atacar, el cridava, realment era un comportament que no era correcte, evidentment.
14: Em dèieu que havíeu avisat ja anteriorment a la policia.
15: Pues realment es va avisar a la policia local i la policia local no va venir mai.
14: I no va venir, o sigui, és a dir, vau fer diversos avisos i no us feien cas, diguéssim.
15: Sí, com a mínim dos. I dos en unes quantes setmanes i aquí no va venir ningú.
14: Héctor, aquest home com anava vestit? Portava algun element que ja us feia pensar que podia atacar en algun moment?
15: Pues aquest senyor anava vestit com qualsevol altra persona i hi havia una diferència que era capital, que és que el braç esquerre portava una tovallola embolicada. Aquesta tovallola embolicada no era pas per aixugar-se la suor, era un escut, i això és una pràctica penitenciària bastant habitual amb una baralla amb pinxo, no només en aquest país, sinó en molts països de la resta del món. S'utilitza aquesta tovallola o un llençol com a protecció quan tens una baralla amb un ganivet o amb un pinxo, perquè, clar, evidentment, doncs, t'has de protegir. Lo qual implica i significa que aquest senyor tenia experiència llarga amb aquest tipus d'accions o baralles i sabia perfectament el que venia.
14: Això ens ho expliques així amb tant de seguretat perquè tu ets advocat, Héctor, recordem-ho, expliquem-ho, és a dir, tu ens expliques això perquè saps com funcionen aquests casos.
15: Correcte, és així.
14: I teniu sensació d'inseguretat al barri?
15: Absolutament, és a dir, en el moment que hi ha un individu com aquest que es carrega amb una noia amb aquesta sang freda, que podria haver sigut qualsevol de nosaltres, perquè, a més, va escridassar moltíssima gent pel carrer i va amenaçar amb una noia que és pacient, que era pacient d'aquí de l'hospital, doncs, clar, realment no és una sensació, és un fet objectiu.
14: Us sentiu una mica abandonats per la policia local? Em deies que la truqueu la vau trucar diferents vegades i no va venir ningú.
15: No només policia local, sinó l'administració d'aquest poble, és a dir, l'alcaldia. Hem parlat en diverses ocasions, sempre prometen moltes coses, però al final estem en un cul de sac aquí a Esplugues, la policia local no ve, i Mossos d'Esquadra només ve aquí a l'hospital, de tant en quant hi ha un cotxe en allà sempre aparcat, però el que és el barri, una patrulla de barri, una visita diària, això no existeix.
14: Héctor, moltes gràcies i molts ànims a tots els veïns. Ricard, recordem que els Mossos han desmentit que es tracti d'un atemptat, com corria aquests dies per les xarxes, descarten també una motivació jihadista i sospiten que el detingut podria haver tingut un brot psicòtic.
2: Gràcies, Lara. Podem saludar també aquesta hora l'alcalde d'Esplugues de Llobregat. Eduard Sanz, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
16: Hola, molt bon dia.
2: Com es lleva avui Esplugues?
16: Bé, doncs continuem consternats per aquests fets i preocupats també per la gravetat del que significa tenir un fet com aquest, que la veritat és que doncs, no estem gens acostumats a aquestes situacions tan, tan violentes, no? I per tant, consternats, tristos i amb preocupació doncs, per haver viscut aquests fets i evidentment doncs, transmetre tot el suport i condol a la família i a llegats d'aquesta veïna d'Esplugues que malauradament doncs, va ser assassinada per aquest desaprensiu.
2: Ahir sentíem el minut de silenci que van fer a les portes també de l'Ajuntament. Bé, més que un minut de silenci va ser un minut de soroll. No sé si lamenta l'alcalde el que es va produir.
16: Bé, no, jo era present i crec que durant el minut de silenci Esplugues es va poder expressar i es va poder expressar amb civisme i amb tranquil·litat i no haver-hi conflictes. Jo més aviat després, un cop acabat aquest minut de silenci, sí que algunes persones doncs, van procurar alguns crits, etc. Per mi em fa la sensació que en general doncs, la ciutadania es va poder expressar el que volíem fer, que era transmetre el condol a la família, que estem dolguts, que som una ciutat afectada i consternada pels fets, no? I després doncs, rebutjar la violència en tot el seu sentit. Jo crec que és aquesta la imatge que vam voler donar i que Esplugues va donar, independentment de que després efectivament hi haguessin alguns crits d'algunes persones.
2: Mm. Els Mossos han descartat que es tracti de terrorisme islamista. Se sap alguna cosa més, alcalde, de la investigació?
16: Doncs no, jo la veritat és que no tinc dades més enllà de les que el Departament d'Interior ja ha fet públiques i que he anat comentant, no? I per tant, doncs, que ja s'ha descartat en el seu moment que pogués fer un cas de violència masclista o de violència de gènere, no? Que també han descartat la possibilitat d'un atemptat jihadista, no? I que també, per una altra banda, que havia circulat per les xarxes, alguns mitjans de comunicació, que es tractava d'una menor i tampoc no és el cas, no? Però més enllà d'aquestes dades, està sobre secret de sumari i no puc avançar res més perquè no ho desconec.
2: De cara a la seva població, alcalde, quin missatge els hi dona?
16: Bé, jo els vull donar un missatge de calma i tranquil·litat. Evidentment són uns fets que alteren, no?, a la ciutadania i que, a més, generen aquesta preocupació vers la seguretat, no? Però crec que per afrontar aquests moments hem de tenir prou de calma i tranquil·litat precisament per poder-los afrontar, no? I que hem d'evitar els discursos, diguem-ne, que eleven aquesta situació, no?, a unes magnituds que no corresponen amb la realitat de la ciutat. Ha fluït aquest fet, això provoca, evidentment, entre la ciutadania una preocupació lògica, absolutament, però hem de ser curosos a l'hora d'analitzar exactament quina és la situació de la ciutat i per això els demanaria tranquil·litat. L'Ajuntament estarà a disposició dels veïns i veïnes, treballarem en termes de seguretat amb els cossos policials i aquesta és la nostra línia de treball, no? De fet, en els últims mesos ja hem posat en marxa algunes mesures, com un pla de videovigilància a la ciutat, amb càmeres, hem posat en marxa la unitat de policia de barri, de proximitat. Bueno, estem treballant per evitar al màxim que es produeixin situacions d'aquestes que, com ho deia al principi, doncs no són gens habituals a la nostra ciutat.
2: Clar, però no és el que expressava el veí que sentíem abans, alcalde.
16: Sí, mira, jo moltes vegades hi ha una realitat, que les percepcions són unes i després les realitats són unes altres. Jo precisament parlava l'altre dia amb els Mossos d'Esquadra, preguntava quants fets delictius havien tingut al barri de Finestrelles des del gener, no? I em posaven ells mateixos, eren dades que em facilitaven ells i em deien, doncs hem tingut 13 fets, diu, alguns d'ells són alcoholèmies, altres eren trencament de vidres a algun vehicle i algun furt. Per tant, és evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà, parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets, no? Per tant, insisteixo, jo crec que hem de viure amb la realitat que és, no? Malgrat puc entendre perfectament que per aquesta mort que hi ha hagut doncs, es provoqui aquesta sensació més d'inseguretat o de preocupació, però hem d'analitzar els fets i a partir d'aquí seguir treballant, perquè la meva voluntat i prioritat és oferir una tranquil·litat absoluta als veïns i veïnes i evitar, ni que sigui un, tots els fets delictius que puguin haver-hi.
2: És l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sans. Gràcies per acompanyar-nos.
16: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Pere Rossinyol.
6: Òbviament el testimoni que heu entrevistat abans, que ha sigut impressionant el que ha explicat, el que va viure, deixa'm una situació esborronat, no? Però malgrat això hauríem de ser capaços d'analitzar, com deia l'alcalde, molt fredament possible, tot lo fred que es pugui ser, tot lo serè que es pugui ser, per no contribuir a una situació d'histèria i al mateix temps doncs posar les bases perquè aquestes coses no tornin a passar i que la seguretat millori. És a dir, no es pot menystenir de cap de les maneres la sensació d'inseguretat que molta gent té, amb independència de si es correspon amb les dades objectives o no, però alhora aquestes dades són molt importants a l'hora de definir les polítiques públiques. Jo, en aquí, el que m'ha deixat també més glaçat és si realment van trucar diverses vegades a la policia municipal, no? Perquè aquí sí que estaríem parlant d'un error evitable que no té res a veure amb un marc d'histèria o amb una situació d'inseguretat, sinó que hi havia una qüestió concreta de diversos veïns que durant setmanes, per el que ha explicat l'Eduard, que el veí, que durant setmanes veien a venir algun problema greu i que no van ser atesos com corresponia perquè algun protocol va fallar. En fi, és difícil de fer compatible totes aquestes qüestions, aquest marc, diguem, que ens permeti abordar amb serenor el tema, amb unes sensacions d'inseguretat que no sempre són inventades i que no hem d'aconseguir, i que no hem de contribuir, perdó, amplificar si no estan basades, però si hi ha una base sòlida darrere, doncs òbviament s'ha d'afrontar.
2: Anna.
7: Bé, a veure, jo sóc periodista i tinc les meves fonts, i les meves fonts em diuen que això és un desastre. Em diuen que no és que hi hagi... A veure, no hi ha una percepció de violència. O sigui, vivim un entorn cada vegada més violent, no només per aquest tipus d'atacs. O sigui, les actuacions de les bandes llatines que capten menors a les portes dels col·legis, i això no tindria res a veure amb qüestions religioses, el que fan és reproduir aquí el modus operandi que apliquen a casa seva, doncs l'altre van apunyalar un senyor al mig de plaça Catalunya. Bé, a mi em diuen, les meves fonts, que cada dia hi ha no menys de 2 apunyalaments a Barcelona, que normalment no surten als mitjans de comunicació, i que les forces de seguretat, inclosos els Mossos d'Esquadra, doncs tenen ordres de minimitzar-ho i de denegar la major. I que, clar, atribuir-ho tot a la salut mental, doncs, home, a part de que no cola aquestes alçades, també és criminalitzar els malalts mentals. I no tothom que comet un apunyalament o que mata una persona és un malalt mental, i si tot ho atribuïm a això, al final criminalitzem tot, a qui no
6: però estem parlant un cas concret, Anna.
7: Bueno, però un cas concret, ja et dic, jo el que et dic és que a mi em diuen que aquí podríem parlar una mica com comparat amb el tema d'abans. O sigui, com que no es vol veure que la política d'habitatge és un desastre, no es vol veure els índexs de sensellarisme. Com que no volem veure que hi ha un problema d'una violència estructural... A veure, el que no té sentit és acusar de negacionistes els que neguen la violència de gènere que existeix, i, en canvi, negar alegrement que existeix una violència, diguem-ne, ideològica, religiosa, moral. Combatre el jihadisme no és només combatre atemptats, és combatre una mentalitat que fa, doncs, que una persona frustrada, desequilibrada, desintegrada, desestructurada, pensi que apunyalar una persona, doncs, que no és de la seva religió...
6: Però sembla que no és, doncs, aquest cas concret que estem parlant.
7: No ho sé si és aquest cas concret.
6: Jo tots els indicis van que no.
7: Tots els indicis. Jo el que dic és que les meves fonts diuen que aquí per sistemes hi ha un negacionisme dels fets. Llavors jo evidentment, no tinc per què qüestionar ni els Mossos d'Esquadra ni l'alcalde, però tampoc me'ls tinc per què creure si no em donen alguna informació més, vist el que em diuen les meves fonts per una altra banda. I aquí el problema és que llavors ens estanyarem de que la gent voti en massa l'extrema dreta, però clar, si tu per què creus que la policia no hi va anar? Perquè probablement sabien que si anaven es ficarien en un merder, els renyarien, els hi dirien no sé quantos. Vull dir, no em sembla que la policia sigui tan irresponsable. Jo crec que aquí hi ha un marc polític de molt irresponsable, que a més no només no garantirà prou la seguretat, no deixa treballar els professionals de la seguretat, sinó que pot provocar una desconfiança de la gent cap a les autoritats, que això llavors ens exclamem tots de qui voten.
2: Sara.
9: A mi em sembla que la responsabilitat passa, primer de tot, per no dir ni una paraula de més d'allò que no sabem, i la responsabilitat passa per, primer, reclamar que s'atengui el dolor, que és em sembla que és la principal urgència d'aquests moments, de les persones que coneixien a la víctima, i que els ajudin en tots els tràmits perquè puguin enterrar aquesta persona, que a més em sembla que han de repatriar un cos i que hi ha aquí una dificultat idiomàtica, i per tant el que hem de desitjar és que dins d'aquesta desgraciada situació tinguin un acompanyament psicològic i tinguin un acompanyament administratiu per poder fer tota aquesta tramitació. A partir d'aquí, jo entenc que l'alcalde demani calma i tranquil·litat als veïns, això es pot demanar, però aquesta calma i tranquil·litat el que s'ha de fer és d'acompanyar, no?, i carregar de raons als veïns perquè puguin tenir una vida tranquil·la. I en un moment així tan convuls i de tanta commoció, acollir-se a unes dades, no?, que al final el que demostren és que és un fet puntual en aquell barri, quan hi ha tant de dolor i quan s'ha viscut una situació així, ha de ser comprensible que els veïns reclamin un acompanyament major i una assistència major. Sobretot perquè aquesta sensació d'inseguretat, crec que hem de ser empàtics, que la tinguin després d'uns fets tan desgraciats. Després, també parlava de responsabilitat. Jo crec que aquest cas també és molt il·lustratiu de què fa l'extrema dreta cada vegada que es produeix un crim d'aquestes característiques, i és afanyar-se a construir immediatament el relat que li interessa per instrumentalitzar el dolor i la tragèdia. I el que busca és convertir un crim concret en una prova general per criminalitzar tot un col·lectiu. I això ho hem vist molt clarament. I la realitat ha desmentit aquest relat. Quin és el problema? Doncs que no sabem a les persones que han consumit aquella informació falsa si realment li ha arribat les dades reals o s'han quedat amb la mentida. I insistir que precisament el que busca l'extrema dreta és aprofitar aquests moments de por, aquests moments de ràbia, perquè és en aquests contextos quan, sí, les administracions no donen resposta a la ciutadania, facilita l'acceptació de discursos extrems.
2: Vicent.
10: Ahir vaig sentir en el mes nit la intervenció d'Antonio Rodríguez, que és intendent prefectura Mossos d'Esquadra, i a mi em sembla que ningú amaga res. És a dir, jo crec que quan els Mossos d'Esquadra, que són professionals que saben que si realment hi ha un problema i els seus representants o els seus responsables polítics els donen unes instruccions que no els convenen, les diuen tranquil·lament. I evidentment, en Barcelona i a l'àrea metropolitana hi ha ara, últimament, molts casos provocats per la complexitat social del territori i per l'arribada de gent que, evidentment, ha d'allà, etcètera, etcètera. Però després ja això, que és un cas particular. I aleshores, jo crec que si dius que les persones han tingut un brot psicòtic, no estàs atacant a ningú, ni estàs fent... És un brot psicòtic, és un brot psicòtic i poca broma. I qui té... No, és que ara estigmatitzarem a les persones que tenen un brot psicòtic. No, no, no. Quan una persona té un brot psicòtic, el que cal, segurament, i això no està a l'abast de... no està al nostre abast, és saber com tractar-la. I és una història molt perillosa. Però en aquesta història, a mi el que em resulta més xocant és que aquí hi havia una persona que durant setmanes, amb brot psicòtic o sense, s'havia anat passejant amb símptomes evidents de risc per als altres per un barri que ningú va fer res. I en aquest sentit, la resposta de l'alcalde em sembla absolutament escassa. Més aviat em sembla impresentable. És a dir, no, és que tenim percepcions diferents. Explique-les. Explique quines percepcions tenien els veïns que han dit que aquesta persona anava per barri, uns diuen que amb un ganivet, uns altres que s'hi portava una tovallola en el braç esquerre, que és una tècnica habitual per evitar que algú et pugui ferir, i que havien trucat un parell, diuen com a mínim, a la policia, a la guàrdia local, a la policia local, i que no havien fet res. Ostres, i això l'alcalde ho ha d'explicar. L'única manera que tenim de tranquil·litzar a la gent quan passa una cosa com aquesta, a part d'acompanyar les víctimes, és explicar si ha fallat alguna cosa i no treus les puces de damunt. Perquè si l'alcalde s'expulsa responsabilitats i no ho explica bé, la sensació d'inseguretat augmenta.
2: Són les 9:35. A banda d'això, del que està passant a Esplugues, avui estem pendents també de les Canàries, perquè està pendent d'arribar un vaixell, un creuer de luxe, amb aquest probable bot d'antanavirus. Ja són 7 els casos d'antanavirus identificats, entre els quals hi ha 3 morts en aquest creuer, que recordem que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria acabar ara a les Canàries. Podem saludar a aquesta hora Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, que avui, per cert, és a Barcelona. Senyor Simón, què tal? Bon dia.
17: Hola, buenos días.
2: Y gracias.
17: Disculpa que no hable catalán, pero lo entiendo un poquito, pero no me sale bien hablarlo.
2: No pateixi, en tot cas ens entenem que és l'important. Quin protocol hauria de seguir Espanya si això acaba passant, si aquest creuer acaba arribant a les Canàries?
17: Con el barco. Mira, sí. Ahora mismo en España tenemos unos mecanismos establecidos para la acogida de este tipo de situaciones en puertos y aeropuertos que lleva la Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio con las delegaciones del Gobierno. Los puertos y aeropuertos en principio son responsabilidad del Estado, no de las comunidades autónomas. Ahora mismo, si el barco llega sin enfermos, porque en principio los dos enfermos que hay en el barco serían evacuados por vía aérea, no tenemos claro si a sus países de origen o a Holanda, que es el lugar de sede del barco, estos pasajeros van a ser evacuados desde Cabo Verde. El resto de los pasajeros son personas sanas. Lo único que hay que hacer es darles un seguimiento adecuado para asegurarnos que no desarrollen síntomas y que puedan en un momento determinado ser personas de un riesgo muy limitado para otros. La transmisión del antivirus es muy difícil, es una enfermedad que se transmite fundamentalmente a partir de las secreciones de roedores y entre personas, aunque hay algunos casos demostrados de transmisión entre personas, particularmente para el virus la variedad Andes del antivirus, lo cierto es que aunque sí que puede transmitirse entre personas, la transmisión entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario. Llega a una isla donde afortunadamente tenemos una unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel para pacientes infecciosos de riesgo, a los que se les puede dar un tratamiento de alto nivel sin que corra riesgo ni los profesionales ni haya riesgo de que se infecte nadie. Y el resto de los pasajeros serían pasajeros que en principio no representan ningún riesgo para nadie. Estamos ahora mismo negociando entre todas las instituciones implicadas, todos los países implicados, los mecanismos de distribución de estas personas hacia sus países. De todas formas, sí que quiero que quede una cosa clara. Aún no es seguro que vaya a llegar a Canarias este barco. El barco tiene bandera holandesa, la compañía, el armador del barco es de Holanda, y por lo tanto todavía estamos hablando entre todos los implicados la posibilidad de que en lugar de parar en Canarias, que es el puerto más, digamos, cercano de Cabo Verde, que vaya directamente a Holanda. Estas decisiones se están tomando ahora mismo en estas horas, tenemos dentro de un rato una reunión, y se van tomando a medida que se va teniendo más información sobre la situación del barco. Pero como digo, el barco en principio, cuando salga de Cabo Verde, va a salir sin casos, y por lo tanto, a priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van al barco no son de riesgo para nadie.
2: Per tant, tranquil·litat en aquest sentit, en aquests moments. Ara fa 6 anys ja. ¿Vostè recorda on era fa 6 anys?
17: No te he entendido, disculpa.
2: Si recuerda dónde estaba hace 6 años.
17: Hace 6 años, el día 5 de mayo, sí, estaba en la misma silla en la que estoy sentado ahora, trabajando como un loco con mi equipo.
2: ¿Tiene aún recuerdos de la gestión de la pandemia?
17: Hombre, claro, de estas cosas no te olvidas. Es verdad que algunas cosas se van poniendo un poco borrosas, pero las cosas importantes siempre se van a recordar. Es una situación de mucho estrés, una situación de un impacto enorme en la sociedad y obviamente en cada uno de los que participamos en la gestión, y no se olvidan, es muy difícil.
2: A pesar que quan veiem emergències ara, no? Potser emergències més climàtiques, per exemple, tornem a tenir debats, no? De què prioritzem, si l'economia o la salut. No? Sembla que les administracions amb això encara no tenim una directriu clara. No sé si vostè en aquest sentit creu que hem après coses de com gestionar una pandèmia o una emergència en un cas que ens poguéssim trobar ara.
17: Mira, te voy a contar una cosa que pasó la semana pasada y que probablemente tenéis información. La semana pasada fue una extensión de la sexta ronda de negociación del anexo del Acuerdo Internacional de Pandemias. Un acuerdo que lo que intenta es que en la siguiente pandemia, si la hay, esperemos que no, pero si la hubiera, o gran epidemia de alto impacto a nivel global, la gestión y el acceso a los recursos para responder a ella sea más equitativo para todos. Y que además podamos responder mejor y más rápido todos, porque en una situación pandémica no hay problemas nacionales, hay problemas globales y tenemos que coordinarnos todos y responder todos a la vez. Bien, pues de esta extensión de la sexta ronda de negociaciones, la conclusión fue que no nos hemos puesto de acuerdo para terminar ese anexo de cómo compartir los patógenos y los beneficios para generar las vacunas, tratamientos o diagnósticos que puedan ser de interés para responder ante esta vacuna. ¿Qué implica esto? No que no queramos trabajar juntos, que desde luego, desde el punto de vista de salud pública, queremos trabajar juntos y queremos que este acuerdo salga adelante, pero sí que hay muchísimos intereses entre medio que complican mucho las negociaciones. Y entre esos intereses, obviamente, están los económicos, además de otros. Hay intereses económicos, geopolíticos, hay un montón de cuestiones entre medias, que además, en el mundo en el que vivimos actualmente, y actualmente me refiero a este año y quizás el año pasado, estos últimos años, están complicando mucho la coordinación internacional o la relación internacional entre los diferentes actores que tienen que intervenir en situaciones de riesgo pandémico a nivel global. Creo que con eso se dice todo. Vamos a seguir las negociaciones, pero no las vamos a terminar cuando estaba previsto, que era para ahora, final de abril, para poder aprobarlas en la Asamblea Mundial de la Salud que se celebra a finales de mayo.
2: Ara que parla vostè de vacunació, ¿vostè creu que determinades vacunes haurien de ser obligatòries?
17: Mira, los mecanismos para conseguir altas coberturas de vacunación pueden ser múltiples. En España no hay vacunas obligatorias y tenemos las coberturas de vacunación de las más altas del mundo, sin ningún problema. Es verdad que hay grupos antivacunas, es verdad que los movimientos, más sí que hay grupos antivacunas, pero yo creo que hay más movimientos con dudas sobre las vacunas, o por falta de información, o porque hay mucho ruido y mucha desinformación, pero no que estén abiertamente en contra de ellas. Pero el caso es que sí que es verdad que en los últimos años hay más ruido, hay más grupos que pueden poner sobre la mesa sus dudas, o algunos claramente su oposición a vacunar. Pero estos grupos es difícil hablar con ellos porque son grupos, digamos, que tienen, no sé cómo llamarlo, probablemente como dogmas muy claros en los que tienen una directriz y no entra dentro de su forma de exponer sus criterios y sus

0: como a nivel colectivo cuando hay brotes epidémicos, pandemias, etcétera, que permitan que las acciones sanitarias sean mucho más efectivas y tengan un impacto mejor en la población. Son aspectos que es cierto que se habla de ellos desde hace muchísimas décadas, siglos, me atrevería a decir, pero sí que es cierto que en el día a día no están todavía bien incorporados en la forma de trabajar. Y tenemos que aprender a utilizar herramientas sociales y de aproximación hacia los enfermos mucho mejores, integrando su propia experiencia y su propio conocimiento de su entorno, de su vida, de sus enfermedades y su percepción de riesgos. Es básicamente sobre eso. Yo creo que es una oportunidad muy interesante para empezar a poner en práctica de la forma más amplia imaginable ese concepto que está ahora de moda, que trabajamos con él hace décadas también, pero que se está poniendo ahora de moda, de una sola salud. Una sola salud que afecta tanto al medio ambiente como a la salud animal, a la salud humana, pero también a la cultura, a nuestra forma de consumo, a nuestra forma de comportarnos, a nuestro entendimiento y percepciones sociales, etcétera, etcétera. Y esto es la conferencia, básicamente. No sé qué tal saldrá, espero que sea interesante.
1: La seguirà a partir de les 4 de la tarda al Paraninf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Un saludo.
2: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
3: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
4: Blanco de verano, Don Simón.
5: Blanco de verano, Don Simón.
4: Nou blanco de verano, Don Simón.
6: Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
7: Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
6: Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
7: El dia quan ens vingui bé?
6: Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
7: I a mi?
8: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
11: D'acord.
10: Quin és l'autèntic operador 100% català?
11: Vera.
10: I el més ben valorat pels usuaris?
11: Vera.
10: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
11: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
10: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
11: Vera.
10: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
12: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem! A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard,
15: no.
14: Et surt de dins això de...
16: Necesito vacas.
14: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
17: 012, la millor resposta.
18: Va tot bé?
19: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
18: Això és violència masclista.
6: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra.
15: Un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
17: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Sou molt bona gent!
21: Amb el Foraster ha recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
22: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
23: Avui, a l'Aura del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
1: I abans de tancar l'Àgora, hem de parlar també d'Avalos i Coldo, perquè està tot a punt perquè quedi vist per sentència aquest judici del cas Mascaretes. Tania Tàpia?
24: Sí, ha acabat ja la declaració de tots tres acusats. Avui el tribunal ha donat, diguéssim, festa a tothom perquè les defenses han demanat una mica més de temps per preparar els informes finals. Demà podríem sentir aquests informes i també l'últim torn de paraula d'Avalos, Coldo i d'Aldama, un judici molt mediàtic on el ministre, l'exministre, s'ha desvinculat absolutament de tot. Diu que ell només va fer un encàrrec per tenir material sanitari en la pandèmia, però que no va tractar amb les empreses, ni molt menys es va embutxacar milions. Ha criticat durament a la UCO, també a la Fiscalia, el repte de trobar el suposat botí. Diu que només té 95.000 euros que han fet aflorar i que no estan prou justificats. I es queixa, sobretot, que és un cas mediàtic, amb una condemna ja prefixada. Diu que és carn de mem, deia això.
25: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
24: Avalos també se l'està jutjant per col·locar les seves exparelles. Diu que en el cas, per exemple, de Jessica, la devien pressionar, que el dama la va pressionar perquè, si no, no entén el testimoni que va donar. Ella va dir que anava a treballar, tot i que... O sigui, ella cobrava, tot i que no anava a treballar. Hem vist durant tot el judici també a Coldo i Avalos units. S'esperava a veure si algun dels dos inculpava a l'altre. Doncs no, han anat de la mà. Recordem, petició de fiscalia, 24 anys per Avalos, 19 i mig per Coldo, 7 per el dama, i això és significatiu. El PP, que aglutina les acusacions populars, ha demanat per al dama menys de 2 anys de presó.
1: És a dir, que no entri a la presó.
24: Exacte. Ja. Dóna credibilitat a totes les acusacions sense prova, recordem-ho, de l'empresari del comissionista, que sí que diu que va existir aquesta trama i que va fins i tot a disparar contra Pedro Sánchez.
1: O sigui, podríem dir que el Partit Popular considera que un comissionista té menys pena a pagar.
24: Sí, sobretot que per col·laborar amb la justícia, que recordem és el fet pel qual el van treure de la presó, Avalos i Coldo han fet tot el judici en presó preventiva, ell, el dama, està en llibertat provisional, per tant, consideren que pel fet de col·laborar i d'haver confessat i d'haver ajudat a conèixer l'entrellat d'aquesta trama, doncs no hauria de posar més els peus a la presó.
1: Gràcies, Tània.
24: Fins ara.
1: I què n'esperes de tot plegat, Pere, després d'aquest espectacle que hem viscut?
26: Bueno, tu has definit, no?, un espectacle. Per tant, tot això passa al Suprem, que això ja d'entrada és una cosa estranya, que un judici d'aquestes característiques es faci al Suprem, amb un tribunal molt polititzat, un tribunal que està clarament en una operació, com a mínim a parer meu, que va més enllà d'aquest cas, i que aquest cas és un element en aquesta operació per tombar un govern. Insisteixo que aquesta és la meva opinió, perquè després de veure el judici, més aviat se m'ha reforçat, perquè ara ja hem fet el judici. Abans de començar el judici, pensant, bueno, aquests són uns pinxos que segurament han fet algunes coses que estan malament i, per tant, pues, fatal, però aquí s'està investigant una trama tremenda, diguem, de finançament irregular del PSOE, i ara que ja s'han fet el judici i que, per tant, hem vist totes les proves, doncs la veritat és que és increïble, a parer meu, haver arribat en aquesta situació. Resulta que tot està construït a partir d'un d'una persona que està amb uns tremendos problemes judicials en un altre cas i que totes les proves són la seva paraula, una persona que diguem, no té cap credibilitat i que a l'hora d'analitzar els fets no ha aparegut res de tot el que s'ha comentat, del gruix que s'ha comentat. És a dir, un judici en què no hi ha els casos concrets dels expedients concrets manipulats, que no apareix els diners i que no apareix finançament irregular del PSOE, doncs la veritat és que és molt difícil pensar que això no forma part d'algú que va més enllà d'aquest judici, amb independència, que quedi clar que no estic defensant comportaments lamentables del senyor Ábalos i el senyor Koldo, que no tenen a veure amb la magnitud del que s'està demanant de 24 anys de presó.
1: Sara.
0: Sí, tinc dubtes sobre si el fet que Ábalos hagi utilitzat com a estratègia de defensa dir que la condemna ja està prefixada el benefici, sincerament. Jo sí que poso sobre la taula que hi ha proves bastant fefaents que la gestió d'Ábalos no va ser precisament pulcre i que no té l'expedient net. Ara bé, a mi em sembla molt significativa aquesta petició del Partit Popular de reduir la petició de pena al Dama, després, fins i tot, d'haver vist el relat del Dama d'intentar exculpar-se dient que hi ha un finançament irregular del PSOE, sense proves. Recordem que, a més, el Dama és un delinqüent confès, perquè ell ha confessat que, efectivament, va fer de comissionista, i això sembla que el Partit Popular doncs, ho passa per alt. És curiós, perquè dona credibilitat al relat del Dama quan diu que hi ha un finançament irregular del PSOE sense proves, i, en canvi, no dona veracitat a Bárcenas, no? Que també està defensant-se en el cas de la Kitchen, i diu que va existir un finançament irregular del Partit Popular i que hi havia notes. A mi m'apunto Rajoy, no estem en un cas on veiem que hi hagin notes amb un P. Sánchez, no? I, a més, el Dama és un senyor que, abans d'arribar a aquest judici, va demanar explícitament al Partit Popular i a Vox que s'unissin per tombar el govern de Pedro Sánchez, i d'això fa 4 setmanes, o sigui, no fa pas gaire. Per tant, que aquí darrere hi ha una intencionalitat política del Partit Popular d'utilitzar aquest cas per fer caure el govern de Pedro Sánchez, sí. Ara bé, que Ábalos no té un currículum impolut, també, i que hi ha proves bastant contundents sobre que pot haver infringit la llei en la seva gestió com a ministre, també. I que continuem sense conèixer per què Pedro Sánchez el va treure del govern quan era un dels seus homes forts i de confiança, també.
1: Vicent.
2: I si una cosa no exclou l'altra? I si el fet que tu tingués manies persecutòries no exclou que efectivament estigui perseguint algú? I si resulta que sí, que a Valós hi ha prou proves que diuen que aquí hi ha hagut un comportament irregular, però no hi ha hagut finançament del PSOE, i si, a més, està clar que el PP està darrere de Víctor Daldama perquè ell treballa com està treballant. Recordem, de tota manera, que la Fiscalia només demanava per Daldama 7 anys i que ara el PP en demana 2. Vull dir que clar, hi ha una diferència, però és veritat que hi ha atenuant segons la conducta que tu tens durant el judici o a l'hora de...
0: I segons la tendència política que manifestes.
2: Clar, és que en aquesta història del fet de que tu tingues mania persecutòria, no es clou que t'estiguin perseguint, hi ha el Suprem. I el Suprem, per desgràcia, està absolutament desprestigiat amb tots els temes que tenen que veure amb partits polítics, i més ara que hi ha una part de la judicatura que s'ha apuntat al tira i rebenta al govern de Pedro Sánchez. I si tot això és així, però resulta que José Luis Ábalos no és un sant, i que jo crec que tampoc ho és,
26: No és un sant, però on estan els diners?
2: Bueno, però és que, sí, un moment.
26: Se l'ha jutjat?
2: Sí, home, sí.
26: No, però se l'ha de condemnar és perquè s'han trobat els diners.
2: El fet que un botí s'amague bé, tampoc...
26: Però com ho sabem, això?
2: Sí, però no ho sabem. No els han trobat. Però quantes vegades no s'han trobat els diners?
26: Però és que no hi ha... Però, sí, però estem parlant d'un condemna penal. Una condemna penal, si no, in dubio pro reo.
2: Doncs ja, home, d'acord, però sempre que sigui el seu advocat defensor.
26: No, Vicent, on estan els diners? On estan els diners?
2: On estan els diners no es clou que hi hagi conducta delictiva.
26: Clar que no es clou el fet que estiguis aquí, no es clou que abans d'arribar haguis comès un assassinat.
2: Però davant d'això hi ha dues actituds. L'actitud de qui diu aquest senyor la paga perquè està l'home de confiança de Pedro Sánchez i se van enterar. I l'actitud que es diu és un angelet,
26: no,
2: que no han trobat els
26: diners. No, cap angelet. Jo crec que estan demanant 24 anys de presó i no han trobat els diners.
2: Però deixa el que demanen. Han demanat presó.
26: Anticorrupció.
2: Han demanat presó per unes persones contínuament que són unes exageracions i desproporcionades.
26: A veure.
2: Més enllà del que demanen, ara veurem quina és la sentència i veurem també com s'argumenta. I de tota manera, això no es clou el desprestigi del Suprem, això no es desclou que hi hagi una campanya per perseguir a Pedro Sánchez, el seu govern, això no es clou que volia involucrar el PSOE i això no es clou que el PP estigui en vista de tota aquesta tangana. Això no ho es clou.
3: A veure, jo penso que aquí tots els actors implicats són molt difícils de desprestigiar perquè ja no els queda cap prestigi, ni un, no? Però, bueno, només, per no redundar, només alguns comentaris. Els diners del cas Roldán tampoc van aparèixer mai, llavors perquè diu la llegenda que se'ls va polir el PS. La qual cosa no va impedir el senyor Roldán podrir-se a la presó. Va estar 15 anys en aïllament solitari.
26: Estaven bastant ben identificats,
3: és el pres, Anna. Els diners van desaparèixer.
26: El circuit estava els perfectament identificat.
3: No es van trobar.
26: Però estava perfectament identificat.
3: Bueno, aquí el circuit també està bastant ben identificat. Aquí el problema és que jo, per exemple, una cosa que no entenc del Partit Popular és aquesta obsessió amb demostrar un finançament irregular del PSOE, que això sí que penso que tenen molta mala peça al taler, és molt difícil de demostrar, inclús si, jo no dic si ha passat o no, dic que és molt difícil de demostrar, quan en canvi està àmpliament identificat un circuit de corrupteles, d'ús indegut de l'administració pública, o sigui, de que el senyor Ábalos i tota aquesta colla doncs feien un mal ús del seu accés al govern, als ministeris i tal, vull dir, això sí està bastant acreditat i no veig per què posen la banya en una cosa que és molt difícil de provar quan canvi. I finalment el senyor Aldama, a veure, el senyor Aldama, això diu, ara veia la tele que deia mismos delitos, diferentes penes. Bueno, perdoni, la col·laboració amb la justícia ha sigut sempre una manera
26: tant,
3: de rebaixar. És una figura...
26: Si l'acredita, sí.
3: És una figura
26: però si simplement
3: legítima.
26: Rajes...
3: A veure, aquí la qüestió és que la col·laboració de la justícia, el tribunal ha d'avaluar en què val, perquè a mi l'Aldama aquí em sembla que intenta empastifar molt, però no incriminar-se i tampoc comprometre's massa. Ara, que la senyora Pere Mato toqui a la fiscalia per donar instruccions precises de que no se li apliqui la reducció de condemna per col·laboració amb la justícia, també deixa-ho córrer. Vull dir, a veure, mentre en aquest país estan sortint etarres al carrer que no han demanat ni perdó, eh?
26: Vull dir, la fiscalia
3: aquí està fent un acte polític. Per això dic que aquí no se salva ningú. Que tothom té agenda política i que tot això és un merder i un femer.
2: Se suposa que els etarres surten de la presó quan han prescrit la condemna. Se suposa. I se suposa que...
3: Se suposa que tenen beneficis penitenciaris...
2: No, se suposa que tenen beneficis penitenciaris els que siguen, pot ser des del que siga, perquè hi ha una àmplia gamma de beneficis parlamentaris.
3: Sí. I cap d'ells ha demanat perdó i ha manifestat penediment.
2: Jo no he vist en el 90% dels casos de grans delictes que ningú demana perdó en el 99.
3: Bueno, pues perdona, mira, el cas del crim de la Guàrdia Urbana, n'hi ha un que ha sortit al carrer perquè ha admès la responsabilitat i, diguem-ne, ha manifestat penediment, i n'hi ha una que no ha sortit perquè es nega a fer tant una cosa com l'altra.
2: En el cas de l'assassinat de Guillem Agulló, el senyor Pedro Cuevas va sortir de la presó sense demanar mai perdó després de 4 anys de presó menor. Immediatament després va estar involucrat en un cas que es va demostrar que era culpable, en el cas Panzer, i que tenia tot aquell grup, tenia armament perillosíssim, i després es va apuntar a la... I dient el jutge que no era un senyor d'extrema dreta, després va presentar-se en les llistes municipals de Xiva per extrema dreta. I no ha demanat mai perdó. I va complir 4 anys de presó menor. Home, a veure, comencem a veure qui demana perdó i qui no demana perdó.
3: Ningú,
2: i com es tracten uns i com
3: ningú,
2: se tracten els altres.
3: Però veig ningú, però el que dic que aquí hi ha una agenda política del govern, hi ha una agenda política del Suprem, hi ha una agenda política del PP, hi ha una agenda política d'aquests tres que pensen que si aguanten el tirón se'n sortiran, i a lo millor encara amb gran optimisme, encara pensen que en Sánchez arribarà temps d'indultar-los, però clar, vull dir que...
2: No crec que Sánchez... I tampoc no crec que el PP hagi guanyat aquesta partida,
3: no,
2: a la qual, en la qual s'havia abocat del tot.
3: Està obsessionat amb demostrar un finançament irregular del PSOE, que aquí li dono la raó al Pere. Això, més igual si ha passat o no, no es demostrarà, i en canvi, si estan demostrat un mal ús dels recursos de l'administració, bastant lamentable,
2: que amb això ja
3: no hi ha d'haver prou per enviar la gent a la presó.
2: I també es va demostrar, en el cas del PP, que la memòria és molt curta, que ells sí que es van finançar regularment. I sí que fins i tot...
3: Per això, per qui plora la criatura, ells volen fer-li Tomàs, i no se n'acaben de sortir.
2: Tinc una mica de memòria recent, també.
1: Són les 10:08.

0: Tanquem l'Àgora avui amb Sara González, Amana Grau, amb Pere Rossinyol i Vicenç Sánchez. I abans, Marisa Gil, Maiol Roger, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tenim més continguts al matí de Catalunya Ràdio.
1: Donarem veu a 4 alcaldes de micropobles, és a dir, que tenen menys de 500 habitants. Parlarem dels seus problemes d'habitatge. Vull que el govern aprova un decret per adaptar la legislació en matèria d'urbanisme al món rural.
2: Després coneixerem la nova temporada del Liceu amb el seu director artístic, Víctor García de Gomar, i el periodista Albert Galceran. Grans òperes com Aida o L'Hort del Rin, grans veus com la de Nadine Sierra i grans directors com Gustavo Dudamel són alguns dels reclams.
1: I a les 11, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui la dissertació girarà al voltant de la creativitat i la innovació.
2: I la Renaixença tancarà, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. Entrevistaran Marc Baguer, veterinari del Banc de Sang Animal, i ens explicaran tot el que cal saber sobre el monopatí.
0: Però abans que han dit els altres, Gerard Jovany, Joel Díaz, hola! I què, i què, i què?
3: Doncs que avui tenim un dia una mica emboirat, un dia tontet. Tenim un dia que volem dir coses, però ens en surten unes altres. Per exemple, avui ens costa molt dir hantavirus.
0: Hanta, s'ha de dir, eh?
3: Hanta?
0: Ara m'han dit que s'ha de dir hanta.
3: Tampoc has dit hanta. Tampoc has dit hanta, escoltem-ho.
0: També parlarem del creuer que va camí de les Canàries amb un brot d'antanavirus. I també parlarem del creuer que esperen a les Canàries amb un brot d'antanavirus.
4: L'antanavirus
0: eleva fins a 7 els casos d'antanavirus identificats en aquest creuer de luxe.
5: Bueno, hola, adiós.
3: Hantavirus.
6: I afegeixes un na de més,
3: sí,
6: no?
3: Sí, és hantavirus.
6: Hantavirus, sí.
3: El na, aquest últim, no hi va. Després també ens ha costat dir el cognom d'en Coldo, el del cas Coldo. Sort que l'Ostrell ha rectificat des del fons de la pista.
4: 24 anys de presó per a l'exministre i de 19 per l'exassessor Coldo Rodríguez.
7: L'acusació popular
0: García
7: del PP.
0: Vale, gràcies.
3: Una salutació, Coldo Rodríguez. Aquesta dificultat que teníem aquest matí per dir les coses ha arribat fins i tot al Xavi Canalies.
0: I avui també fa anys la nostra Sara Llobet.
8: Home, 33! Felicitats, Salva! Ai, Salva. Sara!
6: Ai. Com esteu, mare meva?
3: Sigui com sigui, al matí de Catalunya Ràdio hi ha molt bon ambient, cosa que no es pot dir del Madrid. Allà la caverna ja comença a demanar el cap d'Mbappé.
9: Quiero vender a Mbappé. ¿Qué pasa? ¿Qué vais a apretar un botón eyector y voy a salir volando por el aire por decir esto? ¿Qué pasa? Que en este país se puede hablar de todo menos de Kylian Mbappé. El Madrid que queréis es el de teórico jugador franquicia del Real Madrid llegando 10 minutos antes al aeropuerto de Madrid Barajas en Meiva y con gafas de sol. De verdad. O sea, de verdad. Ya está bien. Ya está bien.
3: I fins i tot es filtren casos de violència al vestidor del Madrid. A Onda Cero, un periodista explica i fins i tot justifica una mica una plantofada de Rüdiger al seu company Álvaro Carreras. És preocupant com rebaixa la gravetat de l'assumpte, dient que solo fue una. Clar que què pots esperar d'un periodista que es fa dir Látigo Serrano?
10: Miguel Látigo Serrano ja ha contat en YouTube que Rüdiger le dio un bofetón a Carreras en el vestuario del Real Madrid. Látigo.
11: ¿Qué tal? Sí, un tortazo. Tampoco, escúchame, un tortazo de Rüdiger pica, pero no es una agresión. Porque Rüdiger entiende el fútbol de una manera distinta. Rüdiger es de una generación distinta a la de chicos como Álvaro Carreras.
10: La autoridad se impone de otra manera.
11: Los sí, claro, no, porque hay un momento que te...
10: ¿A aguantazos?
11: No, claro que no. No. Yo no digo que se liara aguantazos, digo que le dio un tortazo. Uno, no le dio más.
10: Uno suficiente.
11: Le debió salir de dentro. Evidentemente, luego la cosa no fue a más.
3: Solo uno.
0: ¿Y a las xarxes, qué diuen, Joel?
12: Perdó. A les xarxes es fan eco de la trucada que hem fet aquest matí el senyor Fernando, el doctor Fernando Simón. I és que aquest home va ser una autèntica estrella a les xarxes durant la pandèmia. El seu tarannà afable i optimista va deixar moments per la història i jo diria que el primer tall seu que es va viralitzar va ser aquest on va pecar justament de ser massa optimista.
13: Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
12: Una cosa... No, és normal, ens va passar a tots, això. Va començar optimista, Fernando Simón, i poc a poc va anar derivant cap a un caràcter més sofert. Fins i tot quan ell mateix es va contagiar, ell va voler treure-li ferro.
13: En cuanto a mi enfermedad en concreto, ha sido, afortunadamente, la mía ha sido bastante leve. He mantenido una tos persistente, pero que... En mi caso, como ya saben por las características de mi voz o la garganta que tengo, siempre tengo un poco de tos crónica. Por lo tanto, tampoco me ha molestado demasiado tener un poco más.
12: Aquesta veu així, fràgil i trencada, jo crec que el va ajudar molt a caure bé. però diria que el que més va agradar d'ell va ser la paciència. Era un home comprensiu amb la gent que no entenia les restriccions i també era comprensiu amb la gent que se les prenia massa seriosament.
5: ¿Qué opinión le merece que un restaurante exija pruebas de coronavirus para hacer una reserva?
13: No sé si es verdad, pero me sale una sonrisa. No puedo decirle mucho más.
12: És que era adorable, realment. Segurament recordareu que un dels gremis que més van patir o que més fort van plorar, no ho sé, va ser el del turisme. I Fernando Simón això també ho entenia perfectament.
13: Tenemos que entender que España hasta la fecha, tal vez en el futuro seamos un país que vivamos de la ciencia, pero ahora mismo somos un país que vivimos del turismo.
12: És així. Un home comprensiu amb tothom, Ricard, fins i tot amb els nens.
13: Yo creo que los niños estáis haciéndolo muy bien. Os lo agradezco de verdad. Ayudad en casa. Conseguid que en casa el ambiente sea el bueno para que esto siga. Ayudad a vuestros padres a tomar las decisiones correctas si es necesario. Vosotros sabéis bien lo que hay que hacer.
12: Era el pare de tots els espanyols en un moment donat, Fernando Simón, però per si algun moment se l'ha recordat aquest home per sempre, serà efectivament pel dia que la seva pobra gola va haver de lidiar amb una ametlla.
13: Y por lo tanto yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho porque estamos...
9: Comencem allà, allà, ui, ui, ui.
13: Estamos... Disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado.
12: No estava solucionat.
0: Fins aquí l'Àgora. Amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Gràcies per acompanyar-nos.
6: A vosaltres.
0: Sí, adéu. Molt bé. Farem una pausa i parlarem amb diferents alcaldes per saber quins problemes tenen amb l'habitatge. Anirem a pobles petits de Catalunya com la Susqueda, Riner, Aspa o Castelló de Farfanya d'aquí a 3 minuts.
14: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
15: Amb el suport de Casa Tarradellas.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Avui l'Enigmàrius feia: es malmeti una cirera, però quedi moníssima. I la resposta era cookie. Quan les cireres s'omplen de cucs, es malmeten, és a dir, es cuquen. I si queda moníssima, doncs podem dir col·loquialment que queda molt cuqui. 350 només dels 1.359 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 17 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Núria González, d'Argentona, al Maresme. I avui també ens heu dit, sobretot maqui, però també piqui o flori.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
19: Que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
18: Doncs el que vostè vulgui.
19: Que bé? Segur?
18: I tant.
19: Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
18: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
19: Sí.
18: Doncs les que vulgui.
20: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
23: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
24: I què?
1: negra nit. Uf. I perduda no sé on.
2: Oh.
1: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
4: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
23: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El govern aprova avui un decret per adaptar la legislació en matèria d'urbanisme al món rural. L'Esborrany, al qual ha tingut accés a aquest programa, inclou diverses mesures de flexibilització. Fins ara, les obligacions dels anomenats micropobles eren les mateixes que tenien les grans ciutats i la realitat, com sempre diem, és ben diferent. Per parlar-ne ens acompanya el presentador del podcast comarcal 947 de Catalunya Ràdio sobre el món rural català i també excorresponsal al Pirineu, Eloi Barrera. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Una de les veus més ja històriques, Eloi, de Catalunya Ràdio.
1: Ara m'has pujat de categoria de cop i volta.
0: No, home, quan vas entrar aquí?
1: Buf, ja fa més de 20 anys.
0: Veus? Sí. Això és història. L'Eloi ha voltat per Catalunya durant uns quants anys i una de les coses que et deia ara abans, escoltant el podcast, un podcast deliciós que podeu encara recuperar per la web, és que posaves el micròfon a la gent, que és una cosa que a vegades molt senzilla.
1: Exacte.
0: Però que serveix per explicar doncs, el que passa a la gent.
1: I gent que sovint no està acostumada a tenir veu i altaveu als mitjans de comunicació i també la gent estava molt agraïda que ens acostéssim, que féssim tots aquests quilòmetres amb el cotxe i amb un micròfon i ens acostéssim a casa seva, a les seves masies, als seus petits pobles rurals que gairebé mai sonen per la ràdio, surten els mitjans de comunicació i poguessin explicar una mica el seu testimoni sobre això. Com és la realitat, com és el dia a dia autèntic de debò al món rural.
0: Clar, sempre parlem de Barcelona, no? Avui parlàvem dels les persones que no tenen llar a Barcelona i això sempre doncs, ocupa molt, molt espai, però existeix una altra realitat, que és la realitat rural, i és el que explicaves tu. Es queixen sempre de que som realitats diferents a les grans ciutats. Sí. A la pràctica, això què vol dir, Eloi?
1: Clar, per començar, hi ha una idea en el món rural molt instal·lada i que continua sent certa, potser cada vegada menys, però que continua sent certa, que és que moltes decisions, això, a nivell de normatives, de regulacions, d'aprovacions de lleis, es prenen, hi ha una frase molt tòpica, les decisions es prenen des d'un despatx de Barcelona, algú que no ha trepitjat mai el territori. Aquesta és una idea instal·lada durant molt de temps i que segurament durant molt de temps va ser veritat, això cada vegada ho és menys, però potser sí que en decisions urbanístiques com les que parlarem avui en moltes ocasions s'han pres decisions atenent una realitat, a uns escenaris molt urbans de la realitat de les ciutats i no s'ha atès això, la realitat al dia a dia de pobles on hi ha casuístiques molt variades. Als pobles hi ha moltes cases tancades, cases que han estat tancades durant molt de temps, construccions molt antigues, hi ha moltíssimes cases de l'època de la postguerra, per exemple, que no complien la normativa i ara si s'hi haguessin de fer actuacions urbanístiques doncs clar, quedarien fora de la llei. Hi ha moltes construccions aïllades en zones rurals, en zones que no són urbanitzables i que també necessiten una resposta per poder atendre aquesta demanda d'habitatge i clar, són realitats que massa sovint la normativa feta des de zones urbanes no preveu, no contempla.
0: I la falta d'habitatge diries que és un dels factors del despoblament que sempre parlem, no? Dels pobles, la gent marxa dels pobles. És perquè no hi ha habitatge, perquè hi ha aquestes condicions.
1: Jo crec que segurament el problema de l'habitatge és un dels problemes perquè hi hagi despoblament, especialment per la gent jove que té dificultats per accedir a l'habitatge, però jo crec que la falta d'habitatge afecta més el repoblament, és a dir, a gent, a noves incorporacions, a gent que vulgui anar a viure al món rural, tenen problemes per trobar habitatge, els costa trobar habitatge accessible. Jo crec que el gran problema del món rural més que l'habitatge és la falta de serveis. Primer resolem el tema de l'habitatge, però falten molts serveis. Això fa que molta gent acabi marxant per això, perquè no tenen accés a metges, a escoles bressol, a instituts de proximitat, i molta gent acaba marxant. És una combinació de factors, sí.
0: Una de les persones que ha negociat amb el govern doncs, adaptar aquesta nova realitat, és a dir, que no s'apliqui el que s'aplica a les grans ciutats, als pobles, és l'alcaldessa de Susqueda i membre de l'Associació de Micropobles de Catalunya. Alcaldessa Eva Vinyoles, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I gràcies per atendre'ns. D'entrada, li ha costat que el govern despertés la sensibilitat cap a la seva realitat?
2: Bé, hem hagut de picar molta pedra, diguem-ho així, no? Des de l'Associació de Micropobles ja fa molt de temps doncs, que hem intentat en diferents governs demanar-los que tinguessin aquesta mirada rural, no? Nosaltres l'any passat, quan es va aprovar l'Estatut del Món Rural, doncs vàrem veure una finestra oberta i el que vam voler fer va ser aprofitar-la i ens vam posar a treballar de seguida. Hem estat treballant durant 5 mesos, tot un grup d'alcaldies, de regidors, de juristes, d'arquitectes, de diferents àmbits, per poder portar al govern un document de mesures en què els hi fèiem una proposta de canviar coses molt concretes amb determinades lleis doncs, perquè ells poguessin agafar aquest document i portar-ho a terme. Ho vam presentar el mes de febrer i bé, dimarts passat ens varen donar el feedback, ens varen convocar les diferents associacions, l'Associació de Micropobles, la CM, la Federació de Municipis, i ens varen fer el feedback. I estem contents, no satisfets, però sí que n'estem contents perquè hi ha hagut moltes de les coses que es proposaven en aquell document de mesures doncs, que s'han recollit.
0: Com ara què, alcaldessa? Per posar un exemple més pràctic que ho puguem entendre.
2: Va, doncs mira, com ara, per exemple, el sòl no urbanitzable, no? El decret llei flexibilitza els usos, manté unes limitacions estructurals en el sòl no urbanitzable i, doncs, per nosaltres, doncs, això ja és un gran què, no? És a dir, ells poden... a partir d'ara, no? Doncs la gent podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Doncs per nosaltres això ja és un gran avançament, no? Perquè tenim, com dèiem fins ara, doncs moltes edificacions, o com deia la persona que parlava fins ara amb tu, que no recordo el nom, no? Doncs que hi ha moltes edificacions en el món rural, doncs que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús. Doncs a partir d'ara aquestes edificacions doncs es podran utilitzar com a habitatge, es podran rehabilitar i se'ls podrà donar doncs una nova funció.
0: Què és el que troben a faltar, em deia l'alcaldessa? Estem contents, però encara podríem estar més satisfets. En què?
2: Jo crec que hi ha una rigidesa estructural. Aquest decret és d'una aplicació immediata, fa una simplificació real en el procediment i és un primer pas cap a aquesta flexibilització. Però creiem doncs, que no acaba de resoldre els problemes de fons, no? Com pot ser l'habitatge o la gestió o bé la governança. Nosaltres creiem doncs, que, per exemple, tenim l'habitatge vinculat a les explotacions rústiques. Val? Avui dia doncs, tot això ho tenim molt limitat perquè els nostres fills o filles han de tenir, per poder-se fer una casa, han de poder tenir la seva activitat econòmica vinculada a l'explotació que es faci a la casa, a la masia. I no se'ls deixa construir una casa si no està vinculada. Doncs això segueix sent igual, per exemple. Mm. Per posar un exemple clar. Mm.
0: I el següent pas, quin és el pròxim pas?
2: Home, el següent pas és que ara els grups, això avui s'ho aprova el govern, va a Parlament, els diferents grups parlamentaris tindran l'oportunitat, no, de ser receptius amb aquest document que el govern acaba de presentar cap al món rural. Jo els animo a que tinguin una mirada amable, perquè és el primer document en molt de temps doncs, que ens ajuda a poder-lo aplicar, no? a poder-lo posar de seguida damunt de la taula, que s'ha obert una porta, doncs entre tots jo crec que hem de poder-la aprofitar i bé, doncs, bàsicament això.
0: Eva Vinyoles, alcaldessa de Susqueda, una abraçada i gràcies, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Per cert, què no ens hem de perdre de Susqueda?
2: Què no us heu de perdre de Susqueda?
0: Una cosa, no me'n digui 8, no me'n digui 8, una.
2: No, tot el seu entorn natural.
0: Vinga, apuntat.
2: El seu entorn natural.
0: Alcaldessa.
2: Quan vulgueu, convidats a que vingueu.
0: No ens ho digui dues vegades. Gràcies, que vagi bé.
2: A vosaltres, a reveure.
0: Anem a fer una ronda, Eloi, si et sembla, amb els diferents alcaldes, perquè ens expliquin també les seves problemàtiques. Joan Solà, alcalde de Riner, el Solsonès, bon dia.
3: Bon dia tinguem.
0: A Riner també hi ha joves que voldrien adquirir una primera residència i no poden?
3: I tant. En el present, però també en el passat. I joves que han tingut de marxar perquè no han pogut, és a dir, joves que volien viure en aquests territoris i que no han pogut, doncs, perquè hi havia unes normes urbanístiques que no ho permetien, doncs, fer creixements, construir habitatges nous, etc.
0: Tenen alguna xifra de quants habitatges més necessitarien ara mateix al seu municipi?
3: No la tenim, o sigui, no la tenim concreta, però sí que tenim demanda en aquest sentit, de dir, i tota demanda, tot habitant que es pugui quedar a viure, doncs és sempre benvingut, o sigui, doncs per preservar doncs la vida en aquest cas a Riner, però a tots els municipis, els micropobles.
0: Aquesta nova regulació, en què els pot beneficiar, Joan?
3: Bé, és un pas endavant. És a dir, quan parlem d'igualtat d'oportunitats o d'equilibri territorial, no és possible sense que el, o sigui, això no serà possible sense que el país no estigui equilibrat també en les seves normes. No es pot tractar per iguals que som diferents. I a dia d'avui se'ns ha tractat, i urbanísticament és un cas molt clar, que se'ns ha tractat diferent. Teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
0: Sí, sí, ja es veu que això no quadra, sí, sí.
3: Que això no quadra.
0: 270 habitants a Riner. Alguna cosa que ens recomani, alcalde?
3: Bé, tot el municipi en si, en concret, o sigui, parlaria del Santuari del Miracle, que és on tenim l'Ajuntament, però tot el municipi en si, amb els diferents nuclis, com són Sucre, Xinet, Santa Susana i tot el seu entorn natural.
0: Queda recomanat l'alcalde Riner, Joan Solà. Gràcies, alcalde.
3: Gràcies.
0: Anem cap a Castelló de Farfanya, allà hi ha Omar Coca. Alcalde, bon dia. Hola, alcalde.
4: Bones, gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a vostè per atendre'ns. Quina és la realitat del seu poble?
4: Bueno, la realitat del nostre poble és la de molts municipis rurals de Catalunya. A nosaltres, des d'Eines de Repoblament Rural, aquest lobby d'alcaldies del que formem part, ens agrada parlar més de municipis rurals que no pas de micropobles. Més que res perquè molts dels nostres municipis són en extensió molt grans, tot i que demogràficament no. Per exemple, el meu municipi és 5 vegades l'Hospitalet de Llobregat.
0: Clar, per extensió, no? Clar, clar. I per tant és una realitat molt més variada, molt més extensa, molt menys simple del que a vegades ho fem.
4: Correcte, sí. Per nosaltres, la veritat, l'aprovació d'aquest decret llei avui és una molt bona notícia. Des d'Eines de Repoblament Rural fa temps que defensem que abans de parlar de repoblament hem de parlar d'arrelament, és a dir, que les famílies joves que ja viuen als nostres pobles no hagin de marxar perquè no es trobe habitatge o perquè no poden rehabilitar una casa o perquè la normativa no s'adapta a la realitat dels municipis petits. Nosaltres, al setembre de l'any passat, vam preparar, amb aquest lobby d'alcaldies, més de 540 alcaldies de Catalunya, vam preparar un document que vam fer arribar també al govern i estem contents i agraïts de que s'hagi escoltat les nostres demandes i esperem que això obri la porta a futures modificacions encara més profundes.
0: Com, per exemple, amb la fibra òptica?
4: No, més que la fibra òptica, l'urbanisme. És a dir, aquest decret és un primer pas per als municipis rurals, que obre la porta a ordenar millor el territori d'una forma, diguéssim, amb discriminació positiva cap als municipis rurals. És a dir, no es pot tractar un ajuntament o un municipi com Castelló-Farfanya, que són 540 habitants, com un municipi urbà, com pot ser, doncs, com deia abans, l'Hospitalet de Llobregat o Barcelona. A dia d'avui, la llei d'urbanisme era la mateixa pels dos. És més, fins i tot per l'àrea metropolitana hi ha una carta específica urbanística que encara dona més flexibilitat a l'àrea urbana de Barcelona que no pas als municipis rurals. Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment i aquest primer pas nosaltres ho veiem molt positivament. Cal reconèixer que el pas que ha fet el govern doncs és un pas valent i, evidentment, doncs, parlarem amb tots els grups polítics perquè, al final, nosaltres som un lobby políticament transversal, un lobby d'alcaldies políticament transversal. Aquí no hi ha cap reivindicació de partit i, per tant, ens reuniem amb tots els grups polítics per demanar, en primer lloc, que convalidin aquest decret llei i, en segon lloc, doncs, si es pot fer alguna millora, doncs, que presentin millores al decret llei.
0: Doncs Omar Coca, alcalde de Castelló de Farfanya, gràcies per acompanyar-nos.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I tancarem la ronda d'alcaldes amb Fermí Massot, que és l'alcalde d'Aspa, del Segrià. Fermí, alcalde, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Quins altres problemes voldria afegir-hi vostè, també el que es troben en el seu dia a dia?
5: Bé, bàsicament, a part del finançament i dels diferents problemes que hi ha d'urbanístics, és que és bàsicament això, és hi ha una qualitat de vida impressionant als nostres micromunicipis, però el finançament no ens deixa fer tot el que voldríem.
0: Com ara què?
5: Bé, jo per exemple tinc un vecí que és un antic palau d'estiuets del bisbe de Lleida, i que s'ha de restaurar i evidentment no tinc el finançament. És un edifici de prop de 1.000 metres quadrats d'extensió i ara estic intentant consolidar estructures per tal de més endavant poder-hi fer alguna cosa.
0: Troba falta també més finançament per l'habitatge, que és el tema que ara comentàvem, alcalde?
5: Com?
0: Per l'habitatge, si troba falta més finançament.
5: Sí. Des de Diputació hi hem tret una línia per mirar de fer habitatge, però tot i això costa de perquè la línia és màxim 100.000 euros i amb 100.000 euros és difícil d'habilitar un habitatge per tal de tirar endavant que sigui... convertir algun edifici en una vivenda habitable.
0: És Fermí Massot, alcalde d'Aspa. Gràcies també per acompanyar-nos. Que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Eloi Barrera, per anar tancant aquest espai, tu que has conegut el món rural també, no sé si amb la pandèmia molts pobles també han notat com hi ha gent doncs, que hi ha anat a viure, no? I això també fa que de cop i volta vulguin doncs, més serveis, necessitin més coses i els pobles no estan preparats.
1: Aquesta és una miqueta la clau. Sí que és veritat que durant la pandèmia, més que un gran èxode urbà cap al món rural, jo crec que hi va haver una presa de consciència, no? Tota la ciutadania van veure la magnitud i la importància que hi hagi un món rural. Sí que hi ha estudis que parlen d'un saldo migratori del 2020 cap aquí, d'algunes desenes de milers de persones que han deixat les ciutats i han anat al món rural, però com tu apuntaves, la clau és aquesta. A vegades romantitzem, no?, això de marxar de la ciutat per anar a viure al camp, però alerta, que no només necessitem una casa on poder viure, no només necessitem un habitatge, evidentment això és bàsic, sinó que necessitem, com dèiem, serveis. Quan vius en lloc, necessites metge de capçalera, necessites dentista, necessites escola bressol, necessites un institut que estigui a prop, necessites una carretera on no et caiguin els rocs a sobre quan et desplaces.
0: Allò bàsic.
1: Clar, i això no ho tenim. És a dir, potser solucionem ara el problema de l'habitatge, molt bé, és una superbona notícia, i hem vist que els alcaldes en general estan molt satisfets d'aquest primer pas, però també cal resoldre aquesta segona part. I deixem dir, abans d'acabar, tots els alcaldes ho han anat apuntant, feien referència a aquest estatut dels municipis rurals que es va aprovar l'any passat, que és una eina transcendental, una eina molt valuosa, que feia anys que reivindicaven i que ha de servir justament per això que estem veient avui, no?, per obrir portes a canvis legislatius, a noves fórmules, a noves normatives que adaptin la legislació catalana a la realitat d'aquests petits municipis rurals que complen el nostre territori.
0: I hi ha molts projectes que s'han creat per atreure també nous veïns molt interessants per frenar aquesta despoblació. Alguns d'ells els recollia l'Eloi Barrera, com dèiem, en el podcast comarcal 947, que podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio. Eloi, una abraçada. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ara tornem i anem cap al Liceu.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
9: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
8: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
9: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
12: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
11: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
12: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
11: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
13: Tot costa.
14: La temporada del 10.
15: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc?
16: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
17: 10 temporades ja.
18: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
11: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Per molts anys i que en feu molts més.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Albert Galceran, bon dia, bona hora.
19: Bon dia, Ricard.
0: Com estàs?
19: Molt bé, content d'estar aquí amb tu.
0: És realitzador amb Pedro Pardo del programa Els Homes Clàssics de Catalunya Música. Avui ens acompanyes perquè tenim un convidat de luxe, Albert.
19: Absolutament, i director artístic de la meva segona casa.
0: I primer de tot, demanar-li disculpes perquè no pot ser que un home d'aquesta categoria...
19: Ara.
0: Encara no hagi vingut al matí de Catalunya Ràdio. Víctor García de Gomà, què tal? Bon dia.
20: Bon dia, sempre hi ha una primera vegada.
0: Ah, exacte, per això. És director artístic del Liceu, avui ens acompanya perquè el Gran Teatre Liceu acaba de presentar temporada pel 2026-2027.

0: I ara diré una cosa que per ells els agradarà molt perquè ajuda a vendre, però que jo sóc un ignorant també de l'òpera i per tant ho puc dir, que és la millor temporada en anys del Liceu, Albert.
1: La millor temporada en anys del Liceu. Mira, si més no, té un dels projectes enguany que a mi m'estimula més, o qualsevol aficionat a l'òpera, no és l'Aida, que també, però sí. És el tema de la tetralogia de Wagner, que si voleu, després ja entrarem.
0: Sí, ara entrarem.
1: Però això...
0: D'entrada, una aposta segura. Verdi, Aida,
1: sí,
0: Víctor.
1: Exacte.
2: Començar per Aida és el títol més estimat al Liceu, és la que més vegades s'ha representat, més de 300, gairebé 350 vegades, per tant, amb diferència el que més estima el públic. Per tant, obrim el setembre amb una producció de la Shirin Neshat, que ve de París, però abans havia estat a Salzburg. És un artista visual molt important, en què d'alguna manera posa una capa contemporània parlant dels conflictes geopolítics, dels exiliats, de com viuen, i en aquest triangle amorós amb aquest context contemporani lliga perfectament amb la història.
0: O sigui, és una cosa que cuides molt, tu, no? Intentar que la programació del Liceu expliqui també el que ens està passant ara i, per tant, que pugui parlar i reflexionar sobre temes com les guerres o sí, com les violències que hi ha al món, no?
2: L'òpera, a més de la fantasia que presenta en si mateix, que és com objecte el més sofisticat que la mà de l'home ha pogut crear amb les arts escèniques, d'altra banda, se'ns podria morir a les mans com neu a les mans que es podria anar fonent, no? Amb la qual hem d'actualitzar, hem de portar-la al món d'avui, no? I, per tant, doncs, des de l'oportunitat que ens donen determinats artistes, determinades posades en escena, d'actualitzar la proposta, jo crec que és molt rellevant que la gent connecti amb els temes de present.
1: De fet, seria molt temptador per un director que no volgués treballar, no? Que fos mandrós, programar els grans títols sense voler trencar-se les banyes i buscar relectures que siguin interessants i que connectin amb el públic. Probablement vendria entrades, però al final caurien en el tedi, no? Aquestes entrades, perquè l'important és que un director, un teatre, ens estimuli a l'espectador, en aquest cas. I és una mica la feina que fa el Víctor des d'aquesta...
2: Sempre considerant la bellesa. O sigui, és quelcom que
0: sí,
2: no podem renunciar.
0: És el més primordial per tu.
2: Bueno, hem de combinar tots els elements. O sigui, l'as, grans,
0: la denúncia,
2: veus...
0: però bellesa.
2: Sí, la bellesa i també el missatge són dos elements que defineixen la temporada.
0: Tot i que el Liceu, com dèiem, es considera el temple de Wagner i aquí hi ha una estrena important.
1: Importantíssima.

0: Fixa't quina grandesa aquesta música, sí. L'entrada dels déus al Valhalla, a l'Or del Rin. Aquí em vull aturar perquè parlem de la tetralogia de Wagner, que dit així... Bé, què pot ser això, la tetralogia? Ja ens dona pistes, no? Són quatre òperes. I hi ha qui considera que la tetralogia és el projecte artístic més ambiciós d'Occident. Perquè són 16 hores de música i, a més, quan
1: home,
0: entres...
1: Va, 16 hores de música.
0: 16 hores de música, però ara t'explico com.
1: Si això són... no dura ni el Padrino, les tres pel·lícules juntes.
0: Però dividides en quatre títols.
1: Sí.
0: L'Or del Rin, La Valquíria, Siegfried i El Capvespre dels Déus. Començarem pel principi, evidentment, com és L'Or del Rin, i durant quatre temporades consecutives anirem fent-se els diversos títols que formen aquest cicle d'Anell del Nibelung.
1: O sigui, és una proposta de 4 anys.
2: 4 anys. És una mena de capítols de Netflix per anar seguint un per any. Per tant, des d'aquesta tensió que proposem amb una mateixa mirada, que és el Tobias Kratz, que és un director d'escena fantàstic, clar, l'Anell del Nibelung ens parla d'aquesta metàfora sobre la corrupció, amb la política, de l'engany, no? De tots aquests elements gairebé conté tota la bondat i la maldat de l'home possible dintre del mateix anell. Per tant, és posar una societat al mirall, no? Amb temes com la corrupció, la natura, la degradació del planeta... O sigui, qüestions que estan molt, molt vigents avui. I clar, aquesta capacitat que tenen les obres mestres de parlar a totes les generacions. Jo crec que és el muntatge més bonic que hi ha disponible avui en el mercat. Som coproductors des del principi amb la Bayerische Staatsoper de Múnich i d'alguna manera doncs, aquest Tobias Kratzer realment és un geni.
0: Però els que coneixem la tetralogia i veiem això que explicava el Víctor, però sí que tinc la sensació, Ricard, que quan parles d'aquesta gran obra de Wagner fa d'entrada com una basarda, no? Uf. No ho entendré, és molt gran, això és molt difícil d'interpretar, però en canvi, quan hi vas com a espectador, amb aquella humilitat de senzillament anar a gaudir de la potència visual i la potència musical, i acabes entrant i t'acabes adonant que parla de tu, parla d'aquell moment en què doncs, has vist que el poder t'ha corromput.
1: Això quan passes és extraordinari, perquè llavors et rebota per tot arreu. No?
2: Que, sí, sí. Segurament el que cal és evitar els perjudicis, abandonar-los, deixar-los a casa i venir amb una ment oberta, perquè Wagner és un món, és una fantasia.
1: I aquesta és una de les òperes més difícils, no, de Wagner?
0: Sense cap mena de dubte. Tot el cicle és... Imagina't...
1: Sí, és una proposta d'altíssima qualitat, la que feu.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, és un gran repte. Tant és així que, fixa't, just la setmana vinent, el dia 22 de maig és l'aniversari de Wagner, i aquest estiu fa 150 anys de la tetralogia, doncs el programa amb els clàssics de Catalunya Música, ara faig mica la publicitat, a partir de dilluns vinent farem 10 programes centrats a la tetralogia per entendre el context previ, qui és Wagner, quina relació té amb la veu, amb l'orquestra, llavors anirem endinsant-nos títol rere títol per conèixer què és la grandesa, profunditat i intensitat d'una obra com aquesta, també analitzant els leitmotiv, que són aquells petits motius musicals

0: 200 funcions entre òperes escenificades, òperes en versió concert. És un volum, Víctor, molt considerable. Jo no sé com tu fas. És a dir, la teva feina durant l'any és no respirar...
1: Bueno, és passar-ho bé, eh? És passar-ho bé, també, emocionar-se.
0: Gairebé 200 funcions. Com ho fas? Com tries?
1: No, a veure, el director artístic, lògicament, ha d'estar a la casa, ha d'estar com si portes un restaurant, diguem, no? Per buscar el cim.
0: Sí, però amb 200 plats. Bueno, no, 200 plats no, 200 àpats.
1: Sí, has d'estar molt present. Evidentment, hi ha un equip, és un teatre, no ho fas sol, sinó és una feina d'un equip molt gran, un equip també de producció, que llavors hi ha una distribució per nits, i per tant, evidentment que estàs molt pendent del servei que dones, no? De la qualitat que cada nit has de provocar, de buscar uns jumpins, una persona que es posa malalta, que has de buscar una persona a l'altra punta del món perquè et vingui per cobrir, no? Aquestes coses que són una mica mítiques dintre del propi teatre. Però que, finalment, tot ho fas per una missió, que és el gaudi de l'espectador. Mhm. I aquesta és la missió.
0: Perquè quantes persones calcules que poden arribar a passar pel Liceu aquesta temporada?
1: No sé, jo diria que unes 300.000. No sé si vam dir aquesta xifra com l'altre dia, però em resulta com moltíssima gent, i no he fet el càlcul, però són 2.400 persones per cada nit amb un volum important de funcions.
0: Pues això és una passada. Carles Soriguera, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com a aficionat ignorant de l'òpera, eh?
2: Sí, senyor, sí, senyor. És que estic encantat de la vida que hagis portat aquests homes aquí, perquè...
3: Alguna bon criteri, per entrar a la
2: ràdio. No, bon criteri no. Bueno, jo, d'entrada, jo sóc fan dels homes clàssics i de Catalunya Música, però és que jo arribo a l'OVA, a l'òpera, tardíssim, però quan hi he entrat he quedat atrapat, estudio, no hi tinc ni idea de música més enllà de la meva sensibilitat i de la passió que transmet l'escenari.
0: Que bé.
2: I és de les... Quan vaig a l'òpera, quan vaig al Liceu, que ja estic abonat, em torno boig. És que m'ha agafat molt fort.
3: Què en pensaves abans de l'òpera, abans d'enverinar-te per aquest art?
0: Que era un rotllo, que era avorrida i que se durava massa.
2: És que, no? tenim aquest problema que anem, no en té cap de rotllo. És veritat que...
0: No, a més és que quan vas al Liceu feu coses molt atrevides i coses que són potentíssimes i que no et poden no agradar. És a dir, pots no arribar
2: sí. A copsar...
0: Sí, però està ben fet, és una cosa impecable. Però... Exacte. Sí.
1: No, i que cada nit és diferent, i suposo que, sí. que en aquest gaudi, no, de l'experiència, a vegades passa i a vegades no, que és aquella nota que dura uns pocs segons i pot esdevenir eterna, perquè tu vas l'endemà, l'expliques a casa, l'endemà vas a l'oficina, l'explicaràs amb els fills, amb els nets, encara recordant. Sí. I fins i tot no estaràs tu i algú recordarà que l'avi explicava que aquella nota de la Cavaller que durava dos segons, quina cosa meravella. Avui
3: això pot
1: convertir-se en eterna.
0: És el teatre de veus, no? El Liceu també té aquesta cosa, no? És el teatre de veus.
3: I aquesta catarsi es produeix també amb aquests grans artistes que defensen les obres, perquè al final, evidentment, una producció escènica és molt important, però aquells que la defensen cantant és absolutament determinant, i és el que apuntava el Víctor, no? De tant en tant es produeix. Jo recordo, per exemple, el Capvespre dels Déus, quan va cantar el Teorín, aquell final, aquella immolació de Brunilda, ens vam tornar bojos tots.
1: Pell de punta, ara mateix, de recordar-ho.
3: Això, pell de punta. L'obra és
0: bona. Però no cal entendre-hi d'això.
3: Mira, això el Josep, el mestre Pons, el director musical sortint, ho explica molt bé. Diu que en el flamenc hi ha el duende. Doncs hem de buscar una paraula equivalent per la música clàssica i l'òpera en particular, no? Quan hi ha aquella màgia que no pots descriure i...
1: És inefable.
2: El mestre Pons, sentir-lo com dirigeix... Sents la seva força, la seva...
1: Com els tenistes.
2: Això hi és, eh?
3: Absolutament.
2: És que impressiona, més enllà de l'art sobre l'escenari, però és que el mestre ho viu i t'ho fa viure.
0: Sí, mira, a mi em passa que és com una mica com el Pitu Roca quan et parla de vins. Que sense entendre-hi, doncs veus, no? El Pons el veus a dirigir, veus aquell esforç, aquella dedicació, aquella comprensió, aquell respecte.
3: I aquell vis més bo, de sobte.
0: I clar, de cop i volta, tu estimes tot i ho vols tot. Hi ha la sang.

Aquesta és la meravellosa Nadine Sierra, sí, sí. Una de les veus més estimades del present del Liceu, i el que deies abans, Ricard, el Liceu és un teatre de grans veus perquè té una gran tradició amb la vinculació amb les veus que passen per aquí, perquè, a més, les veus no passen, les veus queden, perquè agafen un compromís, una vinculació amb el teatre, i mirem la T. Baldi, la Cavaller, en Carreras, Domingo, més recentment Gruberova, Sondra Radvanovsky, Liz Davidson...

0: Nadine Sierra, són cantants que a nivell mundial impacten en els principals teatres d'òpera del món, valgui la redundància, però, insisteixo, no passen, queden, tornen.
1: El públic les valida, el públic del Liceu. I a vegades passa i a vegades no. Amb fòbies i fílies, quan era l'espai, diguem, el feudo de la Tebaldi, va aparèixer un dia la Calas i la van pitar. Mai més va prometre mai tornar. Llavors, clar, el públic es sobirà per coronar aquestes reines. Clar, anem acumulant unes quantes en les últimes temporades. Des d'una Sondra Radonovski, d'una Hermonella Yajo, les més recents, una Nadine Sierra, una Lise Davids, un Asmik Grigorian. Clar, és que, clar, jo crec que aquestes últimes temporades i aquesta especialment que hem presentat les agrupa totes, perquè les tenim totes. I això no passa a totes les cases.
0: Això no deu ser fàcil a nivell de gestió, no? Perquè...
2: No, gent. Delego, quan els delego, ara.
0: Coneixem el mite dels presentadors de ràdio, però els cantants d'òpera...
3: Per ser la Nadine té pinta de ser estupenda, fantàstica, no?
1: Són meravellosos.
0: Imagina que diu que no ho són.
1: No, ho són.
3: Només vol una mica deixar pany i caviar.
1: No, són amigues i has de crear el context, diguem-ne, per afavorir que trobin al Liceu una plaça per desenvolupar la seva carrera, per triar aquell títol que han de debutar, coses d'aquest tipus, que llavors treballes amb un cert coixí.

0: Hi ha grans veus, però que també cuideu molt els intèrprets locals, i això és una meravella que feu al Liceu. Per exemple, aquesta nova producció del Liceu que fareu d'aquesta temporada de la Flauta Màgica, el Papageno serà el Carles Pachón. Sí. També era la Sala Blanc, no?
1: Allà Sala també. Blanc, també fem de Pamina, i la Serena Sanz fem de Reina de la Nit. És un dels trets característics de les últimes temporades, de volcar-se sempre que sigui possible, prioritzar les veus del nostre país. Era quelcom que el teatre havia de volcar-se, i ara ho he fet. Però també en aquesta Flauta Màgica, en què tenim una nova producció signada pel Marcos Morau, de la Veronal, que entra en el món, al territori de l'òpera. No? Molta il·lusió, no? Des d'aquest món tan simbòlic... No?
0: Sí, una cosa contemporània, també, una mica més contemporània, serà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però... bueno, de fet, presenta la seva proposta en els primers rendes que hem vist, és una muntanya russa, entenent la muntanya russa com un dels grans temples i l'exhibició de l'exemple, diguem, d'un parc temàtic, no?
2: No és una metàfora, hi haurà una muntanya russa a l'escenari.
1: Sí, sí, sí, hi ha una muntanya russa físicament en tres nivells.
0: D'aquestes coses, clar, què em foteu de la muntanya russa? On va parar això? Mira, ara que passa el Cuidem Barcelona Neteja, ho foteu aquí al carro?
1: No, és sostenible, tenim...
0: Doncs com, doncs volem anar-hi, aquest segon...
1: És un espai, però... Penseu que no és només un caprici dramatúrgic, sinó que també a nivell de llibre verd, no?, conservem tot per poder repetir l'exhibició de la peça. I a més, fem servir materials sostenibles, etc. Som pioners a tota Europa. Molta gent ve a visitar-nos per veure això. I realment, el món fascinant que crea el Marcos, ja en tots els seus muntatges, no?, però amb ballarins de la Veronal fent ombres dels propis personatges, amb una mirada molt pròpia de David Lynch en el vestuari, jo crec que serà un moment molt senyalat de la pròpia temporada.
0: I ara Calixto Vieito, també Jordi Savall o Gustavo Dudamel. I a banda d'això, també aquesta temporada es reprèn una iniciativa que va començar fa 3 anys, que és aquesta òpera comunitària.
1: És una òpera feta amb el barri, en aquest cas, amb el districte de Sant Andreu, el qual que vam fer La gata perduda amb el Raval. En aquesta ocasió és portar la L a altres barris, portar-ho a llocs on no coneixen encara l'òpera, però estimular una mica el cuquet. No? Aquí amb els germans Peire, que fan bandes sonores trepidants, diguem, no?, de Netflix i Hollywood, Lucas i Tomàs Peire, però amb un llibret fet amb el barri que ha escrit la Blanca Bardagil, i amb l'Israel Solà de la Calòrica, estem construint, doncs, al voltant de 3.000 persones estaran participant, de les quals directament seran 1.500 i sobre l'escenari gairebé 400. Wow. Estem parlant d'un destil·lat en què tothom pugui estar molt a prop de lo que és el gènere de l'òpera i fer-ho amb moltes mans.
0: I és bonic la implicació dels veïns, no? Perquè sí, al final el Liceu no viu d'esquenes a un barri, sinó forma part d'un barri, que és el Raval,
1: aquesta
0: que
1: és
0: té
1: una
0: la seva
1: de les,
0: complexitat.
1: Aquesta és una de les noves cares del Liceu, no? Aquesta accessibilitat, no?, de portar el gènere de l'òpera. Això és molt, molt del Valentí Oviedo, diguem, no?, com a director general, que ha volgut aportar aquesta cara de democratitzar l'òpera i portar-la als barris de tota Barcelona, i ho fem. És un projecte que dura gairebé 4 anys, fins que des del moment que es comunica al barri fins que cristal·litza amb les pròpies representacions.
2: I és molt bonic, perquè recordo quan es va fer La gata perduda, el dia de l'estrena, jo hi era amb tu, de fet, Ricard, sí, estava amb tu, de fet, sí, sí, ara m'ha vingut al cap, cantava un amic nostre, el Pau Armengol.
1: Exacte.
2: I la cara de la gent, d'aquest públic que no ha entrat mai al Liceu, que mirava enlluernat les parets, les butaques... Això és meravellós.
1: Sí, la mirada de la primera experiència a l'entrar a la sala,
3: no,
1: i després del gaudi de l'òpera.
3: És estructura d'estat. És un gran teatre d'Europa, i és estructura d'estat, i no ho tenim prou en compte.
0: Sí, sí, totalment.
3: És que el tenim aquí, el tenim, sí, a casa. No pot ser que jo, català, no vés mai al Liceu, no pot ser. Ara no, ja porto unes quantes temporades.
0: I hi ha maneres, per exemple, això dels Under 35, no?, que és aquesta iniciativa que teniu perquè el públic jove hi vagi, que això... Són funcions especials, a preus reduït, per tant, ho fa més accessible també tot plegat. Que hi ha maneres, vull dir que si la gent busca, hi ha maneres d'anar al Liceu
2: quan faig conferències per món,
0: econòmiques.
2: Hi ha gent que em diu, em faria molta il·lusió anar un dia al Liceu.
0: Doncs vés-hi.
2: I dic, però per què no hi has anat? Diu, perquè és molt caríssim. Un moment. No, has mirat el preu de les entrades? No. Clar, que tenen un marc mental. O sigui,
1: hi ha una certa mental.
3: Això ho heu de trencar. Heu de trencar aquest marc mental. Sí. No és veritat, no és tan car. És veritat que hi ha entrades molt cares, però no és tan car.
2: En Pep Noguer, quan parla de cuina, diferencia els restaurants cars i els costosos. No? I em sembla un detall molt bo. Pots anar a un restaurant i pagar 20 euros i ser molt car. Anar a un altre i pagar-ne 150 i que sigui costós. Perquè hi veus... aquests diners en el plat. Doncs jo diria això, no és car, és costós, en tot cas, perquè si mires la gent que hi ha al damunt de l'escenari i el fossar, perquè, i els que no veus, evidentment, que estan darrere, això val diners.
1: Hi ha 400 persones que fan possible cada espectacle al Liceu. Cada dia.
3: I el que duren aquests diners invertits, és que no us ho podeu... Bueno, abans ho heu dit.
0: Sí.
3: Em parla... Mira, la primera cosa que vaig anar a veure va ser un Parsifal que em van dir... Estàs boig. Estàs boig.
0: Sí, estàs boig.
1: És una bona estrena, per començar un Parsifal.
3: Encara em dura. És que no me l'he acabada i no me l'acabaré mai. És que encara estic repassant coses. És que és immensa.
1: Són obres mestres que són infinites. Són infinites.
2: Exacte. Tenen un gran poder transformador en nosaltres i la societat.
0: Feli, has anat al Liceu, tu, o no? Feixedes.
4: No, no.
0: Doncs,
3: bueno, ja has actuat, Feixedes, ja has actuat, perdona.
4: He actuat, però a treballar, però no...
0: Ho hem d'arreglar, això, ho hem d'arreglar.
2: T'hi convido, si vols.
0: Mira, l'Albert t'hi convida.
4: I
0: tu, Peyu?
2: Dijous, si vols.
0: Sí. Sí, tu sí.
5: Vaig anar amb la meva filla petita a veure una programació que feien, que era com infantil, que, ostres, no recordo el nom, però era preciós. La meva filla va flipar. S'ho va passar teta.
0: Que bé. Sí, sí. Passar a la Renaixença, què peio avui?
5: Avui entrevistem el Marc Beguer, que és un veterinari del Banc de Sang d'Animals, que això existeix. Jo no hi havia caigut mai. I, clar, els animals, quan els operen, necessiten sang a vegades. Llavors hi ha gats i gossos que són donants de sang. Crem. És curiós.
0: Feu.
5: Perquè... No és una cosa molt voluntària, diguéssim.
1: Ja els he preguntat.
5: No. Clar, clar. És una mica de mal fer, però clar, algú no, ha de donar la sang.
0: No et vas marejar, Fel, amb aquesta conversa, no?
4: No, però vaig dir no aprofundim massa, perquè m'haureu d'acollida per aquí terra. Vull dir que, però no, a vegades hi ha gent que fa coses que dius, hòstia, veus, no hi havíem pensat mai en això. I va ser una conversa ben parida, va estar bé.
0: Sí, recomanes el programa, Fel. Sí.
5: Home.
4: Ara que digues no.
0: No, recupereu el d'ahir.
4: Escolteu
0: Catalunya Música. Escolteu Catalunya Música, no?
4: Sí, exacte.
0: No, és a partir de la 1, els Homes Clàssics. Per tant, podeu escoltar la Renaixença i després a la 1 podeu escoltar els Homes Clàssics.
5: Tot.
0: Que vagi molt bé, Fel Feixeda, Xuriguera. Adéu, Peyu, fins després.
5: Adéu, que vagi bé.
3: Una abraçada.
0: I gràcies, Víctor García de Gomà, director artístic de Liceu, per presentar-nos aquesta temporada. Hi ha moltes més coses. Ho trobaran els oients a través de la pàgina web. Gràcies i enhorabona.
1: Molt de plaer, moltes gràcies.
0: A veure què els seran. Gràcies.
2: Gràcies a tu.

0: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
1: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
0: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
2: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
0: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Catalunya migdia.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les dues.
0: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. L'Iran acusa els Estats Units de violar la treva i de posar en risc la navegació a l'estret d'Hormuz l'endemà d'una jornada d'intercanvi d'atacs entre Washington i l'Iran al Golf Pèrsic. L'alto el foc, que aquesta setmana ha de complir un mes, està en perill amb aquesta escalada bèl·lica que ha provocat l'operació de l'administració Trump per reobrir el trànsit marítim en aquest estret clau pel comerç mundial de petroli i gas. Les últimes hores, un tercer vaixell ha pogut sortir de l'estret d'Hormuz, escortat pels Estats Units. La Unió Europea ha condemnat els atacs del règim de l'Iran contra objectius civils i ha demanat una desescalada. Continuem amb aquesta notícia, Natàlia Ramon.
7: Doncs la Comissió Europea admet la possibilitat que hi hagi problemes de subministrament de combustible per culpa del bloqueig a l'estret d'Hormuz, sobretot pel que fa al querosè que utilitzen els avions. L'executiu comunitari diu que per ara la situació està controlada, però avisa que s'estan preparant. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. El comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, assegura que caldrà una resposta política si minva el subministrament de querosè. Diu que arribats a aquest punt, els països de la Unió Europea haurien de redistribuir les seves reserves de combustible per als avions per garantir que tothom en tingui prou.
9: Continuem preparant-nos fins i tot per a un escenari amb problemes de seguretat de subministrament. Encara no som en aquest punt, però pot passar, sobretot amb el querosè. Esperem que no passi, però l'esperança no és una estratègia i per això ens intentem preparar el millor possible.
8: La Comissió Europea estudia l'opció de comprar més querosè als Estats Units. Bruno Fortea, Mires, Catalunya, Ràdio, Brussel·les.
6: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina. En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. El director d'alertes i emergències sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que les autoritats dels països d'origen dels passatgers del creuer s'estan coordinant per evacuar fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades, i remarca que el contagi entre persones és molt difícil i, per tant, cal estar tranquils.
7: La Fiscalia...
10: Es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
7: Ara sí, la Fiscalia reitera la necessitat que continuïn a la presó els pares del nadó presumptament maltractat perquè té indicis molt solvents que van agredir la criatura. Les lesions genitals, afirmen, són contundents. Els pares els van detenir a Barcelona a mitjans de març, després que el nadó quedés ingressat a cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els magistrats de l'audiència decidiran ara si continuen o no a la presó. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
11: Bon dia. La Fiscalia, a més, veu risc de fugida, ja que es poden enfrontar una hipotètica condemna de molts anys de presó i poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge. Per la Fiscalia, els indicis de maltractament són inequívocs i el fet que aleguen les defenses que un gen congènit pugui estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, ja el van descartar els forenses des del primer moment, un cop van reconèixer el nadó. Les lesions, inclosa una presumpta agressió sexual, van ser de tal magnitud que l'hospital ho va posar en coneixement dels Mossos i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i està en una família d'acollida. Maria Núria Rebetlle, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.
6: La justícia israeliana decideix a aquesta hora si allibera o allarga la detenció a Saif Abukeshek i Tiago Avila, que són els dos activistes de la flotilla Global Sumud que va detenir dijous en aigües internacionals. La policia israeliana ha demanat una pròrroga de 6 dies per continuar-los interrogant, segons informa la defensa, que denuncia maltractaments i amenaces de mort contra els seus clients. Els dos activistes, un barceloní d'origen palestí i un brasiler, porten 5 dies en vaga de fam. Els acusen de tenir vincles amb Hamas. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, nega amb contundència l'acusació, ho ha dit a Televisió Espanyola.
3: Todas las alegaciones que me han trasladado las autoridades israelíes, les he dejado claro, uno, que de los informes que yo tengo, nada de eso es cierto. Dos, que si tan seguros están de ello, pongan las pruebas encima de la mesa. Y de aún en el supuesto de que fuera así, e insisto, la información oficial que yo he solicitado lo niega rotundamente, no se asalta un barco en aguas internacionales.
6: Esports, Marcos García.
12: Avui es decidirà el primer finalista de la Champions masculina de futbol a les 9, tornada de la primera semi, Arsenal-Atlètic de Madrid, amb una onda l'anada. A partir de 3:15 podreu seguir la transmissió d'aquest Arsenal-Atlètic de Madrid. La farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El Girona i l'Espanyol empitjoren la seva situació a la classificació de primera. La victòria del Sevilla ahir contra la Reial Societat per 1-0 deixa els gironins a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. Avui el Consell de Ministres aprovarà el Reial decret llei en què s'inclouran els partits de futbol de la Lliga F a la travessa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia que els equips de la Lliga F participaran, doncs, en els ingressos d'aquesta travessa, com passa a la Lliga masculina. A la Copa del Món femenina de waterpolo, la selecció espanyola juga a 8:45 contra els Estats Units. Ahir l'equip estatal, amb entrenador català i majoria de jugadores de casa nostra, va guanyar Itàlia per 14-12.
4: Fins aquí les notícies.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
13: Teràpia Boomer.

0: Sergi Pàmies, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé.
1: Com estàs?
0: Bé, home, aquest dia que fa de primavera...
1: Mira, plovent, fa una estona.
0: Vas molt abrigat. Quantes capes portes?
1: Per 5 capes o 7, per si de cas...
0: T'agrada suar, t'agrada...
1: Sí, i sobretot si arriba un hivern nuclear sobtat...
0: Que llavors estàs preparat.
1: Ja estàs preparat.
0: Sí, val més portar-ho a sobre, perquè mai saps...
1: És l'armari. Tu ets l'armari i vas acumulant capes.
0: Sí, perquè són les 3 camises que tens i la...
1: Ara.
0: És això. No cal més, és que vivim... No,
1: vivim amb masses coses. T'has de limitar amb un repertori i no moure't d'aquest repertori. Pot durar 15, 20 anys. Vull dir que jo la jaqueta que porto, que és una jaqueta de homeless, potser té 20 anys ja. I no... Però ja m'identifica.
0: I vas amb paraigües, també, per si de cas.
1: És que quan he vingut ha caigut un xàfec important. Per tant...
0: Sí, ara parat, però...
1: Sí, sí. No, menys mal que jo previsorament duia el paraigua. Si no, ara no estaria en condicions de fer la secció.
0: Però és maco. A mi m'agrada molt la primavera. És un temps...
1: Inestable. Has de dur paraigües i capes.
0: Sí.
1: I amb això...
0: El problema és que si lleves molt d'hora, clar, has d'anar molt abrigat i després
1: a mig matí
0: fa molta calor. I llavors,
1: més capes, però millor.
0: Però tu no has sortit molt d'hora de casa avui,
1: o sigui? Jo a les 7.
0: Ah, a les 7, avui?
1: Avui a les 7.
0: I què has fet a les 7?
1: Doncs m'he anat a esmorzar primer, perquè ara estic fent moltes hores sense menjar.
0: Vas al bar de prop de casa teva?
1: Sí.
0: Ah, mira, jo també esmorzo allà.
1: I, bueno, no el mateix, perquè tu vas al que hi ha molta càrrega proteínica.
0: Sí.
1: I jo haig de portar-me bé, llavors vaig amb un que és més light. Perquè aquest és el que m'agrada.
0: Sí.
1: És el que m'agrada.
0: I mira, demano un entrepà de salsitxes cada dia.
1: Sí, home, això seria el que somiaria.
0: Les tenen ja cada dia, eh?
1: Sí,
0: les
1: sí.
0: tenen ja marcades.
1: Sí.
0: Llavors les agafen. Saps el fregidor de les patates fregides? Amb aquell oli bullint?
1: Sí.
0: Les tiren allà dins?
1: Clar, per acabar-les de rematar.
0: No, i després les agafen amb l'oli i les posen sobre la planxa. I les acaben de fer més. I després te les posen a l'entrepà.
1: Què més vols? La vida és això. Jo això ja no puc fer. Ja vaig ser amenaçat i se m'ha dit que no puc fer-ho. Va arribar un paper d'Hisenda que em va dir això vostè no pot tornar a fer mai més a la vida.
0: No ho fas mai.
1: I ja no ho faig mai.
0: Llavors
1: faig...
0: què menges?
1: I aleshores menjo porqueries, no, perquè no són porqueries, un entrepà petit de pernil salat, per exemple.
0: Cada dia?
1: Cada dia,
0: o tonyina,
1: sí.
0: També pots menjar. O...
1: tonyina algun dia, però bàsicament em moc en una cosa trista i monòtona. Ep, no està malament un entrepà
0: petit. No, encara pots menjar,
1: Ara. Aigua sense gas, llavors després me'n vaig al gimnàs a caminar amb una màquina que hi ha que em permet caminar sense tenir tentacions. Perquè si camino per la ciutat, vaig veient croissanteria, biquineria, rostisseria, croqueteria, i ja no puc.
0: Clar, llavors et vas al gimnàs perquè et concentres.
1: Ara.
0: Però al gimnàs et deus trobar gent de perquè vas aquí al costat de la ràdio.
1: No,
0: vaig
1: a un que tinc al costat de casa, fantàstic.
0: Però abans anaves d'aquí al costat.
1: Havia anat fins a la pandèmia.
0: Perquè trobaves molta gent o...
1: Va fallar. La pandèmia van tenir una actitud que no em va agradar i vaig decidir canviar. I llavors han tingut molt a prop de casa, 30-65 dies l'any, 24 hores, tens una...
0: O sigui, el dia de Nadal tu vas al gimnàs.
1: Sí, i el dia cap d'any, sí, sí. Religiosament. Faig 45 minuts de cinta, que és una de les coses més estúpides que hi ha. Però em permet, doncs, complir amb el...
0: Caminant, eh?
1: Caminant,
0: no,
1: sí.
0: No corres, no...
1: 4,8 per hora.
0: Fas un Rajoy?
1: El Rajoy és 7. El dia que vaig fer el Rajoy vaig caure i vaig estar a punt de lesionar-me, perquè vaig veure que ho feia el Rajoy i vaig pensar si ho feia ell. Ell va pagar 7 per hora, que és a los pedos, gairebé estàs corrent. I aleshores vaig dir, jo no tornaré a fer mai més, i faig 4,8. Amb una inclinació de 1,5. Que no és res.
0: Bueno, és una...
1: No és res, ja. Ricard, no és res, però ho faig per si entra la policia. I aleshores...
0: Si els Hisenda, els de la carta d'Hisenda arriben...
1: Durant 45 minuts, cada dia, religiosament, amb una pantalla que em permet canviar de programes i anar veient. I connectat a la ràdio, de manera que et puc sentir a tu, puc sentir les coses que dieu, anuncieu, puc anar també canviant d'emissora, i al mateix temps estic veient un altre programa. De manera que començo el dia... fent 3 coses alhora, que és de les coses que més plaer i felicitat em donen. O sigui, cada vegada...
0: Però això que estàs dient està molt bé.
1: Soc més addicte a que si... No... Ara, per exemple, estic fent la secció, no?
0: Sí.
1: Perfecte, perquè a més això tindrà unes conseqüències econòmiques més endavant.
0: Si pogués tallar les ungles mentrestant...
1: Ara, si amb els peus jo pogués anar pedalant per així contribuir a crear energia... encara seria més feliç. I quan faig tres coses alhora, em sento molt realitzat. Encara no són les 8 del matí, amb tot això. Lectura de diaris.
0: Llavors et dutxes al gimnàs?
1: No, em dutxo després. Ah. O ja m'he dutxat abans.
0: Però al gimnàs no.
1: No, perquè jo, el límit dels 4,8 és la suor. Si jo he calculat que si tu vas a més de 4,8, ja suaràs. Jo no suo.
0: Tu no t'interessa suar.
1: No m'interessa suar. Estic en contra, fins i tot. Perquè, a més, de manera natural, cremar, com que soc bacó...
0: El que ve a ser cremar calories,
1: no. Com que soc bacó, tendeixo a suar jo per si mateix.
0: Per tant, busquem una cosa que no ens faci suar.
1: Llavors, o m'he dutxat abans o em dutxaré després. No em dutxo al gimnàs. Ah, no sé, que també ha passat, que tingui espatllat l'escalfador de casa. De manera que, aleshores, sí que aprofito, perquè, a més, està molt bé la dutxa del gimnàs. Curiosament, les dutxes de gimnàs són dels llocs sòrdids que hi ha a la vida.
0: Molt. Doncs aquest... No està ben resolt, això.
1: Aquest està molt bé. T'ho recomano. Si mai tens un problema de dutxes, m'avises.
0: Val.
1: I jo et porto com a convidat i et podràs dutxar.
0: Podré dutxar allà. Sí. No està ben resolt, primer, pel terra, que és un terra que mai...
1: No, però aquí sí. Aquí sí. És com una sala... És com si un... Gairebé d'hotel. És un... Bueno, val, fantàstic.
0: Ja ho mirarem.
1: Lectura de diaris, de 8 a 9.
0: Ho fas allà, ho fas en un bar? Ho fas
1: sí. O ho he fet mentre esmorzo, o ho faig
0: ara mentre esmorzes.
1: Mentre esmorzo, al principi. És que a vegades passo al gimnàs abans de l'esmorzar. Depèn de la gana que tinc. A vegades m'aixeco i me'n vaig al gimnàs.
0: I què és més sal? El metge no t'ho ha dit, això?
1: No m'ho ha dit. El metge, que sobre tant de detall, no et dona.
0: No.
1: Però això em permet d'organitzar-me. Conclusió, 9:15, ja he acabat tot. Tot fet.
0: Sí, però bueno, has cremat l'entrepà de l'esmorzar. No, no...
1: no he cremat res, però he complert. És un, és un, és una satisfacció moral, ètica, de dir, jo he fet el que se m'ha dit.
0: Sí.
1: De fet, l'entrepà no me l'hauria de prendre. Segons els metges, m'hauria de prendre una poma i unes ametlles tristes. Quan les vas a comprar, es demana que siguin tristes. Aquesta alimentació jo no puc combregar.
0: Ah, però és una cosa sana, una entrepada de pernil.
1: Sí,
0: sí.
1: Si hi ha més coses, a vegades també peco.
0: Per tant, però... la roba del gimnàs tampoc la rentes cada dia, perquè si no sues...
1: No, la roba és una roba molt semblant a la que duc. De fet, hi ha dies que és la mateixa. No vaig amb camisa ni res.
0: Vas a caminar.
1: Sí. Vaig a caminar. Per tant, aquest és el programa. I en aquest context, per això...
0: No, m'ha agradat això de fer coses alhora. Jo crec que estaria bé posar uns pedals o una cinta aquí a la ràdio.
1: Sí,
0: hi ha
1: coses
0: moments
1: que
0: podria estar caminant...
1: A casa tinc sempre posada alguna ràdio o alguna tele. Però jo ho vaig fent.
0: Tu escrius mentre escoltes la ràdio?
1: A veure, escriure creativament, que ara en parlarem de la innovació i la creativitat, no, perquè m'haig de concentrar molt. Però correcció, lectura d'articles, coses que has de mirar per internet, contestar e-mails, coses d'aquestes les faig sempre amb alguna altra cosa en marxa. O bé una tele posada, o bé una ràdio posada.
0: I amb música escrius?
1: Amb música pot ser que em faci l'interessant, em faci el poeta, i aleshores digui, ara vaig escriure per mi una cosa íntima i em posaré el Requiem de Mozart. I així em fa l'efecte que el que escric serà més bo. Però no és veritat. No és veritat. Això és un engany que ens fem els artistes per fer veure que...
0: Però la música et pot portar un... No? T'ajuda a concentrar-te.
1: No, hi ha molts dies que quan et poses a escriure en sèrio, coses que tu vols que et quedin molt bé o que no saps ben bé per on vas, et pot distreure molt. Què passa? Que jo he vist davant d'una escola, això no t'ho havia explicat, aquest és un tema interessant. Jo he vist davant d'una escola que quan jo hi vaig jugar al pis tenia una activitat menor. Però... va canviar la direcció, la propietat, i van decidir que tindrien activitats tots els dies, menys 30 dies d'agost. Tots els dies vol dir dissabtes i diumenges. Han fet una escola de futbol.
0: Ah.
1: De manera que permanentment estan cridant i, a més, han descobert l'amplificació. I fan moltes festes, moltes músiques, amb reggaeton...
0: De manera que... Per final de curs, vols dir? Festes
1: no, final de curs no. Final de setmana, final de Sant Jordi... Sí, constantment hi ha molt soroll. I hi ha un professor de gimnàsia, que probablement el mataré, ja ho anuncio aquí, per si la consellera Parlon vol evitar-ho abans i em envia uns Mossos.
0: Un campai. Un,
1: sí, el... És un paio que fa classes de gimnàs al pati, que és dona justa davant de casa meva. Té una veu, Ricard, sí, única. Jo no recordo...
0: Per què no la graves? La
1: doncs mira,
0: la setmana que
1: és
0: ve.
1: Bona idea.
0: No?
1: A veure si...
0: Grava?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Vols que et deixem una gravadora?
1: No, no, però ara m'has donat una idea.
0: Clar,
1: que és
0: la graves...
1: elevar la denúncia a l'univers. Té una veu i un to.
0: És, però és un to elevat, agut.
1: Sí, és un to elevat.
0: És agut?
1: Ha... No, no és agut, és desagradable. És un to... No sé. Una mica més alt, més, o sigui, més agut.
0: És agut?
1: Sí. I,
0: el dos?
1: I sobretot la manera com es dirigeix als alumnes, que no és imperatiu, no és autoritari, però ha d'imposar-se, perquè, clar, aquella canalla són tots...
0: I cridar, no? Clar,
1: clar, ha de cridar.
0: Va!
1: Llavors, amb tot això, què fa? Què passa? Que jo el silenci, silenci, no puc tenir-lo. De manera que m'haig de posar alguna cosa per compensar. I aquí és on entra la música. A vegades, gràcies a la música...
0: Hard rock.
1: No, no, jo no soc de rock. Soc, bueno, això, música que m'elevi l'esperit, eh? Que contribueixi a que jo em senti...
0: A tapar el soroll.
1: O sigui. Ara.
0: Un soroll tapa l'altre soroll, diguéssim. Bueno, música es tapa el...
1: Sí, fa la placa una mica. Doncs jo puc accedir al meu món tan ric com saps tu, el meu món interior és riquíssim,
0: sí.
1: Doncs puc accedir en aquest món sense la interferència permanent de l'home de la veu estranya.
0: Que gravaràs i l'escoltarem la setmana que ve.
1: Sí, a veure si trobo la manera. Perquè
0: has, has intentat parlar amb l'escola?
1: No.
0: Veure...
1: No. No, no. No, perquè a més crec que és legítim.
0: Que tu no puguis...
1: Que, no, clar, que una escola... No poden no fer classes de gimnàstica, saps? No poden no posar
0: reggaeton. Fins a quina hora de la nit estan?
1: Amb... No, no, fins a les 10 de la nit hi ha coses. Perquè, a més, amb l'escola de futbol, ja t'ho dic, allà hi ha un gerent que està traient un rèdit de l'escola, que això m'honora, perquè penso, hòstia, vol dir que hi ha algú, un empresari, que està portant molt bé l'escola. Però, clar, pels que som veïns, ens ha una mica espatllat la qualitat de vida que teníem, perquè era collonut viure davant d'una escola. Perquè et donava l'alegria dels nens a l'hora del pati.
0: Al matí, quan desperten.
1: Ara, tot això et donava una certa seguretat, perquè vulguis que no a una escola hi ha molta activitat. No hi havia cap edifici davant, saps? Tot eren avantatges. Fins que va arribar el gerent amb el seu nou professor de gimnàsia. Aquesta dupla és la que m'està una mica espatllant la qualitat de vida. Fins aquí les anècdotes particulars.
0: Ara vas fer pensar... L'altre dia va venir l'Eduard Sallent.
1: L'expolicia.
0: L'expolicia, i va explicar que ara a Barcelona matar una persona val 3.000 euros, eh?
1: Bueno, encara ho trobo car. Jo crec que trobaríem gent que ho faria per la meitat.
0: Va dir això, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. No m'estranya gens.
0: 3.000 euros. Sí, sí. I ho ha dit sense cap... Sense...
1: Un cop, fa 20 anys, vaig anar a Marsella a fer un bolo d'aquests culturals.
0: Com a escriptor.
1: Com a escriptor. Vaig posar la cara, vaig canviar la camisa...
0: Aquella camisa francesa que et poses.
1: Ara, aquella camisa de divorciat francès, d'allí...
0: Descolorida, sí.
1: Sí, i vaig anar cap a Marsella. I era a Marsella i tenia dos actes. Un, en què havia de participar en tant que ponent, és a dir, en una taula rodona, havia de dir quatre coses, no recordo el que vaig dir, i l'altre era un sopar. Però el sopar em coincidia amb un partit de l'Olímpic de Marsella que tenia ganes de veure. Vaig pensar, home, has de veure un partit de l'Olímpic en un bar de Marsella, del barri més que trobis. I vaig dir, jo no vaig al sopar. Llavors vaig fer una pirula, no vaig anar al sopar, tot i que m'havien convidat i m'havien pagat el vol, eh?
0: Llavors com ho fas, això? Te trobes malament?
1: No apareixes. O sigui, vaig fer un ghosting...
0: I ningú truca, ningú et diu res.
1: Bueno, no, perquè no tenia telèfon. Aleshores era un home i van trucar mil vegades a l'hotel, em van buscar desesperadament, fins que van arribar a la conclusió que soparien millor sense mi que amb mi. Llavors jo me'n vaig anar a un bar a veure el Marsella. I estava veient el Marsella, un ambientasso, em va encantar, la idea. I al mig a part va aparèixer un senyor. Tot això, anem al Sallent,
0: Sí, sí, sí.
1: Va aparèixer un senyor que va dir, us venc un Kalashnikov.
0: Com?
1: Tot això és...
0: Tu estaves sol?
1: No, no. Jo estava en un bar,
0: sí,
1: ple de gent.
0: Vas anar sol en aquest bar, tu.
1: Sí, va. Jo hi vaig anar sol.
0: Però estaves amb més gent.
1: Estava en una taula.
0: I ve un senyor i diu...
1: Que la taula es va anar omplint de gent que estava veient el Marsella. En Marsella Lens, me'n recordo. I aleshores va entrar un tio a crits dient... Qui vol un Kalashnikov? Que jo vaig pensar... Això és una beguda, saps? Vaig pensar... El Kalashnikov...
0: Demana-ho.
1: És el nom que li donen amb una beguda.
0: Clar, demana-ho que si ho provaràs.
1: I de cop i volta, la meitat de la gent... Era la mitja part, també el tio va calcular bé. Va sortir del local i se'n va anar al cotxe que tenia el tio aparcat a davant. I va obrir el maleter. i allà hi havia un Kalashnikov. I tot això ve dels 3.000, valia 4.000 euros. T'ho dic perquè hi ha hagut un... Si 4.000 euros era l'arma a Marsella i aquí és el tio, ja te'l mato per 3.000,
0: hi ha hagut
1: una deflació important perquè del preu de les coses.
0: Vol dir que hi ha molta oferta i per tant el preu ha baixat.
1: Vol dir que aquest tio que ha comprat el Kalashnikov a Marsella per compensar la inversió ha de matar com a mínim dues persones.
0: Sí.
1: A 3.000 a Barcelona.
0: Sí.
1: Però igual hi ha llocs que són més cars. Perquè vegis la facilitat amb el que el delicte s'ha convertit en impune. Home, evidentment...
0: És fort que en un bar t'entrin i et demanin...
1: Però...
0: A crits, a més a més. Perquè allà
1: vaig
0: podia
1: pensar,
0: haver-hi...
1: Quantes vegades deu passar això en un bar de Marsella? Deu passar sovint, perquè ningú va reaccionar com dient, oh, quin escàndol. No, no, tothom. La meitat de la gent se'n va anar a veure el Kalashnikov. Perquè li feia il·lusió veure. Jo no n'havia vist mai cap, eh? No em vaig acostar. No, jo vaig fer de periodista. O sigui, sempre a una certa distància. Perquè, a més, clar, jo havia arribat una hora abans i era en una taula i estava jo sol. Però aquella taula, en un moment, se'n va omplir de gent.
0: Ah.
1: Que em preguntaven d'on era. Jo li deia Barcelona, llavors què deien ells? Barça. Llavors, clar...
0: Messi, però clar, en aquell moment...
1: No, aleshores...
0: No. Romario.
1: Potser estava començant.
0: Messi.
1: Ronaldinho.
0: A Ronaldinho.
1: Aleshores,
0: Kluivert, també, sí, potser encara, sí. No? Encara l'època Saviola.
1: No, era Ronaldinho. Era l'època Ronaldinho. Sí, perquè jo estava com orgullós de ser...
0: L'any de Ronaldinho. Perquè després va...
1: Bueno, va haver-hi un parell. Va haver-hi l'any i després va haver-hi la Champions. Sí. Va haver-hi aquell any que vam estar a punt de guanyar, que vam fer la remuntada, i després l'any que vam guanyar la Champions a París.
0: No, és clar, que sempre que vas pel món, sempre el tema és Barcelona.
1: Home,
0: i Barça.
1: Però això de tota la vida, eh? Això el Vázquez Montalbán explicava que se n'anava... als països més remots i pujava en un taxi i deia d'on ets? Barcelona, Maradona, li deia. I parlem dels anys 80. Però això et deu passar... Pues...
0: Ara diuen sangria i...
1: No, el futbol continua. Ara diuen Messi, és el que deies tu. Sí. Messi,
0: Lamin.
1: Durant molts anys ha sigut Messi. Sí. Mm. En fi,
0: sí.
1: Conclusió.
0: Sí.
1: Fa 15 dies havíem de parlar de creativitat i d'innovació.
0: Sí, que és el tema que avui volies parlar,
1: però
0: ja
1: no en parlaré
0: perquè el guardes per setmana que ve.
1: Sí. Farem un running gag.
0: Podríem aconseguir acabar temporada sense parlar de...
1: Ho he aconseguit alguna vegada, això, eh? Però sí.
0: Se t'ha pagat igual?
1: Se m'ha pagat igual. No, però només un petit incís. Tu avui has vist això de la mega gala de Met Gala?
0: Sí.
1: Allà hi havia tota la desfilada de vestits que has vist.
0: Sí, tot.
1: Que ho has vist, això. Ho he comentat.
0: Sí.
1: Doncs és un exemple de què és la diferència entre innovació i creativitat. La innovació sempre és una cosa que és de tota la vida, no és per boomers o no boomers. És el que sustenta el progrés de la humanitat. Gràcies a la innovació avancem. Amb tots els àmbits, eh? Pots mirar el teu cotxe, pots mirar la cafetera, qualsevol cosa et demostra que anem avançant. La creativitat, en canvi, és traïdora. Tota innovació vol creativitat, però hi ha molta creativitat que no necessita, que no és innovadora, sinó que és una pura bestiesa. Tu només has de mirar aquells vestits i te n'adonaràs que allà, d'innovació, molt poca. De creativitat, molta. D'imbecilitat, també.
0: Ara he vist, per exemple, hi ha hagut una dona, que és la primera dona negra transgènere amb paràlisi cerebral que ha assistit a la gala. Vull que van afegint elements
1: de
0: singularitat.
1: Però això està bé, perquè això
0: és innovació.
1: Això seria innovació de protocol.
0: Clar.
1: D'acord?
0: Perquè
1: el vestit que porta és la creativitat.
0: Sí.
1: Que tu vas a un restaurant i et porten el plat quadrat. Això ara, des de fa molts anys, és una constant. El plat quadrat és innovador? No.
0: No.
1: És creatiu? Sí. És una imbecilitat?
0: També.
1: Per tant, és el triomf d'un procés que amb la intenció d'innovar el que ha fet és donar carta blanca a un imbècil. Llavors, això és una imbecilitat que quallarà. Per què? Perquè la població està disposada a acceptar-ho.
0: De fet, la creativitat pot ser tornar a coses que no són innovadores.
1: No,
0: tornar
1: clar,
0: coses...
1: clar.
0: Sí, ara és creatiu... donar macarrons als restaurants. Tothom macarrons.
1: Però t'has fixat...
0: Però els cobren a preu...
1: No, però t'has fixat amb els macarrons que han fet? Han fet una cosa que ja van fer amb els canelons, que hem de denunciar des de la Ràdio Nacional de Catalunya. Els canelons eren tres.
0: Mm.
1: I han passat a ser un. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canaló. L'han fet una mica més llarg, i han posat molta faramalla, però hem perdut dos canelons pel camí. Jo vull els meus altres dos canelons. Això, el dia que em pugui menjar. Què han fet amb els macarrons? Han triat una recepta que són els famosos macarrons del cardenal, del gran Carles Gaig, sí. Que és, quan te'ls donava ell, no et donava 12 macarrons coberts de beixamel i posats al forn a veure què passa. I ara en molts llocs et donen molt bons macarrons, eh? Però n'hi ha 12. I tu dius, on són els 60 macarrons que jo prenia per cada sessió que em fotia uns macarrons?
0: I a més posen aquelles plates petites.
1: Ah, plata petita, que la puguis posar al forn. Clar, molta beixamel.
0: La plata de la crema catalana i posen macarrons. Sí. I clar, ja hi cap,
1: recomano a la població catalana, compteu els macarrons de les racions de macarrons que us estan servint.
0: 12.
1: 12, 13. Si m'apures, poden haver-hi 16. I recordeu, quan anàveu a casa de la vostra àvia o la vostra mare, quants macarrons se us posava en el plat?
0: Més la plata que
1: evidentment
0: posaven...
1: el plat no era quadrat.
0: Sí.
1: Cançó.
0: Sí.
1: Maria del Mar Bonet, Jota Marinera, que és un exemple d'innovació i creativitat.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
3: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
2: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
4: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
5: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
6: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
5: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
6: Uala!
7: I ara donarem veu a una bona causa abans dels temes pendents. Avui, en nom de la Fundació Lluita contra les Infeccions, saludem la model Martina Klein. Martina, bon dia.
8: Hola, Ricard. Aquest dilluns, 11 de maig, Barcelona es tornarà a tenyir de vermell. Un any més, amb l'Àlex Corretja, tenim l'honor de ser els ambaixadors de la People in Red Barcelona, la gala solidària que impulsa la recerca contra les infeccions. Una nit única al MNAC, plena de compromís, esperança i futur per donar suport a la Fundació Lluita contra les Infeccions presidida pel doctor Bonaventura Clotet. Si vols sumar-t'hi, entra a peopleinred.com, vés a donatius i col·labora amb l'aportació que vulguis. Protegim el futur.
0: Fundació Lluita contra les Infeccions.
9: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
10: Com et diu?
11: Ja em dic Juliet.
12: D'on ets?
11: Jo sóc xinesa.
10: Jo sóc del Marroc.
0: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
13: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
14: Benvinguts a Català Fàcil.
0: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: Catalunya Ràdio.
17: El balcó gastronòmic és un lloc...
18: que bo.
17: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
18: Parella, què us posem per
17: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
19: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
20: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
21: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
22: Per Barcelona.
21: És la cursa al Corte Inglés.
22: Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
21: El 100% del que es recolli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
22: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
23: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
24: Aneu massa de listos.
25: I els valencians?
24: No, els valencians, que mira, si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
23: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
26: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
27: Ha sentit el que acaba de dir?
28: Que a Mallorca no feu l'amor.
0: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3Cat.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
30: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu Rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
31: Fes t'entendre amb mi, Di.
32: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
31: Crec que m'he enamorat.
32: Normal, amb aquests preus.
31: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de Badella Pic
1: picada a 4,55 al mig quilo.
32: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: La cançó pendent. No m'agrada ningú.
4: I una cançó em demanau que siga llarga i pulida.
5: És la nova Serrat.
4: No em sé cap així.
5: Escolteu, home, que no sabeu de veia. M'ho veia tant a venir.
3: Qui és?
5: Hòstia, m'està agradant molt, eh? Això és increïble.
6: Sembla... Hola, què tal? Com esteu?
7: Albert Miralles, què tal?
6: Hola, Ricard.
7: Tot a punt pel desconcert d'aquesta nit?
6: Efectivament, ho tenim tot a punt. El podreu seguir, òbviament, a través de la sintonia d'ICAT, avui festa grossa del desconcert, perquè és el dia que celebrarem els 20 anys a l'emissora. Per tant, avui, alegria màxima i parelles impossibles d'aquelles que
10: sembla
6: haurien de
10: vell,
6: ser sorpresa,
10: eh?
6: Però...
7: En directe amb... On ho feu, el concert?
6: A l'Apolo.
7: A l'Apolo. Atenció, silenci. Endavant. Estan fent proves?
6: Sí. Bueno, bé. Una guitarra.
5: És molt d'hora.
6: És molt d'hora, encara.
5: Un,
6: dos.
5: Hi
7: ha el peque ajustant.
5: Un, dos, tres. Voleu, un, dos, tres.
6: Voleu dues pistes?
5: Sí.
6: Dues pistes al desconcert. Una.
5: Ai.
6: S'acopla molt.
7: Qui s'agenera,
6: sí. Albert? Segurament d'en Peralbo.
7: D'en Peralbo.
6: Perquè hi haurà un tram final de guitarres.
5: Ahà.
6: Vale? L'Urban Yal, l'abandonem una mica.
5: L'Urban Yal, l'Urban
7: Yal.
6: I també us dic una cosa que us desvelo ara, que és la parella que us desvelo.
10: Desvetlla. Es diu desvetllar, eh?
6: No, es diu desvelar.
10: Desvetllar.
5: Tira el missatge perquè això s'està anant a la merda.
6: Flashy Ice Cream faran parella amb... A l'ossa.
7: La pandereta.
5: Hòstia!
6: Quina imagineu barreja. Això. Imagineu aquesta barreja.
5: Barreja xula, eh?
6: Serà guapíssima,
7: el retorn,
6: això.
7: El retorn una mica més amunt.
6: Tècnic de so,
7: eh?
6: Xavier, el tècnic de so, que diu la Ludwig. Bé, la Ludwig no hi són, avui? O sí que hi són. Hòstia, no, saps que no me'n recordo aquí bé, aquí no?
5: Tant de bo pareix.
6: Però ha de ser sorpresa, Ricard, això. I l'altra cosa que us vull dir és que la cançó que sentíeu...
7: Uf. Estarà sojant, no? Dan Peralbo.
6: Sí, és aquest, sí. És en Red, el seu guitarrista.
7: Que...
5: Aquest no és el Maiol Roger amb el violí?
7: Prou. Treu, Cesc, perquè...
5: Escolta'm.
7: No sé si Miralles, anirà bé el concert, eh? No sé.
6: Estarà molt guapo, el concert.
5: Concert anirà bé.
6: No ho dubteu.
5: A quina hora comença?
6: Anirà bé. A les 9.
5: Vinga.
6: A les 9.
11: Just a les 9 no podies.
6: No pots, aquella hora.
5: No, sí no que pots, sí que puc. Una altra cosa és que vulgui. Sí. Ja veurem.
6: Felicitem-nos sí tots per tenir una ràdio pública cultural de qualitat, com és ICAT. Un aplaudiment.
5: ICAT!
6: Gràcies.
5: ICAT!
6: Un acordió? No hi haurà acordions avui?
7: Està avui no sé, ara...
11: Els del circ.
6: Els del circ. Sí, també ve. Sí, també ve el tortell. No, l'altra cosa és que us he portat una cançó que no té a veure amb el desconcert.
7: Podem sentir panicat, no, el concert?
6: Sí, en directe. Sí, sí. Si no ho diu, en directe.
5: Gaspar Hernández també actua.
11: Sí, sí. Sí que li agrada, això.
5: Bueno,
7: doncs pinta molt bé, el concert.
6: Molt. I la cançó...
7: És un desconcert.
6: És un desconcert.
5: Aquesta no és la cançó, Cesc.
7: Bueno, doncs gràcies, Albert.
5: No, que havia de posar una cançó.
7: No cal la cançó.
6: Que us estic posant...
7: Aquesta la cançó.
6: L'Aranà. L'Aranà.
5: Però que no està dient l'artista.
7: Vols callar que no sento la cançó?
4: No em sé que...
6: Ara.
7: L'Aranà.
6: L'Aranà. Duet catalano-eivissenc. I, Armínia, abans que continuïs amb en riure cant d'això. Això que sents és la recuperació d'un estil propi de les Pitiüses, que es diu cant...
7: L'Aranà, eh?
6: L'Aranà, sí. Que es diu cant

0: tornar mai més en aquesta...
1: No, estic contornat, sí.
2: Jo també ho tenc, per tant, Albert, gràcies.
1: Escolteu l'Aranà, que són boníssimes.
3: Em sembla que és morta la Xuxa.
2: No, no. Va ser prostituta, després es va fer... Sí.
1: No, no, que us... Hi ha la llegenda, aquesta. Vols dir que no és una llegenda?
2: No, no ho sé, però això es deia... Escolta...
4: Era satànica.
1: Jo crec que no era això, eh? Jo crec que era més actriu de cinema per adults.
2: Ah.
1: La llegenda.
2: Sí. Igual,
1: m'has dit... T'has passat una mica de...
0: Però què era, abans o després de la seva carrera
1: musical?
0: Durant.
3: Bé, a mi realment m'ha agradat molt. Aquesta música així tel·lúrica m'agrada molt.
2: Escolteu, prostitució i... Sí, sí, la dura vida de que tu vas Xuxa. Sí, sí.
3: Hòstia, no? Tan greu.
5: Xuxa, eh?
3: Què?
1: Si voleu, me'n vaig.
2: Sí, gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
3: Si no, no.
0: Però és viva.
2: Sí, és viva, és viva.
3: Sí, sí. Està viveta i col·lejant.
2: 63 anys.
4: Sembla una ovella.
6: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
7: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT.
6: Què li passa?
7: 3CAT en viu.
6: Ens estem volant tots, eh?
7: El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
6: Pues m'estic preparant per anar-me de vacances.
7: 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe.
6: Amb la ràdio posada en Catalunya Ràdio.
7: Perquè ho veus.
6: Fa temps que no et veig, eh?
7: Perquè ho vius.
6: És que no tinc menisc amb aquest genoll.
7: 3CAT en viu.
6: És una sensació que no es pot explicar. I ara, adéu.
2: Pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz de l'Anyamata i Xavi Espinosa. Bon dia!
8: Bon dia!
2: Quins temes tenim pendents avui, Jovany?
0: Doncs tenim molts temes pendents per ser un vulgar dimarts a principis de mes de maig, Ricard, perquè si et fixes...
9: De la sensació de l'ansialatge, la d'això del Pàmies.
3: Què he dit?
0: Entès Pàmies.
3: Ferran Adrià, bon dia.
9: Lo de la creativitat, bon dia, que ha dit el Pàmies.
0: Ah, t'ha interessat la secció del Sergi Pàmies?
2: Home, creativitat és el teu camp.
9: És el que acabo de dir, que parlo xino.
3: No, parles malament, Ferran.
9: Sí. L'únic que... Lo que passa és que la... Bueno, o sea, lo que la frasitització del razamal de la fatixada...
3: Sí.
9: ¿Vale? No, és... És l'atissament de la creativitat.
3: Ja, sé per on vas, perfectament. Doncs,
9: solament si no. Aquest matís. Sí. El pan mier. Lo de la frasitització de l'estàndard.
0: Val.
9: Lo que és lo demás.
3: L'altra part que ha dit.
9: Mis padres són de l'hospitalet. Bastant d'acord.
3: Sí, perquè tu vas començar fent paelles, no?
0: Aquest punt biogràfic.
9: Bueno, entonces, claro, sabies que 10 de cada 6 restaurants...
3: 10 de cada 6 restaurants, sí.
0: Ja anem malament.
3: Què?
0: El meu plantejament.
3: Ferran, per favor, no ens deixis així. 10 de cada 6 restaurants, què?
9: Tanquen abans d'obrir de cada 4 restaurants.
3: Carai, quina estadística, tu.
9: Obrim... Sí. Ara, no.
2: Jo t'estic seguint. Sí.
9: Clar, això l'explico en el llibre, no recordo com se deia... El...
2: Plan Genesis.
9: Síntesis.
3: Sí, no, allò no és un llibre, és una paret, sí. Del gran que és.
9: Pla d'ur, sí.
0: Una paret pintada, concretament.
9: La pot comprar, la paret.
0: Quixada.
9: A mi m'agrada fer un museu. Parlem de parets, he fet un museu.
3: Sí, has fet un museu, ja en parlem un altre dia. Sí,
9: a Cala Montjuïc.
3: Sí, a Cala Montjuïc. No.
0: Sempre estàs fent coses.
2: Més tema, Jovany.
0: Sí. Més enllà de la secció del PAMI, és molt interessant. Avui al matí de Catalunya Ràdio hem estat pendents d'aquest creuer de luxe que porta alguns passatgers que s'han infectat per antivirus.
3: Sí, i els passatgers i els seus antivirus es dirigeixen, jo diria, corregeix-me si m'equivoco, Jovany, cap a les Canàries.
0: Sí, tant.
3: Procedent de Cap Verd.
4: El Cap Verd el tenien abans de desplegar el virus o després?
0: Armínia, calles, perquè el tema és seriós. Pensi que hi ha persones que han mort.
3: Persones que ja no hi són, Armínia.
0: Persones que ja no hi són perquè han agafat l'antivirus.
4: Sí. Però estan venent cap aquí?
3: No, cap aquí no.
4: Que són normals o què passa?
3: Estan anant a les Canàries, que estan llunyíssim, Armínia.
4: Bueno, i no poden enfonsar el barco?
0: No, ja està. El que ha passat és que alguns passatgers del creuer s'han infectat d'antivirus, que és un virus que es contrau, ens han explicat, quan hi ha un contacte molt, molt proper amb rates...
3: I qualsevol persona...
0: O excrements
3: de rata. I qualsevol persona que hagi agafat un barco a la seva vida sabrà que, per molt de luxe que sigui el barco, sempre hi ha rates en un vaixell.
0: Sempre.
3: Per això hi ha d'haver també sempre gats. És una cosa que es diu.
0: Hi ha vegats als vaixells.
3: Sí, i per les rates.
2: Sí, és veritat.
3: No, gràcies.
2: Sí,
3: gràcies.
0: O sigui, tu agafes un creuer i trobes gats al creuer?
2: Sí.
3: Bueno, si són intel·ligents, sí, clar.
2: Sí, té raó.
3: Hi ha gats.
2: Mira, anem a saludar aquesta hora amb el capità d'aquest creuer, és el capità Pep Llobarro. Pep, bon dia.
10: Pep, no Pep.
0: Bueno, és igual aquest matís. Però, escolta'm, tu no eres capità...
10: Bon dia.
0: No eres capità d'un d'aquestes embarcacions que van anar a la flotilla cap a Gaza?
3: A la primera flotilla, sí.
0: A la primera flotilla.
3: Em sona que sí.
8: però ja ho vaig deixar estar tot allò perquè no donava beneficis, eh? I ara potser estic aquí.
3: Aquí, en un, ara ets capità d'un creuer de luxe, Pep.
8: Bueno, en realitat, ui... ara, he patat el clàxon sense voler.
3: Estàs assegut
0: a sobre el botó del clàxon.
8: No, ara...
0: Aixeca el cul d'aquí i pararà de sonar la sirena. Ara.
3: Però com has acabat tu sent capità d'un creuer de luxe?
8: Bueno, perquè el capità de veritat ha agafat els avisos aquests i llavors van parar allà a Cabo Verde i van preguntar si algú podia fer-se càrrec del barco.
0: Sí.
8: I com jo estava allà a casa d'una amiga...
3: A Cabo Verde, a Cabo Verde.
4: Seu una amiga. Sí.
3: Tens una amiga a Cabo Verde.
8: Al port, precisament. I vaig dir, pues mira, ja lo cojo jo.
3: Ah, molt bé.
0: Ja. Molt bé.
2: Però la situació, capità, ara mateix al vaixell, quina és?
8: Bueno, dic, està tothom cagat. Uns de por i uns altres per culpa del virus.
0: Sí, l'antivirus, oi, es diu?
2: Hantavirus.
8: El virus de la rata, es diu en castellà. Sí,
0: yeah. El món mariner es coneix com el virus de la rata.
3: Sí,
8: perquè això ho arreplegues quan tens contacte amb rata.
3: Sí, ja ho hem explicat i també hem explicat que s'agafa bàsicament a través del contacte amb els excrements de gata. Ai, de gata, bueno, no, de rata, perdoneu.
8: No, bueno, a veure, amb contacte directe amb les rates, també.
3: Però com es pot tenir contacte directe amb una rata, capità? En principi la gent això ho evita.
8: Pues com tota la vida, quan et sents, primer pues la convides a sopar i després, si hi ha sort, pues te l'emportes.

0: molta mar envoltat de tios que fan pudor de peix.
1: Sí.
0: Pues te mires les rates amb uns altres ulls.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ja està, capità.
0: I elles, perdona, elles a tu també, ja saben el que vol.
1: Vostè detecta en la mirada de les rates que volen alguna cosa.
0: Miren.
1: Molt bé. Escolti'm, és que hem de penjar, senyor Llobarro, gràcies per atendre'ns. Què?
0: S'ha de vigilar amb les dentetes aquelles que tenen aquí al davant.
2: Miri, hem de penjar,
1: Sí, de veritat.
2: Gràcies.
0: Vale.
1: Oh, quin fàstic, Déu meu.
0: La cua molesta una mica.
3: Bueno, sí, bueno, molesta. Bueno, molesta.
1: Canvio y corto, com es digui.
4: Havíem tingut el programa també a Fernando Simón, l'epidemiòleg que es va fer famós durant la pandèmia del coronavirus.
3: Sí, home, era aquell senyor que sortia gairebé cada dia davant dels mitjans per actualitzar dades i anunciar mesures per combatre una mica la plaga, no?
5: Sí, quina època, Un dia una mica més i es mor per culpa d'una avellana.
4: No, d'una ametlla. Sí.
1: D'una ametlla, sí, sí. Era.
6: Sí. Sí. Bueno, no sé si tindríeu un moment per les ensenyances telúriques d'una modesta llegenda
1: Maria
6: de les teràpies alternatives. Bueno, quin tros d'embaucador que us veu estan passant tots plegats.
1: No comencis amb aquest discurs. Fernando Simón va ser una persona que va fer bé la seva feina durant un període de temps molt complicat. M'estàs sentint, o sigui, entres aquí, dius la teva merdeta i després quan et replico et poses a cantar.
5: És com la cançó del Miralles,
6: No sento res del que dieu. Per mi és soroll babilònic, només.
1: Em genera una violència, aquesta dona.
6: Doncs a mi em genera violència que tu siguis un pedòfil.
2: Per què està dient?
5: Però què diu ara?
2: Quines acusacions està fent?
6: No, jo noto. Perquè ho té a Laura.
1: Maria Cinta, que ens les tindrem.
6: Pedòfil, no pederasta. Fas pudor de pet.
2: No ve de pet. És que Maria Cinta.
1: Sí,
6: No em vull entretenir.
2: No ve de pedo.
1: Sí.
6: És igual, Laura, no menteix.
1: Les dues acusacions gairebé em molesten igual.
6: Laura que tens.
2: Retiri, sisplau, el que acaba de dir-li.
6: Penso retirar. Si em voleu, poseu-me l'esparadrap de la mà de les farmacèutiques i les armamentístiques.
1: Jo et poso un esparadrap.
6: Si esteu a sou de la Bayern i de l'AstraZeneca.
2: Bueno,
6: com us la van col·locar, amb tot això del coronavirus? Una epidèmia que mai va existir.
1: Home,
2: Maria Cinta, aquí no comentarem aquests discursos.
6: És gràcies a tontets com vosaltres que les farmacèutiques es fan fer d'or.
1: Aquells anys que tu dius que van fer l'agost les farmacèutiques, van morir moltes persones, Maria Cinta.
6: Quina sorpresa!
1: Van morir moltes persones.
6: Les persones es moren, es morien. I ara no, Ara ja no moren les persones,
2: Home, no és això.
6: No, ara les persones ja no moren.
1: Quina ràbia.
6: Quantes vacunes et vas posar, tu, Gerard? Quantes?
1: Totes les que em van dir.
6: La primera dosi.
1: Hi havia tres dosis, em sembla.
5: A mi més dosis de les que tocaven.
6: I així està, mira, la seca, que està seca.
5: Espera, que ets tros de bruixa.
6: Seca com un...
7: Jo també me les vaig ficar totes i se m'enganxaven les claus a la cara.
6: I mira com s'ha quedat.
7: Si fos un imam.
6: I ha quedat subnormal. Jo no me'n vaig posar cap de vacuna i aquí estic fresca com una rosa i aquells dies no vaig tenir mai ni una tos, ni un estornut, ni res de res de res.
1: Doncs mira, vas tenir sort. Què vols que et digui, Maria Cinta?
6: Que no vaig posar-me mai la mascareta ni vaig arribar a posar-me aquells guants de plàstic.
2: Vostè viu al Montseny sola i ni clar que ningú li va intoxicar res.
6: Jo recordo que anava pel carrer i des de les finestres la gent em cridava filla de puta, guarra, assassina.
5: Era jo,
6: I jo els ensenyava la vagina orgullosa.
1: Home, a veure,
6: te voy a meter, perra! Com si perra fos un insult. Sóc una perra. I em girava i els deia, no me ofende, que me llames perra, porque una perra és una criatura com usted i com jo. No como su madre o su mujer. Que usted es un hijo de perra. I aquí sí que em feia una mica de lío, perquè...
2: Gràcies pel teu testimoni.
6: Encara s'enfadaven més.
2: Havíem parlat amb Fernando Simón.
8: Fernando Simón.
2: President Salvador Illa, bon dia.
8: Què tal, ja ha marxat, Simón?
2: Sí, he parlat amb ell per telèfon.
8: Ai... ho vull abraçar, perquè quan jo era ministre de Sanitat vam estar treballant cosa, per la pandèmia...
1: Sí. No es podien abraçar, tampoc. Era mala època per abraçar-se.
8: Exacte.
1: Ho hem comentat.
8: Sí, és veritat que l'any passat vam fer una trobada al programa aquell de l'ODE, Huawei.
2: Sí.
8: L'ODE, Huawei.
2: Sí, l'ODE.
3: S'ha entès perfectament. Perfectament s'ha entès.
8: L'ODE, Huawei, ho vaig veure, però no ho veia des de llavors. Per tant...

0: Bueno, allí donde estés, Fernando, recibe un cordial.
1: Deu ser el seu despatx ara mateix. Sí.
0: O en una moto.
2: O un l'AVE venint cap a Barcelona per fer una conferència avui
1: veritat,
2: a Barcelona.
1: Sí, és veritat que havia de venir a Barcelona.
0: Molt bé.
2: Per cert, president, felicitats, que avui és el seu aniversari.
1: Home! 60!
0: Sí, que és el meu cúmplice. Ara no és hora de celebracions ni de xerinoua, que estem treballant, vostès també estem treballant.
1: Però una mica de distensió.
0: Sí. No, vostès treballen...
1: Fan-se el mateix dia que ICAT?
0: Sí. És una dada correcta.
2: Que Marx, els dos líders de l'esquerra.
1: Sí, senyor.
0: El progressisme, no?
1: I quin altre famós ha dit el Canalies aquest matí que feia anys avui?
0: Sí, Salva Llobet, ha dit.
2: Sara Llobet.
0: Ha dit Salva.
1: I l'Alcaraz, el tenista.
0: Aquell murciano.
1: Bueno, sí, és de Murcia.
3: President, però celebrarà una mica l'aniversari, ni que sigui.
0: No. Vostès aquí tenen una responsabilitat, jo...
3: Però una mica de...
0: No, jo estic a casa amb la família, mengem una mica de pasteu i bufarem els espelmes.
1: Això aquest vespre, quan hagi acabat la jornada laboral.
0: Sí.
2: Hi ha algun regal preveu que li facin o no, president?
0: Home, m'imagino que alguna cosa caurà, sí.
1: Però hi ha algun regal que en un dia com avui especial li faria il·lusió?
0: Home, a veure...
1: Ah, sí que n'hi ha un.
0: Si puc demanar, m'agradaria...
3: Demani, home!
0: Que em regalessin un pijama.
1: Home,
3: per favor.
0: D'aquests fins de primavera. Des que es corden amb botons.
2: Sí, perquè és una mala època, el pijama. Aquests
3: ha sigut una mica sedosos, no?
1: Sí. Els que es corden com una camisa.
0: Sí.
3: Home, clar, són els elegants.
0: Molt elegants.
3: Fan senyor.
0: Queden molt bé amb uns mitjons, per exemple.
3: Amb uns mitjons.
4: Mitjons per dormir no,
0: Ah, no?
3: Vostè, president, fa l'amor amb els mitjons posats o no? És una gran discussió.
0: Escolti, la meva intimitat... Això és la meva intimitat.
2: Doncs un pijama i uns mitjons, vol,
0: I uns mitjons que...
3: De quin color?
0: Grisos.
3: Ah, molt bé.
0: Fins ara, per aquest entretemps, que a vegades fa calor, a vegades fa més fresqueta, pijama, uns mitjons, després posats a demanar...
2: A Frida Kahlo podria demanar uns mitjons.
3: A Frida Kahlo?
2: Ara en venen, d'aquests, amb les...
1: Ah, sí, temàtics. No. Molt acolorits.
2: Vostè el vol...
0: Llisos, com a molt a quadres.
2: Gris.
0: I després...
1: Mitjons grisos.
0: Si puc
1: els
0: demanar...
1: Els pots portar tot arreu, al final, uns mitjons grisos.
3: Sí, és veritat, són molt neutres. Si pot demanar, què?
2: Uns mitjons, també.
3: Pere, que ara dirà una cosa divertida, ja veuràs.
0: Un paquet de folis, m'agradaria.
1: Hòstia, un paquet de folis.
2: No en tenen a la Generalitat, de folis?
0: Sí, però m'agrada tenir sempre el meu paquet de folis per prendre nota les coses que cal fer per Catalunya. Aquí en tenen molts, desaprofitats.
3: Robin un, home, no passa.
0: No, jo ho vaig intentar un dia.
2: Al final, el diumenge agafa el cotxe.
0: Jo ho he vist.
3: Però abans deies que era paper higiènic, això. Ara són folis.
2: Agafa paquets de folis, jo no sé. Sí. Aigües, folis, llibres...
1: Però has de donar noms. Com un lot de productes. Lot de productes...
3: Ricard, si no dones noms, el que estàs són llançant acusacions així.
2: PS.
4: Així que es poden agafar.
2: PS.
3: Ui, PS. Pasqual Serrano.
1: Ui, Pasqual Serrano.
2: Anem al concurs pendent.
1: Pasqual Serrano.
5: Parar Subany.
3: Què? Picard Sustrell.
2: Va.
6: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
2: A veure, truca la Nero. Nero, bon dia.
7: Bon dia.
3: És un home.
5: Nero.
3: Ricard, és un home.
2: Sí, la persona Nero.
3: La persona Nero. Nero, dius, eh?
7: Sí, Nero.
3: Com s'escriu Nero?
7: N-E-H-R-U. I encara no he trobat ningú...
3: Néheru.
7: No. Nero.
3: Nero, d'acord. Però d'on ve aquest nom?
7: De la Índia.
3: Que ets indi? Que ets d'arrels índies? Tens arrels
7: índies? No.
3: Que tenies, català... pares hippies? Que tenies pares hippies?
7: Per aquí crec que sí.
3: No, bandido. Tenia els típics pares hippies que van descalços.
7: Tenia i tinc.
2: Van fer un viatge a l'Índia i van tornar transformats.
3: Es van trobar a si mateixos.
7: No, però Nehru va ser el primer ministre de la Índia, la mà dreta política de Gandhi.
3: Ah!
7: I per valor, doncs...
1: Espinosa.
3: Perdona, és Ricard Ostrell cridant perquè ja...
1: No, era l'Albert Espinosa.
3: No, és Ricard Ostrell.
1: No.
3: Bueno, Nero, vols que tirem endavant amb aquesta pregunta que és la primera de les dues que et faré?
7: Sí.
3: És la que et dona dret a guanyar la Cantimplora de 3CAT, per cert, eh?
2: Sí.
3: Atenció, perquè avui toquem una efemèride divertida, ja veuràs. Nero! Nero!
7: Bon dia.
3: Nero, bon dia. El 5 de maig és un dia complicat pels que, com jo, Som amants dels dies mundials de la ONU i de la UNESCO. Som molts cada vegada més les persones que gaudim delegant en aquestes organitzacions el sentit dels nostres dies. És molt còmode i et recomano que ho provis llevar-te cada dia obrint la web diainternacional.com i dedicar el teu dia al que collons sigui que toca aquell dia celebrar. I avui, Nero, el problema és que toquen massa coses. És un problema que, de fet, era bastant previsible quan algú es va inventar lo dels dies mundials de les coses, i és que hi ha moltíssimes més coses que dies té l'any. De fet, cada vegada hi ha més coses i l'any no sembla que tingui intenció de generar més dies. Total, Nero, que avui coincideixen, atenció, el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, el Dia Mundial de les Llevadores, el Dia Mundial del Patrimoni Africà, el Dia Mundial de l'Asma, el Dia Mundial de la Hipertensió Pulmonar i el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Vaja, no ha pujat la música. Sí, Nero, ho has sentit bé. Sota el lema Salva vides, renta't les mans, cada 5 de maig de 2009 se celebra el Dia Mundial de la Higiene de Mans amb la finalitat de conscienciar la població sobre la importància de mantenir una higiene adequada de les nostres mans per prevenir malalties i infeccions transmissibles. Així m'agrada a mi parlar per la ràdio. A capella. I ara, Nero, la pregunta. Vale, ara fa vaga el te... Cesc, no te'n fas.
1: Home, s'ha ofès, s'ha ofès.
3: Ara
1: s'ha
3: ofès. Ara, ara, ara està fent vaga. Cesc,
2: connectem un moment, que demano disculpes. Connectem la sala Apolo, un moment. Va, encara segueixen els assajos.
3: Nero, no pengis.
2: Anem a la pregunta.
3: Nero, has estat atents, has estat atent, eh, a la pregunta?
7: Sí, sí, sí.
3: No,
7: sí.
3: No, perquè encara no te l'he fet. La pregunta
2: sí,
3: és la següent.
2: Sí, però una cosa, Joel, abans de la pregunta, és que has dit cada 5 de maig des del 2009.
3: Sí. És que abans del 2009 no celebrava el Dia Mundial de rentar-se les mans.
2: Però el Joel, el Joan Bota diu que no has dit això, sinó que has dit cada 5 de maig de 2009.
3: Doncs no. Joan Bota diu això?
2: Sí.
3: Quan hauria d'estar... Quan hauria d'estar picant
1: notícies... Ho digués una altra persona, mira, però si ho diu Joan Bota, és així.
3: Mira, Joan Bota, dedica't a llegir-te la tips. Dedica't a llegir-te la tips.
2: Molt criticar el Cesc de que no puja la música.
3: No, va, que, mira, és que estic a punt de dimitir.
4: És que t'equivoques cada dia. No cada dia t'equivoques.
3: Joan Bota.
1: Armínia,
4: Armínia.
8: Vigila que t'escolto, eh?
3: Hòstia, ara Joan Bota.
1: Joan Bota, quina pressió.
3: Bueno, bueno.
2: Té raó el Bota, diu Maiol Roger.
4: Home, i tant, que té raó.
8: Té raó. És igual quan llegeixi d'això.
2: No, tu no ens interessa.
8: Ah, vale.
3: Bueno, el pobre Nero, s'està jugant una cantimplora, eh?
2: Nelo.
3: Nero.
1: Nero.
3: Nero, quant de temps recomana l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, que hem d'estar rentant-nos les mans? Et dono quatre opcions, atenció. Ha d'estar la persona que es renta les mans mínim 5 segons a rentar-se-les, mare de Déu, mínim 40 segons, mínim 10 minuts, o és o no. O sigui, l'Organització Mundial de la Salut passa del tema, no s'ha pronunciat sobre rentar-se les mans.
7: L'opció B.
3: 40 segons, creus que són els mínims que hem de dedicar a rentar-se les mans, Nero?
7: Sí, 10 minuts em sembla massa.
3: Nero, ets un tio molt intel·ligent.
2: Aquesta és la resposta. Sí. Correcte! Sí. Tens una cantimplora, per tant, del 3CAT per rentar-te les mans, per exemple.
3: No? Per exemple.
2: Sabó,
3: per exemple.
2: Poses l'aigua del 3CAT a sobre quedaran molt netes. Anirem per la segona pregunta, que és de puntuació, Nero. Allà, si encertes la pregunta amb alta puntuació, et donaran més possibilitats de venir a concursar divendres presencialment i optar a guanyar fins a 200 euros, d'acord?
7: Perfecte, som-hi.
2: Doncs vinga, no pengis, perquè a seguida en Joan Bota ens farà un informatiu impecable. Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Sí, perquè si no és impecable, li retrauré.
8: Saps que m'ha fet mal això de dir que t'ha llegit teletips, Joel?
3: Oh, noi, és que jo quan tiro fort, eh?
8: Sí, sí, però...
3: Ja, ja.
8: A vegades tires fins i tot dient les paraules que s'han de dir, eh?
3: Ah, noi. Ah, no.
1: Que n'hi veig d'anada i de tornada.
3: No.
1: Vaja, Joel, però
3: no,
1: és que...
3: No, és que a veure si...
7: De mullar.
1: Però és que...
3: No,
1: has intentat desmentir Joan Bota, i Joan Bota és la veu dels
3: Però si m'està dient, si m'està dient que tinc raó.
1: I si hi ha alguna persona amb credibilitat a Catalunya que té Joan Bota.
7: Què passa, sí, ara? El divendres mateix.
8: Aquest no sóc jo, eh?
1: Nero.
2: No. Va, anem a les notícies. Pepe Barro, què passa?
9: En què obre el Bota? Suposo que amb el tema de la flotilla.
2: Amb el tema de la flotilla no ho sé. Amb què obre Joan Bota?
8: Amb la flotilla, sí.
9: Vamos. Està bé, la justícia israeliana no ha allargat fins diumenge la detenció dels activistes de la Global Salut, no?
1: Pep Lluà.
9: Tiago Ávila.
3: Calla.
9: Ha de cuidar lo mateix. Segur.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
9: Endavant, Tel Aviv. No, espera, quan acaba, quan acaba la música. Va, endavant, Tel Aviv. Jordi Brascó.
2: No, encara no, encara no.
9: Bon dia.
2: Joan Bota, bon dia.
9: Entra el tall.
2: Calla.
8: Bon dia, us informa Joan Bota. I efectivament la notícia aquesta hora és que la justícia israeliana ha allargat fins diumenge la detenció dels activistes de la flotilla Global Sumut, el brasiler Tiago Ávila i el català d'origen palestí Saif Aboukeshek. El magistrat ha considerat la petició de la policia que necessiten més temps per la investigació. Els acusen de tenir vincles amb Hamas. Ho ampliem aquesta hora des de Tel Aviv. Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. La segona pròrroga dictaminada pel Tribunal d'Ashkelon és el triple de llarga que la primera, 6 dies més de presó per Tiago Ávila i Saif Aboukeshek, que són, de fet, els dies que havia demanat la Fiscalia per tal de continuar interrogant-los i investigar la seva suposada vinculació amb Hamas. Recordem que, en la primera vista, el jutge només havia concedit 2 dels 4 dies demanats per la Fiscalia. Els advocats defensors, que ja aleshores reclamaven el seu alliberament immediat, es mostren preocupats perquè els dos activistes denuncien haver rebut maltractaments a la presó i ja acumulen 5 dies de vaga de fam. Jordi Brescó, Catalunya Ràdio, Tel Aviv.
8: I mentrestant, diversos activistes que van participar a la primera flotilla que va sortir de Barcelona, entre ells l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han declarat aquest matí davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ara estudiarà si obre diligències contra Israel. Anem ara a Madrid. Cristian Roldán, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, Colau i els 5 activistes més que declaren just en aquests moments consideren que van patir agressions i crims contra la humanitat en els fets ocorreguts a la tardor passada. Destacant que si la Fiscalia ho considera, Espanya seria el primer estat europeu que obriria accions legals contra Israel per aquests crims contra la flotilla i demanen, això sí, que senti un precedent. De fet, l'objectiu, ens explicava Jaume Sens, l'advocat que està portant la causa, és que la resta de la Unió s'assumi i imposi euroordres que impedeixin que diferents membres del govern de Netanyahu i els càrrecs de l'exèrcit campin lliures per tot Europa. Des de Madrid, Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio.
8: Més notícies, Natàlia Ramon.
13: L'Ajuntament de Barcelona obrirà un nou espai a Montjuïc per donar cita i fer els papers de la regularització extraordinària que va començar fa 20 dies i que provoca llargues cues en diferents oficines municipals. De moment, el consistori ha tramitat més de 90 certificats del padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
14: Bon dia. Ara mateix, cada dia, els 4 punts de l'Ajuntament per demanar documents es fan 2 cues, una per obtenir número, l'altra amb els que ja tenen cita prèvia. A partir de demà, en aquesta nau del recinte Firal de Montjuïc, es donaran les cites per demanar el certificat d'empadronament i el de vulnerabilitat, ho ha explicat Raquel Gil, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Quin dia i a quina hora podràs fer el tràmit es farà amb aquest pavelló 2 de la Fira, com a primer pas per anar incorporant allà altres atencions que ens permetin anar desescalant, sobretot les atencions que s'estan fent des de les OACs, però a la vegada també anar guanyant amb la qualitat dels espais d'espera.
14: José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Ajuntament de Barcelona.
8: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut negocia amb l'Estat espanyol perquè el creuer de luxe amb un brot de hantavirus atraqui a les Illes Canàries. Per ara, aquest organisme internacional eleva fins a 7 les infeccions per aquest virus que transmeten els rosegadors. En total, hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, entre els quals 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. El director d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que s'està evacuant fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades i que, si s'atraca a les Canàries, la majoria del passatge estarà sa.
16: Sí, es vol dir que aparezcan nuevos casos, no se puede descartar, pero no es a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
13: La pluja dels últims dies ha salvat la collita de cereal a bona part del país, on els camps ja notaven la falta d'aigua. Unió de Pagesos parla d'una producció raonable, però amb rendiments inferiors als que tocarien perquè es fan servir menys adobs. Des del sindicat alerten que el preu dels fertilitzants s'ha triplicat en els darrers mesos per la guerra al Pròxim Orient. Lleida, Estela Bussoms.
17: Bon dia. Les últimes precipitacions són molt benvingudes després d'un abril càlid i sec que posava en perill la viabilitat de la collita de cereal. De fet, segons Unió de Pagesos, en zones de Tarragona i l'Ebre hi ha finques que poca cosa podran aprofitar, però a la resta del país les pluges d'aquest mes de maig han arribat en un moment clau. No obstant, la collita també estarà marcada per l'encariment d'adobs químics com la urea. Santi Caudevilla és el responsable del sector del sindicat.
18: Creiem que tindrem un any raonable i no tindrem extremadament bo ni exclusivament bo perquè a l'hivern no vam tenir fred i a la vegada també no tindrem gran collita perquè el preu que s'ha ficat als adobats és impossible poder adobar i per això tindrem una davallada de collita segura.
17: Des d'Unió de Pagesos es reclama poder fer servir més purins i menys químics per adobar les terres. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
8: esports, Marcos García.
19: Arsenal i Atlètic de Madrid juguen avui per una plaça a la final de la Champions masculina de futbol a les 9, tornada de la primera semifinal. Aquest Arsenal-Atlètic de Madrid amb 1-1 de l'anada a partir de 8:45. Podreu seguir la transmissió d'aquest partit a l'antena digital de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. A primera victòria del Sevilla, 1-0 sobre la Reial Societat. El Girona, d'aquesta manera, té ara 2 punts sobre el descens i l'Espanyol, 3. Avui el Consell de Ministres aprovarà el Reial Decret Llei en què s'inclouran els partits de futbol de la Lliga F a la travessa. Els equips de la Lliga F participaran en els ingressos d'aquesta travessa, com passa a la Lliga masculina. L'organització del Dakar anuncia les línies mestres de la pròxima edició del Rally per al 2027. La cursa es farà a l'Aràbia Saudita de l'1 al 15 de gener i tindrà 8.400 quilòmetres, dels quals 5.300 cronometrats. L'inici al final del Dakar es farà a la ciutat de negocis Rei Abdullah. I a l'NBA aquesta matinada han començat els play-offs de semifinals pel títol. A l'est, New York Knicks 137, Philadelphia 98 i a l'oest, San Antonio Spurs 102, Minnesota Timberwolves 104.
10: Fins aquí les notícies.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen 6 minuts de les 12 del migdia. Acaba d'entrar a l'estudi de Catalunya Ràdio en Francesc Garriga, carregat de temes interessantíssims per aquesta tarda.
8: Com cada dia, bona tarda.
1: Com cada dia, bona tarda. I tenim al telèfon el...
20: Sí, sí.
1: Nero. El Nero.
3: El Nero. Nero, anem a per la segona pregunta?
20: Som-hi.
3: Recorda que aquesta segona pregunta és de puntuació i la puntuació te la jugues enfrontant-te a un dilema moral que jo ara mateix et plantejaré, d'acord?
20: D'acord.
3: I llavors ja decidirem si ets bona persona o no. Vinga, som-hi. Nero, per aquest dilema moral necessito que em diguis el teu municipi o barri preferit de Catalunya, aquell on t'agradaria veure, viure i veure, i també el municipi o barri que t'agradi menys.
20: El que m'agrada més és Mollà.
3: Mollà, molt bé, Mollà.
20: I el que m'agrada menys, Sant Feliu de Codines, perquè és un poble on passar-hi amb el cotxe és molt complicat.
3: Perfecte. Doncs mira, ara escolta'm, d'acord? Tens parella, Nero, per cert?
20: Més o menys.
3: D'acord, Nero, doncs aquesta parella que més o menys tens i tu viviu junts i esteu farts de pagar el lloguer. No pel fet que sigui lloguer, sinó perquè esteu farts de pagar-li al vostre propietari, que és un pijo de 40 anys, fill únic i sense vida laboral, que ha heretat tota una finca i te'l lloga a un preu abusiu amb el que ell bàsicament es dedica a finançar la seva carrera com a líder d'un partit d'ultradreta catalana. Quin és el problema? Que no teniu estalvis suficients per l'entrada d'un pis de merda, que és el que us podríeu permetre amb una hipoteca a 35 anys. Però ojo, Nero, la vostra situació està a punt de canviar. De fet, està tan a punt de canviar que canviarà ara mateix. Sona el telèfono! Telèfono! L'agafes, l'agafes. Ara, l'agafes, Nero, i és un notari. És un notari de Mollerussa. I et diu el següent. Senyor Nero, vostè no ho sap, però vostè tenia una tieta àvia. Llavors t'explica que el teu avi tenia una germana de la que no et va parlar mai. És una dona que es va escapar de casa, de Mollerussa, als 13 anys i se'n va anar a Barcelona amb el somni de ser actriu i ho va acabar sent, a fe de Déu que sí, va acabar triomfant com a secundària a Hollywood. Sota el nom de Rita Boom Boom Fuego, feia sempre de latina. I, bueno, tu li demanes que vagi al gra, que ja no t'importa la vida d'aquesta persona, que tens el menjar al foc. Llavors t'explica que aquesta tieta àvia ha mort i que ha deixat en herència 2 propietats immobiliàries. Epa. I que els únics hereus sou tu i, perdó, i un cosí segon de Wisconsin que ha dit que es quedarà al pis o la propietat que tu no vulguis, d'acord? Perquè ell li és igual, perquè és de Wisconsin. Les propietats són les següents. Una mansió sensacional, preciosa, energèticament eficient, amb piscina i tot el que a tu t'agrada, Nero, però situat al bell mig de Sant Feliu de Codines, que és aquesta població que tu odies.
1: Ni regalada.
3: L'altra propietat és un pis de merda, sense pràcticament llum natural, pràcticament en runes, de 30 metres quadrats, però al carrer més bonic de Mollà. I ara la pregunta, Nero. Ja, és que m'esperava que digués una cosa més horrible que Sant Feliu de Codines.
1: Home.
3: La pregunta, Nero, és quina casa tries? Quina casa tries? Passa que, clar, és que has dit Sant Feliu de Codines. Jo m'esperava que diries, no sé...
1: Però Sant Feliu de Codines...
3: Un polígon de Mollerussa.
4: Del Vallès.
1: Pensa que hi ha el cim d'àligues a Sant Feliu de Codines.
20: Sí, això és veritat.
1: Sí, i es caguen aquells ocells.
3: Doncs res, et quedarà... Sí,
20: per tant, la piscina estaria cagada, sempre.
3: Exacte, la piscina cagada. Ojo amb això, també, clar.
8: Piscina de merda.
3: Bueno, no sé, Nero, et quedes amb el pis de merda en un lloc guai o amb el pis guai en un lloc de merda?
1: Pensa que et queden 6 segons per contestar.
20: Sempre em quedo amb el pis de Mollà.
2: Què
3: clar que sí, clar que sí, clar que sí. Un tio amb valors. Ràpid, puntuem-lo. No.
1: Jo espera't. Li poso un 5 per fals.
2: Hola. Jo un 9 per valent.
3: I jo un 9 i mig per valent igualment, 9, perquè ho ha dit amb tot...
1: 9,5...
20: Però de fals és perquè no em coneixes.
3: Ah, és veritat. Doncs mira, posa-li la nota.
2: Podeu fer un cafè i...
1: Li poso un 4, doncs. No. 22,5, Nero.
3: Nero.
2: Pobre senyor Nero.
1: Felicitats, Nero.
3: Adéu, Nero.
1: Ja et trucarem si et classifiques per la final. Gràcies.
3: Per cert, avui és l'aniversari de Francesc Garriga i no ho hem dit. Francesc Garriga, moltes felicitats.
1: Mira, ahir 25 hem de marxar.
2: Moltes
1: Podem
2: gràcies.
1: Aguantar l'aplaudiment.
2: Doncs això.
3: Què t'han regalat? Què t'han regalat, Francesc?
2: Mira, un sopar m'han regalat.
3: Mira. On?
2: A un restaurant japonès de Barcelona.
3: Mira.
1: Aquests bons,
2: els companys de l'equip del programa.
1: Molt bé.
2: Què et sembla?
3: Quants en fas? Companys?
2: 43.
3: Hòstia, n'aparentes 42, eh?
2: Guardíssim, cara.
1: Que a les 4 la festa. Garriga, fins demà.
0: Som el dia. Som la nit.
21: Som dos programes amb el mateix objectiu.
0: Saber què està passant.
22: Què ha passat.
21: I també per què ha passat.
0: Tant a casa
22: com al món.
21: Què ens fa diferents?
0: El ritme.
22: El ritme.
21: El ritme.
0: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
22: Perquè al Catalunya nit som pausa.
21: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: A tota hora
22: i a tot arreu.
23: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Som diferents.
24: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
25: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
26: Ha arribat el moment de pensar en les vacances d'estiu. Ho veiem perquè ja comencem a sentir la remor de les onades, a notar la passió de descobrir noves ciutats i experimentar una desconnexió que ens fa molta falta. Però s'han d'organitzar. Per això tenim la solució. Deixa-ho en mans expertes. I no qualsevol mans, sinó les de Viatges al Corte Inglés, que gràcies a la seva experiència i qualitat et recomanen el viatge que fa més per tu. T'assessoren sobre les destinacions més adequades perquè et decideixis amb totes les garanties i amb seguretat, amb una acurada selecció de destinacions i vols directes. Treballen perquè tu només t'hagis de cuidar de passar-t'ho bé. I encara amb l'avantatge de fer la reserva a partir de tan sols 15 euros i sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans de la data del viatge. Consulta'n les condicions. Aquest estiu, no t'hi pensis. Fes que el teu estiu es faci realitat amb Viatges al Corte Inglés.
27: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
28: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
29: Aviam què passarà avui.
30: Ah. Els gossos poden ser, tenen molts grups sanguinis, fins a 10 o 12.
31: Collostres.
30: Però el que es mira, el que es tipifica, el que investiguem, és un que es diu DEA1. I poden ser positius o negatius.
31: D'acord.
30: O sigui, poden tenir aquest grup sanguini o no tenir-lo. Els més buscats, els que n'hi ha menys, són els negatius. Mm-hmm. I normalment un 30%...
32: Va, per ser, parla la tele.
30: Vinga.
29: Serem bé. I el monopatí.
33: Oh, el monopatí.
29: L'has tingut, el monopatí, Mercè?
33: Sí, però no l'he
32: pensat. Va, calleu, que arriba el jefe. Déu vos guard.
34: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: El monopatí és un invent relativament recent.
2: Mira, encara sort. Eh? Pensava que diries, el van inventar els egipcis, que ja el feien servir.
3: Sí, feien, tot
4: Jesús amb monopatí.
1: Home, seria maco de veure. Home, amb la túnica així al vent. El que passa és que el monopatí, fins que no es van inventar els terres pavimentats, diguéssim, complicat, eh? No sé si heu provat mai d'anar amb monopatí per un camí de carro. Ix. És de mal fer.
3: Sí. És de mal fer. Roda massa petita.
1: Què creieu que va ser primer, el monopatí o la taula de surf?
5: El monopatí.
2: La taula de surf.
1: No.
3: Molt bé.
1: Aviam.
5: El monopatí.
2: Home, què dius, boig?
5: Collons, veus que fa molts anys que existeixen les rodes. Sí. Monopatí. Primer el monopatí.
1: Sí, sí.
5: I després el surf.
1: De fet, de la roda en vam parlar en aquest programa ja. Sí. De la taula de surf també. I de la unió de les dues coses és d'on apareix el monopatí.
3: Mira. Ah.
1: Els surfistes tenien ganes de seguir fent surf quan no hi havia onades i es van inventar el surf sobre asfalt afegint rodes a les seves taules de surf.
3: Ah, molt bé.
1: Això va passar, bueno, es va popularitzar als anys 50 a Califòrnia.
6: Una cosa que us diré també, surferos i skaters, la mateixa merda són, eh?
1: Respecte.
3: Escolta,
2: coses clares, eh?
1: Hi ha molta gent que ens escolta que va amb monopatí.
3: Molta gent ens escolta amb monopatí?
1: Potser no, però...
6: Perquè són uns merdes, per això no ens
3: alguns escolten. Sí, jo en conec algun.
1: El monopatí es popularitza a Califòrnia. Molta pressió neix a Califòrnia, trobo, no?
5: Sí.
1: Són tots molt guapos,
5: sí,
1: eh?
5: Sí,
1: que és veritat. Tot de surferos guapos. Gent amb skate, guapos, allà. Jo, si ets lletja muntanyola, passes més desapercebut.
2: Collons, i Arbúcies també, eh?
1: Ah, sí?
2: Pensa que Arbúcies, el més guapo, és aquest en Fela.
1: Ah, sí? Sí.
5: Potser sóc el més guapo.
1: Potser.
5: Vull dir, n'hi havia un altre que també era molt guapo. O se'n va anar a viure a Sant Hilari.
1: Per què? Se'n va anar a Sant
5: Hilari. Bueno, per poder ser el més guapo del poble.
1: Ja.
5: Llavors, jo era el d'Arbúcies i era el de...
1: Són més lletjos a Sant Hilari.
2: Collons, si són lletjos.
1: Ah, sí?
2: Són quasi tan lletjos com els d'Arbúcies.
1: Escolta, no em despisteu. Estàvem parlant del monopatí, eh?
3: O sigui, que skate i monopatí són el mateix.
1: És el mateix. Són maneres diferents de dir-ho, però vaja,
3: t'he de dir que tots no són guapos, eh?
1: El què? Els skates?
3: Els skaters.
1: Els skaters?
3: Sí
6: que són guapos, sí. Mercè. Sí. Pensa, per exemple, jo no vaig amb skate. En Xuri tampoc va amb skate.
2: No.
6: I mira'l. I l'Arnau...
7: No diguis res del que et puguis penedir.
1: Jo he de dir que els de la meva colla que anaven amb skate, els de la meva classe, eren guapots tots. També eren just tots. És veritat que no eren els més arriats de la classe.
5: Bé, no pots generalitzar.
3: No, és que de veritat.
5: Això és que falta respecte a la gent que va amb monopatí, veio.
1: Gent que es gasta en calés per enganxar adhesius a sota una fusta,
5: sí.
1: A la part de sota de fusta.
5: És veritat.
1: Perquè els enganxen a sota, els adhesius.
3: Perquè
1: a
3: sobre no s'enganxen.
1: Bueno, collons, però els enganxes, els estàs enganxant a un lloc que va a 10 centímetres de terra, que és impossible que els vegi ningú.
5: Ara.
1: Vull dir que molt arriats no poden ser.
5: No
1: és com si l'adhesiu aquell que portes al cotxe de nadó a bord, atenció, nadó a bord, com si el cardessis a sota el cotxe.
5: És el mateix.
1: Cap sentit.
5: Que també ja et dic posar a la darrera, dius, vale, nadó a bord, vale, ets tu que has de vigilar.
1: Qui?
5: El conductor. El que porta el cotxe, que porta el nadó.
1: Sí.
5: Ens està responsabilitant a nosaltres?
1: No.
5: Ah, vull dir que això no n'hem parlat prou, aquest programa, això, Peyu.
1: Exacte. Bueno, és que jo he estat molt en contra sempre d'aquest adhesiu. Perquè posar més... Que té més valor. Un nadó que la meva funda de la guitarra, per exemple.
5: Ah.
1: Hauries de fer adhesius per tot.
5: Ah, clar. I si no poso allà davant, no corris papa, que porto portes un nadó. Ets
1: exacte.
5: Tu el que has de vigilar.
1: Cuidado, que la meva mare m'ha donat un tàper de sopa. Per exemple.
5: No ho portes, això?
1: Aquest adhesiu. No ho poses.
5: I aquell dia t'ho foten en l'aire, no sopes i pots morir. No se'n parla,
2: no us ho segueixo.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Un veterinari que treballa al banc de sang animal.
2: Ep.
1: Però tranquils, no és cap vampir amb interessos financers, sinó un professional que dona segones oportunitats als nostres peluts gràcies a la medicina transfusional.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Marc Beguer. Marc, què has menjat avui per esmorzar?
3: Avui he menjat llet amb galetes Maria.
4: Ostres!
5: Un clàssic!
3: Bravo!
5: Bravo! Bravo!
4: Bravo!
6: Ja ens tens el, ja, el cor guanyat.
0: Ja tocava, ja tocava un esmorzar.
4: Has de una mica de colacao a ratos, eh? Allà amb la llet, i la galeta ben empolsinada, eh? Hòstia!
3: Soc més de Nesquik que de colacao.
4: Mira!
7: Oh! No, grumoll sempre.
0: Aquí ara ja dividirem Catalunya i no cal, que ja està prou dividida.
4: Molt bé. Estic molt content de tenir un convidat així.
0: Escolta, Marc, tu ets veterinari i treballes al banc de sang animal.
3: Exacte.
0: Que això és una cosa que la gent no sap si existeix normalment.
6: No ho sabem.
3: Doncs sí, existeix, perquè jo
0: hi treballes.
3: Jo soc significat.
0: No t'has inventat la
3: no
0: teva vida.
3: No m'he inventat. Des del 2009 que treballa. Jo hi soc des de fa un any i mig.
0: Això és un banc de sang animal que es va inventar el 2009. On està ubicat, a Catalunya?
3: A Sabadell.
0: Sabadell, eh?
3: És una empresa portuguesa, la seu està a Portugal. Ells fan enviaments a tot el món, pràcticament, i nosaltres, des de Sabadell, fem enviaments a tot Espanya.
0: És exactament el mateix que fem amb els bancs de sang humans?
3: Sí, pràcticament és el mateix. Com que no hi ha... Quan vam sortir nosaltres no hi havia massa investigació al voltant, tirem una mica de la investigació de medicina humana.
0: Fixa't. O sigui, al final l'objectiu és recollir sang d'animals, de gossos i de gats, deveu fer?
3: Sí.
0: Gossos i gats, perquè quan un gos o un gat té un accident, li passa alguna cosa, no?, o té alguna malaltia, se li pugui fer una transfusió.
3: Correcte.
0: Hòstia, i els hi doneu un entrepà i un fruco, també, quan acaben?
3: No. Els animals...
0: Perquè necessiteu donants, llavors.
3: Necessitem donants, sobretot de gat, que costa una mica més de trobar donants i tal.
0: Sí.
3: Sempre necessitem sang, sempre. Clar, sempre hi ha més demanda que la capacitat que tenim nosaltres
0: de generar
3: la sang.
7: I d'on traieu els donants? Vull dir, es fan campanyes? Perquè no n'he vist mai jo.
3: Sí, es fan campanyes. Es fan campanyes a les xarxes socials. Tenim una companya, la Maria, que és una crac amb les xarxes socials. I
0: sí.
3: Fa, si la gent ens segueix a Instagram, ens segueix a la web i tal.
0: Com us dieu?
3: Banco de Sangre Animal.
0: Banco de Sangre Animal, a les xarxes els podreu trobar. Hi ha algun requisit, si tenim un gat o un gos, diguéssim, i que el vulguem fer donant nosaltres, perquè ell no és voluntari, en principi.
3: No. Mirem que sigui el més voluntari, entre cometes, possible per l'animal, que sigui una experiència pues, agradable, donar-li premis, que sigui un reforç positiu i tal, però clar, físicament no és una donació voluntària.
0: Clar.
3: És altruista per part del tutor, del propietari.
0: I poden donar sang tots els gossos, per exemple?
3: Han de pesar més de 20 quilos, ser adults, estar vacunats, desparasitats, etc. I els gats han de pesar més de 3 quilos, també ser adults,
0: sí.
3: I no haver rebut cap transfusió anteriorment.
0: D'acord. I és més fàcil treure sang a un gat o a un gos?
3: Bueno, la resposta curta és un gos, sempre.
0: Sí.
3: Perquè els gossos solen ser més bonachons, ja sí. Busquem donants, seleccionem donants que siguin tranquils, que es deixin fer i tal. Els gats, generalment, no és tan i tan voluntari.
0: Sí.
3: Els hi posem una mica de tranquil·lització.
0: Sí, com un sedant, diguéssim.
3: No arriba a ser un sedant, però l'animal està allò una mica drogat, una mica grogui, i deixa treballar.
0: Uh-huh.
3: I llavors, quan ja havíem fet l'extracció, els donem una mica de menjar i ho devoren. O sigui, és una cosa exageradament...
0: Aquesta era la resposta curta, eh, has dit?
3: Aquesta era la resposta curta.
0: I la llarga?
3: La llarga estarien tota la tarda.
0: Perquè, clar, depèn de cada gos, depèn de cada gat, i deu haver casos de l'amo,
3: Al final, que l'animal que no ho passa del tot bé, que ell ja no repeteix, o ja no hi recomanem que repeteixi, perquè el que ens interessa és mantenir els donants.
0: Com es fa això? Aquí, Mercè, que tu tens un gos de peluix, podem fer una petita demostració de veure com treballeu? No hem portat un...
7: Ai, tenim un tèquel i tenim una guineu.
0: El gos. El gos és més gros.
1: Això és un gos?
0: Això és un gos salsitxa. Sí.
2: El hormiguero, de cap i volta.
0: Sí.
3: Home, no comparem, eh?
0: No, no, no.
1: Formiguer.
3: Normalment, els posem, com que ja són gossos grans, els pugem a la taula,
0: sí.
3: Els tombem de costat.
6: Clar, 20 quilos, un gos salsitxa, no.
3: No, clar, no.
7: No. No.
3: I treballem amb el que tenim.
6: Amb gossos, sí, sí. Ah, sí.
3: Es posen de costat, sí. Llavors es punxa la vena jugular, que és,
7: la
3: vena d'aquí, sí. Que és molt gruixuda, i és una agulla que és molt esmolada,
0: sí.
3: I ni se n'enteren. Mm-hmm. No és traumàtic.
0: D'acord.
3: I la bossa de sang, la bossa per recollir la sang, està més en avall, llavors sí. Cau per gravetat.
0: Per gravetat, cau directament.
6: Ja m'estic marejant.
0: I com s'està quiet el gos aquí? Quanta estona dura? Una extracció de sang, què pot durar?
3: Amb un gos, 10 minutets.
0: 10 minuts.
3: És molt ràpid. Mm-hmm. És molt ràpid.
0: Bueno, molt ràpid.
6: Home, 10 minuts
0: un gos estirat...
3: Bueno, però estirat... Com et dic, ja són gossos que són bons, que són tranquils i tal, i un li fa manyagues per aquí, l'altre li fa manyagues per allà, el propietari li explica un cuento i sí. Tal. Amb els gats és més complicat si ho haguessis de fer despert, perquè amb els gats han d'estar així, en aquesta posició.
0: Asseguts, diguéssim. Coll,
3: sí, com que ja estan una mica tranquil·litzats.
0: Sedats.
3: Vale? Mm. I tens una persona que l'aguanta així o estira el cap així, mm-hmm. Cap amunt, i el que fa la punció i punxa aquí a la
0: jugular,
3: la vena jugular. I aquí sí, com que les venes són més petites, no és per gravetat, sinó que...
0: Has de xuclar.
3: Fem pressió negativa.
0: Entenc que llavors dura més l'extracció del gat.
3: I... 15 minuts.
0: 15 minuts.
3: Posa pel cas, sí.
0: Escolta, quantes extraccions feu cada setmana? Perquè ens fem una idea del volum d'això.
3: Ostres, depèn molt de la setmana... però podem arribar a 80-90 extraccions.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
3: I a vegades quan... perquè també els companys que fan les extraccions a vegades es desplacen, fan campanyes a d'altres
0: sí.
3: Zones i tal, es desplacen, per exemple, a València, o se'n van a Madrid, mm-hmm. O se'n van a d'això, i potser en una setmana, en dos dies, potser en fan 120.
0: Colló. Hi ha algun tipus de donant molt buscat? Alguna raça de gos concreta, o que diguis, hòstia, aquest va molt bé?
3: Bueno, els més... el grup sanguini, perquè ells tenen grup sanguini.
0: Clar, clar. També. Com els nostres?
3: No del tot. No. No del tot. Els gossos poden ser, tenen molts grups sanguinis, fins a 10 o 12.
0: Collos.
3: Però el que es mira, el que es tipifica, el que investiguem, és un, que es diu DEA1, i poden ser positius o negatius.
0: D'acord.
3: O sigui, poden tenir aquest grup sanguini o no tenir-lo. Els més buscats, el que n'hi ha menys, són els negatius. Uh-huh. I normalment un 30% de gossos són negatius. Hi ha races que són més, que hi ha més individus negatius que positius.
0: Per exemple,
3: els greyhounds.
0: No sé què són.
3: Una espècie de galgos...
0: Com un galgo.
3: Com un galgos...
0: un llebrer, diguéssim.
3: Un llebrer, però dels que són grossos.
0: Gros.
3: Fan servir per...
0: Aquests van bé, diguéssim.
3: Aquests són molt
0: perquè
3: grossos.
0: Perquè la sang és molt compatible amb altres races, entenc.
3: Solen ser negatius, solen ser animals de 35-40 quilos.
0: Sí.
3: O sigui, pots treure força volum de sang. Mm-hmm. I, a més, són super tranquils. Són d'aquests que se t'adormen inclús a la taula de tan relaxats que estan.
0: I la sang d'un... d'un pastor alemany li pots fotre amb un chihuahua?
3: Sí,
0: que... Funciona, eh?
3: Sí, sí, clar.
6: Passa el chihuahua, després té una mica de...
3: De mal de cap.
0: Li agafa una reminiscència de pastor alemany, llavors.
6: I en cas de necessitat, pot passar en els humans, la sang aquesta? Hi ha un... estem molt apurats de sang.
3: Sí, això es diu una xenotransfusió.
6: Una xeno?
3: Xenotransfusió.
0: Ai, hòstia.
3: De sang d'una altra espècie.
0: Què dius? I això es pot fer?
3: Es pot fer, el que passa que no és l'ideal.
0: Ja. Yeah.
3: En circumstàncies...
6: extremes.
3: Extremes. Es pot fer, sobretot amb gats, que hi ha menys disponibilitat de sang de gat.
0: Sí.
3: Pues un hospital té un gat que ja entra d'urgència, atropellat, que necessita una transfusió ja mateix, i no té sang de gat, sí. Té un gos al costat, es treu la sang del gos i se li posen al gat. El que passa que això no...
0: No és recomanable.
3: No és una situació, no és una solució a llarg plaç,
0: yeah.
3: Però al cap de dos dies aquesta sang del gos ja s'ha destruït a dintre
0: d'acord.
3: Del gat.
0: D'acord.
3: Però et dona cert temps.
0: Perquè en quines situacions es necessita sang normalment? Entenc que sempre són accidents o...
7: Operacions, no? Suposo.
3: Cirurgies que poden perdre sang, o malalties que et causen anèmia,
0: uh-huh.
3: O que et causen problemes de coagulació. Per exemple, és molt típic, depèn de quina època de l'any, les intoxicacions amb mata-rates, amb pesticides,
7: sí.
3: que això el que fa és... el producte evita que el propi animal creï factors de coagulació,
0: sí.
3: I al cap de 4 o 5 dies d'haver-s'ho menjat, comença a tenir hemorràgies.
0: Hòstia.
3: Llavors necessites posar-li plasma, que és el que conté els factors de coagulació,
0: uh-huh.
3: Necessites posar-li globus vermells, per l'anèmia.
0: Regenerar-li la sang de nou, diguéssim, no? Tornar-li a posar sang nova.
3: Correcte.
0: Hi ha algun cas que recordis amb el temps que tu que estàs treballant al banc de sang, algun cas que t'hagi impactat, que recordis especialment?
3: N'hi ha un de bastant que allà al banc de sang el recordem amb bastant de carinyo, que era una gossa que es deia Nubla, ara ja no hi és, pobra, que era d'una clínica veterinària a Madrid,
0: sí,
3: que era d'una de les auxiliars d'allà, o d'una de les veterinàries, em sembla. I tenia leishmaniosi. Suposo que no sé si...
0: Sí, leishmaniosi és una malaltia que es transmet a través de la picada de mosquit.
3: Exacte.
0: I que, bueno, baixa les defenses dels gossos i llavors, exacte, tot es complica qualsevol cosa, no?
3: Això li causava una anèmia. I jo vaig entrar fa un any i mig, doncs feia com quasi 3 anys que cada mes ens anaven demanant sang des d'aquesta clínica, i cada mes li feia una transfusió.
0: O sigui, perquè el gos pogués continuar viu, havia de necessitava una transfusió mensual.
3: Exacte, sí, cada 3-4 setmanes.
0: I va viure...
3: I va viure, pues, des de que va començar amb aquest quadre, pues, potser 4 anys.
0: 4 anys li
3: a
0: veu...
3: A base de les transfusions nostres.
0: Li veu allargar la vida 4 anys.
3: I teníem com una relació molt estreta amb els veterinaris d'allà, perquè ens enviaven fotos de com estava abans de la transfusió, que estava terrible, es trobava molt malament, i ens enviaven fotos i vídeos de 2 dies després de la transfusió i estava superbé.
0: Clar, clar.
3: S'anaven a la platja, s'anaven a la muntanya i era fantàstic.
0: Si algú de la gent que ens veu o ens escolta vol col·laborar i us vol ajudar, què ha de fer si té un animal de companyia, un gos o un gat?
3: A la nostra web hi ha el nostre contacte, telèfon, direcció d'Instagram i tal, i ens contacta amb nosaltres i els introduïm en un pool de donants que, bueno, en el moment que, pues, si tu ets de Gironella, pues, sí, en el moment que fem una campanya a Gironella, pues, es busquen els donants que hi ha per allà, es contacta, escolta, el dimecres estarem allà a la clínica tal, i...
0: Portes el teu gos i vinga.
3: Exacte.
0: I més sang cap al banc de sang animal. Marc, molt interessant. Ho coneixíeu, això, o no?
4: No, no, no. Això és nou, és nou. Jo amb dos gossos no conec res.
0: Clar.
4: I m'he quedat bastant... A mi hi ha hagut la pregunta aquesta, que era si mai em passa alguna cosa, un gos d'un chihuahua, la sang del chihuahua a mi em pot fotre servei o no?
6: Una hora.
4: És tot el que m'ha...
0: Una estona et pot funcionar.
3: Molt poca quantitat. És que sang de chihuahua tampoc en trobarem, perquè mai...
0: Clar, no pesa 20 quilos.
7: No pesa 20 quilos.
3: Ha de ser un chihuahua molt raro. Ha
4: de ser un chihuahua molt gros, molt estrany.
3: Molt raro.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Marc, una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
9: Vera!
0: La paraula d'avui és sucamulla. A. Sucamulla. Pràctica sexual amb una penetració de poca durada i amb finalització fora dels òrgans genitals femenins per evitar l'embaràs. Sinònim del que es coneix com la marxa enrere.
6: Noia, no sé quins calés em reclames ara. És impossible que jo sigui el teu pare, perquè amb la teva mare només vam fer un sucamulla fa 30 anys.
0: B. Sucamulla. Tipus de suc típic de l'Alta Ribagorça, on la fruita principal és la mulla, una classe de síndria que només es fa allà.
4: Quan pugem a Pont de Suert, el primer que vaig és anar al bar de pobles, que estic pensant en la frase d'en Xiriguera, que l'hem passat com el desapercebuda.
0: Ha passat desapercebuda, per sort.
4: Millor, sí, sí. I fotre'm un sucamulla acabat d'exprema, i canten els àngels.
0: O C, sucamulla, fet de sucar pa, galetes, etc, en un líquid generalment bidols o llet.
7: El meu veí cada matí per esmorzar feia un sucamulla amb 12 magdalenes a dins d'un litre de llet. Mira. Però cada dia, eh? Ara, als 45 anys, ja hi és mort.
0: Pobret. A, B o C.
3: Tot i que l'A m'ha agradat molt,
0: ja.
3: Els guionistes s'ho han currat.
0: Sí.
3: Diré la C, perquè és el que he fet jo.
4: Exacte.
0: Ha fet un sucamulla per allà.
6: Bravo.
7: Senyor. Senyor. Correcte.
0: T'emportes la llangonissa, Marc, perquè domines el sucamulla com ningú. Avui dedicàvem el capítol al monopatí, Mercè. Hi ha molts vídeos d'animals que van amb skate, eh? És sí? una de les modes, no?, dels vídeos virals, veure gats sobre un monopatí.
6: Bestieses.
0: Sí, sí, gossos, una tortuga amb un monopatí, també ho he vist.
7: Després
0: també
7: cauen, es trenquen el cap, han de passar per cirurgia i han d'anar pel banc de sang.
0: Sí, sí,
7: és
0: sí,
7: que
0: sí,
7: tot quadra. Hi ha un nom que va revolucionar el món de l'skate, perquè parlàvem d'això, de sí, l'skate, dels monopatins, Tony Hawk. Als anys 80-90 es va posar de moda nous trucs, noves tècniques, va ser el protagonista de videojocs que van fer renéixer la moda del monopatí.
0: Mira.
7: Ostenta el reconeixement d'haver fet el salt més icònic. Ah, un sí? Salt de 900 graus.
6: Hòstia, carai, 900 graus.
7: Sí, tu.
6: Molt calent, això, eh?
0: No, home, no, de girar, no, Xuri, de girar, no. Xuriguera. És un 900 graus. Va girar,
4: digue. 360 graus és una volta.
0: Sí, senyor.
7: Exacte.
4: I ell va fer de 900.
7: 900 graus són dues voltes i mitja.
0: Dues voltes i 360 és una volta sencera. Això sí, ha quedat
7: exacte,
0: clar.
7: Exacte, no ens oblidem.
0: Hi ha tertulians, a vegades, que sents unes bestieses. Pedro Sánchez ha canviat l'economia 360 graus. Sí, però sí, ha quedat igual, sí, perquè sí, ha fet una volta sencera.
6: Hauria de ser 180 graus.
0: 180 graus.
7: Però quedem igual.
4: Però que potser el tertulià ja volia dir això, que s'ha quedat igual, perquè també vas mirant...
7: També.
0: I més o menys, ah, més o menys, sí, sí, sí.
7: Per cert, des dels Jocs Olímpics de Tòquio, el 2020, l'skate és un esport olímpic, ho sabíeu, això?
0: Olímpic?
1: Oh, uau, quina bestiesa, Mercè.
7: Què passa?
1: Com poden tenir la mateixa categoria l'skate i el curling?
0: És veritat, no, això. És, el curling és molt més mal.
4: Molt més.
0: És molt més bonic.
7: No, no sé, no, l'skate és molt guai.
0: Què s'ha de fer perquè un esport deixi de ser olímpic?
6: Deixi.
0: Que tu diguis, jo això no vull que ho fiquin més.
6: Bueno, això... Pots queixar-te, escrius una carta en Samarang.
7: Anirà molt bé.
0: Fa 15 anys que és mort en Samarang, Xuriguera.
6: Ah, ja no té, això.
0: No, em sembla
6: que... Ja no ho porta ell,
0: això. Ja no ho porta ell. Marc, gràcies per venir-nos a explicar aquesta iniciativa tan, tan xula i esperem que l'entrevista també serveixi perquè la gent s'ho hi apunti.
3: Moltes gràcies.
0: Fort aplaudiment per ell.
8: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si només vols fer propaganda del teu negoci, ja et donarem el correu de l'equip comercial.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, música i monopatins.
9: Som-hi, Gert! Come on, Gert! Què esteu preparats, Gert? Vinga, Arnau, Gert!
1: Què dius, Gert?
0: Per què ens dius, Gert?
9: Arnau, tu havies de saber. Ens falta una mica de carrer. Gert és la fórmula catalana de bro!
0: M'agrada aquesta.
1: Bona, bona, Gerard.
9: Perquè si avui parlem del monopatí com a objecte, hem de parlar del hip-hop i del rap.
1: Entesos, Gerard.
9: Doncs comencem... És molt cutre.
4: Que natural
9: ara
4: que t'ha quedat.
9: Dient,
4: que natural que t'ha quedat.
7: Però això t'ho has inventat tu o es diu realment?
9: No, això es diu.
0: Hi ha gent que ho intenta,
9: ens funciona molt, oi que sí, Àlex?
2: Sí, Gerard.
0: Què passa, Gerard?
2: Què passa, Gerard?
1: Va, Gerard, som-hi, sisplau.
0: Escolta, Ger, no. és tan estrany o tan normal com bro, eh? Sí. Clar, és, al final, si ho fa servir, tot sona normal, al final.
1: Bé, doncs, Gerard, comencem descobrint la que és considerada la primera peça de rap en català. No va aparèixer en un disc, sinó en una pel·lícula anomenada Un parell d'ous, que va dirigir el sabadellenc Francesc Bellmunt.
0: Mira.
1: És de l'any 1984.
0: Que el coneixes, Mercè?
1: Tothom és de Sabadell.
7: No, el conec, però l'he vista i recordo el Bellmunt. Mm.
1: Doncs devia ser fa uns dies, perquè és del 84, i la peça...
7: Jo també soc de fa uns dies.
1: La peça es deia Atracament a la carta. Qui la canta, o qui la recita, podríem dir, més ben dit, és Sergi Solís, cantant dels mítics Slips.
10: I mira, canelons, i de segon que has demanat, reina, peus de porc amb mongetes...
9: Cada cop que posem rap, l'Arnau fa com el mateix gest.
10: Tu què mires, tu què mires, para de mastegar d'una vegada, roba bau... Deixa'ls els escamarlans en pau.
6: Què t'han fet?
9: Aquesta primera
0: impressió... Que te la saps, Xuriguera?
6: La recordo.
4: Que havia sonat.
6: Ah, me'n recordo aquest tros.
0: Bé.
9: Doncs aquesta primera incursió en el gènere no va anar més enllà de ser una anècdota curiosa, però a inicis dels 90 el rap havia irromput amb força a la cultura popular i alguns artistes, malgrat que no estiguessin gaire vinculats al hip-hop i només veiessin aquell nou gènere com un terreny per explorar, van fer les seves apostes dins aquest nou estil.
1: Un dels casos més sorprenents és el del grandiós Tomeu Penya.
0: Tomeu Penya rapejant?
1: Sí.
0: Què dius ara?
1: Tal com ho sentiu. Tomeu Penya va fer una de les primeres cançons de rap català de la història. Va ser l'any 1992 i aquest Taxi Rap. Ja veuràs, ja.
0: Ai.
1: Atenció. Un rotllàs que flipes.

0: Ué, oh, magnífic.
1: Escolta, però el meu penya, yeah, què?
2: Com vindràs,
1: meu penya? Com
3: vindràs, el meu penya?
1: Quan vulguis... és que ara he mirat el sofà i ha quedat el gos aquest estarracat aquí de peluix i fa un mal efecte increïble, el gosset aquí estirat, pobret. Tomeu penya està convidadíssim.
2: Home,
1: oh, vindrà, vindrà, ja el farem venir, el farem venir, el farem venir.
3: Bé, però no va ser fins a final de la dècada que un artista vinculat directament amb el hip-hop es va animar a publicar la primera peça de rap en català en un disc exclusivament de rap. Aquest heroi nacional va ser el barceloní, el Dizup, i se'l considera el primer recitador de rap en català.
1: El Dizup.
4: El Dizup ho va fer amb una peça que l'any 1999 va generar cert rebombori a la societat. Va sonar al Ràdio Fórmules i va arribar fins i tot a interpretar-la en directe al mític programa Sputnik, home, al Canal 33. Fa uns anys, a aquesta hora on ara la gent hi veu la Renaixença, feien l'Sputnik.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
5: És veritat.
4: La peça es deia Jo no sóc polac i sonava així.

0: Després d'aquell èxit musical que conjugava el rap amb la llengua catalana, només era qüestió de temps que algun artista publiqués un disc d'aquest estil íntegrament recitat en català. I això va arribar l'any 2003 amb la publicació del disc Odi en un gest del raper de Sant Andreu de la Barca, Crim.
1: No confongueu aquest Crim amb el grup de punk rock Crim,
2: no.
1: Que avui en dia està força de moda. Mm-hmm. Encara que comparteixin noms, són dos projectes molt diferents. Així sonava ara fa 23 anys el primer disc de rap recitat de dalt a baix en català. Això és Tu saps el què de Crim. Tu saps...

0: Ara he pensat que la base regotoneix una mica.
1: Una mica, eh?
2: Xupum.
3: Camina. També el 2003, la discogràfica Propaganda pel Fet va editar un disc anomenat Advertències i Advertiments, que reunia diversos artistes de l'escena hip-hopera en català que havien anat apareixent a inici dels 2000. Hi havia rapers com Tret de Gràcia, Gato el Quimán o L'Amenaça.
2: L'Amenaça.
0: I un altre dels artistes que apareixen a aquest recopilatori era La Pupilla. Potser aquest nom no us diu res, però en aquell moment era el sobrenom d'un imprescindible del rap en català, el sabadellenc Pau Llonch.
2: Pau Llonch.
4: Home,
0: exacte.
4: Economista.
0: Certament. No sé què passa amb Sabadell, la veritat.
2: Sí.
3: Com és de Sabadell?
0: Centralitza tots els interessos del país.
5: Hi ha molta moguda cultural.
2: Sí. Hi ha el banc de sang animal, els rapers...
0: Doncs escolteu, així sonava aquesta peça de Pupilla, amb pus a l'ànima, del 2003.

0: això.
1: Molt bé, això.
2: Ara hi faltaria en Madí anar dient coses aquí, saps?
3: Al costat, sí.
4: Us he de dir que aquest tall que sentim ara no el trobareu en lloc de... No està en línia.
2: Per què?
4: Vaig fer una recerca, vaig fins i tot contactar amb Propaganda pel Fet i ells me l'han subministrat, però no està disponible perquè era un moment incipient justament d'aquest tipus de gèneres i en aquell moment s'editava una mica sense passar pels tots els estadis legals, diguéssim, que avui en dia passa la música abans de ser publicada. Per tant, el petit tros que n'ha sentit ara l'audiència de la Renaixença es poden considerar privilegis.
5: O sigui, que l'has robat aquest tros, però tu, eh?
4: No.
1: Ja han cedit.
4: He escrit a Propaganda pel Fet, vaig tenir uns mails, unes cartes, i em van cedir aquest tros per posar-lo avui aquí.
2: Molt bé, molt bé. Doncs en exclusiva a la Renaixença. Bravo!
6: Seguim. Pocs anys després, Pau Llonch va fundar el projecte Adversaris, juntament amb lo Rodrigo Lavinia i DJ Singular. Probablement el grup català de més... No, el grup català de rap més important de la història.
2: Sí.
6: I val a dir, un moment, Arnau, que volia dir que avui només hem parlat de rapers homes perquè era un sector molt masculinitzat, però cada cop trobem més referents dones que fan un rap, que és la rehòstia.
2: També n'hem de portar a la Renaixença.
4: Sí, clar. Mira, jo diria que ara així, així com jo... sense pensar gaire, diria que demà
2: mira,
4: pot ser que tinguem una.
2: Aviam si és veritat.
4: Adversaris no van ser els primers a rimar i rapejar en català, però sí que van ajudar a consolidar el gènere en llengua catalana. Amb la seva proposta contestatària i anticapitalista, el rap en català va guanyar musculatura, prestigi i una veu pròpia i combativa sense complexos. Així sonava Quan tornis, quan marxis, d'Adversaris, publicada el 2006. Música, Ger. Quan tornis,

0: Mercè està vibrant, però...
1: Home, no l'he vist cap altra cosa. La Mercè està a punt de pujar sobre la barra, eh?
2: És que els trobo uns herois, els rapers, en el fons. O sigui, tot, coordinar el ritme amb la facilitat que tenen de paraula, sí, que dista tant a la meva.
3: I a la meva, Mercè.
1: Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.
4: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per Hiroshima i Nagasaki.

0: Avui tenim en Phil, que és mig labrador i mig cocker.
1: Ah, està bé.
0: I té 13 anys, veiem-lo.
1: Estaria bé que fos ben bé...
2: Oh, és preciós.
3: A la platja.
4: Està prit, en Phil.
0: Sí. Ah, sí que té una mica de cocker, les orelles.
1: És una mica... Fa una mica d'angúnia, eh?
0: No! Oh, què va, és preciós.
1: És un labrador amb orelles de cocker. És estranyíssim, perdoneu. Sí. És estranyíssim, com a gos.
0: El gos és de... El Phil és de la Mireia, que viu a Torelló, i és un veterà, o sigui que anem a poc a poc, eh? Vull dir, anem tirant, perquè 13 anys costa caminar.
1: Són molts anys, eh? 13 anys per un gos. Una bestiesa.
5: Doncs és una llàstima que li costi aguantar grans caminades perquè li tocarà fer-ho. Acompanyem a un poeta escocès carregat d'aires de grandesa.
1: Avui passegem el gos per Dundee, actual Escòcia. Som al juny de 1878.

0: Un festival de poesia?
1: No, què passa? Que molta gent al lavabo.
0: Una escorradissa?
1: Sí.
0: Cap, bueno, cap al lavabo, cap a l'hotel, que no sabies...
2: Port...
0: Com una comèdia de Tresillo,
1: ai,
0: saps? Hòstia, portes
2: no
0: cobren que es tanquen.
2: No, diem,
1: bueno, centrem-nos. Deixeu-me que us presenti el poeta que hem vingut a conèixer, perquè s'allunya molt de la típica imatge del poeta bohemi, borratxo i faldiller que teniu al cap. Es diu William McGonagall.
3: Dos William.
1: Sí, dos.
3: Eh?
1: William... És com si tu diguessis Carlos Xuriguera. Què et sembla?
4: No estaria malament.
3: És maco, eh?
1: Està bé.
3: Carlos Xuriguera. William McDonagall.
1: Precisament destaca per ser moralment molt estricte i un abstemi convençut. Segons ell, l'alcohol és el fill del dimoni.
5: Va, Peyu, això no s'ho creu ningú. Això és el que diu tothom després d'una nit de borratxera.
1: Probablement, sí. Probablement. De debò, eh? Però traieu-vos del cap la imatge del poeta a qui li agrada tancar bars i tenir moltes amants. En William és un home molt seriós.
0: Ah.
1: És, bueno, un senyor que es passa el dia fotent la tabarra als qui són més tarambanes del compte. Fins i tot ens fot el discurs a nosaltres. I mira que tampoc és que siguem de sortir gaire nosaltres. Vull dir que jo tampoc no... No?
3: Narrador,
1: què?
3: Vas per mal camí, eh?
1: Què?
3: Fas pudor d'alcohol.
1: Jo? Però si no l'he tastat a la... Però si jo m'acago un dia em vaig fotre una clara i envoltava tot. No bec, jo.
3: No m'enganyis, eh?
1: Que no.
3: No m'enganyis.
1: No.
3: I aquest gos teu també, eh?
1: En fil,
3: aquest
1: pobret.
3: Aquest gos fot una pudor d'alcohol. Que li doneu alcohol, en aquest gos?
1: No, li donem alcohol.
3: No li doneu cervesa, en el gos, eh?
1: No, que queden cegos.
3: Ah.
1: Ah. En fi, el pobret no es pot moure perquè és vell, té 13 anys, està vellot, però no...
3: Però és bevament mamat, des d'aquí t'ha retirat mamat, aquest
1: perquè
3: gos?
1: Perquè és vell.
0: Perquè li costa vell. Caminar.
1: Exacte.
3: Oh, gos vell i demacrat, estàs anant pel mal camí. Si segueixes bevent així, al final, tio, és que ni t'aguantaràs el pipí.
1: Quin poema, nano. Eh? Déu-n'hi-do.
0: Això ho has rimat tu sol?
1: Sí.
4: Veu una mica, noi, veu una mica.
1: Sí, perquè...
3: Està com William McGonagall.
1: Sí, és veritat, eh? No us ho havia dit, però en William McGonagall té el vici de fer poesia tota l'estona. Es considera a si mateix un dels poetes més talentosos d'Escòcia.
3: Com d'Escòcia? De tot el món.
1: Anda, ja. Bueno, doncs de tot el món, eh? Dels més talentosos de tot el món.
3: No, no de tot el...
1: De on?
3: T'has quedat... curt.
1: De l'universo.
3: De tot el món i de tots els temps.
1: Sí, home, sí.
3: Sóc el poeta dels poetes.
4: Afluixa una mica, eh? Que t'he sentit rimar camí i pipí.
1: Sí, no fa gaire.
3: I m'he equivocat una mica.
1: Sí,
4: sí, sí.
1: El problema d'en William és aquest, que es creu millor del que realment és. Als 50 anys li va venir un rampell i ara es pensa que és el millor poeta de la història.
3: No, de rampell res, eh?
1: És un rampell.
3: De rampell res. El que vaig tenir va ser una aparició mística.
1: Ah, sí?
3: Oh. Unes musses... Em van encarregar la missió de cedir al món tot aquest talent que porto dins.
1: Ja. Yeah.
2: Em cau bé aquest personatge.
3: Demostrar-lo. Sí.
1: T'agrada, Arnau?
2: Bé, bon pel·lícula.
3: Jo també t'he vist i dic...
1: Serem amics. Sí. D'aquella aparició ja han passat uns quants anys i des de llavors que en William dedica les nits a...
3: William,
1: perdó, recorre les tavernes de la ciutat recitant els seus poemes,
5: les
1: tu.
5: Les tavernes? Però sí. Si has dit que no era un borratxo, en què quedem?
1: Bueno, va a les tavernes, però no consumeix ni una gota d'alcohol. De fet, a més de recitar els seus poemes, va allà a fotre el sermó als clients que sí que s'estan emborratxant. Pesadilla, de tio.
3: A veure, sisplau. Aquí, una mica d'atenció.
0: El poeta.
3: A veure,
0: poeta.
3: Us llegiré el poema que he dedicat a l'hivern.
1: A l'hivern?
3: A l'hivern. A veure, deixeu de veure, sisplau, i poseu-me atenció.
4: A veure, Mercè, com has portat aquest tio?
0: Jo no el porto, és ell que es convida sol. Vols deixar d'emprenyar els clients, per favor?
1: Aquest
0: és un pesat.
1: El pa de cada dia... amb en William.
3: Sí.
1: Quan recita els seus poemes, la gent se'n riu d'ell, l'insulta i a vegades fins i tot li llença ous i tomàquets.
3: No sabeu què us dieu. No sabeu què us dieu. Deixeu-me que us reciti la meva nova obra.
4: Deu ser una bona merda, també. Va, calli i marxa, home.
3: William.
4: Va bé, home.
0: Va, que la digui que riurem.
3: Calleu. Oh, hivern, quin fred que fas. Si dorm molt ras, se'm gelarà el nas.
0: Ah, molt bé.
3: Gràcies.
4: Home.
3: Gràcies.
1: Qui l'ha cardat a terra, pobre home? Vale, que rima malament les coses. Però...
3: Aquest senyor de Sabadell m'ha aplaudit.
1: Ah, veus que bé? Ah. Veus que bé? Tens un fan.
3: Ha vingut a Escòcia expressament a aplaudir-me.
1: Molt bé, molt bé. El més curiós de tot plegat és que ell es pren tot allò com una lògica.
3: Clar que sí.
1: Com un elogi.
3: Un elogi.
1: Creu que les crítiques que rep són cosa de l'enveja. No té cap mena d'autocrítica. Això és el que l'ha empès a emprendre l'aventura que us hem vingut a explicar.
4: O sigui, portem 5 pàgines
2: pàgines de guió i encara no ha començat l'aventura.
1: No, encara no ha començat l'aventura, sí. Espero que durant el temps que hem tardat en fil el nostre gos hagi tingut temps de descansar perquè som en el moment de fer la caminada que hem promès. Resulta que en William se li ha ficat al cap, entre cella i cella, ser el poeta de la reina Victòria.
0: Ah.
1: Fa temps que li envia poemes i sempre...

0: Però rep la mateixa resposta.
1: Gràcies per la seva carta, regal i o missatge.
0: Oh, oh. Quin missatge, tan, eh?
2: Tan personalitzat, tan personal, eh? Sí.
0: Sempre li contesten amb una carta de cortesia estàndard, però ell, com que és d'aquesta manera, interpreta que el missatge... Bueno, que és personal, que li han enviat per ell.
3: És personal.
0: Eh, que sí?
3: És personal.
0: Tu, William, penses que això t'ho ha escrit la reina.
3: Ho heu escoltat, sí, no? Sí, que ha dit, la carta l'heu sentida.
0: Pots tornar a llegir el missatge, Arnau? Exactament.
1: Gràcies per la seva carta, regal i o missatge.
3: Ah, la reina.
0: T'ho ha escrit a tu, eh?
3: La reina m'ha escrit això,
0: personalment, eh?
3: Ah, saps què vol dir? Que m'ha llegit.
0: Sí.
3: I saps què vol dir això? Que em considera el poeta oficial.
0: Ja.
3: Sóc el poeta del regne.
0: De veritat que no exagerem, eh?
3: Sóc el poeta de la reina.
0: Sí, sí, l'autoestima d'en William el fa concloure que la resposta de la reina... O d'algú que treballa per ella...
3: De la reina!
0: Ja. És la confirmació que ara és el seu poeta oficial. I s'ha decidit a visitar-la. Anirà al castell de Balmoral, on hi ha la reina, i es presentarà.
4: Sí, senyor.
0: Està segur que la reina estarà encantada de conèixer-lo. El gos Phil no sap el que li espera, eh? El castell és a 90 quilòmetres d'on som, i com que en William és pobre com les rates, el gos... I en William hi hauran d'arribar-hi a peu.
5: Ja, 90 quilòmetres a peu, eh?
0: Sí, noi.
5: Ni la caminada per la independència del 2019 era tan llarga.
0: Correcte. I mira, serà més o menys igual d'útil que aquella.
5: Sí.
0: Sortim amb en William i el gos Phil a Trenc d'Alba. I abans dels 100 metres, el gos ja s'arrossega i ens mira amb cara de súplica perquè l'agafem a coll. Ho acabarem fent, perquè, pobret, si no, és un fet que només fa que sumar tortura al trajecte. Tot i això, el pitjor és haver de caminar sentint les merdes de poemes d'en William.
3: Calleu, sisplau.
0: Un altre poema, no, William?
3: No sé què em passa, que no puc fer ni una passa.
2: Hosti, noi.
3: M'agraden les magranes, me les menjo amb moltes ganes.
0: És preciós.
2: Mira, lo de les magranes m'ha agradat.
0: Mira, te'n deixo dir una altra.
3: L'enveja de la gent és el que protegeix el cor de la gent. El que podreix.
4: No, escriu poemes, no els sap ni llegir.
3: Perquè no m'entenc la lletra.
4: Veu una mica, noi, veu una mica.
0: Et passa com en Rajoy.
2: Però ha rimat gent amb gent, aquest.
3: Enveja és el que tens. No. L'enveja et festeja i a mi em fastigueja.
0: Mare de Déu, senyor. Oh. Mare de Déu.
4: Aquest l'ha fet ella.
0: Sí, sí.
4: Aquest és que l'hagi fet el guió. Aquest el diu ell als bars.
0: Sí. Bé, no us reproduïm un text original seu perquè són en anglès, però us puc dir que són una bona merda, eh? Rimes fàcils, forçades, zero estructura, no hi ha mètrica, un desastre. Recorre 90 quilòmetres a peu, ens deixa baldats. Els guionistes ja podrien haver escollit un chihuahua en comptes d'un gos tan gros i tan vell, sí, com en Phil. Vinga, va, que arribem al castell de Balmoral, on en William es podrà presentar a la reina Victòria. Vinga. Anem a animar-lo, va. Vinga, William, va.
2: William, que hi ha rima. És el teu gran dia, William. Sí, senyor.
0: Estem tots ben nerviosos, eh? Fa anys que persegueixes aquest somni,
3: sí,
0: William.
3: Sí.
0: Coneixer la reina, eh?
3: Estic a la meva cúspide.
0: Ah, ets el poeta oficial, segons tu.
3: El poeta de la reina.
0: T'ha contestat aquella carta.
3: Sí, senyora.
0: Aquella carta que deia gràcies.
3: Gràcies.
2: I
3: sí. Per la carta, el paquet o el que hagis enviat.
0: Entesos.
2: Exacte.
0: En William s'omple de valor i es disposa a picar la porta del castell.
3: Sí.
2: Vinga.
0: És l'hora de la veritat.
1: Hola. Qui és vostè? Què vol?
3: Com qui sóc? Collons, ja m'hauria de conèixer, senyor guàrdia. Sóc en William McDonagall.
1: Qui dimons ha dit?
3: En William McDonagall, el poeta de la reina.
1: Perdoni, però fa 30 anys que el poeta de la reina és Lord Tennyson.
3: No.
1: Vostè no sé qui és, però el poeta de la reina li ben asseguro que no.
3: No.
2: Quin moment més incòmode,
0: moment
2: no?
0: Moment tens, eh?
3: Però què s'ha pensat? A veure, deixi'm parlar amb la reina. Exigeixo que aviseu a la reina i poder-me presentar davant seu. I segur que em coneixerà, perquè sóc el seu poeta. Collons, ella mateix. M'ho ha dit ella mateixa, això.
1: A veure, Pallús. Les merdes que li envien a la reina les contesto jo fent-me passar per ella.
5: Ai, senyor.
1: No em faci perdre més el temps i foti el camp d'una vegada.
2: Arnau, com t'has passat?
5: Sí,
0: D'aquesta manera tan trista és com acaba l'aventura al castell de Balmoral d'en William McGonagall, el pitjor poeta de la història, el que es considerava a si mateix com el millor escriptor de poesia de tots els temps. Després de caminar durant 90 quilòmetres, no el van deixar entrar al castell que li havia de donar la fama que ell tant anhelava. El més graciós de tot és que, com sempre, va tirar les culpes al guarda. El va titllar d'ignorant i d'envejós.
3: És un ignorant i un envejós.
0: Sí, tu ets un gran poeta.
3: Ja.
0: Sí. Ser un poeta pèssim i terriblement cregut el va fer ser pobre com una rata fins la resta dels seus dies.
3: Bueno.
0: Però, com a mínim, en el seu record ha perdurat en el temps. Va morir el 1902, però avui en dia, 2026, encara hi ha gent que li fa homenatges, evidentment irònics, però homenatges al cap i a la fi.
3: Bueno.
0: Mira, anem a veure si enfila el gos vell ha sobreviscut aquest passeig?
3: De 90 quilòmetres.
0: De 90 quilòmetres.
2: A veure, jo tinc aquí un senyor de Sabadell, m'has dit que eres, i jo cap al de Sabadell. Com et dius?
6: Jaume.
0: Jaume. Jaume, la vida del nostre gos està a les teves mans. Parlem de poesia. Quin poema, escrit en llengua catalana, es considera el tret d'inici del període de la Renaixença?
5: Ai, Jaume.
6: Bona pregunta.
0: A. Vinyes verdes vora el mar. B. Corrandes d'exili. O C. La pàtria.
5: Uf.
6: La C.
0: La saps? Sí, senyor. És la C. La pàtria de Bonaventura Carles Aribau, en fil és viu!

0: Que haguem aconseguit tornar amb vida en Phil a Torelló es pot considerar gairebé un miracle, eh? Per un gos de la seva edat haver de fer 90 quilòmetres d'anada i 90 més de tornada caminant és una condemna, però com que cada cop que es cansava l'agafàvem a coll, doncs se n'ha sortit, tu. Això sí, ara que torna a ser amb la Mireia, es nega a sortir de casa. No vol fer ni un pas més, el pobre. I fins... Hòstia, perdoneu, telèfon. Ja l'agafo, ja l'agafo.
1: William.
0: Deu ser...
2: Jo me'n vull anar a casa, la reina. Fes-ho rapidet, això.
3: Un moment.
1: Vinga.
2: Pesat, això.
0: Sí.
4: Nen?
0: Ei, mama, què dius?
4: Mira, hola. Mira, no sóc gaire de felicitar-te, però m'ha agradat molt l'entrevista aquesta que heu fet del nano, d'això de la sac dels animals.
0: Ah, mira, veus? Gràcies. La veritat és que ha sigut interessant, sí, ha estat bé.
4: És que no s'hi pensa amb els animals i pobrets,
0: sí,
4: eh?
0: Sí.
4: Hi ha animals que tenen més enteniment que algunes persones.
0: Sí, no l'havia sentit mai, aquesta frase. Tant, sí,
4: però és que és veritat. Ara, els que deixen la merda del gos al mig de la vorera, aquest sí que...
0: Sí, però això és culpa dels amos, no és pas culpa dels gossos.
4: Sí, no, una bona multa.
0: Ja els hi posen multes, si els enganxen, mama.
4: Ja pots comptar. Recollir la merda amb la boca els hi faria fer jo.
0: No, mama, això no, tampoc.
4: Doncs veig un mosso d'esquadra que els agafés pel clatell i els fotés la cara a terra contra la merda.
0: Mama, per favor, no pot fer això un mosso d'esquadra, saps? Bueno, què? Mama? Mama? S'ha tallat. Mama? Ja torna a fallar el telèfon, hòstia.
4: No, falla, no. Era una pausa dramàtica. Ah. Segur que no ho pot fer un mosso d'esquadra, això? Ja. Segur que no ho ha fet mai.
0: Bueno, doncs ja s'ha entès. Vinga, va, penjo, mama. Que
4: els gossos s'han de tenir casa i que caguin a casa.
0: Hi ha gent que no té espai a casa, mama. Si viuen en un pis...
4: Vols que no tinguin gos?
0: Això és molt impopular, el que dius. Et generaràs molts enemics, mama.
4: A la meva edat tant me fot, això.
0: Bueno, escolta, que tingui gos qui vulgui, que recullin la caca i ja està, que vagin els pipicants.
4: Aquest pla, mare de Déu. Gent que van allà a fer veure que passegen el gos i només busquen conversa, bueno, amb l'excusa del gos. Mira, els del pipicant, mare de Déu.
0: Hi ha gent de tot, mama, va, penjo.
4: Psicòpates, que és raro que no hagi trobat mai cap mort encara amb un piquipant.
0: El piquipant, es diu pipicant, mama, has dit piquipant.
4: El pipicant, jo què sé, va, adiós.
0: Adéu.
4: Colleu la merda, guarros.
0: Adéu, mama, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
5: Amb el vostre esprit.
1: Fins aquí la Renaixença del matí de Catalunya Ràdio. Tornarem demà a les 6 del matí. Adéu-siau, que vagi bé.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
7: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El govern assegura, després dels fets delictius d'aquest cap de setmana passat, que la seguretat i la convivència és un objectiu irrenunciable i refermen la confiança en l'actuació dels Mossos d'Esquadra i les policies locals. Sentim la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
8: El missatge del govern, primer, és de condol i solidaritat amb els veïns i veïnes d'Esplugues, la família i els amics. Segon, de tolerància zero amb la violència, amb els delictes i en qualsevol atac que es produeixi a la convivència entre catalans i catalanes.
7: Des del Parlament, Junts per Catalunya ha demanat reunir-se amb la consellera d'Interior i amb els comandaments dels Mossos d'Esquadra. Els comuns i la CUP creuen que no s'ha de fer alarmisme. Més notícies amb Joan Bota.
1: El creuer de luxe amb un brot de hantavirus podria atracar a les Canàries, segons negocien l'Estat espanyol i l'Organització Mundial de la Salut. En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, entre els quals 3 morts. Dels passatgers n'hi hauria 5 residents a Catalunya, d'un total de 13 espanyols. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a TV3 que han estat en contacte amb els 5 catalans a bord des del primer moment.
9: Hem tingut contacte per correu electrònic i em consta que el Departament d'Exteriors també està pendent d'aquestes persones. Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes, i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
1: El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a Cap Verd quan 3 dels passatgers van començar a trobar portar-se malament i van morir. El hantavirus es transmet per la inhalació de partícules o en contacte amb l'orina o els excrements de ratolins infectats.
7: El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran viatja avui a la Xina per tal de reunir-se amb el seu homòleg enmig de la incertesa en l'alto el foc amb els Estats Units. Abbas Araghchi suma així una altra trobada amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Vladimir Putin a Sant Petersburg. La tensió ha esclatat a l'estret d'Hormuz, clau pel comerç mundial de petroli i de gas, arran de l'operació de l'administració Trump per intentar reobrir el trànsit marítim bloquejat des de l'inici de la guerra. L'Iran i els Estats Units van fer ahir nous atacs. El règim de Teheran contra els Emirats Àrabs Units i Oman. Washington va destruir llanxes ràpides iranianes. Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar de la faç de la terra l'Iran. Ara s'hi ataca els seus vaixells, desplegats a l'estret d'Hormuz, i pronostica que el preu del petroli caurà quan acabi la guerra.
5: Veig que baixarà molt substancialment quan això s'acabi. Crec que també molt ràpidament, a nivells que mai no s'han vist, perquè hi ha molta energia allà fora, vaixells carregats per tot el món. No hi poden fer gaire, perquè els ha segrestat un lloc força malvat, però ens estem encarregant.
1: El sector químic no passa per un bon moment i el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha assegurat que el govern li farà costat. Es tracta d'un dels principals sectors exportadors del país i la situació geopolítica mundial, les guerres comercials o la competència xinesa, entre altres factors, l'estan afectant. Samper considera que la química és una indústria clau i manté que li donaran suport.
10: Parlem de 2.000 empreses, parlem de 61.000 llocs de treball, parlem de 21.500 milions d'euros de facturació. Això no és cap broma. Estigueu tranquils, coneixem la dificultat que travessa el sector i us ajudarem a reconfigurar-nos, a transformar-nos.
7: Un jutjat de l'Hospitalet de Llobregat ha amnistiat un mosso d'esquadra investigat per un cas de suposat espionatge a l'esquerra independentista. L'agent havia de ser jutjat pel presumpte seguiment a l'organització juvenil La Forja l'any 2020. El jutjat considera que, com demanaven la defensa i la fiscalia, en aquest cas la llei d'amnistia hi té cabuda i ha acordat l'arxivament de la causa contra l'agent. El mosso estava acusat de suplantar la identitat d'un activista per investigar l'organització independentista. És el primer cas de suposat espionatge polític digital en què s'aplica la llei. L'Associació d'Advocats Alerta Solidària ha presentat un recurs contra aquesta decisió. Ha criticat que ahir mateix es denegués l'amnistia a 18 independentistes jutjats per protestar contra un acte de societat civil catalana i que, en canvi, s'atorgui a l'únic mosso investigat per pràctiques il·legals. Esports, amb Eudald Serra.
11: Avui sabrem el nom del primer finalista de la Champions masculina de futbol. Sortirà del partit que jugaran aquest vespre a les 9 l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid. A l'anada hi va haver empat a un gol. S'embolica la situació del Girona i l'Espanyol a la Lliga de Primera. Els gironins són ara només 2 punts de la zona de descens i els blanquiblaus a 3 després de la victòria d'ahir del Sevilla en el partit que tancava la 34a jornada. El Consell de Ministres del Govern espanyol aprovarà avui el Reial Decret Llei en què s'inclouran els partits de futbol de la Lliga F a la travessa. Els equips de la Lliga Femenina participaran en els ingressos de la travessa com passa a la Lliga Masculina. I l'organització del Dakar presenta el recorregut del Rally per l'edició del 2027. La cursa es farà de l'1 al 15 de gener, altre cop a l'Aràbia Saudita. Tindrà 8.400 quilòmetres, dels quals 5.300 seran cronometrats. L'inici i el final del Dakar es farà a la ciutat de negocis Rei Abdullah.
6: Fins aquí les notícies.
12: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
13: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
12: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
13: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
12: I sabem celebrar els bons moments.
13: Padapam, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Uau!
12: I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
13: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
1: Que bé.
14: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La tarda dona molt de joc.

0: Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ara comença La Solució.
1: Mel Alemany patrocina cada dia La Solució.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Doncs molt bé, la veritat. Intentant iniciar la sessió, perquè avui el meu ordinador està de dilluns.
0: Mira, avui tots estem una mica de dilluns. El meu ordinador també.
1: No, jo estic bé, És l'ordinador el que està de dilluns.
0: A tot això, hem de dir que divendres hem improvisat un tema.
1: Quin divendres? El que ve?
0: Aquest divendres que ve.
1: Sí, no, igual
0: perquè
1: volies comentar el que vam fer.
0: He d'explicar. El Fran em va liar i em va dir has de mirar
1: la gran cita.
0: El 3CAT. I em va agradar tant, amb només dos capítols, que ja us dic que divendres parlarem de datings aquí en aquest programa.
1: La mare de totes les cites i la mare de tots els programes.
0: La mare de totes les cites. A tot això. Avui anem precisament del contrari. Divendres parlarem de vida, parlarem de cites, parlarem d'amor, i avui no vull fer spoilers encara, però anirem de tot el contrari. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discípio. I avui dimarts us portem, ara us ho deia, una solució. És creativa, és literària i és molt fosca. Avui parlem de novel·la negra. Com disfruta l'Albert, eh?
1: Albert Joder al piano.
0: Albert Joder a la trompeta. Albert Joder al tabac.
1: No, Albert Joder al piano perquè no el toca.
0: És l'únic que no sona, tio. Ai, senyor, com es nota que tenim ànima de músics, eh?
1: Ai,
0: va, quadrem-ho.
1: Sí, en sabem molt.
0: Per què triomfa la novel·la negra? Com es fa per escriure un èxit de novel·la negra? Quant de temps es triga a escriure un llibre així? Quins elements ha de tenir una novel·la negra sí o sí per arribar al gran públic? I què és més important per enganxar el lector? És la trama? És el personatge? Els detectius? Els policies? Els assassins? I com ha de ser aquest final? Com ha de ser perquè no decebi a cap dels lectors? Doncs tenen la solució a aquestes preguntes unes autèntiques personalitats catalanes del gènere negre. Avui demanaré tres aplaudiments per tres escriptors, que és que les delícies de Catalunya. Mireu, d'una banda, Oriol Canals, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
2: Molt bé.
1: Sempre està bé, l'Oriol.
0: Hem de dir que l'Oriol Canals, jo que ho he vist en primera persona, s'ha fet un fart de signar llibres aquest Sant Jordi.
2: Una mica sí.
0: Una mica sí.
2: No, sí, ha anat molt bé.
0: No siguis modest, que no es noti que som catalans avui.
1: Té agulletes, m'ha dit el Canell.
0: Home, no m'estranya. L'Oriol és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i és autor de les novel·les, apunteu, Fills de mala mare, Diví, Els sentinelles de la llibertat, i al setembre de 2024 va escriure un gran èxit que es diu No dormiràs. Oriol, tu has treballat a premsa de Nike, a màrqueting dels diaris Esport i El Periódico, i ara ets director de negocis del diari Ara. Tu escrius per afició? Ja és professió? Ja un 50-50 del teu, com diuen els anglesos, income?
2: Bé, sí, ara més o menys seria això. Seria això. Sí, sí, un 50-50. Vaig començar per afició, com suposo que tothom, perquè m'agradava molt la novel·la negra, el thriller, i vaig pensar per què no ho puc fer jo. Però novel·la rere novel·la, el tema ha anat a més, i ara, doncs, ben bé és com una segona feina. Sí.
0: Ara acabes de dir una cosa, un matís important. Has dit novel·la negra i has fet servir un sinònim que és thriller. És sinònim total?
2: Tècnicament no. Tècnicament no. La novel·la negra diuen que ha de tenir un trasfons social al darrere, una crítica social. És a dir, si hi ha un tema que a tu et preocupa, X, doncs, a través de la història negra, tu la pots fer la crítica aquesta social i deixar entreveure, doncs, uns problemes que a tu et preocupen. El thriller, en aquest cas, no té per què. És a dir, pot haver un senyor que està sonat, que mata perquè està sonat...
0: I no hi ha una crítica específica.
2: I no hi ha una crítica específica, simplement perquè està sonat. Molt, molt resumit, perquè els lectors ho entenguin ràpid.
0: Mira, ràpidament...
2: Els oients, perdó.
0: Bueno, els lectors també,
2: els lectors.
0: Oients, lectors, perquè ja et dic que ahir vàrem tirar a xarxes que ens recomanessin una novel·la negra i no vull fer spoilers per sortir del teu nom. No dormiràs! No dormiràs. Tenim un exemplar d'aquest thriller que no pots deixar de llegir. Novena edició a les meves mans. Serà una de les coses que sortegem. De seguida us ho expliquem. Abans, però, Laia Vilaseca, molt bon dia.
3: Hola, què tal?
0: Com està vostè?
3: Molt bé.
0: Benvinguda, Laia, escriptora i periodista, apassionada del misteri, el true crime i la novel·la negra. El 2021 va publicar La noia del vestit blau. I ara fa 4 anys va publicar Quan la neu es fon, una novel·la ambientada al parc de Yosemite. La seva novel·la més recent es diu L'udol de l'aigua. Aigua, que és un thriller ambientat a la reserva del Delta del Llobregat. Un ecothriller que he sentit a vegades publicitat. Tu escrius en entorns naturals o sobre entorns naturals. Què passa? No vols el soroll de la ciutat o vols diferenciar-te per aquesta banda que tenim molt associat, no?, la novel·la negra a un entorn urbanita?
3: És una cosa que va sortir molt orgànicament al principi amb La noia del vestit blau i des de llavors, de manera natural, he anat com gravitant cap a aquests escenaris. És una cosa molt de militància, també.
0: Molt de militància. A més, fa novel·la negra, que això ho hem parlat tu i jo, novel·la negra també feminista.
3: Sí, perquè també és de militància, clar.
0: Com es fa això? És transversal en tot el que tu escrius? O hi ha algunes coses específiques?
3: Ho és, hi ha coses molt específiques, però trobo que és important, no? La novel·la negra, que és una novel·la que sempre hi ha moltíssimes víctimes i moltes vegades són dones, explicar també una mica les situacions des d'un punt de vista potser una perspectiva més feminista i des de la vivència que tenim com a dones en el món, perquè l'habitem d'una manera diferent.
0: I tant.
3: Vull dir, caminar pel carrer no és igual si ets un home que ets una dona, hi ha coses que et limiten molt, no? I jo sempre he sigut una mica així, però com que està el món molt esvalotat últimament amb certs temes, que sembla que faci por dir que ets feminista, que sembla que faci por, no?
0: Algunes per sort es va retractar la Rosalia, eh? Del menys, seu matís.
3: Sí, però fins i tot hi ha partits d'esquerres que els hi estaven dient en clau privada que, escolta, que potser no fessin servir aquestes paraules i en fessin servir unes altres. Llavors, penso que també com a escriptors i artistes tens una mica la, o almenys jo tinc la necessitat de denunciar el que em sembla important.
0: La Laia Vilaseca, l'Oriol Canals i una tercera pota, una tercera baula. En Cesc Cornet, molt bon dia, Cesc.
4: Bon dia, què
0: com
4: tal?
0: Com estàs?
4: Molt bé, estupendo.
0: En Cesc, debut a la literatura el 2021 amb Fins aquí, amb la segona novel·la Vides en cercle, va guanyar el Premi Vilassar de Noir 2022 i després literatura juvenil amb On és la Marta i On és la Júlia. I ara aquest Sant Jordi diu, trec del forn les ombres que ens acompanyen. Per què et passes a la novel·la negra per adults, Cesc?
4: Bueno, no és que m'hi passi, és que començo amb la novel·la per adults, fins aquí Vides en cercle, i jo cada vegada que escric una novel·la m'agrada anar provant coses diferents, perquè al final ho faig per gaudir, per passar-m'ho bé. Vaig escriure novel·la juvenil perquè volia provar-ho, m'ho vaig passar molt bé, ha funcionat superbé, i vaig dir, no, ara tinc ganes de fer una novel·la d'aquestes que et peti el cap, que exploti tot, i que la gent es torni una mica boja a llegir-la intentant esbrinar què està passant. I d'aquí va néixer Les ombres que ens acompanyen.
0: Les ombres que ens acompanyen, El no dormiràs, L'udol de l'aigua, avui tres llibres, i obrim, com sempre, participació al nostre WhatsApp i al nostre número de telèfon, Fran.
1: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres i potser amb els autors, i també el WhatsApp del programa, que ja treu fum des de la primera hora del matí, al 677-38-77-19, perquè ens diguin una cosa claríssima, que és recomaneu-nos un llibre, recomaneu-nos una novel·la d'un autor o autora. Sou fans d'Agatha Christie, us agrada la Camila Läckberg, Nesbø... El David diu, totes les novel·les d'Agatha Christie, tota la col·lecció, les tinc a casa. I l'Anna, per cert, amb molts cors, diu que és el seu gènere de lectura preferit. La Marta recomana No dormiràs, de l'Oriol Canals, per cert.
0: Oriol Canals, per favor. Va fent vamos, vamos, digue on veu alta, nena.
1: Vamos! És que...
0: A tot això, de seguida, els preguntarem com carai escriuen ells les seves novel·les negres, quin és el procediment que fan servir, la inspiració, com fan les trames, si comencen pel final, si és una cosa del mig, si comencen definint el personatge. Abans, però, com a lectors, vosaltres, perquè clar, entenc que ara sou escriptors de novel·la negra, però sou molt lectors de novel·la negra, per què creieu que enganxa tant? Va, Cesc, tira't a la piscina.
4: Per què enganxa tant? Primer de tot, perquè la persona que llegeix és normalment els que llegim novel·la negra som com molt addictes a la novel·la negra, no? Ja llegeixes amb aquesta predisposició d'enganxar-te i d'endinsar-te en les històries i que tot t'envolti una mica. També perquè moltes vegades, clar, jo escric thriller, sempre hi ha aquesta cosa de contrarrellotge, aquest temps, no? Aquesta que van passant, l'estona ha d'arribar en un punt concret i això fa que la lectura...
0: La variable temps, eh?
4: Sí, que no puguis parar perquè dius... Sé que hi arribaré, necessito arribar, i mentre hi estàs arribant, a més et van donant pistes falses, tu vas intentant esbrinar qui
0: és. Sí, és una mica la gamificació de la literatura, eh?
4: Sí,
0: estàs jugant
4: un
0: una
4: joc.
0: Mica.
4: Sí, jo crec que quan escrivim ens ho passem molt bé, jo parlo de mi, eh? Jo em passo molt bé intentant enganyar el lector, no? De dir, vale, vaig a enganyar-te perquè sé que és el que vols, i a més, al final et descobriràs qui és i et farà tanta ràbia de no haver-ho descobert que...
0: Miràs, xan-xan, eh?
4: Sí.
0: Vosaltres, per què creieu que és el que enganxa tant de la novel·la negra? També, com ha fet en Cesc, que m'ha fet una mescla entre lector i autor. És aquesta espècie de joc que s'estableix amb el lector?
3: Clar, és un trencaclosques, clarament. Jo crec que sempre m'ha agradat des de petita per això. I perquè hi ha aquest component del joc, és un acord que tu tens amb el lector, que és un acord que no pots trencar, que és que has de jugar net. Llavors, està bé intentar enganyar-lo, però tu no pots després com solucionar les coses de qualsevol manera.
0: Allò el deus ex machina, no?, que diuen.
3: Exacte.
0: De sobte, ai, no, era el cambrer. Home, no, això és trampa,
4: no, no
0: m'has d'haver donat
4: això.
0: Pistes que em portessin allà.
3: El cambrer ha d'haver sortit abans, en algun moment, o s'ha d'haver parlat d'ell, o no? O sigui, tu presentes les motivacions de tothom, tu presentes les oportunitats que ha tingut tothom, i després has de solucionar-ho bé, no? Però la gràcia és aquesta, que hi hagin molts possibles sospitosos i que tots siguin plausibles i que a poc vagis anant cap a un lloc o cap a l'altre. Això t'ajuda molt també a parlar de moltes perspectives. A mi m'agrada, per exemple, jo escric sempre des de molts punts de vista, perquè penso que una mateixa situació explicada des de molts punts de vista diferents et dona com una idea molt més completa del que és la realitat o com la viu cadascú.
0: Molt proper, més proper a la veritat que no quedar-nos amb la nostra única realitat,
3: exacte,
0: no?
3: Exacte. I això ho trobo molt interessant, perquè la negra permet tractar molt aquests temes morals grisos que ens interessen a tots, i ningú som éssers de llum ni diables, no? I està molt bé...
0: Que això de vegades socialment és el que s'intenta, eh? Que les persones, aquest és bo, aquest és dolent, en general, dic, eh?
3: Clar.
0: Quan veiem l'opinió pública, no? Que a vegades la gent comet un error o fa una declaració com que no acaba de quadrar amb tu, i de seguida li vols posar l'etiqueta de bo o dolent, i les coses, si llegíssim potser més novel·la negra, veuríem que les coses tenen molts matisos.
3: Són molt més complexes, i també et fan pensar, escolta'm, què faria jo potser en aquesta situació, no? Des de fora la jutjaria d'una manera, però si m'hi trobés jo, realment, què faria? I està bé també tenir aquestes reflexions.
0: Per tant, també ens interessa, no només a nivell de joc, sinó que ens posen situacions moralment curioses que ens fan decidir, no? Que suposo que també és el fenomen, de vegades n'hem parlat, no? El fenomen Crims, no? Aquí a casa nostra, en aquesta casa en concret, que és on neix el fenomen Crims, el podcast de Crims, ens agrada sentir-lo per això.
3: Bueno,
0: també,
3: i aquest
0: no?
3: concepte de la justícia, que jo crec que també ho tenim bastant desenvolupat.
0: I tu, Oriol?
2: Jo crec que una mica del que tant el Cesc com la Laia, i el fet que és el que diem, no?, que tothom no és pur i que pots empatitzar amb una persona que ha matat algú, d'alguna manera.
0: Que això, quan passa, és terrible, eh?
2: Amb les novel·les que fem tots tres, segurament... tu llegeixes un personatge, t'expliquen les seves motivacions, el per què ho ha fet, i dius, ostres, és que el que deia Laia, i què hagués fet jo al lloc d'aquesta persona? I això crec que ho aconsegueixen molt pocs gèneres.
0: Clar, és la manera com mantens també enganxat el lector, de dir, ostres, quin és el camí mental que fa aquest personatge prendre aquestes decisions, que és el que ens deia la Laia, no? Que també és molt interessant veure els diferents punts de vista sobre un mateix fet. Avui us recordo que podeu dir la vostra al 93-201-7474 o al 677-38-77-19. Ens heu de recomanar una autoautora, un llibre de novel·la negra que nosaltres puguem posar a la nostra llista de favorits. En joc, entre tots els que participeu, sortejarem signats, dedicats, un llibre, un exemplar, un d'en Cesc Cornet, un de la Laia Vilaseca i un de l'Oriol Canals. Què ens diuen?
5: Imagines que li toca algú i el té, que ens el deixin...
0: Home, que ens
5: no,
0: digui.
5: Que ens el diguin a nosaltres, que ens el donin a nosaltres, no? Que ens el donin a nosaltres.
0: Per exemple.
5: Això estaria molt bé. Per exemple, l'Anna, superfan d'Agatha Christie. La Marina, us he de dir, que només llegeix novel·la negra. Per exemple, diré dos, John Verdon i Anders de la Motte. La Jessica, tots els llibres del Joel Dicker. La Nora recomana La parella del Freiden McFay. McFadden.
0: De la Frida McFadden.
5: Bueno, clar, hi ha tantes vocals i consonants. No, és que...
0: No, que la Frida McFadden, per cert, hem de dir que és una senyora que és doctora, que això és un pseudònim que feia servir i ara ha sortit, entre cometes, enteneu-me, de l'armari, i de fet se n'ha fet una adaptació, crec que la teniu a Netflix, de l'Assistenta, que és un supervendes, que està protagonitzat per la Sidney Sweeney, si no ho dic malament.
3: I sí, l'Amanda Seyfried, no?
0: Ah, això, exacte, gràcies, perquè jo ja estava aquí recordant els conceptes i dic ai.
5: Doncs mira, l'Anna recomana El cor de l'ató, a l'Empor. I el Joan recomana un llibre que també segurament els oients hauran sentit a parlar aquest Sant Jordi, que és el llibre del Joc del Silenci del Gil Prat sobre Roca.
0: Home, un clàssic, també vam compartir Sant Jordi amb ell, Oriol.
2: Sí.
0: I déu-n'hi-do el que estava signant. Ara us demanaré una cosa. Vosaltres sou, anava a dir consumidors, però em sembla un concepte erroni. Vosaltres veieu notícies de successos? Seguiu els successos? Seguiu els periodistes de successos per inspirar-vos a l'hora de crear les vostres novel·les?
2: Jo, per la meva activitat laboral, he de llegir cada dia tota la premsa. i està molt al cas de les notícies, soc bastant psicòpata d'anar...
0: Quina definició més xula de tu mateix.
2: De l'actualitat, per feina, vull dir, aleshores, això és inevitable que doncs triï les notícies que m'agrada llegir i moltes d'aquestes me les guardo i després les llegeixo amb calma. Perquè al final, jo crec que una mica d'aquí, una mica d'allà, vas traient idees i vas construint el teu univers per poder fer una trama que sigui atractiva.
3: Sí, jo també miro molt de true crime, molts...
0: També, documental.
3: Molts documentals, sí. I escolto molts podcasts, també, de fa molt de temps. Em serveixen molt, sobretot els casos que no s'han tancat. Perquè són els que em fan volar més la imaginació, no? Em fan pensar en possibilitats i també en alguns temes, eh? Ostres, aquest tema és interessant. Mira quina relació més curiosa que tenia aquesta persona amb aquesta, això m'agradaria fer-ho servir. I llavors, a vegades, sí que barrejo algunes coses de la realitat. Mai ho agafo com total.
0: Barreja coses de la realitat. Tu, Cesc?
4: Jo faig una mica com l'Oriol. Jo tinc un grup amb mi mateix.
1: Uau, un clàssic.
4: WhatsApp, el clàssic, sí.
1: Com es diu?
4: I a mesura que... No, novel·les. Novel·les, perquè em quedi clar...
0: Diria, jo què sé, noveletes. Negres al meu cor, o alguna cosa així.
4: No, és novel·les, és així. Després ja ve lo recargolat bé després.
1: Sí,
4: i quan van sortint notícies d'aquestes, agafo l'enllaç i el poso allà, i com l'Oriol, no? El llegeixo tranquil·lament. I jo crec que, encara que no vulguis, moltes vegades hi ha coses d'aquestes, perquè... la frase aquesta de que la realitat supera la ficció és totalment certa, perquè jo de vegades he pensat, no, allò que he dit en alguna vegada, que jo quan em poso el cervell de psicòpata per començar a escriure, no, em venen al cap com coses que de vegades penso, ostres, potser això és massa bèstia, i al cap de 4 dies surt una notícia i dic, hòstia, però si això encara és més bèstia de lo que jo havia arribat a pensar pensant que era bèstia.
0: Mireu, perquè ara li donarem la volta. Ara us he preguntat a vosaltres, escriptors de la novel·la negra, si seguíeu la crònica de successos i qui està implicat a les cròniques de successos, a part dels periodistes. Està implicada una altra pota. Com analitza un policia, per exemple, un llibre on s'investiguen assassinats o desaparicions? Mireu, des de fa 17 anys, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un club de lectura. Ho sabíeu, això?
4: Sí, jo no.
0: Especialment dedicat a la novel·la negra. I allà hi comenten alguns títols. Em sembla tan fort aquest gir. És a dir, anem als policies que també consumeixen novel·la negra i ho fan fins i tot amb un club de lectura. I nosaltres parlem ara mateix amb un intendent i membre del club de lectura dels Mossos d'Esquadra. Ell és en Carlos Otamendi. Molt bon dia, Carlos.
6: Molt bon dia. Egunon a tothom.
0: Escolta'm, estem al·lucinant amb aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa vostra es posa en marxa el 2009. Amb quina intenció? Vosaltres, per què fundeu aquest club de lectura de crònica negra?
6: Doncs 2009, sí que han passat anys. Sí. Es va començar amb la relació que tenia un comissari nostre, el comissari que ja no està al cos, que està fora, però el comissari Capell, que molt amic del mític Andreu Martín, que a través de l'Andreu... escriptor de novel·la negra de referència, doncs tractava molt amb el malaguanyat i estimat librero de la negra i criminal, recordareu el Paco Camarata. Doncs aquest ens va proposar formar aquest grup, formar el club de lectura dels Mossos d'Esquadra. Li feia molta il·lusió al Paco, perquè ell ens deia que no hi havia cap altre cos que tingués un grup de lectura dedicat a la novel·la negra. I bé, ell va ser el nostre primer director. Van començar el 2009 i fins ara hem tingut... ja 2 directors més, perquè el Paco ens va traspassar ja fa uns anys, i continuem.
0: I Carlos, jo el que em pregunto és, ara, abans el Cesc deia, la realitat supera la ficció. Et preguntaré dues coses. La realitat supera la ficció, i segon, llegir aquests llibres de literatura, novel·la negra, us ajuda a resoldre casos? Us dona idees?
6: Home, alguna idea sí que ens dona. La veritat és que sí, jo que soc investigador, alguna idea m'ha donat, eh?
0: Epa!
6: La veritat és que sí.
0: Per tant...
6: sobretot de com escapolir-se de la nostra acció. És cert que ja fa molts anys que nosaltres, doncs, als atestats i tal, doncs, ja anem posant molta informació i de vegades també això és aprofitat pels escriptors per fer les seves novel·les, no?, i fer-les molt més amenes. És cert també que cada vegada els escriptors fan molt més treball previ a les novel·les, i cada vegada hi ha menys, diguem-ne, gafapos, no?, a les novel·les. Nosaltres teníem una secció dintre del club, als inicis sobretot, que li dèiem gafapos, que anàvem nosaltres sempre buscant les errades dels...
0: Oi, com sou els policies,
1: assenyalant.
0: Posant el dit a l'ull. Ara, mentre tu deies això, a Carlos, l'Oriol anava dient sí, és a dir, entenc que part del vostre procés de documentació a l'hora de fer una novel·la negra és veure com ha procedit la policia en segons quins casos, no? Tu anaves dient sí, Oriol, el que deia el Carlos.
2: En el meu cas jo faig molta tinc molts personatges policies i sí, és vital poder-te reunir amb ells, explicar-los el cas, com ho enfrontarien, com ho farien.
0: Ah, però ho feu? Feu reunions reals?
2: Jo sí.
4: Sí, jo clar, sí, està sí, parlant sí, d'ells perquè ells t'expliquin com ho farien, perquè clar, si un mosso llegeix que sàpiga que t'has documentat.
0: Epa, perquè si no passa això que sortiu a la secció d'agazapos del club de lectura dels Mossos, no?
3: Ho faig amb els detectius.
0: Ho fas amb els detectius?
3: Sí, perquè jo normalment no tinc policies, o si són policies no els tracto clar. Gaire bé.
4: No volen parlar amb tu, no?
0: Vols dir alguna cosa al Carlos, Laia?
3: No, hola Carlos, què tal? Saludo des d'aquí, amb tot el respecte, eh? No, però també perquè em dóna més llibertat. Si tinc un detectiu que pot fer algunes coses que la policia no pot fer, doncs també hi ha coses que, uh-huh. que a vegades costa aconseguir les coses així com d'una manera més normal.
0: Carlos, si els autors són catalans, venen a la sessió habitualment en aquestes sessions que feu en el Club de Lectura de Novel·la Negra dels Mossos?
6: Doncs sí, de veritat que hem tingut molta sort en conèixer autors molt, molt coneguts, eh? Jo què sé, com he comentat l'Andreu Martín, que per cert, ja que comentàveu que la realitat supera la ficció, l'Andreu Martín ens comentava alguna vegada que la realitat s'havia de ficcionar, perquè si no, no seria creïble. Mm. I estic totalment d'acord, eh?
0: Mira, qui gestiona... Perdona'm, Carlos, digues.
6: Sí. No, que deia que a part de l'Andreu Martí hem tingut pues, la sort de que ens visiti i després anar a fer una copa amb ells, amb el Domingo Villar, amb la Dolores Redondo, amb el Lorenzo Silva, el Javier Cercas, el Carlos Tanón, Ernesto Mayo i fins i tot el Carles Porta, que ara està tan de moda, va venir a presentar-nos el Tor.
0: T'he de dir que haureu de convidar l'Oriol Canals, el Cesc Cornet i la Laia Vilaseca, eh? Fer una taula doncs, mínimament els tres.
6: A l'Oriol el va conèixer perquè també crec que va visitar el Vilassar, el Club de Lectura de Vilassar de Noir, allà a la biblioteca.
2: Sí, senyor, és veritat, sí, sí.
0: Memòria, tu.
6: I com que jo soc usuari també d'aquell club, doncs, he de dir que em va agradar molt el seu llibre. Eh? Ja li vaig dir en persona, ara ho dic en públic.
2: Així moltes gràcies.
0: Escolta'm, Carlos, quants Mossos d'Esquadra hi ha al Club de Lectura actualment?
6: Acostumem a ser uns 15, voltant de 15, 12, 14, 15, anem variant, han passat els anys, però tenim un nucli dur que ens mantenim, uns 10 o 15, sí, depèn del dia.
0: Us he de dir que els llibres els proposa el divulgador literari Toni Lozano, i nosaltres hem parlat amb ell i li hem demanat quin és el criteri que fa servir ell per triar un llibre per proposar-lo en aquest Club de Lectura dels Mossos.
7: La tria dels llibres del Club de Lectura dels Mossos la faig jo personalment amb la idea, sobretot, de que siguin el més variades possibles. Vull dir, un mes podem tocar un clàssic i el següent un thriller judicial, després un true crime, després podem fer, no sé, una novel·la de procediment, una novel·la amb detectiu de sofà, però sempre amb la idea de pensar en els mecanismes a l'abast dels escriptors per crear aquestes històries, no?
0: Què és una novel·la de procediment? Qui m'ho aclareix, dels qui som aquí?
3: És el que fa l'Oriol.
0: Ah, Oriol, tu fas una novel·la de procediment, són les teves, eh?
2: Sí, és a dir, segurament en aquest cas la Laia i jo som molt antagònics, en el sentit que ella, doncs, pren un detectiu privat que es pot prendre algunes llibertats que un servidor públic no podria. I en el meu cas, jo em regeixo molt per com actuen els Mossos. Per això és tan important, doncs, per fer qualsevol novel·la, No dormiràs o la que sigui, haver-me documentat molt abans amb procediments policials.
0: T'ha passat mai, tu que tens tant de contacte amb els Mossos, que t'hagin dit, ostres, vaig llegir el llibre i al cap d'uns anys em vaig trobar un cas d'un criminal que actuava com tu definies en els llibres.
2: Hòstia, espero que no m'ha passat mai, espero que no, perquè...
0: Això no seria una novel·la, és una metanovel·la.
2: Hòstia, sí, home, sí, a veure, anava a dir ojalà que passi, espero que no, perquè...
0: Li hem demanat al Toni Lozano que ens expliqui quin és l'últim llibre que ha proposat en aquest Club de Lectura.
7: El darrer llibre que hem discutit al Club de Lectura dels Mossos ha estat Café y Cigarrillos, de l'advocat alemany Ferdinand von Schirach, que és una sèrie de microhistòries reals, reflexions, anècdotes històriques, on ell al final es pregunta sobre la condició humana. És un llibre força filosòfic.
0: Què heu comentat d'aquest llibre, Carlos?
6: Doncs, a veure, intentaré ser més magnànim que no la reunió de la setmana passada, perquè vaig fer una mica crític.
0: Ai, ai.
6: Què passa? Que és un llibre de relat curts i a mi personalment m'agraden més els que són una mica més llargs i que et pots enganxar. He de dir que aquest escriptor és boníssim i té altres llibres molt recomanables, val? Que a més, com és advocat i domina la matèria, doncs estan molt ben documentats també. I llavors el Toni, el sensei Lozano, doncs, després ens fa una dissecció del llibre que va ajudar molt a comprendre la línia argumental de tants relascuts. La veritat és que després m'ha pegat escoltat el sensei Lozano molt millor.
0: El sensei Lozano. Doncs escolteu, ja ho sabeu, hi ha un club de lectura dedicat a la novel·la negra dintre dels cossos dels Mossos. Carlos Otamendi, disculpa, intendent i membre del club de lectura de Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
6: Gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Passa un minutet de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de novel·la negra. Quina és la clau de l'èxit? I encara més interessant, com es crea un èxit de novel·la negra? La Carme, que la tenim al telèfon, que ens vol recomanar un llibre. Carme, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Perdona que t'hem fet esperar, reina. A veure, què ens recomanes?
8: És interessant. A veure, a mi el que em va centrar en tot el que és negre és en Mankell. Sobretot, recomanaria dos llibres, amb l'Alè el Clatell i el Tallafoc.
0: El Tallafoc i amb l'Alè el Clatell, de Henning Mankell. Sí. Doncs sí. Els apuntem a la llista i, escolta, Carme, passes a formar part d'aquest sorteig d'aquests tres llibres que avui al final del programa direm qui s'endú, d'acord?
8: Gràcies,
0: Mònica. Fins ara. Adéu, adéu.
5: Mira, l'Ignasi recomana tots els llibres de la Patricia Hashmick, diu amb Tom Ripley de protagonista, diu aquell li agafes carinyo, tot i que el paio és una mica xungo. El Ramon diu, m'encanta la novel·la negra i ha fet una tirallonga de recomanacions que m'ocupa ara mateix tota la pantalla de WhatsApp,
0: però
5: mira, destaco Joe Nesbo, Lars Kepler, l'Andreu Martín, que ara esmentava el Carlos, i la Teresa Solans, i també l'Oriol Canals, per tancar la llista. Sí, sí, és que llegeix novel·la negra només el Ramon. I el Josep Maria recomana Michael Connelly, de la saga de Harry Bosch.
0: Escolteu una cosa, quan comenceu a fer una novel·la, per on comenceu? Necessiteu tenir un mapa? Perquè, per exemple, jo l'Oriol i la Laia, que els conec una mica més, sé que l'Oriol necessita tenir-ho tot com una espècie de mapa per on anirà la seva novel·la, i en canvi la Laia està més oberta a la improvisació. D'on partiu? Perquè ho entenguem a casa, És un full en blanc, és una pissarra, són notes, és un fil argumental, necessiteu tenir el final, necessiteu tenir l'inici, necessiteu tenir el desllorigador. Quin és el moment iniciàtic, aquella píndola que dius, aquí hi ha un llibre.
4: Jo, per exemple, sempre parteix d'alguna cosa, fins ara, totes les que he escrit, han partit d'alguna cosa que m'ha passat a mi la vida. Uh-huh. Un fet així curiós que penso, ostres, aquí hi ha com un inici. I a partir d'aquest inici, després ja començo. Jo sóc molt com l'Oriol, també. Sóc molt metòdic, vull dir, ho tinc tot molt organitzat.
0: I com organitzes?
4: Organitzo, primer m'he de fer com... Jo sempre tinc un ritual. Em compro una llibreta de 50 pàgines d'aquestes blanques i l'omplo... Normalment les 50 pàgines amb esquemes, amb noms, amb personatges, amb lligant aquest, l'altre... I vaig creant com la trama, no? Quan arribo al final, crec que ja la tinc creada i passo a la imatge aquella típica de la pissarra que jo tinc allà al despatx, la vileda aquella enorme, i allà ja vaig desgranant una mica i fent tota la trama més general. Després passo als capítols, capítolets, cada un amb una targeteta, i després ja començo, quan ho tinc tot organitzat, començo l'escriptura. Tot això, abans, prèviament, he pensat els personatges...
0: Fas foto
4: seran...
0: de la vileda, no?, per si te l'esborren.
4: Sempre.
0: Anava a dir, quina angoixa,
4: Bueno, la tinc una mica alta perquè així els meus fills no hi arriben, perquè si no algun dia podria arribar allà i em trobaria la vileda esborrada, ja seria un drama.
0: I vosaltres, com funcioneu? A veure, Laia.
3: Jo sóc jardinera, no? Ells són arquitectes i jo sóc jardinera. Jo sempre penso, un tema que m'interessi molt, que m'estigui atrevessant en aquell moment, que tingui ganes de parlar-ne, que vulgui tractar aquell tema. Un lloc, perquè és molt important, sempre on passa tot. I llavors sempre tinc dos o tres personatges i unes premisses. Jo vaig amb la llibreta també, però la meva llibreta és molt d'exploració i de creació al principi, de conceptes, coses que vull dir, frases que m'agraden i que m'agradaria com, no?, parlar-ne, o el concepte que expressen. Llavors vaig agafar una mica d'informació de personatges, però només busco com les fotos a Google i me les penjo a la paret i els hi poso el nom i llavors començo a escriure. I quan he escrit el primer acte, que és molt d'exploració, perquè és també quan vaig trobant com la meva veu, com aquesta història, com l'explicaré millor. Serà una primera, serà una tercera, seran terceres des de diferents punts de vista, tindré diferents tempos, que jo normalment sempre escric amb dos
0: quan
3: o tres...
0: Quan diu primera i tercera, és primera veu,
3: sí,
0: tercera
3: perdó,
0: veu,
3: Disculpeu-me molt.
0: Què és una primera veu i què és una tercera veu? Perquè la gent ens entengui a casa.
3: No, quan parles en primera, t'està parlant el personatge, no?, des del
0: directament
3: seu punt de vista
0: tu.
3: I directament. I després, en tercera, pot ser una tercera omniscient, suficient, o potser una tercera des del punt de vista d'algú, que a mi això també m'agrada molt fer-ho. Mm-hmm. No? I cada cosa té les seves virtuts i els seus defectes, no? O pots fer més o menys coses, depèn del que facis servir. Però a mi el primer acte em serveix per explorar una mica això, com ho faré. I llavors, a partir del segon acte, sí que jo vaig fent-me les meves targetes i tot, però ho vaig fent a mesura que vaig escrivint.
0: És a dir, tu hi ha una dosi més d'improvisació del que et va dictant la novel·la a tu.
3: Sí. I després, però sobretot perquè ja quan he fet el primer acte ja ho tinc com molt més clar. Altra cosa és que jo ho tingui al meu cap. Per exemple, jo sé el final i sé el què, però no sé el com. No? I dependrà molt d'aquests personatges, perquè jo faig novel·les que el personatge és superimportant, la psicologia del personatge, com es relacionen, el que es diuen, el que no es diuen, els diàlegs. Llavors, és una cosa que em va millor anar-la fent a mesura que vaig treballant amb ells.
0: I tu, Oriol, per acabar? Perquè, a veure, una mica el que deduïm d'aquesta conversa és que en Cesc i l'Oriol són més arquitectes estrictes, sí, però també suposo que teniu llicència de dir, ostres, m'estic encallant aquí i ara em ve la pulsió de canviar aquesta mitja història del mig i me'n vaig cap a una altra banda.
2: Jo, no, poquet, molt poquet.
0: Ho estic intentant, però és un
2: No, molt poquet. Jo, com la Laia, agafo una premissa, per exemple, en el cas del No dormiràs, doncs és l'abús de poder i tot el que se'n deriva, una cosa que em preocupa, doncs a partir d'aquí monto la carcassa, per dir-ho així, del llibre, que és doncs, una orquestra simfònica que viatja per Europa, tal. Quan tinc més o menys la idea, la intento resumir en una frase, en cinc frases, en 10 frases, en una pàgina i després en 10 pàgines de primer final, amb spoilers i tot.
0: Uau.
2: Perquè això m'obliga a fer un exercici de resumir molt bèstia i de saber exactament per on vaig.
0: Però aquest exercici te l'has inventat tu?
2: No, ho vaig aprendre treballant amb un guionista.
0: Ah, d'acord.
2: Ho vaig aprendre treballant amb un guionista.
0: Una frase?
2: Una frase, cinc frases, 10 frases, una pàgina, 10 pàgines.
0: Uau.
2: A les 10 pàgines poso la novel·la de principi a final, spoilers, tot. Si m'agrada el que veig, aleshores desenvolupo els personatges. I si m'agrada el conjunt, aleshores començo a guionar capítol per capítol. De tal manera que sé el color dels calçotets del dolent. Però necessito saber tot per arribar on jo vull arribar.
0: Així com entenc que la Laia, per la manera de fer, escrius cronològicament, és a dir, comences pel... No? No escrius... Ah, carai, tu. Tampoc,
4: eh? Estan que et giren
0: home,
4: tot,
0: eh? Tu. I home, com ho fas? Vas fent allà i després ja uneixes al mig?
3: Sí, perquè vaig entenent per què han passat les coses mentre he estat escrivint. És que l'altre dia ho parlàvem amb l'Oriol i era molt divertit perquè parlàvem d'una escena del crim, no? I és com, per exemple, l'Odol que comença amb un cos que hi ha a la riba.
0: No és spoiler perquè és a l'inici,
3: és a l'inici, no estic dient res que no es
9: pugui. I surt a la portada.
3: I surt a la portada.
0: Ara parlarem de les portades, també.
9: Sí, sí.
3: Però, i ell em deia, no, doncs jo col·loco les coses a l'escena del crim, no? Perquè jo crec que tots els que escrivim veiem com una pel·li en el nostre cap el que està passant, no? Ell col·loca les coses i jo li dic, no, jo és que estic veient el que hi ha. Aquí hi ha tres petjades, aquí hi ha això, aquí hi ha una burilla, aquí hi ha... Llavors, jo és com, això per què està aquí, de qui és, no? I faig la investigació. I ell ho planta perquè ja sap com ho recollís. Era molt divertit com estàvem percebent una escena del crim els dos d'una manera superdiferent.
2: Al final arribem al mateix lloc, sí, però per camins diferents.
4: A més, és curiós perquè quan escrius d'una manera, a mi em costa entendre i ser capaç, jo no crec que fos capaç d'escriure com la Laia, perquè jo també necessito això, no? Aquest camí de dir, tinc molt clar d'on surt, no sé, aquest cigarro, aquesta penjada, tot això ho tinc com clar, si no... Ostres, i és curiós. Aquesta idea de l'Oriol, de la línia 5 línies, 10 línies, me l'apunto. Perquè...
0: Apunta-te-la, perquè és un gran sistema, eh? Com crear una novel·la negra? Doncs mireu, aquí teniu una de les pistes. 93-201-7474 677-3877-19 si voleu entrar al sorteig d'un d'aquests tres llibres signats per l'autor-autora que tenim avui visitant-nos a La Solució. Ja ho sabeu, ens heu de dir quin és el vostre llibre de capçalera pel que fa a novel·la negra. Ens podeu trucar o ens podeu escriure al WhatsApp. Fem una pausa i a la tornada també us preguntaré sobre les portades, el disseny gràfic. També és un gènere, no?
9: Sí.
10: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
11: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
10: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
11: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
12: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
9: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
13: Benvinguts a la millora del dia.
14: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
13: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Tu qui t'imagines que t'envia aquesta coca?
15: No en tinc ni idea. Algú de la feina, perquè s'estan escollonant tots aquí.
13: No.
16: Hola, Jaume.
13: Jaume, qui és?
15: La meva dona.
13: És el Jordi.
16: Ah, nen, ja està bé, eh? Vaja moment no t'has passat, tu, ara. Però escolta, de què va, això?
13: Oh.
16: Sí, és el meu pare.
13: Per què li envies aquesta coca a la Mònica?
15: Home, perquè si no, no l'haguéssim pogut tastar nosaltres.
17: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga...
13: Anem a repartir berenar.
17: A la tarda de Catalunya Ràdio.
18: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
19: Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio... Postdates.
20: Tradició és coronar oliveres. De cant espiritual, de Blai Bonet, 100 anys del seu naixement.
19: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya
17: Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Només per les músiques, jo ja estic xalant, eh?
5: Ja s'ha fet de nit a l'estudi a Catalunya
0: Avui
5: Ràdio.
0: Estem parlant de novel·la negra, com crear un èxit literari, una novel·la negra que ho peti a Catalunya. Som grans fans d'aquest gènere. Avui us estem demanant que ens truqueu i ens recomaneu llibres de novel·la negra. El 93-201-7474, el 677-3877-19. De seguida parlem de les portades. Abans, però, Miquel, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Què ens recomanes, Miquel?
21: Doncs mira, un llibre que vaig llegir fa ja bastant temps, de Manuel de Pedrolo, el del manuscrit del Segur Revision, però no és el manuscrit del Segur Revision. Es diu Joc Brut.
0: Joc Brut. Joc Brut.
21: Joc Brut. És un llibre basat en la Barcelona dels anys 40, en què hi ha tota una trama de, diguéssim, de... Bé, d'una femme fatal, un home bastant ingenu... Bé, hi ha una sèrie de coses... I el recomano molt.
0: Doncs l'apuntem.
21: El vaig recomanar a la meva dona quan encara érem nòvios, se'l va llegir, també li va agradar molt.
0: Per seduir-la, així m'agrada, recomanant novel·la negra per seduir. Doncs l'apuntem, Miquel, Joc Brut, de Manuel de Pedrolo, una abraçada, bonic, fins ara.
21: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Les portades, dèiem, les portades també són un gènere per se. Per què creieu que tenen aquest look, en anglès li diuen look and feel, no? En el fons són certament similars. És perquè el lector ho identifiqui? És perquè no volem... Si volem enganxar la narrativa, no volem enganxar el gènere?
3: Home, és veritat que són molt similars les que són del mateix gènere i és una manera d'indicar del que estàs parlant... Però sí que penso que potser a vegades et limita una mica la visió. O sigui, bueno, perdoneu, jo sempre obro jardins, però...
0: Obre jardins.
5: No, per això escrius eco-thrillers.
3: No, exacte. És a dir, la gent de màrqueting sap molt bé el que funciona i tenen raó, i la tenen, eh? I la tenen. Dit això, tu potser quan acabes una novel·la tens un concepte al cap del que és o del que has volgut dir, no? I tu t'imagines allò d'una altra manera. Llavors, trobar el mix no? és una mica el repte.
5: És un art.
4: Bueno, a més, moltes vegades la gent que fa dissenya la coberta no s'ha llegit tota la novel·la.
0: Sí? Clar. Ha llegit una mica el to, no?
4: Suposo, o la sinopsi, o li han explicat una mica de què va, perquè et facis una idea, perquè, clar, n'han de fer tantes que no crec que tingui temps de llegir-se tant.
0: Tant de bo, t'imagines que la teva feina fos llegir un llibre i il·lustrar-lo, llegir un llibre i il·lustrar-lo. A tot això, el No dormiràs, 359 pàgines, L'udol de l'aigua, 345, Les ombres que ens acompanyen, 411. Quant de temps trigueu en escriure un llibre d'aquest tipus des de l'inici fins al final? Estem parlant de mesos, d'anys...
3: Un any i escaig.
0: Un any i escaig.
2: 18 mesos.
0: Carai, tu.
4: Sí, jo un any...
0: Any i mig, pels que no sou pares. 18 mesos, diu.
4: Any i... Sí, jo com la Laia, any i escaig. Normalment any. Un any, més un o menys, perquè més, no sé ells, però jo escric cada dia. Cada dia mínim 2 hores i mitja.
0: Això ja. És una altra, la rutina. Teniu una rutina de dir, com ara ve el Cesc, cada dia m'imposo 2 hores, tant si les faig servir o no, aquelles pàgines. Ho teniu així estandarditzat?
2: Jo sí, jo... Bueno, És una cosa que alguna gent sap, però jo escric cada dia que vaig a treballar una hora i mitja, perquè és l'estona que tinc en metro, i escric al metro.
0: Ho sabíem.
4: Això és molt fort,
0: És molt fort. I què fas, al mòbil?
2: Amb el mòbil.
0: Oh, em sembla un malson, això.
4: Sí, és també. Molt bèstia.
2: Home. No, però el que he explicat abans és que ho tinc tot molt endreçat.

0: cap a una, de fer dos transbords, doncs anar i tornar.
1: Hora i mitja.
0: Sí.
1: Escriure al mòbil, eh?
0: Sí, i després ho passo en un Word i ja està.
1: I vosaltres, però... Laia i Cesc, perdona'm.
0: No, no, però això, que això m'obliga, entre cometes, o tinc la llibertat de poder fer això.
1: És el teu espai.
0: No? És el meu espai.
1: I vosaltres, Laia i Cesc, com ho feu? Teniu rutines? En Cesc ja ens ha dit dues hores diàries, Laia,
2: sí,
1: tu?
2: Sí, jo també tinc rutines, el que passa que no sempre escric. Al principi, si estic explorant més, doncs que és molt divertit. No? Doncs estàs fent recerca, te'n vas por ahí, vas amb la llibreta amunt i avall. Després, quan he de posar-me a escriure, sí que tinc rutina, sobretot de llevar-me més d'hora, tenir les hores més tranquil·les, quan no hi ha criatures, quan no... no? Quan estàs així. Tot i que després, l'any passat, vaig començar a escriure en un bar i vaig veure que també em funcionava molt bé, a la tarda. I ara m'ha canviat una mica l'horari del cervell.
1: I música o no música?
2: Sí, jo tinc una banda sonora de cada
1: concreta
2: novel·la. Sí.
1: Ah,
3: jo sóc silenci absolut, absolut, no puc ni una tele de fons, ni els nens, per això necessito les 5 i mitja del matí jo, quan està tothom dormint. És curiós, eh? Perquè jo ho penso, sí, i de vegades ho he provat, quan, no? Dic, va, aquesta tarda estic com molt inspirat, vaig a, mentre estan mirant la tele, em poso música. No, no, sí, incapaç. Silenci
1: fort, eh?
3: Absolut,
1: com funciona cada cervell.
3: Sí,
1: jo sóc molt Laia, eh? Estic veient, Laia.
2: Sí, oi? Sí. Una mica.
1: Sí, música de fons, i entro com una espècie de, quan escric, una espècie de, com un mantra repetint-me, no? I entres en aquell, perdoneu-me l'anglicisme, aquell mood, no? I aleshores sí que és el xip escriure, no? El xip posar-t'hi, perquè la banda sonora mateixa t'hi porta. Interessant que de cada llibre tinguis una banda sonora diferent.
2: Sí. Per tant, sí, tinc una banda sonora i tinc un diari que escric durant, mentre el procés que estic fent a cada novel·la. El meu diari és d'aquella novel·la, llavors parla de la novel·la, però també de les coses que em passen. I cada novel·la tinc el seu diari adjunt. Digues.
1: La teva editora està pensant, això és publicable també, eh?
2: Això no ho hauria dit mai.
1: Això és publicable també.
4: És que estic pensant tantes idees. O sigui, una llista de Spotify per posar de fons mentre es llegeixen els llibres.
1: 5 de la matinada, a la tarda, aquí l'Oriol, els trajectes en metro amb el Caos i el Candy Crush, aquí
4: després,
1: cadascú.
4: No, i presentar-nos de convidats al Club de Lectura dels Mossos quan hi vagin ells tres. I gravar-ho i passar-ho a la
1: Podem
4: solució.
1: Podem fer-ho, això, no?
4: Això seria
1: fantàstic. A veure què diuen els Mossos. Exacte. No, no, jo crec que això que ha dit el sergent per antena és vinculant.
4: Intendent.
1: Ja li he pujat el càrrec.
4: Això, mira, arroba Núria Parlon,
1: que se li
4: pagui. Parlem amb ella i ja està. Mira, la Marta recomana La noia del llac, del Miquel Santiago, i atenció al combo que està a punt de fer. M'he llegit No dormiràs, i és brutal. Estic acabant Les ombres que m'acompanyen, i estic enganxadíssima, i he de reconèixer, Cesc, que una mica perduda. Enhorabona als dos. I ara em tocarà... llegir el de... La Laia diu, a veure si em toca.
1: Això és el que, com volem dir, a veure si així aconsegueixo que em toqui.
4: Acceptem diners en efectiu. La Magda diu, recomano el llibre Alguns callen, altres maten, de la Raquel Gámez Serrano. La Lara recomana novel·les del seu company de feina. Concretament, el Jordi Coll, que ha publicat 5 novel·les, destaco dues, diu El pont de les mentides i El preu de la sang. I ens escriu un escriptor, també, de novel·la negra. Concretament, de novel·la negra i humor, és el Joan Carles Ventura, que té unes novel·les amb el meu detectiu, el Fletxa. Per cert, que l'Armand recomana Joc brut, també, de Manuel de Pedrolo, que ens la recomanava...
1: El Miquel,
4: que ens trucava. Exacte. Sí, per cert, no, una pregunta pels parells, perquè, clar, hi ha molta gent que no estava avesada a llegir novel·la negra. El Ramon, dic, soc verge en aquesta matèria, però veient la passió amb la que parlen els convidats, m'hi hauré d'enganxar. I l'Elisa, que tampoc ho era, recomana algun llibre per començar a endinsar-se en aquest univers. Què puc fer-hi?
1: Ara us demanarem, els tres autors que sou aquí, no val recomanar els vostres propis llibres o els dels companys, d'acord? Un llibre per iniciar-se en el món de la novel·la negra. Abans, però, Enric, bon dia. Hola, Enric.
5: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
5: Molt bé.
1: Què ens recomanes, Enric?
5: Mira, jo us recomano dues novel·les del James M. Cain.
1: James M. Cain?
5: Sí. Tant una com l'altra són, obres mestres.
1: Sí.
5: La primera, més coneguda per tothom, és El carter.
1: El carter.
5: Que truca dues vegades, de les quals s'han fet tres pel·lícules.
1: Sí.
5: I l'altra, Double Indemnity, doble indemnització, seria.
1: Doble indemnització, aquesta no la coneixia.
5: Sí, també. James M. Cain, la pel·lícula la va dirigir, ara no recordo, un director poc conegut, però bueno, la Lana Turner va ser l'actriu John Garfield, i són exemples típics de novel·la i pel·lícules negres.
1: Oh!
5: Fem fatal, detectiu, o agent d'assegurances, crítica social, en fi...
1: M'encanta com ho defineix l'Enric, ja només pel to... pot saber que és un autèntic lector de novel·la negra, que només et falta un cigarro i un barret, eh, Enric? Escolta'm...
5: fa 3 anys i 2 anys.

0: de fumar, ja estic content d'això, i el barret el vaig deixar a l'Emili.
1: Gràcies per trucar-nos, Enric, una abraçada, bonic.
0: A vosaltres.
1: Fins ara. Adéu, adéu. Va, heu pensat ja? Cesc, Oriol, Laia...
2: Jo sí.
1: Sí? Va, Laia, fot-li.
2: Jo li recomanaria Les parts vermelles de la Maggie Nelson.
1: Les parts vermelles de la Maggie Nelson.
2: Si no, la Rebecca McKay també està bé. Mm-hmm. Perquè tenen un punt així més íntim, com més de narrativa, no? Però, però tracten el tema, són personatges interessants. La Maggie Nelson és autobiogràfic, o sigui, està narrant el procés judicial d'una mort d'una familiar, de la germana de la seva mare.
1: Uau!
2: I és molt interessant com ho fa, i ho fa molt bé, i té un vocabulari molt evocatiu, i jo crec que és una bona entrada, sense ser allò novel·la negra.
1: Les parts vermelles de la Maggie Nelson. Amb quina et quedes, Oriol, per això, entrar, iniciar-se en la novel·la negra, si hi ha algunes persones que ens estan sentint que diuen no estic iniciat en aquest registre, doncs endavant les propostes.
3: Per entrar, fa molts anys que me la vaig llegir i em va encantar una novel·la del John Katzenbach que es diu El psicoanalista. Fa que sí la Laia.
4: Laia approves.
3: Em va encantar. I després també, l'únic que no sé si per iniciar-se seria l'Oceo, doncs, a Sang Freda del Truman Capote.
1: A Sang Freda de Truman Capote i John Katzenbach, el psicoanalista. Cesc, quedes tu.
4: Jo tiro més a prop. Tiro més a prop. Fa poc he descobert que, no sé amb qui ho parlava l'altre dia, em va dir, no el coneixies? Dic, la veritat és que no, en Víctor de l'Àrbol. La trilogia que té, vaig a provar-ho, a veure si m'agrada, i la veritat és que m'ha atrapat moltíssim. El primer llibre és Nada en esta tierra, i la veritat que jo crec que per iniciar-te, no, moltes vegades amb novel·la negra, molta gent quan em diu jo no sóc de novel·la negra i he començat, han de ser aquests llibres que t'atrapen des del principi, amb el compte enrere aquest que dèiem abans.
1: Es diu la trilogia del sicario sin nombre, de Víctor de l'Árbol, sí. Nadie en esta tierra, 2023, El tiempo de las fieras, 2024, i Las buenas intenciones, d'aquest any, el 2026.
4: És una trilogia molt bona.
1: Doncs aquestes recomanacions dels nostres autors. Fem una última pausa i a la tornada, última recomanació que ens feu vosaltres i seguim parlant amb aquests escriptorassos que tenim avui a La Solució, l'Oriol Canals, la Laia Vilaseca i en Cesc Cornet. Si participeu avui a través del WhatsApp o del telèfon, al 93-201-7474 o al 677-387-19, us podeu endur un exemplar signat pels mateixos autors, el No dormiràs, L'udol de l'aigua i Les ombres que ens acompanyen. Ara tornem.
5: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: Ben! La nit dels ignorants és una escola de llengua.
1: Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
0: On es fan reflexions inèdites.
2: Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
0: Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
3: Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
0: Busquem les històries de nit més humanes.
4: Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
0: I on els oients ens regalen les orelles.
5: Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
6: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
5: Ets brillant.
6: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
7: Som 3Cat.
8: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
7: a Catalunya,
8: a Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
9: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
7: Linkat.
10: Linkat.
11: Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
8: Linkat.
7: Linkat.
8: A Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
12: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
13: D'acord.
6: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
14: Conxita Badia, us sona?
6: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
16: Però si no tenim temps de res,
17: no direm res.
16: No,
17: no.
16: Per favor.
17: No direm res perquè passa el temps.
16: És que ara els he dit, ara parlarem. Què parlaràs? Si queden 2 minuts, Antònia.
17: Vinga, 2 minuts per fer què?
16: Ai, doncs per parlar de novel·la negra, perquè ja sabeu que a Catalunya ens encanta la novel·la negra i nosaltres volíem saber com s'escriu un èxit de novel·la negra. Hem parlat d'on escriuen, com es documenten, com és el seu procés de creació i d'organització. Elements, digueu-me un element que no pugui faltar en les vostres novel·les. Allò de dir, és que això ja ha de ser imprescindible en una de les meves novel·les.
18: Element. Clar, jo per mi és les relacions entre els personatges.
16: Relacions entre personatges?
18: No només el personatge, sinó com es relacionen entre ells. I ha de ser sí o sí.
16: Sí o sí. Laia.
19: Per mi és la natura i els personatges.
16: La natura i personatges? I Oriol?
20: Jo un motiu de fons de pes i els personatges també.
16: I al final, quin percentatge d'importància té? Un bon final.
19: Jo crec que és important, eh? És important i ha de ser satisfactori, però no ens hauríem d'obsessionar amb aquesta cosa de sorprendre a tota costa.
16: Mm.
19: Vale? No, estiguem tranquils una mica, també.
17: Anem a calmar-nos.
16: Per l'Ala hi ha un 50, per l'Oriol...
20: Per mi crec que és molt important.
16: 80?
20: Sí.
16: Un 80 i pensés?
18: Sí, per mi 80 i sobretot que sigui creïble.
19: Però jo no he dit 50, això
16: ho
19: és
16: trampes.
19: Ho he dit
16: jo.
17: Benvinguda.
16: Ai, senyor, avui hem parlat amb l'Oriol Canals, No dormiràs, amb l'Ala i a Vilaseca, L'udol de l'aigua i amb en Cesc Cornet, Les ombres que ens acompanyen. Tenim pendents, aquí otorguem aquests 3 llibres meravellosos signats. Recordeu el nom de la persona guanyadora, eh?
17: Mira, el llibre de la Laia és per l'Anna, que recomana La por de la bèstia, de l'Anna Moner. El llibre del Cesc és per la Rosa, que recomana Essències criminals, de Maria Àngels Soler. I el llibre de l'Oriol, per la Laura, que recomana La noia amb el tatuatge de drac, de l'Stieg Larsson.
16: Doncs de seguida us els dediquem i de seguida ens posem en contacte amb vosaltres per dir-vos com heu de recollir aquests llibres. Gràcies a tots els que heu participat, però sobretot gràcies als 3 autors que avui han vingut a parlar de novel·la negra. Oriol Canals, gràcies.
20: Moltes gràcies.
16: No dormiràs, espero que canviï. Laia Vilaseca, L'udol de l'aigua, gràcies, estimada.
19: Moltes gràcies.
16: I Cesc Cornet, Les ombres que ens acompanyen, gràcies per ser-hi.
20: Moltes gràcies.
16: Fran, tornem demà i ho fem amb en David Balaguer parlant del fracàs.
10: Els jutges hauran d'escoltar els menors en qualsevol procediment que els afecti, sense mínim d'edat. Bon dia, són les dues.
13: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
10: La nova llei de protecció de la infància obligarà a escoltar tots els menors sense edat mínima i a posar la seva seguretat i les seves necessitats al centre de qualsevol decisió, Joan Bota.
21: Ho ha aprovat el govern espanyol en una reforma legal que vol garantir que en situacions de violència els drets dels suposats agressors, com una custòdia compartida, no es converteixin en una amenaça per infants i adolescents.
10: Més detalls des de Madrid. Paula Brujats.
22: Sí, la reforma ha de resoldre deficiències de la llei actual i protegir millor els menors. Els jutges hauran d'escoltar sempre els menors, encara que tinguin menys de 12 anys. Es posa límits també a les custòdies compartides i s'endureix el control per a professionals que treballen amb menors d'edat. És un pas endavant, diu la ministra d'Infància, Cira Rego, però a la llei li queden mesos de tramitació per arribar a ser una realitat.
23: La reforma que aprobamos hoy supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha. Durante años se ha dudado de alguna manera de su palabra y se ha señalado, se ha criminalizado a las mamás protectoras.
10: Mentrestant, Israel allarga fins diumenge la detenció dels dos activistes de la flotilla Global Summit que va capturar la setmana passada en aigües internacionals. Corresponsal Jordi Brascó.
24: El Tribunal d'Esquelon accepta la petició de la Fiscalia de continuar interrogant els activistes basant la seva decisió en proves secretes que ni tan sols els advocats defensors han pogut veure. Per això han decidit presentar recurs.
10: Mentrestant, l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran viu les seves hores més delicades després dels atacs creuats entre les parts ahir mateix.
21: L'operació de Donald Trump per intentar reobrir l'estret d'Hormuz i la resposta iraniana amenacen de provocar la represa de la guerra. El preu del petroli s'en ressent i es manté per sobre dels $110 al barril de Brent.
10: El creuer de luxe amb un brot de hantavirus podria atracar les Illes Canàries, segons que estan negociant l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol.
21: Hi ha 5 catalans a bord. Al Matí de Catalunya Ràdio, el director d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que s'està evacuant fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades, i ha llançat aquest missatge de tranquil·litat.
25: El riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco y atenderlo en el sistema sanitario.
10: I la plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com la porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
21: Amb més d'un 1,5 milió d'usuaris registrats, 3CAT és la tercera plataforma més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i Netflix.
10: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
26: Bon dia.
10: L'Espanyol i el Girona es compliquen la permanència.
26: La victòria del Sevilla ahir a la Lliga deixa els dos equips a 3 i 2 punts només del descens, respectivament. A més, l'Espanyol la pròxima jornada juga al camp del Sevilla, partit importantíssim per la salvació. El clàssic del cap de setmana, els preus de les entrades s'estan enfilant moltíssim. Encara hi ha entrades per al públic general, però a partir de 1.000 euros... I avui es decidirà el primer finalista de la Champions, sortirà de l'Arsenal Atlètic de Madrid, l'anada va acabar amb empat a 1, i recordem que podreu seguir aquest partit a la transmissió especial que farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
10: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia. No sé si tenim a punt la comunicació amb la Clàudia Serra per saber com tenim la circulació.
26: La tenim, la tenim, sí, la tenim, sí, disculpeu.
10: Endavant, Clàudia, endavant.
26: Bon dia, dèiem que la incidència més destacada en aquests moments és a la P7 a Castellbisbal. Hi ha dos carrils tallats direcció Girona per un accident i uns 7 quilòmetres de circulació amb congestió. A la mateixa carretera entre la Granada i Avinyonet del Penedès, atenció perquè unes obres tallen també un carril cap a Barcelona, i a la C-17 dos camions avariats afecten la circulació, un talla un carril a Tona cap a Barcelona i l'altre al Figaró cap a Vic, sense provocar en els dos casos problemes greus.
10: I ens falta el temps.
27: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Francesc Mauri, bon dia.
28: Bon dia.
10: Què ens espera a les pròximes hores? A veure...
0: Doncs una miqueta el que estem tenint aquest mes de maig, aquests pocs dies d'aquest mes, típic de pluges, i que no falten ni faltaran a la seva cita. De moment, avui, 7 litres per metre quadrat anglès, tot just aquests ruixats i tempestes comencen, i ara mateix afecten a diversos indrets, sobretot del prelitoral, des de l'Ebre fins a l'extrem nord, punts del Pirineu i Prepirineu. I aquesta tarda és en aquestes comarques, però especialment les del prelitoral, on poden descarregar localment amb intensitat elevada. Això vol dir força aigua en poca estona, que no vol dir grans quantitats de precipitació. I a destacar que els propers dies continuarem tota la setmana amb aquesta línia. Potser de tots els dies que vindran fins diumenge, el que menys ruixats de tarda portaria, tot i que alguns sí, serà demà dimecres.
1: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Gràcies, Francesc, bon dia.
0: Bon dia.
27: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El govern espanyol amplia la llei de protecció dels menors i obligarà els jutges a escoltar els menors en qualsevol procediment que els afecti, tinguin l'edat que tinguin. La mesura, que per ser realitat s'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats, pretén corregir els errors i els retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents en casos de violència masclista o sexual. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
2: Què tal, bon dia? Sí, perquè hi ha un clar repunt de la violència contra els menors, l'actual llei es queda curta i si vol posar remei amb aquesta reforma, com a canvi significatiu, com deia, s'obligarà els jutges a tenir en compte sempre la versió dels menors en tots els procediments judicials que els afectin. Això ara no passa, només se'ls escolta a partir dels 12 anys i també s'endureix els criteris per atorgar custòdies compartides si té un impacte negatiu per als nens i nenes. Cira Rego, ministra d'Infància i Joventut.
23: Esta reforma, la reforma que aprobamos hoy, supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha. Ya no es una cuestión arbitraria o subjetiva.
2: Una altra novetat de la reforma és que reforcen els controls per als professionals que treballen amb menors per evitar casos de violència i que també es prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental, sense base científica, però que en alguns casos s'utilitza per desacreditar la versió dels menors.
23: Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos, primero, que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias que no tienen en cuenta sus necesidades. Y luego, en segundo lugar, porque es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
2: La llei també obligarà a ampliar l'assistència gratuïta per a tots els menors. És un pas endavant, diu el govern espanyol, important, però recordar que el d'avui és només el primer pas d'aquesta llei, que li queda molt camí per davant. Fins a finals d'any no s'enviarà al Congrés, llavors ja quedaran pocs mesos de legislatura i haurà de trobar al Congrés els suports per aprovar-se del tot i per ser una realitat.
1: Aquesta reforma de la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència preveu que a partir d'ara s'escolti els nens de qualsevol edat en els processos que els afecten, des de la separació dels seus pares, per exemple, a possibles abusos o a la relació amb l'administració que els tutela. Fins ara, aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. Ara serà qualsevol edat. Sovint, les resolucions no tenien en compte el que havien dit els nens i prevalia l'opinió dels adults, Montse Poblet.
3: Sí, Sílvia Jiménez Salinas, presidenta de l'Observatori dels Drets de les Persones del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, valora molt positivament el canvi d'enfocament que comporta aquesta ampliació pel que fa a la protecció de l'interès del menor. A partir d'ara, les interlocutòries o resolucions administratives i judicials hauran de justificar explícitament com s'han valorat els interessos del nen o de la nena de qualsevol edat per prendre decisions relatives a la seva vida.
4: L'opció paternalista, era els hem de protegir. Els hem de protegir de la justícia, de l'advocacia, dels jutges, i per tant nosaltres opinem com a adults que és el que millor els hi convé. Ara és donar-li la volta i dir, no, és que és un tema de dret fonamental. Se'ls ha d'escoltar perquè és la seva vida.
26: La mesura aprovada avui pel Consell de Ministres també estableix que si un menor expressa rebuig a un dels seus progenitors, se n'hauran d'investigar els motius abans de prendre qualsevol decisió i que mai se'ls obligarà a estar amb un agressor o presumpte agressor. La mesura també incorpora que n'hi ha prou amb el consentiment d'un progenitor perquè un menor d'edat víctima de violència pugui accedir a l'atenció psicològica, social o jurídica i endureix els requisits per exercir feines que impliquin el contacte habitual amb nens i adolescents.
1: Mentrestant, la Fiscalia considera que hi ha indicis molt contundents per tal que els pares del nadó suposadament maltractat i a qui van detenir el mes de març a Barcelona continuïn tots dos a la presó. Els seus advocats han demanat a l'Audiència de Barcelona que els deixin en llibertat amb mesures cautelars. El nadó, de només un mes de vida, va estar ingressat, recordeu, durant 4 setmanes a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron després d'haver passat dies abans per diversos centres sanitaris. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
5: Bon dia. La Fiscalia qualificat de sòlids i rotunds els indicis delictius contra els pares, fins i tot per la suposada agressió sexual. A més, hi veu risc de fugida, ja que poden enfrontar-se a una hipotètica condemna de molts anys de presó. També creu que poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge. El fet que aleguen les defenses que un gen congènit podria estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, és una hipòtesi que ja van descartar els metges forenses des del primer moment, un cop van reconèixer el nadó. Les lesions van ser de tal magnitud que l'Hospital Vall d'Hebron, on treballava d'infermera la mare, ho va posar en coneixement dels Mossos al març i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i ara està amb una família d'acollida. L'Audiència decidirà aquesta setmana si els deixa o no en llibertat.
1: Passant 11 minuts de les dues, Israel prorroga fins diumenge la detenció dels activistes català Saif Abukashek i brasiler Tiago Ávila, membres tots dos de la flotilla Global Sumut i que estan detinguts des de dijous en aigües internacionals. Un jutge d'Ashkelon ha considerat la petició de Shin Bet de retenir-los uns dies més acusats de vincles amb Hamas. Ho ha seguit des d'Ashkelon mateix el Jordi Brascó. Bon dia.
24: Bon dia. Unes proves secretes a les que els advocats defensors no han tingut accés han convençut el Tribunal d'Ashkelon per acceptar la petició de la Fiscalia israeliana d'allargar l'empresonament de Tiago Ávila i Saif Abukashek fins diumenge, mentre els serveis secrets israelians els continuen interrogant. Un canvi substancial respecte a l'anterior vista en què el jutge només va concedir la meitat de dies sol·licitats per la Fiscalia. La decisió ha indignat els advocats defensors que immediatament han presentat un recurs per a l'alliberament dels dos activistes. Argumenten que no s'han presentat càrrecs formals i que la llei israeliana no se'ls ha d'aplicar perquè no són ciutadans locals i, a més, se'ls va detenir a més de 1.000 quilòmetres d'aquí. La pròrroga preocupa els advocats per dos motius: pels maltractaments que els activistes denuncien que reben constantment i pel seu estat de salut, tenint en compte que ja porten 5 dies de vaga de fam i els esperen, com a mínim, 5 dies més.
1: I mentrestant, diversos activistes que anaven a la primera flotilla que va sortir de Barcelona i que va interceptar Israel, entre ells l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, declaren aquest matí a l'Audiència Nacional a Madrid. És arran de la denúncia que van presentar contra el govern israelià per delictes contra la comunitat internacional i crims de lesa humanitat. Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
7: Bon dia, Òscar. Doncs sí, en aquests moments les declaracions encara continuen a l'interior de l'Audiència Nacional. De fet, en aquests moments seria l'exalcaldessa de Colau qui està declarant. Pel que ens han explicat abans d'accedir al tribunal, ella i els quatre activistes més que han testificat denuncien haver patit agressions i fets que podrien constituir crims contra la humanitat durant la intercepció de la flotilla per part de l'exèrcit israelià la tardor passada. Arran d'aquests testimonis, la Fiscalia ara decidirà si obre diligències contra Israel per aquests fets. L'exalcaldessa de Barcelona acusa la Unió Europea còmplice i lamenta que sigui la societat civil qui hagi de liderar aquest tipus d'accions.
8: Y aquí estamos luchando colectivamente desde la sociedad civil para hacer lo que deberían hacer los estados y especialmente los gobiernos europeos, que es pararle los pies a un estado genocida, a un estado criminal.
7: L'advocat que porta la causa, eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, explica que les declaracions dels testimonis han assenyalat diferents als càrrecs de l'exèrcit israelià i, a banda de Netanyahu, també dos membres del seu govern.
9: El ministro Kars, que és el ministro de Defensa, el ministro Ben-Gavir, que és el ministro de Seguridad Nacional, que, si recordáis, se personó en las cárceles donde estaban los detenidos, humilló a los detenidos.
7: Demà a l'Audiència Nacional seguiran les declaracions d'altres activistes que també viuen en aquesta flotilla interceptada a la tardor, entre ells l'actual regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Corones.
1: I mentrestant, aprova l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran després dels atacs creuats ahir mateix al Golf Pèrsic. La tensió ha escalat arran de l'operació de l'administració Trump per intentar reobrir el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz, clau pel comerç mundial de gas i petroli i bloquejat des de l'inici de la guerra. L'endemà de disparar míssils contra els Emirats Àrabs Units, l'Iran ha amenaçat ara d'utilitzar més força en el conflicte, Jordi Baró.
6: Més calma avui a l'estret d'Hormuz, tot i que la tensió està en el punt més alt des de l'inici de la treva àrab. Fa gairebé un mes, l'Iran va atacar els Emirats Àrabs Units i els Estats Units van destruir llanxes ràpides iranianes. L'alto el foc és fràgil i Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar de la faç de la terra l'Iran. Ara s'hi ataca els seus vaixells desplegats a l'estret d'Hormuz per escortar els vaixells carregats de gas o petroli que ja estan paralitzats. La Unió Europea ha condemnat els atacs de l'Iran contra objectius civils i ha demanat una desescalada. Emmanuel Macron, president francès.
11: Demanem el cessament de qualsevol hostilitat, el retorn de les negociacions diplomàtiques i el de la llibertat de navegació. Qualsevol escalada d'atacs unilaterals contra petroliers, portacontenidors o forces terrestres és un error que alimenta la guerra i condueix a l'escalada.
6: El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran viatja avui a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg Abbas Araghchi. Suma així una altra trobada amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Putin a Sant Petersburg.
1: I en un altre conflicte que tenim obert, Rússia, de moment, ignora la treva anunciada per Zelensky, que ha de començar a partir d'aquesta mitjanit. Putin manté la seva proposta d'alto el foc només per divendres i dissabte, coincidint amb la desfilada militar del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
12: Bon dia. Silenci poc habitual del Kremlin que no aclareix si aturarà o no els combats aquesta nit, tal com li demana Zelensky. El president ucraïnès ha impulsat aquest alto el foc dos dies abans del que planteja Putin, perquè està convençut que el dirigent rus només vol una treva de poques hores per blindar les celebracions del 9 de maig. Per això Zelensky li respon que si de debò li interessa un alto el foc, el que ha de fer és respectar-lo des d'aquesta mitjanit i demostrar que realment vol aturar la guerra. Però Rússia, per ara, obvia la contraproposta ucraïnesa i ja els ha amenaçat amb un atac massiu amb míssils contra Kiev si dissabte envien nous drons cap a Moscou. Putin ja ha pres mesures per protegir la desfilada, que serà una de les més curtes que recorda, sense tancs ni míssils, i amb la previsió que el president rus estigui exposat al mínim temps possible a la plaça Roja. Aquest matí ja hi ha hagut retards i cancel·lacions a tots els aeroports propers a la capital russa i han començat els talls intermitents d'internet mòbil a la ciutat, que han de durar fins després del dia de la victòria.
1: Passen dos minuts d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i després de la publicitat, última hora sobre aquest creuer amb persones afectades de hantavirus.
14: Catalunya migdia.
15: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
18: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
19: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
28: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
29: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
31: Tu
0: novia tuya?
10: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
0: Sí, tu prima.
13: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
16: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
20: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
21: Catalunya migdia.
1: Passen 20 minuts de les dues. El Ministeri de Sanitat acaba d'informar que aquesta tarda, juntament amb un equip de l'OMS, aniran a revisar el creuer de luxe on hi ha un brot de hantavirus amb un equip d'epidemiòlegs. L'objectiu és comprovar l'estat dels passatgers i prendre una decisió sobre on ha d'atracar el vaixell i si finalment serà o no a les Canàries. De moment, hi ha 7 persones infectades per aquest virus que transmeten, recordeu, els rosegadors, de les quals 3 persones han mort, Mònica Mas.
22: Sí, el director d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'estava quan fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades i que si atraca finalment a les Canàries estan preparats per aquest tipus de brots infecciosos.
23: El riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
22: Dels passatgers n'hi ha 5 de catalans dels 13 que tenen nacionalitat espanyola. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a TV3 que hi han estat en contacte des del primer moment.
25: Hem tingut contacte per correu electrònic i em consta que el Departament d'Exteriors també està pendent d'aquestes persones. Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
22: El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a Cap Verd quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. El hantavirus es transmet per inhalació de partícules o contacte amb l'orina o els excrements dels ratolins infectats. L'OMS no descarta la possibilitat que el contagi s'hagi produït fora del creuer en un viatge abans de pujar al vaixell d'alguns d'aquests passatgers.
1: El detingut per l'assassinat de la veïna d'Esplugues de Llobregat, després d'haver estat 72 hores sota tutela policial, ha passat tot el matí a les dependències judicials d'aquest municipi del Baix Llobregat. David Àngela, pendents encara de les mesures que pugui decretar el jutge, oi?
27: Doncs encara no se saben les mesures que decreta el jutge, tot i que, segons Mossos d'Esquadra, el detingut ha arribat ben d'hora al matí aquí als jutjats. Mentrestant, l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, assegurava que la seva és una ciutat segura.
30: És evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà, parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets. No?
27: Recordem que a les xarxes s'ha obert un debat sobre les motivacions del crim. Sectors d'extrema dreta el van vincular de seguida amb el terrorisme jihadista, però des del govern es va negar aquesta possibilitat i s'ha apuntat a un brot psicòtic.
1: Doncs precisament la Generalitat ha deixat clar que aquest brot psicòtic continua sent la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra i ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat. El govern de Salvador Illa manté que, en el que portem d'any, els delictes amb arma blanca han anat a la baixa i per això asseguren que Catalunya és un país segur. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
31: Què tal? Bon dia. Sí, el govern també ha intentat contrarrestar la sensació d'inseguretat que s'ha instal·lat en alguns entorns i amb les dades a la mà, la consellera portaveu ha defensat que els incidents amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets. Per tot això, Sílvia Panic ha dit que cada cop és més segur anar pel carrer.
32: Catalunya avui és un país més segur que fa un any. I continuem treballant, i això ens esperona a continuar treballant, perquè la seguretat i la convivència és quelcom fonamental per a aquest govern.
31: Des de l'oposició, Junts ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior i, en canvi, Esquerra i els Comuns fan costat al govern. Sentim el portaveu de Junts, el Salvador Vergés, i la portaveu d'Esquerra, Esther Capella.
33: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu,
2: i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
3: Ara per ara no creiem que hagi de comparèixer el president de la Generalitat per donar explicacions per uns fets que s'estan investigant, que mirats en conjunt no tenen relació entre ells.
31: D'entrada no serà el president, però el govern ja ha confirmat que la consellera d'Interior donarà explicacions al Parlament sobre el crim d'Esplugues.
1: I en aquesta mateixa reunió, el Consell Executiu d'avui, el govern també ha aprovat, Albert, una mesura clau pels pobles més petits de Catalunya. A partir d'ara, se simplificaran els tràmits per acabar amb l'odissea dels plans urbanístics i els municipis de menys de 2.000 habitants ho tindran molt més fàcil per poder planificar la construcció d'habitatges.
31: Sí, perquè actualment qualsevol municipi està obligat a redactar un pla d'ordenació urbanística, el famós POUM, per decidir sobre el paper de quina manera i cap a on pot créixer. Redactar aquesta macroplanificació amb informes i estudis de tot tipus és un autèntic calvari pels micropobles perquè han de seguir els mateixos criteris que grans ciutats com, per exemple, Barcelona o l'Hospitalet. Doncs bé, ara el govern ha sacsejat tota la normativa per reduir els terminis a més de 600 pobles de Catalunya, de manera que podran fer les avaluacions molt més ràpides i estalviar-se normes que han de complir ajuntaments més grans. L'alcaldessa de Susqueda, Eva Vinyoles, n'ha posat un exemple gràfic al Matí de Catalunya Ràdio.
4: A partir d'ara, no, doncs la gent podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Doncs per nosaltres això ja és un gran avançament, no? Perquè tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
31: Els alcaldes dels pobles petits aplaudeixen aquesta mesura, però avisen que encara els queda molta feina per fer perquè segueixen ofegats per la burocràcia.
1: Més coses. D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar. A banda de les prop de 2.000 persones que dormen al ras, n'hi ha unes 400 en assentaments i en locals ocupats, unes 3.000 en equipaments públics o privats i 3.500 persones més que viuen en allotjaments temporals d'urgència a Marriera.
5: El Matí de Catalunya Ràdio ha actualitzat les dades i ha pogut parlar amb algunes de les persones que viuen en tendes de campanya a tocar de la Ronda Litoral. El perfil és molt heterogeni, hi ha joves estrangers, molts d'ells algerians, que sobreviuen venint ferralla, però també persones de nacionalitat espanyola que s'han vist abocats a viure al carrer.
6: Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal, treballadora.
7: I al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tan poca habitación, porque no tienes nada. ¿Cómo vas a trabajar?
8: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
5: Algunes fins i tot tenen feina, però tot i això no poden pagar ni una habitació. Des del govern recorden que han impulsat un pla de xoc de 30 milions d'euros per donar suport als ajuntaments que en tenen les competències. Mentrestant, la llei per fer front al sensellarisme continua encallada al Parlament des de fa ja 4 anys.
1: Generalitat, Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats de la ciutat han portat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, arran d'un vídeo on explica que quan s'avorreix va, textualment, a caçar moros. Aquest compte, que es va obrir fa 7 mesos, té 31.000 seguidors. Girona, Clara Jordan.
9: En el vídeo, el responsable de Girona Perduda, Travis Gómez, conversa amb un altre influenciador d'un perfil similar mentre passegen pel centre de la ciutat.
11: Cuando me aburro, me pongo, como digo yo, a cazar moros. ¿Por qué digo a cazar moros? Porque quien está delinquiendo es moro.
9: Unes expressions intolerables i racistes, segons les entitats, agreujades pels milers de reproduccions que han aconseguit. Zoé Darawi és un dels portaveus de les entitats.
12: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores exposar-se a lo que és la violència ultra.
9: Demanen a la Fiscalia una intervenció exemplar perquè consideren que els continguts publicats per Girona Perduda i d'altres perfils similars tenen conseqüències immediates per la població migrant i les entitats que els ajuden. Ajuntament de Girona i també Generalitat han fet arribar el vídeo a la Fiscalia perquè analitzin el cas i estudiïn si té recorregut judicial.
1: L'atur ha baixat aquest mes d'abril a Catalunya en 9.000 persones, coincidint amb la Setmana Santa i amb l'inici de la campanya turística. També és bona la dada d'afiliacions a la Seguretat Social. N'hi ha 38.000 més. Es frega els 4 milions d'ocupats. Però això contrasta amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació, perquè el primer trimestre de l'any ha estat el pitjor en una dècada, tret de l'any de la pandèmia, Mireia Salà.
0: Per sectors on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria, amb el tret de sortida de la campanya turística. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, destaca sobretot l'augment d'afiliats a la Seguretat Social.
10: Molt positives. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
0: En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos. La setmana passada se sabien les dades de l'EPA, amb un atur del 10%, el pitjor dels últims 3 anys. I això ha sumat a un augment dels ERO en el primer trimestre. N'hi ha hagut un 34% més respecte al mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors.
1: Doncs precisament sobre l'actualitat econòmica, el Banc Sabadell guanya gairebé 350 milions d'euros fins al mes de març. És un 29% menys del que va guanyar el primer trimestre de l'any passat. Una caiguda dels beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. El conseller delegat del banc, César González Bueno, ha explicat que mantenen, però, els objectius de rendibilitat i remuneració dels accionistes, en part gràcies a la venda divendres passat de la seva filial britànica, el TSB, al Santander, que diu que amb ells ja no donava més rèdits.
13: Yo recuerdo que cuando llegué al banco lo primero que me dijo el consejo es que vendiese TSB. Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros. Lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios. Y lo hemos vendido muy bien porque el comprador puede llevar esa operación, la puede llevar más lejos integrándola en una estructura mayor.
1: Passa pràcticament un minut de dos quarts, una cosa més abans de la publicitat. La dona de Salt, al Gironès, detinguda per matar d'una ganivetada al seu company, continua a comissaria a l'espera que el jutge la citi per declarar. Tots dos vivien de fa mesos en un traster sense llum que havien ocupat en un garatge del poble. Girona, Fèlix Martín.
14: Avui ha transcendit que la dona de 31 anys va clavar un ganivet a la cama del seu company i això va provocar que es desagnés. Ella mateixa va anar ahir la tarda a la comissaria dels Mossos de Salt per explicar-ho i va quedar detinguda. No consten antecedents entre els dos. Els veïns han explicat que ocupaven un traster d'un garatge comunitari des de fa uns mesos. Des de l'Ajuntament de Salt han fet públic un comunicat aquest migdia en el que donen el condol a la família i amistats i els ofereixen el suport dels serveis municipals. També es demana prudència i respecte amb la investigació que hi ha en marxa per intentar aclarir els fets que continuen sota secret de sumari.
1: Passant gairebé dos minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
15: Catalunya migdia.
17: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
18: Per Barcelona.
17: És la cursa al Cort Inglés.
18: Participa-hi amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
17: El 100% del que es recolli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
18: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
3: Frena el feixisme espanyol i català.
2: Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
4: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
2: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
5: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
2: Altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola, Anna.
6: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
7: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
0: Catalunya migdia.
8: Passen gairebé 4 minuts de 2 quarts. La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com la porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita avalada per més d'un 1,5 milió d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament l'any 2023. A més, la plataforma 3CAT és la tercera plataforma més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i de Netflix, Montse Camps.
9: Sí, és un fet que posa en valor Cristina Villà, directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3CAT.
10: 3CAT és el projecte més rellevant del segle XXI per a l'audiovisual en català. Un veritable canvi de paradigma i també el major increment d'inversió al sector dels darrers anys. Això ens ha permès posicionar-nos i competir de tu a tu amb les grans plataformes i ens ha permès també la capacitat d'arribar a nous públics. 3CAT no és només una plataforma, és una eina en clau de país en un moment de canvi radical del consum audiovisual.
9: Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva pels 60 anys d'emissió en català i recull de comunicació radiofònica per haver superat el 1 milió d'oients diaris, una fita històrica de la ràdio en català. Altres guardonats són Esther Vera per la consolidació del diari Ara, que dirigeix, com una de les capçaleres de referència del país. El diari de Sabadell per ser una referència del periodisme local català. La docusèrie Hospital de Proximitat de TV Mataró i la xarxa audiovisual local per com contribueix al prestigi dels serveis públics de salut de tot Catalunya. I el Banc de Sabadell per la campanya de màrqueting i comunicació al llarg del procés d'OPA per part del BBVA. A tot això, el Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi, una emissora que també ha funcionat com a eina de cohesió social. Els Premis Nacionals de Comunicació s'anunciaran oficialment després de la reunió d'avui del Consell Executiu del Govern de la Generalitat i es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
8: I no deixem de parlar de nosaltres, de 3CAT. Perquè en Titó i molts més personatges del Super 3 s'afegeixen a 3CAT en viu, una experiència inèdita per viure tot l'univers 3CAT. Es farà els dies 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
9: Serà el plat fort pel públic infantil, un espectacle musical amb el Titó, el Mic, els Beta i molts altres. Al llarg del cap de setmana pujaran fins a 4 cops a l'escenari perquè així puguin arribar tots els supers. A banda dels espectacles, cada programa infantil tindrà un espai propi amb tallers, activitats i jocs. Hi haurà el Titó, el Mic o una mà de conte i pels infants més grans, Fang, Fuet o els Beta. A més, al súper tindran l'oportunitat de conèixer els personatges del Super 3. Més enllà de l'univers infantil, també es podran viure en directe programes clàssics com el Polònia, l'APM o l'Atrapa amb si pots, activitats relacionades amb el programa Crims o referències a nous formats com la Travessa. Les entrades gratuïtes per 3CAT en viu estan disponibles des d'avui. A més, al Palau de Sant Jordi dissabte s'hi farà el Foraster i diumenge s'hi farà el concert d'Eufòria. En aquest cas, cal comprar les entrades que ja estan disponibles.
8: I més coses. Tot a punt per l'edició més gran de Retro Barcelona, el saló dedicat al videojoc clàssic que se celebrarà els dies 16 i 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet. A més dels jocs, dels punts del joc, la programació inclou visites destacades del Japó, una nova Game Jam i el rescat d'un videojoc relacionat amb Gaudí, Montse Mas.
11: El més destacat d'aquesta 11a edició és l'ampliació de l'espai, que ara ocuparà tota la Farga. Seran 8.000 metres quadrats amb 400 punts de joc originals, com explica el director del Saló, Carles Garcia.
12: Ja tenim tota la Farga sencera. Hem posat més màquines, que al final és el que la gent vol. La gent vol venir a gaudir d'aquella experiència original dels anys 90, a jugar amb les màquines d'arcade, a jugar amb els ordinadors, amb aquell maquinari que malauradament, moltes mares, i dic mares perquè són les qui ens tiraven les màquines, no? I alguns hem de tornar a rescatar.
11: Retro Barcelona també rebrà la visita de dues de les figures més influents de la història de la música per a videojocs, les compositores japoneses Michiru Yamane i Yoko Shimomura. A més, el Game Jam arribarà a la tercera edició amb la participació de desenes d'estudiants que desenvoluparan un prototip jugable i es presentarà Gaudí al vent de Barcelona, que és un videojoc japonès dels anys 90 relacionat amb la figura de Gaudí, restaurat i localitzat a Tòquio, que aviat es podrà jugar en català. Aquesta serà l'última edició del Saló en el seu format actual, perquè a partir de la tardor es fusionarà amb el Saga i el BSN Game Fest, en el que serà el Saló de videojocs més gran del sud d'Europa.
8: I acabem amb teatre.
6: Té de calòrica!
13: Comença l'acte!
6: Té de calòrica! Té de calòrica!
8: Perquè dues de les companyies més destacades del panorama català, Té de Teatre i La Calòrica, s'uneixen per primera vegada en el projecte conjunt Les Dones Piñeiro, que mostra el paper silenciat de les dones en les lluites obreres i sindicals de les últimes dècades. Barcelona, Òscar Callau.
14: Ambient d'entusiasme i excitació en l'acte de presentació d'aquesta història familiar, de gènere, de classe i d'identitat que firma la nova companyia Té de Calòrica, que de moment és efímera, ja que s'ha constituït només per posar en marxa Les Dones Piñeiro, una història de lluita pels drets de la dona explicada en to de comèdia. Sentim la Carme Pla, de Té de Teatre.
15: És un espectacle que parla d'una família i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones molt silenciada i molt invisibilitzada.
14: La col·laboració entre Té de Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies. Sentim Esther López, de La Calòrica.
16: Bé, aquesta col·laboració creiem que és un esdeveniment a celebrar perquè ens ajuntem dues companyies amb dos equips i això és una cosa, una rara avis, no? Aquí ajuntem dos llenguatges, dos estils.
14: Les Dones Piñeiro veurà el Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027. Les entrades ja són a la venda al web del teatre.
0: Catalunya migdia.
8: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
8: Amb la complicada situació tant per l'Espanyol com pel Girona a la classificació de primera.
17: Quan falten 4 jornades perquè acabi la Lliga, els dos equips catalans tenen el descens massa a prop.

0: Sevilla va guanyar 1-0 la Real Societat i això complica i molt la situació tant de l'Espanyol com del Girona, que ara mateix són a només 3 i 2 punts respectivament de la zona de descens. Mirem quins calendaris tenen els dos equips, que en el cas de l'Espanyol, el primer maig difícil, a més, serà dissabte, perquè és que juga precisament contra el Sevilla, que és el rival, és un dels rivals directe, vaja, per salvar-se Jan Ortuzar.
1: L'Espanyol té 4 partits per tancar la permanència, aquest dissabte, com has dit, a Sevilla, i després a casa contra el Athletic Club, el Sadar contra Osasuna, i finalment a casa contra la Reial Societat. Amb aquest panorama i la victòria d'ahir del Sevilla, el partit de demà a la capital andalusa s'ha convertit en un partit de valor doble, per sumar tu i per deixar tocat a un rival que només té un punt de marge sobre el descens. Abans del derbi del 3 de gener, l'Espanyol era 5è amb 33 punts en 17 jornades, a només 2 punts de la quarta plaça. Ara, 4 mesos després, l'Espanyol té 39 punts i el descens a només 3 punts, 6 punts de 51. Avui l'Espanyol fa jornada de descans i demà al matí reprèn els entrenaments.
0: Doncs l'Espanyol, situació complicada, a 3 punts a la zona de descens, i el Girona, el que dèiem, només a 2 punts, Eduard Solà.
2: Fa just un mes el Girona tenia 8 punts d'avantatge sobre el descens, i tot i els avisos de Michel, la permanència semblava molt a prop. Però les 3 derrotes consecutives davant Betis, València i Mallorca, sobretot aquestes dues últimes davant rivals directes, han fet que el descens ja sigui només un partit. La derrota inesperada davant el Mallorca divendres passat a Munt

0: El que hem de fer és guanyar el pròxim partit, recuperar-nos bé i afrontar aquesta sèrie de partits que tenim cada 3 dies. I això és el que hem de fer.
1: Ara l'Arsenal lidera amb 76 punts davant el 71 del City amb un partit menys. Si el conjunt de Londres guanya els 3 partits que li queden contra el West Ham, Burnley i Crystal Palace, serà campió de la Premier independentment del que faci l'equip de Guardiola.
2: Suïssa, en canvi, la situació contrasta totalment amb aquesta que ara ens explicava la Maria a la Premier, perquè un dels equips més modestos de la competició, el Thun, ha aconseguit el miracle. Contra tot pronòstic, Marta s'ha proclamat campió de la Superliga.
3: I a més ho ha fet amb autoritat. Atenció als seus números, 14 punts de diferència sobre el segon classificat. És l'equip que més victòries ha aconseguit i també el que més gols ha marcat i el que menys n'ha encaixat. Per si això no fora prou, ho ha fet en la primera temporada de l'ascens després d'uns quants anys en segona. Fins a dia d'avui, el Thun, club fundat en 1899, tenia en el seu palmarès un subcampionat l'any 2005 com a millor resultat, a més d'haver disputat 2 finals de Copa, però sense premi. Enguany, amb la segona plantilla més econòmica de la Superliga Suïssa, ho ha revolucionat tot. Este èxit s'ha celebrat també en casa de Genís Montolio, un defensa barceloní que ha passat d'estar a punt de la retirada després de passejar-se pels camps de segona B a ser ara campió de Lliga i disputar la Champions la pròxima temporada. Competició que ja coneixen ara fa 20 anys, l'home que dirigeix avui l'equip des de la banqueta, el suís Mauro Lustrinelli, era el golejador d'un equip que va arribar a disputar la màxima competició continental.
2: I un apunt més a futbol. La temporada dels equips de futbol de la ciutat de Lleida ha estat desastrosa, amb el descens dels 3 equips de la ciutat que juguen en categories més altes. Els conflictes fora del terreny de joc han marcat una temporada que esportivament, com dèiem i s'ha vist, ha resultat nefàstic aquí d'alta.
4: Doncs sí, ha estat una temporada pèssima que ja va començar amb un Lleida que havia perdut la categoria als despatxos per culpa dels problemes econòmics i un Atlètic Lleida que va aconseguir l'ascens comprant, justament, aquesta plaça. El conflicte fora del terreny de joc ha estat sempre present i no ha ajudat a corregir la situació al camp. L'Atlètic Lleida, antepenúltim, ha baixat a tercera federació i el Lleida, últim, i amb el futur del club a l'aire, cau a la Lliga Elit. Els de Jordi Cortés venen de caure golejats en la penúltima jornada.
5: Mira, acaba 4-1 i has de quasi donar gràcies de que no hagi estat pitjor. Els errors puntuals, de deixadesa, no sé si deixadesa o faltes de concentració propi d'aquest context de partit que venim a jugar avui aquí. No res, ja hem passat el penúltim, ara últim tràmit.
4: A tot això cal sumar-hi el descens de l'AEM a la segona federació femenina quan ho tenia tot de cara per salvar-se l'última jornada. El tècnic és Rubén López.
6: No em surt una altra cosa que agrair la jugadora al seu esforç aquests mesos, però no ha sigut suficient. Jo per la meva part també demano disculpes i poc més.
4: Curiosament, Lleida, Atlètic Lleida i AEM han compartit durant bona part de la temporada el camp d'esports, un altre dels motius de discòrdia entre els clubs de la ciutat. Només el Mollerús s'ha salvat just al final de la Lliga a la tercera federació, salva els mobles al futbol de Ponent.
2: I amb motor, avui a París s'ha presentat el Dakar 2027, que tot i el conflicte al Pròxim Orient, es farà a l'Aràbia Saudita, Maria.
1: Sí, malgrat la inestabilitat a la regió, l'organització manté l'aposta pel desert saudita per 8è any consecutiu. Davant d'aquests dubtes sobre la seguretat, el president de la Federació de Motor de l'Aràbia Saudita, Khalid bin Sultan Al-Abdullah, ha assegurat a la presentació que el país és totalment segur.
7: Els darrers esdeveniments a la regió han suscitat preguntes, però alhora han donat respostes. Han demostrat que l'Aràbia Saudita és estable, que els nostres sistemes són forts, que les nostres fronteres són segures i que el nostre enfocament continua on hauria de ser.
1: Aquesta edició 2027 començarà una mica abans del que és habitual i es correrà de l'1 de gener fins al 15 i la seu serà la ciutat de negocis Rei Abdullah, que es va construir fa només 20 anys a la riba del Mar Roig. En aquesta ciutat es farà la sortida i també l'arribada final de la prova. Així en parlava Nani Roma del circuit.
8: El que he vist serà una cursa difícil, com l'any passat. Jo crec que serà dura un altre cop, la segona setmana possiblement més dura que la primera. Hi ha la part de la primera setmana, la part de Ha'il, que tornem una part al nord-est de Ha'il, on hi ha el camel gras, on hi ha les dunes, on hi ha la sorra, que són etapes molt, molt exigents.
1: I serà un Dakar de rècord perquè concentrarà el quilometratge d'especials més gran des de que el rally es corre a l'Aràbia. 8.400 quilòmetres, dels quals 500,

0: 5.300 seran cronometrats.
1: I altres informacions al dia amb l'Eudald Serra. La capitana del Palau d'Hoquei Patins, Berta Busquets, es retira al final d'aquesta temporada.
2: Busquets deixarà l'Hoquei Patins després de 15 temporades a l'Hoquei Lliga Femenina, totes amb la samarreta del Palau i de guanyar tots els títols de la història de l'entitat. Nascuda a Palau Solità i Plegamans, aquesta és la seva 15a temporada amb el club i ha jugat tota la seva carrera amb la samarreta groc i negre, aconseguint l'ascens des de segona catalana fins a l'Hoquei Lliga. Ha guanyat 5 lligues, una Copa de la Reina, 3 Supercopes d'Espanya, 3 lligues catalanes i 3 Champions amb la samarreta del Palau i amb la selecció espanyola, 3 Mundials i 3 Europeus.
1: Déu-n'hi-do la quantitat de títols que ha guanyat Berta Busquets. En bàsquet, ha mort l'exjugador del Barça, José Piculín Ortiz.
2: L'expivot porto-riqueny ha mort víctima d'un càncer als 62 anys, va jugar al Barça la temporada 90-91, però també ho va fer altres equips de la Lliga CB, com el Saragossa, l'Andorra, l'Unicaja o el Madrid. També va jugar a la Lliga Universitària Nord-Americana i a l'NBA amb l'equip dels Utah Jazz.
1: Hi ha algun apunt més, Eudald?
2: A l'Euroliga de bàsquet, avui tercers partits del play-off de quarts de final, són el Hapoel de Tel Aviv Madrid, 2-0 pels blancs, i Mónaco Olympiacos, també 2-0 pels grecs. Això vol dir que si guanyen aquests, ja seran equips de Final Four.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordeu, a Catalunya Ràdio Més Esports, a partir de les 7, amb el Tot Costa, i avui hi ha la transmissió especial dels partits de Champions a l'antena digital de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45, amb les semifinals que juga avui entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid. Una transmissió amb el Sergi Andreu i el Ricard Torquemada i altres companys de redacció d'esports. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
3: Són les 3.
4: Catalunya Migdia.
3: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia després que a la primera us hem explicat que els infants de menys de 12 anys també tindran dret a ser escoltats per un jutge en qualsevol procediment que els afecti. Fins ara només els adolescents ho podien fer. És el més destacat de la reforma de la Llei de Protecció de la Infància, que vol posar la seguretat i les necessitats dels menors per damunt de qualsevol altre criteri. També hem contactat amb Israel, que ha allargat fins diumenge la detenció dels dos activistes de la flotilla Global Summit, que va capturar la setmana passada en aigües internacionals. Són un brasiler i un català d'origen palestí. Israel diu que investiga els seus vincles amb Hamas. I ens hem fixat també en el creuer de luxe amb un brot d'antivirus que viatja per l'Atlàntic i que podria atracar a les Illes Canàries, segons que estan negociant l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, i el govern espanyol. En aquest creuer hi ha 5 catalans a bord. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir ara mateix, Joan Bota?
5: Doncs mira, una notícia d'última hora. Tenim dades sobre el procés de regularització. La Secretaria d'Estat de Migracions, de fet, la Secretaria d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha avançat que 200.000 migrants ja han fet els tràmits per regularitzar-se en aquest procés extraordinari impulsat pel govern espanyol. Això quan fa 20 dies de l'arrencada del procés, ho ha dit des de Barcelona, on s'ha reunit amb el delegat del govern espanyol a Catalunya i també amb representants del govern. Anem cap a Barcelona. José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Sí, valoració positiva de com està anant la regularització. La secretària no ha donat xifres catalanes. Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya, sí que ha indicat quines són les xifres que han aconseguit evacuar d'expedients d'arrelament.
7: Que el Real Decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho, digamos, una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes. Teníamos 46.500 en Cataluña, ya hemos resuelto más de 21.000 en apenas unos pocos días y esperamos como máximo en 7-8 días hábiles hacer el 100%.
6: L'arrelament, que hi ha pendent, calcula que tenen tramitats el 60% d'aquests expedients. Aquí també s'han reunit les conselleries, els consellers de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, el de Política Lingüística, Xavier Vilà, i la d'Igualtat, Eva Menor. Queda pendent d'aquesta reunió la facilitació de les xifres catalanes que d'un moment no s'han facilitat. Miquel Jarque, José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Més qüestions. Els comuns demanen al govern que prorrogui la gratuïtat de Rodalies més enllà d'aquest dissabte i Esquerra ho condiciona al bon funcionament del servei. Sentiu Jèssica Albiach i Esther Capella.
8: Els mateixos usuaris ho estan dient. La xarxa continua sent un camp de mines, que està plena d'obres, que van retards. Per tant, fins que no estiga garantit tot el servei en totes les línies, no s'hauria de tornar a cobrar.
9: Si tornem i no funcionen els trens, pues, hauran de fer marxa enrere. Bueno, no serà la primera marxa enrere que han de fer.
5: La consellera Sílvia Panic ha deixat clar, però, que no s'allargarà aquesta gratuïtat dels trens un cop s'ha reprès bona part del servei després de les obres de millora. Divendres serà, doncs, aparentment, l'últim dia que es podrà viatjar de franc a Rodalies. Per cert, ara mateix hi ha retards de més de 20 minuts a l'R1 i l'R4, en tots dos casos per incidències a la infraestructura. La línia del Maresme és entre les estacions de Montgat i el Masnou, i a l'R4, que precisament avui ha recuperat el trànsit habitual entre Terrassa i Manresa, la incidència ja resolta ha passat a l'estació de Montcada Bifurcació. Els Estats Units diuen que l'alto el foc a l'estret d'Hormuz continua actiu malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió de l'Iran. El secretari de la Guerra, Pete Hegseth, adverteix Teheran, però, que si no són prudents hi haurà accions armades contundents de resposta.
10: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
5: I el govern de Pedro Sánchez preveu impulsar 179 normes noves entre lleis i reials decrets l'últim any de legislatura, entre els quals hi ha la llei dels pressupostos generals de l'Estat, la del finançament autonòmic, la de la modernització del sistema financer o la de la violència vicària i el tràfic d'éssers humans. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es compromet a portar al Congrés algunes d'aquestes normatives abans del 30 de juny, però admet que la dels primers pressupostos d'aquesta legislatura encara es farà esperar.
11: Ahora no es el momento, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, que no se les escapa a ustedes cuáles son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso. Pero esta situación pasará y nuestra idea, la voluntad del gobierno, es aprobar esa ley de presupuesto general del Estado y llevarla a tramitación parlamentaria.
3: Passen 5 minuts de les 3.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: I amb Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponés. Bona tarda.
13: Bona tarda.
3: La Isabel Lleuger, expert de Relacions Institucionals. Bona tarda.
14: Molt bona tarda.
3: I el periodista Marc Bataller. Bona tarda.
15: Bona tarda.
3: Tot bé?
15: Sí.
14: Bé. Tot molt bé.
3: Ui, quin bé més arrossegat he fet la Neus.
13: No.
3: No pots fer dues coses alhora. I estava responent-me...
13: Jo sí, perquè sóc una dona.
3: No, bueno, però no, s'ha demostrat
15: ja,
3: que no.
15: Ja tirem de tòpics.
3: S'ha demostrat que no. Jo no dubto que les dones ho puguin fer, però tu no, perquè estaves responent-me i regirant a dins del bolso i, clar, les dues coses no les podies fer alhora.
15: Buscaves un boli.
13: Perquè jo escric a mà.
3: Molt bé. Ui, ja t'estàs avançant, t'estàs avançant. Clar, us xivem les coses i no. Després passa el que passa. Gairebé diria que per al·lusions saludem a l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
3: Perquè aquest jo escric a mà de la Neus, ensenya'm un bolígraf i en ploma, a més, crec que va per tu una mica, no?
16: Sí, sembla que sí, sembla que sí. Mira, últimament m'he posat a aprendre una cosa i m'adono que quan necessito recordar-la, o sigui, memoritzar-la, si no l'escric, és que em costa molt més, no? De fet, fa dècades ja que estem deixant d'escriure a mà com totalment i això té uns quants inconvenients. Està superdemostrat que quan escrivim a mà s'activen com moltes més zones cerebrals. És a dir, que ens impliquem d'una manera més total que no quan escrivim amb un teclat, que llavors només s'activen algunes parts del cervell. A banda, hi ha molts estudis que conclouen que escriure a mà es potencia l'aprenentatge i la memorització, i on dono fe. Ja sabem també que la memorització últimament està molt mal vista, diguéssim que té molt mala premsa, però jo crec que és bastant fonamental memoritzar unes quantes coses. Però, a més, diuen que escriure a mà també millora la capacitat de concentració, la paciència, i fins i tot hi ha alguns que parlen de que té un valor terapèutic, no?, això d'escriure a mà. Jo, la veritat és que recordo fer exàmens de dues hores a la universitat, que acabaves amb la mà allò destrossada de tant escriure, i ara hi ha un estudi a Alemanya que, ara de fa uns anys ja, que diu que només un 40% dels alumnes aguanten mitja hora seguida escrivint amb una lletra legible. Vull dir que realment hem perdut com la capacitat d'escriure. Els teclats són molt còmodes, fan que tot sigui molt, es pugui llegir, sigui més intel·ligible, podríem dir, però jo crec que, a més, això d'escriure és que ens connecta amb nosaltres mateixos d'una altra manera, no? Perquè el teclat és com una mena d'interfície externa, no? És com una mena de pròtesi, podríem dir, no? I llavors, aquelles paraules que escrius són teves, però potser no ben bé d'una manera tan íntima com quan les traça la teva pròpia mà, no? Amb tot, jo confesso que no escric gaire a mà. Vull dir que potser és un procés irreversible. Vosaltres escriviu a mà, com ho teniu?
3: Mira, ara t'ho diré, faré de xivato. La Neus porta una llibreta tota escrita, efectivament, a mà amb la ploma. La Isabel Lleuger fa un intermig, perquè ve amb una tablet però té una mena d'estri, que és com un bolígraf, i el que fa sobre la tablet és escriure a mà. Per tant, pren notes a mà, no
16: amb un teclat. Escriure amb una tablet també
3: sí,
16: val, no?
3: Sí, sí. I el Marc també ve amb una llibreta i un bolígraf. Jo també tinc el bolígraf i fulls. No, sí, sí, però tinc per exemple, les reunions són dels pocs que encara vaig amb llibreta i amb bolígraf. Per tant, aquí sí. I és que ara estava pensant que ara ens trobarem 5 boomers explicant què bé que ho fem d'escriure a mà i que els més joves es deuen pensar, ja venen aquests avis, a explicar-me que ho hem d'escriure a mà. Però no sé vosaltres com
14: no,
3: ho veieu.
14: No els més joves. És a dir, jo la redacció... No, tampoc descobriré res, no? Però la majoria dels companys de la meva redacció, de la redacció aquí a Barcelona... Per exemple, quan fan una entrevista per un reportatge, no sé, per telèfon, no?, o videoconferència, ells prenen les notes ja directament a l'ordinador o al telèfon. I jo els dic, o sigui, jo seria incapaç, amb això que des de fer dues coses, o sigui, jo, que, en fi, ja he fet unes quantes entrevistes a la vida, jo a l'entrevista, quan veig una frase que em crida l'atenció, possible titular, possible destacat, m'ho escric, però... Sóc incapaç d'estar prenent notes permanentment mentre estic a l'entrevista. I ja no et dic amb un teclat. Per tant, quan es diu que les noves generacions tenen menys capacitat de retenció, penso, bueno, amb algunes coses potser sí, i amb altres no, perquè ells fan coses que jo no sé fer.
15: Sí, mira, l'altre dia el meu fill, que té 12 anys, es queixava que havia de fer un treball a mà. I deia, però és que jo vull fer ordinador. I dic, però per què te'l fan fer a mà i te'l fan deixar a l'escola i l'endemà continuar-lo? I no era perquè escrivís, sinó perquè no fes servir intel·ligència artificial.
3: Aquesta és una altra,
15: I ell m'ho ha reconeix. Diu, és que clar, no puc fer servir la intel·ligència artificial. Diu.
3: Cada vegada hi ha més professors que demanen treballs a mà perquè no se'n poden refiar que el que s'escriu a ordinador sigui tot acollit a pròpia.
15: És cert que al final tu pots acabar copiant, perquè ho pots buscar amb l'ordinador i copiar-t'ho, però no és ben bé el mateix.
16: Ja, però segurament si ho copies, saps, hi ha alguna part d'allò que te'n recordaràs, que si fas un retall i enganxa, que és el que fan, allò no hi ha cap mena d'implicació, no? Si ho has de copiar, vulguis que no, te'n recordaràs.
17: Sí, jo recordo que quan me pilla ja molt lejos, però quan jo estudiava la carrera la única manera de poder retenir era anar passant els apunts, anar subratllant, anar tornar a fer un resum, etc. I per mi era la manera de retenir. Però també és veritat que ara la meva realitat, com deia l'Òscar, jo tinc una tablet i aquesta tablet m'agrada i estic totalment enganxada perquè puc escriure a mà. És a dir, el pas de... Perquè ja va haver un moment en què no tenia aquesta solució. Si tenia una tablet, havia d'agafar i anar escrivent amb un teclat. I no m'agradava. Llavors he trobat una aplicació dins de la tablet que borro, subratllo, traspasso, torno a escriure, etc. I per mi és com ciència-ficció. Em sembla que és dintre del progrés és mantenir encara aquell mínim romanticisme que em fa anclar-me en el present i, sobretot, entendre i visualitzar. Perquè a mi em passa una cosa, jo tinc com memòria fotogràfica. Jo necessito veure-ho i llavors ho recordo. És a dir, quan jo penso en una cosa, un número de telèfon, si l'he escrit, sóc capaç de recordar-lo, no? I això em passa en moltes coses. Però també és veritat que, deia la Neus, no? Això de que les noves generacions són capaços de retenir i anar escrivint amb un teclat. I és veritat, és veritat. I també jo entenc que és una manera de retenir que probablement no estem ensenyats nosaltres. És a dir, nosaltres tenim un aprenentatge i unes bases d'aprenentatge, les que siguin, no? I amb aquestes bases d'aprenentatge som les que funcionem. Les noves generacions tenen unes bases d'aprenentatge diferents i, per tant, els hi funciona. És com quan tu tens una memòria gustativa, no? Jo me recordo que anar a un país on les teves referents de paladar no són els mateixos. Clar, no pots acabar sabent si allò és molt bo o no és molt bo, perquè la teva memòria gustativa està amb els pèsols i no està amb un aliment que tu no tens història d'allò. Llavors, jo crec que les noves generacions, no sé si retendran més o menys, però que la seva memòria d'aprenentatge els hi serveix igual del que a nosaltres ens servia l'escriptura.
15: Sí, abans la Carrota comentava que els estudiants, sobretot d'escola o de la universitat, gairebé no es poden passar ni mitja hora escrivint. La setmana passada, fa un parell de setmanes, va haver-hi un informe de la Universitat Autònoma de Barcelona que explicava per què hi havia tant d'absentisme. És una de les primeres universitats. I una de les claus que explicava és que deia que hi havia masses classes magistrals i que la gent havia de prendre massa punts i per això els alumnes no hi anaven. No tant per no prendre punts, sinó perquè consideraven que ja se'ls hi podia explicar o ho podien llegir en un llibre. Això, i per tant, que... recomanaven més classes dinàmiques i menys apunts.
3: Sembla que alguns estudiants el que es queixen és en una classe magistral, tot el que m'expliqui el professor...
15: Ho puc trobar en un llibre.
3: Ho puc trobar en un llibre o buscant-ho a internet, etcètera, etcètera. Per tant, no em cal anar a classe.
15: Exacte.
3: En canvi, si a classe es fa alguna mena de taller, alguna mena d'activitat, alguna cosa dinàmica en què jo hi hagi de participar, llavors tinc un reclam més per anar a classe, perquè per anar a sentir una classe magistral em puc posar una Tech Talk a través de YouTube o puc anar a internet, etcètera. Aquestes eren les raons que donaven alguns dels estudiants per justificar, sí, sí, a banda de la dificultat d'arribar a l'autònoma, perquè hi ha un desplaçament, o molts que també estaven compaginant els estudis amb una feina i això li dificultava la possibilitat d'anar a classe. Vull dir que hi havia altres raons. Però aquesta sí que és veritat que era una de la, d'això de, que, de fet, des de la universitat deien que una de les coses que volien fer era canviar les classes i que no fossin tant classes magistrals d'una hora i mitja d'un professor dictant, entre cometes, una lliçó.
14: Però em sembla interessant el debat. És a dir, perquè per més que tu vulguis...
15: Ens hem anat a l'altre tema, perdona, Carlota.
14: No, però per més que tu vulguis mantenir... Una mica amb el que deia la Isabel, per més que tu vulguis mantenir el teu sistema, fins i tot el teu sistema a l'hora de donar classes, si ells ja es formen d'una altra manera, has de buscar un equilibri entre com funcionen ells i com ha funcionat tota la vida l'ensenyament de la semiòtica, no? Que ens ensenyaven a nosaltres, que encara no sé molt bé per què, a la facultat, no? Llavors... trobar l'equilibri, doncs segurament és, que no és fàcil, però haurà de ser un dels propòsits dels professors.
17: Sí, sí. No, i a més,
14: jo crec que perquè no deixaran de buscar ahir els alumnes ni preparar-s'ho d'una altra manera.
17: Això no hi ha aturador ni hi ha sostre. I jo crec que hi ha vegades, quan he donat classes a la universitat i ens queixem o la gent es queixa, és que no saben res. Mentida, no? Saben unes altres coses.
14: Saben el que volen saber.
17: Exacte, i saben unes altres coses molt millor que nosaltres. Llavors jo crec que precisament en l'àmbit universitari el tema de les classes magistrals, tots recordem quan a l'Autònoma, precisament, jo vaig estudiar a l'Autònoma, no? Grans professors que tenien una quantitat d'informació espectacular i que eren molt enriquidors. Però clar, la realitat d'avui és diferent. Aquesta informació jo ja la trobo en un altre àmbit. Per tant, el professor no pot encara funcionar amb un mestratge clàssic. Per què? Perquè la realitat és una altra i necessito un altre motiu per anar a classes que em faci pensar, perquè la informació per la informació ja la tenim.
16: Jo crec que un dels problemes és que amb això de les classes magistrals, el que els hi passa, perquè la classe magistral, la gràcia que té, és precisament que t'estalvia temps, no? Perquè hi ha algú que sap molt d'allò i que t'ho compendia, t'ho resumeix i et dona moltes coses, de manera que no t'has llegit 300 llibres, bueno, que després te'ls pots llegir o no, sinó que en teoria t'estalvia temps. Però què passa? Que jo crec que com que estan acostumats a veure les coses i a veure vídeos a doble velocitat, clar, una classe magistral no te la pots saltar. I és així, no? I és així. I a més és aquest multitasking, que en això estic totalment d'acord, que el multitasking són més hàbils que nosaltres, però clar, el que requereix el multitasking al final és una memòria a curt termini, no? És retenir el que tinc ara, ho faig servir ara, però després ja no em cal, no? I clar, vull dir que aquí hi ha... diguéssim que sí que saben moltes coses, jo no dic que siguin idiotes en absolut, però que jo crec que això, a la llarga, ens atrofia com a espècie.
3: I després, sobre les classes magistrals, la Neus i jo que havíem compartit pupitres, diguem-ne, a la Universitat Autònoma a la prehistòria.
15: I havíeu estudiat
16: semiòtica? Jo també soc de l'Autònoma, vull dir, aquí som tots de l'Autònoma.
3: La Neus i jo de la mateixa promoció, vull dir, hi havíem compartit algunes classes i hi havia algunes classes magistrals en què estaves tota la setmana esperant que arribessin perquè les gaudies i d'altres que pensaves, mare meva, vaya tutxana, m'acaben de fotre, que no he entès res i que aquest home, sisplau, que canvi. I era el mateix estil de classe, però clar, hi ha professors que hi tenen més gràcia i d'altres que, pobrets, eren més justets. O com a mínim que no s'explicaven igual de bé. Sí. I la classe era el mateix model, però vaja.
15: Si em permets un exemple personal, jo des de fa 3 anys dono classes a l'Autònoma de periodisme polític. I gairebé el primer dia em vaig adonar compte que si, perdona l'expressió, si foties una xapa, desconnectaven completament, i normal. Potser perquè no en sabia prou jo, era d'aquests que dius que no sabia fer classes magistrals, no ho sé. Però sí que em vaig adonar compte que són alumnes de tercer i quart. Que, per tant, el que volien treballar molt era actualitat, debats, pràctiques... És a dir, i ells mateixos ho agraïen, que no volien que els expliqués la teoria del periodisme polític, sinó més poder treballar el cervell i quan sortissin de la facultat dir, doncs, he estat fent aquesta qüestió i aquestes sessions més dinàmiques, i això, evidentment, requereix molt més esforç que fer una classe magistral, per part del professor, em refereixo, perquè tu pots anar allà i explicar una hora i escolteu, i adéu.
17: Clar, perquè...
15: Però també és molt més enriquidor d'una banda i de l'altra.
14: Bé, és...
17: perquè tu tens el coneixement. I, clar, per tant, anar i explicar el teu coneixement...
15: És molt fàcil.
17: És molt fàcil, perquè per anys, per professió...
15: Sí, sí, per experiència, per anècdotes...
17: Per experiència, per el que sigui, en saps molt. Però realment, el difícil... Jo me'n recordo a la Universitat de Vic, l'any passat vaig anar a donar un parell de classes amb un postgrau que feien, sobre temes de reputació i institucions. Clar, el marc conceptual, els importava un pito. O sigui, quan tu comences a parlar d'exemples, de problemes, crisis, etc, en aquí tenen un
15: és
17: referent,
15: això.
17: I això els interessa, els motiva. I després, hi ha una altra cosa, jo crec, amb la Carlota ho deia, jo no sé si saben més o menys, jo estic convençuda que saben molt més que nosaltres, amb uns altres paràmetres, però molt més que nosaltres. I tenen una capacitat d'informar-se. Jo ho veig, per exemple, saben coses que a mi em sorprenen. Ostres, com pot ser que sàpigues això? Pues perquè, no sé si a través d'un TikTok, de les xarxes, etc, però estan molt informats. D'una informació que no és una informació amb uns canals ortodoxes tal com els entenem nosaltres. És que la nostra ortodoxia jo crec que ja està adequada.
14: El que passa, Isabel, abans citava l'exemple de la universitat, si tu només haguessis fet les assignatures que t'interessaven o haguessis anat a les classes d'aquests professors que deia l'Òscar que et queien millor o ho feien més bé o era més interessant, doncs segurament hi hauria coses que no hauríem après mai perquè sí, no ens interessaven. No? Jo abans feia la broma de la semiòtica perquè, en fi, era un os dur, però també aprenies coses. No? Per tant, el repte és que no només aprenguin allò que els interessa, sinó que coses que no els interessin acabin també tenint-les, no? I per això hi ha escoles, no sé, l'institut del meu fill, això que dèiem dels apunts, i clar, en fi, hi havia gent també a la facultat que sabies que eren els millors apunts de la classe, sí, perquè estaven superben fets, bona lletra... No.
3: Aquests els pots demanar.
14: Aquests els pots demanar, L'Òscar i jo encara podríem dir noms.
3: Sí, sí.
14: Però, clar, una de les coses que fan, per exemple, és els hi revisen els apunts en el sentit de que els ajudi també a pujar una mica de nota perquè entenguin que han de tenir uns apunts més o menys ben fets. Per què? Perquè com que tot és, com deies tu, no?, buscant a la IA i buscant-ho a través de l'ordinador o de l'iPad, depèn de les escoles, doncs s'ha abandonat totalment la tradició dels apunts, i és una manera també de retenir. I és veritat que en algunes escoles estan tornant a l'escriptura. Ahir o abans d'ahir escoltava a la ràdio que explicaven, crec que era Gran Bretanya, que estan ensenyant a alumnes universitaris a aprendre a llegir llibres llargs, que... Ojo, el que he dit. Alumnes universitaris a aprendre a llegir...
3: Atrofia.
16: Estem atrofiant.
14: Clar, sí, bueno, hi ha llibres, el valor de l'atenció, el canto de les sirenes, n'hi ha molts que a més, com científicament, demostren aquesta capacitat de retenció com ha baixat, també a nosaltres, també als adults. Però jo crec que torno al d'abans, és saber això, trobar l'equilibri entre el nostre món, que com la frase, no tornarà, i el seu.
17: Que tu deies un moment ara una cosa, Neus, allò de l'atenció. Jo no sé si a vosaltres es passa, però a nosaltres, que venim del món...
14: D'antes.
17: De l'antiguitat, del Cro-Magnon, jo em passa que estic veient una sèrie i en lloc de només veure la sèrie, estic també utilitzant el mòbil. I llavors t'has d'imposar a dir... O una pel·lícula, m'és igual,
15: Sí, sí.
3: I els que els agrada el futbol, mira un partit de futbol, sí, i amb el Twitter al costat.
15: Clar, no, per mirar els comentaris.
17: Clar, però sí. I dius, no em dóna la gana. O sigui, t'ho has d'imposar perquè el que et surt naturalment és... Ah, tu em deixaré aquest WhatsApp, a veure aquest Instagram...
14: Perdona, no un partit, i la multipantalla.
3: Sí, tot.
14: Que pots estar veient... Podeu estar veient quatre partits i el telèfon.
15: Però això era divertit, la multipantalla era divertit. Quan els partits eren a la mateixa hora, recordo el carrusel, però també prehistòria...
3: Està quedant tot molt lluny, tu estàs parlant del segle passat,
14: La multipantalla no és segle passat,
15: No, però el carrusel deportivo que molts havíem viscut de petits...
3: Sí, clar, xiulet.
14: Estic traumada.
3: Bé, doncs esperem que no hagi quedat tot molt boomer, però en tot cas la reivindicació de l'escriptura a mà, que també té els seus avantatges, sense renunciar a tota la modernitat. Carlota, gràcies.
14: Vinga,
3: bona tarda.
14: Gràcies. Adéu.
3: 8 minuts i seran 2:15. Una pausa i de seguida anem amb més coses.
12: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
18: Bon preu i esclar.
19: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tant,
20: a Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
22: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
23: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
22: Hòstia.
23: A la zona ocupada.
22: Ostres, això no ho he sabut mai.
24: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Catalunya migdia. Tot costa.
26: La temporada del 10.
27: Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
28: Moltíssim, com un cervet, això és màgia pura.
29: 10 temporades ja.
30: Això vol dir molt, el fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
31: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
30: Per molts anys i que en feu molts més.
32: Som 3CAT.
33: Catalunya Ràdio.
32: Som
33: 3CAT.
3: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Isabel Lleuger i el... Ui, m'ofego. I el Marc Bataller. Amb els temes del dia, el govern espanyol ha presentat avui una reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència. La proposta preveu que sempre s'hagi d'escoltar els menors perquè l'objectiu és garantir la seva seguretat. A partir d'ara, si la llei s'aprova, perquè ara ha de passar pel Congrés dels Diputats, el dret dels menors a ser escoltats serà en qualsevol edat. No com fins ara, que només era obligatori escoltar-se'ls a partir dels 12 anys. Ara, en tots els actes i resolucions administratives i judicials, s'haurà de justificar expressament com s'ha valorat l'interès de la criatura perquè la decisió que s'adopti protegeixi millor el seu benestar físic, emocional o psicològic. Aquest aspecte tindrà una especial incidència, per exemple, en les separacions violentes, de manera que l'interès superior pels nens i nenes serà allunyar-los de la persona que els violenta. Mai no podrà estar amb un agressor o presumpte agressor. Per això la llei deixa sense efecte el concepte que fins ara es tenia en compte, l'anomenat síndrome d'alienació parental, que és quan un dels progenitors suposadament manipula la criatura per tal que destrueixi el vincle familiar amb l'altre progenitor. Aquest concepte sovint s'usava contra les mares, ho ha dit la ministra Cira Rego.
34: La reforma que aprobamos hoy supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha. Durante años se ha dudado de alguna manera de su palabra y se ha señalado, se ha criminalizado a las mamás protectoras.
3: Una altra de les novetats de la llei és que n'hi haurà prou amb el consentiment d'un sol progenitor per tal que un menor d'edat víctima de violència pugui accedir a l'atenció psicològica, social o jurídica. D'aquesta manera s'evitarà que l'agressor pugui tenir capacitat de veto sobre el tractament o la reparació. En definitiva, un canvi substancial perquè ara el centre d'interès és el menor i no pas els adults que parlen per boca seva. Sílvia Jiménez Salinas és la presidenta de l'Observatori dels Drets de les Persones del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
35: L'opció paternalista, eh? Els hem de protegir de la justícia, de l'advocacia, dels jutges, i per tant nosaltres opinem com a adults que és el que millor els hi convé. Ara és donar-li la volta i dir, no, és que és un tema de drets fonamental, se'ls ha d'escoltar perquè és la seva vida.
3: És un canvi de paradigma, fins ara es tenia en compte l'opinió dels menors a partir dels 12 anys i ara no hi ha el límit d'edat i per tant un nen de 10 anys pot tenir veu i vot, per exemple, en el procés de separació dels seus pares sobre qui es queda la custòdia. No sé com ho veieu, s'entén òbviament la raó per la qual es fa, però també pot generar alguns dubtes.
14: Clar, jo no m'he llegit el text de la llei i tampoc no sóc ni advocada ni psicòloga, no? Amb això que deia ara la Jiménez Salinas. Amb el que s'ha explicat fins ara, a mi no em sona malament, la veritat, perquè crec que això que deia la frase d'aquesta de la Sílvia Jiménez Salinas, que són drets fonamentals dels infants i que és la seva vida, és realment així. és suposar que els tribunals en aquest cas i els experts en psicologia, no?, i en atenció psicològica als infants, doncs faran l'ús correcte de la informació que aportin aquests nens i nenes, no? A mi, d'entrada, escoltar-los no crec que hagi de ser res dolent, perquè si és perquè puguin ser manipulats, també ho poden ser ara, no? Per part d'un dels... del pare o de la mare en un procés d'aquests de separacions complexes. Mm. Vull dir, ara ja poden manipular-los, no? I, de fet, el que s'intenta és evitar que no puguin ser tan manipulats, arribat el cas, perquè se'ls escoltarà directament i d'una altra manera. Per tant, a mi, no, a falta de ser una experta, no em sembla malament.
15: Sí, sí, la mateixa opinió. És una llei que, fins i tot l'anterior, com heu explicat, anava contra certes dones, sobretot contra les mares, i aquí s'adopta aquest canvi de paradigma que fins i tot deia l'Òscar i l'experta la Jiménez Salinas. Passem de no tant protegir els infants, sinó escoltar-los i que tinguin els seus drets. Evidentment que hauran d'estar acompanyats de psicòlegs, com està passant ara. Com passa ara exactament. Però tota aquella llei que vagi encaminada a protegir els nens i nenes, i en aquest cas menors de 12 anys, la veig bé. Evidentment falta la lletra, però la música a mi em sona bé de moment.
17: Sí, jo també crec que el marc teòric és un marc que no pot desagradar a ningú, en tant que li dones també autoritat en el menor perquè pugui explicar i que pugui ser escoltat amb una mínim, com a mínim amb una autoritat semblant a la que és escoltat l'adult. I jo entenc que en el procés d'aquest, en el procés d'acompanyament, hi ha d'haver-hi psicòlegs, terapeutes i professionals que vetllin perquè aquesta escolta sigui una escolta veraç, no?, i que estigui ponderada, etc. Jo no tampoc conec el text de la llei i jo no sé si això s'emmarca només en un àmbit de la justícia en tant de les separacions o si és una llei que emmarca l'escoltem en els menors amb tot allò que hagin de decidir de la seva vida.
3: Llavors, no només és separacions, és a tot.
17: Exacte, doncs en aquest sentit, escoltem en els menors en tot allò que ens hagin de dir, del que pensen, del que volen, de la seva vida, etc. Estic d'acord amb que és positiu, però també hi veig una sèrie d'elements qüestionables. És a dir, la inseguretat, la volubilitat dels propis menors de períodes d'adolescència, presadolescència, que estan en uns profuns canvis que en un moment donat tots els que hem tingut fills, jo els meus ja són absolutament adults, però els que heu tingut...
0: Els que els tenim adolescents.
17: Sabeu
3: que aquí no hi ha canvi, perquè fins ara, a partir dels 12 anys, ja hi teníem paper. El canvi és que ara, fins i tot per sota de 12 anys, també la seva opinió...
17: Que tots sabem lo volubles que poden ser, lo influenciables que poden ser, i com una decisió que en un moment donat amb un nen amb 10 anys acaba prenent, no és una decisió que amb 14 prendria. No? Llavors, jo crec que aquí... està molt bé, però que crec que s'ha de ser molt curós i tenir en compte que aquesta influència que són capaços de que la influència que qualsevol adult pot exercir amb un menor és una influència que el menor després pot minimitzar, pot relativitzar o pot al revés fer-la pròpia i fer-se doncs bandera d'un determinat desig quan no és el seu. I jo crec que a més, i després hi ha una altra cosa, jo crec que el fet de que és com quan, no sé si recordeu, que uns menors poden decidir que volen canviar de sexe en una determinada edat, molt i molt, quan són molt petits, em sembla que és a partir de 12-13 anys, no? Crec que hi ha tota una sèrie de qüestions que està molt bé tenir-les sobre la taula, però que s'ha de ser molt escrupolós amb les conseqüències que tenen aquestes decisions, no? I jo crec que també que això, que la volubilitat dels menors no és algo que s'hagi de relativitzar, que s'ha de vigilar molt el que vol dir donar-li la credibilitat absoluta o que se l'escolti com si fos una autoritat absoluta. Que això no vol dir que no se l'hagi d'escoltar i que no tinguin una certa autoritat. Però jo crec que s'ha de mirar molt bé com es fa.
15: Sí, però aquí també és on entra la feina dels experts. És a dir, la feina dels psicòlegs, dels educadors socials, de saber si aquesta voluptibilitat afecta o no a la decisió que està prenent. I que és on es posa èmfasi també la llei, perquè la llei també ho diu clarament, com passa fins ara. O sigui, ara el que s'ha canviat és el llindar cap a 12 cavall, que totes sèries de decisions, quan hi ha separacions o altres qüestions, sempre han d'estar acompanyats d'aquell psicòleg o aquell expert que digui realment el nen l'acompanyo. És quan a vegades també els menors declaren en judicis, no de separacions, sinó de fets més violents, que també hi ha tota aquesta protecció, en aquest sentit, protecció, no en el mal sentit, sinó protecció amb la seva declaració perquè pugui anar ben encaminada.
14: A mi m'ha cridat l'atenció això que deies, Òscar, de que un dels canvis és que amb que un dels progenitors digui que ok, doncs ja poden tenir l'atenció psicològica a infants que han patit algun tipus de situació...
3: Clar, fins ara calia tots dos, i clar, si hi ha un que està exercint alguna mena de violència sobre el menor, podia vetar i evitar que això passés.
14: Això hauria d'estar resolt, ja fa temps, clar, això... És a dir, un infant que ha patit una situació d'aquestes és que hauria de ser obligatori que tingués atenció psicològica, independentment de si els pares la reclamen o no, però ja no et dic si a més a més es permet que perquè un no vulgui pel que sigui, doncs no la pugui rebre. Això jo crec que és una cosa que m'ha sorprès perquè no sabia que era així i realment hi hauria d'estar arreglat.
3: Abans que feia la Isabel referència sobre el canvi de sexe a nivell espanyol, els majors de 16 anys poden sol·licitar el canvi de sexe i de nom al registre civil per si mateixos, entre 14 i 16 anys ho poden sol·licitar-ho assistits pels seus representants legals, pares o tutors, i entre 12 i 14 anys poden sol·licitar un canvi mitjançant un expedient de jurisdicció voluntària requerint l'assistència dels representants legals. Per tant, a partir dels 12, però sempre amb un representant legal, i només a partir dels 16, de manera
14: individual. Som els pares.
17: Sí, a mi em sembla que això, no?, és molt delicat. És molt i molt delicat. És a dir, i això no minimitzo ni infravaloro la problemàtica personal, emocional i psicològica que ha de viure algú que vol canviar de sexe i que té 12 anys, no? Però crec que és molt, molt, molt delicat i que s'ha de... Bueno, que probablement els professionals ja estan fent bé la seva feina com perquè en aquest acompanyament realment sigui un acompanyament que la traçabilitat posterior doncs no et faci, no et passi factura, no? I estic d'acord amb una cosa que deia la Neus. A mi em sembla imprescindible que quan un menor ha patit una situació determinada, no necessiti que hi hagin els dos progenitors qui donguin el vistiplau per tenir un suport psicològic que l'acompanyi, no? I jo et diria més, jo et diria que el suport psicològic l'hauria de tenir encara que els dos progenitors consideressin que no el necessita, no?
14: Sí, és el que deies, que hauria de ser-hi independentment dels pares diguin sí o no.
15: Sí, el professional diu s'ha de fer, es fa.
17: Sí, sí, o més igual, o un professional ho diu o un menor diu que necessita suport psicològic, també. Al final quantes vegades no ens hem trobat doncs en situacions amb criatures que pel que sigui venen a casa teva quan eren molt petits t'expliquen no sé què i es posen a plorar i penses, ostres, aquest i no ho ha explicat a casa seva, no? I penses, bueno, doncs aquest nen segurament necessitaria que algú l'escoltés i que potser no han de ser els seus pares.
3: Passen 5 minuts de 2 quarts, avui el govern espanyol ha aprovat aquesta proposta de llei que ara ha de passar pel Congrés, insistim, s'ha d'aprovar el Congrés dels Diputats, però en tot cas és un canvi de paradigma, veurem si tira endavant o no amb les majories necessàries al Congrés. Fem una pausa, passen 6 minuts i anem amb un altre dels temes que ha marcat molt l'actualitat de les últimes hores i dies a Barcelona i a Catalunya.
1: Catalunya migdia.

0: Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
1: Londres, Quim Olivares, bona nit.
3: Hola, bona nit.
4: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
5: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
1: Washington, Oriol Serra.
6: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Ens allunyem de les estridències.
0: Catalunya Nit.
1: Notícies sota la llum de la lluna.
0: Catalunya Migdia.
7: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
8: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
7: Participa i fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
8: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
7: Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert.
9: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
7: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
9: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
10: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
0: Catalunya migdia.
11: La nit dels ignorants és una escola de llengua.
12: Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
11: On es fan reflexions inèdites.
13: Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
11: Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
14: Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
11: Busquem les històries de nit més humanes.
15: Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
11: I on els oients ens regalen les orelles.
16: Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
16: Ets brillant.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
17: D'aquí a 21 minuts seran les 4 de la tarda. El cap de setmana passat hi ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona 3 agressions, dues amb resultat de mort, que han trasbalsat la ciutadania. A l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat, el clim de nit de dissabte a diumenge d'un home al Raval de Barcelona i una agressió al Fòrum de Sant Adrià, ahir s'hi va afegir també un tiroteig sense víctimes a l'Hospitalet relacionada amb el tràfic de drogues. Tot això en 4 dies, que ha provocat que ens preguntem si Catalunya és segura i que la sensació d'inseguretat es genera simplement per la coincidència dels fets en un curt temps, d'un curt espai de temps. Saludem Montserrat Iglesias Lucía, que és doctora en dret i directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma. Montserrat, bona tarda.
18: Bona tarda.
17: A veure, la sensació, si preguntem a l'opinió pública, segurament ens diran que estem molt pitjor, que hi ha molta més inseguretat, que hi ha molts més incidents violents, però les dades oficials diuen que això no és així. Quina situació tenim a Catalunya amb la inseguretat i amb la violència?
18: Molt bé, acabes de presentar-ho molt bé. És a dir, si analitzem les dades oficials de les que tenim anuals, per exemple, l'any 2025 a Catalunya es van reduir en números globals els delictes convencionals. És a dir, si analitzem, per exemple, quants homicidis van haver-hi consumat, veiem com aquesta xifra va baixar gairebé un 16%. I així, per exemple, també en temes de lesions, no?, que va baixar un 1% gairebé. Quin és el problema? Sí que hi ha uns delictes on ha augmentat aquesta estadística, com serien els delictes contra la llibertat sexual o el tràfic de drogues. Dit això, clar, quin és el problema? Que quan tu ara, si ara mateix, qualsevol de les persones que ens està escoltant, li preguntem, vostè sap quan han baixat els delictes? La resposta seria que no. Per què? Perquè és una informació que no arriba a la ciutadania en el dia a dia. Mm-hmm. En canvi, si els hi preguntem, vostè té coneixement de que hagi passat algun problema de seguretat a Catalunya? Ens diuen, oi, sí, i tant, mira què ha passat aquest cap de setmana a Catalunya. Per què dic això? Perquè en el món de la seguretat hem de jugar amb dues realitats. Una realitat és la seguretat objectiva, que són el que ens diuen les estadístiques i les denúncies que s'interposen, és a dir, els fets que es materialitzen, i amb aquestes hem de gestionar un tipus de seguretat. Però també tenim una altra realitat, que és la seguretat subjectiva, que és la percepció que tenen les persones. I sí que és cert que aquesta percepció de seguretat és diferent per cada persona. Per què? Perquè al final la meva percepció serà diferent a la teva, a les persones que t'estan acompanyant en el plató, perquè tot ens configurem la percepció de la seguretat en base a les nostres experiències personals, que cadascuna és diferent, i en base també a uns inputs externs. Per exemple, quan es tracta molt, quan es parla molt d'inseguretat, el que es fa és crear aquesta alarma social que es tradueix en una percepció més gran d'inseguretat. Aquest és un element extern, però tenim d'altres. Per exemple, tot el que està relacionat amb l'incivisme. Normalment, quan tu vas a un carrer, a un barri, a una ciutat, que no està cuidat, que no està net, és a dir, que hi ha brutícia perquè no han recollit bé les escombraries, que hi ha grafitis, que no hi ha un bon disseny ambiental, que diríem, al final la persona el que percep que allà hi ha un desordre, perquè ningú es fa càrrec. I si ningú es fa càrrec d'aquell espai, tampoc es farà càrrec de mi. I, per tant, augmenta la percepció de vulnerabilitat. I això també fa que augmenti aquesta percepció d'inseguretat. Però ara d'avui, si vostè em pregunta, ostres, han baixat a nivell global els delictes? Sí. Han baixat tant a nivell de Catalunya com molt poquet, a nivell estatal de l'estat espanyol, no? I, a més, el que a mi m'agradaria destacar que delictes que moltes vegades es generen aquesta alarma social, com són els homicidis, les lesions, les tentatives d'homicidi, per exemple, els robatoris amb força, els robatoris en domicili, tot això ha baixat. Això què implica? Que els nostres professionals de la seguretat, que han dissenyat unes mesures de seguretat per reduir aquesta delinqüència, sí que produeix el resultat positiu. Que no és tan bo com ens agradaria, perquè a tothom ens agradaria tenir un zero. És a dir, quantes persones moren de manera violenta? A tothom ens encantaria dir zero. Això sí que és una utopia en el món de la seguretat, que lluitem perquè sigui viable, no? Però és difícil d'aconseguir. En canvi, veiem que, per exemple, els delictes contra la llibertat sexual, que sí que han augmentat, moltes vegades el fet que hi hagi més denúncies no sempre comporta que hagi augmentat la criminalitat real, sinó que potser el que hem sensibilitzat i hem donat aquesta confiança a les víctimes perquè denunciïn fets que antigament no es denunciaven.
17: No, deia que estem parlant amb Montserrat Iglesias Lucías, doctora en dret i directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, i mentre parlem amb ella, una notícia d'última hora que ens arriba ara des del Tribunal d'Instrucció d'Instància d'Esplugues, en què s'ha acordat la presó provisional sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una dona i altres fets dissabte passat a Esplugues. La causa queda oberta per assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces greus, d'anys, i l'ha investigat, només ha contestat preguntes del seu advocat. Per tant, tenim l'ingrés a presó d'aquesta persona que va matar una persona aquí a Esplugues de Llobregat. Em deia, professora Iglesias Lucía, aquesta diferència entre la percepció i les dades reals, com podem fer arribar a la gent les dades reals i combatre, per tant, aquesta percepció?
18: Hi ha diferents eines. Per lluitar contra la percepció d'inseguretat tindríem mesures operatives, com pot ser això que pot resultar tan fàcil, no? De que quan les persones t'arriben una queixa al teu ajuntament, diuen, és que el carrer està brut, portar-lo a terme. És a dir, netejar aquell carrer. Que quan et diuen, és que no hi ha prou llum, doncs tornar-lo a executar. És a dir, amb serveis públics que donin resposta a les necessitats de la ciutadania, és a dir, escoltant activament a la ciutadania, i per un altre costat, amb mesures, això seria un exemple. Un altre exemple de mesura operativa seria, per exemple, augmentant la presència policial. Per què? Perquè el fet d'augmentar aquesta presència policial, el que li estem dient a la ciutadania, vostè està segur. És a dir, allò que dèiem abans, noto que ningú controla l'espai, el fet de que hi hagi un policia, el que a mi em transmet és que si em passa alguna cosa, tindré qui demanar ajuda i em podrà socórrer. I per un altre costat, també tenim mesures que diríem més estratègiques. Quina és aquesta mesura estratègica molt important i que encara li anomenem com si fos una competència blanda, que és la comunicació? És molt important com transmetem la informació a la ciutadania, quins missatges volem que arribi a la ciutadania i utilitzar els canals que consumeixen la ciutadania. Per què dic això? Perquè si ignorem aquesta percepció de la inseguretat, primer, estem dibuixant un escenari que no correspon a la realitat, però a mi també m'agrada parlar sempre que això al final és una realitat, la seguretat subjectiva. I vostè em podria dir, home, no, és una percepció. Què han demostrat les estadístiques? Que hi ha persones que, en base a aquesta percepció d'inseguretat, deixa de fer coses. Per tant, aquesta percepció d'inseguretat té conseqüències molt reals a la ciutadania de les persones. I és obligació de l'administració garantir un entorn segur, però no, no només des d'un punt de vista objectiu, sinó també des d'un punt de vista subjectiu. Perquè per molt que tu tinguis un espai segur, objectivament parlant, si les persones no se senten segures i deixen de fer coses, doncs no li estem traslladant a l'espai objectiu o subjectiu que es mereixen per ser lliures i poder portar a terme aquells actes que ells voluntàriament volen fer. Mm-hmm. Per tant, al final hauríem de combinar mesures operatives amb mesures estratègiques.
17: Anem a preguntar-li, no només hi ha la percepció, els Mossos d'Esquadra reconeixen, per exemple, que a Catalunya hi ha un problema amb la droga, per exemple, diuen que el narcotràfic s'ha instal·lat a Catalunya i que això també genera molta violència amb tot el negoci que envolta el narcotràfic, o, per exemple, també amb la multireincidència. Són els mateixos Mossos d'Esquadra els que a vegades es queixen que atrapen els lladres i després de seguida els tornen a tenir al carrer i que són els mateixos que repeteixen. Això també ajuda a crear aquesta percepció, perquè aquestes sí que són dades reals.
18: Sí, això són dades reals i també, o sigui, pensem que amb tràfic de drogues Mossos porta molts anys donant senyals d'alerta. Senyals d'alerta de que efectivament el tràfic de drogues, si abans, per exemple, a Catalunya era consumidora, és que ara produïm, exportem, importem, també per com territorialment estem ubicats, no? Que fa que territorialment parlant som un escenari atractiu per portar a terme aquest tipus de delictes. Quin és el problema? Que el tràfic de drogues, que ha augmentat objectivament parlant, gairebé un 11%, és a dir, són dades molt preocupants i entenc la preocupació dels Mossos, no? El problema del tràfic de drogues no només és el tràfic de drogues en si, sinó que es produeix el que nosaltres anomenem la derivació del delicte. Per què? Perquè el tràfic de drogues, que és el delicte originari, et deriva a altres delictes i altres conductes violentes. Moltes vegades, quan parlem, bueno, ara mateix ho acabeu de comentar, no? Els tirotejos normalment no són per sort, a Espanya està prohibit tenir armes de foc a casa, no? I això és una mesura preventiva molt important. Clar, normalment els tirotejos que es donen és perquè darrere hi ha un conflicte de drogues. Aleshores, al final, el problema del tràfic de drogues no és només el delicte en si mateix, que ha augmentat, sinó tots els delictes i conductes violentes que es deriven d'ell. I això implica que ens augmenti la inseguretat objectiva i també la inseguretat subjectiva, perquè al final, escoltar que hi ha hagut un tiroteig, lògicament que a les persones els hi preocupa. I el mateix, per exemple, es passa amb els multireincidents. Això que parlàvem de que, ostres, és que a vegades el problema amb els multireincidents és que el que genera és desconfiança en el sistema, generant el que nosaltres anomenem les portes giratòries. És a dir, mentre per una porta al jutjat i em surt per la del darrere. I no és només una desconfiança pròpiament de la ciutadania, sinó també una desconfiança dels professionals de la seguretat. I això pot implicar, al final, una desmotivació, que també s'ha de tractar. Per què? Perquè, al final, tens una persona motivada per treballar, per fer la seva feina, finalment dic, però per què serveix la meva feina, no? Si a mi, jo, com la meva tasca policial, és detenir, després que hauria de ser també eficaç, el sistema judicial. I veig que el sistema judicial, doncs, per una qüestió normativa, per una qüestió de garanties, per les raons que sigui, no està responent a les necessitats que jo tinc. Per tant, la multireincidència no és només aquesta seguretat objectiva, sinó també que des d'un punt de vista de legitimació i de creure en el sistema fa que es trenqui. I aquesta desconfiança en el sistema ens poden provocar altres problemes, com per exemple que alguna persona digui, miri, que com vostè no farà res, ja ho faig jo. I per tant això també ens poden generar altres escalades de violència a nivell de conflictes interpersonals.
17: És Montserrat Iglesias Lucía, és doctora en dret i directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
18: Gràcies, igualment.
17: No sé com ho veieu.
3: Ara quedarà una mica pilota, però és que m'és igual. Crec que és el que hem escoltat i l'enfoc que s'està fent en aquest programa d'aquest fenomen, crec que és el correcte. És a dir, quan la doctora en drets i professora la Montserrat Iglesias parlava de la importància de la comunicació i els canals, que ja sabem que la ràdio convencional és només un dels canals, però n'hi ha altres, i malauradament no tan rigorosos com aquesta, doncs, el que fan és contribuir a crear aquesta desconfiança. I Hi ha un llibre que ha publicat Arcadia fa poc de la pensadora italiana Donatella di Cesare, que ella explica una cosa que està molt bé, diu com la mobilització de la por col·lectiva porta una obsessió per la inseguretat. I això hi ha gent que està interessada en que passi. I això no vol dir que no hagis d'abordar el fenomen de la multireincidència, que quan els Mossos expressen la seva preocupació per com s'està proliferant aquí el tema de les drogues, i fins i tot hi ha gent que compara amb Holanda, és a dir, això no treu que no hi hagi problemes. Però explicar les dades oficials de com han baixat els delictes convencionals, els homicidis, les lesions, perquè no sembli que a cada cantonada això estan matant gent, doncs crec que és important i és la feina que cadascú en la seva petita parcel·la ha de fer, i crec que en el cas dels mitjans de comunicació la nostra petita parcel·la és intentar explicar-ho tot i no només una part, no?
19: És el que comentava. Molt de cops els alcaldes són la punta de llança dels problemes i han de lluitar més amb aquesta percepció de la realitat que la pròpia realitat. I poso't un exemple. Jaume Collboni, quan va entrar a l'alcaldia, la segona preocupació del baròmetre dels ciutadans era la neteja. Quin va ser el primer pla de xoc que va fer Collboni, el pla Andreça?
3: Recordeu que... Bueno, també va reunir els contractistes també, a la neteja.
19: També. Però va fer el pla Andreça, una supercampanya, sí. Supercampanya de màrqueting, renovar tots els camions, veies camions d'escombraries a tot arreu. Jo no sé si la ciutat era més neta o més bruta. És cert que al cap d'un any el baròmetre va passar de la segona preocupació a la cinquena. Ara torna a estar dalt, per cert, la neteja. Però en aquell moment va lluitar contra aquesta percepció que tenia la ciutadania amb aquestes eines de comunicació, que és el que deia també la persona que m'ha entrevistat abans.
20: Sí, jo estic molt d'acord amb les dues coses que heu apuntat vosaltres ara. A mi em sembla molt important el que la Neus diu, de que

0: amb un procés d'immigració, amb un procés de deixadesa de funcions per part de l'autoritat, de deixadesa de funcions per part del govern, etc, etc, que el que acaba provocant és precisament primer una inseguretat global i després una desvirtualització de lo que és els instruments públics, la justícia, la policia, el govern de la Generalitat, el govern dels municipis, etc, etc. I crec que precisament acotar-ho amb dades, acotar-ho, que no vol dir minimitzar gens en absolut com s'hagin pogut sentir els veïns d'aquesta plaça que van trobar-se un senyor que degollava una senyora. Evidentment, crisis, caos, por, tot això sobre la taula, però també uns banys de realitat. I crec que també és molt important el que ens ha dit aquí avui la professora, perquè una cosa és la realitat objectiva i l'altra és la realitat subjectiva que jo m'acabo sentint i que acaba sent la meva realitat. És a dir, si jo em sento tan insegura i trasllado aquella inseguretat de manera exponencial a tots els que em rodegen, de repente tindrem una inseguretat que no existeix. Mm. Que no existeix o que no la podem generalitzar ni globalitzar. I jo crec que aquí una de les responsabilitats nostres és precisament parlar de dades i parlar de que, en tot cas, no estan exponencialment creixent com alguns pretenen que quedi sobre la taula.
1: Nosaltres podem parlar de dades, però és veritat que les percepcions són molt subjectives i contra això és molt difícil lluitar-hi. Volem agafar un exemple d'una cosa que ha passat avui a Girona. A la primera hora del Catalunya Mitjà hem explicat que l'Ajuntament de Girona, juntament amb la Generalitat i una trentena d'entitats de la ciutat, han denunciat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable d'un perfil d'Instagram que es diu Girona Perduda, per un vídeo en què aquest responsable d'aquest perfil explica que quan s'avorreix va textualment a caçar moros. Aquest perfil, que passa per ser un perfil de denúncia i de queixa ciutadana, ara podria acabar als tribunals per aquesta declaració del seu creador. Carlos Baraibar, responsable de verificació de Tescatifo, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
1: Aquest és un dels perfils, però n'hi ha molts perfils, alguns centrats en un únic municipi, en un únic territori, d'altres més generals, que alguns d'ells van amb tota la bona fe de, no, expliquem allò que els mitjans ho expliquen, però n'hi ha d'altres que hi ha un interès al darrere i a vegades barrejar-ho tot és una mica complicat, eh? Però n'hi ha molts perfils com aquest.
2: Sí, aquest cas, en aquest perfil de Girona Perduda va començar el novembre i sí que va començar com un perfil doncs, de denúncia del que estava brut a la ciutat, de les coses que podien estar malament i de coses que podria fer arribar a l'Ajuntament i de denúncia ciutadana, no? Al final, doncs, a cada poble, a cada ciutat hi ha, si no el grup de WhatsApp, el grup de Telegram i si no el grup de Facebook, encara n'hi ha molts, i si no també fins i tot perfils d'Instagram. I n'hi ha molts que es dediquen a això, no? Doncs a denunciar els sorolls, a denunciar doncs, a algú que ha tirat no sé què on no havia de tirar, etc, etc. El que passa és que hi ha altres perfils que s'assemblen a aquests que ja van una mica més enllà, com en el cas d'aquest de Girona Perduda, la persona que hi havia al darrere, doncs, en un moment determinat va sortir de l'anonimat, diguéssim, i entre d'altres coses doncs, va començar a fer aquesta mena de denúncies o de frases, etc, etc, i posava fins i tot la cara. En aquest cas és potser el més descarat. Però després hi ha els altres perfils, els que posen que bàsicament fan servir contingut doncs d'aquest cridaner, no? Baralles, imatges d'un accident, d'un incendi, d'una pica baralla menor, però que també es magnifica i que aprofiten aquests continguts per abocar-los a les xarxes i, evidentment, doncs, amassar molts, molts seguidors. I, a més, ho fan creuant-se entre ells i amb un perfil que t'està denunciant coses de Sabadell, et surten denúncies d'una baralla, mira el que ha passat a Bilbao, m'invento, no? Perquè aquests es van retroalimentant entre ells i el que fan, doncs, és el que es diu, evidentment, els americans sempre li posen un nom, és aquest rage farming, no? Rage és la ràbia, doncs van alimentant i van cultivant aquesta ràbia perquè, evidentment, són continguts que generen doncs aquesta reacció, aquest rebuig, indignació, por, fins i tot, i això és el que ara mateix les xarxes socials estan promovent.
1: Insisteixo que segur que hi ha alguns perfils que neixen des de la bona voluntat de dir, escolta'm, aquí en aquest barri no sortim mai als mitjans perquè som un barri molt allò, a la perifèria, que no ens fan mai cas, etc. Ja ho denunciaré jo. Però després poden ser aquests mateixos utilitzats o bé alguns altres que, remolc d'aquests creats amb bona fe, els creïn amb un interès fins i tot a vegades econòmic.
2: Sí, és que, clar, aquí quan parlem de xarxes socials tot és molt opac, però els seguidors de xarxes socials i les visualitzacions es fa això que es diu ara, es monetitzen, és a dir, es guanyen diners i no sabem exactament quants, però si tens més de 10.000 seguidors, tens unes opcions a Instagram directament que et permeten treure diners, evidentment també tens marques, enmig d'aquests perfils sempre hi ha anuncis, alguns fins i tot tenen una botiga dintre d'Amazon que et porta a comprar doncs, gas pebre i tot el que alimenta aquesta sensació d'inseguretat i tot al final acaba sent un negoci. I com tu deies, clar, el que passa aquí és, hi ha molt aquest discurs, no? De no t'ho diran els mitjans. Clar, aquests perfils el que fan és que s'alimenten del que la gent els envia, no? Clar, si cadascú té un telèfon mòbil que pot gravar, evidentment hi ha notícies infinites que no es poden arribar ni a explicar, ni algunes a confirmar. Això també els hi passa als Mossos, que quan, evidentment, a vegades els truques per dir, escolta, aquest vídeo que tal, dius,

0: No sé de què m'estàs parlant, perquè és un vídeo d'un senyor que ha fet en un carrer que un cotxe ha girat i ha tombat un patinet, m'invento, no? I no aniran a verificar o a mirar cada cosa, perquè igual no és un delicte, etc, etc. I clar, amb aquesta infinitud de continguts, és impossible arribar a dir què és cert i què no, què és important i què no és important, però sí que genera aquesta sensació d'estan passant moltíssimes coses constantment.
1: I algun d'aquests perfils tenen milers de seguidors. I per tant, contribueixen molt a aquesta percepció.
0: Sí, i desenes de milers i centenars de milers de visualitzacions un dia rere l'altre. Jo sempre em pregunto què passaria...
1: Que no tot el contingut que hi ha allà té per què ser ni fals ni mentida, ni algú que és cert i que efectivament és un delicte. Ara, una altra cosa és que aquesta caixa de ressonància que fa que tot...
0: Que sembli que estiguem vivint en un context de molta inseguretat. I sempre em pregunto què passaria si tinguéssim tots smartphones als anys 80, no? I poguéssim anar fent fotos de tot el que passava als carrers. Doncs ens hi trobaríem igual.
1: Carlos Baraybar, gràcies i bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I també a la Neus Tomàs, Isabel Lleuger i Marc Bataller. Gràcies a tots tres. Fins gràcies, a la pròxima. Gràcies.
2: Bona tarda.
1: 30 segons i seran les 4 de la tarda. 30 segons i arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

Desconcert, estat de confusió o desorientació mental davant d'una situació inesperada o difícil d'interpretar. Pèrdua de coordinació o d'ordre en una acció col·lectiva o en el funcionament d'un conjunt. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb l'Eloi Vila. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Enhorabona per l'estrena de la Quanta Guerra de la setmana passada. Va anar molt bé, això, eh?
2: Moltes gràcies. Va anar molt bé, sí.
1: Va anar molt bé.
2: Sí, demà hi tornem.
1: I tenim aquí el nostre president dels noticiaris, amb aquesta secció ja habitual, que és passem revista des del consultori mèdic de la tarda.
2: Torna a haver-hi el doctor.
1: El doctor Vila. Una setmana després. Òscar Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Hauríem de mirar-ho, eh? No. Això ens ho hauríem de mirar.
3: Això no va bé, Eloi, ja t'ho dic jo, no va bé.
1: Però
3: ja
1: estaves millor al mig... O sigui, quan ens hem trobat
3: clar,
1: al matí, estaves millor.
3: Fa dues hores que parlo per la ràdio, i quan forço, clar, acabo pitjor de com començo.
1: Sí, a l'Eudald Serra li va passar el mateix l'altre dia amb la transmissió de l'Espanyol. Sí. No sé si els gols de Vinícius van fer també que la veu l'inés
3: avall. Podria ser, podria ser alguna cosa d'això, però bé, aquí estem.
1: No hi ha manera, eh?
3: No. Jo quasi que, en el teu cas, ja ho deixaria estar.
1: O sigui, ja passem a un altre tema demà.
3: És igual, ja tant se fa. Perquè, a més, a vegades, utilitzes un tema per tapar-ne un altre.
1: Perdona?
3: Home, avui estàs tapant el tema.
1: Quin és el tema?
3: Quin és el tema, Garriga? Avui fa anys, en Garriga.
1: Home.
3: I aquí estàs... ens estàs a tots aquí despistant. No, l'Òscar, no, el metge, a veure què diu el doctor. No, escolta'm, fa anys.
1: És veritat.
3: 52, no? Escolta, però...
1: No, encara no tinc la teva, jo.
3: No, jo sí que els tinc, els 52. Ah, sí, no me n'amago, sí, no me n'amago.
1: No, jo 43.
3: Veus?
1: De l'any 83. Com jo sóc amb la ràdio?
3: Ja m'atraparàs.
2: Òscar, tu 52 fets, no?
3: Sí, però jo sóc del 73. Per tant, encara no...
2: Et feia del mateix any que jo, del 72.
3: Jo sóc més petit que tu.
1: Hosti. 72, 73 i 83.
3: 73 i gairebé 74. Per dos dies no sóc del 74, però sí, 73.
1: Ets del 30...
3: 29.
1: 29 de desembre?
3: Sí.
1: La data més dolenta per fer l'aniversari.
3: I tant. Sí, així. Tota la vida, escolta'm, els regals anant tots junts.
2: Ha estat un trauma o no, això?
3: Eh?
2: Ha estat un trauma?
3: No.
1: I a més eres el més petit de la classe.
3: Sí, això sempre.
1: Sort que eres alt i mireu compensar-les.
2: No, deia allò de trauma perquè... No, el meu germà no l'ha tingut, però el meu germà és del 4 de gener. O sigui, cau ben bé allò, al mig de...
3: Sí, home, ja et dic jo que... Sí. Sí, aquí algun regal s'havia perdut pel camí. Sí, ja t'ho dic jo.
1: Ja vindran els Reis.
3: Exacte, sí, això...
1: No,
3: el que et portin els Reis ja servirà per l'aniversari, sí.
1: Per cert, també és l'aniversari del president de la Generalitat.
2: És veritat.
1: Estem obligats per contracte... No, és mentida.
3: Més dient coses, tu. Si
1: t'imagines... No, però també el felicitem.
3: Home, i tant,
2: sí. Sí, però amb la conya, quants en fas, Garriga?
1: 43.
2: 43. És una bona edat, els 40?
1: No sé, digueu-m'ho vosaltres, que ja els heu passat.
3: Els nous 30.
2: Diuen que dels 40 als 50 és la millor dècada de la vida.
1: I dels 50 als 60?
2: Ja t'ho diré. La meva dels 40 als 50 no ha estat la millor dècada.
1: Joder.
2: Però vaja, tots són tòpics, eh?
1: Jo espero que sí.
3: També et diré, cadascú deu explicar la pel·lícula com li ha anat, no? I deu dir gent que la dels 40 als 50 és la millor i d'altres que deu haver estat la pitjor.
2: Bueno, també parlant de la crisi dels 40, que jo crec que és un gran tòpic, eh?
1: No, jo no tinc crisi específica. La tinc genèrica.
2: No hi comptaves fer aquest debat, eh?
1: No.
3: Veus, clar,
1: no.
3: Perquè ell intentava despistar...
1: Home, perquè ens preocupa la salut de l'Òscar.
3: Que si patatim. No, escolta'm, no, anem a temes importants.
2: Bueno, Òscar, però hem de mirar-ho, això, eh?
3: Has portat pastetes, suposo, per tot l'equip.
1: Sí, tant.
3: I tant, sí.
1: I en queda Nadal.
3: Ah, anava a dir, perquè jo no les he pas vistes.
1: Pots passar al nostre despatx i encara queda algun croissantet petit.
3: Vinga, doncs ara ho passaré.
1: Farà les teves delícies.
3: Pel cafè.
1: Et curaràs la veu.
3: Sí, segur.
1: És 5 de maig i estem pendents de tot això. D'una última hora, la presó provisional.
4: El jutjat d'Esplugues de Llobregat ha decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una dona i altres fets dissabte passat a Esplugues. La causa queda oberta ara pels delictes d'assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces greus i danys. L'investigat només ha contestat preguntes del seu advocat.
1: I sense edat mínima.
4: Els jutges hauran d'escoltar els menors en qualsevol procés que els afecti, segons la reforma de la Llei de Protecció de la Infància que ha aprovat avui el govern espanyol. L'objectiu és que la seguretat i la protecció dels infants passi per davant de qualsevol altre criteri, com per exemple els drets dels seus progenitors.
1: Detinguts ara com a mínim fins diumenge.
4: Israel ha allargat la detenció dels dos activistes de la flotilla Global Summit capturats en aigües internacionals la setmana passada. Els acusa de tenir vincles amb Hamas, cosa que els activistes neguen.
1: El creuer de l'antivirus més a prop de les Canàries.
4: Sí, govern espanyol i l'Organització Mundial de la Salut negocien que el vaixell pugui atracar a un port canari si la situació sanitària ho requereix. A bord, recordeu, hi ha 5 catalans.
1: I als esports aviat tindrem el primer finalista de la Champions masculina. Quina ràbia que fa llegir aquest titular.
4: Serà l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid. S'enfronten avui a partir de les 9 a Londres, en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i de 3CAT. A la Lliga, l'Espanyol i el Girona assumeixen que hauran de suar la permanència. Ara mateix hi ha 7 equips separats per només 3 punts. El Girona té 2 punts de marge sobre el descens i l'Espanyol 3 punts més, quan en falten 12 per disputar-se. Tot això després que ahir a la nit el Sevilla guanyés el seu partit.
1: La lluita pel descens per Girona i Espanyol serà inesperadament emocionant, per desgràcia.
4: Sí.
1: I aquesta tarda de què estarem pendents?
4: Doncs, per exemple, seguirem el desconcert d'ICAT, que arriba als 10 anys. Comença a 9:45 a la sala Apolo de Barcelona, en grups com ara Mamaduixa, Dan Peralbo, Alosa, Lil Dami o Sidoní. A banda del desè aniversari del desconcert, avui també celebrem els 20 anys d'ICAT i els 43 del Francesc Garriga.
1: I m'arriba per línia interna que Òscar Fernández, que és del 29 de desembre, també comparteix aniversari amb un president de la Generalitat.
4: Pot ser Puigdemont, no?
1: Carles Puigdemont.
4: És veritat, ara que ho dius.
1: I el president Torra del 28 de desembre.
4: Veus?
1: Mira quins dies més intensos, eh? Torra, sí, Puigdemont, escolta, Òscar Fernández...
4: Tot allà.
1: Tot concentrat. Òscar Fernández, demà millor.
4: Ja, jo sí, ja no prometo res.
1: Sí, ja veuràs que sí.
4: Molt bé. Vinga, per el cresonet que fotré ara.
1: Va, això mateix.
4: Adéu.

0: Molta notícia avui al voltant de la crònica judicial. I atenció a aquesta, l'advocada de Rosa Peral, l'expolicia condemnada a 25 anys per haver assassinat la seva exparella, era conegut com el crim de la Guàrdia Urbana, doncs la seva advocada ha decidit renunciar a la seva defensa. Ho ha anunciat la pròpia advocada Núria González en una carta. Judit Pastor, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Què diu aquesta carta? Per què deixa de defensar Rosa Peral aquesta lletrada?
1: És una carta breu, però no n'explica gaire els motius. Simplement diu que renuncia a tots els processos judicials en què defensava Rosa Peral i que ho fa convençuda textualment que finalment trobarà la justícia que mereix qualsevol ciutadà i amb el desig que tingui una vida feliç, diu, en el futur més immediat possible. Feia més de 3 anys que aquesta advocada, Núria González, representava Rosa Peral.
0: És una decisió que arriba una setmana després que canviessin de presó Rosa Peral. Se l'ha traslladat des de Mas d'Enric a Brianzú per presumptament haver plantejat l'agressió a una funcionària. Tot plegat en aquest cas és bastant, malauradament, de pel·lícula. Tinc la nostra companya, la Marinúria Rebella. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Tot és molt de pel·lícula aquí, eh?
2: Molt, home. De fet, Netflix en va fer una sèrie, sí. No sé si recordes...
0: Sí, sí, que està molt bé, per cert.
2: Que es diu El cuerpo en llamas, exactament, que la protagonitza la Úrsula Corberó i per la qual Rosa Peral doncs, té plantejada una demanda milionària contra Netflix. Inicialment, el jutjat li va desestimar. No entrarem en el per què, perquè són molts tecnicismes. L'audiència li va donar la raó i ara, finalment, això encara està per resoldre. La part que ella reclamava per la seva filla, per una vulneració de l'honor i de la intimitat, no pot fer-ho perquè no té la seva pàtria potestat, però sí que continua aquesta demanda en relació amb ella. Aquest és un, només, dels molts fronts que vol dir Rosa Peral.
0: Clar, ara es queda sense advocada. La carta no diu per què plega. No sé si la gent que esteu més en contacte en aquest món teniu algun input, potser no complet, però com a mínim si algun indici de què pot haver passat.
2: Bé, la carta és bastant clara en el sentit que diu que és ella qui renuncia a Rosa Peral, no és Rosa Peral que hagi renunciat a l'advocada, i la carta diu amb molt poques paraules fins aquí hem arribat. Desitjo que li vagi bé, que trobi la justícia que es mereix, però fins aquí hem arribat. Cal dir que Núria González va incorporar-se a la defensa de Rosa Peral el 2023 precisament amb aquesta querella contra Netflix que, com acabem de dir, encara està pendent de resolució perquè hi ha hagut tots aquests recursos i totes aquestes qüestions. Rosa Peral, des del 2019, té una altra advocada que ha quedat més en segon terme i que aquests anys doncs, havia estat una mica, per dir-ho d'alguna manera, a la banqueta per fer servir aquest símil perquè doncs, Núria González estava al capdavant. Això no vol dir que calgui buscar una altra lletrada perquè com que té tants fronts oberts, ja sabeu que això de la justícia, com tot, hi ha diverses especialitzacions, per tant, té litigis de la jurisdicció civil, com aquest de Netflix pendents, té un altre judici pel 2027 en relació a un alçament de béns, això vol dir que suposadament va posar la casa que era d'ella de Cubelles, en nom del seu pare, per amagar patrimoni i tot això s'ha de resoldre en aquest judici que encara no s'ha fet. Què vull dir amb això? Que l'advocada que té des del 2019 és penalista, però potser haurà de buscar algú altre que li porti aquests altres temes que s'escapen de la via penal. En tot cas, una dada per tenir en compte, perquè no és ni una persona fàcil ni un personatge senzill, tot plegat és molt complex. Fins ara, 6 trasllats penitenciaris i 9 anys de compliment de presó, està condemnada a 25 sense cap permís perquè ella en cap moment ha reconegut haver participat en l'assassinat de la seva exparella.
3: Maria Núria, escolta'm, l'advocada, la Núria González, jo sí que, si no m'equivoco, recordo haver-la sentit a dir enmig dels processos judicials això, no? Que la Rosa Peral no rebia un tracte just, eh? I aquí, en aquesta nota de renúncia, diu que trobi la justícia que es mereix. Aquesta és la causa principal de que deixi de ser la seva advocada o hi ha hagut també una mica de pèrdua de confiança?
2: A veure, això, evidentment, ho hauria de respondre la Núria González. Jo he parlat amb ella fa una estona. M'ha dit que no tenia res més a afegir llegir...
0: O sigui, off the record no us ha dit res, ni que ens diguis què, però no us ha dit res més
2: no,
0: que la nota.
2: No, però no ha dit res més que la nota, però de la nota es desprèn que fins aquí hem arribat, m'entens? Vull dir que Rosa Peralt tampoc és una persona que acati les normes, ha tingut diverses tocs d'atenció a les presons on ha estat...
0: Vaja, perquè ens vens a dir que estava fins al monyo, l'advocada.
2: Això ja et dic, ho hauria de dir-ho ella.
0: Ja,
2: la carta diu el que
0: sí,
2: diu,
0: escolta,
2: i el fins,
0: ja prou, tu.
2: I el fins aquí hem arribat, i ella ha esgrimit raons professionals i personals, doncs no cal ser molt àgil ni molt astut per treure'n conclusions, no? Però, repeteixo, ho hauria de dir-ho ella. En tot cas, això, ella ha tingut molts embolics, perquè, ja dic, no és una persona fàcil ni li agrada acatar les normes, i menys dels centres penitenciaris. Se la va enganxar una vegada amb un mòbil fent entrevistes per mitjans de comunicació quan això no podia fer-ho. Doncs aquest punt, no sé com qualificar-ho, de rebeldia o del que vulguis dir, doncs no deu ser fàcil treballar amb ella, no? Penseu que l'altra persona condemnada per aquest cas, l'Albert López, és un perfil totalment diferent. No se'n sent gaire cosa d'ell, perfil baix, en aquest sentit, de cara a l'exposició a mitjans de comunicació, però ja ha tingut dos permisos que ha pogut sortir de la presó diversos dies. I per què, em direu, si estan condemnats, doncs, una 24 i l'altra 25 anys? Doncs perquè ell va reconèixer els fets que recull la sentència. I aquest és un principi bàsic per poder obtenir qualsevol tipus de permís penitenciari.
0: És a dir, si tu no has fet una cosa, per tant, condemnat pel que sigui, si tu vols poder sortir, et convé més dir que ho has fet per tenir permisos.
2: A veure, aquesta seria una interpretació que, a veure, és lícita, no? Ningú es vol estar tancat a la presó. Però és que penseu que el funcionament una mica del tema penitenciari és que es basa en la reinserció.
0: La reinserció
2: comença, doncs, admetent això que s'hauria fet i que no està bé, i a partir d'aquí un penediment i un treball per no tornar a delinquir. Si tot això no es fa, perquè, bé, això ho sabrà només la Rosa Peralt, no? Però ella diu que no va participar en aquest assassinat i que no n'és responsable, per tant, no reconeix res. Com que no reconeix res, doncs està en el punt de tal com va entrar.
0: No hi ha reinserció possible,
2: no,
0: clar.
2: No, ni penediment, ni res.
0: Tu, Maria Núria, has parlat amb Rosa Peralt. No sé si ens pots traslladar una mica...
2: Fa molts anys, eh? Vaig entrevistar-la amb ella quan estava a la presó de Batràs, abans que se la jutgés, eh? Vol dir que això era, doncs, el 2017-2018. Vaig parlar amb ella amb aquells contactes que hi ha, que tens un vidre per davant i que vas parlant amb el telefonillo, i al costat hi havia altra gent, eh?
0: Sí, com no a les podies... pel·lícules?
2: Sí, sí.
0: Tal qual?
2: Com les pel·lícules, tal qual. No podies entrar en res, ni mòbil, ni cap cosa per enregistrar, bolígraf i paper. I la veritat és de dir que ella és una persona molt i molt seductora. És a dir...
0: És amable, et fa sentir còmode en la conversa, no és agressiva...
2: No. Com a mínim, el tracte que jo vaig tenir amb ella va ser molt agradable, te la creies, el que t'explicaven. Altra cosa són els indicis i les proves que hi hagi, eh? Però el discurs que ella feia, la manera com s'expressava sense pujar el to, és a dir, tenint molt en compte la seva imatge, perquè era una imatge diferent de totes les altres preses que hi havia al costat seu. Ella anava super arreglada, ben vestida, ben vestit, que es pot anar dins de la presó, eh? Però ja dic, sobretot em va impactar la capacitat de seducció d'aquesta persona.
0: O sigui, si tu no tinguessis indicis i no haguessis seguit una mica el cas de prop i només haguessis parlat amb ella, tu no hauries tingut cap dubte que era innocent.
2: Home, potser cap dubte no, però me l'hagués cregut segur. Me l'hagués cregut, segur. Però penseu que tota la qüestió Rosa Peralt, a banda de tot això que estem comentant, de Netflix, l'alçament de béns, coses que encara no té tancades, coses que li han passat a dins de la presó, que encara s'estan investigant, no? Coses d'aquestes que han denunciat les altres preses, clar, també és un personatge llaminer, no? És a dir, no saps fins a quin punt és veritat o no és veritat el que diuen les altres internes, no? Perquè parlar o dir alguna cosa de Rosa Peral vol dir que et faran cas, no?, d'alguna manera. Però penseu que abans que ingressés a presó preventiva, Rosa Peral la vàrem conèixer per un cas que es va anomenar mediàticament parlant la porno revenja, que va ser, no sé si ho recordeu...
0: Sí, això és previ al crim i tot.
2: No, mira si és previ, que jo estava en aquell judici i ella va anar acompanyada de la víctima, de la persona, del seu company, que després doncs el Pedro Rodríguez van descobrir morta dins del maleter del cotxe. Ella va denunciar un sotsinspector de la Guàrdia Urbana amb el qual havia tingut relacions, que havia enviat una foto d'ella, una foto sexual, a través del seu mail a tots els seus contactes per avergonyir-la, deixar-la en ridícul, i la teoria era que ho feia per revenja, perquè ella l'havia deixat amb ell. De fet, ella va arribar a explicar en aquest judici que tenia dos mòbils, un per temes personals i de feina i l'altre per tot el tema de cites i de relacions amb altres persones.
3: Clar, però ja, Núria, però estàs parlant de moltes coses. Ara mateix què t'he obert, Rosa Peral? Quins casos t'he obert?
2: No, aquests dos que us deia al principi. El de Netflix, que encara està pendent el que seria la reclamació que ella demana de 2 milions per dret a l'honor, perquè diu que la sèrie no s'ajusta a la realitat, no va poder fer-ho en nom de la seva filla, perquè ja dic que ara ella no té la pàtria potestat, i el pare de la criatura no va voler continuar endavant amb el litigi, i té pendent el judici aquest del juny de l'any que ve pel tema que hauria passat el nom de les propietats, a nom del seu pare, les propietats que ella tenia, per evitar doncs, que el jutjat li reclamés tots aquests diners i aquest patrimoni, perquè ella ha de pagar 800.000 euros d'indemnització, igual que l'Albert López, als familiars de la víctima.
3: Clar, amb el que has explicat, per això una mica pensar que la Núria González deixa la defensa de la Rosa Peral perquè probablement amb la seva actitud dinamita les estratègies de defensa no és massa estrany.
2: No és massa estrany.
0: Passa molt sovint que presos d'aquest nivell hagin d'anar canviant d'advocats?
2: A veure, passa que hagin d'anar canviant d'advocats. Ara et diré que un personatge com Rosa Peral és bastant singular, eh? No seria la cosa més sovintejada. I moltes vegades això de canviar d'advocats sol ser un recurs, però en aquest cas per part de les persones inculpades o que estan pendents de judici, per anar retardant el procediment, no? Perquè el nou advocat llavors s'ha de posar al corrent del cas.
0: S'ho ha de mirar,
2: necessitem més dies... Però en aquest cas... Crec que no ens aventurem molt si pensem que és a l'inrevés, no? Que la complicació és per part de la persona que ha d'assistir-la judicialment, perquè no és un personatge ni convencional ni que entenc que sigui fàcil de tractar per tots aquests embolics i tot aquest saltar-se les normes una vegada i una altra.
0: T'has trobat mai un advocat que et digui "he plegat perquè estava fart del meu client"?
2: Sí, clar. Sí.
0: Si això passa, eh?
2: Home, i tant que passa. I tant que passa, pensa que la feina...
0: En saps algun que es pugui explicar?
2: No, que es pugui explicar, no.
3: Excepte de fa dies.
1: No l'enganxaràs, ara, Maria. No l'enganxaràs.
2: Ja prescrit, pensa que jo després ja haig de continuar treballant amb aquests advocats, eh?
0: Escolta'm, per cert, ara estem rient molt, però avui...
2: No és per riure de tot això que expliquem.
0: No, generalment els temes que tractes tu, m'agradaria trobar un tema que fos de riure, i no sé si el trobaríem. Però deixa'm preguntar-te per una altra qüestió, més enllà de Rosa Peral. Avui s'ha fet la vista dels pares d'aquell nadó maltractat, en van parlar molt ara fa unes setmanes, els van detenir al març, vaja, fa un mes i poc. Què se'n sap?
2: Doncs mira, avui això també és un cas que també és molt singular i que a veure si finalment se'n treu l'entrellat. Avui se sap que l'Audiència de Barcelona, a la secció tercera, ha fet una vista, que això vol dir que totes les parts es posen els seus arguments, perquè els advocats dels pares d'aquest nadó, com que ells estan en presó preventiva des de mitjans de març, demanen al tribunal que els deixi lliures. La Fiscalia s'hi ha oposat de manera rotunda, perquè diu que tots els indicis delictius que té els culpabilitzen. Diuen que les lesions que té el nadó són absolutament contundents i que la qüestió aquella que es deia que potser aquesta criatura tenia una malaltia genètica que li podia provocar blaus i lesions, Fiscalia ja ha dit que això ja es va descartar des del primer moment. Els metges forenses van dir que no, que les lesions que tenia eren compatibles amb els tractaments i també que esgarrifa dir-ho perquè estem parlant d'un nadó d'un mes, quan va passar tot això, que també té una lesió compatible amb una agressió sexual amb penetració.
0: És horrorós, és horrorós.
2: I llavors, l'última paraula d'això, de si se'ls traurà o no de la presó amb mesures cautelars, la té la sala de l'audiència, que resoldrà abans no acabi la setmana. Difícilment sortiran de la presó si la Fiscalia s'hi ha oposat d'aquesta manera tan contundent, i amb aquestes, ara estem encara en aquest moment d'indicis, no? Però tenen indicis i testimonis, han assegurat aquestes fonts, rotunds per inculpar-los.
0: Doncs estarem pendents de quan això passi. Segur que la Marina Núria ho tindrà a prop i al moment, i ens explicarà a 3Cat Info i a Catalunya Ràdio. Marina Núria, moltes gràcies.
2: Adéu, bona tarda. Adéu.
0: Farem una pausa, Eloi, i ara ens posarem més frívols. Què et sembla?
3: Perfecte.
0: Aquest tema, per començar avui, hem anat forts, eh?
3: Déu-n'hi-do.
0: Hem anat forts, i ara tu ets molt de vestir-te de gala?
3: Gens. Gens.
1: No t'imagino.
0: Doncs mira, et dono 3 minuts que dura la publi per buscar el teu armari una vestimenta ben estrafolària.
3: D'acord?
0: Quan tornem us explico què porta l'Eloi posat.
4: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
5: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
6: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
7: Arriba el gran esdeveniment de 3Cat. 3Cat en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3Cat en viu. T'hi esperem.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
10: I què?
9: Negra nit.
10: Uf.
9: I perduda no sé on.
10: Oh.
9: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
11: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
12: Ha arribat el moment de pensar en les vacances d'estiu. Ho veiem perquè ja comencem a sentir la remor de les onades, a notar la passió de descobrir noves ciutats i experimentar una desconnexió que ens fa molta falta. Però s'han d'organitzar. Per això tenim la solució. Deixa-ho en mans expertes. I no qualsevol mans, sinó les de Viatges al Corte Inglés, que gràcies a la seva experiència i qualitat et recomanen el viatge que fa més per tu. T'assessoren sobre les destinacions més adequades perquè et decideixis amb totes les garanties i amb seguretat, amb una acurada selecció de destinacions i vols directes. Treballen perquè tu només t'hagis de cuidar de passar-t'ho bé. I encara amb l'avantatge de fer la reserva a partir de tan sols 15 euros i sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans de la data del viatge. Consulta'n les condicions. Aquest estiu, no t'hi pensis. Fes que el teu estiu es faci realitat amb Viatges al Corte Inglés.
13: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran, regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
14: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
10: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
15: Fixa't com sona Edició Clàssics.
16: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
17: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
10: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
18: Oh, fixa't com sona.
19: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Eloi, t'esperava una mica més estrafolat.
3: Sempre vaig igual.
0: No vas, no va, no, no, no, no, no, no, no, no et deixaran entrar, no et deixaran entrar a la Met Gala.
3: Tinc una armilla brillant per això a casa.
0: Ah, això ja te costa una mica.
1: De quin color?
0: Per què te la vas comprar?
3: És d'un color marronós d'aquests que brilla per una disfressa. Però està allà guardada. És bona, eh? Vull dir que no és una armilla de disfressa cutre, sinó que és bona i no goso posar-me-la.
0: La que té un gran assortit de vestits per anar a la Met Gala és la Lídia Heredia. Lídia Heredia, bona tarda.
20: No diguis mentides.
0: Home!
20: Cada any per veure què coi em poso quan anàvem als Oscars. Que tu, clar, com que feies allò de l'esmoking...
0: Jo ho tenia solucionat fàcil, és veritat.
20: No, a mi em costa molt.
1: No, però Lídia, Catalunya encara et recorda per aquell vestit tan glamurós de les campanades.
20: Ah, home, allò sí, allò
0: t'haig
20: de dir que sí que va ser...
0: És veritat, ja no me'n recordava.
20: Encara hi van enviar algú que feia broma a Twitter dient que les Kardashian se'ls havia denegat utilitzar els vestits que vam portar la Cristina Puig, l'Helena García Moreno i servidora.
0: Bon trio,
20: home,
0: bon trio.
20: Allò va ser fort, allò va ser fort.
0: Bé, algun vestit d'aquests podria haver anat a la Met Gala, que s'ha celebrat aquest cap de... No, aquest cap de setmana, aquesta matinada.
20: Sí, sí, res.
0: Que no sé... És l'esdeveniment mundial de la moda, Lídia, o és una exagerada mica dir-ho
20: així? Sí, sense ser una passarel·la ho és, absolutament. És a dir, fora de les passarel·les i fora dels circuits, és que és l'aparador més bèstia, més luxós, més exclusiu i més elitista de tots, sense ser estrictament una passarel·la. Ai, un moment, Garriga,
0: què
20: perdó.
0: Què ha passat? Ai?
20: Et puc felicitar, ara que m'ha vingut com un llamp.
0: Dic, què ha passat? Una última hora. S'ha mort algú.
20: Ai, no, però és el teu aniversari avui.
0: És.
20: Ah, home, que sé qui té la Met Gala.
0: Això,
20: home,
0: fora. Mira, fa un any a aquesta hora estàvem preparant una paella.
20: Oh, per molts anys. Com ho, què? Heu fet coses? Ja ho heu celebrat o què?
0: Sí.
1: Ens ha portat uns cruzanets molt
0: bons. M'han regalat un sopar a l'equip, molt macos.
20: Val.
0: Molt bé,
20: molt
0: bé.
20: I què més?
0: No, home, ja hem preparat un programa.
1: I aquest vespre sortiràs una mica.
0: I aquesta nit sortim al desconcert d'ICAT. No, llàstima que no arribes perquè estarà molt bé.
20: Ah, molt bé. Val, perdó, eh? Perdó, no. Que ara... És que, saps què passa? Jo ja m'estic fent gran i les coses, si no les dic quan em venen al cap...
0: Millor. Se't passa i ja no te'n recordes.
20: Exacte. Jo penso, Garriga, que et parlo des del futur. Això et passarà.
0: Et passa, Eloi, a tu també?
1: Es pixa l'Eloi.
3: A mi em passa.
0: L'Eloi riu perquè diu, eh?
3: És que és veritat.
0: És la meva vida.
1: T'hi has sentit identificat.
3: Sí. Però no ho faig, això. Això que diu la Lídia que fa, no? Si passa pel cap dir-ho, no m'ho guardo, després se'm passen les coses.
0: Ai,
3: però tinc tota la raó.
0: No li he dit allò, eh?
3: Tinc tota la raó. Ah.
0: Doncs ja està, ja queda feta la felicitació.
20: Si no, ja estem com l'acudit aquell de Montserrat, saps? Una mica per recordar-te del cas de...
0: Ai, sí, que era bo aquest acudit, sí.
20: No. Perdó, però no. Reprenem el fil. Però t'envio un petó gran, eh?
0: Que bé, us trobaré a faltar aquest...
20: Vale.
0: No, saps què m'ha passat aquest any? Mira, ja ens posem amb això. Que Washington tenia aquella terrassa tan maca per fer festa i aquí no tinc terrassa.
1: Vaja.
0: Llavors no, puc fer trobades...
1: Vaja, quines coses,
0: no puc fer paelles ni trobades multitudinàries, sí, és molt trist. És la meva
20: ja
0: vida.
20: Trobaràs la manera, Garriga, que tens un home de recursos.
0: La buscarem.
20: No em fas patir.
0: La buscarem. Va, escolta'm, Met Gala. Que, a més, aquest any, més enllà de la vestimenta, que ara en parlarem una miqueta, que hi ha hagut coses molt rares, hi ha hagut polèmica perquè un dels més rics del món, Jeff Bezos, que és el senyor Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez, han posat 6 milions per convertir-se en coamfitrions d'això. I diguem-ne que ha generat cert malestar.
20: Sí, Segurament és aquesta idea de, no?, de que tots tenim aquesta cosa de no tot es pot comprar, i el quart home més ric del món et ve a dir que sí, que tot es pot comprar, i també una plaça en aquest lloc, d'altra banda, ultraexclusiu, ultraelitista i ultracar. Vull dir que jo també em fa una mica de gràcia aquests escàndols, perquè com si allò no estigués ple de, no?, de diners ja. Clar. Però sí que és veritat que la Met Gala tenia aquest punt d'exclusivitat, de que el bon gust no es compra, no? I que la moda té encara aquesta cosa, i Bezos, que està en una, no?, en una etapa de ser present a tot arreu, doncs també aquí. I a més ho ha fet de la mà, és a dir, no ho ha fet com un intrus que s'intenta posar, no, s'ha de dir tot. L'ha legitimat Anna Wintour, que és aquesta directora de Vogue icònica, segurament potser els oients la recordaran, és una senyora que sempre va amb unes ulleres fosques, i ha estat ella, personalment, qui els ha portat i qui els ha introduït en el món de la moda, i que finalment la cirereta del pastís ha estat la seva presència amb aquesta donació, no?, ultramilionària, en aquest museu del vestuari, que és el que gestiona aquesta dona a dins del Museu Metropolità de Nova York. I bé, això hi ha hagut una
3: cosa,
20: part...
3: Per entendre-ho, per poder-ho entendre, que ens atrapa molt aquesta ultrafrivolitat que té, no?, i aquesta part estètica de la Met Gala. Però això exactament és una gala benèfica?
20: És una gala que recull que aquest any ha batut rècord de recaptació, crec que són més de 40 milions de dòlars.
0: 42.
20: Que recull diners per finançar aquest museu del vestit, no?, aquest museu de l'art del vestuari, que comissiona aquesta dona. És a dir, que és l'esdeveniment de l'any que fa possible que aquest museu funcioni. I, a més, en paral·lel a la gala, s'inaugura l'exposició anual, que és la que marca el tema de la gala, que és aquest any, era aquest lema, no?, de l'art és moda, i per això tothom intentava anar vestit d'una manera que recordés o que relacionés d'alguna manera amb el món artístic. És una gala per recollir diners.
0: Jo estava convençut, però, que era per un tema benèfic, és a dir, que aquí hi havia al darrere alguna causa benèfica, i veig que, benèfic no és, és per un museu de vestits.
20: Exacte, és perquè aquest museu no l'hagi de pagar el govern, ja saps tu,
3: que
20: aquí...
3: Que no hi ha darrere una causa social.
0: Exacte.
1: És per l'art.
20: No, per un museu. A veure, tu pots considerar un museu una causa social? L'art és una causa social?
0: Sí, clar,
20: no?
0: També és veritat.
20: És una discussió una mica...
0: Sí, si ens hi posem així, és veritat. Sí, tens raó.
20: Però, clar, la presència de Bezos, què passa amb Bezos? Bé, d'entrada, aquesta cosa de l'odi cap al ric, que és un fenomen dels nostres temps, no? I després, que Amazon ha estat molt criticat per les seves polítiques laborals, una de les protestes que hi va haver els dies abans és que van aconseguir fer entrar dins del museu ampolles de plàstic amb un líquid que semblava orina, que semblava pixum, com per denunciar que els repartidors d'Amazon no poden fer ni les pauses per poder anar al lavabo, s'havia empaparat part de la ciutat de Nova York amb cartells en contra de la presència dels Bezos... Aquí segurament hi ha més coses que se'ns escapen, eh? Diuen que potser Bezos, un dels projectes que té és comprar l'editorial que publica la revista Vogue, i per tant
0: també interessa,
20: també interessa estar ben vell. Sí, és a dir, però que ho han fet de la mà de qui és l'ànima d'aquesta gala, que és l'Anna Wintour, que ara ja té un càrrec més honorífic, però que continua sent qui remena les cireres en aquesta gala, que ahir es va convertir en una passarel·la que va ser un deliri. No us va agradar? Jo m'ho
1: espectacular. Aquests vestits és que em fascinen.
3: Sí, jo aquest matí quan he vist les imatges he quedat fascinat.
0: Has fet peça pel TN d'això, Lídia?
20: Mira, estàvem entre la guerra i això... No, és que és així de trist. I jo, quan faig el mail als caps la nit abans, vaig dir, bueno, lleveu-me-ho per una cosa o per l'altra. I m'han llevat per la guerra.
0: Vaja. Ara explicaré. Jo em demanaven alguna peça d'aquest tema, els anys que era allà, i jo els deia, és que no en tinc ni idea. O sigui, què voleu que es faci una peça informativa d'això? Perquè, clar, és una concatenació de vestits, no? A veure quin és més estrany.
20: Sí. Home, aquest any hi havia una mica més de notícia, més enllà del vestit, perquè hi havia aquesta polèmica. L'alcalde de Nova York tampoc hi ha anat. No és el primer alcalde que no hi va, és a dir, s'ha dit, és el primer alcalde que fa un lleig. No, hi ha altres alcaldes que no hi anaven o que no hi anaven cada any. Ja veurem si amb Dani algun any hi va.
0: I acabarà
3: la raó per la qual no hi ha anat?
20: Bueno, perquè justament ell diu que està més ocupat per fer la ciutat més cara, o una de les ciutats més cares del món, un lloc assequible, i que anar a una gala que el que fa és ostentació, doncs que el cobert, la invitació val 100.000 dòlars, comprar una taula val 350.000 dòlars, i aquells vestits per bé que la majoria de dissenyadors segurament els donen, no?, i que es paguen l'anunci de sortir en aquesta passarel·la, és com una mena d'accés i d'exhibició de riquesa i de luxe que considerava que no s'adiu amb els principis amb els quals ell es va presentar a les eleccions. I aquí l'ha criticat dient t'equivoques, perquè també és un lloc on anar, és un lloc on arribar aquesta gent, no? Ell el que diu és un lloc on anar-los a explicar que tu el que vols fer és apujar-los els impostos a tots.
3: Ja. Sí, però d'entrada que fa mal d'ulls, eh? Mm. Normal.
0: Sí, jo crec que guanya més no Nanti que Nanti, encara que potser Nanti també guanyés alguna cosa.
20: Segurament el primer any sí, segurament el primer
0: any. Però ja acabarà anant, segur.
20: Veurem.
0: Escolta'm, la gala aquesta en si, el que passa dins, no hi ha imatges, no sabem res. Allà podrien dedicar-se, no sé, a fer coses lletjíssimes que no ho sabríem.
20: Alguna foto s'ha filtrat, però teòricament l'espectacle és la passarel·la i dura 5 hores, eh? És una catifa vermella de 5 hores, perquè a més t'has d'esperar sempre fins que arribi Rihanna, que ja té la fama de que arriba l'última, i fins que ella no arriba això no es tanca. I, per exemple, Jeff Bezos no va passar per la passarel·la. Vull dir que ells també són conscients...
0: Ja, que les estrelles són uns altres.
20: No, ell no es va exhibir. Sí que ho va fer la seva dona, Lauren Sánchez Bezos, sí que va passar, perquè a més era una de les coanfitriones, juntament amb la Nicole Kidman. La Williams i l'Anne Wintour, i sí que hi va passar. Però no, a dins hi ha algunes fotos, s'han filtrat algunes fotos i es veu que Bezos estava allà tan tranquil·lament prenent-se alguna cosa. El que expliquen les cròniques de dins és que la protesta Bezos a dins tampoc es va fer molt sonora. Alguns dels convidats ho van dir abans d'entrar, la Cher, per exemple, crec que va dir que no era un fan de Bezos o que no era fan de Bezos. També hi havia Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, també hi era. És a dir, que el món dels oligarques tecnològics es van posant a tot arreu.
0: Arriba a tot arreu.
20: També a la moda.
0: Arriba a tot arreu. Ja per acabar, però, home, fem una mica de safareig. Quin vestit t'ha cridat més l'atenció? El Bad Bunny anant de senyor vell?
20: Home, això va tenir bastanta gràcia.
0: La Madonna, que sembla una bruixa. La Heidi Klum, que... Vaja, diu que va de la Vestal, però a mi em sembla més que va com d'estàtua de la Llibertat.
20: Sí, al primer cop d'ull et semblava una estàtua de la Llibertat, després quan t'expliquen, una figura...
0: Ja quan t'ho han d'explicar tant...
3: Rihanna de què anava? Perquè he vist les imatges, no he interpretat de què anava.
1: No sé què orbital he llegit.
3: Horrorós.
1: Algú orbital.
20: I algun homenatge a Barbados, no?, també, que és el seu lloc natal.
0: Si s'ha d'explicar molt, és que no...
20: La Beyoncé portava aquella mena d'esquelet, no?, a sobre el cos. Hi havia molta gent que portava com mans afegides, no?, mans i braços afegits.
0: Tu creus que aquests vestits es poden portar en alguna altra ocasió?
20: Home, jo crec que et trobarien que ha repetit. En Garriga ha repetit, eh? Jo trobo que t'ho veurien
0: fàcil. No. Tu, si te'n compres un d'aquests, no podries fer una crònica un dia des de la Casa Blanca amb aquest vestit, no?
20: No el veig. A mi saps quin em va agradar molt?
0: Quin?
20: El de les bombolles. Perquè
1: em
20: va semblar un homenatge al nostre Pep Bou. Era com una noia que anava amb tot un vestidet ple de bombolletes i que el seu propi vestit anava traient aquestes bombolletes de sabó. I a mi aquest em va semblar divertit. Jo m'hi veia una mica amb les bombolletes
1: allà. A mi la Madonna em va agradar molt. Ella tota fosca, llavors anava amb quatre o cinc noies a darrere aguantant-li uns vestits, una cosa màgica.
20: Sí, és que, a veure, anava a dir, es tractava de fer homenatge als artistes i als quadros, però a vegades el que era un quadro era veure aquella gent pujant les escales.
1: A veure com es movien.
20: Home, jo vaig pensar, Garriga, que tu, els que t'haurien agradat segur, són els de... Home, els de la sèrie de Hockey Gel. Ho veus?
1: Com van anar a Hit and Rivalry.
0: Com anaven els dos, eh?
1: A veure, vaig a buscar-ho.
0: Com anaven el Connor i l'altre.
20: Anava com una cosa com de torera, no? Com una cosa forta.
0: Sí.
20: Sí, no, anaven fort.
0: És veritat, mira, els he vist abans i he pensat, hòstia, però ara ja... Sí, anaven extremats, molt guapos.
1: Molt guapos.
20: Home, era un deliri. Clar, quan tu preguntes, quan tu demanes a la gent que allò, que l'art és moda, i els deixes ser creatius, hi ha alguna creativitat que tendeix al descarrilament, no?
3: Jo trobo que, jo que soc poc extremat, a mi Bad Bunny em va agradar molt.
1: Bad Bunny, superbé.
3: Em va agradar molt.
1: Bad Bunny, molt bé.
20: Sí.
0: Doncs des d'aquí...
20: Va ser una clocada d'ull, sí.
0: Doncs des d'aquí ens dona l'aprovació en Benito. Lídia Heredia, que vagi molt bé la setmana.
20: Val, a veure si trobo una ocasió per posar-me el vestit de bombolles.
0: Fes-nos foto i ens l'envies, que la penjarem al Facebook del programa.
20: Això és el que es feia
0: fa 20 anys.
20: Per celebrar el teu aniversari amb retard, farem una mica de bombolletes.
0: Això mateix. Vinga, va, una abraçada. Vinga, pausa ràpida i seguirem fent temes americans i catalans.
2: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe,
4: xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
21: Amb el suport de Casa Tarradellas.
19: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: A la Met Gala no hi era la nostra Rosalía, que està d'estrena. Participa com a actriu a la tercera temporada de la sèrie Eufòria d'HBO. L'has vista?
3: He vist el fragment, sí.
0: Però la sèrie no.
3: No.
0: Jo tampoc.
3: No.
0: No sé si...
1: Jo vaig veure la primera temporada i em va angoixar tant. És tan dura.
0: Però de què va?
1: Començava sent la història d'uns alumnes d'un institut en un barri molt conflictiu dels Estats Units.
0: És que em va fer com Manda, era com Élite, però amb americà?
1: No, però més dura i més fosca. Élite tot el dia estan anant-se'n al llit, diguéssim. I a Eufòria hi ha moltes més coses més dures. Ah, llavors, a mi em va fer patir, llavors, i vaig dir, deixem-ho córrer.
0: Llavors miraré Élite. Com tot el que fa Rosalía està generant molts comentaris.
1: Sí, en particular una escena que sentireu ara. Rosalía interpreta el personatge d'una stripper, la Magic, i el quart capítol en concret té una baralla monumental, allò s'escridassa, amb una de les actrius més populars de la sèrie, que és Zendaya, que fa de Ru, que és una de les treballadores d'aquest club, i aquest és el moment de la batussa que
0: estima. A veure.
22: Because the Spanish hood rat...
23: ¿Qué hablas? ¿Hood rat de qué, pedazo puta?
22: Hood rat.
0: Oi, oi.
22: Hood rat, that's what you are. Que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo y te rajo, hija de puta.
3: Ui, no, és boníssim, aquest fragment l'he vist.
1: Aquesta imatge de
0: Rosalía. Diu això a la Rosalía i te'n vas. Agafes el cotxe i te'n vas, Doloi.
3: De collons, eh?
1: Te cojo y te rajo, diu.
3: Sí, sí.
0: Ui, quina por. Podem tornar a posar? Ah, m'ha fet por i tot.
22: Because the Spanish hood rat...
23: ¿Qué hablas?
22: ¿Hood rat de qué?
1: ¿Qué hablas?
22: Hood rat.
3: És com molt autèntic.
23: Que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo y te rajo, hija de puta.
0: Ui.
1: Jo crec que treu aquí la seva vena motomami de barri.
0: Aquest tall el podem treure i si algun convidat no es porta bé, me li tires, Fran, eh?
1: Només us he de dir que aquesta escena, bueno, aquest episodi, acaba amb totes dues, amb la Rosalía i amb la Zendaya, totes tacades
0: no
1: de sang.
0: No facis spoiler!
1: No, només us dic que acaben totes tacades de sang, que va penjar la imatge de la Rosalía dient, no preocupeu que era sirop, eh? No.
3: Aquesta discussió, per això hi ha una certa distància entre les dues.
1: Sí.
3: I...
0: no és cara a cara.
1: És dialèctica, diguéssim.
3: Sí.
1: Sí. Però, de fet, aquesta que sentíem, que és la potser la més forta, no? La més impactant, no és l'única escena en què apareix Rosalía. Hi ha una en què fa un ball molt sensual en aquest club de striptease. I després hi ha una altra escena en què està al lavabo amb altres companyes seves d'aquest club de striptease i la sentiu xiulant la cançó de la rumba de...

0: No xiula gaire bé.
1: Canta millor que xiula, podria,
0: no? No xiula gaire bé, que això no es pot fer tot bé. No es pot fer tot bé.
2: L'heu posat, eh?
1: Costa una mica el...
0: Mira, per valorar el paper de la Rosalía a Eufòria, hem anat a buscar algú que també fa Eufòria, però a casa nostra, que és la Júlia Bonjoc, que és actriu i coach d'interpretació a Eufòria.
3: Hola.
0: No sé per què rius, Júlia, és literal, o sigui...
3: És que m'agrada molt el link que heu fet.
0: Home, clar.
3: Americana, Eufòria catalana.
0: És de l'eufòria d'ells a la nostra, i tenim la Júlia que ens fa de pont. Has pogut veure aquestes imatges de la Rosalía fent aquest paperot?
3: Paperot, paperàs. Jo soc una superfan de la sèrie d'Eufòria, i he vist tots els capítols, i de fet ahir, com una gran fan, vaig veure el capítol, tot sencer, i em va encantar.
0: Clar, ara t'estàs...
3: I felicitats, Garriga, felicitats.
0: Ai, moltes gràcies, Júlia, moltes gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Escolta, clar, ara dius que ets fan de la Rosalía, pots ser objectiva o no seràs objectiva quan et pregunti per la seva actuació?
3: És que jo crec que està molt... Sí, puc ser objectivíssima, sí.
0: Sí, pots fer d'allò de professional pura i dura i dir-me, escolta'm, què fa bé la Rosalía? Què li has vist a la Rosalía en aquesta actuació? Què dius? És autèntica, me la crec, fa un paper molt precís...
3: Ostres, jo crec que ho fa molt bé, me la crec, és versemblant, al final fa d'una... O sigui, el personatge és una stripper en un puticlub així molt, molt decadent, on hi ha molta droga, hi ha moltes pistoles, moltes armes, moltes navalles, llavors realment el caràcter de supervivència, perquè aquest personatge, el de la Rosalía, la màgic, diguéssim, sospita de la Ru com si fos una... Bueno, com si estigués aquí tapant algun secret. És que no puc dir més coses als fans d'Eufòria.
0: Millor.
2: Júlia, té una força, bueno, vaja, no?
3: Clar, però és que vull dir, és una força que aquest personatge ho necessita. Clar, però ho necessita, perquè al final és una mica... Si aquesta tia va contra meva, jo em quedo sense feina i me'n vaig al carrer, saps?
0: I fer un paper així, o una escena així, on t'has de posar seriós, insultar, cridar... Això és més difícil o és més fàcil de fer una cosa així tan estirada?
3: O sigui, jo crec que és més fàcil en el moment en què de cop la Rosalía canvia d'idioma. Si hagués d'insultar en anglès, clar, jo crec que potser seria més forçat. Però el parlar amb el seu idioma, diguéssim, és més fàcil. Se't pot recórrer com als teus insults del dia a dia, saps? I una mica, doncs, exagerar-ho en un estat... O sigui, en un personatge que realment està molt desesperat.
2: I en aquella discussió és absolutament versemblant a ella.
1: Sí, sí.
2: És una discussió molt versemblant.
3: Sí, vull dir, et quadra que aquesta persona estigui allà. Vull dir, si jo no conegués a la Rosalía, si nosaltres no sapiguéssim qui és, et colaria, sí, saps? O sigui, no hi hauria aquest debat. El que passa que fem aquest debat perquè la coneixem, perquè hem vist la seva obra d'art, perquè és una artista... I clar, de cop et trenca els esquemes veure-la allà a Eufòria, saps?
1: No, i més ara que ve de luxe, vestida de monja, i de cop te la trobes a Eufòria cridant i fent de stripper.
0: Pedazo puta terrajo. Clar,
3: però exacte, però això és la màgia de les pel·lícules, de les sèries i de ser actor o actriu, saps? Que al final et posen en llocs i en situacions que tu a la teva vida doncs fas unes altres coses, però que t'adaptes al que parla la història, no?, una mica.
0: Pot tenir futur com a actriu la Rosalía o... Per fer un paper així, circumstancial, sí, però d'aquí a fer de protagonista ja és una altra història.
3: No ho sé, no? Des de la meva humil opinió, aquesta dona que faci el que vulgui. O sigui, ja ho ha demostrat mil vegades, que pot fer el que vulgui. O sigui, és imparable.
1: Home, ja va sortir la de l'Almodóvar, a Dolor i Glòria.
3: Exacte, sí.
1: I ella deia que volia ser una xica Almodóvar.
0: Perquè no sé si hi ha algun camí que sigui més fàcil. És més fàcil que un actor acabi cantant o que un cantant acabi actuant? O és el mateix recorregut?
3: Potser és més fàcil que un cantant acabi fent d'actor que un actor acabi cantant. Però
2: ho dius,
3: bueno, no
2: ho dius per com funciona la indústria? Perquè, clar, les habilitats de molts actors, la part de cantar ja la tenen, a més és una part de la formació, no?
3: Sí, però de cop, o sigui, a nivell de fer un disc, fer un projecte nou, o sigui, omplir un Sant Jordi, és molt difícil també això.
0: Clar.
3: O sigui, a nivell general, tu mires quants cantants han fet pel·lícules o sèries, i n'hi ha molts més que actors que tinguin un projecte musical i cantin,
0: que sigui de veritat.
3: A nivell global, a nivell global siguin superestrelles,
2: saps? Sí, clar, ara penso en Tom Waits, per exemple.
0: Bé, ara pensem en un exemple més nostrat. Va venir aquí l'altre dia el Fran Perea.
1: Ah, sí.
0: Que cantant, després actor, després cantant, clar. Ara té un espectacle que és mig i mig, i clar, vull dir, també que cada cas és molt concret. Creus que hi ha actors que pensen que això és intrusisme laboral o no ningú vol veure així?
3: Sabia que em faríeu aquesta pregunta.
0: Ah, és l'última.
3: Ostres, no ho sé, o sigui...
0: Sí, no t'atreveixes, però sí.
3: O sigui, és una mica, sí, intrusisme laboral.
4: Què
3: sí,
4: haces?
3: Què hables, tia?
4: Què hables, puta?
3: A ver, que a mí no me han hecho el casting para Euforia.
4: Que calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda, te cojo y te rajo, hija de puta.
3: Pues rájame, a ver si te atreves.
0: Hòstia, aquí podríem fer una discussió guapíssima, eh? T'has posat molt xunga, també, Júlia, eh?
3: Jo em poso el nivell d'ella, per favor. Sí, m'encantaria treballar amb la Rosalía.
1: D'Euforia a Euforia.
0: Clar, la guerra entre Euforia i Euforia, ja la tenim feta a la tarda de la Catalunya Ràdio. Bé, doncs volíem sentir una professional que es dedica a això, a ajudar la gent a interpretar, i la Júlia ja ens ha dit que sí, que la Rosalía ho fa molt bé, que és creïble, sí. i que aquest capítol d'Euforia i aquesta discussió valen la pena de veure.
3: I tant.
0: Júlia, moltes gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres.
0: Una abraçada forta. Fem una pausa, arriba-nos del que no surti, que també ens ha agradat molt això.
5: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe. A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diu.
7: Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
8: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
9: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
10: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
9: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
11: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
12: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
13: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
14: Aneu massa de listo.
15: I els valencians?
14: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
13: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
16: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
17: Has sentit el que acaba de dir?
18: Que a Mallorca no feu l'amor.
11: Segona temporada de La República del Mediterrani. El videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
19: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
20: Frenar el feixisme espanyol i català.
19: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
21: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
19: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
22: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
19: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
19: Hola, Anna.
23: Hola.
11: Amb Ricard Ostrell.
23: Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
24: Tinc més de 55 anys, sóc dona i no trobo feina. Aquesta frase l'hem sentida més cops del que voldríem. Per què no es valora el talent sènior? o fins i tot pot representar un inconvenient per a algunes empreses? Aquest dimarts en parlem a Les Dones i els Dies.
2: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Marta Montaner, bona tarda.
1: Per molts anys.
0: Ai,

0: Andreu parlant animats aquí fora. I la Carla Verdés, la nostra productora, ens ha dit: passeu.
1: Ui.
0: I hem obert un nou tema de conversa.
2: Ui!
0: Ai. Estàvem parlant. I llavors sí que ha aixecat el to i m'ha cridat.
3: Que calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo y te rajo, hija de puta.
2: Aquesta és Carla Verdés, eh?
4: És que...
2: El to i el mateix.
4: A mi m'ha fet por, però clar.
0: Jo he entrat i he dit, feia anys que no em cridaven. I avui hem ficat el comptador a zero, no passa res.
2: Jo dies sense crits. Zero. Volem la pissada.
0: A zero un altre cop, està bé, de tant en tant.
2: Ja, sí, una sacsejadeta, maca. Què tenim avui al canal? No surti per allò.
4: Jo m'he oblidat de tot, després d'aquest moment.
0: No, avui... I aquesta senyora, és que està mala llet.
4: Saps qui és? Roger o no? La, que, la Rosalia.
3: Què hables?
0: És la Rosalia?
4: Sí, sí, Eufòria. Eufòria amb la Zendaya.
2: Posa-li tot, que ens agrada
3: molt. Que calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo y te rajo, hija de puta.
0: Fa molt bé, perquè jo penso que és una veritat. No?
2: Sí, sí. Et diuen que és un fragment de Callejeros?
0: Jo m'ho pensava. Sí. És alguna cosa així putre.
1: És la Rosalia.
2: Callejeros, quin referent que tenim.
5: Grans moments als pàrquings de les discoteques, eh?
2: Per exemple, a robar cartera. Que no hi pacta para comer. Què tenim? Que no, que tenim el que no surti.
0: No, avui viatjarem al futur per parlar dels Javis. Entre
2: ah, els Javis, he vist un article molt interessant.
6: Ui, l'article aquell, comentareu?
4: No? Ah, la columna que sí. Ella, el Javi Ambrosi, tela, sí. Tela. Crec que la llegirem tota.
3: Home,
2: no!
4: El contrari, és literalment el contrari del que diu la Rosalia. No s'entén. És que no s'entén.
2: Cada parella és un món.
4: Jo mai havia vist un món com aquest. Sí, ho sento molt, però no.
2: Doncs això serà a partir de les 6. Em diuen que hem d'anar a berenar. Que
0: sí.
4: Teca molt vol berenar.
7: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
6: Garriga, una cosa.
2: Què?
6: Que avui el berenar...
2: No, ja deia jo. Dic,
6: avui el berenar és per tu. Avui el berenar és per tu. Mira.
0: Amb
6: espelmes i tot.
0: Amb dues espelmes.
2: Carai, Marc Andreu, entra aquí una coca.
6: Fa goig, aquesta coca i aquestes espelmes.
2: No ho esperava gens, eh?
6: Com que no? No.
2: Et juro que pensava, dir, quina pressa tenen avui amb el berenar. Ja vaig.
4: Per això la Carla estava així.
6: Estava nerviosa.
2: Va, que bufo, eh? Un, dos... Mira, que bé.
6: Ai! Però t'he de dir una cosa, Garriga.
2: Gràcies.
6: Que avui, aquest berenar no és de part de la tarda de Catalunya Ràdio. No? Hi ha algú que et vol enviar aquest berenar.
8: Hola, tiet, moltes felicitats. T'envio aquesta coca perquè t'estimo molt, perquè em portes al futbol i perquè em fas riure molt. I també m'agrada quan et miro a la tele. I sobretot a la ràdio. Que vindràs a celebrar l'aniversari a Súria.
6: Ai,
2: el Lluc. Ai, el Lluc. Lluc, clar, diumenge ens veiem.
0: El fa riure molt, diu.
2: Sí, riem molt amb el meu nebot.
4: Ets l'oncle divertit, eh?
6: Home,
4: és que quina sort que té el Lluc,
6: imagina't,
4: eh?
6: Imagina't tenir Garriga de
4: imagina't.
0: El futbol, que et faci riure.
2: Sí, home, sí. I hem d'anar al Camp Nou un dia. Passa que les entrades són molt cares últimament.
0: Pots anar a un altre camp, que és més barat.
2: Però vull anar a partits divertits, una mica. No dramàtics, sí. Bé, doncs, per tant, no hi ha berenar. És a dir, aquest és el berenar d'avui, eh?
4: Aquest és el berenar. Te l'emportes.
6: Hem enganyat una mica avui, Garriga. Perquè
2: doncs,
6: volíem
2: doncs
6: fer aquest
2: gràcies.
6: Detall.
2: Doncs moltes gràcies, i ara em fa il·lusió això. Ara vull trucar al Lluc, està al col·le. És que no sé què dir.
6: T'has emocionat.
2: M'he emocionat.
6: Clar, normal.
2: M'he emocionat. Doncs moltes gràcies a tots. I aquesta coca ara la repartirem aquí entre els col·laboradors.
6: Clar.
2: Eh?
6: I guarden pels que són a dalt. Eh?
4: Temàtica del desig que has demanat?
2: Personal.
4: Temàtica personal? Té a veure amb la... No, espera. Té a veure amb l'amor?
2: No, és que si dic més...
0: No, una mica sí.
4: És una mica això, no?
2: Una mica. Sí.
6: Molt bé, Marta, aquí aprofitant.
4: Home, i tant, jo vull saber què demana, i ho endivinaria, crec.
0: Segurament. Era més guarro que romàntic, el desig.
2: No.
4: Jo crec que és sexy i sensible.
3: Pedazo puta!
6: No, això no!
5: Garriga, m'ha agradat molt aquesta relació amb un nebot, eh?
4: Ai,
5: sí. O sigui, trobo que és molt potent.
2: Però tots els tiets els deu passar, no?
4: Tu, Roger, també ets un molt bon oncle.
0: jo si crec

0: tens, si no tens fills, no?
1: Ho dones tot, ho entregues.
0: Penses que, mira, escolta, és el... Sí. I jo només en tinc un. Quants en tens?
1: 1,2, perquè acaba de
2: néixer. Roger, para ja! Pobreta, el que acaba de néixer. 1,2! Pobre, mirar-hi jo ara. Mira-li la Rosalia, mira-li ara això.
3: Aquesta puta bocallà!
2: Que la teva germana l'ha parit igual, compta igual. Que ha sortit d'allà, ostres, Roger, quina falta de respecte.
1: No, sí que ha nascut. No, sí que ha nascut, però no he pogut fer-li de tiet encara.
0: No hi has interactuat encara.
4: Quan va fer de tiet del...
2: Divideixo.
1: De Nico.
4: El Nico ja arriba un dia desesperat.
0: El Nico està molt consolidat.
1: Fòssils, vam fer-ho tot.
0: El Nico estava molt consolidat.
1: Vam buscar fòssils a la Creu de Gurb. I quan portàvem 10 minuts em diu, i ara què fem?
0: La vida que som aquí. Anem a buscar les notícies, que això no es pot aguantar.
5: Felicitats.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
7: Bona tarda, us informa Àlex Giralt Robert. El govern espanyol proposa evacuar a Cap Verd els passatgers del creuer de luxe que presenten símptomes d'antivirus, sempre que no es detectin nous contagis. També planteja que el vaixell continuï el trajecte sense fer escala a les Canàries. Aquesta tarda, un equip d'epidemiòlegs de l'OMS avaluarà la situació per determinar les mesures a seguir. Entre els 147 ocupants del creuer hi ha 14 persones de nacionalitat espanyola, 13 passatgers i un membre de la tripulació. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat aquesta emissora que s'hi manté el contacte des del primer moment.
8: Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes, i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
7: Segons l'última actualització del Ministeri de Sanitat espanyol, s'han identificat 6 casos d'infecció per aquest virus que transmeten els rosegadors, 2 dels quals confirmats per laboratori. El creuer va salpar a finals de març des d'Ushuaia, a l'Argentina, amb destinació a Cap Verd. Durant el trajecte, 3 passatgers van començar a trobar-se malament i van acabar morint. Més notícies, Montse Pujol.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar armes blanques de la via pública després dels 2 assassinats el cap de setmana passat. Un, el d'un home al barri del Raval de Barcelona, i l'altre, el d'unes joves plugues de Llobregat.
10: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
9: Parlon també ha fet una crida a la convivència. Per cert, que el jutge ha decretat presó provisional i sense fiança per l'home acusat d'assassinar la dona d'Esplugues.
7: Almenys 2 persones han mort i 32 han quedat ferides en un atac ucraïnès a Rússia, segons han informat les agències del país. L'acció ha passat en un complex industrial de guerra a prop de la ciutat de Kazan, a 1.500 quilòmetres d'Ucraïna. També s'ha atacat una refineria de Leningrad. En tots dos casos, els aparells han recorregut distàncies superiors a la que hi ha en Moscou, en una demostració de la capacitat ofensiva de Kiev. En paral·lel, les forces russes han matat almenys 6 persones i desenes han quedat ferides en 2 regions ucraïneses, segons un balanç oficial.
9: I el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, acusa l'empresari Víctor de Aldama de col·laborar amb el PP després que el partit li hagi rebaixat la petició de condemna en el judici del cas Mascaretes. Bolaños també ha negat pressions a la Fiscalia perquè mantingués la petició de 7 anys de presó pel presumpte comissionista.
11: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos. Y en tercer lugar, respecto a la pregunta que me hace de la petición que ha hecho la Fiscalía en esta misma causa, pues ha sido una decisión del Ministerio Fiscal basada en criterios técnicos, respeto absoluto desde el Gobierno y del Ministerio de Justicia a las decisiones que adopta el Ministerio Fiscal.
7: I l'Audiència Nacional condemna a 3 anys i mig de presó l'excomissari José Manuel Villarejo per revelació de secrets de l'exassessora de Podem i de Pablo Iglesias, Dina Busselham. El condemna concretament per haver distribuït a 2 mitjans de comunicació el contingut de la targeta d'un telèfon robat a Busselham el novembre del 2015. Preocupació de comerços, bars i restaurants del centre de Girona en el segon dia de vaga en la recollida d'escombraries a la ciutat. I sobretot per si la protesta continua el cap de setmana, quan començarà el temps de flors. Anem cap a Girona. Fèlix Martín, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
7: Preocupació per l'acumulació d'escombraries al carrer que han fet evident Xavier García, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, i Mercè Ramírez, de Cartagena, presidenta dels botiguers del centre de la ciutat.
12: Evidentment impacta a la nostra imatge i a la nostra caixa, perquè és evident que no pots seure en una terrassa on al costat està la brossa, no?
13: Que l'efecte és que, clar, que es veu tot Girona brut i això no ajuda gens als comerços, i a més, en uns dies que s'adorna la ciutat, i és clar, es veu més la brutícia que tot el que s'està fent de les flors, no? I això també ens preocupa.
7: Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona. Esports, Sònia Oleart.
14: Avui sabrem quin equip és el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Sortirà del partit que jugaran aquest vespre a les 9 l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid. De l'anada, recordem, hi va haver empat a 1. Aquesta transmissió la podeu seguir a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT amb el Sergi Andreu al capdavant. El Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat avui el Reial Decret Llei per incloure els partits de futbol de la Lliga Femenina a la travessa. A partir d'ara s'hi incorporaran permanentment 4 partits de la Lliga F, fet que permetrà als clubs rebre ingressos. La mesura, impulsada pel Consell Superior d'Esports, busca avançar en la igualtat en l'esport. El Barça femení de futbol oferirà demà el títol de la Lliga als seguidors del Johan que assisteixin al partit contra Llevant pendent de la 27a jornada. En bàsquet, el porto-riqueny José Picolín Ortiz ha mort als 62 anys. El mític jugador que formava part del Saló de la Fama del bàsquet internacional va jugar al Barça la temporada 90-91 i al Madrid, entre altres equips europeus.
6: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Clar, que ara ve el berenar de veritat. Són les 5 i 6. I ha pensat, i que ara sonarà dos cops la falca, però no, aquí no regalem res, eh? Aquí l'hem tirat un cop, i és un cop per dia, no el tornem a dinar, però vaja, que l'agraïment al forn de Cabrianes, perquè avui la Paqui ha rebut també una coca del forn de Cabrianes. Paqui, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Has rebut una coca fantàstica.
2: Boníssima.
1: Ja te l'has menjat?
2: I tant.
1: Però l'has compartit o te l'has fotut tot a tu?
2: No, compartida.
1: Anava a dir, perquè si te la menges tota tu, et sortirà per les orelles la coca, eh? Perquè n'hi ha molta.
2: Sí, era una coca molt gran i molt farcida, i boníssima.
1: I ens ha dit un ocellet que et jubiles molt aviat?
2: I tant, el dia 12.
1: Una setmana. És la teva última setmana de feina.
2: Sí.
1: Bé, aquesta coca te l'ha enviat algú que t'estima, algú que et vol dir alguna cosa. Pots imaginar qui pot ser?
2: No sé, alguna companya, penso, però no n'estic segura.
1: Però si és una companya, com es podria dir aquesta companya?
2: Pues es podria dir Marina, o es podria dir Alba, o es podria dir Irene... No sé, alguna de les companyes de feina.
1: A veure, ara et saludarà, a veure si reconeixes qui és aquesta persona. Ja el pots saludar, endavant.
3: Paqui, bona tarda.
2: Hola.
3: Som totes, eh? És tot l'equip. No personalitzem, perquè som totes i tots.
1: Paqui, qui és?
2: I aquesta és l'Alba.
1: És l'Alba.
2: Però ja em diu que és de part de tots.
1: De totes. Sí. Alba, per què li heu volgut enviar aquesta coca a la Paqui?
3: Doncs, primer perquè ha sigut un plaer treballar amb ella tots aquests anys, perquè és una tia molt generosa, que treballa molt bé en equip, i l'estimem moltíssim, la trobarem molt, molt, molt a faltar.
2: Oh.
3: I que l'esperem els divendres perquè ens porti l'esmorzar a la reunió d'equip.
1: Ara.
3: M'han dit que era imprescindible, que ho digués.
1: Això és important. Paqui, com et quedes amb aquest missatge tan bonic?
2: Home, em quedo emocionadíssima. Com m'haig de quedar? No em puc quedar d'una altra manera. I, bueno, amb el compromís de portar aquest esmorzar que em demana.
1: De deixar de treballar, et trobaràs molt a faltar, les companyes, serà una de les pitjors coses?
2: I tant que sí, les enyoraré. Després de 40 anys, penso que, bueno, clar, que un s'enyora també de la feina, i en especial dels companys i de les persones a les que s'atén.
1: Doncs
3: I ens faràs molta enveja.
1: Doncs la Paqui avui ha rebut aquest berenar de part de l'Alba i de totes les seves companyes de feina just quan li falta una setmana per jubilar-se. Paqui, gaudeix molt d'aquesta última setmana i de les teves companyes.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Alba, moltes gràcies, i que ho pugueu compartir
3: tu,
1: molts anys.
3: Per molts anys, a tu també.
1: És el berenar del forn de Cabrianes. Ara, passem pàgina. Mira, em va molt bé que vingui el Christian, perquè avui és un dia de moltes emocions, doncs obrim la gestoria d'emocions. És el 16è episodi ja, on mirem de trobar eines que ens ajudin a superar adversitats. Christian Garcia, bona tarda.
4: Bona tarda i felicitats en un dia tan emotiu.
1: Moltes gràcies. Si no, avui no guanyem per emocions, certament. I avui, en aquest 16è capítol de la gestoria d'emocions, mirem de trobar aquestes eines i abordarem el concepte, la segona part del concepte que vam definir i analitzar fa un parell de setmanes amb la Mariona Robert com a protagonista. Aquell dia vam voler veure com la persona que pateix una adversitat posa en valor el paper de l'entorn. I avui anem al contrari. Volem posar-nos al lloc de la persona que és a l'entorn d'algú que està passant per una adversitat molt, molt, molt difícil.
4: Això mateix, perquè avui el que volem és que a través de la protagonista que escoltarem ens posem en situació i, per tant, aquesta protagonista sigui referent de totes aquelles persones que segur que ens estan escoltant i que formen part d'un entorn que ajuda i que busca també eines i solucions per acompanyar a malalts, segurament de malalties neurodegeneratives o fins i tot algun malalt d'Alzheimer.
5: El meu carrer té 5 fanals perquè els xavals gens impedrades.
6: La Cristina és arquitecta, té 59 anys i viu juntament amb els seus germans, l'Aidi i el Guillem, molt pendents del pare, diagnosticat d'Alzheimer fa prop de 20 anys. La Cristina en rep el despatx que fa servir habitualment a la seu de la Fundació que presideix, un despatx amb una tremenda càrrega emotiva, ja que era el que ocupava la Diana, la mare, fins fa 6 anys, que va morir de forma sobtada. Avui la Cristina i els seus germans són un exemple clar del paper que juga l'entorn familiar en una doble situació d'adversitat, tan quotidiana i a la vegada tan difícil de gestionar emocionalment. Avui, des de la Fundació Pasqual Maragall, que va fundar el pare i que va presidir la mare, Diana Garrigosa, Cristina Maragall Garrigosa ens dona eines per afrontar adversitats des de la mirada de l'entorn habitualment més pròxim, l'entorn familiar.
1: Avui, segurament, Cristian, serà dels capítols d'aquesta gestòria d'emocions on potser més oients se sentiran interpel·lats o identificats amb les respostes, amb les recomanacions que t'ha fet la Cristina Maragall, perquè estic segur que ara mateix hi ha gent escoltant la ràdio al costat d'algú que pateix alguna d'aquestes malalties tan cabrones.
4: Sí, jo ho penso, Francesc. Estic absolutament d'acord amb tu, perquè la Cristina Maragall no només és filla d'un malalt d'Alzheimer, sinó que a més és presidenta de la Fundació Pasqual Maragall. I em sembla que pot servir a moltíssimes persones que n'estiguin escoltant per donar resposta a algunes preguntes que s'han fet. Per exemple, quantes vegades segurament algú que ens estigui escoltant no s'ha parat a pensar en la possibilitat que quin sentit tingui el fet de que aquesta persona que cognitivament està tan greu segueixi visquent. Doncs per la Cristina Maragall aquest pensament no és recomanable.
7: Jo crec que és dolent, perquè, mira, el meu pare realment es comunica molt poc ja. Té molt mala visió, perquè ell té molta agnòsia visual i té catarates i no el podem operar perquè no aguantaria el postoperatori, etc. Però té un canal auditiu magnífic. Per tant, si tu li parles a cau d'orella, fluixet, li poses música que li encanta, li llegeixes poesia, tot això estàs comunicant amb ell. Jo no m'atreviria a dir que això és inútil, diguéssim, no? Perquè jo veig que a ell li agrada. Per tant, sempre hi ha camins per arribar fins a cert punt, no? Vull dir que la malaltia va avançant i arribarà a un punt que no, però no es pot tirar la tovallola en el moment que algú ens deixa de conèixer o deixa de parlar, no? Uh-huh. Perquè les emocions hi són i la recepció d'aquest amor, d'aquesta comunicació, per la via que sigui,
4: Es manifesta
7: totalment. Per tant, jo crec que no aconsello realment pensar que ja no hi ha res a fer, que no hi ha manera de comunicar, no? Perquè encara que sigui complicat, que no és fàcil, es poden trobar camins per comunicar-se.
1: La transversalitat d'aquestes malalties, a més, perquè ara estem sentint el testimoni d'algú que té a prop qui va ser president de la Generalitat, i això li pot passar a qualsevol persona, que al final no s'ha de tirar mai la tovallola, és el resum.
4: Exacte. Mira, posarem un altre exemple que segur que per moltes, moltíssimes persones que ens estiguin escoltant els serà molt familiar.
7: Mira, durant la pandèmia, quan vam començar a fer com trobades a través de la pantalla, es posava tan content que s'aixecava i abraçava la tele. No sé com dir-te, no? Només de sentir la veu, perquè tampoc hi veia molt bé ja, només de sentir la veu de les persones conegudes, no? Perquè en aquell moment ell estava acostumat a tenir moltíssimes visites. No només la meva mare, sinó moltíssimes visites. Imagina't, no? Algú havies de fer, perquè dius, passar d'anar cada dia al centre de dia, rebre visites, estar tancat a casa tot el dia, com es fa? Doncs amb això, amb la pantalla, no? I tu veus la reacció, no? Quan té una visita.
4: Encara en té?
7: Sí, encara en té, i la reacció és molt més sutil, Vull dir que cal estar molt atent ara, no?, quan estàs amb ell, per realment veure aquesta reacció.
1: L'entorn d'amistats també es deu comportar de manera diferent a l'entorn familiar i també reacciona de maneres diferents.
4: Sí, clar, és difícil posar-se en el lloc de cadascú, però atenció a l'advertència que ens llença la Cristina Maragall al final d'aquesta resposta. Atenció.
7: Perquè hi ha amics, que jo sé que són molt amics, que no han sapigut ajudar-lo d'una determinada manera. A lo millor m'han ajudat a mi perquè era un advocat o no sé què, gestionava uns papers, però que li feia tan mal veure el pare que no podia, no? Vull dir que jo he vist tota una panòplia de reaccions al voltant del pare de persones que l'estimen, no? També he vist mala gent, eh? Perquè fixa't, hi ha gent que se li apropava aprofitant que no estava bé, no?
4: Vull dir
7: que
4: sí, tens...
7: També, imagina't, si li passava al pare, si no li deu passar a tanta gent, això, no? Vull dir que s'ha d'anar en compte aquí, no? Perquè en general la gent és bona, no? I la gent sempre ha estat al seu costat perquè se l'estima i ha ajudat de la manera que ha pogut, no? Però també hi ha gent dolenta, eh? Vull dir que... cuidado.
1: S'ha de ser molt mala persona...
4: per no dir una altra cosa.
1: Per ser suaus i sí, respectar el to de la secció, per voler-se aprofitar d'algú tan vulnerable com un malalt d'Alzheimer.
4: Per això és tan important, Francesc, el paper que juga l'entorn en l'acompanyament de la persona que pateix una adversitat d'aquest estil. De fet, aquesta família, com tantíssimes altres, també va patir el traspàs de la mare just abans, un mes abans, que ens confinéssim per la pandèmia de la Covid. O sigui que moltes vegades, o molts cops, plou sobre mullat.
7: Sí, sí, totalment. L'impacte emocional va ser molt fort, realment. És el que et dic, que jo crec que va ser molt important, perquè no va ser fàcil, intentar entendre a cada moment com estàvem cada un de nosaltres, no? Parlar molt, no? Plorar molt, junts, i veure qui necessitava què, per poder facilitar que cadascú anés reconstruint el seu interior, les seves emocions, per poder fer front a continuar cuidant del pare, no?
4: Sí, perquè a més és quina paradoxa. Qui creiem que estava millor, en principi, semblava la mare, i ens deixa, i en canvi, qui sembla que no està tan bé és el pare, i en canvi...
7: Sí, sí. Porta 19 anys diagnosticat i està força bé, diguéssim. Vull dir que, clar, això és... mira, això és una cosa que realment aprens, que la vida és imprevisible, que val la pena viure el dia. Primer, perquè no saps què passarà, però és que, a més, en el cas d'aquesta malaltia, tampoc saps com anirà la malaltia. Llavors, si un dia està bé el pare, per mi és magnífic aquell dia. El que és molt complicat és quan el compares, no? Quan te'n recordes com era, no? Ostres, això fa mal, no? Llavors, això, jo intento dosificar-ho perquè impressiona molt, perquè jo en el dia a dia el veig bé, el meu pare.
1: Clar, jo ara recordo també la meva àvia, que va patir l'Alzheimer, i penso, clar, a mi el record que em queda de la meva àvia és l'últim.
4: Clar.
1: I no el de jugar quan era més petit, no? I es va morir quan jo en tenia 13, i és malparit, això.
4: Segur, segur.
1: És imprevisible, sí, és imprevisible, sí. I no sabem mai quina evolució o involució pot tenir una malaltia.
4: Per tant, és molt important, com diu la Cristina Maragall, comunicar a tothom i fer saber a tothom que aquella persona pateix aquesta malaltia.
7: Sí, jo sempre ho recomano, entenent que cal mantenir un respecte sobre la decisió personal de cadascú, on pot tenir els motius que siguin per no voler-ho explicar. Però realment jo crec que millora molt la seva qualitat de vida i de les persones que té al voltant, no? Perquè com que les coses que passaran no les sabem, són molt imprevisibles, no podem tenir-ho tot controlat. I per tant, el fet de compartir el diagnòstic, demanar ajuda, formar-se, tot això, són coses que milloren molt realment la qualitat de vida de les persones diagnosticades.
4: I per formar-se, la següent recomanació és que vinguin a la Fundació.
7: Bueno, la Fundació és un lloc on realment els cuidadors poden formar-se, per tant, sí, realment venir a la Fundació, però hi ha moltes altres associacions de familiars que fa molts anys que fan una feina extraordinària i que ajuden a aquestes persones diagnosticades i a les seves famílies a estar més informades sobre el que vindrà, quins recursos i serveis poden tenir, encara que siguin encara una mica minsos, diguéssim, però n'hi ha de serveis i, per tant, és important apropar-se en aquestes entitats que els podran ajudar.
5: Al meu carrer, del barri baix...
4: Deixem que dediqui per acabar el capítol d'avui a totes aquelles persones, familiars, amics que formen part d'entorns de persones amb malalties neurodegeneratives o malalties d'Alzheimer, i que enviï un petó ben fort a la meva mare i als meus tres germans, el Manel, la Lilian i el David.
1: Ai, avui dia d'emocions, Cristian? dia d'emocions.
4: Per això és la gestió d'emocions, perquè les visquem...
1: I intentar gestionar-les. Moltes gràcies, com sempre.
4: Adéu-siau.
1: Farem una pausa i canviarem el to. Canviarem el to, posarem la tele amb el Marc Andreu i l'Àlex Gutiérrez.
8: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
9: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
10: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
9: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
10: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
11: Ja és a la venda un nou número de la revista musical catalana amb entrevistes exclusives a la compositora Clara Aguilar i al conjunt Frames Percussion. Un dossier sobre Gaudí i la música i tota la informació sobre la nova temporada del Palau de la Música i els festivals d'estiu.
12: Compra-la al quiosc, en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, X i Instagram.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya, tuya.
13: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
16: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
17: Com et diu?
18: Ja em dic Juliet.
19: D'on ets?
18: Jo sóc xinesa.
17: Jo sóc del Marroc.
20: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
21: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
22: Benvinguts a Català Fàcil.
23: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
24: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
25: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
26: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
27: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
26: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
28: És tan fort que cada vegada que hi penso...
26: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
29: Vas saltar del canvi de l'Ed Joan...
26: La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat...
30: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
26: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
31: És un dia feliç...
26: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
32: I també disponible a la plataforma 3Cat.
33: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
34: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
33: Linkat.
34: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
33: Linkat. A Catalunya Ràdio.
26: Arriba la gala de la cinquena edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
35: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
26: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
35: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast...
26: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
0: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
36: Plazo puta!
1: Escolta'm una cosa. A veure, un moment. Això per qui va, Fran?
37: Jo m'he perdut.
1: Marc Andreu, això no saps què és, això?
37: Bona tarda. No.
1: Ah, no saps què és això?
2: Sí, és la Elenia, no? O el Belén Esteban, alguna d'aquestes.
1: Torna a posar a veure si Marc Andreu és capaç de saber què és això.
36: Que calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo y te rajo, hija de puta.
2: Ah, sí, és la nostra productora, la Carla Bardés. És veritat, ara...
1: Podria estar la Carla Bardés. Però tu, en l'àmbit televisiu, on ubicaries aquesta conversa? Quin tipus de programa?
2: Un gran hermano, no? O algun format així?
1: És la Rosalía Eufòria, fill meu.
2: Què dius?
36: Què hables?
1: Aquest és el que fa la secció de tele, eh?
2: No, escolta, és que a mi Eufòria aquesta temporada no ni l'he vist. No m'agrada com
1: està feta. Ja es nota que no l'has vist.
2: No passa res, jo m'he mirat Eufòria, no? Eufòria. Saps?
1: Doncs això és Eufòria, la de HBO. I, és la...
2: I això quan va passar? Aquesta nit passada?
1: És l'últim capítol que surt la Rosalía discutint-se.
2: Ja em posaré el dia, ai, em saps
1: greu. No, escolta'm, avui tenim molta feina, tu i jo.
2: Sí? Primer de tot per molts anys,
1: Moltes gràcies.
2: Que t'has emocionat abans.
1: M'he emocionat.
2: Ha caigut llagrimeta sobre el teclat de l'ordinador.
1: Doncs hauria pogut caure,
2: no,
1: perquè
2: no,
1: m'he
2: ja
1: emocionat.
2: Vist.
1: Tenim feina aquesta nit.
2: Sí, molta feina tenim aquesta nit per celebrar el teu aniversari.
1: Vaja, si ho vols celebrar, també el celebrem, però la idea és mirar una cosa junts. Vull dir junts.
2: Ai, Garriga.
1: No.
2: Tenim una cita.
1: No. Vaja. Tenim una gran cita.
2: Ai, sí.
1: Perquè hem de veure els dos últims capítols de la gran cita que ja estan a la plataforma 3CAT.
2: I acaba aquí l'aventura per moltes parelles. I algunes comença, es veu.
1: Atenció, puc avançar en exclusiva?
2: Ai.
1: Posa'm música d'exclusiva, Fran. Mira, ara sona l'exclusiva.
2: Quan hi ha un rellotge és...
1: Perquè es compta enrere.
2: Sí.
1: Aquest dimecres.
2: És a dir, demà.
1: A la tarda de Catalunya Ràdio, no un, ni dos, ni tres.
2: Ai.
1: Quatre participants de la gran cita...
2: Un quartet.
1: En directe, per fer tot el safareig del món. T'hi apuntes, Marc Andreu?
2: T'ho juro que no ho sabia, eh?
1: No ho sabies? No, clar, com que ha vingut dels Països Baixos, de vacances, allà, no, però... a fent les seves coses, estàs convocat.
2: Però ja demà, la gent haurà vist ja els capítols.
1: Noi, que es posin les piles.
2: O sigui, jo aquesta nit hauré de...
1: Per això t'he dit que teníem feina.
2: Vale, m'ho apunto. Dos capítols a 3CAT.
1: I si no, escolta, demà al migdia, que no treballes...
2: No, això s'ha de mirar al sofà. Calla, que no treballo. Què vol dir que no treballo?
1: Doncs ja saps.
2: Això és el que et dic jo, Garriga.
1: Doncs tenim la gran cita que s'ha quedat amb un punt superinteressant. No farem gaire spoiler.
2: No, però després del que no surti d'aquí també explicarem una mica com van les trames per encarar aquests dos capítols finals.
1: Doncs ja els teniu disponibles a la plataforma 3CAT i demà... quatre dels seus protagonistes, dues parelles, bé parelles.
2: No diguis qui venen, eh?
1: O no parelles.
2: És que no pots fer-me això, tio.
1: Dues parelles. Qui t'agradaria que vingués?
2: Eh?
1: Qui no t'agradaria que vingués?
2: Sincerament, la Marta i en Xavi. Perquè hi haurà un gir aquí. Espero que hi hagi un gir molt important.
1: O sigui, la Marta i el Xavi t'agradaria que vinguessin o que no?
2: Que no vinguessin, junts.
1: Per què?
2: Que vingués una d'elles i l'altra...
1: Vols, saps? Que digui una cosa?
2: Que no vull saber res, eh?
1: No. La gestió l'ha fet producció i he demanat estrictament que no vull saber qui ve. Me'ls vull trobar aquí.
2: Faré ràdio amb els ulls tancats.
1: No, quan estiguin aquí ja els veurem, però vull dir, no vull saber res, perquè aquesta nit vull veure-ho sense inputs.
2: Molt bé.
1: Per tant, demà...
2: Tens feina avui, realment.
1: Molta feina. Hi ha desconcert i després ens desconcertarem amb la gran cita.
2: Ets boníssim.
1: Ja ho sé, gràcies. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: El departament de producció t'havia convocat més tard i ja has arribat molt ràpid. Per tant, t'agraïm la corredissa que acabes de fer des del diari ara.
3: Sí, home, hi ha hagut un tros de taxi, però sí que s'ha corregut.
1: Bé, doncs, obrim secció. No sé, tira'm algo aquí, una música... Perquè la gran cita la tenim en marxa. Ho estàs seguint o no?
3: Sí, he començat a seguir-ho, però vaig tard.
1: Li farem spoiler.
3: No, estic espiolejat per terra, mar i aire, perquè he de dir que la redacció de l'Ara, especialment entre la bancada femenina, hi ha una autèntica devoció per aquest format.
1: He vist dades que no sé si són públiques o no, crec que no són públiques, però vaja, no em mataran, que tenia un 60 i llarg % d'audiència femenina.
3: Sí, jo crec que...
2: Ja s'has dit, molt bé.
1: Aquesta no passa res. Bé, ja parlarem demà del tema La Gran Cita, però avui us hem convocat perquè s'acosta Eurovisió.
3: Efectivament. efectivament.
1: I sabem ja quins són els plans de Televisió Espanyola per no emetre-ho.
2: Clar, recordem que Televisió Espanyola, bueno, Espanya ha decidit no participar a Eurovisió, per tant, Televisió Espanyola no emetrà la gala de la setmana que ve, del dissabte que ve. Què hi ficaran en comptes d'això?
1: Que ve no és aquest, és aquí 10 dies.
2: Exacte. Doncs faran un programa que es diu La Casa de la Música.
4: Sábado 16 de mayo. La Casa de la Música.
1: Estan tenen una promo de Televisió Espanyola.
2: N'hem tirat moltes vegades, Garriga. Poca tenen veig a les nostres seccions, però bé, el presentarà Jesús Vázquez.
3: Perdoneu, la promo es fa una mica any 1990,
2: I amb
3: sort.
2: Quan veus també la promo en vídeo, diguéssim, les imatges també et recorda molt en aquella època.
3: És que el lloro amb els noms.
2: És que exacte, perquè, per exemple, en aquest format que presenta Jesús Vázquez, el que volen fer és portar 20 artistes o més de 20 artistes i que et cantin unes cançonetes com el programa de Cap d'Any, diguéssim.
1: O sigui, faran un Cap d'Any al maig.
2: Sí, més o menys, però de fet ja és un format que van fer aquest desembre passat. Noms que veurem. Rafael.
1: La primera és, està viu?
3: Exacte, és d'aquests que dius, mira...
1: A mi em diuen, Rafael està mort, i dic, ai, pobre, sí.
3: És veritat que va morir fa 2 anys. I...
1: Com, no, no? Com? Que fa anys avui, Rafael?
2: No és broma, no.
1: Rafael fa anys avui?
3: Nosaltres jugant...
1: No enviat... Carla, truca a Rafael, que el felicitem.
2: I no li has enviat una coca, mare meva. Doncs bé, sí, el 5 de maig.
1: 83 anys. 83 anys, Rafael, tu.
2: Doncs també podrem escoltar... En
1: Salvador Illa, Francesc Garriga i Rafael, quin dia, Quina collita.
2: Mare
1: és diversa.
2: Quina triella.
1: Sí, sí. Tres generacions.
2: Bueno, no sé quina està.
1: Avi, fill i net.
2: I tu ets...
3: Rafael, sí. No.
1: Salvador Illa, podria ser el meu pare.
2: Saps qui més actua en aquest especial?
1: Qui més? Vinga, va, sortim
2: Mònica
1: del jardí.
2: Mònica Naranjo.
1: Home!
3: És de quota jove.
1: Aquesta és la més jove?
3: No, gairebé.
2: Clar, després hi he volgut destacar també alguns artistes que agraden molt més a l'Eurofan.
1: Clar, t'anava a dir, algú que vulgui veure Eurovisió i digui, va, no ho veuré per militància, i em posen Rafael o Mònica Naranjo...
3: Ana Belén.
2: Per Ana Belén. També, sí. És que és molt... sí, el
1: perdona,
2: cartell és
1: gala
2: és
1: de Cap d'Any de 1999.
2: Però també volen un tipus de públic, suposo, que aquella nit...
1: No ho mirarà ningú, això.
2: Que sí, algú ha de mirar.
3: No
2: mirarà.
3: Ha pogut sortir
2: els Eurofans estaran allà mirant la Chanel.
1: Ah? La quota catalana.
2: Exacte, sí. I si no, també hi ha altres propostes com la de Guitarrica de la Fuente.
1: Ah, mira. Que és l'únic modern. Amb la Chanel.
2: Intenten com fer aquesta barreja, però a veure com els hi surt. Ho veurem aquest dissabte 16 de maig a les 10 de la nit.
1: Clar, això, mentrestant, s'estarà fent el Festival d'Eurovisió.
3: Sí, sí, clar.
1: Es podrà veure?
3: Es podrà veure a YouTube.
1: Per YouTube, legalment, es podrà veure?
3: Sí, sí, sí, perquè no hi ha cap problema. O sigui, la UER, que és la Unió Europea de Radiodifusió, que aplega totes les televisions, produeix un senyal, el puja a YouTube.
1: A Estats Units no es podia veure.
3: Perquè no devien haver-hi algun tipus de drets...
1: No ho sé.
2: Però ets Eurofan, tu?
1: Jo l'any de no sé quin any era, m'ho volia mirar i no vaig poder mirar.
3: No, potser no es podia veure a YouTube perquè ho havien venut a alguna televisió.
1: No hi havia cap tele perquè, vaja, vaig estar-ho mirant i ho vaig estar seguint no sé com.
3: Aquí, en principi, hi ha un senyal a l'obert, gratuït, a YouTube. El que passa és que, esclar, jo crec que l'audiència que hi haurà a l'estat espanyol serà, francament, més baixa. Jo crec que hi haurà eurofans que s'ho mirin, però, esclar, no hi haurà participació espanyola, evidentment, i, a més, el fet de mirar-s'ho per YouTube, jo crec que sempre li rebaixa unes quantes conseqüències. Recordem que no és només Espanya, que faltarà aquest any. Islàndia, Irlanda, els Països Baixos i Eslovènia també s'han baixat del carro. Finalment seran 35 participants i hi ha doncs, les dues semifinals, que seran dimarts i dijous de la setmana que ve, que deixaran cadascuna enrere 10 candidatures en total, fins que al final en quedaran 25 cançons, que són les que competiran el dissabte 16 de maig.
1: Ets eurofan?
3: Sí, m'ho vaig mirant. Fan queda ample, però m'ho miro. Al final caic.
2: Jo era hate fan. Saps aquests que ho miren per...
1: Com aquí el tipus.
2: Exacte. Però, evidentment, és que tothom està com molt desanimat amb el teu... Jo perquè heu dit, parlem d'aquest tema, que si no, no recordava ja que es feia Eurovisió.
1: És que tu t'ho has esborrat, però...
3: Cada setmana no m'ho miraria mai.
1: No, clar,
3: mai.
1: Això ara,
3: un cop l'any.
1: Com els Jocs Olímpics de la cançó dolenta.
3: Exacte.
1: És perquè Israel, tot plegat, és per la presència d'Israel, això,
3: Efectivament, això que hi torna... és el tercer any que Israel, des de la invasió de Gaza i la guerra amb Gaza, i torna. Aquest any el tema es diu Michel, d'un tal Noah Betten, que és un cantant israelià de pares francesos, i com va passar els dos anys anteriors, hi va haver controvèrsia perquè la lletra es podia interpretar com política. I un altre cop l'organització va demanar que fessin retocs, els israelians van fer retocs, i ara doncs ha quedat un tema que és una balada d'amor sense més rerefons. L'organització ha admès, per cert, que no van ser estrictes amb el televot d'Israel. Recordeu que l'any passat Israel havia quedat 14a segons els vots del jurat, i en canvi quan va entrar el televot va passar a segona i una mica més i guanya. A més, van donar-se situacions estranyes, com que a Bèlgica hi van haver-hi molts més votants d'Israel que espectadors va tenir el programa sencer. Per tant, feia una mica de ferum.
5: Una mica de ferum,
3: el Trump t'assalta al Capitoli.
5: Sí, exacte.
1: La veritat és que sí. Bé, doncs això és el que passarà aquest cap de setmana. Hi ha favorites?
3: Sí, allò que fan, el típic que és consultar les cases d'apostes, però vés a saber...
1: Sempre fiable i sempre s'ha de fer.
3: Però escolta, és el 6 d'Eurovisió, són les cases d'apostes, o el seu. I, per exemple, en el número 3 surt França amb un tema que es diu Regard, d'una cantant que es diu Monroe. És una balada d'aquestes que va creixent i va fer lluir la veu amb tons operístics. Recordem que això va passar, que Àustria va guanyar justament una cançó que ja hi havia molt de falset i molt d'èmfasi d'òpera. No sé si enguany tornarà a funcionar el truc.
1: Això és França, eh?
3: Això és França.
1: Tu creus que això sonarà a les discoteques de casa nostra, Marc Andreu?
2: Deixa'm-ho sentir.
1: No, ho pregunto, ho escoltem. Divendres a Bananes, per exemple.
2: Si posa una mica de techno aquí al mig...
1: Mira.
3: Sí, mi tal.
2: Ui, tant. Sona Rosalía Berguén tota l'estona. No ha de sonar aquesta cançó.
1: Doncs vingui, ja em pot posar una de Regarde aquest cap de setmana.
2: Guanyarà segur, perquè ballarà discoteques.
3: 8 points, eh? Veig que li doneu 8 points.
1: Sí, sí, a mi ara m'ha agradat. Ara m'ha agradat aquesta.
2: Comencen a parrejar la cançó, Garriga.
1: No, m'he assegut bé a la cadira.
2: Sí, sí, jo t'he vist moure el culet una mica.
1: Sí, sí, sí. Una cosa tranquil.
3: No, s'han remenat. Malucs han estat remenats.
2: Prepara't el divendres.
1: Vinga, preparem el divendres. Anem a escoltar una altra favorita.
3: La número 2, Grècia. Sempre hi ha...
1: Fes un veu de Radio Fórmula.
3: En veu de Radio Fórmula?
1: Sí.
3: A la número 2, Grècia, amb Ferto, un tema potent d'Aquiles, el tema clarament de Ball Maquiner, amb alguna frase en espanyol i amb tons exòtics que a mi, la veritat, em fan pensar massa en el Gangnam Style.
1: Marc Andreu, això sonarà a les discoteques? Tinc dubtes.
2: Jo també.
3: És molt Gangnam.
1: Sonarà... Espera, la tornada.
2: Potser les discoteques no, però farà una actuació per l'orgull, segurament. L'orgull de Barcelona sí que el veurem, però...
3: Una mica...
1: I atenció, perquè encara ens falta la gran favorita.
3: I en el número 1 de... tenim Finlàndia.
1: Opa!
3: En Linda Lampenius i Pete Parkkonen. Més noms finlandesos no podien ser.
1: Atenció al nom de la cançó.
3: Canten Liekin Hentin. Cuit, eh? Liekin Hentin.
2: Ai, que no sigui mai locutor de Radio Fórmula.
3: No, ens ho trobaríem, no ens ho trobaríem. Un tema amb aquella extravagància i accés eurovisiu que combina violí clàssic, rock i música de ball.
1: Marc Andreu, tu creus que això sonarà a les discoteques?
2: Com entra, eh?
1: A les 4:35, te la colen allà.
2: Home.
1: I ja t'ho dic ara.
2: I a les 5:39 de la tarda també. Tanquem els llums aquí, mare meva. Mira, estàs venint la Carla Verdés, la nostra productora, a ballar-la amb nosaltres? Mare meva, Carla, controla't.
1: És que la Carla, quan la deixes anar, no l'atrapes, eh?
2: Però total, com que aquestes cançons no les veurem, saps?
1: A mi m'enganxa aquest violinet, eh?
2: Va, Garriga, sisplau. No. Deixa estar d'Eurovisió i totes aquestes...
1: Bé, això és d'aquí 10 dies, el Festival d'Eurovisió, però avui ja sabem això, que Televisió Espanyola farà un festival estrany.
2: I a TV3 faran col·lapse, per cert. Per contrarrestar, suposo, Eurovisió, també.
1: A veure, home, serà interessant veure què guanya aquella nit.
2: No, i qui porten, també. T'imagines que ha entrevistat Chanel, de sobte? Ai, no sé, per contrarrestar...
1: Jo crec que l'equip de producció de Col·lapse està movent-ho, això seguríssim. Home, un ex-Eurovisiu estaria bé, la Bet.
2: La Vico. No, la Vico no és Eurovisiva. La Vico va anar a Benidorm Fest.
3: El del Gall de Sabadell.
1: El Manel... Ai, pobre, no li diguis així, el Manel Navarro, home.
3: Manel Navarro.
1: A veure, va, que avui es posem seriosos. S'han donat els Premis Nacionals de Comunicació.
3: Sí, n'hi ha dos que són televisius. Un de la televisió pròpiament dit, que es dona a Televisió Espanyola a Catalunya pels seus més de 60 anys de trajectòria.
1: Mira.
3: I la posada en marxa de la 2CAT. Eh? És la televisió que va ser la primera que va oferir tele en català l'any 64 amb l'emissió d'aquella obra de teatre La ferida lluminosa de Josep Maria de Sagarra, que va ser un programa semiclandestí que el van emetre sense publicitar-lo abans perquè es feia, es tenia por, vaja, que directament algú digués, escolta, això del català ni de conya. I l'altre premi cau molt més a prop, que és el per al 3CAT.
1: Ara!
3: La plataforma d'aquesta casa.
1: On veurem la gran cita aquesta nit.
3: Per exemple. Us porto unes quantes xifres del que s'ha aconseguit durant els 3 anys que porta en marxa
1: atenció, el servei. Atenció, atenció, xifres.
3: Quants diríeu que quantes reproduccions creieu que s'han fet?
1: 3 milions.
3: Vídeos reproduïts en total, eh?
1: Ara que m'he passat.
2: És que fa de mal calcular això, vídeo, eh? Per no quedar malament, xifres altes.
1: Merda, ara igual, ara seran 150.000. No, home.
2: El concurs és d'aquí una estona, sí. Àlex. No hi entrem ara.
3: Mira, heu quedat molt malament, eh? És més de 600 milions de reproduccions.
1: Ah, 600 milions, mira.
3: 600 milions de reproduccions.
1: Ah, bé.
3: Més de 1,6 milions d'usuaris registrats i més o menys un de cada 3 catalans s'hi connecten almenys un cop al mes.
1: Que bé.
3: I aleshores un catàleg amb quantes hores també diríeu que hi ha de continguts, va?
1: Buah, quantes
2: poques,
1: hores?
2: Segurament.
3: Poques.
1: Me'n falten
2: hores.
1: Em falten almenys dos capítols del Descobert.
3: Ah, però mira, n'hi ha 357.000 hores de continguts en català que podeu consumir, per tant...
1: Quants dies necessitaríem?
3: Home, doncs 365 dies...
1: Pera, 357.000 hores, eh?
3: Sí.
1: 357.000 hores entre 24, 24 són 14.000 dies entre 365.
2: És tan cunyat, quan vols.
1: 40 anys. Mira, 40 anys. Si quan vaig néixer hagués començat, ara m'hauria acabat el catàleg.
2: Ara tindries 3 anys, no?, sense saber què mirar.
3: Exacte.
1: I ara que no? Ara que miro.
3: Ho sabries tot, eh?
1: M'ho sabria tot.
3: Doncs això, més de 5.000 títols només aquest 2025, per tant, vaja, ha estat un èxit.
1: Molt bé, doncs enhorabona a 3CAT per aquest premi de comunicació. Recomanació i de recomanació. Per on anem? Àlex, què et recomanes?
3: Jo et recomano el Males Llengües. Estan fent una estira i arronsa i allargant com un xiclet la picabaralla entre el Cintora i l'Ernesto Kaiser. Sí, recordem...
1: Es va aixecar, va marxar, es va enfadar...
3: Exacte. Després va tornar. Ara van fer un programa que ja els tenien ells dos sols en la taula, davant per davant, com confessant-se. Ja està. I va ser un moment televisiu, va tenir el seu reel d'Instagram, va funcionar bé. Sisplau, prou ja d'estirar el xiclet.
1: Marc Andreu, tu recomanes o desrecomanes?
2: Jo recomano, també... Hem parlat molt aquestes últimes setmanes del Tiny Desk de la Maya, per com s'havia fet, tal. I aquí a Catalunya també tenim una cosa similar amb artistes locals. Us presento el Club Social Car. Ella és la Maria Jaume, que va estrenar el capítol aquesta setmana passada, i fan sempre 4 cançons, els artistes que hi van, a un bar d'aquí a Barcelona, i fan una actuació en acústic que està molt bé, que podeu trobar en el seu YouTube de Club Social Carme. De fet, els propers que venen també són molt interessants, que és la Ludwig Band i Ginestà. I crec que aquestes coses també està bé que les fem aquí i provem de fer coses similars.
1: Doncs jo avui també tinc una recomanació per vosaltres. Avui, 5 de maig, millor dia de l'any, a la millor hora del dia, us anunciem que ja estan disponibles les invitacions per anar a la festa del 3CAT en viu. I ja sabem la programació infantil.
2: Què és el 3CAT en viu, però?
1: És la gran celebració de 3CAT.
2: Ah, uau.
1: A la muntanya màgica de Montjuïc, tot l'univers 3CAT reunit per celebrar. Per exemple, hi seran en Titó, en Mic i els Beta...
2: Del Super 3.
1: En un especial musical.
2: Els Beta tenen unes cançons que tant de bo les posessin de festa. Perquè, de veritat, algunes les ha fet Guille Milky Way i...
1: Enganxen, eh?
2: Enganxen moltíssim.
1: Doncs això serà els dies 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Què heu de fer? Doncs molt fàcil. 3cat.cat/enviu i reserveu les vostres invitacions. Són limitades. Per tant, entreu ja... Agafeu-les, us apunteu a l'agenda i aquell dia ens trobem allà.
3: Vinga.
2: Però només hi haurà coses del Super 3.
1: No. De tot 3CAT.
2: Ah, val.
1: Que no hi hagi alguna cosa del que no surti d'aquí, mira què et dic.
2: I tu?
1: I jo, també.
2: Ah,
3: hi ha un...
1: Serà molt interessant.
3: Hi ha l'actuació Rafael, Illa i Garriga.
1: Fem un trio de musical.
3: Molt bé.
1: Fem una pausa i ens anem al desconcert.
6: A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una Tona de màgia amb els millors espectacles.
7: Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent, Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
6: Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a unatonademagia.cat.
8: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
10: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Tot costa.
12: La temporada del 10.
13: Mateu-la off mentre xiula, gaudeix del joc.
14: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
15: 10 temporades ja.
16: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
17: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
16: Per molts anys i que en feu molts més.
18: Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
21: Londres, Quim Olivares, bona nit.
31: Hola, bona nit.
37: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
38: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
39: Washington, Oriol Serra.
40: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
18: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Ens allunyem de les estridències.
18: Catalunya Nit.
19: Notícies sota la llum de la lluna.
17: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
41: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
17: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
42: Som pura cafeïna.
17: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
43: Un pas cowboy tan eixerit galopant per el terròs. Sembles de Cincinnati, però vas néixer Palamós. Somrius a les senyores, xiu-xiueges els cavalls.
1: Això és el que va passar el 2016 a la primera edició del desconcert d'ICAT. Ja fa 10 anys d'aquella primera edició, en què es va organitzar un karaoke on hi havia Quini Portet. Al desconcert també hi han viscut moments històrics de la música catalana.
44: Que lo que pips, estem aquí amb el fucking Manel. A prop ja dels 40 putes comença a calar pèl. Sou de la zona alta en el barri de Sarrià.
2: Perquè és icònic, això.
1: Sí. Això són els Manel versus els Pong Gang.
2: Van tirar-se com aquest bif amb música. Buah,
1: bé, doncs avui és una altra nit per la història a la Sala Apolo de Barcelona, en una celebració doble. Una dècada del desconcert i 20 anys d'ICAT. I allà a l'Apolo ja hi trobem part de l'equip de la tarda, escalfant motors. Evidentment, no s'ho volien perdre l'Òscar Guijarro i el Blai Mercè. Bona tarda.
45: Bona tarda, Garriga, què tal?
1: Jo bé.
45: Sí.
1: I vosaltres?
45: Millor que tu.
1: Teniu ja festa aquí o què?
45: Home, i tant. Jo no sé si ho sents, de fons. No sé si...
1: Això que sentim és vostre?
45: Sí, sí, sí. Mira, mira, mira, mira com sona, mira.
46: Amb la Mari, Mari, Mari, anem de pari, pari,
2: hem d'anar-hi, ja.
1: Però si tu no vens...
45: Això és una primícia, eh? Això, ara mateix...
2: Qui són?
45: És un secret. Va, Marc Andreu, a veure
2: home,
45: si ho encens.
2: No, juguem. Vinga, prou de jugar, que això de
45: un
2: veritat...
45: Grup de, un grup de músiques urbanes i una banda revelació que pot fer folk, però també balla bé amb el...
1: Blai, no en sabem tant com tu i l'Òscar.
45: Són els Flashy Ice Cream i Alosa, que és una parella, és de les poques parelles que sabem d'aquest desconcert, aquesta festa anual d'ICAT, que el que té de la particularitat que té és que veiem com s'ajunten parelles impossibles, tot i que avui crec que alguns actuaran sols, altres actuaran més junts.
1: Però, Blai, però bé, les parelles aquestes ja se saben? No. I tu ens pots fer alguna mica més d'espoiler perquè la gent que no vindrà tingui un FOMO que es moriran?
45: Mira, saps què? Saludarem el director musical de tot això, el Pau Guillamet, el Guillamet és el director artístic, però en Gravo, l'Arnau Gravolosa, és el director musical d'aquesta festa, conegut també per ser músic de Triquell, de Llum o del Guillem Gisbert. Què tal, Arnau?
0: Bé, molt bé. A veure, Marc Andreu, ets una mica xafarder, eh? Una mica xafarder, eh? No, és sorprès, no podem dir res encara.
1: Home, però ni una ni un detallet així, perquè la gent vingui encara més animada.
0: No ho sé.
1: No ho sé.
0: A veure, la Pound Gang sortirà avui i farà una cosa bastant guapa.
2: Buah, és que... Es poden aconseguir entrades o no? És que necessito anar ja.
0: Jo això no en tinc ni idea, eh?
45: Ja estan col·locades les entrades. Ja,
2: espero que es pugui veure per algun lloc.
45: Entre els oients, però a veure, Marc Andreu, si tu vens allà... Si
1: et deixarem entrar.
45: Jo crec que sí.
2: Sí,
0: Marc
2: sí.
0: Andreu, fins i tot, si deixem entrar sempre.
2: Ai, moltes gràcies, ho has vist? És que al final...
1: Carai. L'Àlex també, eh?
2: Sí, jo ho dono per fet.
1: Per tant, això està ja escalfant motors ara mateix, eh?
45: Sí, crec que Arnau porteu tot el dia fent proves de so. Per tant, l'Òscar i jo hem pogut veure sí, les parelles que hi haurà. Hi ha coses bastant explosives. No sé si tu creus que hi haurà alguna col·laboració que farà que al cap dels anys se'n parli tant com Manel i Pau Nguyen, que sentíem ara, que això és història del pop en català?
0: És que això costa molt de superar, però hi ha algunes coses bastant guais. Jo m'he quedat bastant sorprès amb alguns duos bastant icònics, o sigui que no ho sé, a veure, el públic dirà, això al final ho decideix el públic sempre.
45: Hi ha Pastora, Ferran Palau, Lil Dami, Llum, Pau Nguyen, Mamaduixa, Saxeni, Sidoní, i també hi ha hagut una incorporació d'última hora, que és la... No sé si... Home, el Marc Andreu segur, Eufòria.
2: Ai, sí, ja ho vaig veure. La Monique.
45: La Monique.
2: Oh, que bé.
45: Els que heu seguit Eufòria, i no sé si l'Arnau se m'enfadarà, però jo he vist en què col·labora la Monique. I us puc, us puc garantir que és... Que són... Que veurem a l'escenari potser dues veus que estan al top 10 de millors veus de Catalunya, no, Arnau?
0: Home, sí, bozarrons heavies.
2: Noi o noia, l'altre?
45: L'altre noi,
0: molt crac.
2: I edat, no més o menys?
45: Edat, 25 o 20... No, 30 no i és... alguna cosa més.
1: No és Rafael.
2: Sí. No és Rafael, eh? No és Rafael.
45: De fet, crec que tots són catalans.
2: I Salvador Villa. Avui, no?
0: Sí. La col·laborà amb Monique és Kelly Saia.
45: Ho ha dit, Kelly Azaia, el que era cantant de Coers fins ara, que ara acaba de publicar el seu primer disc en solitari, molt recomanat.
1: Carai.
45: Que també és un gran defensor de la llengua del català i és un vocalista excepcional. I pel que fa al repertori, Arnau, més o menys, així a grans trets, què hi haurà? Cançons pròpies, versions...
0: Aquest any tots són cançons pròpies i amb molts formats diferents, que això també és molt xulo. Tenim una banda base que la conforma pues, el Guillem Durante i el Gerard Mataró, músics increïbles, i jo mateix també.
45: També música increïble.
0: No, sí. Després hi ha gent que tirarà bases, hi ha gent que ve amb la seva banda, com Hipnosi o Dan Peralbo, que ja estaven anunciats, o sigui que serà molt eclèctic tot plegat.
1: Doncs,
0: recomano venir.
1: Doncs això serà aquesta nit.
2: Jo ja estic connectant-me a ICAT, perquè clar, la meten per ICAT, evidentment, al desconcert, per qui no hi pugui anar, per sentir totes aquestes sorpreses.
1: El que has de fer és venir.
2: No puc, llavors jo estaré en un aniversari escoltant...
1: Però veniu amb l'aniversari.

0: Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
1: És el concurs dels nostres rànquings i el telèfon està rebentat ja per aquest lot de productes de la Vall d'Aro. Tenim el primer participant.
2: Qui és el primer participant?
1: És que m'estaven dient el nom i no acabava d'entendre'l. I és la Javita. Javita, bona tarda.
3: Javita, amb te.
1: Com dius?
3: Javita, amb te.
2: Pavita.
1: Dovita.
3: Pavita.
1: Pavita.
3: Bueno, no hem acabat d'entendre, però bueno...
1: Espera, que ara et sentim millor. Torna'ns a dir el nom, un segon.
3: Tavita.
1: Tavita, amb T de Tarragona.
2: Sí.
3: Exacte.
1: I quin nom és aquest? Perdona, eh?
3: És arameu.
4: Amb TH final, no? Tavita, no?
1: Ah, Tavita. Ah, és que és un nom poc habitual i ens agrada molt escoltar aquests noms.
3: Molt poc habitual.
1: Però perdona, que això et deu haver passat 10 vegades i et deu fer una ràbia terrible.
3: La història de la meva vida, no passa res.
1: Ja. Però vaja, molt original. Com a mi em tens un tema de conversa sempre d'entrada.
3: Tu mateix.
1: Mira, jo et diré un rànquing ara, sortirem d'aquest jardí, i et diré un rànquing a veure si saps a què correspon aquest rànquing. D'acord, Tavita?
3: Ja. Molt bé.
1: Tres empreses. Endesa, Orange, Energia 21. Aquest rànquing, primer Endesa, segon Orange, tercer Energia 21, correspon a... Són les empreses més ben valorades pel seu compromís amb la igualtat de gènere. Són les millors empreses espanyoles per treballar segons els seus propis treballadors. O són les empreses que més reclamacions han rebut a l'Agència Catalana de Consum durant el 2025?
3: Ui. Aviam, les pots tornar a dir?
1: Sí. Endesa, Orange, Energia 21 són les empreses més ben valorades pel compromís amb la igualtat, les millors per treballar, segons els seus treballadors, o les que més reclamacions tenen a l'Agència Catalana de Consum?
3: Les que més reclamacions tenen.
1: Has tingut problemes amb alguna d'aquestes empreses?
3: Bueno, amb Orange hi vaig estar un temps i va ser complicat.
1: Doncs és correcta la resposta. Mira, les més ben valorades per treballar, segons els treballadors, són Repsol, Zara i Mercadona, tu.
4: Mira.
1: Doncs no pengis, Tavita, de moment ja has encertat.
3: Vale.
1: Anem a la segona participant, que és la Glòria. Glòria, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
5: Molt bé.
1: Teu nom és... es presta menys a la confusió.
5: Sí, no té dubte.
1: Fas honor al nom avui, estàs a la teva Glòria?
2: Uau.
5: Ho intento.
1: Vinga, doncs va, a veure si ho rematem encertant aquest rànquing. Tres països. En primer lloc, Alemanya. En segon lloc, Itàlia. Al tercer lloc, el Regne Unit. Són els països amb més soldats nord-americans desplegats al seu territori. Són els països d'Europa on es concilia millor la vida laboral i personal. O són els països d'Europa on es consumeix més cafè. Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. Soldats americans... conciliació laboral, consum de cafè.
5: A veure, m'ajudes, Marc?
1: Va, Marc.
5: Vinga, va. Conciliació laboral.
1: Doncs la conciliació laboral és una resposta incorrecta. Els tres països amb millor conciliació són Finlàndia, Dinamarca i Suïssa. Aquests són els països on hi ha més soldats nord-americans desplegats. 36.000 a Alemanya, 12.000 a Itàlia, 10.000 al Regne Unit. Per tant, Glòria, em sap greu. Tavita! Que t'han dit el nom fatal, però has guanyat el premi!
4: Tavita, t'has empatat.
1: Com dius?
3: Que molt bé!
1: Estàs contenta, eh? Un lot de la Vall d'Aro. Tens mel, melmelada, carquinyolis...
2: Mare meva, és que com entra ara, amb la caloreta?
1: Vi. Un vi, Tavita, que entra bé.
3: Sí, que entra bé, sí.
1: Doncs la Tavita... Des d'on ens truques, per cert, que no ho hem dit?
3: Ara estic a Castellfollit de la Roca.
1: Ah, mira, bones vistes. Doncs que vagi molt bé i enhorabona pel premi. I Glòria, em sap greu, no hem pogut rematar-ho, això. Ja ha penjat. Estava trista la Glòria.
3: Vaja.
1: No passa res. Això passa cada dia. Anem a les notícies de les 6. Adéu-siau, Marc.
2: Adéu. Àlex,
1: gràcies per ser-hi,
2: Adéu.
1: Una abraçada forta.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies

0: de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Els Emirats Àrabs Units intercepten míssils i drons llançats des de l'Iran per segon dia consecutiu, malgrat el fràgil alto el foc vigent des de fa gairebé un mes. Segons Abu Dhabi, els sistemes de defensa aèria s'han activat en resposta a les amenaces provinents de Teheran. Això mentre els Estats Units diuen que el cessament d'hostilitats continua actiu, malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió iranians. El secretari de la Guerra, Pete Hegseth, adverteix Teheran, però que si no són prudents hi haurà accions armades contundents de resposta.
2: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos a tancar un acord.
1: El ministre d'Afers Estrangers iranià viatja avui a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la Fèria d'Abril al Parc del Fòrum a la ciutat de Barcelona. Segons han confirmat fonts policials, l'agressió va passar dissabte, poc abans de la mitjanit. El diari digital Metròpoli ha avançat que la noia va ser agredida per dos joves en un dels lavabos del recinte i que les càmeres de seguretat van enregistrar el moment en què els dos agressors sortien dels serveis. La investigació policial continua oberta i per ara no hi ha detinguts.
1: El Ministeri de Sanitat demana que els passatgers a bord del creuer amb símptomes d'antivirus siguin evacuats a Cap Verd si no hi ha nous contagis i que el vaixell continuï el trajecte sense parar a les Canàries. L'Organització Mundial de la Salut avalua aquesta tarda la situació amb 5 catalans a bord, 6 casos detectats i 3 morts.
3: Alberto Núñez Feijóo defensa obertament la rebaixa de la condemna que el PP demana per a l'empresari Víctor de Aldama en el judici pel cas de les mascaretes. El líder dels populars ha carregat contra la fiscalia per no haver fet el mateix i acusa la Moncloa d'estar-hi al darrere.
4: Lo que es un escándalo que la Fiscalía General del Estado intervenga y no deje actuar conforme a su propia doctrina. Y es que cuando el fiscal anticorrupción ha observado que hay un encausado que está facilitando y colaborando, pues lo lógico es pedir una disminución de la pena.
1: Les entitats de defensa dels drets dels infants valoren positivament l'ampliació de la Llei de Protecció dels Menors, un nou marc legal que obligarà els jutges a escoltar sempre aquests menors en qualsevol procediment que els afecti en casos com la separació dels seus pares, possibles abusos o la relació amb l'administració que els tuteli. Fins ara aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. Ho ha celebrat la responsable de Polítiques d'Infància a Save the Children Catalunya, Ona Lorda, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Havíem detectat que en la majoria de sentències els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen i, per tant, ara mateix, amb aquesta reforma de la PUBI, nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància en totes les resolucions que els afectin. I això també és una forma de que els jutges i els òrgans judicials posin també una altra vegada al centre als nens i nenes.
1: La llei no arribarà al Congrés fins a finals d'any, ja quedaran pocs mesos de legislatura i s'hauran de trobar els suports perquè s'aprovi del tot i sigui una realitat. Ara els esports, Sònia Oleart, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. Aquest vespre sabrem quin equip és el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Sortirà del partit que han de jugar a les 9 l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid. A l'anada, recordem, hi va haver empatar un gol. Aquesta transmissió la podreu seguir a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT, també al web, amb el Sergi Andreu al capdavant. El Barça femení de futbol oferirà demà el títol de la Lliga als seguidors del Johan, que assisteixin al partit contra Llevant, pendent de la 27a jornada. En bàsquet, el porto-riqueny José Picolino Ortiz ha mort als 62 anys. El mític jugador que forma part del Saló de la Fama del Bàsquet Internacional va jugar al Barça la temporada 90-91, també al Madrid, entre altres equips europeus. La capitana del Palau, Berta Busquets, deixarà l'hoquei patins un cop finalitzi la temporada després de 15 temporades a l'hoquei Lliga Femenina, i el capità del Pons Lleida, Sergi Duc, ha anunciat que deixa el club a finals de temporada sense especificar, però si es retira o si fitxa per un altre club.
0: Fins aquí les notícies.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Tinc més de 55 anys, sóc dona i no trobo feina. Aquesta frase l'hem sentida més cops del que voldríem. Per què no es valora el talent sènior? O fins i tot pot representar un inconvenient per a algunes empreses? Aquest dimarts en parlem a Les Dones i els Dies.
7: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Exacte, sí. Enric, aquí, tu. Bona tarda, Enric, com estàs? Avui l'Enric ve content, avui l'Enric. Un dia alegre. Juliana Canet, bona tarda.
2: Bona tarda, i per molts anys, Francesc.
1: Moltes gràcies.
2: Sembla que d'ahir que ets un nen corrent pels camps.
1: Sí.
2: I ara ets un home fet i dret.
1: Mira, m'heu regalat un ram de flors molt bonic, sí, que em fa molta il·lusió i que el posaré en un lloc que... el lloc que correspon del meu domicili.
2: Ets gaire de flors, tu?
1: No, però m'agraden. Saps què passa? Que les plantes s'han de cuidar.
2: Sí, no són gens fàcils. Però aquest ram es pot assecar. Vull dir que és fàcil.
1: Es pot assecar vol dir que s'asseca sol, no? O hi ha de fer alguna cosa.
2: No has de fer res.
1: No, si jo
2: pots deixar-lo així amb un gerro maco.
1: Un gerro maco.
3: Aguantarà un meset gairebé.
2: Que un meset? Més i tot.
3: Ah, sí?
2: I tant. Però això dura per sempre.
1: Home, per sempre.
2: A veure, hi ha un punt, Marta, que per mi ja es posa... Ja fa,
3: sembla
2: fa com
3: un
2: grapat
3: de palla.
2: Fa com brut.
1: Expliqueu com són, és a dir, o què són.
2: Això la meva amiga Rita, que és florista, t'ho explicaria perfectament. Si nosaltres no dominem, però no, és la típica floreta lila molt petita, que a més està molt de moda últimament, justament per això, perquè la pena dels rams és que són volàtils.
1: Clar,
2: i és que al cap d'una setmana...
4: És la pena de la vida, també. Eh?
2: Efectivament, nena, per això a mi m'agraden els rams. És que és tal qual, el tempus fugit, i avui que fas anys encara ho notes més que mai. Fa dos dies en tenies 42.
4: Quin balanç fas dels teus 42 que s'han acabat?
1: 42?
2: Un any ple de canvis, a més.
1: Molts canvis.
2: Molt bèstia, els 42.
1: Molts canvis. Canvi de feina, de feina relativament, de país, de companys de feina, per tant, molt positiu.
2: Estàs content, eh?
1: Molt interessant, sí. Sí. I el 43 ha de ser millor encara.
2: I ara, aquesta és l'actitud.
1: De fer el clic definitiu.
2: Definitiu,
1: no,
2: mai,
1: definitiu no
2: mai. Cada any ha de ser una mica més definitiu.
1: Això, una miqueta més. Però, home, arrencar-lo amb flors doncs fa pensar que serà un any florit.
2: Segur que sí.
1: Quina emoció amb aquesta música. Sí. Què us agrada fer per l'aniversari? Sou de fer molta cosa o ha anat canviant amb els anys com heu celebrat l'aniversari?
3: Crec que aquí hi ha una mica de tot, perquè a mi m'agrada fer molt poca cosa.
1: O sigui, intentar que sigui un dia bastant normal.
3: Que sigui normal i si faig alguna cosa amb el meu cercle més reduït...
1: Però perquè et fa vergonya,
3: sí, no
1: mandra...
3: Ser protagonista,
1: sap greu fer anys?
3: No em sap greu ja fer anys, fins ara sí que me'n sabia, però...
2: No tens interès, no?
3: No, vull dir que tothom em feliciti només per fer anys, penso. No, prefereixo fer un dinar com em van fer els meus amics més propers. Un dinar un dia, ho celebrem, ens ho passem bé i ja està. Però ni grans regals, ni pujar sobre la cadira, ni picar la copa.
1: I el dinar ha de caure en el dia o és igual?
3: No, és igual.
1: És igual.
3: Per mi és igual.
1: Al voltant de l'aniversari. Sí. Tu, Marta, celebres?
4: Sí, amb la gent que estimo. I sobretot m'agrada celebrar-ho amb la meva mare. Perquè en realitat el dia del meu aniversari també és el seu aniversari.
1: Sí, això ho vam parlar aquí, no sé si amb la Juliana, que clar...
2: Ja
1: des d'anys
2: que ha felicitat ta mare.
4: Tant que va ser mare.
2: Has de felicitar ta mare.
1: Ara els trucaré als pares, sí, la meva mare en especial, sí. Clar, és ho va dir la Juliana, clar, la meva mare fa 43 anys...
4: Que és mare, quina barbaritat.
1: I que estava a l'hospital.
2: És molt bonic.
3: A quina hora et va parir?
1: Ara, crec que era el vespre. Crec que era el vespre, sí.
2: La millor hora del dia.
3: A la Golden Hour i en Francesc sortint allà.
1: Allà surt allà.
4: Amb aquesta llum de maig tan preciosa.
1: Com
4: ets taura,
1: ser,
4: eh?
1: Sí.
4: Com jo, eh?
1: Taura.
2: El maig és un mes preciós per fer anys. Preciós, m'encanta a mi la gent de maig.
4: Molt bé. Mm.
1: I a tu t'agrada fer anys?
2: A mi m'encanta fer anys perquè m'encanten les celebracions grosses i m'agrada tenir una oportunitat per organitzar
1: una
2: festa major personalitzada.
3: No sabia
2: el que no m'agrada és fer-me vella i acostar-me a la mort.
1: Se li va colar gent que no sabia qui era.
2: Va venir Llucià Ferrer, que no estava convidat.
3: Ara t'anava a dir.
2: O sigui, no fotem, m'entens?
3: I que no menja poc, a més, saps?
2: No, clar.
1: Està convidat a tot arreu.
2: No, a la meva festa no ho estava, però no passa res. Ell s'hi va presentar i forma part de l'encant de la meva festa. A mi m'agrada que així sigui.
1: Aquesta sorpresa,
2: que sigui una plaça de poble i que pot venir qualsevol. A més, ja tothom sap on es fa, quin dia es fa, vull dir...
1: Home, si ho vam dir per la ràdio de 70 cops...
3: Clar, que es va quedar petar i va venir Llucià.
1: No sé què havia, certament. No sé què havia. Doncs això, és un dia especial, d'aniversari, i des d'aquí felicitem a tota la gent, que n'hi ha d'haver molta, que avui també fa anys. Rafael, Salvador Illa,
2: Hòstia, quina colleta que us heu muntat en 30 segons, nen. Sí, sí, escolta, quina classe, no? Més delicada.
1: Class of the, Mega of the Fifth.
2: Et toca aquesta línia a l'avió i què fas? Amb un al costat i l'altre a l'altre. Déu meu.
1: No, tu vindries, al meu costat.
2: Jo a la teva falda directament. Vaja, o sigui, quina por.
3: Amb el cinturó extensible dels nens.
2: Quin pànic, noi.
1: Bé, cadascú que tria el seient que vulgui. Ah. Doncs això és el que passa avui. 5 de maig, dia de celebració, per tots aquells que vulguin. I ara la celebració és que arriba el que no surti d'aquí. Després una pausa molt breu i molt bonica.
5: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
6: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
7: A Sant Miguel sabem que no et conformes, que busques nova música, grups i experiències. Aquest és l'esperit Seeker i per això et portem al Festival Ambassad.
8: Ángeles Toledano, la Ludwig van, Filles de Cassandra, Bob Dylan, Alosa i molts més.
7: Del 15 al 17 de maig, vine a ballar amb la millor música del moment.
8: Sant Miguel, perquè qui busca, troba.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 3 premis de 3.000 euros per moblar casa teva. Sí, sí, 3.000 euros per moblar casa teva. Canvia el saló, el dormitori, la cuina. Recorda, 3 premis de 3.000 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.

0: Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Miqui Núñez, enamorant-nos un altre cop.
2: He rasat molts teus, ho he dit fort al vent. He creuat els dits per trobar-te. He trucat la Neus, m'ha dit tu què creus. Jo crec que esteu fets l'un per l'altre.
1: Encara queda una micona per l'estiu, però ja tenim la primera candidata a ser la banda sonora dels dies de sol i platja. Un altre cop de Miqui Núñez. El terrassenc torna a desplegar la seva energia, llum i bon rotllo, ara, a més, amb un toc d'escà, per portar-nos de cala en cala amb l'amor de les nostres vides. Se us enganxarà, de ben segur.
2: Vull caminar.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
2: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Mig minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
4: Bona tarda, Roger.
3: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Heu vist la foto que ha penjat en Joan Garcia?
5: Jo no he vist res perquè el tinc bloquejat.
3: Amb l'Anna?
5: El tinc blocat.
4: Ai, esteu en contacte zero, eh?
5: Home, vital, aquesta etapa.
3: No, perquè, clar, hi va ser el seu aniversari, avui he vist que ha penjat aquesta foto i només li ha faltat dir, és ell abraçant a l'Anna, que la té al davant, o potser... Ja ha desaparegut, l'he vist aquest matí, però jo us l'he passat pel grup. I us volia comentar aquí en directe que analitzéssiu la foto, perquè per mi en Joan s'ha descuidat de posar un petit text que digués, el millor regal ets tu. I crec que hauria quedat molt bé.
5: Però des de quan ets tan cursi?
4: Ets el community manager d'en Joan Garcia.
3: No, però és que la tens, Marta, la foto?
5: O sigui, és una foto molt romàntica.
3: Molt romàntica.
4: Ja la tinc.
3: És a dir...
4: Aviam, és una foto mirall d'en Joan fent 1,94 m.
5: Uf, ni m'ho diguis. Ni m'ho diguis, perquè et poso malalta, vajos.
4: Agafant l'Anna pel maluc.
5: Ai, Déu meu.
4: És ella qui fa la fotografia amb el mòbil... i somriuen tots dos.
5: El poder d'un home que t'agafa per la cintura, família. Quantes coses a dir.
3: A l'altra mà, les ulleres de sol.
5: Déu meu, quin poder.
3: A mi m'ha encantat aquesta foto, dic, l'hem de comentar. I ha fet retuit també l'Anna Pessarrodona, que és la seva nòvia, que és dissenyadora i que també li ha dissenyat el logo.
5: Avui mateix entraré al seu perfil des del compte del Que no surti, que és el que faig quan estic en contacte zero amb els meus ex i els vull estalquejar, i miraré què he publicat últimament, perquè ara ja l'enyoro, clar.
3: Bé, anem al 677-27-10-58, perquè una oient ens fa un petit toc d'atenció per no estar comentant una informació que ha donat recentment en Javi Hoyos i ens diu, una cosa, guapos, no sigueu tramposos i comenteu el que en Javi Hoyos ha explicat de la Jess i en Manu. Es refereix a la Jessica Goicoechea i en Manu Moreno, el seu ex, el jugador de rugbi. Anem a pams. Fa un parell de setmanes molts mitjans van donar per fet que l'empresària catalana i el Mago Pop eren parella. Tot això perquè el periodista Javi Hoyos havia explicat que hi havia un vídeo que se'ls veia fent-se un petó. Ell, però, no deia que fossin parella, però molts mitjans i revistes ho van donar per fet i ho van publicar. Aleshores és quan va sortir la Jessica a desmentir-ho dient que només eren amics.
5: Desmentint, per mi, només que fossin parella.
3: Correcte.
5: No que s'haguessin embolicat, que és la informació que donava a Javi.
4: Ai, no us sentiu com alliberat, sabent que ella no ens pot escoltar?
5: Que està a la cabeça no arribarà, sense mòbil, incomunicada.
3: I quan en surti, això ja haurà passat la millor vida.
4: Ja no recuperarà
3: vida,
4: tots els programes.
3: No, tot
4: cosa que sí que ha fet amb anteriors episodis.
5: Sí.
4: La tia s'ho ha posat a l'Spotify.
5: A mi m'és igual, perquè tot el que dic aquí li dic a la cara.
4: Sí, això és veritat.
3: Doncs bé, família, la història continua. Tenim un nou capítol
5: James
3: per afegir aquesta carpeta. James Bond, has dit?
5: James Bond.
3: Ah, va.
5: Compte avui una pel·lícula de James Bond, eh? Proposo.
3: No t'ho compro gens.
5: Què dius? No us capciona James Bond?
4: Gens.
5: Què dieu?
3: Quina mandra, James Bond.
5: Què estàs
4: dient? És el meu plan d'avui. Veure la final de la gran cita.
3: Molta gent pendent, d'això.
4: Ja he vist el setè capítol.
5: Perdona.
4: Em falta només el vuitè, que és l'últim.
5: I ja ens han fet spoiler a través del WhatsApp del programa, sí. El 677-27-10-58, que és que de veritat que em carregaré algú.
3: Escolta'm una cosa, jo estic gairebé a favor de fer spoilers, perquè sembla que ara que tot va per plataforma...
5: Escolta, Roger, aquest episodi ha sortit avui al matí.
3: T'hagis d'esperar 3 mesos.
4: Cal crear una normativa, potser 24 hores de marge.
5: Home.
3: Màxim, com una sèrie quan es publica, doncs l'últim capítol...
5: Una setmaneta et me la pots donar.
3: No sé què dir-te, Jo crec que demà... 24 hores, jo diria.
4: Jo també, jo demà ja ho comentaria tot.
5: Jo crec que potser hauríem de veure la final junts.
4: Però bé, doncs ha de ser avui, perquè jo avui la miro sí o sí.
3: I em falten els altres.
5: Quan vol la Marta.
4: Soc molt dura.
5: Quan vol la Marta. És que no dona treva, tio. Bueno, és, que... és impressionant. No, no hi ha marge. No, no n'hi ha gaire. No. Si ha de ser avui, ja es veu que no ho farem junts.
3: No, és que no.
5: Perquè si jo he d'anar a veure gens bona, que ens agrada negur.
4: Ha de començar des del principi.
5: Per clar, sempre, el Roger encara ha d'acabar Eufòria.
3: Fem una cosa. El posem ara en directe.
5: Perfecte.
3: I anem comentant.
5: Tot el guió a la paperera. Vale.
3: Tot
5: no,
3: fora.
5: Aquí el que passa és que la Maria Val, la nostra companya de xarxes, cap d'estratègia digital del programa, m'ha comentat que podríem fer un vídeo, una peça, de nosaltres reaccionant en aquest episodi final. I jo li he dit, sí, perfecte, amor. Bueno, doncs, no, Maria, no ho tindrem.
4: Ho sento.
5: No, el tindrem falsejat. Tu ja l'hauràs vist i no passa res.
4: Clar.
5: I el Roger farà veure que s'entera d'alguna cosa.
3: No, jo, jo avui
4: el
3: començo.
4: És el mateix que fa el programa moltes vegades.
3: Començo.
5: Que... Tornant a la Jess.
3: Tornant a la carpeta de la Jess i en Manu, ha estat de nou en Javi Hoyos, qui ha publicat una foto de la Jessica i el seu ex, en Manu Moreno, agafats de la mà.
5: Uf.
3: I el situa a la platja de Vilanova. Hi ha la foto.
5: Vull dir que... hi ha una foto que no hi ha...
3: Si érem negacionistes...
5: Aquí sí que no hi ha marge. No hi ha marge de res, Marta.
3: Van ben agafats de la mà, ell ha perdut la samarreta.
5: Ell amb la puta bossa de goi, ell, el lladre de les samarretes, ha passat pel pis. Sí, igual que Can Casas.
3: Que també podria ser que l'agafi just de la mà perquè hi ha com una escala i és un moment com, de dubte.
5: T'ajudo, Jess.
3: T'ajudo a pujar i fan allà la foto.
5: Però és que aquí el detall de la mà per mi és absolutament anecdòtic. És a dir, suma informació... Però és la mateixa informació que tindríem si no anessin agafats de la mà, perquè una noia que està amb el seu exnòvio a la platja de Vilanova, ell sense samarreta... Bé, no sé, per mi no hi ha gaire... No? No hi ha gaire opcions.
4: Avui va d'exnòvios, el tema?
3: Sí, sí, avui...
5: Setmana complicada, família.
3: Tot temàtic.
5: Comença la temporada Tauro i aquí les coses se'ns compliquen de mala manera, nen. Ja se sap.
3: En tot cas, aquesta foto confirma el que és evident, que és que després de deixar-ho s'han seguit veient
5: de follar,
3: i se segueixen veient.
5: La Jess és
3: ja
5: com s'enganya d'una manera espectacular, la tia. Escolta'm una cosa. Jo divendres vaig a Mallorca a la Travessa. Us ho explicaré absolutament tot.
3: A veure com
5: encara
3: està,
5: que el senyor Trescat em digui no expliqui res, jo ho explicaré tot i us ho asseguro ara mateix aquí ja.
3: No, però ens pots explicar com estan, quin és l'ambient. No,
5: jo cal espero que veure la Jess
3: si han eliminat
5: preguntaré
3: algú,
5: per en Manu de manera immediata.
3: Si han eliminat algú no ho diguis, perquè no. Això sí que és spoiler abans de que s'emeti.
4: Ella està fent un detox de moltes coses, de pantalles, d'exnòvios, de tios, espero.
3: Tornarà.
4: Tot i que allà hi ha l'efecte campaments
5: compte
4: i colònies.
5: Que no es li amb l'Oriol de Ramon de sobte, un gir que ningú s'esperaria. Ah, no se sap mai en aquesta vida.
3: L'Oriol té parella, eh?
4: Bueno, té dona, no?
3: I... està casat, eh?
5: I?
3: Bueno, que de tant en tant es veu l'anell i si te n'oblides dius, hòstia, què ha passat
4: no
3: aquí?
4: No sé si
3: què
4: és gaire còmode per fer la travessa l'anell,
3: potser se'l treu, no?
5: I perdona, pots tenir un matrimoni obert, eh?
4: Ah, sí, també.
5: Aquesta és l'altra. No
3: llavors,
5: sabem el mòdul relacional.
3: L'anell, que és com una C.
5: Meitat.
4: És meitat.
3: Meitat
5: i meitat.
3: Com un piercing.
5: Em quedo a dormir justament. Quan, ara
3: on
5: que
3: dorms?
5: Dormo en aquest hotel que vam comentar i on es quedaven ells.
3: És un lloc una mica trash, pel que ens va explicant en Jaume Miranda, eh? Vull dir, estigués
5: il·lusió.
3: Preparada.
5: Sí.
3: I ens deien que és un lloc on durant molts anys hi han anat alumnes per final de curs que fan allò de sense profes.
4: Pots imaginar-te, sexe, alcohol...
5: Perfecte. Em fa moltíssima il·lusió quedar-me a dormir allà. Ja us ho notificaré tot.
3: Doncs ja ens n'informaràs.
5: Divendres tots els detalls en directe a Catalunya Ràdio a partir de les 6.
3: Bé, ara parlarem de la Met Gala, però abans us volia posar en Javi Hoyos. És un àudio una mica llarg, però crec que és interessant sentir perquè ell intenta explicar tots els matisos que hi ha en aquesta història de la Jessica, en Manu i el Mago.
6: Os voy a confesar que estas fotos las recibí hace un par de días ya. He tardado en contaros esta información porque me daba miedo. Y yo, siendo consciente de que hace poco os había contado que había recibido un vídeo de el Mago Pop y Jessica Goicoechea besándose, dije, joder, ahora, ¿cómo voy a contar? Aunque estén solteros y puedan hacer lo que les dé la gana, que Jessica y Manu han vuelto a verse. Porque desgraciadamente en este tipo de situaciones, la que recibe comentarios faltones es la mujer. Yo sé que esta información la tienen otros compañeros, entonces prefiero dárosla yo. Pero sé que otros compañeros pues ya lo han dado estos días. Ana Guri ha dicho que estaban dándose una nueva oportunidad. Jessica y Manu Moreno, también Laura Fanas Mamarachi. Yo que antes de que dijesen esto ya tenía estas fotos y era consciente de ello, pues dije, bueno, me voy a esperar unos días y quiero intentar explicaroslo de la manera más calmada y pausada posible para pediros, por favor, que no haya ningún tipo de falta de respeto a Jessica Goicoechea, porque es una mujer soltera que puede hacer lo que le dé la gana.
5: Él es muy importante, ¿eh?
3: Ell necessitava explicar-se.
4: Ell està fet un embolic, també, perquè diu Goico, Jess,
5: però m'agrada molt que, primer de tot, que ho expliqui de manera pausada i amb aquesta transparència amb els seus seguidors, de dir, vaig rebre la fotografia fa dos dies, que comparteixi els processos de reflexió que ha fet per ensenyar-la o no ensenyar-la, i a més que exposi i posi sobre la taula la qüestió de la misogínia que hi ha amb aquestes temàtiques. Que la GES, escolta'm una cosa, com si cada dia se'n vol anar amb un tio diferent mentre ho faci en protecció, que el tema de les ETS és la meva mare.
3: Està pujant molt, no?
5: No para de passar-me articles.
7: Protecció està la i cosa... desig.
3: La mare i la conselleria i tothom.
5: Està perquè... la cosa molt, molt malament. Vull dir, preservatiu sempre. Saps fins i tot quan, oi, també, Roger?
3: Sí, amb el sexe oral també, que el que guanyes per baix ho perds per dalt, a vegades.
5: És que és així.
3: Això és un drama. Vull dir, a mi fins que no... Jo ho vaig aprendre, això, al... és que... als 20 i llargs.
5: Escolta'm,
3: no havia
5: cosa.
3: Pensat mai... No... T'ho dic en sèrio, doncs no havia vital. Parat a pensar-m'hi mai.
5: Vital.
3: Un dia m'ho van explicar, dic, doncs mira...
5: Canvi de preservatiu, si hi ha canvi de forat, etc. Tot això ens ho hem d'anar treballant, família.
3: Vinga, hem d'anar amb una carpeta de separadors. No?
5: Una carpeta de preservatius.
3: I amb què toca ara? Cap on anem? Vale, espera't, ficarem aquest.
5: No, sí, és una tallada de rotllo que flipes, però és la vida, noi.
3: No, sí. Bé, 6 minuts i 2 quarts. Veig que hi ha un WhatsApp que t'interpel·la directament a tu, Juliana. Ens diuen... Juliana, 2 punts. L'estilisme de l'Alba Melendo per la Georgina de la Met Gala.
5: A mi m'agrada molt que, primer de tot, que penseu en mi ja tan directament i que m'interpel·leu. I, segon, que parleu de la Met Gala perquè tot plegat és l'excusa ideal per viatjar a Nova York. És que sentir aquesta cançó i se'm carda la pell de gallina, t'ho dic, eh? És aquest viatge anual a la ciutat que ens permet la Met Gala, amb les possibilitats infinites d'imaginar que ens brinden aquesta ciutat i la moda. La Met Gala, per qui ara m'estigui una mica despistat, és un dels esdeveniments més rellevants dins del món dels famosos més internacionals. Se celebra cada primer dilluns de maig i és una gala benèfica que serveix per finançar el Costume Institute del Metropolitan Museum de Nova York. Una gala, per tant, dedicada a la moda, amb una temàtica de vestuari diferent cada any que els famosos, en principi, haurien de seguir. La majoria d'anys...
7: Sí, la gent...
5: Exacte, la gent passa absolutament de tot i senzillament prioritzen anar guapos o no entenen de vegades el tema, que també passa que hi ha anys que dius, jo aquest tema no acabo de
3: entendre'l.
7: Jo pel titular mai l'entenc.
3: No, l'anunciat és delicat, no, també?
7: L'anunciat és molt delicat i necessites un subtítol o 3 frases, eh?
5: Sí, aquest any el tema era Costume Art, un convit a barrejar la moda i l'art, pensant més en la cosa pictòrica, la influència que hi ha del món de la pintura dins del món de la indústria tèxtil. Cada any nosaltres estem pendent d'aquesta gala, sobretot perquè hi fa acte de presència la nostra Rosalia. Però, justament ella, aquest any ha fallat perquè demà toca a Londres perquè segueix la gira de luxe, tot això. M'agraden molt les gires perquè és que realment la Rosalia, quan va ser aquí a Barcelona tocant, era com si fos la meva cosina germana i ens estiguéssim veient cada dia per actualitzar-nos, i ara jo sento que ella ha desaparegut.
7: Jo la, no és veritat. La noto a prop per Eufòria, que també ho estic seguint. Clar. Eufòria en PH, no amb F.
5: No ho fa bé, eh?
7: Aquesta escena, insultant-se amb la Zendaya, ha estat...
3: Aquesta és la del segon episodi, no?
7: Del quart.
3: Del quart, ja.
5: Jo veig una imitació de la Penélope Cruz a Vicky Cristina Barcelona.
3: Bueno, deu ser un referent.
7: Bueno, inspiració,
3: segur,
7: també.
3: Ja, està claríssim.
5: A veure, per on anàvem? D'aquest any, doncs, destaquen diverses persones, començant per la Georgina Rodríguez, la dona d'en Cristiano Ronaldo. Bé, dona. D'aquí poc dona, de moment, és la nòvia, no? La nòvia d'en Cristiano Ronaldo. Sí.
7: Mare dels seus fills.
5: Mare de 77 fills que tenen plegats, que l'any passat semblava que dugués una camisa de dormir del Shane, i aquest any ha apostat per un vestit blau turquesa, de moda nupcial, amb vel, encaixos, molt ajustat, com a ella li acostuma a agradar, i la vestida Ludovic de Saint-Cernin, o com es pronuncia, que es diu que també podria ser qui la vestís pel seu propi casament, que serà d'aquí poc, i l'estilisme l'ha fet, com ens deia aquest oient pel WhatsApp del programa, el 677-27-1058, l'Alba Melendo, l'estilista madrilenya que ha vestit Bad Gyal durant molt de temps. Ara, si ho tinc ben entès, la vesteix només la Júlia Puig, que ja la coneixem aquí com la millor estilista d'Europa, i que l'Alba Melendo ara mateix porta l'Aitana. Aquí al programa li vam fer un perfil que jo us convido a recuperar si us interessa. I per nosaltres i per la resta del món, un altre nom destacat és el de Bad Bunny, perquè el cantant porto-riqueny hi ha anat caracteritzat com un home molt més gran del que és, com un senyor ancià, cosa que la nostra companya de xarxes i cap d'estratègia digital, Maria Val, ens ha convidat a fer avui en les nostres xarxes.
7: Estem guapos, d'ancians.
5: Clar, però Marta, és que...
3: Jo t'ho firmo ja, em va dir.
7: A mi m'encantaria arribar així.
5: Jo també, però és que ja es veu que no passarà, no? Jo el Bad Bunny, et diré que en aquestes imatges m'ha costat de reconèixer-lo,
7: És que no veus que sigui ell.
5: Però això és el que passa, eh? Quan et fas
7: això?
5: Gran.
7: Això són quilos de maquillatge o és una màscara? Sí.
5: Això són quilos de maquillatge. Quilos i quilos de maquillatge. I una cosa que ha destapat també molt de debat és que hi ha anat vestit de Zara, cosa que ja va fer per la Super Bowl i que implica un canvi bèstia realment dins del món de la moda. I per entendre-ho, he volgut preguntar-li què implica tot això de que Bad Bunny vagi vestit de Zara a la Met Gala, a la Megui Gómez Sala, que ja sabeu que és la meva experta en moda i luxe de referència.
8: El Bad Bunny, quasi irreconeixible, sembla que va agafar una màquina al temps per plantar-se a la Met Gala amb 50 anys de més a sobre. Tot això gràcies al maquillatge del Mike Marino. La qüestió és que el Benito anava vestit de Zara, amb un smoking ideat per ell mateix, però dissenyat i produït per l'equip intern de Zara. I també duia un rellotge que té. Però bueno, el Benito no és l'únic que anava vestit de Zara. Qui més? Teníem també a la Marta Ortega, ni més ni menys que la presidenta d'Inditex. I aquí és on ve la xitxa, perquè Inditex sempre ha anat molt en compte amb la seva manera de fer publicitat. Per exemple, mai hem vist anuncis de Zara. Però des que la Marta Ortega és presidenta estem veient uns canvis en el seu posicionament. I pel que sembla, Zara o Inditex ha comprat, en aquest cas, una taula de la gala, i si el Bad Bunny va anar vestit de Zara a la Super Bowl, doncs ara torna a anar vestit de Zara, aquest cop a la Met Gala. Tornant a Marta Ortega, com hem dit, ella també anava de Zara, però el seu vestit ha sigut dissenyat per John Galliano, un primer tas de la col·laboració entre la marca gallega i el dissenyador Janito.
7: Jo, perdoneu, però m'he enamorat d'aquesta veu.
5: No, ell, la Megui, genial. Ella té un compte a TikTok, un perfil de TikTok, sobretot. També la trobareu a Instagram, però a TikTok ella explica coses en referència al món de la moda i al món del luxe, sempre interessantíssimes i amb aquesta pausa i aquesta serenitat i superben explicades, que fa que tot s'entengui molt millor. La qüestió de la Met Gala és que tu, com a famós, hi vas convidat per una marca, no? Doncs Dior té una taula i senzillament et diu vine i et vesteix. I Zara, que fins ara no apostava per fer grans estratègies de màrqueting, està volent tenir més espai aquí. Veurem què passa a la llarga, però realment és molt espectacular. I a banda d'això, hi ha molts altres noms que han destacat, com per mi Emma Chamberlain, que va perfecta amb el tema, que és aquesta youtuber americana. Jo us convido a recuperar, en general, tots els modelets que s'han lluït, perquè és espectacular de veure. També perquè aquest any jo crec que el tema era especialment xulo i especialment divertit d'executar.
7: Però moltes baixes, no? Perquè a part de la Rosalía, la Zendaya, que també era com la gran reina de la nit, no hi ha anat.
5: No sempre pot fitxar tothom.
7: En canvi, les Kardashian totes, gairebé totes.
5: Però és que elles treballen d'això. Bueno, treballen d'anar a la Met Gala aquell dia, és l'únic dia laborable.
7: El moment trobada de la Kendall Jenner amb el seu ex, que és en Bad Bunny, lluint 80 anys.
9: Com un senyor gran, clar.
7: Però és que ella era més gran en Bad Bunny que la seva ex-sogra, no, que és clar. La Kris Jenner.
5: Bueno, és que la Kris Jenner, clar, és exactament, ha fet exactament el procés contrari que en Bad Bunny en aquesta catifa vermella. Però és que hi ha tants exnòvios de la Kendall Jenner en aquesta festa i també hi havia molt exnòvio de la Rosalía.
7: I la Loli va anar?
5: La Loli va anar-hi. La Loli ha abandonat un moment. La Loli, la model francesa de 23 anys, parella actual de la Rosalía, va abandonar la gira que està fent amb ella mano a mano i va anar
9: a la Met Gala.
5: Va anar a la Met Gala a Nova York.
9: Bé, passa un minut de 6:45. Ara el que farem serà viatjar al futur. Més concretament, a l'any 2500, on tenim en Javi Calvo i en Javi Ambrosi, dos exnòvios benvinguts que treballen junts i que encara s'estimen.
7: Mira, per posar context, fa mig anyet que aquí al programa ens vam assabentar de... Per mi va ser la ruptura de l'any, sens dubte, que era la dels Javis. Aquesta parella d'actors, directors i productors espanyols, creadors, per exemple, de l'univers Paquita Salas, la Messias, etc etc. Tot això després de molts mesos de rumors i especulacions de crisi, i nosaltres havíem anat dient fins i tot de terceres o quartes persones, que al final tot va quedar desmentit.
5: O cinquenes, eh?
7: O cinquenes. Bé, tu deies que en aquella casa es ventilava molt sovint.
5: Home, és que... No, perdona, no s'havien tancat mai les finestres, Marta.
7: Sempre havien quedat obertes.
9: Perquè... Parlava que hi havia cua al carrer.
5: Home, i tant.
9: Quan ell sortís a fora.
7: Doncs bé, des que ho van deixar oficialment, el mes de novembre va ser, aquest parell no ha fet res més que demostrar-nos que són uns avançats en el temps, perquè han desafiat la norma universal que no es pot ser amic d'un ex. Ens podeu dir a nosaltres conservadors, ens podeu dir antics, ens podeu dir carques, i tindreu raó. Però el cert és que cap dels que som aquí...
5: No!
9: Moment, deixa
7: no,
9: acabar.
7: Mira,
9: deixa acabar perquè...
7: Ens tornarem a cridar avui, eh?
5: No, perquè no vull barrejar persones amb vida personal, però...
9: Moment.
7: Jo anava a dir, va, cap dels tres que som ara mateix asseguts aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio ha estat capaç de mantenir una gran amistat amb una exparella.
5: Què vol dir gran amistat?
7: Jo no parlo d'una cordialitat.
5: No, jo no parlo d'una cordialitat tampoc. Jo, amb el meu primer nòvio, no som, no hi ha una cordialitat. Per mi ja, jo el puc trucar i podem xerrar. Això ja està convidat al meu aniversari.
7: No, ara anem a debatre què és ser amic.
3: Juli, no.
5: No. A mi un tio que està convidat al meu aniversari, que cada any ens felicitem, que podem quedar i fer una birra i explicar-nos, que ens veiem i ens abracem il·lusionats, que jo sóc feliç sempre que ell és feliç. Si això no és una amistat, no sé què és.
3: Una gran
5: amistat.
3: És la
5: teva ruptura més sana. Això potser sí que seria. Però amistat no ho sé. El cas, jo anava a dir,
7: som-hi.
5: Quan ho deixes amb algú, merci per tot, contacte zero, i bon vent i barca nova.
3: I tanca'm la porta del sortir.
5: Sí, perquè ara
3: no
5: sí que volem
3: ningú,
5: tot tancat.
3: Necessito...
5: Ai,
3: fa
5: una pena, nois, quina merda, bueno, tot.
7: No, és llei de vida, també.
5: No, total.
7: És
5: per avançar també és d'anar... Bueno, has de deixar de mirar què hi havia al darrere.
7: Però hi ha moltes coses que fan llei, que són llei de vida i tot i així fan molta pena.
5: Això tens tota la
7: raó. A mi em trenca algú que t'has estimat moltíssim i que ha format part del teu dia a dia, a més amb aquesta quotidianitat i aquesta profunditat que et canvia tant, que tu ets un altre.
3: Les grans coses fan molta pena.
5: Sí.
3: I per això...
5: I ara podríem entrar també en el dol de perdre una amistat. És a dir, aquí s'obre un meló que no, sí, que no, sí, no te l'acabes.
7: I després aquell WhatsApp d'aniversari, per molts anys...
5: No, és que no l'has d'enviar.
3: És que és pitjor.
5: I que no l'has d'enviar.
7: El primer any s'envia sempre.
5: No és veritat, és el pitjor any per fer-ho.
3: Perquè pots recaure.
7: Si sou dues persones adultes, que saps que després l'altre no et dirà com estàs, quedem per fer una infusió... Si el teu exnòvio és retrasat, llavors no ho facis. Però si tu tens un exnòvio normal, et dirà... Jo aquesta setmana felicitaré el meu exnòvio i ell em dirà gràcies, Juliana, espero que tot vagi bé, cor. Jo no diré res i a funcionar, m'entens?
5: El cas és que ens trobem en una bifurcació, veieu un camí ple de llum, que és el de no tornar a parlar mai més amb el teu ex, i hi ha un camí tot ple d'ombra i tenebres, que és molt fosc, i que és el camí que han escollit els Javis. En Javi Ambrosi, el Javi petit, Roger, per entendre'ns...
3: Oh, gràcies per la llegenda aquesta.
5: Acaba d'escriure un article al diari El País que a mi m'ha canviat la vida.
7: En aquella columna que té de Carrie Bradshaw.
5: Que es diu Un hombre soltero.
3: Boníssim.
5: És, bueno, sort d'ell, t'anava a dir. Sort d'en Javi, que segueix aguantant a l'esquena, carregant el pes del Club dels Solters.
3: Sí, sí, sí.
5: Perquè vosaltres sou conscients que ara mateix...
7: Estem en una de pèrdues.
5: El vaixell fa moltes aigües.
3: S'estan sorrant.
5: Pèrdues per cada racó. Doncs l'últim article que ha publicat en Javi Ambrosi va ser aquest diumenge passat. Es diu La forma menys ortodoxa de ser ex... I va dedicat en Javi Calvo.
7: Clic!
5: I a la relació tan especial i poc habitual que encara a dia d'avui mantenen.
7: Som dins.
5: A mi m'encantaria llegir-lo, Roger,
3: home,
5: si em permets.
3: S'ha de fer.
5: Crec que val la pena recitar-lo gairebé tot, perquè
3: endavant.
5: És una crònica, és que és una crònica, d'una nit que va ser important per ells i que ho va canviar absolutament tot. Comença així.
7: Oh. Hòstia. Així anem, eh?
3: Vale. Oh,
5: sí.
3: Boníssim.
5: Ningú no va entendre el regal perquè no hi havia res a entendre. Una samarreta negra, lletres blanques, sense dibuix, sense ironia, bonica. No semblava amagar una història. Però la samarreta era de Betemens, d'aquella època en què la marca va convertir la tipografia industrial i les referències privades en alta costura. El text deia... Fiquen 3.000. Ara no esteu entenent res, però de seguida connectarem, d'acord? Fiquen 3.000. Share the shame. Fiquen significa follar en alemany.
7: Estic mai he estat tan dintre d'una peça literària.
3: M'he enganxat de seguida.
5: I en Roger,
7: Club Tàndem a la temporada 3, aquest text entra segur. Vaja, estàs canviant-ho tot.
5: No, no. Torno a fer de Javi. Betemens va entendre abans que ningú que el més contemporani no era provocar, sinó no traduir. Això era la samarreta. Negra, lletres blanques i la referència directa al club gay de Berlín, Fiquen 3.000. Aquest, connecteu, va ser el meu primer regal en Javi Calvo com a ex, en el nostre primer aniversari separats. La història que només en teníem nosaltres dos no estava a la samarreta, sinó en una nit. Berlín. Premis del cinema europeu. El nostre primer posat junts després de la ruptura. I ara... per una petita pausa, per favor, us ho demano.
7: Hi ha molta cosa analitzada.
5: No, hi ha molta...
7: Analitza-la. Està canviant el cànon literari, per favor.
5: Això és una meravella.
3: Hòstia.
5: Perquè ens està dient què li va regalar.
7: No, ens ho està dient tot.
5: Ens ho està dient tot. Perquè aquesta samarreta ho és tot.
7: Ell va nu. Adam i Eva no han menjat la fruita prohibida. Hem tirat enrere en el temps.
5: Doncs, ojo amb lo d'anar nus, perquè d'aquí poc la cosa s'embolica.
7: No, ja es veu que ells no gasten calçotets.
5: Però si em permeteu una petita acotació, com a intèrpret que estic fent d'aquest text, en Javi Ambrosi fa referència a aquest moment que vam parlar-ne aquí al programa del passat mes de gener, en què els dos Javis van atendre els mitjans per primer cop després de confirmar la seva ruptura.
10: Well, we are now in the editing room, and the movie is going to be released the 2nd of October in Spain. But let's see what happens. I think we are very proud of the movie we're making.
11: We're halfway through the movie. We edit scene, then we go back. We see it all, then we go back. So we are just, we move forward slowly. We like making movies slow cooked.
5: No, Marta, treu la cançó.
3: Vas a fer mal. Eh?
4: Bueno, mata'm, si vols, mata'm. Jo penso que va aquí.
5: Ai, que és que em posaré a plorar, no puc.
4: Ara tornem a recuperar l'eco, sí, que em quedava molt bé. Diu en Javi. Dues persones que havien estat parella i es presentaven de nou al món sense dramatitzar el que ja no eren. Primer vestits de gala. Hores després, sense samarreta. Era la primera vegada que entràvem junts a una discoteca sent ja ex. Planta baixa, on el techno deixa de ser música i es comença a convertir en un sistema nerviós. Poca llum i cossos anònims. Aleshores, el vaig veure. En Javi s'havia tret la samarreta. Parlava amb uns nois amb naturalitat. No hi havia ni provocació ni venjança, només algú ocupant el seu espai. El vaig mirar i vaig pensar, jo també. Em vaig treure la samarreta. Vaig ballar i em vaig barrejar entre la gent. El gest va ser mínim, però vam fer un clic. Ho vam entendre a la vegada. Aquella llibertat compartida ens va unir. Des que ho vam deixar, hem fet exactament el que ningú recomana. Veure'ns gairebé cada dia. Posar fotocalls, treure una pel·lícula, La bola negra, plorar i riure quan et donen la notícia de la teva vida, que l'estrenaràs a la secció oficial del Festival de Cannes. Passar de parella a amic sense període de buit emocional. La forma menys ortodoxa de ser ex. I, contra tot pronòstic, ha funcionat. Per això ningú no va entendre la samarreta, perquè no parlava de moda, ni de sexe, ni de Berlín. Parlava d'aquell instant en què dues persones deixen de ser parella sense deixar d'estimar-se.
3: Quina lliçó, quin viatge...
5: Soc amish. A veure, aviam, una cosa. És a dir,
4: tu ets el Javi Calvo i reps això.
5: No.
4: Notificació del País, push, article de Javi.
5: Però per això, no,
4: Ambrosi.
5: El reps primer per
3: tornar.
5: WhatsApp. No, a mi el que em passa justament en aquest procés, o sigui, m'agrada molt que comparteixin aquesta experiència perquè crec que parlar d'aquests temes és fonamental.
3: Portaven la ruptura ja de...
4: Sí, molt treballada, casa, molt treballada.
5: A banda d'això, o sigui, és veritat que dona esperança i m'encantaria poder viure una ruptura així, encara que nosaltres necessitem cicatritzar les ferides per després poder tornar a cardar el genoll al terra, perquè això és el que tenen normalment aquesta mena de... d'històries, que les has de sanar una mica abans de poder-hi tornar a fer-t'hi mal. I llavors ell quan diu ha funcionat, perdó, per la tallada de rotllo, de moment.
4: Sí, és perquè mai saps.
5: És un procés que no s'acaba i que...
4: Totalment, i més si el segueixes història, veient cada dia.
5: Clar, i amb les tensions de la feina, amb tot el que es pot anar passant, i hi ha moltes tensions que són normals perquè s'han viscut un munt de coses i hi ha mil capes en la vostra història i a la vostra relació, i hi ha mil coses que poden sortir en algun moment i que tu no et veus a venir.
4: A mi el que em passa amb aquesta història és que m'ho miro una mica com el National Geographic, amb
5: Totalment.
4: Els prismàtics, i penso que bonic que això pugui passar, però zero FOMO.
5: No, sí, sí.
4: Cap tipus de pansa de jo poder viure això.
5: A mi una mica de FOMO, sí.
4: Uf, a mi no.
3: Jo he disfrutat com a obra literària, que és aquest,
4: a mi m'ha encantat
3: aquest
4: el
3: article,
4: text.
3: Tal com està escrit això, vull dir, jo l'he llegit molt poc, ell, i m'ha agradat molt com l'ha escrit.
5: Jo amb tots els meus exnòvios he intentat ser molt amiga, sempre. I sempre, i algun sempre. Cop ha sortit malament.
3: Gairebé tots, no?
5: Bueno, ara, a veure, aquest últim, clar, estem en contacte sí, zero, però jo temps. Confio que algun dia serem bons amics, clar que sí.
3: Mira, farem una pausa i de seguida acabarem d'explicar totes les novetats del cas Expósito i Mbappé.
1: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
2: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
1: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
3: Ens en anem fins a Itàlia.
5: quin viatge, el programa d'avui, eh?
9: No, avui s'està viatjant fort. Som a l'illa de Sardenya, la segona illa més gran del Mediterrani i el destí escollit de l'última escapada romàntica de l'actriu Esther Expósito i el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé. Els primers rumors de la seva relació, ja ho sabeu, van esclatar a principis de març i a París. En aquella ocasió, la parella va ser enxampada sopant a un restaurant amb vistes a la Torre Eiffel, entrant i sortint del mateix hotel i compartint taxi i fins i tot jet privat. Doncs bé, aquest cap de setmana s'han deixat veure d'escapada romàntica a Càller, la capital de Sardenya. I dic s'han deixat veure perquè no, aquesta vegada sí que no s'han amagat de res. Els dos s'han passejat tranquil·lament per la ciutat i fins i tot s'han fet fotos als restaurants on han anat. Un d'aquests restaurants és un lloc que es diu Los Coglio i que ha publicat una foto del propietari del local amb l'Mbappé i un vídeo també en què es veu el jugador del Real Madrid i l'Esther rient i parlant amb els cambrers.
5: Hòstia, perdona, perquè he desconnectat absolutament i no he entès ni on estaven d'Itàlia, on són.
9: És que aquí ha passat una cosa, és molt interessant, que jo he posat el nom, diguéssim que surt al Maps, de la capital de, la, de Sardenya, que és...
4: Tenim dificultats, Roger? Podem ajudar?
9: No, perquè els correctors m'han canviat el nom, que devia ser el nom de la capital en italià.
5: Com és el nom en català?
9: En català m'han ficat Càller.
5: Càller, doncs perfecte, sona Càller.
9: Però jo havia posat...
5: Després ja mirarem exactament on és Càller. Cagliari.
9: Cagliari, jo havia posat. I ara, clar, s'ha quedat com sorprès i es deu haver de dir Càller en català, que em sembla estupendo.
5: Tampoc diem New York.
9: No, tota la raó. Llavors, un d'aquests restaurants ha penjat una foto on es veu l'Mbappé, es veu l'Esther Expósito, els dos rient i passant-s'ho bé amb els cambrers.
5: Però, perdona, aquest noi no treballa.
9: Aquest noi està lesionat.
5: És el gran debat, eh?
9: Aquest noi està lesionat
5: i
9: les crítiques
5: el volen fora.
9: Que estan caient tant en ell com a l'Esther, ens hauria de fer reflexionar una miqueta.
5: Ja hi tornem a ser l'ambició de l'illa, què? Futbol. Ella té la seva feina. Ni que ella fos jugadora també del Madrid, m'entens
9: o no? Però estem en allò de me l'estàs despistant.
5: Vinga.
9: I ella està aprofitant la lesió perquè tu me'l distreguis i llavors el Madrid no guanya cap títol.
5: Perdona, havia despistat inclús d'abans, eh? Perdona'm una cosa,
9: però... Potser va néixer despistat.
5: Aquest va néixer despistat.
9: Saps què vull dir-te?
5: Però aquesta mentalitat ultracapitalista horrible de me l'estan despistant... S'està enamorant.
4: No hi ha res més urgent a la vida.
5: Deixa-li anar el braç, que després et mors, m'entens? I ja jugarà el partit un altre dia. Que s'enamori, que es morregi amb l'Esther, que passegin agafats de la mà. Ja jugarà un altre dia. Si no t'agrada, no miris. Amargat. Què passa? Quants anys fa que no t'enamores tu? Home, doncs no és culpa nostra. No te l'estan distraient. Està fent el millor que pots fer en aquesta vida, que és obrir-te com una flor en el puto amor, que és l'únic que ens queda com éssers humans, Roger.
9: Això
5: és l'única medicina en el buit existencial. Deixem que l'Mbappé digui jetem.
9: Que ho ha de discutir exactament així.
5: Prengui una mica de vinet amb la seva nòvia nova. I li digui, perdona, com es deien els teus pares? Si és que és superromàntic.
4: Que li digui, tu i jo què?
5: Tu i jo què?
9: És com tinc fomo que això passi a Barcelona. No sé si amb l'Espanyol o amb el Barça, però aquí anem faltats d'història d'amor intensa. De superestrella recent. En el seu moment
4: vam tenir... la Lamine Yamal i la Nicki Nicole, però va ser un flop.
9: L'última gran història.
5: Feia un jomo, allò.
9: I que Shakira.
4: Que jo crec que és una mica equivalent, no?
9: Jo crec que sí, que és l'última vegada
4: que... Però clar,
9: que
4: el tema
9: Catalunya...
4: és que aquí està lesionat, no l'Mbappé, i que s'hi pot jugar o que si no...
9: Però és millor ara que està lesionat, no?, que aprofiti per fer
4: sembla
9: plans.
4: Sembla que hi hagi poc compromís, vaja,
9: però
4: no sé.
9: Sí, això és el que diuen.
4: A ell tampoc em cau bé, això també hi ha d'entrada.
5: No el conec personalment, ni no personalment, llavors no tinc ni idea. Però vull dir que t'he imaginat la distorsió que has de tenir de les prioritats... Com perquè t'importi més que aquest noi jugui un puto partit que no que s'estigui pillant d'una tia, que és que hauries d'alegrar-te per ell.
4: Doncs et diré que la corrent mainstream no és la teva, eh?
9: En absolut.
4: És curiós, eh?
5: Bueno, perquè són, perdona, però tot de tios matapalles, fastigosos, que estan a casa seva, que la seva nòvia, pobra, deu estar tot el rato pensant com el deixo, com el deixo, com... allò que el tens a punt de la llengua i no s'ho... És que, clar... Doncs així jo també estaria fent tuits dient ai, m'estàs distraient l'Mbappé, tal, no sé què.
9: Seria el mateix que en Barça, eh?
5: Mira, home, clar, no passaria.
9: Aquí diu a la samarreta.
5: Matapalles hi ha a tots els equips, per desgràcia. A tots, no falla.
9: Bé, dit això, si estàs al mig del Mediterrani, com aquests dos, fa bon temps i et sobren els calés, què has de fer? Bon dia, venim a llogar aquest iot.
5: Oh...
3: Volem fer una sortideta.
5: Clar que sí. Que fotin els forats que vulguin a la capa d'Osor. Jo és que me n'alegro tant.
3: Volem fer la volta a Cerdanya. La volem veure de tots els angles.
5: I tant.
3: I poseu-nos una ampolleta de xampany que potser brindarem.
12: Uf! Uau!
3: I això és exactament el que han fet l'Esther i en Kilian. De fet, tenim la seqüència dels fets en fotos perquè ells han decidit que ja no els importa que els vegin.
5: Hi ha gent que diu que és un muntatge, eh?
12: Què vols dir?
5: No sé si veieu.
12: Les imatges?
5: No, un muntatge a la relació.
12: Ah, ja. Sí, això ho vam comentar, que ja quan van sortir les primeres imatges, que no queda gens clar, com sempre amb aquestes parelles tan famoses,
5: tan mediàtiques, sí.
12: Fins quin punt és una estratègia de relacions públiques, no? Que en els dos els hi juga a favor.
3: Quina feinada anar-te'n a Cerdanya.
12: Però això s'ha fet, eh?
3: Un iot.
12: Jo crec que és genuí i que, com sempre, es barreja un tant per cent també segur de que saps que et convindrà i que l'altre ja t'agrada més també perquè és futbolista,
3: però
12: perquè és famós.
3: Però a qui
12: li convé?
3: A l'Esther?
12: Et fa més famosa.
3: Però a l'Mbappé li convé?
12: Et fa... Bueno, és que... Sí.
5: Fa que es parli molt de tu.
12: Home, estàs amb l'Esther Exposito, sí. Si això no et posa tot arreu a les portades, tothom xerra, no sé. Que poder és un contra, també.
3: Bé, els han fotografiat, us descric les imatges, us els heu d'imaginar asseguts a la plataforma de darrere del iot, amb les cames a l'aigua. Ell té una copa de xampany en una mà i l'altra mà a la cuixa d'ella.
12: Oh.
3: De sobte, ella se'l mira com dient. Ho veus, oi, que no serà pràctic? Ell se n'adona de seguida, que com sempre ella té raó, i deixa la copa a un costat. És aleshores quan ella me l'agafa del clatell i s'estira sobre les seves cames arrossegant-lo a sobre
5: seu. Déu meu, és porno, això.
3: Sí, sí, no, jo...
12: Perquè has fet una novel·la eròtica.
3: No, jo estic descrivint les fotos que passen tal qual així.
12: No, però ho has fet amb una sensibilitat.
5: Sí, no, i un to, també, eh?
12: Bueno, perquè... És irreconeixible.
3: M'he imaginat que jo era ell.
12: I t'has il·lusionat
3: molt. Bueno, gairebé ho he escrit en primera persona, ho he hagut de canviar, llavors. Perquè, ficat, se m'estira sobre mi.
12: Apa!
3: Em passa les mans per darrere el clatell i m'empeny sobre seu. Acabem revolcant-nos pel llot.
12: Hola, adolescents.cat, Marta. Vull dir, va fundar les bases de la nostra societat i ell ho porta dins.
3: I un Joan García de 12 anys llegint tot allò i mirant on és.
12: Deixi'm sortit de malalts mentals.
3: A partir d'aquí es produeix el morreig d'alta mar, un morreig que jo mai he experimentat i que deu ser espectacular. Per tant, ja ho veieu, ells han canviat l'autopista de l'amor per un mar d'amor.
12: Oh.
3: Anem a coses més pràctiques. Marc Andreu, molt bona tarda.
13: Bona tarda, Alfantó.
3: Si mai volguessis llogar un iot a Cerdanya...
13: A veure, quan estan els iots?
3: Ara et surt a uns 3.000, 4.000 euros al dia.
13: No
3: aquest model
13: llogarem,
3: que ells tenen. T'haig de dir que el preu inclou capità.
12: Home, si inclou capità, que al final que incòmode ser el capità si aquests dos s'estan morrejant, no? Perquè no deixes de ser un voyeur.
3: Clar, suposo que has d'estar mirant endavant tot el rato.
5: Això passa amb els taxistes de vegades, també, eh?
3: Sí.
5: Han d'aguantar cada número?
12: Sí, jo me n'empenedeixo d'algunes molt grosses que n'he fet.
3: Aquí hi ha gent... Bueno...
5: Sí, la Juliana ja està.
12: Escolta, no sóc jo, hi ha algú d'aquí.
3: Bueno, hi ha algú d'aquí...
5: Algú d'aquí.
3: Que no sóc jo, que ha fet autèntiques bestieses a un taxi i que crec que el taxista ha hagut de dir, bueno, prou ja, no? Això quan arribeu a casa. Vull dir que han de veure cada cosa els taxistes, que déu-n'hi-do.
12: Ja saps tu què va dir John Lennon o no?
3: Com ho feia anar ell?
12: Avui m'ha escrit el Roger i em diu, què va dir exactament John Lennon? I li he passat la frase tal qual i te la llegiré, fixa't el que dic.
3: Doncs m'agrada més la teva resumida, que dius. Ell ho va fer llarg per...
12: Sí, ens tapem per fer l'amor i no per fer la guerra, però en realitat John Lennon va dir, en un castellà perfecte de Castilla y La Mancha, va dir... Disculpeu. Vivimos en un mundo donde tenemos que escondernos para hacer el amor.
3: Té tota la raó.
12: Mientras la violencia se practica a plena luz del día. Lennon.
3: Però ell ho va dir o ho va cantar, això?
12: No se sap,
5: és igual.
12: No, segur que no ho va dir.
5: És mentida.
12: No ho va dir.
3: És que no ho va dir. No ho va dir. És que no ho va dir.
12: Però què més dona?
3: Ens truquin els oients.
12: És l'agenda, és l'agenda.
3: Una
12: llegenda urbana.
3: Bé, en tot cas, per tancar ja el tema de l'Exposito i l'Mbappé, van arribar diumenge a Madrid una altra vegada amb jet privat. Ho hem vist amb imatges exclusives del Chiringuito. I a tot això, ahir una reportera d'Europa Press va fer la seva feina i va aconseguir localitzar l'Esther i va intentar parlar-hi per demanar-li com le había anat el viatge a Itàlia.
14: De preguntarte por el viaje a Itàlia, Esther, feliz, contenta.
15: No voy a deciros nada.
14: Pero es algo bueno. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo te encuentras? Ya hay varias imágenes en varios restaurantes. Lo veo ya oficiales. ¿Tú estás bien, Esther? Siempre que se te ve un poquito seria. ¿Todo bien, al menos?
15: Yo Yo estoy muy bien, chicos, no perdáis el tiempo porque de verdad no sabéis que no voy a decir nada. Mamá, no sé cómo estáis.
9: I aquí s'acaba aquesta conversa. No té ganes de parlar, de fet. Jo deixaria i ha de seguir-la.
16: Sí.
9: Perquè és que al final em sap molt greu parlar.
16: Pobra noia, mare meva, s'està ofegant fent preguntes.
12: Però és que això ja genera clics. És que és així de bèstia. Sí. I nosaltres ja ho comentem i tothom ja s'ho comparteix i al final això és el que vol el digital, en realitat. No unes declaracions de l'Ester.
9: Bé, estarem al cas. Si hi ha més històries, us les explicarem.
2: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir. L'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
9: Marc Andreu, bona tarda.
12: Molt bé, bona aquesta tarda. Secció de 2 minuts.
9: Sí, però... Mira. Sí, gairebé 3, eh?
16: Mira que bé.
9: Però pel que va dir la Lola Lolita.
16: Per encàrrec, exacte, perquè aquest matí he rebut un WhatsApp del Carandell que diu: bon dia, Tito. Potser podries parlar de Lola Lolita, Revuelta, Sexe i Diners, que és el que més li interessava, suposo, del programa. Resulta que hem mirat tota l'entrevista i no parla ni de sexe ni de diners, perquè no li fan les preguntes.
12: A la Lola Lolita?
16: A la Lola Lolita no li fan les preguntes. Ella anava a fer la seva promo del festival que fa, era una entrevista curta, i no li fan aquestes preguntes.
9: Creus que ella demana de si vinc, no vull que em feu les preguntes?
16: No. És perquè era l'entrevista al final, que sempre fan com una miqueta curteta. El que sí que hem rescat una mica és quan la Lola Lolita critica Pablo Motos, que és aquest etern rival del David Broncano.
17: I han notat que en el último año ha crecido los comentarios menos nice, ¿eh?
18: Sí, bueno, hay de todo. También es que, por ejemplo, cuando estuve en el otro bando, tu amigo Pablo, estuve allí 6 meses trabajando con él.
17: ¿Qué?
18: ¡Pero he vuelto! Uno siempre vuelve donde fue feliz.
17: No lo sabía, mira que es que he tenido ha sido reciente eso, hace no mucho.
18: El año pasado estuve 6 meses con una sección. A ver cuándo me dais una aquí, me encantaría, ¿eh?
17: Claro, ¿verdad que ahora para compensar?
18: Sí, sí.
17: ¿Y qué hacías allí?
18: Una sección, la verdad, que donde no hay, no se puede sacar. Entonces, pero bueno, ya ahí estaba.
16: Ella criticant obertament la secció que va fer durant 6 mesos.
12: Jo ni sabia que havia tingut una secció allà.
19: O criticant-se ella, perquè dir d'on no n'hi ha, no en raja,

0: Berto Romero. Clar, Berto Romero, contrast. Lola Lolita.
1: Hòstia.
0: Impressiona perquè, en principi, Berto Romero mai havia vist Lola Lolita en directe. I passa això.
2: ¿Conocías a Berto?
3: Sí, tu cara.
4: Sí, sí.
2: ¿Os conocía y
4: pues
2: no?
4: Es lo principal, porque es lo que yo llevo por delante.
3: Claro. Y divino, me encanta tu barba.
4: Muchas gracias. Y a mí me encanta tu cara también.
2: Bueno.
4: Y tu ausencia de ella.
2: Ya está, una pequeña interacción.
4: Oye, encantado de conocerte.
3: Igualmente.
4: La verdad, que te vaya muy bien.
3: Igual.
4: Y yo me voy ya, que me han regalado un cajón.
0: Alberto, ¿eh? Com l'ha deixat anar, eh?
1: És bo, en Berto.
0: És bo, en Berto. I aquí estem.
5: Tu vas treballar amb en Berto. No, sí, no vas just, coincidir.
1: Just abans que a Ràdio Flash,
5: no sé,
1: ella estava al matí, la mare, sí, que el va parir.
5: Sí, era l'imitador, no?
1: I sí, bueno, sí, era un dels guionistes guionista. I tal, i feia personatges. I ell feia un monòleg a un teatre molt petit de Gràcia, La Neu.
5: Teatre Neu?
1: Teatre Neu. I va anar amb Buenafuente un dia, de públic, li va agradar tant que el va fitxar només sortint.
5: Què?
1: I jo recordo que va venir a la ràdio i va dir, bueno, nois, m'ha fitxat amb Buenafuente de sobte.
5: Estic al·lucinada amb aquest moment, amb aquesta història. Jo me'l trobava sempre al forn, en Berto. Fixa't. Tothom té una historieta amb en Berto.
1: Sí, sí, sí, sí.
5: No, perdona, jo no tinc cap historieta amb el Berto, Marta. O sigui, no sé de què esteu parlant.
1: I llavors van fer un cartell gegant a Plaça Catalunya promocionant el programa d'en Buenafuente, on hi sortia també en Berto, que es va fer molt famós de seguida, i ell li va demanar un dia a l'Ernest Codina...
5: L'Ernest Codina, el teu amic.
1: Sí, que treballava amb l'Ernest. Va dir, Ernest, em pots acompanyar a Plaça Catalunya, que han penjat un pòster gegant meu, i em fa molta il·lusió fer-me una foto.
5: Ai,
1: i l'Ernest li va fer la foto d'en Berto amb una bossa al cap, perquè no volia que la gent el veigués fent-se una foto amb ell mateix, yeah. I li va fer aquesta foto.
5: Segueixen sent amics?
1: Se saluden molt bé i tal quan es troben.
5: O sigui,
1: no parlen
5: habitualment. O sigui que no. Un bon resum
1: com
5: per dir que no.
1: Com ella i el seu...
5: Com tu i el teu ex, exacte. Sí. I una... Ben bé, aneu a la merda. La jo amb el meu ex relació. No fem això. Ens abracem, ens diem t'estimo, nen.
1: Ells també s'abracen.
5: Què dius? Que no?
1: Bé,
5: mira, ara poder les coses canvien, ho admeto. Estava en un moment delicat, Marta, però en general havia estat sempre així.
1: Molt bé, doncs que segueixi així, escolta'm. Demà hi tornarem a partir de les 6, una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
6: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
7: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
8: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
7: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
8: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
9: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
10: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
11: Allà baix el Mai, el Costa, escoltant-nos ara.
12: Per molts anys, eh?
11: Moltes
5: sí,
11: gràcies.
5: Ens hem trobat per l'escala, jo devem no ho sabia.
12: Devem ser els allà... últims a, sí, sí, a felicitar-lo. Sí.
5: Me n'has assabentat més tard.
11: Doncs hauries d'estar més atenta, Sònia. Ja,
5: disculpa'm.
11: Perquè el Costa m'ha fet una abraçada, que no surti, m'han regalat unes flors.
5: Home, que maco!
11: Molt sí. boniques les flors.
5: Molt bé.
11: Serà un repte arribar a casa amb la moto i les flors, però ho intentarem.
12: Deixa-te-les a sobre una bústia.
5: No, que després t'hi arrepentiràs.
11: No ho faré. No, impossible. Aquesta nit les flors dormiran amb un gerro al menjador de casa meva.
12: Aquesta és l'actitud.
11: I ja està, i fins aquí.
12: Doncs molt bé.
5: I ara de festa, tu, Garriga.
11: I ara de festa, una mica de desconcert. Sí,
12: sí. Clar,
11: a l'Apolo,
12: eh?
11: A l'Apolo, sí, home, sí, és una nit de festa per aquesta casa. Doncs res, el Tot Costa continua com sempre, amb el Costa i la Gelmà com una flor.
12: També.
11: Sí. Adéu-siau.
13: Tot Costa.
14: Mapi León ja ha comunicat al Barça que no continuarà la temporada vinent. Ja sabíem que Ona Batlle també marxa i que el futur d'Alexi, en parlàvem ahir, és més que dubtós. No sé si es pot parlar de final de cicle, però sí que tocarà confiar en el creixement del talent jove.
13: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: 7 d'aquest dimarts 5 de maig de 2026, el dia que a través del Fem Futbol hem sabut que Mapi León també marxa del Barça. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs de seguida la Ruta ens amplia aquesta informació, però la setmana en què el Barça s'ha classificat per la sisena final de la Champions, malauradament els plans de cara a la pròxima temporada, la planificació també hi intervé, i avui hem sabut, com ara deies, que la Mapi ja li ha dit al club que serà la seva última final perquè no accepta l'oferta de renovació. Precisament el Barça femení oferirà demà el títol de la Lliga als seguidors del Johan Cruyff que assisteixen al partit contra el Llevant.
0: Ve l'Ouzant a lliurar-lo.
1: Perquè després diguin, en aquest cas és veritat que el Barça ja va fa uns dies que va guanyar la Lliga, però sí, ve el president de la federació a entregar la Copa el dia en què jugues a casa.
0: Pendents de confirmar que també vingui diumenge a veure el clàssic masculí, si el Barça guanya la Lliga, doncs també porti el trofeu.
1: I el dia també en què el Consell de Ministres espanyol ha aprovat un reial decret llei pel qual s'inclouran els partits de futbol de la Lliga Femenina a la quiniela. 4 partits a cada travessa. No sé si encara hi ha molta gent que faci la quiniela.
0: He pensat
1: quiniela.
0: Exactament el mateix. No conec ningú. L'he
1: no,
0: fet
1: jo sí,
0: anys.
1: Jo sí, sí? Conec el... Sí, jo... poca gent, però algú jo... conserva la tradició.
0: Jo
1: l'havia
0: fet
1: no?
0: molts anys, però... Potser t'estic parlant de fa 30 anys i ara
1: ja,
0: no em conec.
1: És veritat,
0: però,
1: que ara hi ha altres possibilitats de sí, jugar, que són potser una mica més àgils. Però, vaja.
0: Més del segle XXI, com si diguéssim, però escolta, millor no, tard que mai.
1: No, no, perquè a més això implica una injecció ingrés, de sí, diners sí, per la Lliga F, que ja li convé. A tot això, encara en futbol, a la Champions, l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid, un dels dos serà el primer finalista de la competició. La tornada de les semifinals es juga a Londres aquest vespre a les 9, i ja sabeu que podeu seguir aquest partit en directe a la transmissió de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Demà, l'altra semifinal entre el Bayern de Múnic i el PSG amb el 5-4 favorable dels francesos de l'anada.
0: Aquest també a l'Antena Digital. Doble sessió aquesta setmana, avui i demà a l'Antena Digital de Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu al capdavant, la transmissió íntegra de la tornada de les dues semifinals de la Lliga de Campions.
1: I encara en futbol, el Sevilla va guanyar la Real Societat i això ha deixat l'Espanyol i el Girona a 3 i a 2 punts del descens, que ara marca l'Alavés.
0: El Sergi Andreu avui farà doble sessió, farà vinents les alineacions de l'Arsenal Atlètic de Madrid, però abans, ara faré servir un referent del segle XVII, com si fóssim a l'1-2-3, vindrà a fer de los sufridores i a explicar-nos els patiments, com riu aquí el personal.
2: Sufridores en casa, era. També.
0: Va, és igual, deixem-ho córrer. Si és que ara estic pensant que no se'n recorda ningú de los sufridores. Tu te'n recordes de los sufridores?
1: No. Em sap greu, però no.
0: Tu no veies l'1-2-3?
1: Sí, veia l'1-2-3, però no me'n recordo de los sufridores.
2: Ara, segurament era... Va ser com un invent que va fer, que no va fer gaire fortuna.
0: Ja està,
2: no?
0: Ja està. Ja ha passat, ja.
1: Però la meva memòria d'infància és molt reduïda i no...
0: Ara seria els patidors, a Girona sí, i a l'Espanyol.
1: A la Lliga, l'Atlètic Club de Bilbao ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el tècnic de l'equip basc per les dues pròximes temporades, en substitució de Valverde. Terzic té 43 anys i ha entrenat, entre d'altres equips, el Borussia de Dortmund, en qui va guanyar la Copa el 2021, i el 2024 va arribar a la final de la Champions. La via alemanya, que l'Atlètic Club li va funcionar, per exemple, amb Jun Heynckes, doncs hi tornen. Jugadors han de ser bascos, però els entrenadors poden ser de fora.
0: Certament. Fa bona pinta, com a mínim la seva feina al Dortmund és un magnífic aval pel que pugui ser el futur de l'Atlètic Club.
1: En bàsquet, m'explica el Macià que la penya ha proposat el 26 de maig com a data per acabar de disputar el partit de la Lliga CB contra l'Unicaja d'aquest cap de setmana, un duel que es va haver de suspendre per una avaria en el videomarcador. També en bàsquet ha mort l'exjugador del Barça, José Piculín Ortiz. Víctima d'un càncer, als 62 anys, va jugar al Barça la temporada 90-91, però també ho va fer en d'altres equips de la Lliga CB, com el Saragossa, l'Andorra, l'Unicaja i el Madrid. També va jugar a la Lliga Universitària Nord-Americana i a l'NBA amb els Utah Jazz. Veus, de Piculín Ortiz sí que me'n recordo.
0: Sí?
1: Sí.
0: Només va jugar un any al Barça.
1: I al Madrid després, jo Piculín Ortiz.
0: Abans,
1: sí.
0: Però un any, vull dir.
1: Però és un mític, jo crec que és un mític dels anys 90, Piculín Ortiz. Potser pel nom, potser que era molt característic, però jo... Vaja, d'aquest ja et dic que me'n recordo.
0: un jugador amb una tècnica depuradíssima, però és veritat que aquí va tenir un recorregut relatiu. No, tens una memòria realment selectiva.
1: Sí. En hoquei patins, el Barça i el Reus ja viatgen cap a Coimbra per disputar la Final 8 de la Champions masculina. El Reus Benfica és demà, el Barça Sporting dijous.
0: El tram final del Tot Costa d'avui ens aturarem en aquesta final a 8 de la Champions masculina. La Míriam Guàrdia ens farà escoltar les impressions des del vestidor del Barça i hem quedat amb Martí Casas, una de les estrelles del Reus, que, com deia la Sònia, debuta demà, un debut difícil contra el Benfica.
1: I també en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, deixarà l'hoquei patins un cop finalitzi la temporada després de 15 anys a l'hoquei Lliga Femenina. Nascuda a Palau, Solità i Plegamans, fa 30 anys, juga la seva 15a temporada, com dèiem. Segons Nació Digital, la segona etapa del Tour modificarà el seu recorregut i no passarà per Collserola. És pel brot de pesta porcina, explicant que la consellera Paneque avui ha assegurat que han fet la petició a la direcció del Tour i que ho han acceptat. En els propers dies explicaran com queda l'etapa, però es retallaran uns 12 quilòmetres i s'evitarà el pas per Collserola. Es manté el circuit final a Montjuïc.
0: El govern de Catalunya ja feia dies que anava al darrere d'aquest canvi de recorregut. Feia la impressió que l'Ajuntament de Barcelona es feia mitja al ronso, però al final la pressió del govern ha aconseguit el seu objectiu. Vaja, si no pot passar ningú per Collserola, no tindria gaire sentit que hi passés el Tour, per més gran de part que sigui.
1: I acabo amb golf, amb una marxa enrere que en el seu dia va generar molta polèmica i que al final ha quedat en un no-res. El basc Jon Rahm ha arribat a un acord amb el circuit World Tour per pagar les multes pendents amb el circuit europeu de golf des del 2024 per la seva marxa al circuit LIV, finançada per l'Aràbia Saudita, que ha quedat anul·lat. L'acord posa fi a aquest litigi que permetrà que Rahm torni al circuit europeu i mundial.
0: Ha quedat en un no res pel mig. Home. El Bodan Rahm ha guanyat uns quants ecos.
1: Sí, però diríem
0: dòlars,
1: que els espectadors...
0: Cas, fins i tot.
1: Els espectadors, doncs, que tenim dos circuits, al final...
0: El LIV no l'hem seguit tant com el circuit europeu, en tot cas... segueix el curs natural dels grans golfistes, la majoria dels millors del circuit, que van abraçar la pasta de l'Aràbia Saudita i que ara ha fet fallida i han hagut de tornar als circuits habituals. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: La victòria del Sevilla augmenta el perill del descens del Girona i l'Espanyol i us preguntem si creieu que baixaran. I teniu quatre opcions. La primera, que creieu que no baixaran cap dels dos, que tant de bo sigui així, però si us preguntem no el vostre desig, sinó la vostra creença. El Girona, si creieu que baixarà el Girona, l'Espanyol, si creieu que baixarà l'Espanyol, o que aquest seria la situació més dramàtica, i jo crec que és improbable, perquè ja hi ha dos equips bastant condemnats, que és l'Oviedo i el Llevant, però us oferim també l'opció de votar que baixaran tots dos.
0: Bé, és molt difícil que baixin els dos, però també et dic que començo a veure, i ara ho comentarem amb el Sergi, Andreu i companyia, començo a veure allò de... No, és que amb 42 ja estem salvats. Doncs ja ho veurem.
1: Bé, sí, però hi ha enfrontaments entre rivals d'allà baix. Jo crec que pot estar allà.
0: No,
1: però
0: bé, pot ser, però...
1: El Sergi és el dels càlculs, ell ho té tot
0: mateix
1: calculat. Eh?
0: Ui, no, sí, ja porta percentatges i tot. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Per cert, que m'ho he descuidat. Avui tenim sessió de Tot Costa TV. La Marta Ferrer ve a presentar-nos el documental de Ronaldinho, Ronaldinho the One and Only, o Ronaldinho l'únic, com li vulgueu dir, que s'està matent des de fa cosa d'un mes a Netflix, i també hem quedat amb Valero Rivera Folk, el fill del mític Valero Rivera, que demà visita el Palau a la tornada dels quarts de final de la Champions amb el seu actual equip, el Nantes, i que serà el seu últim partit al Palau perquè ja ha anunciat que es retira aquesta temporada. I també és moment de recordar que tot costa una dècada.
3: Tot costa una dècada.
0: César Luis Benotti, buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer.
0: Y felicidades por la parte que le toca como argentino. Le imagino feliz como nunca.
4: Sí, como argentino y como participante de los entrenadores. Y estoy con contrato de AFA, así que me correspondería esto más que nada al miedo. Pero después se resolvió, por suerte, con el triunfo, ¿no?
3: Tot costa una dècada.
0: El Marçal Turu, el nostre pianista d'avui, ha seleccionat aquest moment, l'última conversa que vam mantenir amb César Luis Menotti, just el dia que fa 2 anys de la seva mort, el 5 de maig de 2024, sempre a la memòria el Flaco. Senyor Bernat Soler, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tot bé?
2: Molt bé.
0: Senyora Anaïs Martí, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: I senyor Miguel Rico, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tot bé?
2: Tot bé.
6: Tot costa.
0: Mm-hmm. Em crida l'atenció que Soler i Rico aneu amb jaqueta.
1: Compte la temperatura de l'estudi.
2: Jo ho faig perquè a mi els aires acondicionats em provoquen pànic.
0: I el notes?
2: Ara mateix tinc calor.
0: Sí.
2: Però he estat altres dies en aquest estudi i hi ha un moment que, no sé, algú deu tocar una màquina, un botó, fa així, i comença aquí a semblar-se al Pol Nord.
6: A mi, per exemple, m'està arribant l'airet.
1: Veus? Ostres, clar, és que hi ha diverses zones en aquest estudi. Que són climes molt concrets.
0: Sí, sí.
1: I locals.
0: El Rico és com si estigués a Groenlàndia.
1: Tu estàs al tròpic.
0: Sí.
6: Això d'un paio que és de Lleida no ho pots dir, perquè nosaltres amb temperatures que aquí no ha sortit de casa, a Lleida anem a la platja.
0: A Lleida dieu allò de 0 graus, ni fred ni calor.
2: Però sí, tu més a més, tot l'any fas el programa amb màniga curta.
0: Sí, sí.
2: I no,
0: sí,
2: Carles Puyol.
1: No és indicatiu, Costa, tampoc.
5: No, però només aquesta banda sí que és indicativa. Mira la Sonia, mira'm a mi, mira la Ruth, que anem amb màniga curta.
7: Jo vaig fer així.
0: Aquí fa calor.
1: Aquí
0: també és tròpic, eh?
1: Aquí fa calor, sí.
0: Molt bé, en fi.
6: Bueno, pues la propera dia em canviaré de costat.
0: Molt bé. Vinga, no...
5: Si et deixen, que això és molt difícil.
6: Bueno,
5: pues, aquí és molt difícil.
6: M'assentaré al terra, si va per alçades, i també ho faré.
0: Parlant de pujar la temperatura, directament des del Fem Futbol, Mapi León deixa el Barça aquest estiu.

0: Ara fa 3/4 d'hora amb el Comptats, que ha sortit del forn. Ja el podeu trobar a les plataformes d'aquesta casa, al web i l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3Cat, el capítol d'aquesta setmana del Fem Futbol. Ruth Vila, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Que té com a protagonista una futbolista que ja sabíem que no tenia clar el seu futur.
1: Sí.
0: I que ara ja sabem quin serà i no serà el Barça.
1: No, Mapi León és la primera de les jugadores que acaben contracte aquest estiu, que ja ha comunicat al club de manera més o menys oficial, vull dir que ja els ha dit que marxa i que no continuarà la temporada que ve al Barça. És a dir, que aquella oferta a la baixa que el Barça li va plantejar, tal com està la situació econòmica al club, Mapi no l'acceptarà i acabaran aquí les 9 temporades de la central aragonesa amb la samarreta blaugrana, una jugadora que va arribar el 2017, després que el Barça pagués 50.000 euros a l'Atlètic de Madrid.
0: En aquell moment va ser una revolució, 50.000 ecos.
1: Ella ho deia, que ella li deia al seu representant, però per mi han pagat això i ha donat un rendiment increïble fins al moment que aquesta temporada, tot i que ha estat lesionada i que ha tingut una lesió fotuda, perquè és una lesió al turmell que costa de recuperar i que fa molt de mal, Mapi s'ha recuperat i en aquesta recta final del campionat està a un nivell altíssim. Per tant, una baixa important pel Barça. De cara...
0: L'altre dia la TDG la vau destacar moltíssim.
1: Sí, sí. És que, sí, és que el primer gol arriba, és una contra de 3 jugadores contra 2, arriba ella a les 3 i a l'última arriba un pèl tard i no pot evitar la rematada, però està a un nivell altíssim Mapi. Per tant, una baixa important pel Barça de cara a la temporada que ve i més tenint en compte que l'Ai Alexandri està lesionada i, per tant, fins a principis del pròxim any no la veuríem jugar.
0: Sí, Alexandri no està per començar la temporada.
1: En principi no.
0: I estem parlant de Mapi com una titular ara mateix indiscutible.
1: Indiscutible i a un nivell altíssim, sí, sí, com columna vertebral d'aquest equip, sí.
2: I que, de fet, la primera suplent de Mapi Paredes és Aixa, que és lateral i que ha pujat al primer equip aquesta temporada. És a dir, que aquí és una posició que, en parlem al Fem Futbol, l'hauran de reforçar.
0: Evidentment, ahir parlàvem molt del futur d'Alexia Putellas, que en aquest cas encara no sabem, està en l'aire... Pel que deia la Ruth, fan pinta de més que no pas que sí, però no,
1: ha de decidir.
0: Però no ho sabem, però bé, la deriva és una mica aquesta. Ona Batlle, Ona no ho ha
1: fet oficial, però nosaltres ja hem explicat que Ona marxarà i els companys d'ESPN ja apuntaven que l'Arsenal, concretament, sí, i vaja, no, ella no ho ha dit oficialment al club, però sí, ho ha comunicat aquí ho ha de comunicar, i per tant, Ona marxarà. Ara parlava d'Aixa la Sònia, clar, si Ona marxa, Aixa podria, o hauria d'ocupar com a titular també el lateral dret, i no podria suplir en aquesta posició Mapi. És veritat que el club treballa...
0: Sí, Aixa traslladada al masculí és com Eric García, que ocupa posicions, però no pot jugar en dues posicions.
1: Alhora no, alhora en el mateix partit no. I vaja, el que parlem també al Fem Futbol és que farà el Barça amb el plantejament que té ara, de que aquest estiu en principi tampoc podrà haver fitxatges importants, i per tant és probable que recuperi Martina, que és una jugadora que té traspassada però amb una opció de compra molt assequible, i per tant Martina podria tornar del futbol anglès al Barça i fitxar alguna jove promesa que es vagi foguejant la temporada que ve, de cara a ser important en un futur. També van fitxar Julia Torres, ara fa pocs dies, que és una central esquerrana, de futur té només 17 anys, i per tant, clar, tenim el tema aquest de que a la Lliga F tampoc pots foguejar jugadores, però després a la Champions l'absència de Mapi serà importantíssima segur pel Barça.
0: Doncs tocarà confiar en el talent jove i esperar que tinguin el rendiment immediat que han tingut Aixa o Serra Jordi aquesta temporada. Mireia Vera, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Bé, no diré que sigui una cosa inesperada, perquè la cosa havia avançat tant que començava a ser difícil pensar en un sí, però ara ja sabem que Mapi no continua i, com deia, la Ruth és una sortida pels anys i pel rendiment que ha donat de consideració.
3: Sí, a més, el que implica la seva sortida és que crec que hi ha molt poques centrals amb les seves característiques al mercat, ja no sigui pel tema econòmic, sinó és una futbolista molt segura defensivament, molt segura en els duels, té una sortida de pilota espectacular, sempre troba la jugadora lliure, s'atreveix a filtrar, la pilota aturada, quants corners, quantes faltes, Mapi és la llançadora, per tant, per mi té una no una preocupació, però la seva sortida per mi és importantíssima. moltíssim, ha donat un rendiment espectacular i crec que serà molt complicat trobar una futbolista de les seves característiques a qualsevol lloc. Parlo de parlava la de Julia Torres, bueno, és molt jove, és esquerrana, però ara mateix que tingui aquest perfil de sortida neta per esquerra crec que és difícil de trobar.
0: Perquè pregunto, ja sé que ara està lesionada, però el fitxatge de Laia Alexandri lligat amb l'oferta a la baixa que li va fer el Barça, hem d'interpretar que la jugada del Barça era que Alexandri agafés el relleu de Mapi, i ara evidentment no podrà ser, però entenc que la jugada era aquesta.
1: Una mica, ja, o sigui, ja quan es fitxa es pensa en que Mapi li queda un any de contracte i que després de la sortida d'Engen aquest mateix estiu, o sigui l'estiu passat, ja es pensa en que Mapi probablement no renovi. Després han passat coses que han fet que hi hagués alguna sensació al club que potser sí que renovava Mapi, però amb la situació econòmica i l'oferta que se li podia fer, finalment doncs Mapi ha decidit marxar i confia firma aquesta sensació que tenien l'estiu passat de que marxaria, i també en aquesta clau s'havia fet el fitxatge de Laia Alexandri per també han agafat minuts, rodatge amb el Barça, i ja aquest any sí que és important.
2: És que si no s'arriba a lesionar Alexandri, entre cometes tens el relleu de manera natural, sí, i pots fitxar aquesta tercera jugadora perquè es vagi foguejant, però ara el Barça té aquest problema que ha de començar la pròxima temporada amb una central que en principi o és Aixa, que és una central reconvertida, o haurà de ser un fitxatge i a veure quin rendiment trobes i a veure què pots fitxar en la situació en la que es troba el Barça, que no només tindrà aquesta necessitat, perquè efectivament el lateral que deixa lliure Ona també hauràs d'incorporar alguna cosa, o com a mínim confiar en el que ve de sota. No és cap drama...
0: Adriana, per favor.
2: Sí, exacte, sí. També és una altra opció al central. No és cap drama que tu no puguis comptar amb Mapi, perquè tu has guanyat una Champions amb Mapi, fent parella, per exemple, Paredes amb Engen, que jo crec
1: sense
2: que...
1: Sense Mapi.
2: Centrals sense Mapi, això. Tu has trobat solucions dintre la teva mateixa plantilla d'un nivell molt inferior a Mapi, com és Engen, i tot i així has guanyat una Champions. Però jo crec que és més problemàtic que se t'ajuntin diverses sortides a la vegada.
0: Clar.
2: Aquest és el gran repte que té el Barça aquest estiu. Perquè per tu, Mireia, estem davant d'un canvi de cicle?
3: Jo en alguns moments, si surten totes les sortides, no? com Ona, com Mapi, veurem què passa amb Alexia... És a dir, està clar que el talent jove ha funcionat, que el talent jove està pujant, però clar, se te'n van futbolistes insígnia, futbolistes que crec que han sigut referents a totes les línies i futbolistes que porten molts anys guanyant en el club i que tenen l'experiència de viure finals, de guanyar-les, de perdre-les, de començar de zero i de veure, no?, com el Barça ha crescut i com elles han crescut amb el Barça, no? I aquesta és la sensació que jo tinc, no?, que potser sí que s'acaba una generació de futbolistes infinita, perquè quantes futbolistes han passat durant aquests anys, no?, on el Barça ha pogut guanyar molts títols. És cert que la majoria de la plantilla, el bloc, s'ha mantingut moltíssim, però sí que és cert que pot ser que marxin futbolistes molt, molt referents i que després costarà, no?, encara n'hi haurà, tens una Cata, tens una Patri, tens una Irene Paredes, tens una Eva Pallor, és a dir, continuen havent-hi futbolistes de molt talent, futbolistes que a nivell futbolístic i líders crec que encara n'hi ha, però sí que és cert que pot ser que hi hagi un canvi, no?, generacional, i si això implica un canvi de cicle, un canvi d'era, jo crec que podem estar davant d'això.
0: Perquè ahir parlàvem molt del futur d'Alexia, avui a la prèvia del Barça, llevant de demà, Pere Romeu li han preguntat per la capitana, bé, fugit una mica d'estudi, no ens ha aclarit res, segurament perquè no té una resposta ell tampoc.
1: Sí, sí, el que deia una mica Romeu és que Alexia és una gran professional i sigui el que sigui el que ha de passar, ella continuarà rendint com va rendir tot i l'emoció en aquest últim partit.
4: Va ser una setmana llarga d'entrenaments, una setmana de molta preparació del pla de partit. Quan tens una setmana llarga i no estàs acostumada, sempre estàs amb les ganes de que arribi ja el partit i van passant dies i encara no arriba. Jo crec que això... va ser difícil de gestionar per algunes persones, però en aquest cas l'Alexi l'he vist amb tota normalitat, va fer un grandíssim partit l'altre dia, ens va ajudar moltíssim, així que professional de cap a peus i supercentrada amb el que ens ve.
1: Centrada.
2: Mireia, la teva interpretació de les llàgrimes de diumenge van cap a que se'n va o tens la sensació que encara hi ha marge, que potser una final de Champions la pot fer canviar d'opinió?
3: jo tinc la sensació que no ho té decidit 100%. Aquestes llàgrimes a mi em van portar un no renova, últim partit al Camp Nou, l'emoció, però després, pensant-ho en fred, penso que hi ha una porta oberta, és a dir, no sé si hi ha jugadora més culer que Alexia al camp, sí que és cert que té 32 anys, que porta 14 temporades al primer equip i que el fet de tenir, no?, una inspiració personal, de viure una nova cultura, un nou idioma, una nova experiència, potser és l'edat en la que ho ha de viure, no? Però alhora, pensant un comiat idíl·lic d'una Alexia al Barça després de 20 temporades o 16 o les que calguin, jo encara tinc aquesta esperança, no? Crec que és una futbolista referent, crec que el Barça no només perd la dues vegades pilota d'or, perd una líder, una referent, una portaveu, una persona resilient, positiva, acollidora. És a dir, crec que aquesta marxa té moltes connotacions a dins del vestidor i en el terreny de joc. Per tant, jo encara tinc aquesta esperança de que Alexia no ho té decidit al 100% i que pot dependre també de què passi a la final de la Champions o també de com queda, no?, el tema esportiu, que crec que ella li dona importància també a això. Sí. I ara, doncs, sabent la baixa de MAP i la segur marxa de Dona, bueno, veurem a veure si la motivació d'Alexia de seguir aquí, que jo crec que dependrà molt d'això, de la il·lusió que ella tingui, pesi més que viure una nova experiència, la pugui fer canviar d'opinió. Jo crec que no ho té decidit 100%.
0: Clar, és difícil evitar i m'agradaria sentir com ho veuen el Bernat, el Miguel i l'Anaïs. És difícil evitar la sensació de desbandada. A mi em costa utilitzar el concepte final de cicle perquè normalment l'associem a una caiguda dels resultats que no s'ha produït i no fa cap pinta, com a mínim aquesta temporada ja no es produirà, però és evident que hi ha un canvi de guàrdia de jugadores molt importants. Ona potser és tan important com Mapi, però no té la trajectòria ni el pòsit, evidentment, de Mapi, perquè ha estat molts menys anys. Si acaba marxant Alexia, doncs ja ni us ho explico, no? No sé quina lectura en feu.
5: Jo no veig la sensació de desbandada, perquè crec que el futbol femení del Barça ha fet una cosa molt bona, que és aïllar-se de... perquè no en té segurament, de l'entorn i de tot el que normalment afecta el Barça masculí, on totes les baixes són tractades, si són de jugadors importants, com a drames. Jo estic pensant en jugadores que recentment van ser molt importants a la història del Barça, com Sandra Paños, que era la portera titular, com Jenny Hermoso, com Mariona Caldentey, fins i tot, no sé, encara no va tenir molts anys Lique Martens. És a dir, hi ha hagut tota una sèrie de jugadores que han arribat al Barça, que han marxat, que han guanyat Champions. Ara està mirant de la final de Göteborg, de les titulars n'hi ha 5 o 6 que ja no hi són. I d'això fa, que va ser l'any 21, no?
2: 21.
5: Bé, passat, és a dir, el Barça...
2: que estàs parlant de, ara mateix, per exemple, en el cas d'Alexia,
5: sí,
2: del
5: Alexia,
2: cap visible.
5: Alexia,
2: eh? Alexia Banda,
5: Alexia té una altra, per mi, una altra dimensió. Però la gestió esportiva de secretaria tècnica, de direcció esportiva del Barça femení, per mi és exemplar, que és anar rellevant les peces, anar fitxant, anar deixant anar, encara que siguin titulars, sense plantejar-se, és que clar, no pot marxar perquè porta molts anys aquí. Escolta'm, li està sortint bé, és que fins i tot ha canviat d'entrenador no sé quantes vegades. És a dir, és una manera per mi tan moderna i eficaç de gestionar una plantilla i un equip de futbol.
0: Sí, que passa, hi ha casos i casos. És a dir, jo sí, és una decisió esportiva, és a dir, considerem, pel que sigui, que Mapi ja ha passat el seu millor moment, però en el cas d'Ona Batlle és evident que no estem parlant d'això.
5: Bé, però Ona Batlle també va tornar a venir després d'estar fora, no? És a dir, al final...
0: No, però el que vull dir...
5: I és una peça que m'agrada molt Ona Batlle, però potser no és de les peces estructurals.
0: El que dic, Bernat, és que no és que tu prenguis les decisions amb la paella pel mànec,
5: sinó que
0: hi ha casos i casos.
5: Jo crec que estem fent
0: Estem fent
5: l'anàlisi des del punt de vista de com ho analitzem el futbol masculí. I jo crec que el Barça femení, una de les coses que fa és que es gestiona independentment i no té en compte tots aquests factors que sí que afecten des de fa molts anys, perquè hi ha molta més pressió i molta més tradició en el futbol femení, masculí. I el tema d'Alexia, et diria que una mica en la línia, és a dir, Alexia és veritat que té una dimensió enorme, perquè possiblement sigui la jugadora més important de la història de la secció, però és que a més té una dimensió ara mateix extrafutbolística. Avui mateix he vist un anunci que protagonitza amb David Beckham, Thierry Henry, Leo Messi i Steve Carrell, que és un actor molt famós, protagonista de The Office, una sèrie molt famosa. I allà surt Alexia Putellas, que a més a més apareix en, quan fan una entrevista a la Rosalía, no sé on, en fi, que, a portades de revistes. Però clar, això és una cosa que la podem tenir en compte, que potser al Barça li pot donar un rendiment de màrqueting, però després potser futbolísticament és una jugadora que ja té 32 anys, que per mi continua sent un tòtem, però a vegades s'han d'acceptar les regles i segurament és ella la primera que decidirà.
2: No, és que a ella li queda un any de contracte. Sí. Si ella es vol quedar, el Barça estarà encantat que es quedi. Però una altra cosa, si el Barça ha de llançar la casa per la finestra perquè es quedi Alexia, que de moment no ho ha fet.
5: No ho ha fet amb ningú.
2: I jo no sé si ha de fer un gest o no, perquè tu pots fer un gest que no cal que sigui econòmic. La qüestió és si el... Si, jo no sé si el Barça el farà d'aquí a que Alexia decideixi, eh? Probablement, pel que ens explica la Ruth fins ara, esportivament, és el que dius, el Barça es troba que té relleus. I que, per tant, home, òbviament, tu, si és baixar del teu equip Alexia, ho notaràs. Però consideren que hi ha futur al darrere.
3: Jo vull afegir també que amb el tema dona, que potser no és esportiu, doncs jo crec que un punt té d'esportiu, i crec que ho he comentat, que és el nivell de la Lliga F. És a dir, hi ha futbolistes que necessiten canya cada cap de setmana i necessiten partits competitius, i potser n'hi ha moltes que no ho estan trobant aquí.
0: No m'he explicat bé. Em referia que no és el Barça des d'un criteri esportiu que decideix no fer-li oferta, sinó que simplement no pot oferir-li, i la jugadora...
2: No, en el cas dona sí que li van fer oferta, però és que no pot arribar a les xifres que es parla a Anglaterra.
3: Que ho ofereixin des d'Anglaterra.
0: Amb Mapi, com que parlem d'una oferta a la baixa, a mi em sembla molt evident que hi ha un criteri més enllà de l'econòmic. En el cas d'Ona, no és això. És això que deia, no és un criteri esportiu. Per part d'ella, segur que n'hi ha un d'esportiu que és...
2: Bé, és el que va passar amb Mariona, em ve de gust tornar a la Premier, on tinc 10 partits competitius l'any, no a la Lliga F en tinc 2.
6: Els motius. A mi al final el que m'inquieta més són els motius que porten aquestes jugadores a marxar. És a dir, perquè Alexia aquest any és que està fantàstica, vull dir, està fent una temporada que és molt bona. Mariona Caldentei el mateix. Sandra Paños ja va marxar en un moment en el que ja es veia el relleu i que Catacoll era titular, i sí que ho vaig veure com una sortida més natural, en aquest sentit de dir, ostres, és que no tinc minuts aquí, no tinc minuts amb la selecció, decideixo marxar perquè sento que esportivament se m'està acabant aquesta etapa. Però en aquest cas, en el cas de Mapi, en el cas d'Alexia, són jugadores que per un any o dos encara tenen futbol per poder donar la seva millor versió. I són una mica aquests motius que comentava la Mireia, de dir, ostres, és que lligues competitives, diners... Clar, penses, quina llàstima, no?, que un projecte que tu tens aquí guanyador, i que estic d'acord amb tu, Bernat, que s'estan fent les coses molt bé des de la base, que està clar que hi ha relleu, que portem, què, 3 anys parlant de que el projecte del Barça femení està perdent, no?, que està perdent força, i no és així, perquè estan sortint jugadores molt bones de la base, que estan demostrant que estan preparades per assumir-ho, però sí que és veritat que hi ha un context al voltant que entristeix una mica, de dir, quina llàstima que per la poca competència que hi ha aquí hi hagi projectes esportius que a tu et resultin més atractius i que et plantegis marxar. Que per mi Alexia s'ha guanyat fer el cridón i la gana, i que al final, clarament, el que es paga ara...
0: Alexia i totes.
6: Per suposat, però ara posen...
2: Sí, però en el cas d'Alexia...
6: Però ara posen el focus en Alexia...
2: Té contracte i el Barça li facilitarà la sortida.
6: Sí.
7: Home, clar, és que és el que... Jo crec que és el que ha de fer el Barça. Deixar que facin el que vulgui.
6: Evidentment.
7: Perquè el que ara el Barça, diguéssim, està pagant el peatge d'haver creat aquest equip monstruós en quant a rendiment i a popularitat, fins al punt de convertir-se en un referent per la pròpia afició del Barça. Jo mai a la meva vida havia vist que la gent del Barça presumeixi de l'equip de futbol femení.
6: No, Miguel, i que pagués per anar al Camp Nou.
7: Però és que ara, en les circumstàncies amb les que està el club econòmiques, i donat que elles han contribuït primer a donar-li glòria al club i després a reivindicar la professió de futbolista, i elles són professionals del futbol, jo crec que el Barça, i a mi em sap greu que marxin totes, començant per Mapia, però crec que les ha de deixar que vagin on puguin tenir l'únic que no els hi pot donar el Barça, que són diners.
2: Bé, i competitivitat, perquè malauradament la Lliga EFA és la que és.
7: La competitivitat està molt bé, però...
5: diria a la Lliga.
7: Els euros ajuden a viure... La Lliga. Després, quan, a més, són noies que tampoc porten tota la vida guanyant molts diners.
6: Per això, necessiten que s'han guanyat el dret a
7: rentabilitzar els últims anys de la seva carrera, sí. que seria ideal que les pogués pagar el Barça com es mereixen. Això, per descomptat.
5: No ho sé si seria ideal.
7: No,
6: jo crec que la normativa però, aquesta del fair play és la que fa que tot això provoqui aquestes situacions.
7: Que jo els entenc perfectament, però amb els casos que estem parlant, la MAPI sembla que no tingui substituta, o Navalle sembla que no tingui substituta, Alexia sembla que no tingui substituta. Escolta'm, si la qüestió és merament esportiva, arriba un moment que tothom li toca la seva hora de plegar o de canviar d'equip i de fotre els que els futbolistes mascles deien l'último atraco. Sí, però aquest no és el cas que ens ocupa, entenc. Són jugadores que en condicions normals el Barça o les renovaria, no a la baixa, sinó a l'alça, els hi milloraria el contracte, potser amb el cas d'Alexia, i li faria algun any més, i a l'Ona Valle li diria, escolta'm, pues, si trobes poca competitivitat, penca més que jo t'arregli el contracte i farem més coses. Vull dir, jo que marxin, des del punt de vista del club, si, sempre que sigui per donar, insisteixo, el que el Barça no et pot donar, que són diners.
0: Mireia, que t'he tallat abans, disculpa'm, què més volies afegir?
3: No, volia afegir al relleu que comentàveu, que fa dies que remeno per la base, hi ha moltes futbolistes que podrien ocupar aquesta posició d'Alexia, perquè a més la posició d'interior és una de les, no, de les que sempre surten bons jugadors, bones jugadores, crec que és una de les millors posicions on la Masia treballa per això, no? Com Serra Jordi, Rosalía, Ainhoa Gómez, Natalia Scott, és a dir, hi ha moltes futbolistes en aquesta posició, és a dir, que estic d'acord amb el que comenteu, que el club ha treballat molt bé amb reforços o amb jugadores de la Pedrera que puguin fer el relleu, i potser no estem davant d'un canvi de cicle, però potser sí d'un relleu generacional, no? I que crec que a poc s'està duent a terme. Respecte a Mapi, que ara comentava el Miguel que no hi ha recanvi, per mi és difícil, però una Laia Alexandri a nivell de duels individuals defensius, a nivell d'intensitat, a nivell de concentració, t'ho pot igualar. Jo el que dic és que una sortida de pilota com la de Mapi és molt difícil de trobar.
0: Mireia Vera, ens veiem aviat. Gràcies.
3: Gràcies, una abraçada.
0: Ruth, a part de la qüestió Mercato, continuem a l'espera de la logística d'Oslo, que en teoria el club l'havia de facilitar durant el dia d'avui. Encara no sabem quantes entrades exactament disposarà el club, ni com es farà el sorteig, ni...
1: No, ahir vam explicar que organitzava un viatge. El tema entrades és el que ens queda saber, si finalment són només les que donava d'inici la UEFA, si el Barça n'ha rescat més, si en té més o les que tingui, com farà el sorteig, com s'hauran d'inscriure els socis que vulguin optar aquestes entrades. De moment, aquesta informació hem d'esperar una mica més.
0: Haurem d'esperar. No ens haurem d'esperar per veure com al Barça li donen el trofeu de la Lliga. Serà demà, Barça-Llevant, a 6:45 al Johan Cruyff, amb Louzan.
1: Sí.
0: I no sabem si amb Graham Hansen, vaja. Pinta que sense Graham Hansen.
1: O vestida de carrer. Amb Graham això, vestida de carrer.
0: Això mateix. Volia dir sense jugar.
1: Sí, Graham, recordem que ens va sorprendre l'altre dia que el Barça tenia preparat un canvi, que era el canvi de Salma, i de cop i volta veiem el cartell amb el canvi de Salma i en canvi qui canvien és Graham, doncs la canvien perquè tenia problemes físics, tenia unes molèsties. Avui passa proves mèdiques, suposo que en les pròximes hores o demà tindrem algun comunicat mèdic sobre què li passa a Graham, però vaja, demà que descansi i que arribi a punt pel partit important, que és la final, si volen també la final de Copa.
0: Si ha de descansar fins a Oslo, no,
1: sí,
0: passaria...
1: No passa res.
0: No passaria
1: Això res. Mateix.
0: Ruth, gràcies.
1: Gràcies.

0: I en un gir dels esdeveniments, ara us volia fer una pregunta d'una qüestió que encara no hem abordat. Per tant, farem una pausa, endreçaré el cervell i continuarem amb el Tot Costa. Ara venim.
1: Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
2: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
3: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a betravel.com.
4: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
5: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
4: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
5: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
6: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
7: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
8: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
9: Ostres.
8: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
11: Sou molt bona gent!
12: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
13: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
17: Frenar el feixisme espanyol i català.
16: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
18: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
16: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
19: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
16: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
16: Hola, Anna.
20: Hola.
15: Amb Ricard Ostrell.
20: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
21: Catalunya nit.
22: Un informatiu sense presses.
23: Per donar context als grans titulars.
22: Londres, Quim Olivares, bona nit.
24: Hola, bona nit.
25: Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
26: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
22: Washington, Oriol Serra.
27: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
21: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
23: Ens allunyem de les estridències.
21: Catalunya nit.
22: Notícies sota la llum de la lluna.
21: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
28: Aneu massa de listos.
29: I els valencians?
28: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
21: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
30: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
31: Has sentit el que acaba de dir?
32: Ja a Mallorca no feu l'amor.
15: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3Cat.
15: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Oh.

0: Marçal Turu ens punxa una mica d'Olivia Rodrigo, que no ho havíem dit, però tant el Barça llevant de demà a la Lliga F com el clàssic de diumenge, el Barça ja ho sabeu, que cada clàssic el fa coincidir amb lluir el logo d'un gran artista, gentilesa de Spotify. Jo, la veritat és que no la coneixia, però es veu que omple estadis la cantant nord-americana. I bé, tot això per dir-vos, Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda. Jo tampoc la coneixia,
2: ni jo.
0: No, eh?
1: No. Doncs, perquè, o sigui, de tots els que m'han presentat per la samarreta del clàssic, és la que he hagut d'anar a buscar i veure quina música feia.
0: Llegeixo una informació.
3: Travis Scott el coneixies?
1: És una mica més que aquest.
2: D'aquest estil una mica, no?
4: Drake el coneixies?
1: No, Drake que va ser el primer. Però la música no pensis.
0: Ah, no, la música no.
1: Sense moto, traiem Motomami. Rolling Stones.
4: Coldplay.
1: Traient el mainstream, no.
0: La senyora Rodrigo, segons que llegeixo, va a camí o confirma un tercer concert al Palau Sant Jordi davant de l'altíssima demanda. Per tant,
1: no
0: arriba al nivell d'Ocas no Grasses, però no està malament la bona de Nolívia.
1: Està bé.
0: Que, insisteixo, tot això és per dir que les entrades del clàssic valen una autèntica pasta rufa demencial.
1: Sí, a veure, ja eren cares quan van sortir, però clar, ara, quan van començar la venda d'entrades pel clàssic de diumenge, però ara que ja queden menys dies i que el tema s'ha posat encara més interessant, doncs evidentment estarà tot venut, queden entrades poques a la venda i des del club ja preveuen evidentment la recaptació més alta des del retorn a l'estadi, però molt, molt alta més la preveuen, perquè ara ho entendreu, els preus són molt elevats. Entrades pel públic general en queden ara amb comptagotes. Si entreu, que ho hem fet fa pocs minuts per actualitzar, la més barata, 1.020 euros... La més barata, concretament 1.019, però vaja, 1.019 euros. La més cara per entrada general, 1.250, una entrada. Tens un 5% de descompte si ets soci. 5.
2: Un 5%, eh?
1: Sí.
4: Són 50 euros.
1: Sí, bé.
3: Bé. Mira, ja quasi...
4: Jo voldria una d'entrada, el que passa que no...
1: No et va bé els 1.000 euros.
4: No sé si teniu vosaltres.
0: No tens previst anar a narrar-lo?
4: No, per mi. No, per mi.
2: Això ho comentes per si algú li sobra
4: una. Encaix,
2: Bernal.
1: Si mirem les entrades VIP, que sempre són les que tenen els preus més alts, doncs ja, clar, la més barata, 2.800 euros, fins a, i a mi això m'ha semblat increïble, 12.500 euros una entrada.
0: Què inclou?
4: La victòria del Barça, 5-0.
0: La de 12.000 ecos, què et fan? Perquè un partit de futbol no pot ser.
1: O sigui, totes tenen el mateix, que són accessos a sales VIP, una hora i mitja abans del partit, un càtering, en principi, de luxe, no? D'aquest que sigui molt bo, en principi hauria de ser així, o bé, un càtering, deixem-ho així, un càtering especial. I llavors, aquestes de 12.500 euros, l'entrada és que tens primer un seient al costat de les banquetes dels jugadors i després la sala VIP on tens accés és la sala VIP que té vista directa al túnel de vestidors, visió directa al túnel de vestidors on passen els jugadors. És a dir, tu els veus, però a través d'un vidre.
4: Com els goril·les del
1: zoo. No els pots tocar, els jugadors, sí, ni demanar un autògraf en aquell moment, evidentment, perquè és abans del partit. Però és això, sí, com les gàbies del zoo.
2: Et diré més, els jugadors els veus de molt a prop, però
1: ells
2: el futbol no el veus bé. El futbol darrere les banquetes no es veu bé.
0: Jo estic d'acord amb això. Si jo pagués 12.000 ecos...
2: Com a mínim,
0: per veure-ho bé.
2: A tribuna,
1: jo crec que la gent que paga 12.000 euros...
0: Ho fa per estar a prop
1: vol ser a prop dels jugadors perquè els veurà allà a la banqueta a prop, els vol veure passar pel túnel de vestidor, de la sortida del túnel.
0: Si el que et fa gràcia és veure animals a través d'un vidre, el zoo, el dragó de Komodo, el pots veure a través d'un vidre i crec que l'abonament val 60 ecos. Vull dir que...
1: Jo crec que valoren més els jugadors del Barça.
0: En fi.
1: I també hi ha, per exemple, entrades, una entrada de 10.000 euros i tens un seient a la llotja.
0: Ep. Home. Al costat d'Ajusta.
1: Si us ha agradat més, no sé per què. No, home, la part de darrere, diríem, de la llotja presidencial, de la part central, els seients, que són llotja presidencial, com sempre, llavors hi ha una ampliació que s'ha fet, més enrere, doncs aquelles fileres...
4: Allò que veiem a cada partit. Un dia s'haurà de parlar d'aquella llotja.
1: Dels convidats, clar, perquè ells no paguen 10.000 euros.
2: I poden entrar 60.000 persones al camp, abonats, quants n'hi ha ara amb l'ampliació?
1: 23.000. Què estàs fent? Vols fer un càcul de...
4: No, però amb l'ampliació, amb l'obertura de Gol Nord, ni
1: si va... Sí, a 14.000 més, clar, perdó. Sí, amb les 22 més les 14.
4: Són gairebé 40.
2: Ah, d'acord.
1: Sí. Et queden
2: 20.000 entrades que s'han venut.
1: Sí.
2: Aquests preus que... els hauran comprat gent amb capacitat adquisitiva alta.
1: Sí, a veure, com que són dinàmics, ara valen 1.000, a l'inici, doncs, els primers dies potser les trobaves per 500 euros.
2: Ah, no, clar, 500 euros ja eren les millores molt.
0: Home, que
2: 500 euros és més barat, realment. És barat.
0: En fi, la llei de l'oferta i la demanda, efectivament, no tothom pot anar... O no tothom es pot permetre un clàssic. Laia...
1: Deixa'm dir que el dia del clàssic no hi haurà dinar de directives, que amb els Barça-Madrid això acostuma a passar. Si és a l'hora a les 4 es fa un pica-pica a les llotges, és a les 9 no hi haurà dinar de directives, i també el club ens diu que Florentino el Madrid ha dit que Florentino no hi anirà per qüestions d'agenda.
0: Vaja, estem consternats. Laia, gràcies.
1: Una altra cosa encara vull dir.
0: Una altra cosa, què més?
1: No, és que aquest cap de setmana a Pamplona em vaig trobar uns oients del Tot Costa, que ens veuen des de Maella, la Franja.
2: Molt bé.
0: Doncs una salutació a Maella.
1: Això, aprofiteu i saludeu.
2: Ara la Laia està, saps quan trucaven allà a la ràdio, allò que es feia als anys 90, que trucava algú i vull enviar una salutació.
0: Sí. Puc saludar?
2: Sí. Exacte. Laia, pots saludar.
0: La Laia ha saludat els nostres
1: amables. Home, que molta il·lusió.
2: Clar que sí, nosaltres també.
4: Podríem tornar a fer-ho, a obrir telèfons i escoltar gent.
1: Podríem fer un dia...
4: Els oients ho agrairien.
1: Un programa des de la Franja, que tenim molts oients. I molta gent que ens veu per Esport 3.
5: I és molt bonica, la Franja.
1: I és molt bonica. I ja està.
0: Tot és plantejar-s'ho. Uh-huh. Nosaltres sortim, anem al Primavera Sound i al Primavera Sound. Laia, gràcies.
2: Ara sí, ja trucaré a Barça Reservat per demanar saludar.
0: Per saludar. Sí.
2: Vull saludar...
0: Que pots trobar oients i consumidors del Barça Reservat que
2: vulguin. Clar, però saludar. Ells no poden fer això d'obrir telèfons perquè és un programa gravat, però si no estaria molt bé, clar. Bé,
4: com tots els podcasts, inclòs el Fem Futbol.
2: Sí, clar, sí, per això ho sé.
4: Sí.
0: Ara hi ha l'episodi de rivalitat entre dos dels podcasts de la casa.
1: Ho heu allargat vosaltres ara, això.
0: Laia, alguna cosa més?
1: No, crec que no.
0: Gràcies. No valdran 10.000 ecus, Sergi Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Les entrades de l'Espanyol, del Sevilla espanyol, però podrien.
6: Sí, perquè és un partit dramàtic.
0: Totalment.
6: És un partit dramàtic per tots dos equips, però sobretot et diria que per l'Espanyol, perquè la tendència, com sabeu, és de caiguda lliure, deixeu-m'ho dir així de clar, i per l'Espanyol aquest partit s'ha convertit en la gran final de la temporada. És a dir, quan passi aquest partit ja només quedaran 3 enfrontaments i una nova derrota que ja allargaria la ratxa a 18 partits, doncs faria entrar l'equip en una mena de dimensió desconeguda on vés a saber què pot passar. Per tant, l'Espanyol faria bé de guanyar, com a mínim empatar el camp del Sevilla per mantenir la distància.
0: Tot això a tomb de la victòria d'ahir del Sevilla sobre la Reial Societat, que fa que el Sevilla surti del descens i que ara el descens el marqui l'Alavés amb 36 punts. Això vol dir que el Girona està a 2 punts del descens, en té 38, i l'Espanyol a 3, en té 39. És curiosíssim, perquè l'Espanyol a la classificació surt 13, és a dir,
6: sí.
0: Per posicions està molt lluny.
6: És a dir, però, si ara vingués un oient de Finlàndia que no entengui de futbol i agafa un diari i obre la classificació, jo crec que no li passarà ni pel cap que l'Espanyol pugui baixar.
0: Sí. A mi no m'hi passa, eh? T'haig de dir que passa, les sensacions són evidents.
6: Però dins del club estan cagats, eh?
0: Ja. No, i ho entenc, perquè, clar, hauries de guanyar, i avui ho comentàvem amb la Sònia Oleart, no vull revelar coses que s'han dit en privat, però veient l'ambient que hi havia ahir al Pizjuán, es fa difícil. El Sevilla juga igual de malament o pitjor que l'Espanyol, sí. Però veient l'ambient que hi havia ahir al Pizjuán, realment es fa difícil pensar que l'Espanyol hi pugui guanyar dissabte.
6: L'estat d'ànim és clau i a l'Espanyol arriben justets en aquest sentit. Com no faci un tomb de 180 graus la cosa, Sevilla-Espanyol, Espanyol-Atlètic Club dimecres de la setmana vinent, Osasuna-Espanyol i Espanyol-Reial Societat. És veritat que vull pensar, per mirar el got mig ple, que una derrota al Pizjuán, encara tindries dos partits a casa davant de dos rivals que en principi no es juguen gran cosa, com són l'Atlètic Club i la Reial Societat, que els podries guanyar. L'Espanyol necessita, des del meu punt de vista, una victòria. Té 39 punts, amb 42...
0: No, amb una victòria se salva segur.
6: Amb 42 punts...
0: I si és a Sevilla...
2: A veure, un moment, per què una victòria se salva segur si heu començat dient que amb 42 no et salves?
0: Tens raó. Si és contra el Sevilla, jo crec que és un cop definitiu, perquè el Sevilla el treus de l'equació. Si és en un altre partit que no sigui un rival directe...
6: No, per, sí, jo tampoc no tinc clar que amb 42 punts et salvis segur. Jo crec que tens un alt percentatge de salvar-te amb 42.
2: Per tant, per estar tranquils, una victòria i un empatet.
6: Això segur. Sí, amb, amb 43 ja sí.
0: 43, sí. I què li queda al Girona?
6: El Girona, mira, jo crec que estem parlant molt de finals de l'Espanyol. Per mi el Girona té un altre final al cap de setmana, al Camp del Rayo.
0: Mm. Dilluns.
6: Sí. Dilluns.
0: Dilluns,
6: a... dilluns al Camp del Rayo.
0: Sí, sí.
6: Perquè el Girona té un punt menys. El Girona, Reial sí, sí. Societat...
0: Sí, sí, jo comentava amb el Solà que l'acolloniment que es... que és més evident és el de l'Espanyol, però
2: saps
0: el Girona...
2: Que, però és que això també ho dèiem ahir, que és que el Girona l'hem vist guanyar més recentment que l'Espanyol.
6: Sí. Dir, això és, que el Girona, l'Espanyol sembla que hagi desaprès a guanyar, sí, i per tant sí, sí. La sensació és una altra. Girona, Reial Societat, és una mica el, és un rival que també té l'Espanyol, la Reial arriba amb la feina feta, Atlètic de Madrid, Girona, veurem si l'Atlètic de Madrid tindrà el cap a la final de la Champions, quan rebi el Girona.
2: O sigui, tu avui vas amb l'Atlètic de Madrid, eh? Bé, tu avui, tu i tots.
6: Tots. I l'últim partit a casa, que en el cas que hagués de salvar els mobles, també serà un partit relativament... Bé, no ho sé, ja, el Girona-Elx.
4: Depèn.
6: Depèn, perquè si l'Elx està jugant la vida també...
5: Sí, però l'Elx va ser qui li va...
6: Sí, no seria la primera vegada que l'Elx li fa la guitza al Girona.
5: Sí, sí, no, li va guanyar l'ascens.
2: Aquí pot passar que s'estiguin jugant tots dos la plaça del descens, sí, o pot passar que amb un empat se salvin els dos.
6: També. També, també.
4: Una biscoto, curiositat. Biscoto.
6: Una curiositat d'aquelles que jo me les miro i hi ha molta gent que no em fa cas, eh? Aquests dies, a les xarxes, hi ha molta gent que, amb mecanismes gairebé científics, distribueixen els percentatges que té cada equip de salvar-se. Mm. Segurament ho heu vist, no?
0: Sí.
6: Doncs, bé, per no repassar-los tots, eh? El Girona, ara mateix, té possibilitats de descens. De descens, un 14,16%.
2: Són moltes,
6: és baixa.
2: Eh?
6: Som, és baixa?
2: És baixa, però amb un 14%...
6: Bueno, és que de cada 100 vegades en una situació així,
2: sí,
6: baixaries 14.
5: N'hi ha que en tenen més.
0: Ja us vaig dir ahir que situació tranquil·la.
6: Sí. I l'Espanyol, aquesta a mi em sorprèn, l'Espanyol té un 6,13% de possibilitats de baixar.
0: Té un punt més que el Girona. Les màquines no detecten l'estat d'acolloniment.
2: No, té un 6%.
6: Sí, un 6,13% de baixar l'Espanyol. De
0: Ma, clar, és que va transient l'Espanyol, és que per sota, sí, n'hi ha que estan molt pitjor.
2: Sí, sí, clar.
6: El Sevilla, per exemple, tot i guanyar ahir,
0: clar,
6: perquè això està actualitzat aquesta tarda, eh?
0: Sí, sí.
6: El Sevilla li dona un 40% de baixar.
0: Porta informació fresca.
5: El Sevilla, segons això, baixa.
6: No.
2: 40.
5: Sí, tant.
2: I qui té més?
6: Ah, sí, tens raó, perquè el que en té més és un 99,9% l'Oviedo.
0: Home, clar. Sí.
6: Que aquest està segur.
2: Sí, sí. Si no ens han
6: el Llevant té un 84,73%. Sí. Que Llevant jo crec que té tots els números... El tercer seria el Sevilla amb un 40,28%, per tant, ara mateix seria el Sevilla. El quart seria l'Alavés amb un 33,45% de probabilitats.
2: Però és curiós, perquè l'Alavés té un punt menys que el Sevilla.
6: Sí, però això, aquests mecanismes estan fets...
2: Tenen en compte els rivals.
6: Sí,
2: ah,
6: rivals, que s'hi juga cada rival. És a dir,
2: d'acord.
6: I està fet amb una...
0: No tenen en compte si tu estàs cagat, però no. si vas
2: contra
0: a jugar com la Reial Societat ahir, que va anar com si anés a Mbappé a jugar.
6: Mm. Exacte. I després de l'Alavés ja vindria el Girona amb un 14%, l'Elx 8,62. Bé, veurem.
0: Bé, algú veu algun dels dos catalans baixant?
4: Jo no, jo cap dels dos.
5: Jo no ho vull veure, però... Pregunta'm dimarts que ve.
4: Jo crec que... Mira,
5: Ara et diré que no.
0: Ara
5: m'agrada.
4: Jo faré una frase que

0: més, crec que ho deia el Sergi, que veig més la salvació i la permanència de l'Espanyol via anar acumulant empats que a hores d'ara ja guanyar un partit. No, no veig quin, el de Sevilla... Tant de bo m'equivoqui, però el de Sevilla no el veig.
1: Jo tampoc.
2: Jo crec que a Sevilla l'Espanyol ha de sortir a empatar. Ha de sortir el que vulgui. Però ha d'intentar empatar, com sigui. És a dir, encara es pot permetre's la derrota a Sevilla. Aleshores els nervis seran...
0: Empatar, per això...
2: Sortir el que vulguin, però vull dir que han de treure com a mínim un empat.
0: L'Espanyol va haver-hi un moment de la temporada que sortia a empatar i guanyava, i ara no se sap a què surt i perd.
3: L'Espanyol, si guanya, ja s'ha salvat. Ja acaba la temporada. Sortir a morir a Sevilla.
4: Ja, però quantes setmanes fa que estàs dient això? Perquè contra el Llevant també ho dèiem. Però
3: arriba un moment que...
4: Jo crec que se salvarà, però que arriba un punt que estàs portant...
3: El màxim que tinguis.
4: Però és que està portant la situació... És que a mi el que em descol·loca és com surten, com els veus, com parlen, com gestionen les zones mixtes, la cara de Manolo quan ha de sortir a cada partit a justificar...
3: És l'únic que
4: clar,
3: la cara.
4: És que al final dius,
3: no
4: d'acord, no passa res, tenen opcions de salvar-se, evidentment, però necessiten un canvi de mentalitat molt bèstia i el necessitaven ahir, de fet, ja. Fa setmanes que els veus que no aixequen...
0: Ahir, la setmana anterior,
4: sí, per això,
0: i així fins a 17.
4: Quan dic ahir, dic ahir abans d'ahir i fa mesos.
3: De 51.
0: És tan bèstia com la seva memòria.
4: És que no entens res, vull dir, no guanyen des de quan?
1: És la pitjor ratxa de la història del futbol espanyol en un any natural.
4: Clar, és que era
1: xinquer. No hi ha hagut mai cap equip que en un any natural hagi encadenat 17 partits sense guanyar.
0: I camí de fer la pitjor ratxa sense baixar, si és que no acaba baixant l'Espanyol.
4: És que estem parlant d'un any que va haver un moment que es parlava d'Europa.
0: Sí.
4: Clar, i ara estàs lluitant. Ara estàs lluitant per això, estar parlant del descens, és molt bèstia.
0: Em vaig quedar sol dient que l'Espanyol jugaria a Europa League.
1: Però escolta'm una cosa.
4: Molt bé, costa, donarem el premi a David de l'any.
1: Aquesta lliga és tan estranya i tan boja a la vegada que ara no vull... Ara semblarà tertúlia de bar, això, ara, eh? Però l'Espanyol pot anar a Europa encara, eh?
0: Sí, clar.
1: Si ara l'Espanyol se li gira la xaveta i dels 12 punts que queden en fa 10 o 12, se'n va a Europa.
2: Sergi, són 16 partits sense guanyar? 16?
1: 17.
2: 17. Si d'aquests 17 n'haguessis guanyat 2, estaries lluitant per Europa. 2, eh? 2 de 17.
0: Ara, també et dic que recordo l'última declaració de Manolo González sobre Europa i jo no et recomanaria que a la prèvia de dissabte li preguntis per si veu l'Espanyol anant a Europa.
2: No? Pues mira, no està la cosa per
1: si guanyen el Pizjuán i si se situen amb 42 punts, sortirem o la Sònia i jo a la sala de premsa i li preguntarem.
3: I ara que Europa, no?
1: La permanència ja garantida, mireu a Europa ara.
0: Jo crec que s'ha de ser molt cruifista per fer aquesta pregunta. Bé, aquí no hi ha ningú, per sort, que vegi catalans baixant. A veure com ho veieu vosaltres. Com riu l'Olear, està de bon humor avui, Sònia?
5: Jo no baixaré a fer aquesta pregunta, ja t'ho dic ara. Sergi, ja pots baixar tu. A mi no em busquis.
0: Una persona amb sender i prudent com la Sònia Olear, per això la tenim encarregada de rebre les vostres opinions. Avui us preguntàvem, la victòria del Sevilla augmenta el perill de descens de Girona i Espanyol. Creieu que baixaran cap dels dos, el Girona, l'Espanyol o tots dos?
5: 57% per l'Espanyol, cap dels dos, 27%, el Girona, 10%, tots dos, 6%.
0: Aquests 57% creuen que baixarà l'Espanyol. 57%
5: l'Espanyol, sí.
1: Són anticulers, són antiparicos aquests.
5: El Damià diu, tenim present que el Rayo Vallecano té pràcticament fet i si es classifica per la final de la Conference i Mitchell és íntim d'Íñigo Pérez, espero guanyar Vallecas i que el Girona es salvi. L'Espanyol, després de 6 de 51 punts, dubto que ho aconsegueixi. El Lluís diu, no té bona pinta i tot dependrà d'aquest cap de setmana contra Sevilla i Rayo. La sort que tenen és que dues places ja estan gairebé adjudicades i per això segur que no baixaran els dos. El Biel diu, se salvaran, potser més per demèrits dels altres, perquè Oviedo i Llevant i Alavés estan, si fa no fa, igual, però patiran segur. L'Alfonso diu, crec que no baixarà cap dels dos. La tercera plaça de descens se la jugaran el Sevilla i l'Alavés. A més, estadísticament, potser no ha passat mai que un equip no guanyi cap partit en més de 4 mesos, per tant, ara ja li toca guanyar. La Fina diu, a mi em fa por que baixin tots dos. El Danielín diu, el Barça hauria de guanyar la Lliga diumenge per deixar-se perdre contra l'Alavés la propera jornada

0: i ajudar així a que baixin els pericos. I acabo amb l'Àlex, diu, crec que l'Espanyol se salvarà molt justet i patit molt, però penso que tant amb l'Atlètic com amb la Real pot treure els punts necessaris. El Girona crec que ho té pitjor i fa molt mala pinta perquè no veig que ara mateix pugui guanyar a cap equip.
1: Doncs opinions per tots els gustos i aquesta dada que sembla cridanera d'un 57% de la nostra audiència que creu que baixarà l'Espanyol. Ara hem parlat del neguit de la Lliga, de seguida arriba a la Casa Talents per parlar de les revelacions de la Lliga, i no parlem d'equips, parlem de futbolistes. Fins ara, Sònia.
0: Fins ara.
1: Però abans és hora d'actualitzar-nos. Avui amb un retard mínim, responsabilitat de Sònia Oleart, que ha decidit llegir més opinions de les que tocava. Agnès Marquès, bona tarda.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Bé, i tu?
2: Molt bé, també. Sí, m'agrada. Aquí passant la tarda.
1: L'Agnès s'ha ubicat en el sector màniga curta de l'estudi.
2: Aneu molt abrigats.
1: Bueno, és que es veu que
2: aquest sector es veu que fa fred.
1: Aquest és el sector Lleida i aquest és el sector Maracaibo.
2: Molt bé, molt bé.
1: A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
2: Doncs mira, d'entrada, avançar que fem una aposta forta avui al Catalunya Nit per parlar de l'antivirus i el cas d'aquest creuer on s'han detectat alguns casos i, de fet, hi ha hagut ja algunes víctimes mortals. Ara entrem en concreció, però entrevistarem a les 10 el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, i també l'infectòleg i metge del Consell Europeu d'Investigació, Oriol Mitjà, perquè ens en parlin. D'entrada, de com estan les 14 persones, concretament les 5 persones catalanes que estan a bord d'aquest vaixell. El secretari de Salut Pública ens expliquen que han estat en contacte directe amb aquestes 5 persones. De fet, TV3 pot confirmar aquest extrem. Són fons dels nostres companys. En tot cas, l'última hora és que l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que evacuaran les pròximes hores 2 casos sospitosos de contagi i un contacte del risc que encara tots tres són a bord d'aquest creuer afectat pel brot d'antivirus. El que no està clar és després cap a on anirà aquest creuer. Al llarg del dia hi ha hagut diverses informacions contradictòries o en tot cas que s'han anat desmentint. D'entrada, la primera que vèiem era que les autoritats espanyoles autoritzaven el creuer a amarrar en port a Canàries. Finalment, aquest extrem ha estat desmentit i ara per ara encara continuen les negociacions per veure cap on avança aquest creuer. Per tant, interessant les converses que tindrem també amb Oriol Mitjà, perquè aquí la qüestió és veure com es pot estar transmetent aquest virus, no? Ahir dèiem, estranyament, passa de persona a persona, però en canvi avui l'Organització Mundial de la Salut estima que és una possibilitat important que hagi estat així, no? que se l'hagin passat entre les persones que estan en aquest creuer. Aquest serà el nostre tema principal, tot i que, com sempre, doncs estarem pendents de la guerra de l'Iran, també de tot l'afer que hi ha al voltant d'aquesta sensació d'inseguretat que tenen alguns ciutadans a partir del cas que vam explicar aquesta setmana d'Esplugues, en què una persona va matar una dona amb un ganivet de grans dimensions. Avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, sí que ha llançat el missatge que aquest pla d'AGA per controlar la circulació d'arma blanca doncs s'ha d'enfortir. I estarem molt pendents del desconcert. Avui és on...
1: Ara hi anem.
2: Ara hi anirem. No és un dia gran pels nostres companys d'ICAT.
1: Mira, de fet, crec que puc saludar ja el Frank Lluís Gireu, que és a la sala Apolo. Hola, Frank, bona tarda.
3: Bona tarda, Jordi Costa. Bona tarda, Agnès. Pots saludar-me. Podeu saludar-me.
1: Tot a punt per aquest desconcert especialíssim. 10 anys de desconcert i vindicat.
3: Festa grossa avui, evidentment, perquè 20 anys no es fan pas cada dia i per això ens hem muntat una festa d'aniversari, com no podia ser d'una altra manera, en un marc incomparable, la Sala Apolo de Barcelona, i amb la plana major de l'escena musical catalana, que vindrà aquí a jugar, a passar-s'ho bé. Hi ha gent que fa cua allà fora des de fa una bona estona perquè ningú es vol perdre els moments màgics que viurem aquí de seguida. De 9 fins a 11 serà, Jordi, el desconcert més llarg de la història. 20 anys d'ICAT, 20 cançons.
1: Molt bé. I quina alineació tenim?
3: Doncs mira, la resposta seria qui no passa avui per aquí, perquè hi ha en Kelly Asaya, hi ha la Jules, hi ha la Monique, que acaba de sortir d'Eufòria, Lil Dami, Senyor Chen, Llum, Venus, Gavina Punt MP3, Mamaduixa, Saxeni, Jung Rajola, Sidoní, Dan Peralbo i el Comboi, Pastora, Flashy Ice Cream, Alosa, Ferran Palau, Lecoq, Masoni... I no me n'he deixat cap, imagina't.
1: Realment, hauríem acabat abans dient els que no hi són, efectivament. Doncs un desconcert encara més especial del que és normal.
2: És que són 20 anys.
1: Ja, no, clar, sí.
2: Hem d'anar al 2006,
3: Clar, sí. L'Agnès, sé que no se'l voldria perdre, i a tu et veig com a més difícil de fer moure el cul fins aquí, Jordi, oi?
4: Has anat a algun desconcert?
1: Sí, a un. A la sala Apolo. El Garriga ve cap aquí.
3: Sí, en Garriga sí que més m'han dit que avui és el seu aniversari i que la gent ja podia començar a tremolar, perquè ve a donar-ho tot, se m'ha dit,
1: Bé, home, el Garriga...
2: És el dia, no?, també, si és el seu aniversari.
1: Sí, home.
3: És deixar-se anar. I tu, Agnès, no podries deixar avui en Manel sol i baixes tu cap a l'Apolo?
2: No pot ser.
1: No li faria especial gràcia.
2: No, escolta, però que a més avui has vist, tenim un programa, és impossible.
3: Sí, és veritat.
2: No puc baixar del barco.
3: Molta teca.
1: Doncs, desconcert, aquesta nit, de 2 de 10, oi? Comenceu?
3: A les 9 en punt.
1: A les 9, perdó.
3: T'agafem el relleu, s'acaba el tot costa, comença el desconcert.
1: Perfecte. Frank Lluís Giró, gràcies, que sigui un èxit.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
1: Desconcert a les 9 i al Catalunya Nit a les 10. Ja et vaig dir, Agnès, que jo preferia el barco de la cocaïna que el de...
2: Ja. S'ha complicat més la cosa aquí.
1: S'està complicant bastant. A les 10, Catalunya...
2: Això com per treure aquest tall.
4: Clar, és que això descontextualitzat.
1: Bé, és que ahir hi havia tres vaixells. Un que tenia la incautació més gran de la història de cocaïna. Aquest de l'antivirus i un altre que no recordo. I jo...
4: Eren els de l'Estret d'Ormuz, no?
1: Els de l'Estret d'Ormuz. A triar entre els tres... Jo pujo de la cocaïna.
5: La droga.
1: Una altra cosa és que...
5: De l'antivirus...
2: No, el vendria.
1: I a l'Estret d'Ormuz tampoc és el millor lloc. En fi, a les 10, Catalunya a nit, amb Agnès Marquès i Manel Alias. Gràcies, Agnès.
2: Gràcies a vosaltres.
6: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
7: Amb Sònia Gelmà.
4: Tot sempre molt educatiu, al tot costa. Vinga, va, d'aquesta primera hora us recomanem que recupereu tota l'hora, perquè hem parlat i hem començat amb el que expliquem també al podcast Fem Futbol respecte a Mavi León, que ja ha comunicat al Barça que no continuarà la temporada vinent. No accepta l'oferta a la baixa que li havien fet. Se'n va, en principi, cap a Londres. Ho teniu tot plegat, com dic, a la primera hora del Tot Costa, on hem anat amb la Mireia Vera, que ens ha fet la seva valoració de la situació, i també el Fem Futbol, on comentem aquesta sortida de les possibles entrades. També parlem de Salma, parlem d'Alexia Putellas i d'aquesta final de la Champions entre el Barça i l'Olímpic de Lió, òbviament. I és dia de podcast a Catalunya Ràdio, perquè també tenim episodi de Ràdio Volta. L'Isaac Vilalta parla del nou fenomen Saksas, que se cita amb Pogacar a Barcelona. I el jove francès que correrà el Tour de França, i l'episodi d'avui en parlen d'aquestes dues circumstàncies.
1: Molt bé, doncs dia de podcast a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, Fem Futbol i Ràdio Volta pel preu d'una, que és exactament zero, el preu.
4: Sí, t'he entès.
1: Endavant les ratxes.
6: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa. Tot Costa.
8: La Caça Talents.
1: Es queda el Sergi Andreu, que de seguida li demanarem els 11 de l'Arsenal Atlètic de Madrid, però arriba la Caça Talents. Andrea Ors, bona tarda.
9: Bona tarda, família.
4: I aquesta samarreta?
9: Però no us sona, de veritat?
4: Aquesta samarreta, Richmond, home, Richmond? A mi em sona, però no crec que sigui.
9: L'equip de Ted Lasso.
4: Sí.
9: Us sona la sèrie? L'heu vista?
4: Sí.
9: Si no l'heu vista, us la recomano,
5: no
9: perquè
5: vist,
9: és molt bona.
5: Però el club és verídic o no?
4: Richmond, el club no és verídic.
9: No és verídic, però... tenen bon merchandising.
5: Són el Basilea, no?
3: O el Crystal Palace.
9: O el Crystal Palace, sí. L'únic que està com molt al fons de l'armari i fa una olor curiosa, saps? Vull dir, no t'acostis gaire.
8: No m'ha arribat, eh? No m'ha arribat, he de dir.
4: Ors, la pròxima temporada del Richmond, vaja, del Ted Lasso, va d'un equip femení.
9: De futbol femení.
4: Es posa a entrenar un equip femení.
9: L'estrenen a l'agost.
3: No provo gaire que vagis amb samarretes fictícies, eh? Perquè tu tens una cosa que és l'autenticitat i aquesta...
9: Ja, és veritat, aquí m'he venut una mica, eh? Oi? No em paga Apple ni res, però...
1: Però avui, sí. Com que sabia l'Andrea que ja tot costa TV ha fet un... Ja.
9: Com he fet el...
1: Ha fet una excepció...
4: És una gran sèrie, tot
3: jo et veig més amb les samarretes de l'Alianza de Lima, no sé què... De
9: les tinc. És que són tan friquis que ni m'atreveixo, t'he de dir,
3: eh? No sé què de Tucumán i aquestes coses que
9: portes. Blooming.
3: Blooming.
5: Sí. O'Higgins.
9: O'Higgins. Sí, tenia la Dau de Xile, també. Bueno, podem estar fins demà, perdó.
1: Voto per Anguense, que és un equip que m'agrada especialment de Brasil. L'Andrea avui no ve a parlar-nos de res de tot això, i sí, en canvi, ve a triar-nos els quatre futbolistes que, des del seu punt de vista, són les revelacions d'aquesta lliga que ja s'està acabant.
9: Aviam què us semblen. El primer jugador és Víctor Muñoz, d'Osasuna. Per qui no el conegui, extrem, segona punta, rapidet, molt potent, ataca molt bé l'espai. Us he de dir que la primera persona que me'n va parlar va ser Luis García, exentrenador de l'Espanyol i de les Palmes. Ell va insistir molt en el fitxatge, però es va trobar al davant la figura de Gregarza, que va dir que, bueno, no tenia nivell.
1: Això quan estava al Madrid?
9: Al Madrid. Ja sabeu que...
3: Jo pensava que Luis García l'havia fitxat pel Madrid.
9: No, o sigui, Luis García l'entrena a l'Adam, també l'entrena al Madrid, i quan coincideixo jo amb ell a l'Espanyol, ell el demana pel primer equip. Però el director esportiu ja sabeu que és més de Salinas i d'altres partits.
1: No està en un moment Gregarza perquè li calcis aquestes trompades, pobra.
4: T'haig de dir que Víctor Muñoz, que és a l'Osasuna, realment podria estar perfectament a l'Espanyol, que és català.
5: Sí, però l'hauria de treure a Dolan. Clar, és que
9: és complicat, no té espai.
3: Ja. Seria el millor jugador
1: trobo
3: de l'Espanyol.
9: Sens dubte, d'allà.
1: El sector perico de la taula està utilitzant una ironia, un sarcasme que no ajuda. No ajuda.
5: No ens ajuda l'equip.
1: Bé, Víctor Muñoz. Ara estava pensant en Víctor García, avui tinc molt mal dia. Víctor Muñoz, que jo crec que estem d'acord tots, que és una de les... Vaja, fins i tot s'han arribat a parlar de l'interès del...
10: És que jo el veig, el Barça. Veig un equip per Víctor Muñoz. Per aquest Víctor Muñoz, eh?
3: Què passa? Ja ho vam comentar el Barça reservat, si permets la falca,
4: sí.
3: Que és molt complicat, perquè el Víctor Muñoz crec que té una clàusula a l'Osasuna, crec que són 40 milions,
9: sí.
3: Però el Madrid, en canvi, el pot fitxar per la meitat.
9: I ja van rebre ofertes aquest hivern d'equips de la Premier, del Sunderland, concretament.
3: Està lesionat i no es descarta que pugui anar al Mundial, fins i tot.
1: Bé, és una lesió al sol i... Jo no sé si per l'acció de la Fuente, que el va convocar en l'última aturada, i diria fins i tot que va fer un gol.
10: Marcar, sí.
1: Però per la lesió no. És una lesió al sol i de no res.
10: Bueno. S'ha de vigilar sempre.
1: D'acord, doncs vigilarem. Víctor Muñoz, el primer nom que ens proposa la...
3: Es diu rapidet, jo diria rapidíssim. Eh?
9: Rapidíssim, sí, i potentíssim. I ataca molt bé l'espai, m'encanta. Per mi la seva virtut.
1: I jo diria que l'hem vist jugar als dos perfils, oi?
9: Pot ser, sí, segur. Perquè s'adapta a qualsevol posició d'atac.
1: Molt bé, doncs un... Menys de 9.
9: Menys de 9, tot i que el Castilla jo l'havia arribat a veure de segon punta.
1: No, d'acord.
9: Amb Gonzalo, diria.
10: Jo potser diré una bestiesa, però és... el més Villa que he vist des de Villa.
3: És més ràpid.
1: Jo crec que és molt més ràpid que Villa.
9: I potent, no?
1: Tinc dubtes si defineix com Villa.
10: Bueno, molt més ràpid és... Vols dir que podria ser millor?
1: Com?
10: Que podria ser millor que Villa, clar.
1: O sigui, no.
10: Però
1: no,
10: jo ser més veig ràpid, que a l'àrea té aquesta habilitat de trobar sempre l'espai on picar i arribar a la pilota.
1: Bé, agrada a Víctor Muñoz la primera proposta de l'Andrea Ors, que fa la sensació que aquest estiu serà protagonista, sigui del Mundial o del mercat de fitxatges. Segon nom, també català,
9: un altre palet, sense voler, Andriu. El següent és Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid.
5: Home,
9: Un altre jugador català format a l'Espanyol el van fer fora per l'alçada i ara
11: per
9: mateix...
11: Baix. Sí, sí.
9: Ara
11: l'Espanyol el va descartar per baixet amb el mobil.
4: Però un 90 medeix i no, això no es pot... Podria, es pot mirar, això, saber quan arribaràs, no?
11: Clar, però amb 13
9: anys... Però no li van provar cita al metge aquella temporada.
1: També es pot mirar el Meteosat i no sempre encertem que demà plourà. Vull dir que és...
11: Tornem a estar igual, eh? Qui, Calero Cabrera, qui treus per Marc Pubill?
12: Yeah. Avui titular, oi? Amb l'Atlètic de Madrid.
1: Sí.
12: Titular avui, eh?
10: Escolta, us ho he deixat anar, eh?
1: És titular amb l'Atlètic de Madrid. Però, és just dir que Simeone es va passar mitja temporada que no el feia jugar ni als entrenaments.
9: Bueno, és que ell s'acaba consolidant a Llevant i Almeria com un dels laterals sub-23 més prometedors d'Europa.
1: A la selecció olímpica que guanya Olor a París, ell era el lateral dret titular. Si no...
9: Exacte, de fet, l'Atlètic de Madrid anava a signar Ivan Areso, no el signen, signen a Pubill, i després jo crec que Simeone el converteix en una de les revelacions de la Lliga.
12: El Barça també va...
10: Sí, va estar molt
12: relacionat.
1: No, sí, però el Barça el volia de lateral, que és el que era ell fins fa 6 mesos. I ara...
12: Però estava a l'Almeria.
1: Vaja, ja, jo pel que sento als mitjans de Madrid, hi ha molta gent que dona per fet que entrarà a la llista de De La Fuente pel Mundial com a central.
9: Jo crec que té nivell per entrar i potser fins i tot ser titular.
1: Doncs van dos catalans, el tercer no és català, però com que viu i treballa a Catalunya com si ho fos. És Carlos Romero.
9: Va, Carlos Romero... Home, atenció, André. Carlos Romero, sí. Lateral esquerrà d'Espanyol, va fer una primera volta espectacular. De fet, li deien Carlos Romeriño, criat a Copacabana, i aquesta segona volta ja es torna a dir Carlos.
1: Sí.
9: Sense Romero. Sí. Només Carlos. Però s'ha de dir que jo el veig un lateral amb potencial a jugar a un equip que competeixi per... Però
12: no se'n va al Villarreal?
9: Tornarà, segurament el Villarreal rebi alguna oferta.
1: Home, però el Villarreal té Pedraza i Sergi
12: Cardona,
1: que no em semblen cap dels dos.
12: Que Pedraza crec que se n'anava a Itàlia.
1: Ell va explicar fa pocs dies que ell va arribar a l'Espanyol amb un dèficit defensiu que és evident que ha corregit. Vaja, jo si fos el Villarreal l'any vinent el meu lateral a l'esquerra titular
9: seria Carlos Romero, sense Romero, dubte.
1: Sens dubte, vaja. Jo... Ja veig que arribi un boig i em pagui una bestiesa.
12: Fins i tot el veuria pel Barça.
1: Ui, tant.
9: Sí. Jo ho he parlat a vegades amb la Sònia.
1: La versió actual, sí. Jo me'n recordo quan va arribar a l'Espanyol que pensaves, hòstia, avui els primers duels amb Lamine i en canvi s'ha anat
9: millorant. És que quan va arribar a l'Espanyol era transparent, defensivament.
1: I ha millorat molt. I l'últim nom tampoc és català, però particularment m'agradaria que visqués i treballés a Catalunya, que és el central de la Real Societat. No sé si li hem de dir John Martin o Martín. Estic perdut aquí.
9: Ostres, jo li dic John Martín.
10: Jo també.
1: Hi ha molta gent que li diu Martin, jo, no sé, fins i tot companys seus.
10: És que jo fins... Ah, bueno, això és una cosa que li diguin, però jo, clar, quan no li tinc confiança, jo li dic John Martin.
1: Molt bé.
9: No, que sí. O sigui, simplement em sembla tàcticament molt estable, com molt ordenat, i per mi, sobretot destaca pel seu joc aeri. Per mi té un martell en el cap. És veritat que l'he reciclat una mica perquè l'he venut molt a John Martin aquí, però em sembla un central de moltíssim nivell.
12: És jove, oi?
9: Sí, en té 20, no, 20 anys. Igual els ha fet aquesta setmana. Lleva...
1: No sé si és de l'any,
10: però
1: es lleva a Cobercí. No? Ara no.
9: Exacte, compartien defensa amb la sub-19 espanyola.
12: Ah, Cobercí té 19.
1: 19 ja?
12: Sí, és del 2007.
1: Ah, potser els ha fet ja, sí.
12: Sí, els fa el gener, Cobercí.
1: Doncs
12: sí.
1: Jo crec que són coetanis i, com diu l'Andrea, han compartit.
12: No hi afegiries en aquesta llista Carlos Espí, el davanter del Llevant, que he tingut... Realment l'hem vist molt poquet, però és que el poquet que l'hem vist...
9: Aquests últims mesos.
12: Que és quan ha jugat, no?
9: Que és quan ha jugat, davanter com molt potent, molt de gol...
12: Un tio tan jove fent tants gols...
1: Fixa't que l'Andrea ens ha fet una llista de jugadors que tots coincidim que podrien jugar en un gran la temporada vinent, si és que no hi juguen ja, i jo crec que...
12: No, Carlos Espí encara no.
1: És un altre...
12: No.
9: Li falta un passet més.
12: M'ha cridat molt l'atenció la joventut, la irrupció, la quantitat de gols, ha deixat a Etayong a la banqueta,
9: sí.
12: I vaja, no sé, tinc una mica de... Jo sóc un tio de flatxassos.
4: T'has enamorat de Carlos Espí?
12: No. Bueno, sí. M'entra molt pels ulls a mi els futbolistes així, que de sobte fan alguna cosa especial.
1: Algú d'aquesta llista que ens ha ofert la Casa Talents, alguna preferència?
10: Alguna preferència? A mi m'agrada Víctor Muñoz molt.
8: A mi també.
1: Molt bé, teniu bon gust.
8: Sí.
1: I tenim pocs diners.
8: També.
1: I a més és del Madrid.
8: Així que res.
1: Tema Sanjat
12: i punto.
1: I punto.
8: I punto.
9: Ells tenen pocs diners, Andriu, nosaltres menys. Sí.
1: Hosti, esteu fatal, eh? Esteu de psicoanalista. Va, posa'm la música de la Champions. Sortim d'aquí. I és que d'aquí a 40 minuts a la Emirates de... Sí, ho dic bé, a l'Emirates sí, Stadium sí, sí. De Londres. No. Quin dia?
10: No, home, sí, no. Fa rato, perquè
4: jo... Perquè a la UEFA, en teoria, no es pot dir Emirates.
1: I
4: no.
1: Com li diuen?
12: Arsenal Stadium.
1: Com?
12: Arsenal
4: sí,
12: Stadium.
4: No? Alguna cosa així.
1: Sí, és igual que l'Allianz, de Porto se li pot dir Allianz. I...
4: Arsenal Stadium, sí, sí.
1: Ja, però és que això és ridícul, perquè Emirates va pagar l'estadi. Sí, sí, no, sí. És que, sempre... no és com el del Barça, que ara es diu Spotify.
12: I sempre s'ha dit així. Sempre
1: clar, clar, és que ja el van... I
11: a la transmissió de Catalunya Ràdio d'aquest vespre li direm Emirates.
1: Així m'agrada.
11: Ja està.
1: Doncs a l'Emirates.
12: I a la de demà direu Allianz.
1: Ah, exacte.
12: Que també és un estadi que des del primer dia s'ha dit Allianz. Sí.
1: Perquè el vam construir amb la pasta d'Allianz.
12: Si juguéssiu al camp, si jugué al camp del Mallorca, diríeu Son Moix.
1: Ah, no, aquí, sí. Perquè, aquí sí que no hi passem.
12: Perquè, clar, aquí van canviant de nom cada 15
1: sí,
12: dies.
1: Perquè sí. Son Moix és un espai físic. És com Sarrià sí. O... Sí,
4: i al camp del Borussia Dortmund, com li home, dius tu?
12: Westfalen està.
1: Ah, Angela Maria, tindràs més, Bernat, ah. Si m'agrada.
4: Jo aquí sí, ja m'he adaptat totalment sí. I m'he venut a signar-li d'una porta.
12: Però si un dia vaig sentir el Cobercí sí. Parlant de l'Atlètic Madrid, quan anem al Wanda.
4: Ja no és Wanda.
12: Aquesta temporada. Ja. No és que no sigui Wanda, és que entre mig hi va haver Civitas.
4: Sí, sí.
12: I ara es diu Raya.
4: Aquí sí que crec que hem d'anar al Metropolità. No?
1: Aquí sí, veus.
4: Aquí sí.
12: I al Camp Nou?
11: No en sortirem.
1: No, a tres quarts començo una altra. D'aquí a 38 minuts arrenca l'Arsenal Atlètic de Madrid.
11: Què voleu saber?
1: 11, si et crida alguna cosa...
11: Home, a l'Atlètic de Madrid només hi ha un canvi en relació al partit d'anada. Oblak a la porteria, l'únic canvi és que entra Lenormand i cau Joni Cardoso. Digueu-me qui serà el lateral dret, perquè no ho acabo de tenir clar. Entenc que Pubill, però els defenses són Pubill, Lenormand, Hanco i Ruggeri.
1: Sí, per
11: Pubill serà lateral dret.
1: No deu jugar Juliano.
4: Sí.
11: Juliano juga per davant seu.
10: Jugaran 5 al darrere.
9: El dibuix de la UEFA.
11: Ah, seran 3 defenses al darrere, amb 3 centrals, ara ho veig. Serà Lenormand, Hanco, Ruggeri, Pubill, Lenormand i Hanco, carril de la dreta per Juliano, carril de l'esquerra per Ruggeri, vale? Amb Coque i Llorente al mig, i llavors ja els altres tres són, que són tres jugadors molt ofensius,
1: Griezmann,
11: Julián i Lookman.
1: Doncs...
11: Potser que sigui defensa de tres.
4: Potser que sigui així, el dibuix de la UEFA és un 4-4-2
11: amb Pubill
4: de lateral dret. Però...
10: L'alineació trobo inexplicable que l'Atlètic de Madrid estigui 20 i tants punts del Barça.
1: Ah, clar, no, és que el paper de l'Atlètic de Madrid a la Lliga és inexplicable.
11: A l'Arsenal hi ha 5 canvis en relació al partit d'anada. No hi són dels que van jugar al Metropolitano, Incapié, Odegaard, Zubimendi, Madueke i Martinelli.
12: Zubimendi no és titular.
11: No, juguen Raya, el defensa juguen White, Saliba, Gabriel i Calafiori. Tres al mig del camp, que són Rice, Luis Scheli i Eze. I al davant Saka, Gyökeres i Trossard.
1: Sorprenent això de Luis Scheli, perquè estava comptant poquíssim.
11: Sí.
1: L'altre dia va jugar a Premier el partit de Lliga, que en teoria va fer alguna rotació, ho va fer molt bé, i jo crec que Zubimendi no està acabant bé la temporada, però em sorprèn aquesta decisió tan radical d'Arteta en un partit de caixa o faixa. En fi, el partit us l'explicaran a partir de 8:45 a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Andreu, Torquemada...
11: Camps i Ripoll, avui. Cara,
12: doncs puc llençar una bomba?
10: Cuidadín.
1: Sí, home.
9: Oh.
12: Vull que l'Atlètic de Madrid arribi a la final
1: sí?
12: I la guanyi. Vull que l'Atlètic de Madrid guanyi la Champions.
8: Per què? Però què passa?
12: Perquè crec que és un equip...
4: Quin problema tens?
8: Què t'està passant ara mateix?
12: Primer, sí, jo la lògica de com que l'Atlètic de Madrid ha eliminat el Barça, ara vull que perdin, serà la de nens petits.
4: Però tu vols que un entrenador de Simeone sigui premiat?
12: En segon lloc, jo crec que l'Atlètic de Madrid té una plantilla espectacular, té jugadors com Griezmann, que em semblen meravellosos, i que vull que marxi, que acabi la seva carrera tenint una Champions. I l'Atlètic de Madrid crec que és un equip que durant els últims anys ha fet mèrits per sumar una
4: però Champions. Però això implicaria...
12: Soc impopular, soc detestable, soc criticable.
8: Detestable, impopular, sí.
4: Perquè això implicaria... No, però Bernat...
12: No, perquè jo m'hi poso.
4: Això implicaria que...
1: Ara abans de marxar ens cantarà ole, ole, ole,
4: però això implicaria premiar el futbol que proposa Simeone per davant del futbol que proposa Luis Enrique o el futbol que proposa Kompany.
12: A mi m'agrada molt més el futbol que proposa Luis Enrique, el Bayern, evidentment, el Barça, per descomptat.
4: Parlo, els èxits parlo, acaben creant tendències,
12: no, Bernat. Parlo que una Champions, ara que ja no hi ha el Barça, doncs no passa res. I et diré una cosa, per l'últim que li desitjo la Champions o que seria feliç és per Simeone, que a mi em sembla que té una plantilla, com ara ha dit el Miguel, que li treu un rendiment zero.
8: I potser així ens ho posen més fàcil amb Julián Álvarez. Estic intentant trobar.
4: Si guanyen encara pitjor.
1: Si guanyen la Champions...
4: Ja. No, ja saps, no,
8: però ja la tens guanyada i ja que marxi. Ja ho tens fet.
11: Vai marxar. Espera que ho farem bé.
12: No, que us vull recordar a tots els que m'heu dit que em passava, que l'Atlètic de Madrid no és el Real Madrid, eh? Ho dic perquè a vegades sembla que estiguem parlant del mateix equip.
4: De fet,
12: tenim bastantes coses en comú respecte al Madrid.
1: Fet aquest al·legat mata la seda de Bernat Soler, que reconec que m'ha agafat per sorpresa.
12: Perquè volia dir-ho.
8: Tenies ganes, eh?
10: Va, que el Sergi... Jo vull dir una cosa, també.
1: Sí, espera un moment, Sergi, és que el Sergi ha d'anar fent una transmissió.
10: Però jo fa una hora i mitja que m'espero.
11: Sí. No, gràcies. Perdona,
1: Sergi, ves tirant, gràcies. Va, Dios.
10: Escolta'm, Miguel, tu has començat aquest programa dient que s'havia dit, s'havia parlat, s'havia comentat, però ara ja sabem que la MAPI marxa. És a dir, sabem que la MAPI marxa i sabem a on marxa. I jo m'he quedat... No, però això ho has dit, està gravat.
4: Bé, en Fem Futbol, Maria Tiques apunta que anirà al London City.
1: Ah, d'acord, però jo ho he dit,
10: això. No sé si... Escolta el programa.
1: Sí, escolta.
10: I et sentiràs tu dient això, i aquí el Kompany dient que vol que l'Atlètic de Madrid guanyi la Champions.
4: Són les dues coses que t'han quedat més clares d'aquest programa, Miguel.
10: Sí.
1: I en la seva funció de terracollons, tot i que avui no toca, ha volgut deixar-ne constància. Caçatalents, gràcies.
9: A vosaltres.
10: Ara, aquesta secció,
1: Tot Costa TV, Ronaldinho.
13: Tot Costa TV.

0: Ja sabeu que la nostra prescriptora audiovisual de Guàrdia és la Marta Ferrer. Hola, Marta, bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: I ben tornada. Ara feia dies que no miràvem cap sèrie i avui hem triat, has triat Ronaldinho, que originalment es diu Ronaldinho The One and Only, perquè és una sèrie de Netflix, però podríem traduir com Ronaldinho l'únic, no?
1: Sí, o Ronaldinho Gaúcho, de fet.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Ja, bueno, a mi almenys de Netflix em surt... Sí, de fet és com se'l coneixia al Brasil abans que arribés a Europa, ja li deien Ronaldinho Gaúcho. Ara diré una cosa que potser us sorprendrà a molts. Ronaldinho és el meu primer record futbolístic.
2: Més que sorprendre, ens fa ràbia.
1: Sí, ara... ja, imaginava que suscitaria aquesta reacció.
0: Vale,
1: perfecte, ja marxo.
2: És el teu primer record futbolístic?
1: Sí.
2: Però que eres molt, molt, molt petita o ja...
1: No hauria ser tan petita, jo sóc del 96. Però sí que recordo...
2: Devies tenir 8, 9, 10 anys.
1: Sí. Però recordo allò, colar-me per sota del torn del Camp Nou, que ara crec que ja no es pot fer. Abans, quan eres petit, podies seure allà entre dos seients i veure Ronaldinho jugar. I aquesta docu-sèrie, perquè són tres capítols, m'ha recordat aquells moments. Uh-huh. O sigui, ha sigut un exercici de nostàlgia tan bèstia, d'allò allà asseguda entre la meva mare i el meu cosí veient Ronaldinho, i és una mica l'objectiu que té la docusèrie. És meravellar-te i dir, oh, que bé que jugava, oh, quina màgia que tenia, quina gràcia que somreia quan jugava, no? Aquestes coses que ens aboca Ronaldinho, també d'una època millor, d'una època en què vam ser feliços quan era molt difícil ser feliç, quan eres culer i eres del Barça, doncs una mica el seu objectiu és aquest, i en aquest sentit ho aconsegueix. Clar, no us espereu una gran dissecció del que és el personatge de Ronaldinho, perquè això no ho trobarem. Mm-hmm. Bàsicament perquè ell està allà parlant, està el seu germà, està tota la seva família... I és molt propera.
0: El punt d'autocrítica que vam trobar, per exemple, en la biografia de Kobe Bryant, aquí no hi és.
1: No. És a dir, sí que es parla dels seus capítols una mica més foscos, entre cometes, que ara hi entrarem, i a mi això m'ha sorprès, perquè, per exemple, parlen de quan el van detenir al Paraguai el 2020, aquell moment tan sonat que va acabar com a la presó per un cas d'uns passaports falsificats que no s'acabava de saber d'on sortien, però tampoc hi entren massa. És a dir, és llums i ombres, però molt poques ombres. La majoria de les coses que s'hi veuen són les llums.
3: Com la pel·li que està fent del Michael Jackson.
4: Però a Ronaldinho són una mica més... Vull dir, entren.
3: Entren, però...
4: La pel·lícula no entra en res. No. Res.
2: Jo recordo de quan...
0: L'Anaïs ho ha vist tot, el documental. La pel·lícula... Quan la Marta dimiteixi, oferim el càrrec.
2: De quan podíem entrevistar Ronaldinho, el que recordo és que no era un personatge especialment agraït a entrevistes, perquè no deia gran cosa. En aquest documental et fa la sensació que ell es deixa sobre una mica més, o és així de poc interessant com transmetia en la seva època de futbolista?
1: Clar, la sensació és que si rasques hi ha poca cosa al darrere.
2: D'acord.
1: És a dir, no sembla...
2: Sí,
1: no sembla un esportista, com dir-ho, suau, amb molt de fons, més enllà de m'agrada jugar a futbol i ser feliç, i quan sóc feliç és quan jugo bé. És a dir, no hi ha una gran mentalitat guanyadora més enllà de anem de festa, som feliços i així és quan jugo bé a futbol. No hi ha aquesta cosa com de Michael Jordan, diguéssim, no? De realment una psicologia molt profunda del personatge. No. Llavors la sensació és que potser també nosaltres, perquè evidentment coneixíem molt el personatge perquè era una estrella d'aquí, descobreixes poca cosa nova de Ronaldinho i de la seva família. És a dir, si et més o menys et coneixes la biografia del personatge, és una miqueta el que et trobaràs en aquests tres capítols, que jo crec que pels culers el bo és el segon, perquè és on realment fa la sèrie tota aquesta dissecció de com va ser el pas de Ronaldinho pel Barça. En qualsevol cas, jo li he trobat com dos eixos verticals, diguéssim. Un d'ells és la trama familiar. És a dir, la idea de la relació amb el germà, que també és representant, que també és mànager, que també és pare de família, perquè perden el pare de molt joves, i com ell, d'alguna manera, acaba sent el líder de la carrera de Ronaldinho, qui talla el bacallà. Llavors, per exemple, una cosa que a mi em va semblar interessant, com explica el germà de Ronaldinho com decideix fer el pas pel seu germà, perquè el seu germà, la sensació és que Ronaldinho tenia ben poca cosa a dir sobre la seva carrera, com explica creuar l'oceà i anar a jugar a Europa.
5: Desde o princípio nós tínhamos uma estratégia. Patrocinador oficial da Confederação Brasileira era Nike.
6: Des de l'inici vam traçar una estratègia. El patrocinador principal de la CBF era Nike. Si vaig a un club que porta Adidas, no seré a les portades. Sortiré més enrere. Vaig marcar una línia amb clubs de Nike. l'Inter de Milà, el Manchester United, diversos clubs. La cosa estava clara. Si vull tenir visibilitat, jo he de ser aquí.
5: Si quiero tener visibilidad, yo tengo que estar aquí.
1: Clar, i aquesta cosa, que a mi em va sorprendre almenys, de que gran part de la carrera de Ronaldinho va més dictada per la seva influència i la seva presència a la selecció brasilera, que no pas la seva carrera en els clubs, no? Aquí el germà deia, com que la selecció brasilera la patrocina Nike, doncs aniré a un equip que també patrocini Nike, perquè llavors el posaran davant a la foto, o sigui, una cosa com molt de gairebé màfia siciliana, que vosaltres ho sabreu millor que jo. Tinc la sensació que a vegades amb els entorns dels futbolistes en què els pares, els germans són els representants, no sé si hi ha una mica com aquest clima.
2: El germà era molt present a la carrera de Ronaldinho, el recordo cada dia als entrenaments, i parlava més molt amb els mitjans, cosa que ara, per exemple, això s'ha perdut molt. Però sí, era el que deies, que li portava a ell la carrera.
1: Clar, i en aquest sentit, quan parlen d'això del passaport, no?, aquest moment que va acabar empresonat, sí que és veritat que el germà hi ha un moment que diu... assumeixo tota la responsabilitat, tota la culpa, vaig cometre un error i això ens va acabar doncs, costant un dels capítols més foscos de les nostres vides. Però més enllà d'això, hi ha poca autocrítica. Aleshores, més enllà de la família, hi ha l'altre eix més o menys interessant, que és aquest que dèiem de la mentalitat, no? Aquesta idea de que Ronaldinho, si no era feliç, doncs no jugava bé. I llavors aquí arriba el meu moment preferit de la docusèrie, que és un moment per emmarcar, jo trobo. Us poso en situació. És el clàssic de Lliga del Barça de Rijkaard contra el Madrid de los Galácticos, que tothom dona el Barça per perdedor, perquè era el Madrid de los Galácticos, i llavors Ronaldinho fa un gol històric.
7: Antes de subir a escada pro jogo, dava un abrazo y falava: Ronaldinho, vai lá pro otro lado, no viene aquí no meu lado izquierdo.
1: Aquest que sentim és Roberto Carlos, que explica que quan jugava contra Ronaldinho, abans de jugar l'abraçava i li deia, juga per l'altre costat. I en aquest cas era el costat de Sergio Ramos.
0: Aquest és el famós clàssic en què Ronaldinho fa dos gols al Bernabéu, el Barça guanya 0. Vaja, és el del senyor del bigoti aplaudint a Ronaldinho dret al Bernabéu. Una exhibició espectacular. De fet, després ja no, però des de l'any que arriba Ronaldinho, que és el primer any de Rijkaard, el Barça comença a guanyar el Bernabéu. El primer any guanya 1-2 i a partir d'aquí 0-3, crec que l'any següent torna a guanyar. En fi, que no li va anar malament a Ronaldinho al Bernabéu.
1: No, gens malament, i de fet aquí, en aquest tall, sentim també a Deco, que d'alguna manera guia la jugada, diu, jo rebo la pilota, li passo a Ronaldinho, ell fa el que fa.
0: Què té Ronaldinho?
1: I aquí Ronaldinho, el que explica és, a mi em sembla sublim, que és que d'aquella jugada, quan la veu ara, l'única cosa que lamenta i de la qual se'n penedeix és no haver driblat també a Roberto Carlos.
0: Va pixar a mig Madrid i li va faltar el seu compatriota.
1: Exacte, que això ja explica una mica aquesta idea de joc que tenia Ronaldinho. Però vaja, sé que tots ara mateix us esteu preguntant, els que no heu vist la docusèrie, si es parla del gran tema, que és la festa. Ja sabem que Ronaldinho li agradava més la festa que qualsevol altra cosa. Sí, es parla molt de sortir de festa, poca autocrítica, també haig de dir, Vull dir, hi ha molta explicació de sí, fèiem moltes festes, sí, ens ho passàvem molt bé. De fet, Laporta, Deco, Belletti i també Roberto Carlos, que explica una mica la mentalitat brasilera, ho recorden així.
8: Había mucho talento, ganamos, está muy bien, pero nos divertimos mucho. Cuando celebrábamos alguna victoria o celebrábamos un título, me invitaban, ¿sabes?, a la celebración. Y ahí veías la parte más humana de cada uno, ¿no? Cuando uno se divierte, ya aparte de lo que es el fútbol, ¿no?
7: Futebol é alegria, futebol é música. Tinha que aproveitar dentro e fora de campo. É o estilo brasileiro de viver.
1: Clar, és l'estil brasiler de vida.
0: Sí, Roberto Carlos potser no era pitxitxi de la nit com Ronaldinho, però
2: també diria que estava allà al top.
3: Sí. Era molt pitxitxi aquest.
0: Jo recordo un Catalunya-Brasil que es va jugar aquí a Barcelona. A continuació van tancar tota una planta d'una discoteca de Barcelona i allò era el saló de la infància.
1: Clar, això és el que explica Deco, que m'ha fet gràcia també, que diu... Bé, no sortíem necessàriament a discoteques, fèiem festes a casa, o a casa meva, o a casa d'ell, o directament...
3: Al Vela.
1: això. O directament tancàvem una discoteca sencera només per nosaltres, convidàvem 600, 700 persones i fèiem allà doncs, la festa que tots ens imaginem. Hi ha un moment que Ronaldinho fa molta gràcia quan li pregunten per la festa, que diu no, jo no vull parlar d'això, però després ràpidament diu bé, he d'admetre que són les millors festes que he fet a la meva vida. Que clar, és una mica estrany, perquè just després, quan comencen a parlar de la decadència de Ronaldinho, que tots coneixem perquè tots sabem com acaba la història...
0: L'autocomplaença.
1: Quan li treuen el tema de... Bé, és que tothom deia, no?, els mitjans, el públic... Hi ha imatges molt bones d'ells entrenant abans, quan no entrenava a la ciutat esportiva encara, de la gent que s'hi apropava i li deia «Sinvergüences, deixeu de sortir de festa, que no estem guanyant per culpa d'això». Clar, i a l'hora de fer autocrítica, de dir «Mira, sí, doncs potser l'equip no funcionava o jo no funcionava perquè arribava a les 6 de la matinada i després anava a entrenar 2 hores després», continuen dient una mica que no era per sortir de festa perquè ells només sortien de festa quan guanyaven, perquè és mentalitat de perdedor sortir de festa quan perds. Mm-hmm. Que clar, és una mica hipòcrita de dir i ja es veu que no és gaire la veritat.
3: No, clar. És que és més aviat mentida.
1: Mm-hmm. Clar.
9: Les famoses gastroenteritis, la recuperació...
3: Dormir-se a la llitera del vestuari, sí. Trobar-se el dormit abans de que comenci l'entrenament.
0: La imatge de la decadència de Ronaldinho i d'aquell Barça, per mi, és Ronaldinho fent curses les rampes del vell Camp Nou, sí. Allà al costat del Camp de la Masia,
2: sí, Brau.
0: Entrenant sol, castigat, perquè...
2: Aquí Brau, el que era el recuperador físic i va estar molt pendent en aquell intent de recuperació, ell diu que en aquell moment ell va arribar a creure que el podia recuperar, però que no va funcionar.
0: Es va canviar el pentinat, fins i tot, es va posar una cinta
2: però la cosa ja estava
0: penjada.
1: Veus, la docu-sèrie és bona, és aquesta. És la que expliqueu vosaltres ara, la que explica les intimitats i les veritats que no s'expliquen aquí.
0: Ens la recomanes, per això?
1: Sí, us la recomano, si voleu, aquest punt. Aviam, jo amb el segon capítol m'ho vaig passar de conya, és a dir, veure el recull de jugades, els driblings, allò que feia de fer passar la pilota per sobre del rival, clar, o sigui, és reviure els millors moments com a culers, i aquest exercici de nostàlgia, que jo crec que al final és el que vol la docu-sèrie, no vol ser un gran anàlisi de res, perquè ja us dic, si rasques no hi ha gaire cosa més a sota, clar, és molt divertit. Jo diria, si la veieu perquè us interessa el personatge de Ronaldinho, home, el tercer capítol està bé, vull dir, és interessant, però ja són com els últims anys, potser ja no ens interessen tant, i si el veieu com a culer, doncs el primer i el segon capítol sí que són imperdibles, perquè el primer és una mica per entendre d'on neix la figura, i el segon és per acabar doncs celebrant la Champions de París, com ja ho vam fer en la seva època.
9: Són tres capítols?
1: Tres capítols d'una horeta. O sigui,
2: Netflix.
1: A Netflix, sí. Mm. Passa molt ràpid.
4: I hi ha un moment que parla també de la paternitat, que és un capítol que és bastant graciós, perquè dius, ostres, és que jo, el meu fill, pràcticament, vaja, és com si fossin col·legues, no... I se'n penedeix de no haver estat pel naixement perquè estava jugant.
1: Apareix el fill, també.
4: Apareix el fill, que comença a parlar bé. Jo amb el meu pare tinc una relació, doncs, d'amistat, no? I veus allà que hi ha un... Que si et poses en la pell del fill de Ronaldinho, no és fàcil ser el fill de Ronaldinho i et dibuixar un pare que vaja absent, bastant absent, i és una altra de les parts que també està bé.
0: Doncs les llums i les ombres molt poc profundes, però bé, ja ens entenem.
4: Per nostàlgics.
0: Ideal per nostàlgics, aquest Ronaldinho, The One and Only, que teniu a Netflix i que ens ha pres...
3: Que dit tot això, va canviar el Barça.
0: Totalment, sí. I per això... A ell se li enfot haver arruïnat la seva carrera després de la pilota d'or, i a nosaltres una mica també, tot i que aquella sensació de que podria haver estat una cosa descomunal i va quedar en un jugador gran però breu, doncs és inevitable.
1: I aquell moment tan maco del Gamper, que després torna quan és jugador del Milan, que tothom es posa de peus...
0: Puyol li regala el trofeu...
1: Correcte, sí.
0: Això no, jo no crec que hagi passat amb cap altre jugador.
4: Que s'havia plantejat, ell explica que s'havia plantejat no anar-hi.
1: Fer veure que estava lesionat.
4: Sí,
1: perquè es pensava que la gent el xiularia.
9: Ah, no, curiós.
0: Això no.
4: Sí,
9: fins i tot van ajuntar-se Laporta i Rossell, que eren ja amics i...
0: Bé. Si no el van xiular en els seus últims dies al Barça, ara ja seria... Vaja, en aquell moment seria ridícul xiular un jugador que ha estat transcendental, com recorda el Miguel. Marta, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Miguel, Bernat, Anaïs, gràcies.
4: A vosaltres.
0: Bona pausa i parlem d'handbol. Demà, cita important al Palau, la camí de Colònia. Ara venim.
10: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
11: Aquí, la princesa Xerazat, de les mil i una nits.
12: Ara t'explicaré una història.
11: I aquí sentim la Sara.
12: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
11: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada. I a la residència Los Tilos, al centre de Barcelona, hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies. I nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
14: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
15: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
14: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
15: Uala!
16: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
17: No!
16: Et surt de dins això de...
18: Necessito vacas.
16: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
19: I a l'avi, què en saps de la seva història?
20: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
21: Se'n va, obligat forçosament, a treballar pels nazis.
20: Hòstia.
21: A la zona ocupada.
20: Ostres, això no ho he sabut mai.
22: Quanta guerra. Amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: 3:15 del vespre, moment per les motos. Avui s'ha presentat a Barcelona el Gran Premi de Catalunya que es disputa la setmana vinent a Montmeló. Damià Aguilar, bona tarda.
23: Bona tarda.
0: Quines novetats en gèneres de punt que us han explicat?
23: Bé, de fet, t'haig de dir que ha estat una presentació que jo no recordo amb la quantitat d'autoritats, siguin públiques o privades. Això d'entrada. I, evidentment, una de les persones que més esperàvem per parlar amb ella era Carmen Lozpeleta, no? El conseller delegat de Dorna, perquè hi havia diverses coses a plantejar-li, perquè continua sense haver acord entre el campionat i els equips de cara al nou període reglamentari 2027-2031, i Lozpeleta sabia que li demanaríem.
24: En marzo empieza el campeonato del mundo. Todos han hecho ya las motos y todos han fichado los pilotos. El tiempo hay que dejar que las cosas se solidifiquen y, como siempre, hay discusiones, pero el tema está positivo. Estamos contentos, los fabricantes y los equipos son unos partners importantísimos del campeonato y todo lo que hagamos será para mejor.
23: Per cert, si us sona el Village, que ja s'està fent a la Fórmula 1 en altres edicions, doncs a la plaça Catalunya de Barcelona, que sàpiga la gent que se'n farà un de MotoGP els dies 13 i 14 de maig, en presència de pilots, sobretot dimecres dia 13. Se'n dirà Fan Festival, és la primera vegada que es fa en un escenari de curses de MotoGP. I aprofito perquè sentiu de nou Carmelo Ezpeleta amb una d'aquelles frases segurament plenes de generositat que ella ha deixat anar durant la presentació.
24: La Fórmula 1 és inglesa. MotoGP és català. I això és una cosa que estem orgullosos. Segurament el futur ens portarà que siguem tant la Fórmula 1 com nosaltres, molt més. Però el naixement, el bressol de tot això ha estat aquí.
23: Bé, per cert, la setmana que ve al Tot Costa, Jordi, sortejarem dues entrades, no?, pel Gran Premi.
0: Sí, sí.
23: Aquesta setmana ja ho estem fent, però a l'Univers MotoGP. Per tant, qui vulgui que estigui atent a les nostres xarxes.
0: Doncs sigui a l'Univers MotoGP o la setmana vinent al Tot Costa, tindreu l'oportunitat de poder anar a aquest Gran Premi, com sempre, espectacular de casa nostra. Per cert, encara en motor, Damià, avui també hem conegut les dades del pròxim Dakar, l'edició del 2027, que, malgrat tot, es continuarà fent a l'Aràbia Saudita.
23: Home, si us demaneu com és que s'atreveixen a programar 14 dies de competició a l'Aràbia Saudita amb una guerra al golf, doncs la resta del món ens hem fet la mateixa pregunta. Avui hem sentit el president de la Federació del Motor Saudita, que és un senyor que té 8 cognoms saudites, no? És molt llarg, eh? Khalid bin Sultan Al-Abdullah i alguna cosa més, que deia, a grans trets, que hi ha hagut molts interrogants amb això, però que ells ofereixen respostes, que Aràbia és estable i que les fronteres són segures. Home, des del meu punt de vista, doncs, unes declaracions una miqueta qüestionables. En qualsevol cas, d'entrada, serà l'edició saudita amb més quilòmetres cronometrats, 5.300, un recorregut que començarà i acabarà al Mar Roig, en una ciutat que es diu Ciutat Financera Rei Abdullah. Per tant, et pots imaginar que no és una ciutat històrica. Un recorregut ajustat a la zona oest del país, doncs suposo que per posar metres respecte a la guerra, però ja sabem que les bombes arriben a tot arreu, i amb menys pedres i més sorra, i que començarà l'1 de gener i s'acabarà el dia 15 amb un dia de descans, dissabte, dia 9, en una ciutat que es diu Bixa.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu tot, vaja, tot. Ja comenceu a tenir una idea de què passarà en el Dakar 2027, què passarà al Gran Premi de Catalunya de motos del cap de setmana vinent. Damià Aguilar, gràcies.
23: Adeu.
0: I si voleu anar demà al Barça-Nantes a 8:45 al Palau Blaugrana, partit de tornada dels quarts de final de la Champions d'handbol, el Barça ve porta de França una renda de 2 gols, per tant, qualsevol cosa que sigui guanyar o fins i tot perdre d'un gol classificaria el Barça un any més per la Final Four de Colònia. Que us ve de gust anar-hi? El primer que truqui, el 93-201-7474, s'endú una entrada doble per aquest partidàs europeu, aquest Barça-Nantes de demà al Palau. Ara venim.
5: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
6: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
7: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
8: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
17: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
25: D'acord.
17: Quin és l'autèntic operador 100% català?
25: Vera.
17: I el més ben valorat pels usuaris?
25: Vera.
17: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
25: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
17: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
25: Vera.
17: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
26: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
27: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
28: Necesito vacas.
27: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
29: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
30: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
31: Per Barcelona.
30: És la cursa al Corte Inglés.
31: Participa-hi amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
30: El 100% del que es recolli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
31: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
32: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
33: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
34: A veure...
35: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i tu has apuntat, eh?
33: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
35: sí.
33: Palmeretes de xocolata,
35: sí.
33: I una galeta de dàtils,
35: sí.
33: Que van fer la meva parella. Sí,
35: també
33: sí,
35: potser si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem.
32: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
36: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
32: Catalunya Ràdio.
37: Som 3Cat.
32: Som 3Cat.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Sprint final del Tot Costa per parlar d'hoquei de la final a 8 de Coimbra que arrenca demà. Abans, Marc Mateus és qui s'endú l'entrada doble per anar demà al Palau a veure el Barça-Nantes. Pel que fa a l'hoquei, com us deia, demà arrenca la Final Four de Coimbra amb dos catalans, el Barça i el Reus. De seguida saludo un jugador del Reus, però abans la Míriam Guàrdia ens explica com ho veuen el vestidor del Barça abans de viatjar cap a Portugal. Míriam, bona tarda.
2: Bona tarda. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Sporting aquest dijous de les 8 del vespre en un duel a partit únic, amb l'objectiu de tornar a conquerir el títol europeu, que no el guanyen des de la temporada 2017-2018. En la prèvia, el tècnic blaugrana, Ricard Ares, ha destacat la responsabilitat que té el club per recuperar el triomf europeu.
3: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. O sigui, és un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa.
2: Serà el tercer enfrontament de la temporada entre el conjunt culé i l'equip portuguès. Sergi Llorca, davanter del Barça, és conscient de la gran plantilla de l'Sporting.
4: Bé, ells tenen una gran plantilla, molt completa. Sabem bé com juguen, com tu dius, hem jugat dos partits aquesta temporada. Els hem estudiat bé aquesta setmana i ja et dic que els coneixem. Sabem que és un gran equip amb molt potencial tant en atac com en defensa i bé, intentarem jugar les nostres cartes per fer-ho el millor possible.
2: A banda del Barça, dos equips catalans més han entrat als quarts de final. En categoria femenina, el Vila-sana disputarà les semifinals de la Champions el 8 de maig a 11:15 contra el Fraga, després de guanyar els quarts de final per 0-6 contra el Tricino. I pel que fa a la categoria masculina, el Reus jugarà demà a les 11 de la nit contra el Benfica, en un duel exigent que pot obrir-li les portes a les semifinals.
0: Doncs precisament parlant del Reus, en línia el crac del conjunt del Baix Camp. Martí Casas, bona tarda.
9: Bona tarda a tots.
0: Ja sou? Molt bé, i vos?
9: Aquí estem al pavelló ja, que ara a les 9 tenim, a les 9 portugueses tenim la prova pista i ara estan fent totes les rodes de premsa i totes les coses prèvies ja i amb ganes de que arribi ja el dia.
0: Clar, ara em diràs, aquest tio ve a fer-me la guitza perquè estem a punt de jugar a Final Four. Clar, el Reus arriba a aquesta Final Four com a quart classificat del grup A, li toca creuar-se amb el líder del grup B, el Benfica de l'Edu Castro, que per puntuació de moment ha estat el millor equip de la Champions aquesta temporada. És complicat el repte.
9: Sí, la veritat que no ens enganyarem. Al final els números així ho demostren. Han perdut un partit en tota la temporada fins a dia d'avui, així que al final sabem doncs, que és un dels màxims favorits amb el dels pressupostos més alts, però crec que nosaltres amb partit únic, amb aquestes competicions, és una mica em recorda molt una mica com a la nostra Copa del Rei, no? Que al final en partit únic poden passar qualsevol cosa, jo crec que els nivells s'igualen i evidentment doncs amb ells per plantilla doncs amb són els favorits, però nosaltres també tenim ganes de reivindicar-nos una mica, venim d'un període no molt positiu.

0: per escalar posicions. Ens hem quedat amb aquesta quarta, que és el que et dic, el nostre objectiu era arribar a la final a 8, i un cop aquí, doncs, evidentment, tots som ambiciosos, tots som, ens agrada guanyar, i per què no, com has dit tu, per què no? Tenim clar el nostre plantejament de partit, portem bastant de temps preparant-lo, i res, amb ganes de que ja arribi demà, i a veure si podem dir la nostra.
1: Si no m'equivoco, si passeu per la vostra banda del quadre, us tocaria jugar contra el guanyador del Barça Sporting. Aquí tens preferències?
0: Pues la veritat és que el repte que tenim a quarts de final és tan gran que sí, la veritat que ja ens ho trobarem. Quan arribi el moment, doncs ja sigui qui sigui, per sort, doncs jo crec que està molt ben organitzat i qui guanyi tindrà temps per preparar el partit, perquè les semifinals no són fins al dissabte, i tindrà temps, doncs, per preparar el partit i per descansar, així que primer pensem en intentar superar aquest repte.
2: Ai.
0: Que tenim de guanyar el Benfica, i després, doncs, mira, qui serà possible.
2: Ens ha fet una mica la guitza la connexió telefònica amb el Martí Casas,
0: però estem aquí al pavelló i la cobertura falla una mica.
2: No pateixis, al final t'hem pogut acabar recuperant. Martí Casas, moltíssimes gràcies per ser avui al Tot Costa, i tota la sort del món en aquesta final a 8.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
2: I tant.
0: Una abraçada.
2: Sí. Una abraçada, Martí. I amb l'estic acabem el Tot Costa. Abans, però, la Sònia el remata.
1: El dia en què us hem explicat que Mapi León ja ha dit al Barça que marxa a final de temporada, no accepta l'oferta de renovació, el seu destí apunta que serà a Londres. Ho podeu recuperar aquí al Tot Costa o al podcast Fem Futbol. És la notícia del dia amb el que hem obert el Tot Costa. Ara, a les 9, comença l'Arsenal Atlètic de Madrid, semifinals, tornada de la Champions. Sabeu que el teniu a l'app i al web de Catalunya Ràdio, el Sergi Andreu, el Ricard Torquemada i companyia, que us explicaran aquesta tornada amb l'1-1 de l'anada. I compte, haurem d'estar pendents les pròximes hores, perquè els companys d'Onda Cero han explicat que hi hauria hagut una trifulca al vestidor del Madrid entre Rüdiger i Carreras. Bàsicament, Rüdiger li hauria donat una bufetada a Carreras. Estan bé les encaixa. Aigües. Sí, sí, encaixa força. Supongo que després es va disculpar convidant la plantilla i les famílies a sopar i el que vulguis. Però vaja, que la plantofada ja no li treu ningú el mastegot a Carreras.
2: Gran defensa, Rüdiger. Sempre m'ha semblat que li faltava un quart d'hora.
1: No sé si ho he dit, els companys d'Onda Cero explicaven aquesta notícia.
2: Gràcies, Sònia.
1: Fins demà.
2: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Marçal Turu al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, amb el Manel Gil al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. President, miris el documental de Ronaldinho.
3: Tinc que dir que al final... que m'ho he posat molt bé.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bona nit, us informa Manel Elias. L'Organització Mundial de la Salut evacuarà als Països Baixos i Alemanya els dos casos sospitosos i un contacte d'alt risc que encara són a bord del creuer afectat pel brot d'antivirus. Així ho ha confirmat l'organització, mentre encara es desconeix quin destí tindrà el vaixell amb la resta del passatge. Primer desembarcaran a Cap Verd, on ara hi ha el creuer aturat. La coordinadora de l'OMS a Cap Verd, en Lindstrand, explica quin és l'estat de salut dels casos sospitosos.
6: Per sort, la situació d'aquests dos pacients simptomàtics és estable i també ho ha estat els últims dies. Els han atès les autoritats sanitàries de Cap Verd. Un equip mèdic equipat ha estat al vaixell diverses vegades, de manera que han pogut ser tractats in situ i ser avaluats per les seves necessitats mèdiques.
5: Dels 147 ocupants del creuer, 5 són catalans. El balanç és de 3 morts, un pacient crític i els casos positius. Més notícies, Marc Güell.
7: El jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança l'home detingut per l'assassinat d'una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte. L'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa a banda de lesions i amenaces greus.

0: De tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar les armes blanques de la via pública després dels dos assassinats del cap de setmana.
1: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
2: I la dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons han confirmat els Mossos. El Departament d'Igualtat i Feminisme i l'Ajuntament tortosí han condemnat el segon crim masclista registrat al país aquest 2026. Tarragona, Ricard Boigas.
3: Bona nit. La dona va morir el 17 de març a l'UCI, on estava ingressada en estat crític. El 8 de març, els Mossos van tenir constància d'un cas de maltractament. Van detenir l'home de 59 anys, però la denúncia no es va ratificar i l'individu va quedar en llibertat. El 13 de març, la dona va ingressar a l'hospital i van tornar a detenir l'home per tentativa d'homicidi. El jutjat va decretar mesures cautelars amb un ordre d'allunyament. La detenció definitiva no es va fer fins al 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista un mes després de la mort de la dona. El jutge va resoldre presó provisional per un delicte d'homicidi dolós consumat. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: L'expresident d'Indra, Ángel Escribano, marxa del tot de la companyia després que hagi venut totes les accions que tenia. Amb aquest moviment es desbloqueja que Indra pugui comprar ara la mateixa empresa familiar dels germans Ángel i Javier Escribano, que era la segona màxima accionista de la companyia, només darrere del mateix govern espanyol. El govern, a través de la Societat Estatal de Participacions, impedia que Indra integrés l'empresa dels Escribano pel conflicte d'interès que generava la seva participació a la multinacional.
2: La plantilla de l'empresa Girona Més Neta assegura que compleix de manera escrupolosa els serveis mínims en la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Avui s'han reunit amb l'Ajuntament, que els havia traslladat la preocupació per l'aplicació d'aquests serveis mínims. Anem cap a Girona. Maria Rovira.
4: Bona nit. Els treballadors veuen sobredimensionats alguns serveis mínims, però en un comunicat remarquen que compleixen tot el que ha fixat l'administració catalana i precisen que no faran més serveis si no ho exigeix el Departament de Treball. També asseguren que tant els treballadors com el govern local consideren que actualment no s'està en una situació que s'aproximi a un possible decret d'estat d'emergència per raons de salubritat. Mentrestant, la preocupació s'evidencia en comerços, bars i restaurants del centre de Girona per l'acumulació d'escombraries al carrer i l'impacte que té en els negocis. La plantilla de Girona Més Neta ha convocat una manifestació per demà al matí. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
0: Tot a punt perquè arrenqui a la Sala Apolo de Barcelona el desconcert d'ICAT, que celebra el desè aniversari. Artistes com Alosa, Dan Peralbo i El Comboi, Pastora o Sidoní es combinaran aquesta nit en una vintena de parelles inèdites. Barcelona, Marc Ruiz.
5: Bona nit. Jules, Kelisaya, Lecoq, Lil Dami, Senyor Chen, Llum, Mamaduixa, Amazoni, Pastora, Bongang, Saxeni, Sidoní o Venus són alguns dels artistes que es barregen aquesta nit en una vintena de parelles inèdites. Ja fa 10 anys que ICAT celebra el desconcert, que va començar com una festa per celebrar la primera dècada de l'emissora, i ara ja porta 20 anys acompanyant l'escena musical catalana. Una de les bandes que actuen aquesta nit i que també és molt coneguda pels oients d'ICAT és d'en Peralbo i El Comboi. Peralbo assegura que s'han sentit acompanyats.
6: Fa molts anys que estem amb ICAT, que ens ha cuidat superbé, i només que agrair-ho, perquè sempre hi ha set, sempre tens, i joder, és la millor ràdio musical que hi ha.
5: Tot just ara arrenca el desconcert i ja estarà en marxa a la Sala Apolo fins les 11 de la nit. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: I ara els esports, Ruth Vilà.
7: La central del Barça, Mapi León, ja ha comunicat al club que no continuarà la temporada que ve. Mapi acaba contracte el 30 de juny i, segons avança el podcast de Catalunya Ràdio Fent Futbol, marxarà després de 9 temporades amb la samarreta blaugrana. Per cert, que el Barça rebrà demà, després del partit de Lliga contra el Llevant, el Johan Cruyff, la Copa com a campió d'aquesta competició. Avui sabrem també quins són els equips, el primer finalista de la Champions masculina de futbol, que sortirà del partit que juguen des de les 9, l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid, un partit que, com dèiem, acaba de començar, de moment amb empat a 0. A l'anada hi va haver un empat a un gol. Aquesta transmissió la podeu seguir a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT amb el Sergi Andreu al capdavant. I la capitana del Palau, Berta Busquets, deixarà l'hoquei patins un cop finalitzi el curs, després de 15 temporades de l'hoquei lliga femenina. I el capità del Pons Lleida, Sergi Duc, anuncia també que deixarà el club a finals de temporada sense especificar si es retira o fitxa per un altre club.
8: Fins aquí les notícies.
9: Senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
12: Frena el feixisme espanyol i català.
11: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
13: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
11: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
14: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
11: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola, Anna.
15: Hola.
10: Amb Ricard Ostrell.
15: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: A tu ja et costarà trobar feina.

0: Hem sentit molts cops aquest comentari. Tinc més de 50 anys, estic a l'atur i ho tinc complicat per trobar feina. Hi ha una creença popular en què l'experiència i l'edat ens deixen a l'atur. No és una creença, és un fet. En aquest país, com a mínim, no es confia gaire en el talent sènior i fins i tot es veu com un problema. Les empreses responen ràpid. Si en sap massa, li haurem de pujar el sou i això no interessa. Són moltíssimes les dones que habitualment porten menys anys cotitzats, que s'enfronten a aquesta situació. Les empreses han de canviar, la societat ha de canviar. Com ho fem?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I comencem amb Tori Amos i aquest disc que ha tret el seu 18è àlbum. Té 62 anys i continua. Ja sabeu que el rock and roll, si hi ha un espai que sigui edatista, és aquest, perquè sempre els comentaris són s'ha engreixat, està vella, mira quines arrugues, encara fa discos. Vosaltres ho heu sentit mai, per exemple, dels Stones, això? Jo no. Aquesta cançó és nova, es diu Stronger Together, que potser és una idea que ens va bé per aquest programa d'avui, perquè potser juntes podem canviar les coses. I l'àlbum es diu In Time of Dragons. Aquesta és la proposta de Tori Amos, amb 62 anys, encara una senyora que es dedica al rock and roll, i ho fa molt bé. Benvinguts, benvingudes a les Dones i els Dies. I per cert, que avui tenim un telèfon que ens agradarà que soni, el 932017474. Si esteu en aquesta situació, que teniu més de 55 anys, o 50, també, perquè ara no vindrem a posar diferències. Sou dones, si us heu quedat sense feina, o és la vostra parella, que també ens poden trucar homes, que ens encanta que ho feu, i que esteu vivint aquesta situació, ens agradarà molt saber la vostra història. Ja sabeu que cada cop vivim més anys, la jubilació s'endarrereix, però paral·lelament molta gent que passa dels 50 se sent poc valorada la feina. Si té la sort, que la pot mantenir. Si ets dona, la cosa encara es complica més. Per què les empreses deixen anar aquest talent o no li treuen el suc que podrien? Els que passen dels 50 tenen moltes coses a portar i una experiència que altres no han acumulat. Per què és un problema, això? Avui en parlarem amb dones que ho han viscut, que ho viuen, que ajuden a d'altres a que sigui diferent. I estan aquí, les anem a saludar. Laura Rossillo, que és experta en recursos humans, gestió de l'edat, formació i transformació digital. Com estàs?
1: Estupendament encantada d'estar aquí i de parlar de dones.
0: I tant, això cada nit aquí garantit a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Ens acompanya també Anna Fernández, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Periodista, autora del llibre Se busca seniors, manual de resiliència en època de edatismo. Està claríssim en quina època estem. Lo viejo huele, no lo queremos.
2: Sí, una mica. Però jo vull ser optimista, crec que les coses canviaran.
0: Estan canviant, ja. Sí. Ara en parlarem també i ens acompanya la Marta Mesa, que s'ha inscrit a un programa, que és pioner. Hola, bona nit.
3: Bona nit.
0: Ella és de Venezuela, ja fa uns anys que vius aquí. Aquest programa es diu Més 55 o 55 Més.
3: 55 o Más.
0: Sí, de l'Ajuntament de Barcelona, i té l'objectiu de tenir d'afavorir que aquestes persones com tu tinguin uns ingressos i es mantinguin actives físicament i activament. Totalment. Perquè, clar, això ho hem de dir. Quan una es queda sense feina, Marta, o es pensava o tota la vida havia treballat i de sobte li passa això, el primer que es ressenteix és l'autoestima, diries?
3: Sí, el sentir-se útil aún, y útil en todo el sentido de la palabra. Física, mentalmente, estamos capacitados. Hoy en día se habla de la nueva juventud, porque los 60 no es el final, es el comienzo de una nueva etapa para mí. Y realmente he cambiado, he hecho tantas cosas que para mí es como que un reto, un reto. Y sí se puede, y sí se puede, y pienso que hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo.
0: I el repte ja va ser per tu, per exemple, venir de Venezuela, perquè et vas venir aquí per cuidar, que això és un clàssic, no? Cuidar les netes perquè la teva filla treballi. És molt fort, això,
3: Sí.
0: Això es diu externalitzar,
3: Sí, sí, sí. Porque eso en parte es como soltar algo tuyo.
0: Ja, yeah.
3: Para también ayudar a los tuyos, pero sí se presenta también la oportunidad de ayudar a otros y conjuntamente cada uno con su idea de ese cambio.
0: Que curiós per això que són dones ajudant més dones, però ja ho deixarem aquí. Escolteu, bona nit a totes, i us ho he de fer la pregunta. Diríeu que l'edatisme, aquesta, és a dir, quan diem edatisme, és aquest menyspreu per l'edat, per tenir més edat, afecta més les dones que els homes?
1: Claríssimament.
0: A veure, com?
1: Claríssimament perquè, mira, venim d'una, diguem-ne, de tota una època, de tot un segle XX, que la productivitat era el centre, diguem-ne, del món, no? I aleshores, en el cas de les dones, la productivitat és doble, no només perquè treballem, sinó, a més, perquè produïm vida. Aleshores, el fet de la menopausa suposa, justament, un altre tipus de retir. un altre tipus d'aparcar la dona, diguem-ne, i que entra en una decadència mentalment, per, diguem-ne, per la
0: gent. Però que això és la mirada dels altres.
1: Efectivament. No, no, i fins i tot pròpia, eh? Fins i tot pròpia, una de les coses que jo crec que estan canviant, afortunadament, és la vivència, justament, de la menopausa. A veure, jo recordo quan jo vaig entrar en menopausa, jo vaig fer una festa, vaig celebrar-ho.
0: M'està agradant això.
1: Home, perquè entre altres coses estava alliberant d'una sèrie de coses sí, interessants, no? Uh-huh. I jo recordo que a la festa em preguntaven, però què estem celebrant? Vale? I estem celebrant la meva llibertat. Vale? Això és nou, és absolutament nou. Fins fa molt poc, la menopausa era una condemna. I això encara hi ha molts puestos que és absolutament, sobretot a les empreses, que és tabú. És tabú parlar de que la dona, quan entra en menopausa, entra en un altre cicle que necessita un altre tipus de diguem-ne, de cura per part de l'empresa. ¿Vale? I per això hi ha un rebuig doble. Una, perquè més de 50 igual a decadència, i dos, perquè ser dona és no ser productiva.
0: I estava pensant, clar, això que has dit és molt bèstia, perquè, no sé, ho has dit així com et veuen que tens la menopausa, però clar, ningú et fa fora perquè tinguis la menopausa.
1: O sigui, No directament.
0: Però et fan fora de les empreses o ja tens menys oportunitats? Com
1: jo,
0: va això?
1: Jo crec que te comencen a racunar. Comencen a dir, home, ja... No fa tan bé la feina com la feia, no et convoquen a segons quina... Ho dic, estic parlant de mi, eh? Mm-hmm. Es nota, no?
0: A tu, per exemple, on sí. treballaves?
1: Jo he treballat en molts puestos, perquè sí. no soc...
0: Però quan va sí. això, passar això de la festa?
1: Bueno, era... Sí, estava de cap de formació de la Caixa.
0: Per això? Mm? Que era una empresa bèstia, gran.
1: Una empresa potent. Gran i que, a més, amb unes polítiques de recursos humans super novedoses, super modernes, i, a veure, jo estic enamorada de la política de recursos humans de la Caixa, però inconscientment, perquè tot això són prejudicis, és una qüestió cultural, no és una qüestió de política, sinó és una qüestió que està a la sang. ¿Vale? Aleshores, quan tu em passaves dels 50 anys... sí que veies que començaves a ser invisible. Claríssimament.
0: Has dit una cosa molt interessant. Inconsciència, prejudicis... També ho vas sentir tu, així, Anna?
2: Jo és que no tinc aquesta sensació... O sigui, jo sí que sé, sí que penso que hi ha més dones que estan sortint que homes.
0: Sortint de les empreses,
2: De les empreses.
1: Sí.
2: Crec que estan sortint homes, també.

0: i crec que també que estem en una situació una mica de canvi de paradigma, i aleshores les empreses s'estan desfent d'aquestes persones, però també penso, en molt poc temps, que estic veient que s'estan parlant molt de tot això i s'està parlant del valor que tenim les persones. Hem de pensar que som l'última generació analògica, pràcticament, que vam estudiar de manera analògica i ens hem reconvertit constantment durant tota la nostra vida professional.
1: Però això hauria de ser positiu, perquè tenim memòria del passat.
0: Exacte.
1: Sabem escriure en paper, cosa que hi ha algunes generacions que no.
0: Exacte. Aleshores, jo crec que tot això... segurament amb uns altres models de tipologia de feina, que encara fins i tot no estan ni molt implantats, començarem a tornar a ser valorats per la societat, perquè en el fons al final jo crec que hi ha molta gent que té moltes ganes de seguir aportant, perquè és el que ha dit la Marta, o sigui, al final també estem en un model de societat que sentir-te útil és important.

0: Passen 18 minuts de les 9 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, parlant de tinc més de 55 anys, no trobo feina, no em volen a la feina, que això és gros, o sento que ja m'estan apartant una mica de la feina. Si us passa en situacions com aquestes, ens agradarà molt que ens l'expliqueu. 93201-7474. L'adaptació a les noves tecnologies és el gran argument, també, moltes vegades, que les empreses diuen és que ja no saben fer anar a l'ordinador o amb això del xat GPT no s'aclarirà. Això, les empreses tenen la cara de dir-t'ho...
1: Ja no poden. Mira, jo vinc de fer, entre altres coses, vinc de fer en aquest moment pel meu ajuntament, per l'ajuntament on jo visc, cursos sobre intel·ligència artificial per més grans de 65 anys aplicar-se a la vida quotidiana. Tinc en aquest moment 80 persones en llista d'espera. Vull dir...
0: I quines edats tenen?
1: Més de 65. Uh-huh. Tinc, bueno, dels tons que ja he fet dos, hi havia gent de més de 80. Què vol dir això? Que les empreses saben que la meva generació va ser la que va inventar internet. No van ser els millennials ni va ser la generació Z. Nosaltres, com deia l'Anna molt bé, ens hem anat adaptant des de la màquina d'escriure de tecles fins a portar-ho tot en el mòbil, amb una naturalitat pasmosa. Mm-hmm. És mentida que els immigrants digitals, com sóc jo, no tinguem, d'alguna manera, capacitat d'adaptació. És una barbaritat, perquè no he fet una altra cosa a la vida més que adaptar-nos. Jo tinc 70 anys en aquest moment, i tinc totes les meves, els contactes, tinc els correus, tot ho tinc al mòbil. I, per descomptat, que pràcticament cada dia faig servir la intel·ligència artificial. Només faltava.
2: Sí.
0: Què, Marta? Com et sents tu amb tot això? Et sents representada o no?
2: Jo t'ho he de dir, personalment, per a mi la tecnologia... Estoy un poco atrasada. Mi filosofía va hacia otro lado. Hoy en día todo va ahí. La inteligencia artificial nos está, como dicen, pisando los talones. Cada día todo se ve como más como va a desaparecer muchas cosas. Y lejos de sentir miedo, o sea, el miedo no está permitido, pienso, ¿no?, personalmente, que es como también una oportunidad. Porque es la sabiduría, lo que, como dicen, como los ancestros. Hay cosas que ja estan, que no se pueden sustituir.
0: Que clar, aquesta saviesa que és tan important, que jo crec que també els equips intergeneracionals són molt, molt importants, no?, quan treballes en una empresa. Nosaltres fem aquest programa. A mi m'encanta quan hi ha gent a l'equip que té 20 anys i n'hi ha de 60. Perquè la conversa és diferent, la conversa canvia. Sí. Els temes són més interessants.
3: Sí. I a més, és que avui en dia estem en un moment de... que la incertesa és ja pràcticament el nostre dia a dia, no? Cada dia passen coses diferents i coses que pensaves que mai passarien, doncs passen, no? Aleshores, aquesta gent que ha tingut capacitat de prendre decisions en entorns totalment diferents té aquesta capacitat, podem dir fins i tot més creativa, que no, això no és una guerra de juniors contra sèniors, això és juniors i sèniors junts, per treballar junts, per trobar les millors solucions, les millors, aportar el millor de cara a l'empresa, la feina, el que sigui, no? I jo crec que també aquesta... haver viscut en un altre entorn, en un altre tipus de societat, també et dona més capacitat d'agilitat davant de certes situacions.
0: Clar, el que no podem oblidar és que moltes dones que estan en el món laboral, que tenen això més de 55, moltes són mares o han sigut mares. Moltes han deixat les seves feines. Han cotitzat menys, moltes vegades, que les seves parelles. I aquí sí que hi ha una bretxa. Això està claríssim.
1: Està claríssima. Aquesta bretxa és, a més, difícil de superar-la. Per què? Perquè, efectivament, hi ha un període de la teva vida que tu estàs fora del món. I en aquest moment és més important que l'experiència és la vigència. És molt més important que tu siguis vigent, ¿vale? I aquest gap que deia la Marta té a veure amb això. Té a veure justament amb que
0: ja parla com una moderna, ha dit gap, ho heu sentit,
1: Bueno, espera que... La veritat és que paraules angleses les menys possibles, sisplau, no?
0: No, però... no, m'has agradat aquí.
1: Però el que està clar és que, efectivament, les dones tenen un període de la seva vida que veritablement estan fora d'aquest món, diguem-ne, laboral, o d'aquest món tan exigent en quant a actualitzar-se, no? I aleshores, quan tornen, es troben això, que els hi costa molt més que el que li costa a un home justament estar al dia. Això
0: les empreses
1: també
0: tampoc ho reforcen. Si tu demanes, exemple, reducció de jornada per reportar els teus fills, normalment les reduccions de jornada, ho sabem, les estan agafant les dones a les empreses. Hi ha excepcions, no dic que no, però les estan agafant les dones. Uh-huh. Tot això després com es comptabilitza? Com tornes al carro de la feina? Qui has perdut aquí? I com t'ho recompensa l'empresa?
1: Clar, és molt difícil tornar, eh? És molt difícil a moltes persones. A veure, hi ha dues possibilitats. Una, jo mai parlo de reinvenció. A mi m'agrada molt la paraula transformació. I el cas de la Marta és un cas claríssim. O sigui, quan tornes, no fas el mateix que feies. Has de canviar fins i tot d'ofici. Vale? Perquè és l'única manera, veritablement, de reenganxar-te en vigència, que es diu, no?
3: Correcte.
1: Aleshores, és claríssim, amb moltíssimes dones que tenen els fills, cada vegada menys fills, vull dir. Ara estem a 1,2 de fills per dona en el nostre país. Què vol dir? Que quan se reincorporen, com tenen por haver perdut el carro, diguem-ne, què fan? Canvien de feina. Canvien d'entorn, canvien de... Marta, sí o no?
2: Vas transformant.
0: Tu, per exemple, Marta, al teu cas, tu treballaves en el món de la costura, cosint al teu país.
2: Tenia mi taller, confeccionava, tenia un grup de clientes, i bueno, se presenta la situació que tengo que venir a ayudar a mi hija. Y nada, no lo pensé dos veces, me arriesgo. Vino lo del COVID, vinieron una cantidad de situaciones y claro, yo estaba en un mundo para mí nuevo, con 60 años.
0: I a més,
2: con 58 años en ese momento.
0: En un altre país, aprendre una llengua, moltes coses.
2: Muchas cosas al mismo tiempo. Claro, al principio tú te cierras como un mecanismo de protección. Te cierras, pero bueno, tienes que...
0: Que sortir.
2: Surgir. I vas poco a poco, vas surgiendo, vas conociendo, y te vas como insertando de nuevo, te reinventas. Y empiezas ese proceso. En nuestro país la vida es así. Es reinventarse prácticamente día a día. Dentro de lo malo hemos aprendido eso. A salir de la
0: llavors,
2: situació.
0: Llavors, tu ja venies practicada de casa,
2: voilà,
0: podríem
2: sí.
0: dir. Estàvem parlant d'això dels fills i, per exemple, no sé si et sap greu que ho expliqui, però vull dir, l'Anna Fernández, per exemple, tu treballaves en una gran empresa, també, com Vueling, per exemple, i tu et vas separar i tenies fills.
3: Sí.
0: I m'imagino que això també va ser una bona bufetada, vull dir, aquesta part. No? Perquè és el que dèiem, és a dir, havies perdut cotitzacions, etc.
3: És un dol. Uh-huh. És una mica el que intento explicar al llibre és que al principi o sigui, estàs absolutament una mica fora de lloc, ¿vale? Perquè en el fons al final tens un... Jo tot el que sóc és gràcies a l'empresa amb la que he estat, eh? Vull dir que no tinc cap tipus de... Però, bueno, en aquell moment et trobes com amb un espai que no coneixes i fins i tot no saps com presentar-te quan surts a...
0: I, a més, tu estaves altament qualificada. És a dir, que això també és un problema, moltes vegades, després per tornar a trobar una altra feina, perquè el que dèiem, no? Les empreses diuen, ui, compte, que amb aquesta li haurem de pagar més. Amb aquesta no li puc pagar 1.800 euros.
3: Que passa que jo sóc una rara avis perquè en l'any 93, quan jo vaig tenir la meva primera feina, jo necessitava fer currículum i la persona que em va oferir feina em va dir que necessitava, o sigui, que no em podia fer contracte. I em va costar 0,5 segons del meu temps decidir fer-me autònoma. Es va convertir en 18 anys de la meva vida. Vaig tenir una agència, vaig tenir treballadors. I per això, d'alguna manera, el fet d'estar al carrer per mi no és un problema. O sigui, jo vaig sortir al febrer del 2023 i al juny ja tenia un client. O sigui,
0: clar, tu diguéssim que sempre estàs en el món dels autònoms, però jo crec que, no ho sé, això m'ho dirà la Laura Rossillo, però jo crec que quan no ets autònom, tota la vida has treballat per una altra, a compte aliena, i de sobte et trobes al carrer, això és molt bèstia.
1: Bueno,
0: perquè passen moltes coses, sí. Perquè has de decidir que et reinventes o, com deies tu, que et reformules o que...
1: Transformes. A veure, jo tampoc soc molt típica, eh? Perquè jo vaig començar la meva vida laboral fent oposicions. Soc funcionària, perquè el de funcionària és per tota la vida, vale? Soc funcionària de la Generalitat de Catalunya. Després em va contractar la Caixa, però després he estat 15 anys autònoma. Vale? Això té a veure
0: amb que tinc... M'esteu però... enviant el missatge de que l'única manera de sortir-se'n un cop et quedes a l'atur amb 55 és fer-te autònom?
1: No, en absolut. No. Lo que sí que està clar és que no serveix l'anterior, que no és el mateix. Eh? O sigui, tu pots anar a una altra feina, el que sigui, però el que està clar és que cada cicle vital requereix un propòsit diferent. Que això és una cosa que és nova, eh? És nova perquè el meu avi o el meu pare tota la vida van tenir la mateixa feina. I jo he passat per diferents feines i diferents professions, en realitat. I és això el que és nou. I en el cas de les dones, encara més per el que dèiem, eh? Per aquestes fases que són tan marcades en la nostra vida que d'alguna manera impedeixen que tornem a l'anterior. Hem d'iniciar una nova vida.
3: I jo, és més el fet de... El moviment genera moviment. O sigui, quan tu tens 56, 57 anys i igual pots trigar un any, dos anys en trobar una feina com la que tu desitges, si et quedes...
0: Això amb sort, eh?
3: Si et quedes parada, en el fons, sí. Al final, lamentablement, aquest món que ens ha tocat viure va molt accelerat. O sigui, quedaràs fora... Perquè, en el fons, al final, tu també, com veu dir la Laura, has de trobar el teu propòsit. Jo vaig decidir, ja que estic aquí, que potser no era exactament on em volia trobar, vaig a intentar fer alguna cosa que estigui alineat amb el meu propòsit personal i treballar en aquesta línia, no?
0: I llavors vas muntar una consultoria.
3: Bueno, vaig intentar entendre què és el que volia fer i també quin era el meu valor competitiu. O sigui, ho explico i no va ser un procés tan ben estructurat com ho explico ara, però en el fons sí. O sigui, jo entenia que hi havia forats on jo tenia la meva experiència era molt més coneguda, anem a dir-ho així, però clar, allà la meva competència era molt més forta i potser no era tan coneguda amb altres forats de professionals i allà potser el meu valor podria tenir més... O sigui, entrar millor,
0: clar,
3: saps?
0: Anna Fernández, però tu m'estàs parlant aquí com si haguessis fet un curs de SADE, perdona. Saps? M'ho estàs fent tot en paquetets. I jo el que m'imagino és algú, després de molts anys de cotitzo o no cotitzo, estic treballant aquí, estic al carrer i de sobte he de tornar a casa amb el que significa autoestima, de dol, de prejudici, de por... Perquè, a més, estem en un país que, per exemple, Anglaterra, que és un país amb el que m'hi he relacionat molt, allà, amb 50 anys, quedar-te sense atur, és quedar-te sense feina, no és problema. Perquè hi ha una mobilitat molt gran. Però en aquest país, no. En aquest país, com aquell que diu, ens morim i vivim al costat de casa. I si pots anar caminant a la feina, millor.
3: Però vull dir... has de crear... O sigui, entenc, eh?
0: Jo pregunto, no?
3: I de fet, o sigui, encara avui hi ha moments que dius ostres, no? Però sí que és veritat que en aquest entorn que no és fàcil de gestionar, t'has d'intentar crear hàbits, illes de positivitat que t'ajudin a sortir, perquè, a més...
0: I d'on ho treies? On ho treies, això?
3: Pues
0: no traies la positivitat.
3: Pues o sigui, d'intentar que a vegades lluitar contra tu mateixa. Mm-hmm. Perquè el problema és que si caus en aquest forat de la negativitat, per això vaig escriure el llibre, no? Perquè jo veia molta gent que patia. I el problema és que si entres en el forat negre només fa que...
0: Xuclar-te.
3: Exacte.
0: Mm-hmm. Marta... Tu què, el forat negre? Com el tens? Que va haver moments de desesperació o no?
2: Bueno, sí, te digo, al principio sí.
0: És que si no, no me pareces normal, eh? També te lo digo.
2: No, yo soy atípica. Sí. Pero al principio sí, pero como tú dices, el positivismo o a lo que yo pienso que es como el buscar el equilibrio, porque si no pierdes el control, y al perder el control ya no puedes hacer nada, que es lo que estoy intentando ahora de participar, de insertar,
0: en aquest projecte de 55
2: mesos. De hacer nuevas cosas, de probar nuevas cosas, porque de algo te sirve la vida, de que cargas, como dicen, una mochila con mucho conocimiento de muchas cosas que a veces hasta nosotros mismos desconocemos.
0: Clar, per exemple, tu cosies, però ets bona cuinant, sí, i, per exemple, últimament has anat a casa de gent a cuinar.
2: Sí, lo puedo
0: hacer. És una de les coses que has fet amb aquest projecte.
2: Lo he descubierto a los 64 años.
0: Ya.
2: Entonces, hice un curso de inglés, me gusta el idioma, y veo que uno puede incursionar, o sea, me disculpas el comentario, la edad es un número, y depende de ti lo que tú quieras hacer. Es un reto a veces, sí, muy fuerte. Uh-huh. Para mí lo ha sido porque es un país nuevo. Es nuevo. Es como tú dices, llegas a un mundo, wow, diferente muchas cosas. Y claro, tienes que buscar una solución rápida. No puedes estar pensando porque ya el tiempo lo tienes, como dicen, tu tiempo, como la cinta métrica que son 100. Ya uh-huh. Yo voy aquí, mira el trocito que me queda. Decido yo. Com quiero vivir ese trozo.
0: Amb positivitat. I també jo crec, i em sembla que en parles, Laura, del fet de que és molt important també estar, encara que estiguis ja jubilada, estar en l'actiu, que hi ha gent fins i tot que s'hauria de plantejar que pot seguir cotitzant o treballant encara que s'hagi jubilat.
1: Sí, i té a veure una altra vegada amb el propòsit.
0: Però no li estem fent un favor al capitalisme amb tot això?
1: Bueno, a veure...
0: Pregunto.
1: En el projecte de 55 més, jo també hi soc, a 55 més, una de les coses que està clara és la retribució, no els diners. Què vol dir això? Estar actiu et posa en contacte amb persones que no coneixes. Importantíssim el tema de les relacions, el tema de la soledat. És una lluita contra la soledat constant. Una de les coses que permet 55 més, per exemple, és que aquells ingressos que tu podries tenir, tu els pots donar. Pots fer una donació o pots demanar un servei a canvi. O sigui, vale, jo cuino, però necessito algú que doncs, em faci tal tràmit, per exemple, no, el que sigui.
0: Vols dir que estar actives ens dona també més vida.
1: Sí, i que la retribució, i espera perquè és el que està venint, vale? La retribució, que és el sou, cada vegada serà menys important i serà molt més important justament què és el teu talent, què és el que tu aportes a la societat. Jo crec que el tema del salari mínim vital, això que diuen, està o al caure o quasi. Què vol dir això? Vol dir que veritablement el que serà important de tots nosaltres és què aportem a la societat, no les hores que passem en una feina. Que passarem això, el meu temps a canvi d'una nòmina, al meu talent a canvi d'una factura, segurament. ¿Vale? I amb aquesta factura jo faré el que vulgui. A lo millor la dono.
0: Ja, però m'estàs sentint gent i dius, sí, però aquesta senyora com arriba a final de mes?
1: Doncs treballant. Bueno, jo estic jubilada, jo tinc una pensió.
0: D'acord.
1: Jo tinc una pensió estupenda, a més a més, em permet justament treballar ingressar al salari mínim interprofessional sense afectar la meva pensió. Això ho sap molt poca gent. Ho sap molt poca gent. Que tu, si estàs a l'atur o estàs jubilat, pots seguir treballant al salari mínim interprofessional sense que tingui repercussió sobre la pensió.
0: Al vale? tanto. Ho heu sentit, això?
1: Ah.
0: Que potser aquí es podeu treure unes pelilles.
1: Ah, exacte. No molt, però, però alguna cosa es pot treure.

0: Woman of the Ghetto, sempre la música tan present en aquest programa. A vegades les dones ens sentim que formem part d'un ghetto, en alguns casos, i quan es tracta de feina, a vegades no es té en compte el que podem oferir a les feines. Ara m'agradaria a les tres que d'alguna manera doncs, hi heu reflexionat molt sobre això que estem dient. Què li diríeu? Quins són aquests sèniors, aquestes dones sèniors, i què aportarien a les feines? Dones, només? Què aportarien a les feines? Per què creieu que a les empreses els hi podríeu dir que surten a compte aquestes dones sèniors?
1: Home, jo crec que aporten coneixement. Mm-hmm. Crec que aporten a vegades, en segons quins entorns d'incertesa, serenitat. I aportant acompanyament a la gent jove per aprendre a prendre decisions.
2: O sigui, aporten el mateix que els homes sènior. Que aquesta és una apreciació molt important de fer. Aporten el mateix que els homes sènior.
0: No hi ha una mica més? No hi ha un plus d'alguna cosa?
2: Hi ha dones que sí i dones que no. Que aquesta és una altra. Mira, una cosa molt important a tenir en compte és que a mesura que passen els anys et diferencies cada vegada més. Les tres hem dit, les tres que estem aquí entrevistades per tu, les tres hem dit que som una espècie rara, una cosa rara o diferent. Aquesta sensació de diferència es va acrescentant a mesura que et fas gran. Per què? Els que són iguals són els adolescents. Tots tenen la mateixa cultura, escolten la mateixa música, vesteixen d'una tribu determinada i tal. A mesura que passa la vida, et vas diferenciant. Vale, per tant, quan tu arribes a una determinada edat, ets igual que una persona de la teva edat i diferent en tot. Vull dir, és molt important això. Vull dir, no vull fer... Mira, de la mateixa manera que cada vegada que jo sento los nuestros mayores, jo digo, yo no soy de nadie, ¿vale? De la mateixa manera, crec que ficar en un calaix tota la gent madura, o totes les dones, o totes les dones madures, és un error garrafal. Que el que és important és que cadascú de nosaltres aportem una cosa única, que és la nostra història. I això és el diferencial del sènior, que aporta una cosa única, que és la seva història. Que és la seva, i no dic experiència, dic història, que no és el mateix.
0: Doncs escolta, claríssim. Laura Rossillo, experta en recursos humans, gestió d'edat, formació, transformació digital. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Ana Fernández, que ha tret aquest llibre que us agradarà molt, Se busca sèniors, manual de resiliència en època d'edatismo. Les dones resilients guanyem aquí quan es tracta de trobar feina. I Marta Mesa, que s'ha inscrit al programa 55 més d'aquest de l'Ajuntament de Barcelona i que tu ho recomanes, no?
3: Sí, lo Marta, recomiendo, porque sí. Es esa oportunidad de como reconectarse con cosas que tú no sabías, que tenías dones, y los empiezas a activar. Y aparte de conocer gente nueva, tener ese feedback con la gente tan agradable que años que no lo tenía, y de verdad que para mí ha sido la parte económica.
2: Bueno, ayuda.
3: Ayuda.
0: Sempre està bé, un coixinet.
3: Sí.
0: Un però... coixinet. Sí. ¿T'agrada aquesta paraula? Un cojincito, no sé yo. Sí.
3: Vale, vale.
0: Una almohadita, no sé, sí, no sé cómo
3: sí,
0: decirlo.
3: Vale, sí, eso.
0: Y un coixinet, sempre va bé, un coixinet.
3: No, y eso que tienes, puedes aportar.
0: Y, a veces, y això et fa sentir útil.
3: Con personas jóvenes, claro. Tú puedes dar algo, algún pequeño conocimiento, algún dato, cualquier cosa, hasta una receta.
0: I sobretot els hi pots dir, amb sort arribareu a ser tan sexis com jo. Perquè tothom mira a la gent gran com amb una mica de por, però dius, amb sort, amigues, estareu com jo algun dia, no? Moltes gràcies a les tres. Merci.
3: Gràcies.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
6: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
7: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
8: Sí. És una central ja de nova generació.
5: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri.
9: Grup Grinyó. Experts en sostenibilitat. Valors en futur.
10: Som el dia.
11: Som la nit.
12: Som dos programes amb el mateix objectiu.
10: Saber què està passant.
11: Què ha passat.
12: I també per què ha passat.
10: Tant a casa
11: com al món.
12: Què ens fa diferents?
10: El ritme.
11: El ritme.
12: El ritme.
10: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
11: Perquè al Catalunya nit som pausa.
12: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: A tota hora
11: i a tot arreu.
13: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Som diferents.
14: La nit dels ignorants és una escola de llengua.
15: Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
14: On es fan reflexions inèdites.
16: Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
14: Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
17: Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
14: Busquem les històries de nit més humanes.
18: Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
14: I on els oients ens regalen les orelles.
19: Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
19: Ets brillant.
0: A les sèniors també ens agrada ballar i avui aquesta casa està de festa. Anem de concert, o més ben dit de desconcert, que això sempre m'agrada a mi bastant, m'hi sento bastant representada. Aquest any és molt especial perquè l'emissora ICAT, ICAT FM, celebra un doble aniversari, 20 anys de vida i 10 anys de desconcert, que és aquesta trobada que fan justament dia com avui a la Sala Apolo, que plega grups de l'escena local que canten un solitari, es barregen, intercanvien versions amb ganes de festa i avui les protagonistes són moltes dones. Mar Ruiz, com va la festa?
20: Doncs va la merda bé. Mira, ara mateix són sobre l'escenari la Venus i Gavina MP3 sent una d'aquestes parelles impossibles i que són extremadament creatives perquè barregen, a més, estils que habitualment no tenen res a veure. Ara mateix estan... Vaja, aquest duet està fent una cosa molt, molt, molt, molt delicada, però fins ara podem dir que hem tingut molta potència i que... De fet, aquest desconcert ha començat amb una miqueta de retard perquè hi havia molta cua que intentava entrar a l'Apolo, de fans de totes aquestes bandes i de fans d'ICAT, evidentment, i han arrencat tard. Però és que si la resta del desconcert ha de ser com el que hem vist fins ara, serà molt i molt potent. La primera parella que ha pujat a l'escenari i que ha sorprès tothom ha estat Monique Macon, no sé si la coneixeu, és cantant d'Eufòria, i ha acompanyat a Kelly Isaiah sobre l'escenari. Una bauassa que té la Monique Macon combinada amb la sensibilitat de Kelly Isaiah, que ha estat una arrencada espectacular. Tot seguit, Jules ha estat qui ha pujat a l'escenari, que en principi el que fa és pop de dormitori, però cal dir, a més, en la seva cançó, la cançó que ha cantat, va tirant, ja diu des del llit, em sembla un miratge, és a dir, ja fa referència fins i tot al seu propi llit, però s'ha de dir que en directe les seves cançons creixen i avui encara ho han fet més amb la banda del desconcert que l'acompanyava fa molt poca estona. Han acabat la seva actuació Lindami, Senyor Chen i Llum, que també, igual, Llum sobre l'escenari sempre significa un directe potent. Digues, digues.
0: Doncs no, que suposo que esteu pendents també de veure l'Osa, que...
20: Correcte.
0: Venim una mica de l'electrònica, però també els ritmes, podríem dir, més tradicionals tindran lloc. I després Pastora, que tornen.
20: Pastora tornen, evidentment, i fan, evidentment... No us puc avançar el que faran, però sí que faran aquella cançó que tothom espera que cantin. Això, segur, seguríssim. Ara bé, però deixem tornar a l'Osa, perquè a l'Osa te'n faries creus, o potser no, de la quantitat de gent que hi ha entre el públic avui que les vol veure. I no m'estranya en absolut, perquè ho estan patant moltíssim. Van fer un concert fa molt poc aquí, a l'altra banda del Paral·lel, que va ser també espectacular, i tenen moltíssima gent que n'és fan.
0: Doncs escolta, ja vam venir al programa, ens agrada molt la música de l'Osa. Mar Ruiz, compte, no et passis amb la xiveca, que ja sabem que en aquests llocs a la nit passen coses rares.
20: Jo és com a les pel·lis, mentre treballo no puc veure.
0: Exacte, com els policies. Ets el policia de la nit del desconcert i nosaltres ens n'alegrem. Moltíssimes gràcies, Marc, per explicar-nos una mica com està l'ambient a la Sala Apolo. Bona nit i felicitats. Merci.
20: Merci.
4: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
0: Ai, mira, ens agrada tant aquesta cançó que l'hem posat dos dies seguits, que això no passa gaire, a les dones i els dies.
1: Uau, ja m'ho has dit, no? Això em passa per no escoltar la vostra xamana.
0: No passa res, és que hi va ser molt especial això que va passar aquí al programa. Júlia Bagardit, bona nit.
1: Bona nit, Montse.
0: Amb aquesta veu sexy que gastes.
1: Oh, ei, però estic constipada, això jo no sé si augmenta el sex appeal o el redueix.
0: I tant, està bé, totes estem constipades. Ens ha agafat la primavera així una mica despistades.
1: Sí, una mica despistades sí que ens ha agafat, la veritat.
0: Escolta, tu tens molta feina últimament, fas moltes coses en aquesta vida.
1: Moltes, Montse.
0: Moltes, moltes, que m'has dit avui, estic molt cansada, faig moltes coses, no paro de treballar, estic a la mina.
1: No expliquis això, Montse,
0: a la mina de
1: Sallent. Que hi ha gent que treballa de veritat a fora, que ens escolta.
0: I la cosa és que a part de treballar a la mina de Sallent, que l'han obert per tu, fas clubs de lectura.
1: Faig clubs de lectura.
0: I hi ha un llibre que t'ha travessat l'ànima.
1: M'ha travessat una mica l'ànima, sí. Els meus lectors, no sé si tant, els lectors del club de lectura, però a mi sí.
0: I vens a recomanar-lo per posar llum a la foscor.
1: Vinc a posar una mica de llum a la foscor, sí, perquè a més jo ja havia sentit a parlar molt d'aquesta dona, perquè me l'havien recomanat moltíssim, la senyora que escriu sobre divorcis terribles, sobre com de difícil és ser mare, i sobre crear. I aquí és on la cosa et toca una miqueta, sobre ser dona i crear. Jo no sé si tu l'has llegida, jo crec que segur que sí, la Rachel Cusk.
0: No sé mai com s'ha de pronunciar, si Rachel Cusk o què, però és igual.
1: Jo crec que Cusk, però la veritat és que m'ho invento. És una canadenca publicada per l'editorial Les Hores en català, tenen tots els seus llibres, i aquest llibre, Desfilada, és una miqueta sobre això, sobre ser dona i crear. I llavors, clar, jo, com que he escrit algun llibre, vaig pensar, ostres, això em toca, toca de prop. Sí, sí. Però clar, bé, no sé si a tothom li interessa això, però a mi em va interessar.
0: Home, crear, pot ser pintar, pot ser qualsevol cosa.
1: Sí.
0: És a dir, no tens gaire temps, a vegades.
1: No.
0: O la vida et va passant per sobre. Això crec que ens passa a homes i dones. Però què li passa a la Rachel Cusk i a aquest Desfilada?
1: Clar, imagina't un home que és pintor i que està casat, no? I un dia comença a pintar-ho tot del revés i la seva dona pensa, ostres, el meu home sembla saber què és l'experiència femenina, no? Viure al revés. Que això és una cosa que quan vaig llegir vaig pensar, ostres, jo no em sento així, no? Però ella és la dona d'un artista, no? És aquest prototip de dona secundària de la seva pròpia vida, que es limita, doncs, a donar suport a un artista perquè ell sigui, no? De fet, m'ha fet pensar en una dona de les nostres, una catalana, que era l'esposa de Joan Brossa.
0: Sí.
1: Fa molt de temps vaig saber que la dona de Joan Brossa, aquest poeta visual, que a més doncs, ha estat molt lluat també des de l'esquerra i tal, però es veu que la seva dona era una d'aquestes dones secundàries a la vida de l'artista, que era
0: infernal. O potser no tant, eh?
1: No, de fet era essencialíssima a la vida de l'artista, perquè la pobra dona era infermera, treballava tot el dia i quan arribava a casa havia de picar els poemes de Joan Brossa, que dius, tio, pica els poemes. És fort, això, eh?
0: Jo crec que d'aquestes històries en descobriríem moltes, perquè crec que
1: però hi ha hagut molts escriptors, molt enllà, eh? Això.
0: Sí,
1: ja
0: però
1: no és només que et rentin la roba, no, que et piquin els poemes.
0: Això
1: s'ha de ser el faraó.
0: Així, jo crec que hi ha mil casos. A part que Brossa tenia fama de ser molt desendreçat. Vull dir que espero que a sobre no li hagués d'endreçar l'habitació.
1: És probable que ho hagués de fer, jo crec que perquè va contractar una altra dona.
0: Tu has vist imatges de com tenia l'habitació, Brossa? Mm. No hi volies entrar allí dins, eh?
1: No, però no sí que era un home una mica primari. Doncs bé, aquest és el perfil clàssic, no? El de la dona secundària, una miqueta a l'ombra de l'artista. Doncs bé, en el mateix llibre, no? Estem parlant d'aquesta Desfilada de Rachel Cusk.
0: Jo també t'he de dir que aquesta premissa de que com pintava al revés la dona es va entendrir, no ho acabo de veure.
1: No, però és que s'entendrís, és que jo això tampoc ho he entès. O sigui, a mi això em va frapar. Vull dir, ara he entès què és ser una dona. Jo pensant, bueno, doncs no devem ser el mateix tipus de dona. Espero que no, per altra banda, no?
0: O sigui, aquest senyor pintava els quadres al revés.
1: Sí.
0: Llavors, què li passava amb ell, amb tot això?
1: Bueno, i també hi ha un moment que intenta començar a pintar la seva dona i no se n'acaba de sortir, perquè no la veu. No? És una mica, el llibre és una mica difícil d'entendre en aquest sentit. T'atrapa una mica perquè intentes entendre, no? Tota l'estona va donant voltes a la idea aquesta de ser dona i crear, o de les dones en relació a l'art, no? Perquè hi ha diversos narradores, hi ha diversos personatges, no? I així com tenim aquest home pintor que pinta la seva dona al revés, també tenim una pintora. L'artista és ella, no? És pintora.
0: Una altra parella, eh?
1: Una altra parella,
0: una altra persona.
1: Però en aquest cas l'artista és ella. Crea ella.
0: Ella pinta del dret o del revés?
1: Ella pinta del dret, ella crea, i un dia, en una exposició d'art, es troba un home guapíssim que li critica la seva obra. I ella què fa? Enamorar-se en bojament i casar-s'hi. Malament. No. clar, aquesta pintora té un home que li dona suport, que és crític amb la seva obra, no? Però que, bueno, doncs, ja m'entens, és crític positivament. Fins que un dia tenen una filla.
0: I llavors què? Li diu...
1: Llavors aquí, Rachel Kask ens explica aquesta ascensió, no? Perquè l'home, al principi també molt tolerant, molt crític i constructiu, li diu, tu tranquil·la, tu treballa, jo ja contractaré una mainadera i...
0: Sempre externalitzant,
1: Sempre externalitzant. La fa sentir una mica culpable, no? Uh-huh. Llavors el que és curiós és que veiem dues històries, no? Dues parelles, dos casos com oposats, però sempre hi ha aquest tema de l'escissió entre l'amor i l'art, no? És a dir...
0: Sí, no pots estar enamorada i...
1: I crear.
0: T'has de pintar l'amor a l'oli, m'estàs dient?
1: Sí, o has d'esperar que et pintin del revés.
0: Exacte.
1: I ja et dic, en el cas aquest de la...
0: Sí, un fracàs, no, això?
1: Clar.
0: És a dir, el resum del llibre seria no et busquis un nòvio artista.
1: No et busquis un nòvio artista o resigna't a no crear mai.
0: Uau.
1: Bé, això...
0: Anem fortetes, eh?
1: Clar, bueno, la Rachel Kask ve que crea. Vull dir que ho digui ella, que precisament escriu, però, bueno, clar, tenint en compte que ja ha escrit sobre divorcis terribles...
0: Clar, no li va anar bé, no li va anar bé.
1: I l'honor de ser mare, perquè ho va patir molt, pobra dona, doncs,
0: no
1: esclar...
0: li va anar bé, sabem que l'experiència no li va anar bé. No sabem si és l'opció A o l'opció B d'aquesta història, però no li ha anat bé, això de les parelles.
1: Sí, una mica la idea que hi ha en aquest llibre de desfilada és això, i justament jo pensava, ostres, si vull parlar o vull pensar en una pintora, no?, perquè igual que m'ha vingut al cap la dona de Brossa, la dona que feia suport a Brossa, dic, ostres, si he de pensar en una dona artista, no em ve al cap ningú, no? I em passejava l'altre dia per l'Ateneu barcelonès, petits privilegis de classe, soc profe de català i tinc aquest privilegi, i vaig topar amb un quadre fosc i gran i enigmàtic, d'una tal Amèlia Riera. En aquest cas, pintora ella. Segur que aquí la coneixeu, perquè les dones i els dies...
0: Home, aquí hem parlat de totes.
1: Us coneixeu totes les dones.
0: Està al manac, l'Amèlia Riera.
1: I tots els dies. Sí, us coneixeu totes les dones i tots els dies. Dic, ostres, doncs... perquè és l'única de la seva generació, gairebé, o que sigui una miqueta coneguda, no?
0: I què vols dir? Que li hem fet un favor posant-la a l'Ateneu?
1: No. De fet, el favor el va fer ella, perquè els quadres aquests els cedeixen als artistes. No, l'Ateneu, no li va pagar un duro a aquesta dona. No. Però bé, el cas és que és això, no? Jo volia buscar una pintora catalana que hagués creat una miqueta, no? Perquè sempre és tota aquesta idea de...
0: Home, n'hi ha moltes, de pintores catalanes.
1: Moltes?
0: Sí.
1: A veure, quines? Jo conec una fotògrafa que s'ha fet d'or.
0: No, hi ha moltes pintores. Vull dir, ara no em facis dir el nom, però te'n puc dir unes quantes. Al Manac en tenim moltíssimes. Potser i catalanes sí. També.
1: Però les van... coneixem, Montse?
0: No, les coneixem gaire, però, clar. Per exemple, va haver una exposició que ara no em sortirà, em fas quedar malament.
1: Veus? Però no les coneixem ni a les dones ni als
0: no,
1: dies.
0: No, perquè... Sí, n'hem parlat, però no soc una enciclopèdia.
1: No,
0: però
1: no,
0: és allò que va estar durant molt de temps tancada dins del Manac, justament als magatzems... I la van haver de treure perquè
1: bueno, clar... Bueno, és que, clar, els magatzems aquells són enormes,
0: segur. No, perquè clamava el cel, clar. I van haver de fer una exposició per treure tot el que hi havia d'aquesta senyora. O sigui que en tenim.
1: Però, clar, una miqueta més enllà de fins i tot si som dones o homes, un dels temes de la Rachel Kask desfilada, també, al final és, no?, apareix la directora d'un museu poc abans de que s'inauguri una exposició, no? Al fora del carrer hi ha una desfilada. I, per tant, la gent no ha vingut a l'exposició encara, perquè hi ha una desfilada fora, no? Com si hi hagués un carnaval. I de cop, pam, algú cau d'un dels passadissos del museu i se suïcida, no? I llavors aquesta directora de museus comença a pensar...
0: Ja sé el nom, Lluïsa Vidal.
1: Lluïsa Vidal.
0: És una gran pintora.
1: Però quina generació parlem, més o menys?
0: Pues dels anys... de principis de segle.
1: Vale, és que aquesta senyora també, saps? L'Amèlia Riera.
0: Es va morir el 1918.
1: A la teva, és molt més antiga, llavors.
0: Sí.
1: Ah, que interessant.
0: Sí, és del segle anterior. Imagina't.
1: I ara està al MNAC, o sigui, la van
0: això ja fa temps.
1: L'han tornat a guardar.
0: No l'han tornat a guardar, però n'hi ha moltes. També, ha moltes. O sigui, que no. Va, per favor.
1: No, però jo sí que crec que...
0: Si no vagis dient que no hi ha senyores pintores.
1: Però jo crec que la pintura és més difícil que l'escriptura.
0: Depèn.
1: No, més difícil de que les dones fessin... O sigui, que si tu compares... Sí. Escriptores amb pintores, és més fàcil que trobis alguna dona que hagués escrit que pintores. Però crec que és una qüestió material, és una miqueta l'extensió aquesta de la cambra pròpia, no? Vull dir, necessitar un llenç enorme és molt més necessitar, no?
0: I escolta'm, estàvem allà...

0: per què, no? Clar, queda cancel·lada l'exposició i surt la pregunta aquesta de... És que l'art és una miqueta com... Saps com els nens que fan caca i els hi agrada ensenyar-la a tothom? Perquè encara no han entès que allò, en el fons, no és interessant. Es veu que hi ha una fase d'aquestes. Jo encara no he comprovat això.
1: Això són gent de casa bona, jo crec.
0: Bueno, no, però diuen que és una fase... Bueno, clar, jo crec que Freud d'això n'hi deia la fase anal, però no?
1: Sí.
0: Meravellar-te amb la teva pròpia merda i que fins que no aprens a reprimir això... Doncs,
1: però això no ho fa tothom. Hi ha gent que li costa molt treure alguna cosa i el dia que ho treu, està bé, no?
0: Clar, però... O sigui, casco una mica el que ve dir és l'artista és aquesta gent a qui els hi hem permès seguir sent nens més temps, ensenyant la seva merda més temps, entre cometes.
1: Oi.
0: No diu que estigui malament, eh? Ja. Sinó com ser artista és una mica no haver passat... Perquè quin sentit té fer objectes perquè els altres els miris? Quin és el sentit de l'art? No?
1: I l'art una pregunta molt complexa, eh?
0: És fer alguna cosa, Montse Virgili. L'art és fer alguna cosa. És com fer un pa de pessic.
1: Un pa de pessic. I a tot això, Virginia Woolf, que...
0: Bueno, el que em feia gràcia a Virginia Woolf és que ella també parla molt de les seves creacions, de les seves escriptures i la frustració que li genera haver escrit una cosa que no li agrada prou o no haver escrit prou. I el seu marit, que en aquest cas sí, Montse Virgili, era un sant baró, la va sostenir fins a la mort. Tot i així es va suïcidar... Ningú és perfecte.
1: Clar, és que fa de molt dir, eh?
0: Fa de mal dir,
1: jo, amb els matrimonis, no m'hi ficaria mai.
0: No ens hi fiquem, amb els matrimonis. Però, en tot cas,
1: escaldats.
0: Els diaris d'una escriptora de la Woolf a mi em feien molta gràcia perquè veies com aquest dolor del procés creatiu. Ella va estar escrivint aquest diari doncs molts anys de la seva vida i, bueno, veiem les seves fases depressives, ara està contenta, ara no...
1: Però, tot i així, Rachel Cusk i el llibre Desfilada, me'l recomanes o no, al final?
0: Jo te'l recomano, sí? I el recomano a les oients de Les dones i els dies.
1: I als oients, també.
0: A l'oientat.
1: A l'oientat.
0: No, sí, però sobretot a la gent que crea, encara que siguin pans de pessic.
1: Julià Bacardit, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roger Parera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, un programa que em fa molta il·lusió. Dones titellaires, pioneres, que s'han fet respectar en aquest ofici, que va amb els fils, eh? Penseu-hi. Quan ens manipulen, et diuen que ets un titella. Si les dones agafen les regnes, que interessen. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Com sempre, bona nit.

0: L'Organització Mundial de la Salut creu que es podria haver produït una rara transmissió de l'antivirus entre humans que hagin tingut un contacte molt proper al creuer en què han mort 3 persones. Ara s'està pendent de l'evacuació de 3 persones més. 2 d'elles necessiten atenció mèdica urgent i la tercera és un contacte de risc. Als Països Baixos i Alemanya, respectivament, és on serien portades aquestes persones. La coordinadora de l'Organització Mundial de la Salut a Cap Verd, Anne Lindstrand, explica quin és l'estat de salut dels casos sospitosos.
1: Per sort, la situació d'aquests 2 pacients simptomàtics és estable i també ho ha estat els últims dies. Els han atès les autoritats sanitàries de Cap Verd. Un equip mèdic equipat ha estat al vaixell diverses vegades, de manera que han pogut ser tractats in situ i ser avaluats per les seves necessitats mèdiques.
0: Dels 147 ocupants del creuer, 5 són catalans i, segons ha pogut saber TV3, les autoritats espanyoles hi estan en contacte. En parlarem amb el secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, i amb l'infectòleg Oriol Mitjà, actualment metge del Consell Europeu de Recerca.
2: Catalunya nit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar les armes blanques de la via pública després dels 2 assassinats del cap de setmana.
3: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal...

0: Cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
1: La consellera, que donarà explicacions al Parlament en els pròxims dies, ho ha dit el mateix dia que l'assassí d'Esplugues ha entrat en presó sense fiança.
2: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit aquest vespre a Barcelona que els països de la Unió Europea s'han de reforçar militarment sense complexes. És un debat ben viu entre els països comunitaris davant el context de guerra a l'Orient Mitjà i també a Ucraïna. I amb Donald Trump a la Casa Blanca, el govern nord-americà assegura que manté la treva amb l'Iran.
1: A banda de les 2.000 persones que dormen al carrer a Barcelona, hi ha 6.000 persones més considerades sense llar. Persones que dormen en pensions, pisos d'entitats o bé assentaments en parcs de la ciutat i que agrupen persones de perfil molt heterogeni.
3: Vam pagar una habitació d'alquiler de 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo sóc una persona normal treballadora.
2: I a partir de les 11, a la segona hora del programa, hi posarem molta música.
4: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: fa riquitín.
1: Traurem el cap a la festa de celebració dels 20 anys d'ICAT i del 10 anys del concert, el desconcert, més ben dit. Festa grossa avui amb grups com Pastora, Mamaduixa, Ferran Palau o Sidoní. I coneixerem també un grup de hip-hop de Sant Adrià que, com a millor grup de ball d'Espanya, poden participar en el Mundial que es farà als Estats Units. Ara per ara, però, tenen un problema greu. No tenen diners suficients per fer aquest viatge.
0: La tieta amb la gula es passeja buscant pastís i cada solter de la sala buscant amics.
2: Que són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
1: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Tres passatgers del vaixell en què s'ha detectat un brot d'antivirus seran evacuats en les pròximes hores. L'embarcació continua ara mateix atracada a les costes de Cap Verd a l'espera que es faci aquesta operació i mentre encara s'està negociant cap a on anirà quan reprengui el rumb. La companyia assegura que vol anar a les Canàries, però el govern espanyol no ho veu clar. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què se'n sap ara mateix de les persones que s'evacuaran?
1: Doncs són dos tripulants que presenten símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les tres víctimes mortals. El trasllat es farà en avions medicalitzats per garantir-ne el tractament i l'aïllament. Primer desembarcaran a Cap Verd, on ara hi ha el creuer aturat, com dèiem, i l'últim comunicat, la companyia Oceanwide Expeditions, diu que té la intenció d'atracar a Tenerife o a Gran Canària una vegada s'hagi fet aquesta evacuació. Però el Ministeri de Sanitat espanyol defensa que no hi ha motiu clínic perquè el creuer s'aturi a les Canàries si no hi ha nous casos positius. Una decisió que comparteix el govern canari, com explica el president Fernando Clavijo.
2: Canarias va con la posición clara de entender que si no hay peligro para las personas y estar estabilizados, lo razonable es no hacer el barco que haga una etapa más, de Cabo Verde a Canarias, para de Cabo Canarias ir a Holanda.
0: Tot plegat, això mentre es negocia amb l'Organització Mundial de la Salut, quins han de ser els pròxims moviments? Recordem, ho dèiem i ho hem destacat en portada, que l'Organització Mundial de la Salut no descarta que hi hagi hagut una transmissió persona a persona entre algunes de les persones que han tingut un contacte que hauria estat molt estret a bord del vaixell. Però, Cèlia, com dèiem, es negocia, de fet, amb l'organisme, amb l'Organització Mundial de la Salut, quins seran els propers moviments?
1: Sí, exacte. Aquesta tarda, un equip d'epidemiòlegs de l'organització ha pujat a bord per revisar el vaixell i comprovar l'estat de la salut de totes les persones que hi ha a bord. L'objectiu és descartar que hi pugui haver més contagis de risc, però de moment encara no hi ha decisió. La coordinadora de l'OMS a Cap Verd, Anne Lindstrand, explica quin és l'estat de salut de les persones que sí que evacuaran.
3: Per sort, la situació d'aquests dos pacients simptomàtics és estable i també ho ha estat els últims dies. Els han atès les autoritats sanitàries de Cap Verd. Un equip mèdic equipat ha estat al vaixell diverses vegades, de manera que han pogut ser tractats in situ i ser avaluats per les seves necessitats mèdiques.
0: Ara hem de fer una mica de balanç de contagi, Cèlia, perquè estem parlant tot sovint de casos sospitosos. Hem d'explicar que són casos que presenten símptomes però que encara no han estat confirmats per laboratori. Sabent això, quin és l'últim balanç que s'està donant de contagis?
1: El Ministeri de Sanitat l'ha fet cap a 4:45 de la tarda. És de 3 morts, un pacient crític ingressat a Sud-àfrica i 2 casos amb símptomes, com deies, que són els que s'evacuaran. Recordem que dels 147 ocupants del creuer, 5 són catalans. El vaixell va sortir d'Ushuaia l'1 d'abril. Els 3 passatgers morts es van començar a trobar malament durant el trajecte i no es descarta que aquest contagi es produís ja abans d'embarcar.
0: Gràcies, Cèlia.
4: Doncs són les 10:08. Podem saludar ara a Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat. Senyor Fernández, bona nit.
5: Hola, molt bona nit.
4: D'entrada li volia preguntar si tenen alguna novetat sobre els 5 catalans que hi ha al creuer.
5: El darrer contacte que hem tingut per correu electrònic era que estan bé, amoïnats per la situació que viuen, però tranquils, és a dir, una tranquil·litat dintre d'aquest espai que, evidentment, és una situació complicada, però estan bé de salut i a l'espera de les notícies sobre l'evacuació o evacuació, l'aturada o no aturada del vaixell a Canàries.
4: Per tant, vostès s'hi comuniquen per correu electrònic, entenc?
5: Exacte, sí. La comunicació per altres vies no ha donat resultat. El govern estem en contacte amb ells i estan continuant confinats i també està coordinat el govern amb el govern d'Espanya per poder garantir la seva seguretat i la repatriació així que sigui possible i les condicions siguin les adequades.
4: Sobre aquesta possibilitat que l'embarcació fos conduïda cap a les Canàries, en tenen algun detall? Això serà així? Finalment no? Què és el que en saben?
5: Les notícies que ens arribaven a nosaltres al migdia i a la tarda era que s'estava estudiant entre els governs de Canàries, del govern espanyol i el de la OMS, amb una posició molt clara de la OMS de necessitat de fer arribar el vaixell fins a Canàries. No? També era un moment que no se sabia si serien evacuats les 3 persones que ja han estat evacuades, els 2 malalts, que hem de confirmar que siguin per l'antivirus, que no sigui una altra malaltia, i el contacte estret. Des d'un punt de vista pràctic, evidentment s'ha de tenir en compte que molts dies en el vaixell tampoc són el més saludable pels ocupants i evidentment també pels catalans, però evidentment hem de tenir-nos a les decisions que es prenguin des de l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol.
4: Clar, per això mateix que vostè ens acaba de comentar, la sensació d'estar en un lloc tancat o més o menys tancat on ja hi ha hagut algun cas o possible cas, això pot neguitejar aquests 5 catalans com a la resta, evidentment, de passatgers. Suposo que ells el que volen és venir cap a Catalunya el més aviat possible. Quan això sigui possible, quan això es pugui fer, quin és el protocol que hi ha previst per aquests 5 passatgers?
5: Sí, el protocol depèn de l'avaluació que s'està fent en aquests moments en allà per part de l'equip d'epidemiòlegs de l'Organització Mundial de la Salut, perquè hem de tenir molt clar quin és el grau de contacte que han tingut les persones, els passatgers, amb els passatgers afectats de la malaltia, no? Amb els casos. En el cas de que no siguin contactes estrets, s'ha de procedir d'una forma més senzilla, que és una evacuació que es pot fer amb vols comercials, amb mascareta i amb les garanties evidents de, no d'aïllament, sinó doncs, això, garantir que es mantenen les mascaretes, i a l'arribada a casa doncs, un aïllament domiciliari i un seguiment estret, una vigilància epidemiològica estreta. Això comptant que no siguin contactes estrets i evidentment que no tinguin símptomes. Si tinguessin símptomes, llavors s'ha de fer un transport medicalitzat i utilitzar les unitats d'aïllament i tractament d'alta seguretat que tenim una a Catalunya, concretament a l'Hospital Clínic, n'hi ha 6 més a la resta de l'estat espanyol. Creiem que això és una possibilitat bastant remota i esperem que els puguem repatriar quan sigui el moment sense les complicacions dels aïllaments aquests.
4: Aquests dies és inevitable que hi hagi gent que no pensi en el que va passar a l'inici de la Covid i d'aquella pandèmia. Per això és molt important donar informació que sigui fiable i segura, perquè també en corre molta que no ho és. I d'entrada li volia preguntar què en sabem de l'antivirus. És a dir, aquests dies llegíem que a Sud-amèrica hi havia hagut alguns casos. A Catalunya s'ha detectat mai algun cas d'antivirus?
5: Sí, l'antivirus, a veure, és un virus poc freqüent.
4: Que a Sud-amèrica hi havia hagut alguns casos. A Catalunya s'ha detectat mai algun cas d'antivirus?
5: Sí, l'antivirus, a veure, és un virus poc freqüent.
4: Que a Sud-amèrica hi havia hagut alguns casos. A Catalunya s'ha detectat mai algun cas d'antivirus?
5: Sí, l'antivirus, a veure, és un virus poc freqüent.
4: Que a Sud-amèrica hi havia hagut alguns casos. A Catalunya s'ha detectat mai algun cas d'antivirus?
5: Sí, l'antivirus, a veure, és un virus poc freqüent.
4: Que a Sud-amèrica hi havia hagut alguns casos. A Catalunya s'ha detectat mai algun cas d'antivirus?
5: Sí, l'antivirus, a veure, és un virus poc freqüent que fa aproximadament una mica menys de 2 anys, que finalment es va descartar. Es va descartar 4 mesos després de que aquesta persona estigués afectada i tota la informació que teníem, els símptomes clínics, etc., apuntessin a l'antivirus, excepte una peça, que era la confirmació microbiològica de que la infecció era per aquest virus, no? que el laboratori no ens la donava. Malgrat això, es va tractar com si fos un antivirus. La persona es va recuperar, es van fer els tractaments de salut pública necessaris a la seva masia, perquè era una persona que podia ben veure que hi havia aquests indicis de ratolins, dels excrements, etc etc. Però 4 mesos després va tornar a tenir la malaltia i es va poder diagnosticar com una hemorràgia pulmonar d'origen autoimmune, amb la qual cosa vam descartar que fos un antivirus. És una malaltia rara a casa nostra i al continent europeu.
4: Passa un minut d'un quart d'11 de la nit per acabar. Només li volíem preguntar si també estan en contacte, suposem, amb els familiars d'aquestes 5 persones que hi ha a les embarcacions i què és el que els diuen.
5: Amb els familiars no hem entrat en contacte, ells no ens ho han demanat, suposem que ells estan en contacte amb les seves famílies i en part també per respectar la seva privacitat, igual que no hem publicitat ni qui són ni els hem posat en contacte doncs, amb mitjans com molts ens han sol·licitat. Hem de tenir paciència, la situació evidentment podria ser diferent, però és la que és i hem d'anar complint amb el que està protocolitzat i amb el que podem fer segons la informació que anem disposant en cada moment, assegurant la màxima transparència i aprofitant també per intentar evitar aquest alarmisme que en molts mitjans, a xarxes socials sobretot, doncs ha sortit, no? Aquestes comparacions una mica posades al límit amb la Covid, parlant ja d'una pandèmia, etc etc. Quan cada any tenim una pandèmia que ens causa molts morts, com és la simple grip, no? Que molts consideren inofensiva. No? No estem en una situació, o pensem que a hores d'ara, amb la informació que tenim, no estem en la situació que estàvem quan la Covid, i que realment, pel tipus de virus i pel que coneixem de la seva transmissió, que realment és molt poc freqüent entre persones, això no pot derivar en cap risc real per la població.
4: Doncs això és el que intentem fer, informació rigorosa quan l'anem distribuint. I el que s'acaba d'anunciar ara, mentre parlàvem amb vostè, és que finalment...

0: Finalment es confirma que el vaixell anirà a les Canàries, que era una de les possibilitats.
1: És una de les possibilitats que nosaltres també estàvem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers, i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia. Moltes gràcies.
0: Doncs aquesta és la notícia ara mateix que hem pogut confirmar. Estàvem conversant amb Esteve Fernández, que és secretari de Salut Pública de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Passen ja 18 minuts de les 10. Ara de seguida saludarem Oriol Mitjà, l'infectòleg que ara actualment també és metge del Consell Europeu de Recerca, però ampliem aquesta informació que ara donàvem. L'Organització Mundial de la Salut, efectivament en coordinació amb la Unió Europea, acaba de sol·licitar al govern d'Espanya que aculli aquesta embarcació a les Illes Canàries en compliment del dret internacional i l'esperit humanitari. En aquest moment, aquesta embarcació que es troba a Cap Verd, on ha estat doncs fondejada després de detectar un brot de la infecció de parentavirus. El Centre Europeu per la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència allà mateix, a Cap Verd, com explicàvem. La resta seguiran, per tant, rumb, ara sabem, fins a les Canàries, on esperen poder arribar en un termini de 3 o 4 dies. El port en concret encara no ha estat definit. Una vegada allà, tripulació i passatgers seran convenientment examinats, atesos i traslladats a les seves corresponents països. El procés serà articulat mitjançant un protocol comú de gestió de casos i contactes elaborat per l'OMS i per aquest centre europeu, i comptarà amb totes les garanties de seguretat necessàries. Tant l'atenció mèdica com els trasllats es realitzaran en espais i transports especials habilitats ad hoc per aquesta situació, evitant tot contacte amb la població local i vetllant en tot moment per la seguretat del personal sanitari. Aquesta és la informació que ens acaba d'arribar i que remet a l'Organització Mundial de la Salut. El govern espanyol donarà a conèixer els detalls d'aquest protocol tan aviat com siguin definits també per l'Organització Mundial de la Salut i el Centre Europeu. Aquesta hora podem saludar, com deia Oriol Mitjà, bona nit i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, molt bona nit.
2: Estàvem llegint aquesta informació d'última hora, per a la qual doncs, demanem una primera valoració, no? Com s'haurà de fer aquesta evacuació si s'acaba doncs, confirmant aquesta petició que ha fet l'OMS al govern espanyol de que el vaixell pugui atracar a les Canàries?
3: Jo he estat en contacte amb l'OMS i ells estan acabant de fer els estudis per esbrinar quin és el focus. Depenent de quin sigui el focus, els protocols poden variar lleugerament i això ho sabran en les properes hores o dies. I els protocols que acabes de llegir em semblen molt encertats, és a dir, veritablement com desembarquen tots aquests passatgers i com es trien quins són casos perquè ja presenten símptomes, quins són contactes, que en principi ho seran la majoria, i com es fan els trasllats i els espais i transports que s'habilitin, és crític. Per què és crític i per què és tan rellevant aquesta malaltia? Perquè parlem d'una malaltia molt greu, que en cas que algú l'agafi, hi ha doncs, una alta probabilitat de morir del 40%. Aleshores, hem de ser encara més precavuts que el que seria amb una grip o fins i tot amb una Covid. No? Només anant un pas enrere, a l'antivirus, hi ha dos grans grups. Un que es produeix a l'Àsia, que fa una malaltia més lleu, però molts casos, sobretot a la Xina, 10.000 casos en zones rurals, entre gent agrícola que doncs, guarda els, hi ha rates als pallers, i al moure la palla o el gra d'arròs s'infecten per entrar en contacte amb l'orina i les femtes d'arrossegadors que han estat en els pallers. Després hi ha un segon tipus, que és l'americà, que el secretari de Salut ens deia que és més infreqüent, però molt més letal. Fins al 40% de les persones moren, comença amb aquest contacte amb els fluids del rossegador, els primers dies fa una febre i un mal de cap, i després, a les 3 setmanes, de cop i volta, en un dia, el malalt es desploma de manera que els vasos sanguinis que travessen els pulmons es tornen més porosos i la sang o els fluids que travessaven pel torrent sanguini comencen a acumular-se dins dels pulmons, de manera que és com una esponja que no permet fer l'oxigenació. I si no hi ha accés a un hospital de primer nivell on li puguis fer respiració o ventilació mecànica, o bé el que se'n diu la ventilació extracorpòria, és a dir, que substitueixes la funció del pulmó i del cor perquè tens un equip d'anestesistes de primera línia, doncs aquest pacient tindria molt mal pronòstic. Per això és que parlem d'una malaltia que és tan delicada i que sí que hi ha pocs casos anuals, però cada cas és greu i és important. I el segon aspecte és la transmissió. Fins ara, la transmissió es pensava que era només de l'animal al ser humà. I això és el que continua passant a la Xina. Però, en canvi, a Amèrica, els darrers 5 anys, s'han vist ja diversos brots en els quals hi havia transmissió de la persona a la persona. En concret, va haver-hi un brot de 34 persones a Argentina, que una persona infectava 5, l'altra 10, l'altra 6, i el contacte podia ser de dues maneres. O bé, perquè era la seva parella i tenia un contacte molt estret, de forma que la persona infecciosa excretava el virus a través de la seva saliva o les seves genives i amb els petons era contagiós, o fins i tot una persona que estava en un festival i va infectar les persones que s'asseien a costat i costat. És a dir, només per la respiració, amb la tos, els aerosols eren capaços de transmetre a persones que haguessin estat en un contacte molt estret a pocs metres. Això és molt rellevant, i perquè per primera vegada el que ens estem trobant és un virus greu, però que ara té una millor adaptació a la transmissió entre persones i que sembla que l'OMS també confirma que s'ha produït en el creuer, que està venint cap a Canàries.
2: Sí, de fet, ha estat el nostre titular d'obertura, d'alguna manera, que l'OMS doncs, estudia la possibilitat i que no descarta que això hagi anat d'aquesta manera en aquest cas. No? De tota manera, estem conversant amb Oriol Mitjà. Oriol, de l'experiència del Covid, se suposa que n'hem après moltíssim, és a dir, estem davant d'una operació, en tot cas, que s'hagi de fer d'evacuació de les persones d'aquest vaixell, que és una operació, i donada la informació que tu ara ens donaves, doncs és evident que és molt delicada, però tenim experiència, no? És a dir, aquesta evacuació amb els controls que hi ha ara d'infecció i d'aïllament, en principi és una operació que ha d'anar bé.
3: Sí, exactament. És a dir, primer parlem de les mesures que tenim per tractar-lo. Sí. En la variant euroasiàtica hi ha una vacuna i un antiviral, però en la variant americana no tenim cap de les dues eines. Per tant, l'únic que podem fer és aïllaments i quarantenes per evitar que la transmissió passi a altres persones. Aleshores, bàsicament, tot hauria d'acabar bé si s'apliquen les mesures de control necessàries que acabes de llegir, que s'acaben de publicar. El primer que s'ha de fer és identificar els casos amb símptomes. Qualsevol persona amb símptomes s'hauria d'aïllar de forma immediata en una cabina individual amb ventilació independent. Després, quan es faci el desembarcament, hauria de continuar en aïllament. Tots els contactes estrets, que jo crec que s'hauria de considerar tota la resta de passatgers i tripulació, haurien d'anar en quarantena. Quarantena significa que abans de desenvolupar els símptomes els tens en un període d'observació, en principi de 3 fins a 6 setmanes, perquè aquest és el període d'incubació, des de que una persona s'exposa fins que presenta els primers símptomes. On el problema ara serà molt logístic, no? Com gestiones aquestes persones? Hi haurà països com Alemanya, Regne Unit, que sí que podran repatriar els seus passatgers, però hi ha 50 filipins a bord i també ucraïnesos que eren part del staff. Aleshores, aquestes persones, doncs, amb molta probabilitat hauran de reallotjar-se en espais adequats i amb tota seguretat s'haurà d'esperar doncs, aquest temps de quarantena per assegurar-nos que no desenvolupen símptomes i, per tant, no infecten la població local.
2: Aquesta quarantena, en aquest cas, de l'antivirus, quan dura? De quants dies és?
3: Sí, de mitjana són de 3 setmanes, però hi ha algunes persones que tarden fins a 6 setmanes en desenvolupar símptomes. Aleshores, la recomanació de l'OMS és 42 dies de quarantena, fins a assegurar-te que aquesta persona no ha desenvolupat símptomes. Això habitualment significa que les persones, per exemple, podrien desembarcar, les traslladarien en un centre sociosanitari i romandrien en quarantena idealment doncs, aquest període fins que se'ls descarta com a potencials contagiosos. I mentrestant s'utilitzen totes les mesures de protecció per a tot el personal que hagi d'estar en contacte amb aquestes persones, que serà tot el personal portuari que hagi de pujar en el vaixell, i també tot el personal sanitari que hagi d'atendre aquests pacients. Aleshores, doncs, això inclouen les proteccions individuals, que són les EPIs, tots aquells vestits que eren impermeables, bates, guants, ulleres, les mascaretes, que han de ser N95, del filtratge, i després la neteja, desinfecció, viticides, assegurar-te que en tot el vaixell no hi ha ratolins ni cap altre rosegador que pugui mantenir la transmissió. I els treballadors de centres sanitaris, doncs també una alerta molt elevada en l'utilització de les EPIs i les mascaretes N95, perquè també hi ha hagut casos de transmissió en entorn sanitari.
2: Molt bé, doncs efectivament són hores en què hi ha moviment en tot el que té relació al voltant d'aquest vaixell d'entrada, perquè ja hem dit que l'OMS ha demanat al govern espanyol que el vaixell pugui atracar en un port a les Illes Canàries i que serà així, però a més a 3Cat Info, fonts de 3Cat Info, doncs podem explicar que s'acaba d'evacuar el primer dels passatgers amb símptomes, dels dos passatgers que ja hem explicat que s'havien d'evacuar perquè tenien símptomes, i que és un avió que ha aterrat a Praia, això és a Cap Verd, fa prop d'una hora, i que cap a les 10 i pocs minuts, per tant ara mateix, ha aterrat un segon avió medicalitzat, s'entén que per evacuar l'altra persona amb símptomes. Ja hem explicat que aquest vaixell, per arribar a les costes de les Canàries des de Cap Verd, doncs necessita uns 3 o 4 dies de navegació. Seran 3 o 4 dies, Oriol, en què també veurem, no?, si hi ha més casos o persones amb nous símptomes, i per tant veurem si es redimensiona aquest brot.
3: Exacte, sí. I en això coincideixen els companys de l'OMS. Com que hi ha hagut una cadena de transmissió, es pensa que el primer cas el devia adquirir a terra, mentre encara està a Argentina, alguna de les províncies on hi hagués casos. Ell devia estar viatjant amb la seva dona i era dels Països Baixos, cap al 20 de març. Aleshores va embarcar el dia 1 d'abril i va traspassar el dia 11 d'abril. Aquesta persona hauria potencialment infectat a altres 6 persones, i això ho podem començar a dir perquè hi ha 2 setmanes entre la defunció del primer cas i l'aparició dels altres 6 casos, incloent la dona, el pacient de Països Baixos, l'anglès, l'alemany i els 2 tripulants. Aleshores, s'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, de distància social, utilització d'higiene de mans, etc.
2: Gràcies per aquests minuts, per totes aquestes explicacions, Oriol Mitjà, metge i investigador. Digue'm, Oriol.
3: Sí, no, només aquest últim missatge crec que de tranquil·litat, és a dir, la situació és, cal posar-hi el focus, és important que prem atenció a aquestes malalties emergents que cada cop són més freqüents, i com els virus també s'adapten a la transmissió de persones a persones. Per tant, sense treure importància a aquest esdeveniment, però per altra banda, doncs també explicar que amb les mesures en què estan informant les regulacions internacionals serà molt improbable que això arribi a la població, i també que tenim nous tractaments que s'estan desenvolupant per prevenir els antivirus.
2: Doncs important també subratllar això últim. Gràcies a Oriol Mitjà, que vagi molt bé. Seguirem segurament parlant en els propers dies. Passa ja un minut i mig, a 11:45 de la nit. Hem de fer una pausa per la publicitat, però a la tornada encara ens queden moltes coses de l'actualitat del dia per explicar. D'entrada, com la consellera d'Interior avui ha admès que s'ha de reforçar el pla d'AGA per incautar arma blanca als carrers de la nostra societat. Ara de seguida tornem.
4: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
5: Som 3Cat.
6: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
7: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
8: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
9: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
10: Sí. És una central ja de nova generació.
7: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
13: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, et portem la solució.
15: Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
14: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
15: 12.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
16: Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
17: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passen 4 minuts i mig de 2:15, el govern ampliarà el Pla d'Aga, que és l'operatiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública, després que els dos assassinats d'aquest cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que cal sumar més esforços en el control d'aquestes armes. Oriol Pujador.
18: Sí, la consellera ha qualificat de colpidors els dos homicidis del cap de setmana, un a Esplugues, l'altre al barri del Raval, a la ciutat de Barcelona. Parlon ha fet una crida a la convivència, però ha apostat, com deies, per reforçar i per amplificar el pla per retirar armes blanques de la via pública.
19: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
0: Doncs justament sobre el crim d'Esplugues d'aquest cap de setmana, avui hem sabut que el jutge ha enviat a presó comunicada i sense fiança l'home acusat del crim.
18: Sí, al llarg del matí ha declarat davant d'aquest jutge, només ha respost les preguntes del seu advocat. El magistrat ha decidit enviar-lo a presó comunicada i sense fiança acusat dels delictes d'assassinat, homicidi en grau de temptativa, a banda també de lesions i amenaces greus. Avui també hem sabut que l'home tenia antecedents perquè l'any 2022 el van detenir a Burgos acusat de llançar pedres contra agents policials i provocar desordres públics. Malgrat aquests últims fets, el govern assegura que els delictes amb armes blanques a Catalunya s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos han requisat ja 2.000 punyals i ganivets durant aquest any.
0: Doncs davant d'aquesta dada de la reducció del 30% que porta el govern, Junts, el PP i Vox discrepen de l'executiu de Salvador Illa i creuen que al país hi ha un problema de seguretat. Joan Vilaplana.
20: Sí, els juntaires i els populars són del parer que el govern no té controlada aquesta qüestió i l'extrema dreta reclama més madura. Sentim els portaveus al Parlament de Junts, Salvador Vergés, del Partit Popular, Juan Fernández, i de Vox, Joan Garriga.
21: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
22: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada
1: cuando hablamos de inseguridad.
3: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
20: Els juntaires ja han demanat una reunió sobre seguretat amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. El govern es mostra disposat a donar explicacions sobre el crim d'Esplugues i, per la seva banda, Esquerra, els Comuns i la CUP demanen calma i aturar l'alarmisme.
0: Doncs davant de tot aquest debat hi posem ara la mirada de l'escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
22: Durant els darrers dies, a l'àrea metropolitana de Barcelona, s'han encadenat successos violents, alguns tràgics, i la majoria d'ells provocats per arma blanca. Sí, de ganivets en determinats ambients se'n porten més que abans. És absurd fer veure que no s'ha produït aquest canvi durant els darrers anys i que en part està connectat amb el repte cívic de gestió de la immigració, del xoc cultural i de la pobresa. Però és paranoic afirmar que estem davant d'una emergència. No és així i el tema és massa sensible per tractar-lo amb ingenuïtat o demagògia o sobretot amb racisme. Negar l'existència de problemes de seguretat és un error polític i a la vegada crear una sensació de pànic social és un tòxic democràtic. I les dues coses estan passant simultàniament. Contra la primera s'hi ha de lluitar, i s'hi lluita, tractant la ciutadania amb maduresa realista, legislant contra la multireincidència i confiant en les forces d'ordre públic. Els Mossos tenen plans d'acció i les dades evidencien que sistemàticament es decomisen armes blanques. Però la sensació d'inseguretat no sembla que s'apaivagui. Al contrari, la lògica perversa de l'algoritme que s'alimenta de les nostres baixes passions ens vol incrustar al cervell titulars que assimilen una realitat de notabilíssima pau als carrers amb la d'altres contrades del món on la vida, sí, està en risc. Fem-nos el favor de prendre consciència que les nostres ciutats, malgrat els problemes, són encara i han de ser molt segures. És la confiança aquesta en la qual es fonamenta una societat.
17: Catalunya Nit.
2: La ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, ha defensat aquesta tarda a Barcelona la necessitat d'un exèrcit europeu per no haver de dependre dels Estats Units en matèria de seguretat. Al Fòrum de la Vanguardia, Robles ha dit que la retirada de 5.000 soldats nord-americans de les bases militars que els Estats Units tenen a Alemanya és un toc d'atenció cap a Europa sobre la necessitat de reforçar el seu model de defensa i afegeix que això s'ha de fer sense complexos.
23: Europa tiene que reforzar su autonomía estratégica. Tiene que reforzar sus fuerzas, tiene que reforzar su tecnología, tiene que reforzar su seguridad y algo que para mí es muy importante, no actuar con complejos.
2: Doncs bé, unes paraules de la ministra de Defensa que ressonen en diversos països de la Unió Europea davant l'escenari convuls que hi ha amb les guerres obertes d'Iran i també d'Ucraïna i amb Donald Trump a la Casa Blanca. En aquest sentit, avui els Estats Units han dit que l'alto el foc a l'Iran, per part seva, es manté i que els atacs de les últimes hores contra vaixells nord-americans a l'estret d'Hormuz no tenen la solidesa suficient com per considerar que s'ha trencat aquesta treva. Un alto el foc que Donald Trump, recordem-ho, va establir per negociar sense la pressió d'un calendari. El president dels Estats Units diu que l'Iran sap que què és el que no ha de fer per tal d'evitar represàlies. Ignasi Abad.
24: Sí, Trump insisteix que els negociadors de Teheran diuen una cosa en privat i una altra en públic i que volen un acord de pau. El que no m'agrada de l'Iran és que em parlen amb gran respecte i després surten per televisió i diuen no hem parlat amb el president. És a dir, juguen a fet i amagar. Però us puc dir que volen tancar un tracte. I qui no ho voldria quan el teu exèrcit ha desaparegut i podem fer amb ells el que vulguem?
25: Per la seva banda, el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha advertit avui la República Islàmica que si no són prudents hi haurà accions armades contundents de resposta.
26: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
25: I ara fa poca estona qui n'ha parlat és el secretari d'Estat nord-americà, que ha dit que almenys 10 pescadors han mort d'inanició, s'entén, de gana, per falta d'aliments, a causa d'aquest bloqueig iranià, que ells estan fent una missió en aquests moments defensiva perquè els vaixells surtin, i ha dit literalment que l'operació Fúria Èpica, que és l'ofensiva militar amb la que va començar la guerra als Estats Units el 28 de febrer, ha acabat com a tal, pròpiament. Aquesta operació ofensiva s'ha acabat. És estrany que ho hagi dit el secretari d'Estat nord-americà i no el secretari de Guerra, Pitkretsky, sentíem abans parlar, però realment aquesta és la frase que ha dit i ha estat una mica sorprenent. Per segon dia consecutiu, per cert, enmig de tot això, els Emirats Àrabs Units continuen sent objectiu dels atacs iranians, han llançat diversos míssils contra aquest país aliat dels Estats Units al Golf, que han estat interceptats pels sistemes antiaeris.
2: Molt bé, gràcies, Ignasi.
0: I al Pròxim Orient, la justícia israeliana ha allargat fins diumenge la detenció preventiva dels dos activistes de la flotilla de Gaza, tal com reclamava la fiscalia, que encara no ha presentat els càrrecs. Els dos homes, un dels quals un català d'origen palestí, estan en vaga de fam per denunciar la il·legalitat del procés i els maltractaments que pateixen. Ashkelon, Jordi Brascó.
1: El sol s'ha post rere la presó de Sigma a la zona industrial d'Ashkelon, on Saeva Bukeshek i Tiago Ávila hauran de passar 5 nits més com a mínim. Des de fora és impossible saber què hi passa dins. Els advocats dels activistes, però, parlen de llums intenses, enceses a tota hora, d'aïllament absolut, d'amenaces de mort i d'interrogatoris de fins a 8 hores seguides, i tot plegat mentre tots dos fan una vaga de fam. Seguir interrogant-los és precisament el que volen els serveis secrets israelians al Shin Bet, que han convençut el jutge que els indicis que vincularien els activistes amb Hamas són prou sòlids per continuar investigant-los. El jutge els ha concedit tot el temps que han demanat, a diferència del que va passar diumenge, quan només va acceptar una pròrroga de 2 dies, tot i que la petició era de 4. Hadil Abu Salih, l'advocada dels activistes, hi veu una voluntat d'escarment.
5: Veiem això i l'intent de posar-los tots dos davant de sospites criminals, com una manera de difondre la por i de fer que els activistes reconsiderin la seva participació a les flotilles.
1: La defensa ha presentat un recurs d'apel·lació i continua exigint que els activistes siguin alliberats immediatament, ja que, diuen, tot el procediment és il·legal.
2: A la ciutat de Barcelona hi ha 8.000 persones sense llar. Aquesta xifra inclou les persones que malviuen al carrer, però també les que s'han instal·lat en assentaments locals ocupats o bé allotjaments d'urgència. Oriol.
18: Sí, el Matí de Catalunya Ràdio deia actualitzat les dades. A banda de les prop de 2.000 persones que dormen cada nit al ras, n'hi ha 400 que malviuen en assentaments i locals ocupats. 3.000 que viuen en equipaments públics o privats i 3.500 més que viuen en allotjaments temporals, els d'urgència. Algunes de les persones que dormen al carrer tenen feina, però tot i això no es poden pagar ni una habitació. És el cas d'algunes de les persones que viuen en tendes a tocar de la ronda de litoral. El perfil de gent que hi viu aquí és heterogeni. Hi ha joves estrangers, la majoria algerians, que viuen de vendre ferralla, però també persones de nacionalitat espanyola que s'han vist abocades a viure al carrer.
6: Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal, treballadora.
8: I al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tan poca habitación, porque no tienes nada. ¿Cómo vas a trabajar?
9: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
18: Davant d'aquestes situacions, d'aquesta xifra que dèiem, des del govern recorden que han impulsat un pla de xoc de 30 milions d'euros per donar suport als ajuntaments. Mentrestant, la llei per fer front al sensellarisme continua encallada al Parlament des de fa 4 anys.
0: Doncs després del que acabem d'escoltar, s'entén perfectament l'angoixa que pot suposar perdre la feina. La dada econòmica del dia en relació a això és que baixa l'atur a Catalunya durant l'abril. Ara busquen feina gairebé 314.000 persones, que són 9.000 menys que fa un mes. Això després d'un abril que ha coincidit amb la Setmana Santa i, per tant, amb l'inici de la campanya turística. De fet, on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria. L'altra dada positiva és la xifra d'ocupats, que frega els 4 milions. Però aquestes dades contrasten amb els expedients de regulació d'ocupació que hi ha hagut des de principis d'any. El primer trimestre ha estat el pitjor en una dècada, si no comptem la pandèmia.
2: Doncs bé, justament per mirar d'entendre què passa amb les dades aquestes que hem conegut avui de l'atur i contrastar-les amb les de l'enquesta de població activa que donàvem la setmana passada, hem afegit avui la mirada de Raül Ramos, és catedràtic d'Economia Aplicada de la UB i investigador del grup d'anàlisi quantitativa regional.
10: Tot i que les dades de l'abril de la Seguretat Social mostren un o màxim d'afiliació i l'atur registrat baixa en força gràcies a l'efecte Setmana Santa, les dades de l'enquesta de població activa relatives al primer trimestre de 2026 i que vam conèixer la setmana passada mostren una visió ben diferent. Poc ha durat l'alegria d'haver rebaixat la taxa d'atur del mercat de treball espanyol per sota del 10%. Vam finalitzar el 2025 amb una taxa d'atur del 9,9%, un valor que no s'observava des dels inicis de la gran recessió del 2008. Però les dades més recents mostren com el mercat de treball espanyol i el català estan perdent empenta. La taxa d'atur ja s'ha situat al 2,8%. I si bé és cert que hi ha una part d'aquest augment vinculat amb factors estacionals, sobretot relacionats amb el sector serveis i més concretament amb el comerç, a ningú se li escapa que l'economia espanyola no viu aïllada de la tormenta que s'està produint a nivell global. L'augment dels preus i dels costos de producció, tot i les mesures aprovades pel govern a mitjans de març, però també les interrupcions a les cadenes de subministrament global, comencen a passar factura a les nostres empreses, especialment a les del sector industrial orientades a l'exportació. I de retruc, les incerteses actuals també fan que moltes famílies comencin a veure el futur amb preocupació. Esperem que les tensions geopolítiques existents desapareguin aviat, i no només pels efectes sobre el nostre mercat de treball.
17: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: La Fiscalia veu indicis delictius inequívocs per mantenir a la presó els pares del nadó presumptament maltractat. I són des de mitjans de març, quan els van detenir després que el fill d'un mes quedés ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron. L'Audiència de Barcelona decidirà els pròxims dies si els deixa en llibertat amb mesures cautelars, com demanen els seus advocats. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bona nit.
11: Hola, bona nit. La Fiscalia afirma que els tres requisits que preveu la llei per mantenir-los en presó preventiva es compleixen i qualifica de lesions genitals contundents els efectes de la presumpta agressió sexual de què hauria estat objecte el nen amb un mes de vida. Ara com ara se'ls investiga pels delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual. La Fiscalia creu que la gravetat de les penes que se'ls hi podrien atribuir i el fet que puguin influir en diversos testimonis més propers ja són motius per no deixar-los en llibertat. La Generalitat, que té la tutela del nadó, està personada en el cas com a acusació particular i de defensa els mateixos arguments que la Fiscalia. Abans d'arribar al Vall d'Hebron, procedent d'una consulta de l'Hospital de Sant Pau pel trencament d'un fèmur, el nadó ja havia passat per diversos centres sanitaris per diverses lesions en 15 dies.
2: Gràcies a Maria Núria, i encara hi afegim una informació més de successos. La dona de 60 anys que va morir el 17 de març a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Els fets es remunten al 8 de març, quan els Mossos van tenir constància d'un cas de maltractament. Van detenir l'home, que tenia 59 anys, però la denúncia no es va ratificar i l'individu va quedar en llibertat. El 13 de març la dona va ingressar a l'hospital i van tornar a detenir l'home per temptativa d'homicidi, però va tornar a quedar en llibertat. La detenció definitiva no es va fer fins al 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista, un mes després de la mort de la dona. El jutge va resoldre presó provisional per un delicte d'homicidi dolós consumat. Ara el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat el segon crim masclista registrat al país aquest 2026. L'Ajuntament de Tortosa ha convocat per la seva part un minut de silenci demà a les 12 del migdia. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, als esports.
7: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
12: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
13: Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Perfectes desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
3: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
14: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento cor.
3: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
15: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
16: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
19: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
20: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
21: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
27: Aneu massa de listos.
28: I els valencians?
27: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
21: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
29: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
30: Has sentit el que acaba de dir?
31: Que a Mallorca no feu l'amor.
15: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
32: I també disponible a la plataforma 3CAT.
33: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
33: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
34: Ja passen 20 segons dels 5 minuts que ha dictaminat el senyor Siebert.
35: No s'ha jugat res a l'afegit, eh?
34: No, no s'ha jugat res, home.
36: I molt decebedor l'Atlètic de Madrid.
34: La roda de premsa serà interessant.
36: Amb atac tots aquests minuts que no ha plantejat res. Mira, final.
34: Final del partit ara mateix a Londres. Ho celebra Arteta, ho celebra Saka, ho celebra l'afició de l'Arsenal 20 anys després. El conjunt Gunner torna a una final de la Lliga de Campions després d'aquell penal de Riquelme, després d'aquella final de París, on el Barça va remuntar un partit amb un gol final d'Abeletti. L'Arsenal tindrà una segona oportunitat per guanyar la seva primera Lliga de Campions.
0: Aquesta seguim en directe al Catalunya Nit. Ens hem colat, això sí, a la transmissió d'aquesta final, que hem enxampat ben bé al final d'aquesta semifinal. Ara ja sí que tenim un primer finalista. David Ouak, bona nit.
37: Bona nit.
0: Serà l'Arsenal.
37: Sí, l'Arsenal, que el dia 17 de maig farà 20 anys que va jugar la seva única final de Champions, la que el Barça li va remuntar a París el 2006, doncs disputarà aquest any la seva segona, serà a Budapest el 30 de maig. S'acaba de classificar el conjunt londinenc en guanyar 1-0 l'Atlètic de Madrid per la mínima, un marcador molt propi dels matalassers, però que avui l'han patit en contra. I l'Arsenal, que festeja a l'Emirates, al seu estadi, aquesta classificació. A l'anada hi va haver empat a 1 la setmana passada al Metropolitano, per tant avui l'Arsenal, que passa per la mínima amb un gol de Bukayo Saka al llindar del descans, al minut 44, que ha estat el bop perquè l'Arsenal d'Arteta passi a la final. I del català David Rai, el porter de l'Arsenal, per cert.
38: Finalista d'aquesta Champions tornarà a jugar una final de la màxima competició 20 anys després des d'aquella...
39: I demà veurem l'altra semifinalíssima, que serà també interessant de veure. Segon document sonor del dia, Pere Romeu, entrenador del Barça femení, a la prèvia del partit demà contra el Llevant.
40: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant.
37: Pere Romeu parlava així dels rumors. Ha estat a la prèvia d'un Barça-Llevant de demà, un partit pendent de la jornada 27 de Lliga, en què el Barça a l'estadi Johan Cruyff oferirà el títol, que ja té el Sarro matemàticament, al conjunt blaugrana, tres dies després d'assolir l'accés a la final de la Champions, que jugarà contra l'Olímpic de Lió a Oslo. I la notícia del dia, al voltant d'aquests rumors, és ja un fet que ha pogut avançar aquesta casa, Catalunya Ràdio, a través del podcast Fem Futbol, i és el fet que Mapi León, la defensa, ha comunicat ja al club que marxarà de l'equip un cop que s'acabi la temporada després de 9 anys. Mapi León, que tenia damunt de la taula una oferta de renovació a la baixa, l'ha descartada i, per tant, marxaran. No és oficial, insistim, ho ha avançat al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. Mavi, una de les jugadores importants de la dinàmica guanyadora del Barça, amb 7 lligues i 3 títols de Champions en el seu palmarès en concret, doncs que tancarà etapa al Barça després de refusar aquesta oferta de renovació. Un apunt també que té a veure amb la Lliga Femenina, i és que el govern espanyol ha aprovat avui que s'incloguin partits de la Lliga Femenina a les travesses. N'hi haurà 4 a cada jornada. D'aquesta manera, els clubs de la Lliga Femenina podran percebre també ingressos en aquest concepte.
0: Molt bé, doncs afegim-hi el tercer i últim document sonor.
1: La segona etapa del Tour modificarà el seu recorregut i no passarà per Collserola. És pel brot de pesta porcina.
37: El 5 de juliol és quan s'ha disputat aquesta segona etapa del Tour, amb sortida de Tarragona i arribada a Barcelona. Es manté el circuit final.

0: Aquesta tornada diria que hem parlat aquí d'una miqueta de pluja.
1: Feli del rain, no?
0: Jo crec que sí, que la cosa ha d'anar per aquí.
1: Més.
0: A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, sí, sí, és una cançó de Morgan Wallen que es diu Little Rain, perquè demà serà una mica menys, eh? O sigui, no tindrem els ruixats que hem tingut avui. Avui hem tingut tempestes, calamarsades, que han resseguit, doncs, el prelitoral, podríem dir, des del Delta de l'Ebre fins a l'Empordà. Estones ho han fet amb una mica més d'intensitat, amb calamar-se, amb tempesta. Han passat molt ràpid i els registres de precipitació, doncs, han quedat els més elevats, cap als 30 litres per metre quadrat. Però sí que estones ho feien amb intensitat i, com dèiem, amb calamar-se. Aquesta setmana anem repetint una mica la mateixa dinàmica de temps. Demà tindrem més sol que ruixats, per tant, aquesta pluja que serà una miqueta més minsa. Al matí amb sol, amb boires, amb un matí una miqueta més fresc. Després, al migdia, tornaran a créixer nuvolades i ruixats, però demà quedarien una miqueta més restringits cap al nord-est, al Pirineu i les comarques gironines. Des de l'Alt Baix Empordà, a punts de la Garrotxa, Pla de l'Estany o Gironès, aquí és on hi ha els avisos on els ruixats i les tempestes poden tornar a ser intensos. Això no vol dir que no hi pugui haver altres llocs, però aquí serien els més significatius. I les temperatures, doncs, no variaran gaire. Mantenim aquesta calor força, força continguda.
0: Doncs ens sembla bé.
1: Està
0: sembla
1: bé, sí, sí, sí, comprem.
0: Sí, així podem conviure bé amb aquest temps.
2: És una miqueta, sí, sí, de tot.
1: Una mica de tot.
2: Més estables i tardes, doncs, una mica més pendents dels ruixats.
0: Doncs som-hi, a veure com anirà demà. Gràcies, Gemma.
2: Bona nit.
0: Bona nit.

0: Són les 11. El 5 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Dijous hi ha eleccions a Escòcia i el Partit Nacional Escocès apareix com el gran favorit a les enquestes. Si aconseguís una victòria contundent, podria tornar a posar sobre la taula un referèndum d'independència respecte del Regne Unit. Una altra tendència que mostren les enquestes és el creixement de l'extrema dreta de Reform UK. De seguida en parlarem amb el nostre enviat especial a Escòcia, amb el Quim Olivares.
1: Una hora també pel ball i la música. El millor grup de ball de hip-hop de tot Espanya és de Sant Adrià de Besòs. S'acaben de proclamar campions i això vol dir que tenen dret a participar al campionat del món que es fa als Estats Units. Fins aquí la part emocionant. Ara bé, hi ha un problema. Ara mateix no tenen els diners per fer front al viatge que tant han somiat. De seguida parlarem amb tres dels responsables del grup, que es diu Dynasty.
0: I serem també el concert més sorprenent que s'està convertint ja en un clàssic, és el Desconcert. La festa d'avui ha sigut especial perquè és la desena edició d'aquesta festa i perquè l'emissora més jove d'aquesta ràdio, ICAT, suma també 20 anys i actuen una vintena de grups com Pastora, Mamaduixa, Ferran Palau o Sidoní. Sabrem quins cantants han actuat junts i quines versions han fet. Ho està seguint el Marc Ruiz.
1: Justament parlant d'aniversaris de mitjans de comunicació, ara fa res, pocs dies, vam celebrar els 50 anys del diari Avui, i avui celebrem els 50 anys del País, i ho farem amb el convidat que tenim avui aquí a l'estudi acompanyant-nos des de les 10. La primera portada del País tenia en portada

0: a tres columnes una notícia seva. La va firmar des de Brussel·les i ell firmarà avui la contraportada d'aquest Catalunya Nit. Tindrà l'última paraula del dia el periodista Ramon Vilaró.
1: Doncs som-hi, que ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 5 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
1: Finalment es confirma que el vaixell anirà a les Canàries.
3: És una de les possibilitats que nosaltres també estàvem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
4: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, de distància social, d'utilització d'higiene de mans, etc.
5: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
6: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
7: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya está descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
8: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el president de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
9: Europa tiene que reforzar su autonomía estratégica, tiene que reforzar sus fuerzas, tiene que reforzar su tecnología, tiene que reforzar su seguridad y algo que para mí es muy importante, no actuar con complejos.
10: El que no m'agrada de l'Iran és que en parlen amb gran respecte i després surten per televisió i diuen «No hem parlat amb el president». És a dir, juguen a fet i amagar. Però us puc dir que volen tancar un tracte. I qui no ho voldria quan el teu exèrcit ha desaparegut i podem fer amb ells el que vulguem?
11: Veiem això i l'intent de posar-los tots dos davant de sospites criminals, com una manera de difondre la por i de fer que els activistes reconsiderin la seva participació a les flotilles.
12: Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo sóc una persona normal treballadora.
13: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
14: Final del partit ara mateix a Londres. Ho celebra Arteta, ho celebra Saka, ho celebra l'afició de l'Arsenal. 20 anys després, el conjunt Gunner torna a una final de la Lliga de Campions després d'aquell penal de Riquelme, després d'aquella final de París, on el Barça va remuntar un partit amb un gol final d'Abeletti. L'Arsenal tindrà una segona oportunitat per guanyar la seva primera Lliga de Campions. Aquesta a la cara, la Creu Atlètic de Madrid, que no podrà arribar a una final. En poques setmanes ha perdut una final de Copa i l'opció de jugar una final de la Lliga de Campions, Simeone, jo crec que s'hauria de fer mirar

0: Dijous hi ha eleccions als parlaments d'Escòcia i de Gal·les i també hi ha comicis locals en alguns ajuntaments i districtes d'Anglaterra. Per Escòcia, els comicis poden suposar una nova victòria de les forces independentistes que han promès la celebració d'un segon referèndum sobre la independència després que el 2014, recordem-ho, el no va guanyar amb el 55% dels vots. A aquesta hora de la nit, quan passen 8 minuts de les 11, podem saludar l'enviat especial a Edimburg, Quim Olivares. Bona nit, Quim.
1: Bona nit a tothom.
0: Com estan les coses? Què diuen aquí les enquestes?
1: Doncs mira, totes les enquestes apunten que el Partit Nacional Escocès, al poder des del 2007, no només guanyarà aquestes eleccions, les de demà passat, i continuarà governant, sinó que pot superar la majoria i arribar als 65 diputats dels 129 que formen el Parlament Escocès aquí a Edimburg. John Sweeney, que és el cap de llista del Partit Nacional Escocès i actualment primer ministre d'Escòcia, ha promès això durant la campanya electoral.
2: L'endemà del nomenament del nou govern, presentarem una votació del Parlament Escocès per aprovar el desenvolupament d'un ordre de la secció 30 per donar a Escòcia el poder de celebrar un referèndum d'independència.
1: Entre les formacions que es presenten a les eleccions, els Verds també són partidaris de celebrar aquest segon referèndum. Per tant, si el Partit Nacional Escocès no aconsegueix la majoria, podria fer coalició amb els Verds.
0: I amb quins arguments donen els partidaris de la independència ara per celebrar un segon referèndum?
1: Mira, un dels principals és el Brexit. Ens en havíem oblidat, potser, de parlar del Brexit, oi? La sortida del Regne Unit de la Unió Europea, que es va decidir en referèndum el 2016, per tant, després que es fes el referèndum per Escòcia. Llavors, els partidaris de la independència volen revertir el Brexit amb un altre referèndum. Hem parlat amb Gordon McIntyre-Kemp, que és líder de la campanya independentista Believe in Scotland.
3: Pel que fa al Brexit, en particular, Escòcia va votar un 62% per quedar-se a la Unió Europea. Ens van arrencar de la UE en contra de la nostra voluntat demòcrata i una vegada i una altra, les decisions preses a Londres no funcionen per Escòcia.
1: Els pro-independència escocesos denuncien l'impacte de la sortida de la Unió Europea, especialment per l'economia escocesa.
3: Escòcia és molt pro-europea i, sobretot avui dia, si mirem a Europa, exportem més per càpita que la resta del Regne Unit. Tenim whisky, menjar i begudes escoceses, etc. Així que som una potència exportadora, de manera que el Brexit ha perjudicat l'economia d'Escòcia més que a qualsevol altre lloc del Regne Unit.
1: I per això volen ser un estat i demanar el reingrés a la Unió Europea. Diuen que a Brussel·les els rebrien amb els braços oberts.
0: El cas és el de sempre, Quim. El govern escocès realment pot convocar una segona consulta sense el vistiplau de l'executiu de Londres?
1: En principi no, eh? El 2022, el Tribunal Suprem Britànic, que és la màxima institució judicial aquí al Regne Unit, va deixar clar al Parlament escocès que si vol un segon referèndum vàlid, i aquesta és la paraula clau, vàlid, ha de tenir el permís del govern britànic, que fins ara s'hi ha negat. Pot canviar d'opinió el govern de Londres? Aquesta pregunta li vam traslladar a Alan Convery, que és politòleg de la Universitat d'Edimburg.
4: Aquesta no és una decisió legal al Regne Unit, és política. I si en un moment en el futur el govern britànic està sota molta pressió per celebrar un referèndum d'independència, llavors potser el seu càlcul podria canviar. O si pensen que és més perjudicial per la Unió no celebrar-lo, llavors també podrien canviar el seu càlcul. At that point they might
1: change the calculation. Els pro-independència escocesos volen augmentar aquesta pressió. De fet, les enquestes no han canviat gaire respecte al 2014 i els favorables del sí continuarien sent entre un 45 i un 50% de la població escocesa. També hi ha veus que parlen del referèndum de facto. Tornem a sentir el líder de la campanya independentista Believe in Scotland.
3: Perquè al contrari del cas català, la nostra Constitució no ens impedeix marxar ni fer un referèndum. Podem fer-ne un de facto, cosa que significa que el 2029, a les properes eleccions generals del Regne Unit, podrem presentar candidats i si la majoria de diputats escocesos del Parlament de Westminster són independentistes, aleshores això és un referèndum. Podem fer-ho i probablement aquest és el camí que seguirem, a menys que Westminster accepti un referèndum.
1: Els politòlegs apunten que tot això seria una estratègia per pressionar el govern de Tor de Londres perquè acabi autoritzant una segona consulta, però lògicament això està per veure.
0: El primer que ha d'arribar són aquestes eleccions dijous. Veurem quins resultats surten d'aquests comicis i aquí que ho explicarem al Catalunya a nit. Gràcies, Quim.
1: Vinga, vosaltres, bona nit.
0: Bona nit. 11 i 12 minuts, fem una pausa per la publicitat i a la tornada ja ens posem del tot molt musicals avui al Catalunya Nit.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
8: 16.338. U6338. Sèrie 5.
7: Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
9: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
10: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
9: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
10: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
9: I sabem celebrar els bons moments.
10: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
9: I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
10: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
3: Que bé.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: La tarda dona molt de joc.
5: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
11: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
5: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
11: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast...
5: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
12: Grandiós final de festa. Espereu aquí, no us moveu, sisplau. Com que això és el desconcert, que és una festa d'aniversari, endavant les guarres amb el pastís.
13: Que vinguin cap aquí.
12: Bufarem les espelmes.
14: Un quart de 12 d'una nit de celebració és el desconcert d'ICAT, que demostra sempre la gran versalitat de l'escena musical catalana. La festa d'ICAT ha creat parelles impossibles una vegada més, que mesclen gèneres com la música tradicional, l'urbana o el punk.
15: Sí, tant.
14: Edició especial d'aniversari. Anem en directe a la Sala Apolo de Barcelona. Marc Ruiz, bona nit.
16: Bona nit. Quina llàstima que només per uns pocs segons us heu perdut el gran final de festa que estava muntant el Dan Peralbo i el Comboi amb la seva cançó Ai, ai, ai, quin goig, quin goig que fas, que és la que obre el seu darrer disc. Ara mateix ja està, això ja s'està tancant amb aquest pastís d'aniversari on estan celebrant aquests 10 anys del desconcert, 20 anys d'ICAT. I és que ja fa 10 anys que el desconcert d'ICAT crea xocs musicals entre combinacions artístiques inèdites per celebrar la vitalitat de l'escena musical catalana. Un dels primers moments espectaculars de la nit l'han protagonitzat Hipnosi i la Pound Gang. Si la Pound Gang ja va protagonitzar un moment històric amb Manel al desconcert del 2017, doncs aquesta nit han acompanyat la bogeria punk d'Hipnosi, vestits de groc i amb la cara i les mans pintades de vermell, estètica de Divo i so d'Iggy Pop. Una passada. Una altra de les actuacions més esperades ha estat la de Losa, que l'any passat versionaven la sèrie G amb Svetlana, i aquest cop han transformat Marieta Cistellera, un hit tradi urban. Just després d'haver versionat Cavall Blanc amb Ferran Palau, que ha passat de ser una cançó tendra a una obra directament d'orfebreria, deliciosa. L'elegància ha arribat poc després amb Lecoq i Masoni, que han interpretat Parapent, i a més també han tocat la cançó que més s'ha sonat a ICAT, No tinc temps. El desconcert, però, ja ho veieu, és una festa amb lloc per molta gent. Mama Duixa, per exemple, Kelly Saia, que ha fet un fantàstic duet amb Monique Macon. Però la festa final, ja us ho deia, l'han muntat, alerta, amb aquest trio, Saxeni, Sidoní i Dan Peralbo. Una passada per aquest desè aniversari del desconcert.
14: Doncs amb les espelmes ja ben bufades. Gràcies, Marc Ruiz, per aquesta crònica en directe. Una abraçada.
16: A vosaltres, bona nit.
12: Se'ns ha dit que es menja el pastís, eh? Si algú es vol atrevir...
14: El Marc, aquest
0: el Marc,
14: eh?
0: Aprovi.
14: Porta'ns alguna cosa, Marc.
12: Gràcies als músics, gràcies a tothom. Ens fem la foto de família.
0: Doncs coincidint amb aquest 20è aniversari d'ICAT i el desè del desconcert, una bona notícia més pel grup, per la plataforma 3CAT, és que rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital. És un guardó que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Valèria Obereda.
17: Una fita que valen més d'un 1,5 milió d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament al 2023. Pel director de TV3, Siegfried Gras, tot plegat, també és una bona notícia per al català.
18: L'aposta per fer continguts nous i exclusius per la plataforma 3CAT és un bon camí. Aquí podem agafar nous públics, aquí podem fer una estratègia més àmplia de la que tenim ara o que teníem només en TV3 i Catalunya Ràdio, i crec que és una molt bona notícia de cara al català, sobretot.
17: Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva i RAC1 al de Comunicació Radiofònica.
14: I les companyies T de Teatre i La Calòrica s'uneixen per primera vegada en el projecte Les dones Piñeiro, que mostra el paper silenciat de la dona en les lluites obreres i sindicals de les últimes dècades. L'obra s'estrenarà el 2027 al Teatre Poliorama de Barcelona. Montse Pujol.
19: Ambient d'entusiasme avui en l'acte de presentació aquest migdia d'aquesta història familiar de gènere i de classe que firma la nova companyia T de Calòrica, que de moment és efímera perquè s'ha constituït només per dur a terme aquest nou projecte. Són les mares, filles i esposes de diverses generacions d'una família gallega instal·lada al cinturó industrial de Barcelona. Des d'una fàbrica de calderes narren lluites com la de l'equiparació salarial durant la transició democràtica contra els acomiadaments durant la bombolla immobiliària o les tancades per acabar amb la discriminació laboral per gènere. Una història de lluita pels drets de la dona, segons explica Carme Pla, de T de Teatre.
20: També parla de classe, de gènere, d'identitat, i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80, que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
19: La col·laboració entre T de Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies. Sentim Esther López, de La Calòrica.
21: Creiem que és un esdeveniment a celebrar perquè ens ajuntem dues companyies amb dos equips, i això és una cosa, una rara avis, no? Perquè normalment treballem, doncs, ens ajuntem, convidem a gent, cadascú amb la seva companyia, però aquí ajuntem dos llenguatges, dos estils.
19: Les dones Piñeiro es veurà al Poliorama a partir del febrer de l'any que ve.
14: 10 minuts per arribar a 11:45. Farem ara una pausa per la publicitat. I a la tornada, ja els tenim aquí, els responsables del millor hip-hop que es balla a Espanya. De seguida en parlem.
6: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
22: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
23: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
24: La nit dels ignorants és una escola de llengua.
25: Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
24: On es fan reflexions inèdites.
26: Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
24: Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
27: Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
24: Busquem les històries de nit més humanes.
28: Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
24: I on els oients ens regalen les orelles.
29: Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
29: Ets brillant.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
30: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Doncs sona aquest tema i tenim aquí tres persones que van ballant, eh? Fa dues setmanes que es va celebrar una nova edició del Hip Hop International d'Espanya, un campionat en què hi participen companyies i grups de hip hop, de dansa urbana, de tot Espanya, i el grup guanyador d'aquest torneig ha sigut Dynasty, una companyia de Sant Adrià de Besòs, que ha guanyat, per tant, el campionat d'Espanya, i això els dona dret també a competir el campionat mundial que se celebrarà als Estats Units a finals de juliol, principis d'agost. Arribar fins als Estats Units ha sigut complicat, però encara és complicat perquè es necessiten uns diners que de moment no sabem si poden aconseguir. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres els directors de la companyia, Ivan Cabrelles i Lucía Jordán, benvinguts.
1: Hola.
0: I també el coreògraf, el Pau Llimós, que si sou molt joves o si teniu algú jove per casa, segur que el coneixereu també, però potser amb un altre nom, eh? Amb el de Jan dels Beta, del Super 3.
2: Efectivament.
0: Intentarem dir-te Pau Llimós, benvingut també.
2: Bona nit, hola.
0: A veure, d'entrada, per ubicar la gent, anirem avançant allò a poc a poc. Què és Dynasty? Què és aquesta formació?
3: Vale. O sigui, és una companyia de dansa que jo vaig crear quan tenia els 19 anys, més o menys. Als 17 vaig començar a fer les meves coreografies amb els meus amics i ells mateixos em van dir, Ivan, i si competim? I ho vam fer, i va sortir superbé. La gent va començar a tindre molta demanda i moltes ganes de competir amb nosaltres, i a dia d'avui som 6 grups, i entre ells n'hi han dos, que són els que s'han classificat, de 40 persones. Uns tenim entre 18 i 25 anys, i els altres són més petits, tenen entre 13 i 18. I és una alegria per mi poder tindre tanta gent interessada en treballar amb nosaltres.
0: I tant, perquè en total, per tant, si arribeu a ser 6 grups, quan joves esteu allà ballant?
3: Quasi 100, més o menys.
2: Clar, és que
3: és tot un, el diumenge, 7 hores.
1: Un dia sencer ballant.
3: I n'hi ha molta gent a la sala.
0: Sou de Sant Adrià de Besòs.
3: Sí, o sigui, realment la gent és com de Tarragona, de Platja d'Aro, de Sant Adrià, de Badalona, de Vic... És una barreja, però sí. La sala on estem assajant és allà a Sant Adrià del Besòs.
2: Llavors, sempre a les competicions és com que s'agafa el lloc, en aquest cas s'agafa el lloc de la sala d'on entrenem, i podem dir que el grup és de Sant Adrià del Besòs. Exacte.
0: Molt bé, aleshores comenceu, això comença com un somni teu, un projecte personal que va creixent fins que fa un parell de setmanes que deu campions d'Espanya. Com és un campionat d'Espanya de hip-hop? És a dir, com s'ha de ballar, quines regles s'han de seguir?
2: Uau, és fortit així, eh?
3: Sí.
1: Uau.
2: Què?
1: Hi ha moltes regles a seguir, tant de coreografia com de música, com de vestuari. Llavors tenim que tenir tot això en compte a l'hora de ballar.
2: Sí, o sigui, amb tots els campionats que anem sempre hi ha com unes normes, però sí que és veritat que en aquest cas la XHI, que és com el campionat on et pots classificar per anar al Mundial, doncs són molt més estrictes. Des del moment que surts de l'escenari tens un temps per arribar a la formació abans de començar a ballar, tens un temps per sortir, no et pots tocar el vestuari quan acabes, t'has d'esperar, perquè
1: no
2: després t'entrevisten.
1: No es poden caure coses al terra.
2: No es poden caure coses al terra, exacte. És tot com molt... Si ha de normal, estem nerviosos abans de sortir a ballar, fa dues setmanes, eh? Fa dues setmanes estàvem, jo almenys estava cagat, eh? Era com... Vale, va. I clar, penses, ostres, és que...
3: Les expressions de la cara.
2: Sí.
3: No pots tenir ninguna expressió que sigui molt agressiva
2: No pots treure la llengua.
3: Que ells consideren que és sexual, perquè la llengua millor és una cosa que no els agrada. Llavors, ha tenir com molta cura, perquè tu estàs acostumat a algunes coses i ara són unes altres.
2: Però això mentre vas full out, ballant tot el muntatge musical...
3: Sí, que no és conscient. Estàs ballant,
2: és com que has de ser conscient de moltes coses i alhora passa així, saps? Super ràpid. Llavors és fort, però...
0: I això deuen ser un parell o tres de minuts, no?, de coreografia. Hem vist els vídeos i són realment impressionants. Quan acabi aquesta entrevista els podeu buscar, Dynasty de Sant Adrià de Besòs, i veureu com ballen. Com us heu preparat per aquest campionat d'Espanya? Quantes hores de feina hi ha aquí al darrere? Com us prepareu?
1: Molts mesos, des d'octubre, que vam començar. En veritat, cada grup, pràcticament una hora
2: Sí, hora i mitja cada diumenge durant tot el curs. Des de que, o sigui, sí, des de l'octubre aproximadament, sí, fins que comencen les competicions, que sempre solen començar
3: abril,
2: finals d'abril, i és tota la temporada, això, maig-juny, els junys s'acaben.
3: I realment comencem a assajar a l'octubre, però la preparació de la coreografia, que ho fem nosaltres dos, és al setembre, a l'agost, estem tot el dia parlant què hem de fer per aquesta temporada, quines idees tenim, passem moltes hores pensant en la coreografia.
1: Al final el que es veu és una coreografia molt bonica, un escenari, però això implica molt treball darrere, sí, dels coreògrafs i de tot.
0: Hi ha molt nivell a Catalunya i a Espanya de hip-hop? O què?
3: Sí, sí, hi ha moltíssim nivell.
1: I però està molt infravalorat aquest nivell.
3: Sí?
1: Ja, sí.
3: Perquè realment a la categoria que és classificatòria pel Mundial n'hi ha molt pocs grups. O sigui, nosaltres vam competir en 8 grups.
2: En 8 grups, sí, exacte.
3: Però el dia següent, que és categoria no classificatòria, n'hi ha a lo millor 30 grups.
2: Clar.
3: I és la gent que realment no s'ho pot permetre.
2: És que bàsicament la diferència és aquesta, que el dissabte en aquest cas competeixen només els grups que poden optar a anar al Mundial, i són molts pocs grups en comparació al diumenge, perquè és una inversió molt bastant forta que molta gent no es pot permetre. Llavors ja d'entrada no es presenten.
0: Clar. Aquí està sortint el tema de la pasta, dels diners. I aquí
2: sí, és que és important, és important.
1: Sí, perquè al final són molts mesos de treball que després és com va el meu grup i jo no puc anar.
2: Clar.
1: Sobretot amb els nens, que és el somni d'ells. És com una mica...
3: Sí, al final hi ha com molts integrants que no poden vindre perquè no tenen els diners.
2: Clar.
3: I és una pena.
0: Aleshores, quedar campions d'Espanya us dona dret a anar al Mundial, que serà quan i a on?
2: El Mundial serà del 23 de juliol, sí, fins al 2 d'agost, aproximadament, a Arizona, al desert d'Arizona, que estarem allà en un resort, tots els ballarins, perquè, clar, no són només nosaltres, òbviament és un Mundial, llavors hi ha més
1: 50.
2: De 50 països, no?
0: Clar.
2: 50 països, tot de ballarins allà junts, i la veritat és que és una experiència molt gratificant.
3: Sí, clar. És el somni de qualsevol ballarí.
2: Sí.
3: Tots volem anar.
2: Sí.
0: Clar, això ho teniu a tocar. I ara el problema és que falten diners, no?
1: Sí.
0: Amb què us trobeu? Què necessitaríeu?
2: Clar, són molts diners i són moltes persones. I és complicat.
3: Sí.
1: Estem buscant patrocinis, donacions... No. Qualsevol ajuda...
2: Sí.
3: És agraïda.
2: Clar, per exemple, estar aquí ara mateix nosaltres ja és com...
3: Sí,
2: estem superagraïdes.
1: Poder donar veu a aquest tema és molt guai.
2: Exacte. Dones veu i dius, hòstia, que guai.
0: Doncs sí, estar aquí us ho mereixiu, independentment de que us faci falta res pel que feu, ja us ho mereixeu, però a més si serveix d'alguna cosa aquesta entrevista...
2: Segur que sí.
1: Clar.
0: Contents que estarem. Aleshores, si algú que ens està escoltant, per exemple, us volgués ajudar, com ho hauria de fer?
3: Vale, tenim moltes opcions, però al final el més car és el vol. Perquè ara amb tot el que està passant amb el carburant als Estats Units...
0: Sí, a més això és veritat.
3: És molt més car que altres anys en el Mundial. Llavors és el més important, si ens ajudem si tinguem ajuda amb el vol, ja és moltíssim. El resort també, però... És molt més important el vol.
0: Clar, necessiteu diners per pagar els vols de quanta gent?
3: Som 70.
2: 70.
3: Sí, som 70.
2: Sí, perquè sí que hi ha...
3: 70-71.
2: Clar, o sigui, són dos grups de 40 persones, però sí que en algun grup es repeteixen, no? Alguna persona repeteix en els dos grups.
0: Clar. O sigui, unes 70 persones, necessitem aquí bitllets d'avió, això són molts diners, aleshores, si algú volgués contribuir-hi, com ho hauria de fer? No sé si teniu alguna pàgina web.
1: Hem creat una pàgina de donacions.
2: Sí, tenim com un
1: crowdfunding
2: d'aquests, que poden donar, poden fer una petita donació o la donació que vulguin.
1: A Instagram l'hem posat, l'enllaç.
2: Sí, tenim l'enllaç i nosaltres, bueno, aquestes setmanes estem com compartint-lo com bojos, però des d'allà ens poden ajudar. La veritat és que és una gran ajuda perquè la mínima... Com més persones participin, encara que sigui donar molt poc, vulguis o no, tot suma.
0: Clar, perquè això seria molt dolorós, però si no poguéssiu ser 70, que hi ha menys gent, això perjudica la coreografia d'alguna manera? És menys vistosa?
1: Hi ha un mínim de gent que el grup es té que mantenir.
3: Els que hem ballat aquí a Barcelona, hi ha un mínim que ha d'anar a Arizona. Si no, no ens deixen anar.
2: Més de la meitat, no crec que és?
3: Sí, és el 50%.
2: El 50%.
3: O sigui, 20 estem obligats. Si no teníem 20, no podíem anar.
2: Clar.
1: Teníem no, també aquesta cosa de...
3: Però hi havia aquest handicap.
2: Sí, també és veritat que això ja es planteja a un principi de curs, per dir-ho d'una manera, perquè sí, l'Ivan ja ho va plantejar a principi de curs, de dir, ei, aquest any la companyia vol anar al Mundial, tothom està disposat, tal, després la gent vota, però sí que és veritat que després de, en aquest cas, guanyar la semifinal aquest passat...
1: No és conscient, passat, de veritat.
2: No, fa dos dissabtes. I després guanyar també la final, clar, vulguis o no, amb dos grups, no només amb un, la gent es va motivar al doble. I llavors molta participació va com augmentar. Sí, perquè clar, sí que és veritat que a partir de guanyar aquí a nivell, doncs, nacional, molta gent del grup es va animar i va dir com vinga, a per totes.
0: Mm. Ara, quan dèieu, ja, esteu parlant com si anéssim ja segur, vol dir que 20 ja els tenim? És a dir, creieu que 20 ja hi sereu
1: sí,
0: com a
1: sí,
0: 20?
2: Hi som, hi som.
0: Que anar al
1: a
0: Mundial
1: partir de,
0: ja s'hi va.
1: De, sí,
0: va.
1: Fa dues setmanes, la gent va començar a dir vinga, vinga, jo també, jo també.
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, perquè entenc que no tothom s'ho pot permetre, això.
3: No.
1: No. No.
3: I ara n'hi ha uns altres components al grup, perquè al final la gent que ha dit que no pot vindre, pues hem tingut que buscar unes altres persones. I ara hem de tornar a assajar, que aquesta gent s'ha d'aprendre les posicions i la coreografia de nou, i és com tornar a començar un altre cop.
0: I quina pena per aquests que s'han preparat sí, no poder venir.
2: Sí, perquè n'hi ha que no, a vegades no és ni tan sols els diners. O sigui, ja tenim un cas que és perquè fa un temps va viatjar, per exemple, a Cuba, que és, i clar...
0: Si I ara no el deixen entrar.
2: No el deixen entrar als Estats Units. Llavors, clar, com et quedes, saps?
1: O també sí, perquè al final són menors, el grup de 40 nens, i hi ha pares que és com el meu nen aún no.
0: Encara no va. Val, doncs ja tenim garantit que anem cap al Mundial a Arizona. I estem parlant de hip-hop. Els que no hi entenem gaire, el hip-hop ens sona molt americà, dels carrers de, no sé, de Nova York, sí, del Bronx, Harlem, tot això. Que no sé si és ben bé l'origen de la història, però segur que allà hi ha molt nivell, allà hi ha molta diferència o què?
3: Sí, moltíssima.
2: Sí. Podríem dir que sí.
3: Sí, és que al final, com que en aquella setmana és com el millor de cada país. Llavors n'hi ha moltíssim nivell. I aquí és el que et dic, aquí n'hi havia 8 grups que tenien més possibilitats de classificar-nos, però allà n'hi ha 60, a lo millor. Mm. Llavors, passar a la semifinal ja és molt complicat.
2: Clar.
3: I a la final ja...
2: Sí, a part,
1: hi ha diferents estils de ball, també. És molt difícil puntuar un grup que fa old school, un altre grup que fa comercial, un altre grup que fa més contemporani. Mm. Llavors, és molt difícil també com...
2: Perquè això és com tot, en plan, s'engloba tot amb el hip-hop, però dintre d'aquest hip-hop, entre cometes, hi ha molts estils i moltes variants. El hip-hop podríem dir que és una mica...
1: General,
2: més així, global, però... Però dintre d'aquest, és això, el que diu la Lucía. O sigui, tenim old school, tenim popping, tenim locking, tenim comercial.
3: Cada grup és bo en lo seu.
2: Sí.
0: Clar. El vostre en quin s'engloba? Old school?
3: No, nosaltres som més comercial.
2: Nosaltres som més comercial. Sí, que és el que es pot... Ara, si ara el que es porta més a xarxes o el que es pot veure més últimament aquests darrers anys, jo crec que tira una mica més per aquí. Ja, sí. Cada cop és com que el hip-hop potser s'ha anat quedant més... Doncs en aquesta base més de old school o més dels 2000, tal, i ara es porta més doncs, aquest estil més comercial, que crec que és el que ens defineix.
3: Sí,
2: nosaltres.
3: Molt més.
0: Heu buscat vídeos dels grups internacionals o això, que ballen
3: no,
0: hip-hop, o no?
3: No, és que a mi personalment no m'agrada veure els competidors, ja, perquè em poso molt nerviós, començo a pensar, estarà bé el que estic fent, haig de fer més.
2: Et qüestiones.
3: Llavors, com que prefereixo fer la meva cosa i després ja veuré el que ha fet cada persona i ja està.
1: Viure l'experiència. Mm.
2: Sí. És que ja només anar allà és fortíssim.
3: Bueno, sí, també que, sí que sé que n'hi ha molts grups que van, que porten anant al Mundial molts anys i jo sóc fan. Des de ben petit, jo admiro aquells grups.
2: Sí.
3: I ara poder anar i veure's en persona és molt, molt fort. Per
2: encara ho estem com assimilant, perquè és això que diu l'Ivan. O sigui, des de petits, en plan, jo mateix també posant l'exemple, que he vist vídeos... Saps allò que mires el típic vídeo de YouTube que et surt de moltes visualitzacions, que veus un grup de molta gent a l'escenari i dius, qui són aquests? Tal, i els comences a mirar i comences a fer fan, comences a veure, i realment és que estan aquí, en el Mundial d'Arizona, on nosaltres anirem aquest estiu. I és com... Oh, wow.
0: Que bé. Ja m'ha explicat que el Pau té una altra feina, com a mínim, la d'actor. Ara en parlarem un segon, però no sé si vosaltres, Lucía i Ivan, viviu del ball? És a dir, us dediqueu íntegrament al ball?
3: Sí. És complicat, però es pot.
0: Com ho feu? Què feu?
3: Al final, a Espanya no està molt valorat el ball. Per això ara mateix la dansa urbana no està federada. Per això és molt complicat aconseguir que algú pagui el viatge i tot, però si et mous molt, treballes a moltes escoles, fals, per exemple, a Lucía també treballa per les nits fent zancos, si fas
1: animació,
3: com moltes coses relacionades amb el ball i l'art, pots aconseguir viure del ball. Però has de fer moltíssimes classes,
1: sacrifici,
3: treballar
1: total
3: a mil escoles, treballar per les nits en qualsevol discoteca i al final acabes tindre un bon sou, però has de fer moltes feines a la vegada. Amb una no és suficient.
2: I tot i així costa molt ser ballarí i tenir, dir, soc ballarí professional i tenir un horari gaire, o sigui,
0: clar,
2: hi han unes certes coses que és com, és bastant boig,
3: és
2: el món del ballarí.
3: No és,
2: en general.
3: No és estable, perquè la gent que a lo millor pot ganar més diners és treballant amb algun artista o fent alguna gira internacional o nacional, però això és un any de la teva vida. Després què?
2: Sí.
3: No n'hi ha més treball. Si no et tornen a cridar, no n'hi ha més treball.
0: Què us agradaria fer? Heu fet això d'anar de gira amb algun artista?
3: No,
0: o això?
3: O sea, a mi m'encantaria. A mi m'encantaria ser el coreògraf de la gira. No tant ballar, m'agrada més veure a la gent ballar, però m'agradaria ser més el coreògraf.
1: A mi
3: però
1: també, crec.
3: És sí, molt difícil
0: fer
3: contactar.
0: Fer coreografies de la gira de per exemple?
3: Emília. M'ho he inventat ara mateix, però és el primer que he pensat, no sé.
2: La que l'Ani porta ballarins?
3: Sí, però això és internacional, ella és USA, o sigui, no arribaré.
0: Però si anem a Arizona, ara.
2: Però clar,
3: de moment, ara he dit alguna més accessible.
0: Clar, no, és un primer pas. Què sentiu quan balleu?
3: És que és com la connexió amb els companys. És alguna cosa que no sé si se'ls pot explicar, és com, és una sensació que estem ballant i notes com la
1: energia.
3: L'energia de les persones.
1: Complicitat.
3: Sí, és molt guai.
2: També i depèn també del moment, perquè és molt diferent. Clar, ballar en una competició, ballar en un festival o en una exhibició, ballar en una feina, doncs això, amb un concert d'un artista, ballar en una sala perquè has compartit una coreografia. És com que t'aporta moltes coses diferents.
3: Sí.
1: I molt diferent ballar amb algú que no coneixes, amb algú que ja tens aquesta complicitat, perquè t'entens ballant. És com la nostra forma de comunicació.
3: Sí. O sigui, quan portem ja 8 anys, com els meus amics, que porto des dels 8 anys ballant amb ells, és molt fàcil. La complicitat és super, super, super bonic.
0: Quan sortiu de nit amb els amics a una discoteca on sigui, podeu fer por ballant allà, no? Es deuen fer cercles.
3: No, és tot el contrari.
2: Sí,
1: els ballarins ets ballarina, vinga, balla, i et quedes així.
3: No saps.
2: Sí. És el típic que et penses que per ser ballarí estarem allà com a full i al final és el
3: no, hi ha gent que sí, hi ha ballarins
1: que s'encanta.
3: Però normalment els ballarins estem a una esquineta amb la nostra beguda i molt tranquils.
2: Però sí que és veritat que és molt més guai sortir amb ballarins de festa que no pas amb gent que no és ballarina, la veritat.
0: A Sant Adrià de Besòs, l'Ajuntament o això us ha felicitat, us han fet alguna cosa?
3: Estem intentant comunicar. O sigui, amb tots els ajuntaments de la gent que participa a la companyia i que anem al Mundial, estem intentant comunicar amb tots per
2: poc a poc.
3: Sí, per a veure si ens donen algun tipus d'ajuda o donació, o el que sigui.
0: Molt bé, doncs esperem que us vagi molt bé el Mundial, si allà ja és tota una fita. Ens farà molt contents que sigueu com més millor, o sigui que tothom que vulgui que s'hagi classificat pugui ser-hi. I ens posem un segon només a la gorra que portes de Jan, ara ja. Això dels betes està funcionant molt bé, no?
2: Està funcionant molt bé, sí, estem molt contents, la veritat és que sí. Ja portem gairebé, aquest serà el quart any, jo crec, si no vaig molt bé.
0: I hi haurà nova temporada o què?
2: Hi haurà nova temporada. Sí, es venen noves aventures dels beta i no parem, perquè com que fem de tot, tenim un beta podcast, tenim llibres, que ja anem pel cinquè llibre, traiem cançons, que també...
0: I tu sempre amb el ball, eh?
2: Jo sempre amb el ball. Sí, jo tinc la sort de que, bueno, dintre de la sèrie, en Jan és el ballarí del grup, però també és veritat que jo, com a Pau Llimós, sóc el coreògraf dels beta i d'altres projectes que sorgeixen del Super 3. I estic molt content en aquest aspecte, perquè puc. El ball també m'ha acompanyat tota la meva vida des que sóc petit, i és com que ho puc fer tot en una cosa, saps?
0: Doncs són la Lucía, l'Ivan i el Pau de Dynasty. Moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquesta alegria aquí al Catalunya Nit.
2: A vosaltres per convidar-nos, merci.

0: 18 minuts i arribarem ja a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència a Imprinsa. Allà hi tenim avui un dia més, en Raül Caballol. Bona nit, Raül.
1: Bona nit, Agnès.
0: Què tens les portades de l'Ara i del periòdico?
1: Sí, totes dues, ja les tenim aquí.
0: Doncs vinga, comencem per la de l'Ara. Què destaquen per demà?
1: Doncs mira, l'Ara destaquen el titular que donen és Espanya accepta rebre el creuer afectat per l'antivirus. Foto principal, el creuer davant les costes del Cap Verd, i diuen l'OMS avaluarà quins passatgers han de desembarcar cap a Cap Verd i després el vaixell posarà rumb a les Canàries. Diuen el metge de bord està en estat greu, que és evacuat d'urgències en avió cap a l'arxipèlag canari. També destaquen que Díaz Ayuso incendia les relacions amb Mèxic elogiant Hernán Cortés. Comenten també que els Estats Units diuen que mantenen l'alto el foc, però Iran ataca els Emirats. I també destaquen Esther Vera, que és la directora de l'Ara, diuen Premi Nacional de Comunicació. La directora de l'Ara ha contribuït a consolidar el diari com una de les capçaleres de referència, segons el jurat.
0: I molt
1: tenim Periódico, l'edició en castellà.
0: Sí, què diu?
1: A l'obertura la dediquen al tema del mercat laboral, diuen evolució positiva en los datos del mercado laboral. Catalunya recupera el liderazgo de l'empleo en España. Foto principal, apareix Madonna posant a la catifa branca de la Met Gala, que és una gala que s'està fent a Nova York, sí. I diuen moda hecha arte. Poder, celebridades y diseños se dan cita en la Met Gala de Nova York, no exenta de polémica por el patrocinio de Bezos. També destaquen en portada que el asesino de Esplugues ya fue detenido en 2022 en Burgos por varios incidentes. Comenten que 4 municipios del Baix Llobregat se suman a las zonas de bajas emisiones y que Barcelona recibirá al Papa con un masivo encuentro en Montjuïc.
0: Molt bé. Per tant, no sé si no, és que no he prestat atenció. No hi ha titular del vaixell de l'antivirus que...
1: Sí, surt en petit, comenten que el crucero MV Ondius atracarà en Canàries tras haver evacuado a los enfermos.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aquesta és la informació més que ha arribat aquí durant el Catalunya Nit. Gràcies, Raül, que vagi molt bé, bona
1: Perfecte.
0: Feina.
1: Gràcies.
2: Adéu. Tenim més portades també aquí damunt la nostra taula, Marguell.
3: Sí, doncs precisament aquest tema que ara comentaven és l'obertura del País, que diu que el creuer amb el brot d'antivirus arribarà a les Canàries. També en aquesta portada expliquen que els Escribano es desfan del 14,3% d'Indra, valorat en uns 1.300 milions, i que Villarejo, condemnat a 3 anys i mig per al cas Dina. En aquesta portada també destaquen que l'Atlètic cau derrotat en les semifinals davant un intent Arsenal. I la foto de portada destacada del País és per Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic, notícia que hem sabut, de fet, fa poca estona. Va ser la primera dona directora del País, també corresponsal a diverses ciutats, a París, Nova York, Brussel·les, Londres i Buenos Aires. Ja mora aquesta nit, ho ha fet públic el País fa poca estona i també li dediquen la portada. I tenim també la portada del Punt Avui, parlen del cas del brot d'antivirus, el virus de la incertesa, titulen, i el tema principal avui el dediquen a les trampes per salvar les abelles. Els apicultors s'afanyen a posar paranys per capturar la vespa asiàtica i denuncien que el pla del govern per combatre-la és insuficient.
0: Molt bé, moltes gràcies, Marc. I a l'antena de Catalunya Ràdio, Joan Rossinyol, bona nit.
4: Bona nit.
0: Demà què hi trobaran els oients?
4: Doncs demà estarem molt pendents d'aquest vaixell i d'aquest recorregut que ha de fer a les properes hores cap a les Canàries, però més enllà d'això, que n'hem parlat molt durant aquestes dues hores, demà també quedarà vist per sentència, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, el judici pel cas de les mascaretes. I la situació de l'empresari Aldama, que sabeu que és un dels protagonistes d'aquest judici, acaba de provocar avui un nou enfrontament entre el PP i el govern espanyol.
5: Lo que hemos hecho es aplicar la teoría en derecho penal, que es aquel que es útil para saber lo que ha pasado, se solicita una disminución de la pena.
6: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
4: Doncs que Feijó, que defensa que Aldama pugui evitar la presó, i el ministre Bolaños, en aquest cas, que acusa els populars de connivència amb el que acusen com el cervell de la trama. Doncs demà aquest judici quedarà vist per sentència. Demà a Catalunya Ràdio també parlarem de la preocupació que hi ha al sud del Solsonès per 3 atacs de llop a ramats d'ovelles. Són els primers a la comarca des del 2019. Demà el nostre corresponsal als Pirineus, en Pau Rovira, ens en parlarà. I per acabar, demà al radar, el podcast de 3cat Info, aquest podcast informatiu informatiu diari, ens parlarà d'una realitat molt interessant i que a vegades no en parlem prou, que és què passa quan perds la feina a partir dels 50-55 anys. La necessitat de reinventar-se i d'iniciatives, i aquí posarem el focus, per recuperar doncs, aquest valor professional, tota aquesta expertesa que tanta falta ens fa en molts sectors.
0: Doncs moltes coses i molt variades, per tant, interessant demà també escoltar la ràdio. Gràcies, Joan. Bona nit. Gràcies, Marc.
3: Bona nit.
2: És aquella hora tan màgica, 12 minuts per les 12. I 12 minuts que passarem ben acompanyats.
0: Doncs sí, mira, ara fa 50 anys i un dia que va sortir al carrer el número 1 del diari El País i el nostre convidat d'avui n'és part destacada i va escriure la notícia d'obertura. El titular de portada a tres columnes era el següent: El reconocimiento de los partidos políticos, condición esencial para la integración en Europa. Era un document oficial del Parlament Europeu sobre Espanya quan no feia ni 5 mesos que Franco havia mort. El nostre convidat firmava des de Brussel·les, on va treballar de corresponsal. També ha informat des dels Estats Units i Àsia. Per tant, en definitiva, és un periodista, podem dir que autodidacta, corresponsal arreu del món, escriptor i també documentalista. El nostre convidat d'avui és el periodista Ramon Vilaró. Bona nit, Ramon.
7: Bona nit.
0: Gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquestes dues hores, que de fet han coincidit, i ara ho destacàvem i ho llegia en Marc Güell de la portada del País, abans d'entrar, jo diria que en mateix, no? Però que és informació de fa poca estona, la mort de la que va ser la primera dona directora del diari, la Soledad Gallego Díaz, una històrica periodista, i que lamentablement hem sabut, doncs, ho comentàvem, no hem tingut ocasió de comentar-ho, ho hem sabut nosaltres ara, però vosaltres ho sabíeu, no, els companys, una estona abans.
7: Sí, des de mitja tarda, més o menys. És una notícia que em xoca, perquè la Sole era una gran periodista, però una bona amiga. En realitat, ella és qui, quan jo vaig deixar la corresponsalia de Brussel·les per anar cap a Washington, va ser ella que va arribar a Brussel·les. Sempre vam tenir una bona relació, encara que jo vaig deixar el País, i la trobarem a faltar. La trobarem a faltar com persona, però sobretot també per als seus anàlisis tan punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les Planes del País.
0: És la notícia que hem conegut i que estava bé poder-te preguntar per això abans d'arrencar i de que parlem de tu i de la teva llarga trajectòria. No sé, la primera pregunta que fem sempre amb el Manel, sí, aquí, obligada, és si has après alguna cosa escoltant i veient el Catalunya Nit.
7: Doncs sí, he après moltes coses. Ha set com estar en una taula de redacció, com si ara haguéssim de fer el diari i haguéssim de buscar les notícies. Lo de l'antivirus realment és molt preocupant, ens remet d'alguna manera al Covid, però com periodista jo crec que en aquests moments a les persones, a la gent, ens agrada una mica el morbo d'aquests fets. Segurament en aquests moments hi ha més d'un guionista de Netflix que està preparant alguna sèrie. Ojalà en faci una de paral·lela sobre les pateres. En quant al Pla d'Aga, a mi em sorprèn el viure en una localitat turística ara com és la de Lloret de Mar amb la família, que moltes localitats de la costa segueixin havent-hi tendes on es venen ganivets de manera totalment oberta i sense cap control. Evidentment que es poden adquirir de moltes altres formes, però potser el Pla d'Aga podria comportar també aquest tema. Sobre la Margarita Robles, que hem de reforçar les forces i no actuar con complejos, bé, em sembla una mica agosarat, perquè justament el que caracteritza la Unió Europea és els principis de drets humans, de democràcia, i això no es fa complir reforçant els armaments. Tenim, evidentment, la pressió d'un president tan atípic com és Donald Trump, però vull recordar que darrere de Trump, des de fa més d'una dècada, hi ha una sèrie d'organitzacions als Estats Units, com l'Heritage Foundation, que tenen molt clar que si no reaccionen molt fort, l'imperi americà que jo personalment crec que està ja en decadència, se'n va una mica a Norris. La seva manera de fer és frenar, com sigui, la nova potència, que és Xina. Bé, acabaria...
0: Moltes coses, no?
7: Sí, acabaria amb la de les eleccions a Escòcia. Bé, si el 2017 a Escòcia el referèndum hagués guanyat, segurament el referèndum català hagués estat diferent. Podran plantejar un segon referèndum? Tinc els meus dubtes. Però esperem primer qui guanya les eleccions i el futur ens dirà a veure què passa. I vull acabar que m'ha agradat molt la intervenció d'aquest grup del hip-hop, Dynasty, perquè segur que quan torni a casa alguna de les meves netes em dirà i per què no t'has fet una foto amb ells?
2: Ah, segur. Això del Jan potser no t'ho perdonaran, eh?
0: Sí, és veritat que sense la foto no som res, eh?
2: Exacte, sí. Anem un moment a aquella primera portada. Com recordes aquell dia? Allò, naixia un diari i tu estaves treballant des de Brussel·les, un diari com El País, i fent ja una notícia que seria històrica, perquè, com a mínim, per la història del diari.
7: A veure, diguem que jo a Brussel·les era una mica un gat vell, encara que només tenia 30 anys. Portava ja 7 anys a Brussel·les, coneixia bé les tripes de la Unió Europea, i en realitat aquesta notícia, les notícies, ho sabeu perfectament, normalment no les trobes, te les donen. Aleshores, hi havia molta expectació per la sortida d'aquest nou diari, i em van facilitar aquesta exclusiva. Anàvem fent números zeros des de feia ja uns dies, jo l'exclusiva me la vaig guardar i no la vaig enviar a la redacció fins a mitja tarda, quan el diari ja estava fet. Sabia, tenia l'intuïció, amb la línia europeista del diari i democràcia, que Cebrián la valoraria bé, però la meva gran sorpresa va ser que va fer l'obertura a tres columnes de la primera pàgina. Bueno, i també tinc que dir una petita anècdota que em van reconèixer després els companys, que la notícia era tan curta i tan precisa que varen haver de fer la trampa d'incrementar un pèl al cos de lletra per poder-la encaixar.
2: Gat vell tu i gat vell d'ells.
7: Bueno, sí. Sempre una mica irreverent.
2: Sí, està bé, està bé. Després han sigut corresponsalies per molts llocs. A partir d'aquella primera portada han passat moltes coses. Amb quina de les teves èpoques periodístiques et quedes?
7: A veure, jo crec que totes han aportat coses molt interessants. Per mi, Brussel·les, en aquella època, tenia un component, sobretot, de periodisme una mica antifranquista, per no dir bastant. Feia un butlletí semiclandestí que es titulava Infor Europa, que el vaig fer durant 5 anys fins que va morir Franco. I Brussel·les una mica la meva plataforma per moure'm. És a dir, des de Brussel·les m'anava a Iran, justament, a cobrir la primera crisi del petroli l'any 73, quan de cop i volta va passar de $2 al barril a 12, però era l'època encara del xa de Pèrsia. I bé, cal dir que en periodisme moltes vegades a les guerres s'hi va amb taxi, amb aire condicionat, sobretot, d'aquella època tinc record, sobretot, d'haver menjat molt caviar i beure molta vodka. També vaig cobrir la caiguda dels coronels a Grècia, la dictadura, i també vaig cobrir des de Bèlgica, anant a la primera reunió del Fons Monetari Internacional, quan el 1971 Richard Nixon decreta la no convertibilitat del dòlar en or. Des de llavors, molts dels problemes que tenim ara econòmics i de deute s'arrastren des d'aquelles èpoques.
0: És impossible, no?, segurament entendre el món d'avui sense justament tota aquesta mirada d'aquest passat, però que és recent. El que passa és que sembla que hagin canviat molt les coses, no? Però
7: Ho recordaré amb moltes anècdotes. En el proper llibre que sortirà aquesta tardor, si em permeteu fer una mica d'autobombo, el titularé Crònica sense carnet, perquè sempre he estat una mica típic. Jo vaig entrar al País perquè em van manifestar, però me'n vaig anar del País quan la tornada de les corresponsalies, després de 15 anys, entre Brussel·les, Washington i Tòquio, el càrrec que m'oferien era important, però havia de ser a Madrid. Jo sóc de Vic, mai havia viscut a Barcelona, però tenia molt clar que volia viure prop del mar després de 22 anys de portar la motxilla a l'espatlla, i d'això saps molt bé de què parlo. Aleshores, no ens vam posar d'acord i tal com havia entrat al país, me'n vaig anar. Sempre m'han tingut una bona relació. Vaig tornar a estar amb ells en prisa com director adjunt aquí a Catalunya del diari econòmic Cinco Días, però també, entretant, vaig estar amb la revista Cambio 16, una temporada com a articulista a La Vanguardia i també viatjant molt per Àsia per La Vanguardia.

0: like an empty fire. Stand tall, go higher. And on and on and on and on, I say.
1: Doncs parlant del poder de la imatge, aquesta cançó ha arribat a tot arreu, sobretot pel seu videoclip. És de Junglin, un raper suec, i es titula Storm 2. I ens serveix per acomiadar el Catalunya Nit i la jornada.
2: L'última paraula del dia avui la tindrà en Ramon Vilaró. Ell és periodista, escriptor, director de documentals també per televisió, autor de la notícia de portada de la primera edició del País. Ahir va fer justos 50 anys. A més, ens ha explicat moltes coses, a més, sintetitzades en un moment de la seva llarga trajectòria periodística i anunciant-nos també que la tardor publica llibre pràcticament de memòries. Recorda'm, Ramon, el títol...
3: Crònica sense carnet.
2: Crònica sense carnet. L'esperarem per la tardor. Gràcies per acompanyar-nos, Ramon. Aquest micròfon és teu perquè acomiadis el dia.
3: Bé, les notícies que m'agradaria escoltar i llegir i fins i tot fer alguna crònica serien: el nou govern d'Israel accepta la creació de l'estat de Palestina. S'acaba la guerra de Rússia contra Ucrània. El president Donald Trump perd la majoria al Congrés i al Senat. S'obre un procés de destitució de Trump per l'escàndol Epstein. El règim cubà s'obre cap a reformes democràtiques. S'acaba la guerra de Somàlia. I, en un àmbit més proper, l'Unió Europea aprova la taxa Sugman del 2% a les grans fortunes. Baixen els preus de la vivenda, baixen els lloguers i els preus de la vivenda, es normalitzen els permisos per persones immigrants. I, en política, els electors frenen les urnes i el nou govern accepta celebrar un referèndum sobre el futur de Catalunya.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Les Illes Canàries acolliran el creuer afectat pel brot d'antivirus que han mort 3 persones. El govern espanyol ha acceptat la petició oficial de l'Organització Mundial de la Salut per permetre el desembarcament de l'arxipèlag del vaixell, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. El vaixell és actualment a Cap Verd. La companyia ha informat en un comunicat que com a mínim 2 de les persones que seran evacuades en un avió medicalitzat als Països Baixos, i el Ministeri de Sanitat ha confirmat que n'enviarà un altre per portar fins a les Canàries el metge del creuer, que està en estat greu. Un cop feta l'operació, el creuer farà un viatge de 3 o 4 dies cap a les Canàries. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, ha dit al Catalunya Nit que és una decisió coherent.
6: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers, i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
5: Més notícies, Oriol Pujador.
7: Els Estats Units consideren acabada l'ofensiva militar contra l'Iran que es va iniciar el 28 de febrer sota el nom de Fúria Èpica. El secretari d'Estat Marco Rubio ha explicat aquest dimarts que ara Washington està més centrat en el projecte Llibertat, una missió defensiva per protegir els vaixells comercials atrapats a l'estret d'Hormuz pel bloqueig naval iranià.
8: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
5: Hores abans que comenci la treva anunciada unilateralment per Volodymyr Zelensky, a partir d'aquesta mitjanit, Ucraïna i Rússia han intercanviat foc mortal. 22 ucraïnesos han mort en 3 atacs russos, segons fonts oficials, en una de les jornades més sagnants des de principis d'any. Les forces de Kiev han llançat drons contra una refineria a Leningrad, contra un complex militar industrial prop de la ciutat de Kazan i també contra una ciutat de la península de Crimea, amb un balanç total de 7 morts, segons les autoritats russes.
7: Nova topada entre Donald Trump i el Papa. En una entrevista a un canal de notícies nord-americà, el president dels Estats Units ha acusat Lleó XIV de posar en perill molts catòlics i molta gent perquè, segons ell, no li importa que l'Iran tingui una arma nuclear. El pontífex ha respost Trump posant de manifest la coherència de la seva trajectòria.
9: Si algú em vol criticar per anunciar l'Evangeli, que ho faci amb la veritat. L'Església fa anys que s'ha manifestat en contra de totes les armes nuclears, així que no hi ha cap dubte. Dinon Chinese.

0: dubjo.
1: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avala la proposta de confluència dels partits a l'esquerra del PSOE, articulada pel líder d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián. En una entrevista al Més Nit de 3Cat Info, Colau ha dit que seria bo que fos una candidatura plural, amb diverses persones liderant-la, però que si fos Rufián la millor opció per encapçalar-la, li donaria suport.
2: Jo, per exemple, no tinc cap problema en dir-ho. O sigui, si el Gabriel Rufián, per exemple, ara pot ser la persona que tingui més popularitat i que està, és més capaç de comunicar, jo recolzaria perfectament que el Gabriel pogués liderar aquest front d'esquerres plural.
1: I ho hem sabut fa molt poca estona, ha mort la periodista Soledad Gallego Díaz, als 75 anys. La seva trajectòria va estar molt lligada al diari El País des de la seva fundació, ara fa justament 50 anys.
3: L'any 2018 es va convertir en la primera dona que va ocupar la direcció del Rotatiu, un càrrec que va ocupar durant 2 anys fins al 2020. Bona part de la seva carrera es va centrar en la crònica política i parlamentària. També va ser corresponsal a Brussel·les, Londres, París, Nova York i Buenos Aires. Així la recordava el periodista Ramon Vilaró, que va publicar la notícia d'obertura al primer número del País, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: La Sole era una gran periodista, però una bona amiga. En realitat, ella és qui, quan jo vaig deixar la corresponsalia de Brussel·les per anar cap a Washington, va ser ella que va arribar a Brussel·les. Sempre vam tenir una bona relació, encara que jo vaig deixar el País. La trobaran a faltar com persona, però sobretot també per els seus anàlisis punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les planes del País.
3: Soledad Gallego Díaz va rebre diversos premis, entre ells el Premi Salvador de Madariaga i l'Ortega i Gasset a la trajectòria professional.
1: I als esports, la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el Barça femení al final de la temporada. Segons ha explicat el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte.
3: A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid en el partit de tornada de les semifinals i han fet valer l'empat a 1 de l'anada.
1: La segona etapa del Tour de França, prevista pel 5 de juliol, modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, mantindrà el circuit final fins a Montjuïc, a Barcelona.
3: I sense deixar el ciclisme, la francesa Cedrine Kerbaol s'ha imposat a la tercera etapa de la Volta Ciclista d'Espanya femenina, de 121 quilòmetres de mitja muntanya entre Padrón i La Corunya. A la general, l'alemanya Franzi Koch manté el mallot vermell.
5: Fins aquí les notícies.
6: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
8: Frenar el feixisme espanyol i català.
6: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
9: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
6: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
8: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
6: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
6: Hola, Anna.
10: Hola.
7: Amb Ricard Ostrell.
10: Rufiti. Rufiti. Rufiti. Rufiti.

0: Avui he fet una d'aquelles coses que ja hem deixat de fer els grans, malauradament. He deixat el telèfon, les trucades, els missatges, la feina, i he estat una hora i mitja berenant i arreglant el món amb dues amigues. No ens veiem gaire, no coincidim en horaris, som força incompatibles, però hem trobat l'espai i el moment per posar del revés el món i després l'hem tornat a redreçar. I hem menjat com si no hi hagués un demà perquè he tingut la bonica idea de fer la trobada sense haver dinat, després d'haver gravat una entrevista i de fer la reunió dels dimarts amb l'equip del programa. Abans de la trobada he pensat, Marta, un cafè amb llet i aguantes fins a l'hora de sopar. Però una de les integrants de la timba de converses, que no he estat jo, ha posat com a condició indispensable que ens havíem de menjar un dònut gegant entre les tres. I no n'hi ha hagut prou que hi hem afegit alguna cosa més. Hem parlat, sí, molt, però també el dolç ens ha sortit per les orelles i després m'he passat la tarda treballant i penedint-me de la ingesta poc habitual de productes de pastisseria que diuen que et donen la felicitat al moment, però que després t'amarguen les hores següents. I aquí estic, coberta de dolç, pensant que demà m'haurà de llevar més d'hora per cremar tot el que avui porto de més. I això que sóc de les que no els agrada gaire el sucre i no em prenc mai amb el tallat. Si em descuido, avui em quedo enganxada aquí, en aquesta cadira, i l'ostrell no s'hi pot asseure demà al matí. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Xavi Llaurador, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 ja i 10 minuts. Arrenquem una nova edició aquí de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio i el primer avui a trucar al 93-207-474 és en Joan des de Vallcarca, Barcelona. Bona nit, Joan.
2: Hola, bona nit, Marta. Mira, avui sóc el primer, veus?
0: Sí, senyor, molt bé.
2: I no he pogut escoltar el que explicaves, perquè estava parlant amb l'Aina.
0: No passa que, res.
2: Que t'has passat amb el sucre?
0: Avui sí.
2: Però més val passar-se amb el sucre que amb la sal, eh?
0: Ja, però jo no sóc de sucre, eh? I avui... Avui ens hem passat amb el sucre.
2: Sí, no tenim que passar amb res, però ja. La sal és més punyetera.
0: Sí.
2: Bueno, jo avui he guanyat la Mercè de Manresa, si pots.
0: Sí.
2: Tots aquests calés que guanyen, d'on surten tot això?
0: Bona pregunta.
2: Perquè, esclar, se n'han portat un milió... Ai, no, què dic, un milió? 1.400 euros, pot ser? Sí. Sí, 1.400 i pico. Esclar, són molts calés, vull dir que no sé, veia, no sé.
0: D'on surten els diners dels premis de la Trapa, eh?
2: Ni més, bueno, i de Trapa i de tants altres
0: concursos.
2: Concursos. Després una altra cosa. Abans, el cafè se li deia moca. A les Rambles, entrant per Catalunya, amb Esquerra,
0: sí.
2: Davant del Canaletes hi havia una cafeteria que sí, no sé si encara hi és, jo és que fa molt temps que no passo per allà baix, que es deia Moca.
0: Sí, me'n recordo.
2: Eh que sí?
0: Sí, sí, sí.
2: No sé si hi és encara, no ho sé. Però la pregunta no va per aquí, la pregunta va per què. Per què se li deia Moca? El cafè.
0: El cafè aquell, eh?
2: Vale. I més avall tenim el Cepo, o teníem el Cepo.
0: Sí.
2: De com ve el Cepo? De com venen aquestes lletres?
0: Molt bé.
2: Vale, Marca?
0: Doncs tot apuntat. Joan, vinga,
2: bé,
0: a veure
2: Marta.
0: Què responen. Gràcies.
2: Adéu.
0: Bona nit. La Lina, des d'Alp. Bona
3: Hola,
0: nit.
3: Bona nit. Us sento molt lluny, eh?
0: Molt lluny? Doncs som aquí,
3: ara
0: eh?
3: Ara estem bastant a prop, però per telèfon us sento molt lluny.
0: Doncs...
3: Tu em sents bé?
0: Jo perfectament, Lina. Sí, sí.
3: Bueno, doncs, primera, que m'agrada molt l'entrada que tens, cada dia expliques les anècdotes aquestes, que m'agraden molt. I, bueno, per un dia que mengis un dònut, tampoc no passa res.
0: No, un dònut entre tres, però era gegant, eh? Era gegant, ja ho dic ara.
3: Ja.
0: Sí, sí, sí.
3: I atipen.
0: Exacte.
3: Bueno, jo trucava perquè dies enrere, ja fa dies, que vaig sentir una senyora si encara es feia l'ajuda dels taps. Pues sí, aquí la fem, i ara mateix hem tancat un ajut amb, bueno, com que és per diverses coses, que si algú en necessita, Nosaltres ara n'hem tornat a recollir, aquí al Pantenim.
0: De taps.
3: Sigui d'allà on sigui.
0: De taps d'ampolla, eh?
3: Mana?
0: De
3: sí, taps. Sí, sí, taps d'ampolla. Sí, uh-huh. Sí, els taps de plàstic.
0: Sí.
3: I nosaltres fa molts anys, molts, molts anys que els guardem per fer cadires, per menjar pel bestiar, per, bueno, per moltes coses. Vull dir que... I per operacions, també. Vull dir, fa molts anys que ho fem. Si algú està interessat i vol començar, nosaltres en tenim.
0: Molt bé. Doncs queda dit, Lina. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Adéu-siau. Bona nit.
3: Adéu.
0: Doncs mira, per començar, dues qüestions ben diferents. Preguntes d'en Joan i una oferta de la Lina des d'Alp. Podeu trucar al 93207474 o, com sabeu, deixar els vostres missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp del programa, ens hi hem trobat una reflexió i una anècdota de l'Àngels des de Lleida arran d'una conversa que vam tenir amb una persona que va fer un llibre sobre la vergonya.
4: Mira, ara que estàveu parlant de les declaracions de renda i això, jo resulta que quan treballava a casa, però pagava autònoms. I vaig estar de baixa 2 mesos i quan vaig anar a portar les baixes em van dir...
0: A veure, que aquest ens hem equivocat, que aquest és l'Àngels que ahir també va fer un missatge i ens hem equivocat de dia, com que encara no l'havíem borrat, i això ho feia referència al tema de la declaració de la renda, però l'Àngels ha tornat a trucar per fer un altre missatge i no parlava sobre la declaració de la renda, sinó per explicar una anècdota. Ara sí que la sentim.
4: Volia explicar això que parleu de la vergonya, perquè una vegada que tenia 7 anys va vindre el bisbe al poble i em van fer una poesia a mi, molt llarga, a la plaça, a davant de tothom, allà amb el bisbe. Jo no crec que ara ho fes, però mira, llavors, no ho sé, potser era inconscient, i em vaig fer la poesia i em va sortir molt bé. No ho sé. Bueno, mira... Més això el que passa de la vergonya, que potser llavors no en teníem tanta.
0: Vés a saber, Charles, moltes gràcies. El 93207474 ens truca la Roser des de Ciutat Vella. Bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal, Roser?
5: Aviam, preguntes de guardada. El del moca, no. Jo suposo que en el bar aquest, en el cafè, se li deia moca perquè es deia moca en el cafè. No en el cafè local, en el cafè de prendre. Però també ignoro el per què, de què venia que en el cafè se li digués moca, no ho sé. O sigui, per dir, no truco només per dir que no ho sé,
0: No, tranquil.
5: Truco pel cepo.
0: El cepo.
5: Sí, concretament volia dir Sociedad Española de Precios Únicos.
0: Ah, sí? De Precios sí. Únicos.
5: Sí, sí, sí, era tot... Quan es va inaugurar, era tot el mateix preu.
0: Ah,
5: era el que després, posteriorment, al cap d'anys, va sortir allò dels indurus,
0: sí.
5: Les botigues dels indurus.
0: Sí,
5: que després van ser un euro...
0: Tot a 100, un euro, tal, sí.
5: Bueno, doncs antigament ja hi havia hagut el CECO, que era la Societat Espanyola de Precio Único.
0: Veus? Aquesta no la sabia.
5: Ah, mira, ja no et dic el que popularment hi havia molta gent que li deia perquè no és per dir-ho per ràdio.
0: Ah, d'acord, que li deien...
5: Bueno, sí, més o menys li deia Societat Espanyola... Unides.
0: Ja. Crec que t'enganxo. Crec que sé per on
5: vas. Això ho deia la gent així, popularment en broma.
0: Ja.
5: Però de veritat era de Precios Únicos.
0: Molt
5: vale?
0: Bé, perfecte, molt bé.
5: Doncs vinga.
0: Gràcies, Roser.
5: Bona nit.
0: Gràcies. Va, que el cepo, avui el cepo és un èxit, ja ho veig. Perquè en Quim, des de Sant Andreu a Barcelona, em sembla que també vol parlar del cepo. Bona nit, Quim.
6: Sí, bona nit. Pues mira, no, la senyora té raó, és això, és Societat Espanyola de Preus Únics.
0: De Preus Únics. Jo no ho sabia gens, això, jo, veus?
6: Sí, no, jo també, com que vivia, a 10 minuts d'allà, diguéssim, abans de venir a Sant Andreu, gairebé que moltes tardes m'anava... parlant, clar, a patejar-lo, a veure el magatzem que allà que hi havia, que teníem moltes coses per allà, diguem, no? I per això el nom aquest em va agradar. I el que deia la senyora aquesta d'aquest nom malsonant, sí. És veritat que corria molt. Més m'estimo dir-lo, perquè és... Ai, perdona, és molt malsonat i no...
0: D'acord.
6: No tinc ganes de dir-ho.
0: Jo crec que els oients són prou intel·ligents per saber què va el tema.
6: Ah, vale, doncs l'heu encertat de ple, dient.
0: Molt bé.
6: L'heu però no és d'ara, ja venia de... In secula seculorum, per dir-ho així.
0: Veus? Tampoc ho sabia jo, això, eh?
6: Sí, no, veritat, no,
0: ni el nom real ni aquest sobrenom malsonat.
6: No. I la veritat també s'ha de dir que la veritat de dir és que venien les coses amb molt bon preu, això també s'ha de dir. Però molt, o sigui, per les butxaques de tothom, per dir-ho així, diguem-ho això, la cosa.
0: Sí, sí, perfecte.
6: La veritat és que l'únic que hi havia aquest mal sonant, que, bueno, més val... No repetir-ho ni dir-ho, diguem-ho.
0: Molt bé.
6: És desagradable, tu dius d'una manera, desagradable, això sí.
0: Molt bé, Quim, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
0: Bona nit.
6: Bona nit.
0: A veure què més hi afegeix del CEPO, en Jordi, des de Castellbí. Bona nit.
7: Hola, bona nit. Mira, és veritat el que hem dit. Jo l'únic que t'hi puc afegir és que va ser fundat el 1934 a Barcelona i era considerada la primera gran cadena de grans magatzems del país. I va arribar a tindre botigues de Barcelona, Madrid i Saragossa fins que va tancar el 2002.
0: Sí, el 2002 va tancar.
7: I les lletres, doncs, ja t'ho han dit.
0: Sociedad Española de Precios Únicos.
7: Sí, senyora.
0: Molt bé. Doncs, escolta'm, en sabeu un munt del CEPO, tots. Així bueno. Que moltes gràcies, Jordi.
7: Val, bona nit.
0: Bona nit. El Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
8: Bona nit, segona nit consecutiva, que truco.
0: Això vol dir que avui tampoc dorm. A mi ja m'està bé, Joaquim.
8: Ah, bueno, sí. A veure si aguantaré gaire estona.
0: A veure.
8: Bé, més sobre el CEPO. El meu avi, ja de petit, ens deia «Quin calcula compra en CEPO?», que es veu que era l'eslògan publicitari que hi havia.
0: Està bé.
8: No sé si m'ho pot reafirmar algun altre oient.
0: Que recordi, és «Quin calcula compra en CEPO», eh?
8: Sí. Era aquesta eslògan publicitari, a mi em va quedar allò a la memòria, perquè després de dir el meu avi, després ho deia el meu pare, i, bueno, i en fi, hasta ja ho diu el meu fill, també.
0: es va transmetent de generació en generació. Molt bé.
8: Ah, exactament.
0: Perfecte, Joaquim, doncs
8: res més, com que era això del CEPO, jo dic, va, tornem-hi.
0: Molt bé, doncs perfecte. Gràcies, Joaquim, que tinguis una bona nit.
8: De res, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Doncs sí, un èxit al CEPO. Hem sabut, cadascú ha anat afegint una coseta més, que està molt bé. Va, que ens arriba un altre missatge de WhatsApp que ens ha deixat la Maria Antònia de Barcelona, el 667-220-148.
9: Mireu, amb la notícia aquesta de l'antivirus, jo ja fa un parell de dies que li dono voltes. Els melons i les síndries que normalment s'amuntonen al terra, quines precaucions hem de tindre per ingerir-les, perquè, segons he escoltat, poden ser orins de ratolins, efemtes de ratolins... En fi, jo voldria saber què hem de fer abans de comprar un meló i decidir que ens l'hem de menjar.
0: Ai, quin meló que obres, ara, Maria Antònia. Quin meló que obres. Ja buscarem algun expert que ens digui que no passa res, perquè ara només falta que ens agafi la por de comprar melons o síndries que toquen a terra, o no sempre, vaja, jo els veig a les parades, al marc, però sí, és veritat que segurament a algun lloc. Però vaja, no ens poséssim nerviosos, perquè tothom ens ha dit que molta calma, i ho preguntarem, si algun oient ho sap, però si no, preguntarem en algun expert, perquè ja veig que aquest tema, doncs, ara mateix preocupa una mica en general. Dit això, ens queda una pregunta més de WhatsApp que ens ha deixat l'Aleix des d'Esparreguera escrita al WhatsApp del programa, i és: en quin país hi ha el riu més petit del món? És la pregunta, a part d'aquests àudios que heu escoltat, que també ens ha deixat l'Aleix des d'Esparreguera. I si sabeu la resposta, ja sabeu, 93207474, o per demà un missatge de WhatsApp al 667-220-148. I jo diria que ara mateix algú altre està trucant i diria que continua el capítol següent del CEPO, que és la Mariló des del Poble Sec a Barcelona. Bona nit.
10: Hola, bona nit. Això de que diu aquest senyor de qui en calcula comprar, no sé, ja ho he sentit. Però jo lo recordo amb molt carinyo de petita, que llavors només hi havia un rei, ara hi ha tres per tot arreu. Però jo tinc quasi 77 anys i llavors els reis eren, bueno, els reis. Sí. I en el cepo, a dalt, hi ha com una habitatge, i allà hi posaven el rei blanc.
0: El rei blanc.
10: Llavors el rei aquell tenia una caixa al costat amb cartes i les obria i anava posant cares. Oh, volguem dir, aquest no és bo. Oh, i reia, volguem dir, aquest sí que és bo. I els nens estaven baix a la Rambla tots els dies. Sí. Era, vull dir, el rei del cepo era, vamos, el nom amas de la Rambla.
0: Era famós, el rei del cepo. Hombre, perquè, clar, segons la cara que posava...
10: El senyor aquell allà sentat, amb aquí, a dalt, clar, i jo et dic, feia unes cares amb les cartes, fent veure que les llegia, que, bueno, ara em fa molta risa, però, clar, llavors...
0: En aquell moment no te'n feia tanta, no? Està clar.
10: I recordo molt de petita d'haver-hi anat allà a veure. I això de qui en calcula comprant cepo, bueno, era molt famós, també.
0: Era la frase, sí, ja veig.
10: Són records de la infància que no es perden.
0: No, i tant que no. No, perquè mira...
10: Vale, bona nit a tots.
0: I tant. Gràcies, Mariló. Una abraçada. La Ramona ens truca des del barri de Sant Antoni de Barcelona. Em sembla que també vol parlar del cepo, sí?
11: Sí, també jo havia sentit això de que calcula compra el cepo. Això també ho havia sentit jo.
0: Veus?
11: I hi havia, en aquella època, hi havia altres cases, com per exemple una casa que no sé si era la casa de les mantes o com li deien, no cosa així,
0: sí?
11: Que patrocinava, posaven a la ràdio contes infantils a la canalla i allà cada dia un. Si és que jo sentia del matí, em sembla que també deien que n'hi havia un al vespre, però jo al vespre no ho sentia. Doncs feien, patrocinaven el conte i eren aquells nens de la casa de les mantes, que també van durar molts anys.
0: Sí, és veritat. Sí, tens raó, home.
11: Bueno,
0: molt bé, Ramona, doncs, moltes gràcies.
11: Adéu-siau.
12: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
13: Felicitats, felicitats, 10.000 vegades.
0: Apartament.
13: Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
0: Ai, Carme, que em fa riure.
12: La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa. L'entrevista que no t'esperes.
0: Si entreu a la pàgina web de la competició mundial d'ARPA, en anglès us trobareu un titular gran que diu allò de "The winners are", els guanyadors són. I a sota hi veureu tres noms, els tres millors del món. A la segona posició hi podreu veure el nom d'Anna Amigó. Aragó.

0: L'Enemigó toca l'arpa i canta. El que esteu sentint és part del seu primer disc en solitari, Sang de dona, i no ha estat fàcil arribar fins aquí. Gratant una mica, hem trobat una llarga història de pianos, violins i arpes, de família, de viatges, de lutiers, esglésies antigues i ermites. L'Enemigó, bona nit, benvinguda.
1: Hola, bona nit.
0: Comencem pel més recent en el temps. Arribar a la World Harp Competition no era fàcil. Mm-hmm. Vas haver de passar, em diuen, diferents fases i 13 músics vau arribar a la semifinal i en van escollir 3 per la final. Vas quedar segona de tot el món. Explica'm una mica com vas viure tota aquesta aventura.
1: Sí, mira, va ser al setembre, potser, de l'any passat, quan es van obrir la convocatòria per participar en aquest festival internacional, bueno, festival, competició internacional, que li diuen això, el World Harp Competition, i llavors jo, bueno, no sabia si enviar o si no enviar, i al final, a l'últim dia que tancaven la convocatòria, vaig decidir enviar la meva candidatura, perquè és una competició molt singular, on els músics no estan comparats per fer una peça, una mateixa peça, sinó que tu hi pots anar amb el teu projecte propi. I llavors vaig pensar, bueno, doncs aquí potser tinc possibilitats perquè l'únic que hauré de fer és ensenyar el que sé fer i cantar el meu repertori sense haver-me de prendre cançons noves, de ser comparada, no? I això, vaig enviar la primera candidatura. Llavors el primer filtre era que t'escoltaven una peça teva sense saber qui eres i a cegues. I llavors un jurat de 3 persones deia si passaves a la segona fase o no. Llavors, bueno, vaig passar a la segona fase, després hi va haver una altra criba, on te convidaven a fer un vídeo explicant el teu projecte i 3 noves persones d'un jurat diferent, perquè no s'encarinyessin en projectes o en persones ja, van valorar un altre cop el projecte. Llavors vaig seguir i en aquest cas ja em van convidar a anar a tocar a Utrecht aquest abril i fer un programa de 45 minuts, que bueno, doncs és bastant llarg i està molt bé, i pots demostrar ja una mica el que saps fer. Ah. I a partir d'aquí, doncs bé, semifinals el dia 17 i la final el dia 18.
0: I pam, i aquí la tenim, sí, amb aquesta segona posició mundial, que es diu Ràpid. Tu l'any passat, sí, vas fer aquest disc, Sang de dona. Aquest any ha rebut ara aquest premi que dèiem. També has estat finalista als Enderrock, per cert, com a millor artista revelació de clàssica i contemporània. És una mica coincidència tot plegat? O és que ja comences a recollir, això ho deia la meva mare sempre, tu sembra, sí, que després ja recolliràs. Tu ja comences a recollir ara, creus, Anna?
1: Jo crec que sí, i tot i així, jo crec que sempre recollim alguna cosa, ni que a vegades no ens n'adonem, no? Perquè des del dia que naixem comencem a sembrar, com aquell qui diu també, no? A veure, inconscientment, no? Però jo estic segura que, per exemple, el fruit de que jo ara pues, pugui tenir un reconeixement d'aquesta forma, potser sí que és amb la feina que he fet amb l'arpa, però jo vaig aprendre l'arpa de molt gran i si no hagués tingut un bagatge musical al darrere, que vaig començar música doncs, als 6 anys amb altres instruments, potser no hauria arribat aquí tampoc, saps? Llavors potser és una mica agosarat dir que ara, o sigui, aquests premis són pel treball recent, no? Que vull dir que potser a vegades comencem de molt joves una cosa i que pensem que no ens donaran mai cap fruit d'aquest tipus i mira, doncs, arriben aquestes coses, sí.
0: Clar,
1: sempre s'està sembrant, això segur,
0: tu com a intèrpret, com a compositora, com a estudiosa, com a professora, des dels 6 anys cap aquí, doncs, tota, sí, aquesta evolució fa que ara doncs, estigui recollint tot plegat, no? Suposo una mica,
1: sí,
0: també.
1: Tot suma.
0: Sí, sí, tot suma. Els companys de Catalunya Música fa temps que et segueixen.
1: Sí.
0: Però pels que no et coneixíem tant, Anna, i que també desconeixem una mica la implantació de l'arpa, tot i que jo, a mi haig de reconèixer que quan vaig a un concert o veig una òpera o un concert de clàssica, és igual, és dels llocs on miro més, perquè em fascina, sí, aquella personeta que esteu allà tanta estona per tocar en un moment determinat i després deixeu les mans a sobre, sí, l'arpa i continueu seguint la partitura fins al moment que us toca i penso, sí, quina meravella haver d'estar tan pendent i tenir un moment únic, no?, irrepetible i aquest so, sí, tan bonic. Tu com arribes a l'arpa? Ja has dit que has fet molts altres instruments, però com hi arribes? Has dit que hi vas arribar de gran.
1: Sí, a mi m'hauria agradat estudiar arpa i el celler de l'Espluga de Francolí, és un poble, doncs, bueno, tenim 4.000 habitants, una escola de música fantàstica, però l'arpa doncs, no s'hi ensenyava. Llavors jo vaig estudiar violí però el cuquet sempre et queda, no? I a vegades vas tenint senyals i se't va creuant l'arpa en moments de la teva vida i torna a sortir aquella cosa, no? De dir, ostres, l'arpa, ai, l'arpa. Igual que tu també se'n van els ulls a veure l'arpa dins d'una orquestra, a mi també se me n'anaven els ulls cada cop que en veia una, vaig estar vivint a Escòcia, i clar, ja tu pots pensar que allí l'arpa també doncs, és una cosa molt normal, no? De fet, creuar els Pirineus i és normal l'arpa. O sigui, és així. I bé, va ser després quan em vaig anar a Bèlgica, un dia vaig portar el meu violí al luthier, perquè m'hi fes la, bueno, un cop a l'any li portava, i en aquesta botiga d'Anvers també hi tenien un, bueno, una secció d'arpes, i mentre em feien la neteja del violí vaig anar a la secció d'arpes i em vaig posar a tocar allò, una nota, un dit aquí, allò molt, molt suau, allò que no goses tocar perquè no es trenqui, no?
0: Clar, penses, clar.
1: Mare meva.
0: Sí.
1: I que després jo quan la toco, vull dir, la rasco, li dono cops, bueno, percussió, no cops de trencar-la, eh? Però vull dir que ja no la toco tan delicadament com aquell primer dia, no? I després d'aquell moment, la setmana següent ja em vaig apuntar a una escola d'arpa i em vaig comprar una directament.
0: I te'n vas comprar una directament.
1: Sí, vaig trucar a casa i vaig dir, pare,
0: ha arribat l'hora de l'arpa.
1: A temps curt, sí, perquè m'haig de comprar una arpa. I diu, a què? Sí.
0: Clar, aquí la coneixem poc. Potser està més associada, o la gent l'associa, no ho sé, a música celta o... Però sí. Hi ha molta riquesa en el so d'una arpa, no? Hi ha molta delicadesa, sí. Semblaria, eh? Jo parlo des de la ignorància.
1: Sí, n'hi ha moltíssima. No. Jo perquè me'n vaig una mica per les rames, perquè és això, crec que la riquesa que em caracteritza és que com que he begut de molts tipus de música, també m'agrada fer altres coses. Llavors, clar, fer arpa celta... Tothom comença amb un tipus d'arpa celta i després, quan continues la carrera al conservatori, generalment, saltes a l'arpa de pedals, que és la que veus a les orquestres, que estan allí preparades per fer el super solo...
0: Sí.
1: Bueno, són aquest tipus, no? I llavors estan super amagades al fons, a l'esquerra, i amb prou feines li veus les mans a vegades, saps? I els peus ja no et dic, amb els peus és com canvien les notes. Mm-hmm. Llavors dius, ostres, està allà amagada, hauria d'estar al davant, que la
0: clar,
1: veiéssim.
0: Clar, amb un focus al davant, sí.
1: Clar, i jo faig l'arpa celta, no? Llavors és totalment diferent, el recorregut és diferent, i en el meu cas, en el cas de la música tradicional, sobretot si mires Irlanda o Escòcia, ja veus més arpes solistes. En aquest tipus, bueno, amb aquest tipus de música. Llavors també et dona més ganes de poder tocar sola, no? Que és el que estic acabant fent jo, no? I bé, són recorreguts diferents i hi ha molts tipus d'arpa i hi ha molts tipus de música que pots fer amb l'arpa i això ho desconeixem i, bueno, doncs, mica en mica jo crec que la gent ja es va culturitzant sobre aquest instrument tan, tan especial.
0: L'Anna Amigó també es va formar com a cantant, la sentíem, deies que sang de dona l'arpa no és un instrument per acompanyar, sinó que el que dius, l'arpa també ho diu. Perquè al final sí. Tu interpretes dos instruments, no? L'arpa i, d'altra banda, la veu, que sentíem.
1: Sí, exacte. I les primeres cançons que vaig començar a arranjar i escriure, perquè al cap de dues vegades de fer la mateixa estrofa ja ho canvio, el que passava era que l'arpa m'acompanyava perquè jo estava cantant, no? La situació típica que podríem veure, tipus trobadors, no? Uh-huh. Però llavors vaig veure que les cançons que jo anava fent parlaven de temes molt... molt violents en el cas de violència de gènere, per exemple, amb dones, i coses d'aquestes. I llavors pensava que l'arpa havia d'estar dient el que jo estava també dient, que no podia ser només un coixí. A més, si hi ha una persona que no parla català i no m'entén, o sigui, només escoltant l'arpa sap el que està passant. I era el meu repte, i amb aquest premi doncs, és el que he aconseguit, perquè és el retorn que n'he obtingut de la gent que em va venir a escoltar, no? Uh-huh. I veure, sí, és aquest repte, no? Fer parlar l'arpa igual que tu.
0: Sang de dona té un antecedent, podríem dir, el cançoner revolucionat. Què és exactament això?
1: Sí, vaig començar amb el cançoner revolucionat amb aquest nom tan complicat, potser, perquè la base eren cançons del cançoner popular català, revolucionat, perquè hi havia aquesta revolució femenina, es parlava de dones i d'un canvi en la societat, i evolucionat amb el tema de la música, perquè jo ja no repetia sempre 40 vegades el mateix, sinó que el que feia era fer com quadres musicals, no? Que tu veus molt clarament musicalment què passa en la història. Uh-huh. I llavors a l'hora d'enviar el disc, el nom no... vam veure que el nom no quadrava amb el que hi havia en el contingut del que avui és Sang de Dona, perquè precisament les dues coses que lligaven tota aquesta música i les històries era la sang, des del punt de vista de línia maternal, no? De línia hereditària, fins als feminicidis que hi pot haver en les cançons que canto i altres coses. I després també doncs, la dona, la figura que es repetia com a protagonista o com a coprotagonista, perquè també tens dones que no són tan bones en aquestes cançons, saps? Uh-huh. I bueno, era una barreja de tot, vaja.

0: Tu has volgut revisar, actualitzar aquestes cançons més tradicionals? Com ho has fet? Només amb arranjaments musicals? Has anat una mica més enllà? Expliques, per exemple, que aquí a l'altra Caterina de Lió t'has permès la llicència de canviar una mica el text, no?
1: Sí, exacte. Sobretot perquè tot i, a mi m'agrada ser optimista en aquesta vida. Això sempre ho explico als concerts, no? Que estic cantant cançons molt dures que avui dia sembla que és impossible que passi això. I no, no, segueix passant, no? El tema de la dona com a moneda de canvi, la pressió estètica que tenim, el tema aquest de violència de gènere directament, no? Llavors, bé, era una cosa important que s'havia d'explicar. I amb aquests arranjaments, clar, la Caterina de Lió, ella, en la cançó tradicional, es more. La maten a mans de la seva sogra i del seu marit. I amb aquest optimisme jo vaig pensar que, bé, tot i que la cançó original ha de seguir existint, jo el que volia era doncs, que aquesta cançó fos un reflex de totes aquelles dones que en un moment han dit prou i se n'han anat, o han pogut parar o han pogut escapar a acabar a mans doncs, de les persones no desitjades. I llavors, bé, al final doncs, està canviat, la lletra està canviada, la melodia està canviada. Si em permeto doncs, una llicència artística de canviar les històries també quan convé.

0: aquesta, l'altra Caterina de Lió, té una mica més de ritme, no? Uns acompanyaments que potser doncs, ja podrien rivalitzar amb algunes cançons de grups més actuals. Com podem fer arribar aquesta música, que té tant de missatge i que té tanta passió, a la gent més jove, Anna? Com creus que podem fer això?
1: Ah, això és una bona pregunta. Jo també me la faig moltes vegades. Sí, me la faig moltes vegades perquè quan he anat a escoles, per exemple, a tocar, sempre és un èxit, però costa molt. Sempre vas més amb nens, no? Amb el que seria primària. Amb secundària costa més, per exemple. Suposo que també és per la por de l'estereotip, de l'arpa, això, que es pensen que és un instrument, doncs, que sí que ho és, que pots tocar música molt tranquil·la, però, bueno, també pots fer altres coses amb més ritme, no? I potser és això. Jo el que diria és que potser una forma d'apropar-ho és que les persones que programen, no?, que tenen el poder de donar visibilitat i d'ensenyar coses noves, doncs arrisquin, no?, i ho facin, per exemple. Seria una manera, jo crec.
0: Quan vas presentar aquest disc, vas dir que era un treball que s'havia d'escoltar tot d'una tirada. Per què?
1: Sí, perquè, bé, al començament, ja quan heu posat la Dama d'Aragó, suposo que els oients ho han sentit, que hi havia un vent de fons, no? Llavors ja, bueno, l'ordre està molt, molt pensat, i entre algunes de les cançons també hi ha sons de diferents llocs del meu entorn, és a dir, el tema del vent, jo, bueno, també hi ha ocells, per exemple, del meu tros. Jo tinc un projecte agroecològic i llavors em vaig dedicar un dia a gravar els ocellets del tros.
0: Carai, quina feina.
1: Hi ha l'aigua de la Font Major, sí, aquí l'Espluga, la Font Major, allí neix el riu Francolí, no? També em vaig dedicar a anar a gravar l'aigua de la font, també, per exemple. Llavors, les cançons estan lligades també amb diferents sons, n'hi ha algunes que sí, n'hi ha algunes que no, i és molt important això, poder estar-te els 40-45 minuts que dure dins d'aquesta bombolla, perquè llavors té un sentit molt clar. Les cançons es poden escoltar per separat, però quan entres dins de la bombolla és com un bàlsam, inclús, no m'han dit la gent. Llavors, jo és el que recomano, d'una tirada, que ningú et molesti, uns bons cascos o altaveus, i a gaudir del viatge.
0: Escolta'm, i ara que t'has centrat en aquest disc de música d'arpa i amb la veu, on ha quedat el violí? Que feies arreglar ja. I feies allò cada any. On ets? On el tens?
1: És una bona pregunta. El tinc a l'habitació on estudio arpa, allà dintre de l'estuig, mirant-me'l i pensant que l'he de treure.
0: I no et crida, no et crida.
1: Sí, sí que em cride, però a vegades, bé, si que tens un concert, doncs vas a estudiar arpa, clar. Com que ara no tinc concerts en violí, doncs és veritat que no el trec tant, però vaig composar una peça per a quintet de corda i arpa. Llavors, cada cop que escric pel quintet de corda, tinc la sort de poder-ho provar amb el violí. I llavors és una excusa de poder-ho treure per saber com sona, per poder fer proves, i llavors és, bueno, el trec en aquests moments.
0: Doncs que per molts anys puguis continuar traient el violí, però que et dediquis a l'arpa i facis disfrutar i fer arribar aquesta delicadesa de l'arpa i tot el que implica aquest treball, el sang de dona, doncs a tothom qui ho vulgui, en escoles, allà on sigui, i que els programadors, com deies, doncs també us tinguin en compte. Anna Amigó, arpista segona classificada del World Harp Competition i autora d'aquest disc Sang de Dona, moltes gràcies per explicar-nos l'aventura aquí a la Nit dels Ignorants i molta sort.
1: Moltes gràcies, Marta, a vosaltres per haver-me proposat.
0: Adéu-siau, bona nit.
1: Gràcies.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
1: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
0: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Som pura cafeïna.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
4: Ah, sí?
3: A veure...
5: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
3: Sí, sí, he apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
5: sí.
3: Palmeretes de xocolata,
5: sí.
3: I una galeta de dàtils,
5: sí.
3: Que van fer la meva parella. Sí,
5: també
3: sí,
5: potser si esmorzessin menys coses original. Ens en recordaríem. Sí.
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Ara passa un minut de 3:15 de la matinada, a la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Tenim en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
8: Bona nit, doncs jo el fidel ho veiem menys qualsevol que perd la fidelitat aquell dia.
7: Qui?
8: Jo perdo la fidelitat quan m'adormo.
7: Ah, quan t'adorms. Però no passa res, no t'ho tenim en compte.
8: No, no, és molt natural, dormir, però jo m'agrada escoltar el programa. És un vici ocult que confessable, eh?
7: Confessable del tot, del tot.
8: Mira, escolta una cosa, l'Anna Migol l'he vist en directe aquí a Horta.
7: Ah, sí?
8: I fotre-hi amb ella i em va agradar molt. I vaig fer fotre amb ella.
7: Molt bé.
8: Jo poso la mà a l'arpa, que deia una mà.
7: Oh, quina meravella, quina meravella. Les arpes m'agraden molt.
8: I inclús en el promo de Ser la Selva va sortir no fa gaire. Mira, jo desitjo bon dimecres a tots els oïdors i oients i gent que vulgui escoltar, que escolti i vulgui escoltar. Jo animo a que la gent escolti la nit dels ignorants com un programa de companyia bona i saludable per la ment. És molt positiu acabar el dia així.
7: Molt bé, escolta'm, després... em fas la campanya ja.
8: No, fas la falca va ser vosaltres. Ja escolto les falques de promoció del programa i són molt xules.
7: Això és gràcies a tot el que dieu vosaltres. Vull dir, anem agafant d'aquí, anem agafant d'allà.
8: I la teva bona companyia és una gran rellevista del Xavier Solà i dels altres locutors que hi ha hagut a aquest històric programa.
7: Sí, senyor. Sí, senyor.
8: No, totalment els teus peus de la gent.
7: Estàs
8: guanyant el públic. No és piloteo, eh? No és piloteo barato, que no m'agradaria fer això.
7: No, bé, barato no.
8: Les preguntes que tinc aquesta nit, Marta Romagosa...
7: Vinga, digues.
8: És perquè els auriculars se'ls diuen cascos, la primera, eh?
7: Uh-huh.
8: La segona és perquè el cantant Ramon Fín li deien o li diuen el rei del pollo frito, no sé si li diuen encara.
7: Uh-huh.
8: I la darrera i última, això dels envàs em sona a que és una cosa de la construcció de les vivendes, dels edificis de vivendes.
7: Uh-huh.
8: Algú pot explicar el que és un envà? Perquè és una paraula que se m'escapa catalana.
7: Molt bé. Doncs vinga.
8: Pues bona nit i bon dimecres.
7: Igualment, que vagi molt bé. Bona nit. Adéu-siau. La Mari Carmen, des del Raval, a Barcelona. Bona nit.
9: Bona nit. Hola. Mira, volia explicar, doncs, només que jo vaig treballar al CEPU.
7: Carai, ara sí que ens pots dir moltes coses.
9: Sí, als anys 50... 3, no, 54, 55, 56, el 57 em vaig casar. O sigui que ja no... Tenia 20 anys jo. I llavors era quan estaven construint el Cort Inglés.
7: De Plaça Catalunya.
9: Moltes treballadores del CEPU es van apuntar per després poder treballar al Cort Inglés.
7: Ai, que bona.
9: Sí, després també tinc, bueno, una que és una mica amarga, no? Una companya, una dependenta com jo, doncs que la nit del dissabte es va despedir, va dir, bueno, demà me'n vaig a Montserrat. I jo dic, ai, doncs que t'ho passis molt bé, que t'ho passis molt bé, fins al dilluns, si Déu vol. I resulta que va haver-hi l'accident de la cremallera, que es va desbocar la cremallera, i ella va morir, pobreta.
7: Ostres!
9: també teníem això. I bueno, res, que és veritat el que han dit, no?, de el que volia dir el títol del CEPO, i després que va córrer la veu, doncs això, no?, quan deies, treballa el CEPO, ah, sí, doncs mira, és això, i deien el mal sonant, que deia aquell senyor. I a mi em va costar enfadar-me molt amb un tiet que vaig estar molt temps que no li parlava, perquè m'ho va dir això.
7: Ah, sí?
9: Sí, home. Em va dir, saps què vol dir el CEPO? Jo tota contenta, tiet, m'he embalat el CEPO. I ell diu, i saps què vol dir el CEPO? Dic, no, i em diu això tan mal sonant.
7: I dius, home, que ja està bé, no?
9: I jo no li vaig parlar molt de temps que no li parlava.
7: Enfadada per això, no?
9: Em va ofendre molt.
7: I què estaves... Ara no recordo si hi havia... roba amb una banda, sabates amb una altra, i tu estaves en un lloc concret o no?
9: És que
7: o veníeu de tot?
9: Ho sento molt malament.
7: Ah, dic, veníeu absolutament... Tu venies de tot o venies determinades coses?
9: No, jo venia de tot. Jo venia de tot. Venia camiseria, això, llibres... I, ah, que per cert, que era el temps que la gent venien de fora a comprar, perquè en el CEPO venien molta gent de fora dels pobles, i s'emportaven grans quantitats de roba, o del que fos, no? I llavors en el poble ho venien. I llavors resulta que la gent no sabia pujar a l'escala mecànica. I jo estava a la secció de llibreria, que era sota de la mecànica, i cada moment em tocava de portar el botó perquè la gent...
7: Per aturar. Ai, perquè algú queia o algú no sabia, no?
9: Sí, no en sabien. Esclar, venien d'un poble i llavors l'escala mecànica...
7: No havien vist mai unes escales mecàniques.
9: Exacte.
7: Que bona aquesta, Mari Carmen, que bona. Molt bé, molt bé.
9: Ho vaig passar molt bé. I una vegada, per el que dius, no?, que en quina secció estava jo, vaig estar moltes. I el director d'aquella època, que no crec que quedi ningú que el recordi, perquè jo tinc 89 anys ara.
7: Carai,
9: en tenia
7: 20
9: i en tinc 89.
7: Imagina't, sí, sí.
9: I llavors el director es deia senyor I Medio.
7: I Medio?
9: I Medio, sí. I Medio. I era un plaer de persona. Era amable, educat, simpàtic, bueno, totes les coses, no? I un dia, i era un armari, era un senyor alt i molt, molt... Bueno, no era gordo, no? No
7: era corpulent, gros, però... era corpulent.
9: Sí, sí, corpulent, això no em sortia la paraula. I llavors un dia li vaig dir, senyor I Medio, és que jo no sirvo per nada, que m'està enviando constantment. I ella em va dir, al contrari, Cristina, és més para todo. Digo, ah, bueno,
7: veus, els que serveixen per tot, escolta, em van tapant els forats dels que
9: sí,
7: no
9: sí,
7: serveixen.
9: Sí, sí, sí.
7: És així la vida. Molt bé.
9: I, bueno, esclar, ja vaig haver de plegar, perquè jo, més que res, jo estava establert a casa meva. Jo tenia ofici. Jo era decoradora de cristall i porcelana. Però com que ja estava a punt de casar-me, doncs ja vaig tornar tot el material que tenia a casa, de les fàbriques que me'l donaven per decorar, i llavors vaig dir, bueno, què faig ara? Doncs mira, vaig emplear el CEPO i així em vaig poder anar fent el meu hort, també, no?
7: Clar.
9: Perquè teníem un preu, bueno, les dependentes teníem descompte. I llavors, pues, clar, ja em vaig casar i pues, ja vaig deixar això, no? Però bueno, m'ha fet gràcia de... quan he sentit que parlava d'això, pues, m'ha recordat temps bonics.
7: Molt bonic de poder recordar-ho, perquè una cosa és que t'expliquin, l'altra cosa és viure-ho a la pròpia pell.
9: Ah, o sigui això que... mateix. Jo com que he vist que tothom opinava, però ningú deia jo
7: no,
9: hi treballava,
7: no,
9: o jo
7: clar,
9: coneixia
7: boníssim.
9: Algú d'allà, no?
7: Excel·lent. Moltes gràcies per compartir-ho, perquè ha estat molt interessant.
9: Gràcies a vosaltres. Ens una... heu passat unes nits ideals.
7: Molt bé. Moltes gràcies.
9: Vinga. Moltíssimes gràcies.
7: A descansar. Adéu-siau. Adéu, bona nit.
9: Igualment.
7: Bona nit.
9: Adéu, adéu.
7: Ahir hi va haver un oient, que per cert avui ens ha tornat a trucar, en Joaquim, de la Bisbal d'Empordà, que ens demanava una cançó en francès. La vam posar uns segons perquè teníem més gent i vam dir, un altre dia la tornarem a posar més. Doncs va, ha arribat el moment de poder escoltar-la, si més no sencera, una miqueta més, va. Va.

diferents moments del programa, quan volem respirar entre les trucades i les converses, doncs posar alguna música que us vingui de gust. Res, que arribem a la una de la matinada, això vol dir que ens aturem res uns minuts per escoltar les notícies d'aquesta hora i tornem després a la una i sis o i set minuts amb més, espero, més preguntes i més respostes dels oients ignorants que sou a l'altra banda i que no us n'aneu a dormir fins que no acaba aquest programa, com ens diu moltíssimes vegades, i d'altres que no ens odieu perquè no ens truqueu, però que sabem que feu això, que ens escolteu fins que acaba el programa. Així que us espero la segona hora amb la vostra participació. I avui, fa dies, però avui farem una excursió amb en Gerard López. Ja veureu, d'aquelles xules, d'aquelles que són interessants de veure país, que tenim un país molt bonic. Així que tot plegat us ho explico a partir de la una i pocs minuts. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units consideren acabada l'ofensiva militar contra l'Iran, que es va iniciar el 28 de febrer sota el nom de Fúria Èpica. El secretari d'Estat, Marco Rubio, ha explicat aquest dimarts que ara Washington està més centrat en el projecte Llibertat, una missió defensiva per protegir els vaixells comercials atrapats a l'estret d'Hormuz pel bloqueig naval iranià.
2: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
1: L'Iran ha continuat atacant un dels països del Golf Pèrsic aliats de Washington, els Emirats Àrabs Units. Per segon dia consecutiu ha llançat míssils i drons, però el sistema de defensa aèria els ha neutralitzat. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Les Canàries acolliran el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts. El govern espanyol accepta la petició que li havia fet l'OMS per criteris humanitaris i també acollirà en un hospital de l'arxipèlag el metge del vaixell, que està greu. El creuer trigarà 3 o 4 dies a arribar a les Canàries des de Cap Verd, on es troba ara.
1: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte en ple carrer. Després del debat obert sobre la inseguretat a Catalunya per aquest crim i un altre a Barcelona, el govern aposta per reforçar el pla DAGA, l'operatiu per retirar armes blanques de la via pública.
3: El govern mou fitxa per simplificar la planificació urbanística als pobles petits i facilitar-hi la creació d'habitatges. L'executiu ha aprovat un decret que redueix la burocràcia en aquesta matèria als municipis de menys habitants que ho reclamaven de feia temps. Ara podran habilitar granges i magatzems abandonats com a noves llars.
1: La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual català. Els guardons es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.

0: Els musicals de Lost Boys i Smigadon lideren amb 12 candidatures cadascun les nominacions de la 79a edició dels Premis Tony. Els principals guardons de teatre Broadway s'entregaran el 7 de juny al Radio City Music Hall de Nova York.
1: L'adaptació de la pel·lícula de vampirs dels anys 80, Joves Ocults, ha arrasat en l'anunci de les candidatures dels Tony, ja que opta a les categories clau, entre les quals hi ha millor nou musical, millor direcció i millor coreografia, a més de múltiples nominacions en les categories d'interpretació. L'altre musical més nominat, Smigadon, és l'adaptació en teatre de la sèrie d'Apple TV que fa broma sobre el gènere. A més d'aquests dos nous títols, dues reposicions de musicals, Ragtime i The Rocky Horror Show, han

0: tingut respectivament 11 i 9 candidatures. Dels Premis Tony d'aquest any també destaca la nominació de l'actor britànic Daniel Radcliffe, famós per interpretar Harry Potter a la saga cinematogràfica. És candidat com a millor actor protagonista per l'obra de teatre Every Brilliant Thing. Té com a rivals, entre d'altres, Nathan Lane per Mort d'un viatjant o John Lithgow per Gegant.
1: Esports, la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte.
0: A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada.
1: La segona etapa del Tour de França, prevista per el 5 de juliol, el modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona.
0: En motor, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau ha acollit la presentació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es disputarà la setmana vinent al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló. El conseller delegat de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, s'ha mostrat convençut que acabaran firmant amb els equips el nou contracte reglamentari per al període 2027-2031.
2: Fins aquí les notícies. Tot costa.
3: La temporada del 10.
4: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
5: Moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
6: 10 temporades ja.
7: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
8: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Per molts anys i que en feu molts més.
2: A Catalunya Ràdio... Postdates. El caminant podia imaginar-se que el món existia encara, que estava tot just formant-se. De Entre dos silencis, d'Aurora Bertrana. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. El 93-201-7474 i tenim ara mateix, i li diem bona nit, a la Claudina des de la Granada del Penedès. Bona nit.
1: Si ho sento una miqueta fluix, si m'ho podeu apujar.
0: Avui no ets la primera que ens ho dius? No sé què està passant. L'Oriol ho està intentant arreglar, en principi, hauries de sentir-nos bé.
1: Sí, sí, ja ho sento més bé, em sembla.
0: Vinga.
1: Mira, era per aquesta senyora que estava preocupada per les rates i els ratolins i això. No són gaire perillosos, sinó han agafat el virus, i la majoria no el porten de virus.
0: Les rates, vols dir,
1: eh? I a més, també té que ser un virus que també ens perjudiqui amb naltros, vull dir, que tranquil·la.
0: Que tranquil·la.
1: M'entens?
0: Molt bé, Claudina.
1: Sí.
0: Bé, molt bon missatge.
1: I llavors, això sí, fruit i verdura, doncs a raig d'aixeta i ja està. Ben net i ja està.
0: I no cal preocupar-se més del compte, no?
1: Això sempre, eh? No. Jo una vegada vaig agafar d'un ratolí, es havia mort la gata, hi havia els cereals oberts a la taula, va entrar del pati un ratolí, vaig agafar bastanta febre, però res de l'altre món, antibiòtics i avall, perquè no tenia cap virus perillós ni res.
0: Ja. Però no et van dir el nom del que vas agafar?
1: No, vull dir, no. Home, depèn, devia... però vull dir, no era res perillós. Vull dir, perquè no són nets i això, segons, però bueno, tampoc tenen virus perillosos ni res, la majoria.
0: Ja, molt bé.
1: I ara ja ho estan investigant, tot això, on te l'han agafat, i com que estan allà tancats i molt junts amb un barco, doncs pues mira, s'encomena més ràpidament hi ha algú que s'encomeni.
0: Clar. Molt bé, Claudina.
1: I tranquil·la, doncs, que tota la humanitat que hi vivim des del principi amb els virus.
0: Sí, sí, això està clar. Doncs gràcies pel teu missatge.
1: Vale.
0: Que vagi
1: Adéu.
0: Bé. Bona nit. L'Esteve, des de Manresa, bona nit.
2: Sí, hola, bona nit.
0: Què tal, Esteve?
2: Marta.
0: Sí, senyor. Present, oh, aquí estic.
2: Molt de gust de parlar amb tu.
0: Igualment, més el gust meu. Com
2: aviam
0: està?
2: Truco des de Manresa. Primer per felicitar a la Mercè Ferrer, que ha fet un concurs de Atrapa'm si pots.
0: Sí.
2: Impressionant.
0: Carai.
2: I era per felicitar-la.
0: Molt bé.
2: I després per demanar, aviam si em podeu posar algun dia, alguna hora, una cançó dels Beatles de fa 60 anys, que és For No One, que la canta el Paul McCartney.
0: For No One, molt bé.
2: For No One.
0: Perfecte. Apuntat queda, Esteve.
2: Molt bé.
0: I les felicitacions a la Mercè Ferrer, doncs, que...
2: és el mateix.
0: Molt bé. Moltes gràcies.
2: A tu, a vosaltres.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: Trobo que tenim uns oients que segueixen molt aquest concurs de l'Atrapa'm si pots, no? I potser podíem buscar aquesta dona que ha guanyat i que està tothom tan content, a veure si la podem felicitar un dia en directe. Mira, són aquelles coses... Perquè veig que molta gent en fa referència, uns perquè s'enfaden, els altres perquè no... Si tanta gent la veu, potser seria una bona idea, mira, aquelles coses. Quina música diu que ha demanat? Quina música?

0: Doncs mira, és demanar una cosa i per art de màgia l'Oriol la troba i la posem. O sigui que l'Esteve de Manresa, espero que li hagi agradat, que segur, perquè si l'ha demanat és que li agradava la cançó. Va, que us dic algunes preguntes que tenim encara a la llista i que no tenen resposta, a veure si algú s'anima, algú hi pensa i vol donar una volta i ens vol contestar. Per exemple, l'Aleix des d'Esparreguera ens demanava per què cruixen els artells de les mans. En Josep des del Parc Güell a Barcelona encara ningú ha contestat com es pot desimentar un tornavís. En Josep Lluís, des del barri d'Horta, quina és la professió més ben pagada? Encara ningú ha respost a aquesta pregunta. En Felip, des de Gramunt, ens va demanar un dia per què les bosses de plàstic dels supermercats s'han de pagar si porten impresa la publicitat. La Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, ens deia i ens demanava quan és la temporada de les garoines. Diu, pot ser que s'hagi avançat al llarg dels anys, perquè ella recordava, crec que va explicar, que n'havia menjat a l'agost i que ara això, normalment la temporada és força abans del mes d'agost. I en Jaume, des d'Igualada, ens va dir un dia enfadat, diu, vaig comprar una entrada en efectiu en una taquilla i em van cobrar 1,50 € de gestió. I ell vol saber, si vas a la taquilla a comprar l'entrada, per què, quina és la raó que et cobren aquest 1,50 € de gestió, si no cal gestionar res, si tu estàs allà davant de la taquilla i estàs comprant l'entrada. Tot això són preguntes que encara no tenen resposta i podeu pensar. I si mentrestant, mentre hi penseu, voleu fer una excursió, jo crec que és una bona hora per prendre nota.
1: On anem? Amb Gerard López.

0: Cantants.
1: Camins, que fem, com sempre, amb en Gerard López. Bona nit, Gerard.
2: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
2: Bé, amb camins que no s'esvaeixen.
1: No, no, ens agrada, bueno, que no s'esvaeixin.
2: De vegades,
1: podem anar fent.
2: De vegades n'hi ha algun que ja es va
1: perdent. Desapareix, que desapareix. Però no, tu ens proposes coses que són reals i existeixen. Per tant, on vols anar aquesta setmana?
2: Mira, et proposo que anem a la Garrotxa, al Puig de Calm. Que, com ho veus?
1: No, va bé. Eh? Home, és gran, això, eh?
2: Que sí.
1: És una cosa...
2: Una cosa digna.
1: Digna.
2: Eh? Recordem, la gent, estem parlant del Puig de Calm, no del Puig Mal, perquè de vegades hi ha gent
1: es
2: que...
1: Es confon
2: una miqueta. Farem el cim de la Vall d'en Bas, que és una subcomarca de la Garrotxa. Sortirem del Coll de Bracons, un coll que fa frontera entre dues comarques, la mateixa Garrotxa, evidentment, i Osona. Com ho veus, bé?
1: En principi bé, però ja saps que jo necessito dades i que després ja en parlarem.
2: Doncs vinga, apunti. Recorregut, anar i tornar, uns 9,3 quilòmetres, 9 quilòmetres i mig, posa, va.
1: Mm, val? No, 9 i mig, d'acord.
2: 3-4 horetes, la típica excursió que fas abans d'anar a dinar,
1: sí.
2: O dinar allà dalt, a dalt del cim, depèn, i el desnivell compta uns 400 metres, val?
1: Ja no són 900, tampoc són 150, vaja.
2: Val,
1: bé,
2: sí.
1: Terme mig, molt bé.
2: I la ruta no és circular, tal com la plantegem aquí. Evidentment, hi ha moltes rutes que poden ser circulars, la que nosaltres farem ara no és circular, és anar i tornar pel mateix caminet.
1: Molt bé. No passa res.
2: No, no.
1: Ho superarem.
2: Vinga. Tens les dades, ja.
1: Sí.
2: Bé? Sí? Aprovat?
1: M'hi atreveixo. Va.
2: Sàpigues que és una sortida que dona bons fruits en relació, bàsicament, al que seria l'esforç que et demana, perquè té poc desnivell, és un camí agraït, és fresc.
1: Això és important, ja. Comença a ser important.
2: Comença ja a apuntar maneres al temps, per tant, anirà bé. Ens recompensa amb unes panoràmiques ultrafermes, com sempre dic, eh? I a canvi de superar un desnivell que és suau i que només ens complica potser en alguns trams, sí, en alguns sí. Però bé, és força apte per tothom, mínimament acostumat a caminar una miqueta, i suposa un bon repte per als que no es mouen del sofà.
1: Doncs està bé, també, tenir reptes els que no es mouen del sofà, molt bé.
2: Evidentment, és una excursió telescòpica, que en dic jo. Es pot allargar més o menys, eh? Pots fer més muntanyes o menys de la Vall d'en Bas, però la proposta que us plantegem aquí, insisteixo, és més modesta. Es centra només en la matinal clàssica, que seria un Bracons-Puig de Calm, per entendre'ns. És una excursió molt habitual entre els habitants de les valls de banda i banda de Bracons, que serien les valls de la Vall del Gès i la Vall d'en Bas.
1: Molt bé. I en aquest coll de Bracons, com hi arribem?
2: Gran pregunta. Ara tothom me coneix una mica, ho ha passat, no?, pel túnel de Bracons.
1: Sí, sí, sí.
2: El túnel de Bracons, sí. Anem-hi. Entres per un forat des de la Garrotxa i, paf, apareixes per l'altra banda del forat, a l'altra banda de la muntanya, a Osona.
1: A Osona.
2: Màgia. Però sobre el túnel de Bracons hi ha també la carretera antiga, la carretera vella, que era la clàssica carretera de la bola, que se'n deia, que és un petit nucli que hi ha tocat al coll, a sota, no? Era una carretera que es menjava tota la muntanya amb patates, molt estreta, carregadíssima de revolts, feien ral·lis, també, i tenia un traçat a l'antiga. La carretera superava la serralada anant a buscar el punt més baix del coll, que és, evidentment, el Coll de Bracons.
1: Per tant, entenc, m'estàs dient que anem al Coll de Bracons per aquesta carretera antiga de Bracons?
2: Sí, senyora. També coneguda, com deia, la carretera de la Bola. És una carretera que sempre, atenció, he sentit a dir-ho això, que es va fer seguint el traçat d'un burro.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí. Tot el recorregut, els revolts, els va marcar un burro. Perquè es veu, no sé, pot ser una pregunta, per als ignorants, que saben guiar-se molt bé els burros.
1: I, ah, sí?
2: Sí, i tenen un instint per trobar la via més ràpida, més directa, per anar a un punt. I això els humans ho aprofitaven el talent del burro.
1: Mira tu.
2: Del ruc, de l'asa, del macho.
1: I aquí diem burro, la persona que sap pensar i que no sap decidir, no?
2: Marcaven els traçats.
1: Doncs imagina't si eren importants. Va.
2: Sí, no sé, el burro sóc jo i m'han enredat, explicant-me això.
1: A veure si algú ho sap. Però, és una bona pregunta del programa,
2: sí,
1: d'ignorants,
2: Jo ho he sentit a dir tota la vida, això, que la carretera de la Bola la va, entre cometes, dissenyar
1: un burro.
2: Un ruc, sí, sí.
1: Un ruc català. Un ruc català. Escolta'm, això vol dir que per arribar al coll ens hem de menjar, això que deies, tot aquest tram que va dissenyar el burro?
2: Depèn, perquè aquí hi ha un secret. Si pugem des de la Garrotxa, des de la banda garrotxina, sí, haurem d'anar per aquesta carretera. Hem d'anar a buscar la carretera des de Joanetes, per entendre'ns, d'acord? Des de la Vall d'en Bas. I amunt per la carretera de la Bola fins al coll. Per tant, ja us ho diem ara, si voleu pujar al coll per la banda de la Garrotxa, diguem que el túnel no ha suposat cap millora, d'acord? en el temps de viatge. És el mateix.
1: I si anem per l'altra banda?
2: Si veniu d'Osona, la carretera nova sí que suposa un acostament, perquè podeu agafar una sortida que hi ha just abans d'entrar al túnel i que ja us deixa molt, molt a la vora, el nucli de la bola. De fet, us deixa a la bola i, per tant, d'aquí només heu de fer un tros petitet de carretera, que és el tram final.
1: Clar.
2: I ara, Marta, m'imagino que em diràs, home, doncs els que pugen de la Garrotxa el que poden fer és creuar el túnel, clar, anar a buscar aquesta sortida.
1: Sí.
2: Doncs no.
1: Ah, no?
2: Perquè és una sortida que només està encarada per la banda osonenca.
1: Ah, d'acord.
2: Per tant, només poden la poden agafar els que venen d'Osona. És una sortida mutilada. Imagina els de la Garrotxa.
1: Garrotxa. Veus? Aquesta no la sabia. En doncs tot cas, vinguem del sud o vinguem del nord, el que hem de fer és pujar al Coll de Bracons.
2: Sí, senyora. Sí. És un bon coll, bonic, i un cop al coll aparquem el cotxe allà mateix, al voral de la carretera, i quan ja hem aparcat, primer ja podem gaudir de vistes de la Garrotxa, des de Bracons, hi ha estampes de les dues bandes de la comarca. T'he de dir, personalment, que per mi són més guais les garrotxines que no pas les osonenques, des d'aquest punt.
1: Des d'aquest lloc. Molt bé, que ningú s'enfadi, molt bé.
2: I ja veureu que allà, al mateix Coll de Bracons, on la carretera fa aquest canvi típic de vessant, quan és un coll, no?, que puja i baixa, no?, canvi de pendent, surt el camí que ens porta a Puigcalm. I allà mateix veureu que és una bonica ruta que connecta el marge esquerre de la carretera, que és el marge dret si estem venint des de la Garrotxa. Caminem, som-hi?
1: Som-hi.
2: Doncs vinga, va, endavant, amunt. Un moment. Parem. Aturem-nos.
1: Ara què passa, Gerard? A veure.
2: Que només de començar topem amb un gran problema. T'ho he de dir, és així?
1: A veure.
2: No comencem bé.
1: Un gran problema, per què? Perquè si ens acabes de dir que el camí surt allà mateix, al costat de la carretera...
2: És que hi ha un gran problema. El camí... sí, està allà mateix, d'acord, a la carretera. Però no està a l'altura de la carretera.
1: Ah, no?
2: D'acord? No, està al capdamunt d'un marge, val?
1: Com que al capdamunt d'un marge?
2: Sí, només de començar t'has d'enfilar per una paret de pedra, que deuen ser uns 7 o 8 metres,
1: no.
2: I has d'anar a buscar el camí que el tens a sobre, m'entens?
1: Sí.
2: Jo diria que aquest és el tros més complicat de la ruta.
1: Sí, m'estàs dient que és el moment més complicat, ja són els primers 10 metres, això? Comencem així, l'excursió?
2: Sí, comencem així.
1: Oi, Gerard,
2: Però es fan bé,
1: Vull dir, sí, pujar una paret
2: no,
1: es fa bé,
2: No has de grimpar gaire, Pots anar pel cantó fent alguna mica... No, ja veuràs, es pot fer.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que aquell tros, dius, home, comencem forts, no? Ja només...
1: Doncs sí, ja m'has espantat. A mi m'has espantat, ja.
2: En fi, no, es pot fer bé, de veritat, És una mica més alçat i ja està. I a partir d'aquí, un cop a dalt, el camí se'ns obre recte, planer, bosc endins, i és absolutament assequible. És una via de muntanya sota bosc molt ben marcada. I ara comença, la màgia de la fageda.
1: De la fageda.
2: És meravellós, perquè mica en mica ens anem enfilant entre faigs que no amaguen... saps allò que amaguen els seus capricis i treballs amb les arrels?
1: Són preciosos.
2: No sé si comparteixes la següent reflexió, Marta, però jo diria que les arrels del faig, les que queden a la superfície, a peu de tronc, són com... Per mi és com hipnotitzadora. És com una guerra d'intestins grisos, saps què vull dir?
1: Però no ho diguis així.
2: Sí, que s'hagin de començar a moure. No et passa?
1: Sí, però jo amb intestins no, O sigui, hipnòtic potser sí.
2: Sí, no sé. Sleepy Hollow era aquella pel·lícula que els arbres menjaven.
1: Els arbres es movien i es menjaven.
2: Que sí. En fi, el primer tram ho farem així, sota aquestes ombres de boscos de faig i arrels intestinals. El camí no té pèrdua, perquè, insisteixo, està molt, molt fressat. I de mica en mica anem guanyant alçada, anem vorejant els tosells, que són dos petits cims, el tosell, i els deixarem a la nostra dreta. Sempre t'hi pots arribar, si vols, el tosell. Allò, sí. Va, faig una escapada, pujo al petit cim del tosell que
1: I
2: tinc
1: al costat.
2: I torno
1: a baixar.
2: Sí, val molt la pena. I, de fet, de seguida ens apareixerà un trencant a la dreta que ens dona opció de pujar-hi. Dius, vols pujar aquí? Va, puc perdre una estona a fer-ho. De fet, hi ha la possibilitat de pujar al Puigcalm per aquesta via, pels tosells, que se'n diuen.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Que deu ser més complicada.
2: Jo no ho he fet.
1: Si tu no ho has fet, és que deu ser complicada.
2: No, o sí. Però es pot fer, perquè existeix.
1: Ho tenim en compte.
2: Avui, però, en aquesta ocasió, tirem recte per la ruta clàssica i al cap de gairebé un quilòmetre i mig de recorregut arribarem a un punt que és clau, que és un encreuament de camins, que és el del Coll de Sant Bartomeu, que ens saluda amb un bonic rètol amb tres opcions. I aquí, Marta, tome nota.
1: Què?
2: Has de fer una tria.
1: Ah, sí?
2: Clar, sempre, no falla mai.
1: A veure.
2: Escolta bé, a veure si encertes l'opció bona, Un. Aquí podem continuar recte i començar a baixar en sentit nord cap a Sant Bartomeu de Cubildasses. Això és una ermita, podries veure, romànic del segle XI-XII.
1: Això és una opció, molt bé.
2: Una opció, Sant Bartomeu de Cubildasses. Dos. podem tirar cap a l'esquerra i anirem cap a l'oest, cap al Pic de l'Àliga, que és un altre cim també molt bonic que hi ha a la zona. Opció 3, podem agafar el trencant de la dreta, que ens portarà cap a un punt clau, la Font Tornadissa. Marta, tries una església...
1: un cim...
2: o una font.
1: I un d'aquests tres és el bo, eh?
2: Correcte. Quin és el que ens portaria cap al Puig de Calm?
1: Jo et diria... És que no ho sé. Jo aniria a la font, diguem, per si un cas...
2: Molt bé, sí, senyora.
1: No sé, la font em serveix d'alguna cosa.
2: Correcte, cap a la font, tornadissa. Som-hi! Ximpum, ximpum. Ara aquest segon tram cap a la font continua per l'ombra i més o menys es manté en sentit nord. Caminem, com no, entre més fageda. Creuem torrents més o menys secs, depèn de l'època.
1: Sí.
2: Aquest hivern no, anaven bastant farcits. I atenció, perquè ara el camí és més ample, és més planer i al cap de no res ens trobarem a la nostra esquerra un petit regueró i més amunt, amagada sota l'ombra, l'esperada font, la Font Tornadissa. És un clàssic. És un punt de referència pels excursionistes, és un lloc perfecte per aturar-se a mig camí i menjar alguna cosa, sempre, això sí, amb el permís de les vaques.
1: Ah, que te les trobes per allà.
2: Sí, et deixen l'entorn enfangat. I el fang de les vaques ja saps de què és, no?
1: Sí.
2: De què està fet, oi?
1: Una mica sí. M'ho puc... puc olorar-ho i tot, gairebé.
2: Sí, doncs ensuma fort. Per cert, ara parlem d'aquest indret. Recordo una de les vegades que hi vaig anar, que vaig descobrir una mosca que en diuen la mosca borriquera, o mosca de ruc, o mosca d'asa.
1: Sí.
2: Que és una mosca, com diu el nom, que emprenyen bàsicament els ases i els rucs. I amb un amic meu se li va posar la mosca dins l'orella, mai millor.
1: Ah, no m'ho diguis,
2: sí,
1: això.
2: I no hi havia manera de treure-li. I se li havia d'escapçar el cap o una cosa... No, hi havia allò, un debat intern amb aquest
1: per
2: punt.
1: Per favor.
2: De la... Sí.
1: Va acabar bé, el tema?
2: Va acabar bé. Per la mosca, no.
1: No, mosca, no. Jo dic pel teu amic.
2: El meu amic, sí, encara diu tonteries.
1: Oh, una mosca dintre l'orella. No, sí, ara aquesta imatge no me la puc...
2: I era borriquera. No sé, va ser.
1: No, vull ni que me les presentin. És que ara m'ha quedat aquesta imatge aquí, que me l'has de treure. Ui. Quan som a aquesta font ja hem arribat, o què passa?
2: No encara, no. però farem un canvi d'escenari. Ens queda un últim tram que farem al descobert, que se'n diu els Rasos de Manté, que són unes pastures amb força pendent situades sobre la font mateixa, allà mateix, no? Rasos de Manté. Important, com que els arbres ara no ens tapen el paisatge i els rasos de Manté donen el vessant nord, atenció, perquè a partir d'aquí se'ns mostra una fermíssima panoràmica prepirinenca.
1: Oh. Després de la mosca, com a mínim, tinc un paisatge al davant.
2: I més bestiar, eh que sí?
1: També.
2: Però ja veuràs aquí, ja es diu, oh, que guai, perquè sota nostra el Prepirineu boscós amb vena, eh? Una part del Vidranès, amb vidrà al fons, també, juntament amb un tros del Bisaure, una perspectiva lateral de la Serra de Bellmunt, el primer plec de Com Déu Mare del Prepirineu al nord de la Plana de Vic, i tot això ja amb el Pirineu pròpiament dit de fons, que aquests dies encara llueix amb força mantell blanc,
1: clar,
2: de tot,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
2: Creuarem les pastures, que ja t'aviso que són força inclinades, val? No són planeres, I anirem a buscar les tanques que tenim a l'altra banda dels prats, que Marta, t'hi trobes ja una mica?
1: Home, jo amb la música aquesta que has triat, jo trobo que és com idíl·lic i tot.
2: Sí, molt idíl·lic, molt idíl·lic.
1: No?
2: Mira, sí, ho és, eh?
1: Sí, però
2: els que hi han de pujar cada dia, allà, amb el camió per camins de carro boteruts, a recollir i controlar el bestiar, no sé si ho tenen tan idíl·lic.
1: Segur que no.
2: Perquè això ho veus, també. Però és com tot, no? Si vas al cap de setmana, és meravellós. Els que hi treballen cada dia...
1: No és tan idíl·lic, està clar.
2: No és tan idíl·lic. Però bé, en tot cas, tens raó. Mai està de més gaudir d'aquest racó que a l'estiu té l'herba rostida i recremada. Això també és veritat. I a l'hivern te'l pots trobar nevat. Opcions que el servidor s'ha trobat en els dos extrems.
1: Les dues èpoques de l'any.
2: I realment és molt, molt bonic. I un cop observat l'entorn, només cal anar resseguint la tanca amunt i vas a buscar una porteta que ens deixa encarrilets ja ara sí a prop de la carena del Puig de Calm. A partir d'aquí, encarem la tercera i última fase. Entrem a una altra zona de prats i de pastures coneguda com els Rasos de Civaderes. I tornem-hi.
1: I què? A partir d'aquí, què? Més paisatge. Va.
2: Flors, viola, romaní... Combinarem trossets de bosc amb trams de prat. És un tram molt agraït per diversos motius. Perquè tens panoràmiques molt guapes del Pirineu mentre vas caminant. Les tens allà. Perquè camines pel vessant nord i perquè és força planer. Ara sí, ja estem molt a carena, ja no puges gaire bé, oi? I perquè estem molt a prop d'això, de carena. Per tant, sempre pots fer quatre passes, treure el cap per alguna balconada que et deixa veure l'altra vessant, la del sud. Per tant, també pots veure la vall del Bas, que la tens a sota.
1: Clar. I això, a quina altitud estem?
2: Mira, entre 1.300 i 1.400.
1: Déu-n'hi-do.
2: És el que et deia, és un tros molt bonic. Ara tens prat, ara arbres, ara pastures, ara quatre arbres més, i vas caminant per allà, el Pirineu de fons, i re, Marta, al cap d'uns pocs minuts, quan ja estem novament sota bosc, arribem a la falda del cim, del tronet final. Abans, però, trobem l'últim encreuament d'aquesta ruta, el que ens porta fins a Santa Magdalena, també molt conegut, per un pas molt nostrat, si més no pel nom. El pas dels burros.
1: El pas dels burros, ara, sí.
2: Sí, sí. I ja està. I a partir d'aquí, fet l'encreuament, per fer cim, només cal enfilar un últim tram, que és força dret, no t'ho negaré, i super, però és petit, eh? És el típic tros que qui ha decidit anar-hi en bicicleta, dius, ostres, ara, pum, es carreguen la bici sobre,
1: perquè
2: vull pujar fins a dalt, no? Però superes aquest tronet final i res, pocs metres, i voilà. Ja hem arribat, ja hi som.
1: Sí, sí, aplaudiments, perquè això és impossible d'arribar-hi.
2: Home, sí, 1.512 metres.
1: Déu-n'hi-do.
2: Vistes 360 graus i una màquina amb papers del seu torn per accedir a dalt de tot del cim.
1: Què m'estàs dient? Que hi ha una gentada aquí?
2: No, ara exagero una miqueta, però Déu-n'hi-do, perquè sempre hi ha molts rostres pàl·lids, saps què vull dir? I al final has de fer com cua. Com és habitual, dalt del cim hi trobarem gent menjant o fent-hi fotografies, una senyera, que no falti, alguna bicicleta d'aquestes que et deia, que es quedava a pocs metres de l'objectiu, la típica creu, que tampoc falti, el típic punt geodèsic fet pols, que tampoc falti, i si no ha volat, també trobareu una caixeta per deixar-hi missatges escrits amb bolígraf. Oh. A la manera antiga, com abans, amb el boli, saps?
1: Mm-hmm. Molt bé.
2: Ja està. Però aquí les estrelles són panoràmiques, com sempre, encara que la calitja no sempre hi ajudi. Per cert, ja que hi som...
1: Què fem?
2: Què podem fer allà? Contemplar el paisatge, esperar el torn per fer la foto.
1: Sí.
2: Fer la foto quan et toca, esmorzar o dinar i tornar.
1: I tornar. I ja està. I s'ha acabat?
2: I s'ha acabat.
1: Però incomparable, allò?
2: Incomparable, incomparable, doncs, i irrepetible.
1: Irrepetible, molt bé. Gràcies, Gerard.
2: De res.
1: Bona nit.
2: Bona nit.

0: Doncs va, passant 4 minuts de 2:15 de la matinada, deixem aquests camins perquè tenim en Salvador des de Sabadell, que ens ha trucat al 93207474 i diria que té una resposta que fa una estona jo he dit. La pregunta, vaja. Salvador, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal?
1: Bé, vosaltres?
0: Molt bé, aquí. Aquí, parlant amb vosaltres. I...
1: molt bé.
0: Fins a les dues, escolta'm, encara tenim feina.
1: Sí, mira, jo trucava perquè deies això d'una persona que preguntava com desmagnetitzar un tornavís.
0: Correcte.
1: A veure, si em s'ha explicat d'una manera breu, hem d'entendre una mica què és el magnetisme, que és una propietat de determinats metalls d'orientar les seves partícules positives o negatives, no? Aleshores, per orientar aquestes partícules hem de sotmetre el metall a un camp magnètic fix. O sigui, en canvi, per desmagnetitzar-les, el tenim que sotmetre a un camp magnètic oscil·lant. A veure, com es fa això? Bueno, primer també hem de pensar que els metalls aquests, uns tenen una propietat permanent, un magnetisme permanent, i uns altres un magnetisme que no és permanent. I com podem fer això d'orientar-les? Doncs amb una bobina elèctrica, que és la que provoca un camp magnètic, i si aquest camp magnètic és en corrent contínua, o sigui, és continu, magnetitzaria amb el metall. Mm. I si és en corrent alterna, doncs el desmagnetitzaria.
0: O sigui, això amb una bobina elèctrica i amb corrent alterna. Això si ja és de màster, Salvador? Mare de Déu.
1: Bueno. No, bueno, era per explicar una mica. De totes maneres, es troben al mercat, eh? Aquestes bobines es troben, unes que són imants fixos i altres que són endollables i tenen les seves parts electròniques que el fan.
0: Que
1: poden fer corrent alterna o corrent contínua i poden magnetitzar i desmagnetitzar. Però, clar, això sempre que sigui un tornavís o un metall que no sigui permanent, perquè si és permanent, si ell té aquesta orientació i és permanent, no es podrà desmagnetitzar.
0: No es podrà, molt bé. Carai, sí que en saps,
1: Bueno, no, una mica.
0: Sí, sí, tant i tant, una mica no, molt. O sigui, molt bé, molt bé, la resposta, molt bé.
1: Vale,
0: doncs pues, escolta, moltes gràcies, Salvador.
1: De res.
0: Que vagi vosaltres. Molt bé. Bona nit.
1: Fins ara, bona
0: nit. És que tenim uns ignorants que són savis. Que ignorants, són uns savis. En Miquel, des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs, Miquel?
2: Molt bé, mira, em volia preguntar jo com ho fan la família monoparental, o sigui, la dona o l'home que té fill, i ara, per exemple, té que anar a treballar, com s'ho fa? Quines ajudes tenen? Com s'ho fan per poder fer?
0: Ajudes, vols dir, econòmiques?
2: Sí, ajudes econòmiques o si tenen alguna ajuda perquè puguin vindre a cuidar els fills o un tema de tancar gust o...
0: D'acord, ajudes que puguin tenir les famílies monoparentals amb fills.
2: Sí,
0: d'acord. Molt bé, doncs ja hem pres nota, Miquel.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau, bona nit. Va, que són 2:15 i jo crec que encara tenim temps, sí que tenim temps, mare de Déu, si tenim temps de fer i d'obrir el capítol. Sí? Fem ara el capítol de les preguntes contestades?

0: La setmana passada, com sabeu, va ser la Verge de Montserrat i va generar diverses preguntes. Una d'elles la feia en Frederic, des del barri de les Corts de Barcelona, que volia saber si encara es fa la vetlla de Santa Maria de Montserrat. Doncs bé, Frederic, des de l'abadia de Montserrat ens expliquen que sí, que es fa cada any, i a més que es pot seguir en directe a través del canal de YouTube de l'abadia i de la xarxa de televisions locals. I abans de tancar aquest capítol, volem recordar una trucada que ens va fer nits enrere en Francesc des de Granollers i que tenia com a protagonista el pare de la Sònia Oleart, companya del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio.
1: Jo em dedico a dibuixar i ja tinc preparada l'exposició de tot el mes d'agost i setembre fins al 12 de setembre, i el dia 21 d'agost faig la inauguració, que l'alcaldessa surt un programa de festa major sense blanc i blaus de Granollers. I li faig un homenatge amb el seu pare, que havia sigut entrenador del Club Bàsquet Granollers, quan em deia que Caulat.
0: Ah, d'acord.
1: De Granollers. I li faig una caricatura i em van passar la foto, bueno, la foto que Soreia i el Manel Comas, que tampoc hi ha Granollers, que ja és mort, i un nord-americà que es deia Mike Phillips, i d'això. I tinc la foto aquesta, i de la foto li tret el rostre d'ell, i li faig un homenatge en l'exposició aquesta. M'agradaria que li poguéssiu transmetre.
0: Doncs, dit i fet, Francesc, li hem transmès el missatge a la Sònia Oleart, i això és el que ens ha dit.
2: Hola, Francesc, sóc la Sònia Oleart, i m'han fet arribar el teu missatge, i només dir-te que moltíssimes gràcies, que ens omple d'orgull, que ja saps que imagino que pel meu pare el Granollers va ser una etapa molt important de la seva vida, que el bàsquet era la seva vida, que fa poques setmanes que ens ha deixat i que vaja, que estaria molt content i molt orgullós de rebre aquest homenatge per teva. Res més, només dir-te que de part de la meva mare i la meva germana, doncs que t'ho agraïm de tot cor, que moltíssimes gràcies per pensar en ell i per fer-nos arribar aquesta informació. Vinga, una abraçada. Bona nit.
0: Bona nit. Moltes gràcies a la Sònia Oleart per haver contestat aquesta petició que ens feia en Francesc des de Granollers. Va, que ens truca el 932017474 la Maria Pilar des de Manresa. Bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, era per contestar aquella senyora que ha dit que, esclar, que compra melons i síndries i veiem com... Perquè, esclar, no saps d'on... Sí que saps més o menys d'on venen, però no on han estat. Jo el que faig és que les poso la pica a la higuera i la rento amb aigua, després la ben ruixo amb vinagre perquè el vinagre desinfecta i després les torno a esclavir perquè, esclar, no facin l'olor de vinagre. L'aixugo amb paper de cuina i ja està. Vull dir, queda neta i desinfectada. Llavors, una altra cosa...
0: Però això ho fas sempre, eh? No ara, sempre, perquè ha sigut
3: sempre.
0: Això del...
3: No. Jo ho faig sempre, sempre. I d'altra fruita, la fruita que es pugui rentar també la deixo allà a la higuera amb aigua o amb un bol, i principalment ara amb les maduixes, també les poso allà amb un bol gros, amb aigua i vinagre, les deixo una mica i les torno a esclarir i les faig, perquè jo no hi poso sucre. Només li poso... Bueno, les faig amb iogurt. I ja està.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
3: I ja està. Perfecte. Una altra cosa. Felicito a la Mercè Ferrer, que avui ha tret el pot de la trapa amb cipots. Se n'han portat entre el que tenia acumulat i el que hi havia 177.000 euros.
0: Ah, és que abans ens han dit mil i algo. Jo he pensat, no pot ser.
3: No, no.
0: 177.000 euros.
3: Entre el que ella tenia acumulat, 42. I llavors allà em sembla que n'hi havia 130 o 130, no sé quant.
0: Mare
3: Però
0: meva.
3: Jo voldria saber què es queda Hisenda, perquè m'havien dit que tots els premis de la ràdio o de la televisió, Hisenda es quedava un 50%. Que ho trobo exagerat i bueno... Em perdó, però, bueno, anava a dir una mala paraula.
0: Sí, no et sent ningú lladre. Aquesta hora, no
3: em
0: passa
3: perdó.
0: Res.
3: Una colla de lladres, eh? Ja, perquè sí. Dius, tu t'ho has guanyat i tu has treballat.
0: I has de pagar la meitat, sí, sí.
3: La meitat, ho trobo, bueno, de veritat. Bueno, jo voldria saber el Montoro, si també li han tret de totes les, bueno, malifetes que ens ha fet, aquell, i aquell, ningú diu res. No sé si ha tornat als calés. perquè tothom roba, perquè estem plens de xoriços, per no dir una altra cosa, i de lladres, i a sobre ningú torna a res. Ningú, no sé, ens van que dir, fulano total, mira, va, això, però ho ha tornat. No, no, no, no, ningú torna a res.
0: No, no. Ara, ara jo, tu, no, no paguis tu, eh? Tu un dia no paguis, a veure què passa, no?
3: Sí, ja, mira, jo aquest any me n'han tornat. Ja m'ho han tornat, eh? Jo ja ho he cobrat.
0: Ah, mira, veus que bé.
3: Sí, però jo l'any passat també. Però fins ara jo sempre havia d'anar pagant, eh? Anar pagant. I abans em treien un 30, ai, un 13, ara em treuen un 14 per pujar-me, no sé si, bueno, un 30, ai, no, 15 euros, em van a pujar 15 euros. Mm. Doncs ara haig de pagar un 14. Ja. O sigui, que ja m'ho poden, ja em poden tornar,
0: sí,
3: perquè
0: sí, sí,
3: ja s'ho han cobrat abans, eh?
0: Totalment, totalment.
3: I dius, és una vergonya. Bueno, moltes gràcies.
0: A tu per trucar.
3: I moltes felicitats pel programa, que és molt amè i, la veritat, una passada. I, bueno, i fins una altra.
0: Moltes gràcies.
3: Que descansis. I que tingueu bona nit.
0: Igualment.
3: I que descanseu i molta salut.
0: Sobretot, bona nit. Molta salut.
3: Això.
0: Gràcies, Maria Pilar.
3: Bona nit. Adéu, bona
0: adéu-siau. Ja ho he dit jo, que avui és que és un dels hits, també, eh? Vull dir, el Cepo, però aquesta dona que ha guanyat 170, dit, eh? Més de 170, aquí això ha creat una nova pregunta, que és què es queda Hisenda de tots els premis, eh? Si és això que diu ella, aquest 50%, o no. Va, posem una mica de música, perquè de seguida anirem al compte, però s'ha de pair, tots aquests diners s'han de poder pair.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana entrem en aquest submón de la màfia, el joc i la vida nocturna amb els relats del cronista esportiu i escriptor nord-americà Damon Runyon. Coma Negra ha publicat el llibre Dèries de Broadway, editat i traduït per Carme Geronès. Avui sentirem com acaba aquest conte per Passió Sanguínia, que va començar dilluns, l'Anna Maria Ricart. Estàvem aquí, en Charlie Panocha guanya $1,000 fent trampa a la partida de daus de Nathan Detroit. Després obliga el nostre narrador a continuar la nit a ca Lique i el Berro a jugar al faraó. Allà, en Charlie acumula un deute de $130,000, mentre el nostre narrador sent com li va pujant la pressió. Finalment, deixen que en Charlie Panocha guanyi i saldi el deute per tal que marxi. Jo em fixo ben poc en el joc. Vaig fent algun clucull en una cadira una mica apartada i sembla que el descans em va força bé per la pressió. Fins al punt que se m'ha anat al cap quan sortim de Cali i el Berro, perquè m'imagino que en Charlie em deixa anar-me'n cap a casa a ficar-me al llit. Però encara que sortim a les 6 de la matinada i ja és clar al carrer, en Charlie està engrescadíssim i no hi ha maneres de convèncer-lo que no s'ha d'anar a un lloc que es diu el Club Bohemi. La idea em torna a posar la pressió en marxa, perquè el Club Bohemi és un local de mala mort on van els paios i les mosses, que ja se sap que no hi ha res més obert, que porta un tal O'Halloran el Punyal, un que ve de Greenwich Village i que tothom té per una mala peça. És de domini públic que qualsevol pot deixar-hi la pell al local de O'Halloran el Punyal, encara que només sigui per fer un trago del licor que s'hi serveix. Però en Charlie Panocha insisteix d'anar-hi i, per descomptat, em toca seguir-lo. D'entrada hi ha pau i tranquil·litat. Fora dels paios i les mosses, que hi ha un racó que venen de tancar tots els caos nocturns possibles. En Charlie Panocha i l'O'Halloran el Punyal fan un trago d'una petaca, que aquest es treu de la butxaca dels pantalons per no agafar el licor que se serveix al local, i repassen altres èpoques, quan es feien amb la banda dels Hudson Dusters, quan tot d'un plegat entren quatre pasmes de paisà. Són pasmes fora de servei, que no tenen intenció de perjudicar ningú, que només volen fer un toc abans de tornar a casa, i és probable que ni es fixin en en Charlie Panocha si no es fiquen o no el demanen. Això que saben perfectament qui és i de bona gana l'enxamparien si tinguessin de què acusar-lo, cosa que no és el cas. Per això ni se'l miren. Ara bé, si hi ha una cosa que en Charlie no suporta, és la pasma. En Pic s'asseuen en una taula, els comença a mirar, i al cap de poc sento que diu a l'O'Halloran el Punyal. Tu, Punyal, li diu, quin és l'espectacle més bonic del món? No ho sé, Charlie, diu en Punyal. Quin és l'espectacle més bonic del món? Quatre pasmes estassats en filera, diu en Charlie. Amb això, em vaig esquitllant cap a la porta, perquè no m'agrada de tenir problemes amb la pasma, i menys amb quatre pasmes, de manera que no veig exactament el que passa. El que sí que veig és que en Charlie Panocha aferra el paguarro amb què un li clava cossa, i tot seguit es munta un sagrà mental de por. Els tios i les mosses, tots vestits de festa, comencen a xisclar, i la meva pressió puja, potser, fins al milió. Vaig cap al pas de la porta, però no surto de seguida com hauria fet qualsevol amb un pèl de sentit comú, sinó que em quedo escoltant què passa dins. Una fressa de bum, plaf, bum, plaf, bum, plaf. No em fa por que hi hagi un tiroteig, perquè en Charlie Panocha és massa viu per disparar a un pasma. La cosa pitjor que un paio que pot fer en aquesta ciutat. I la pasma tampoc, perquè no vol que se sàpiga que són en un cau, com el Club Bohemi, quan estan fora de servei. M'imagino, doncs, que allò és pura calistènia. A la fi, s'apaga el rebombori de dins, sobre la porta, a poc, i compareix en Charlie Panocha, espolsant-se el gec, amb un aire d'allò més satisfet, i per l'escletxa veig un grapat de tius estesos a terra. I encara se senten crits des del racó. Bé, bé, bé, bé, fa en Charlie Panocha. Ja començo a pensar que ha aspirat i em puja la mosca al nas, però veig que ets aquí. Sortim d'aquest cau que hi ha massa fressa i un no se sent ni els pensaments. Anem a casa i que la dona ens faci un xic d'esmorzar. Després agafarem el llit. Ara mateix uns ous amb pernil se'ns posarien al moll de l'os. Ja m'agradaria a mi de menjar uns ous amb pernil ara mateix, però no em ve de gust d'anar a Can Charlie Panocha. En tinc prou de Charlie per un bon far de temps i no em fa cap goig de ficar-me a la seva vida privada, tot i que em sorprèn de saber que en té, de vida privada. Crec que en alguna ocasió sento dir que en Charlie Panocha es casa amb una mosseta del barri i que viu per la banda de la Desena Avinguda, el rovell de l'ou de Broadway, però ningú no en sap gaire res i tothom pensa que, si és cert, la seva dona deu estar mig enterrada en vida. Ara bé, encara que no vulgui anar a Can Charlie, no puc rebutjar una invitació tan cortesa d'anar a menjar uns ous amb pernil, sobretot perquè em mira molt sorprès quan no em veu gaire entusiasmat i penso que no convida a casa seva qualsevol. O sigui que li dono les gràcies i li dic que res no em faria tan feliç com els ous i el pernil que ens prepararà la seva dona i avancem xino-xano per la Desena Avinguda cap al carrer 45. Encara és aviat i els botiguers van obrint els negocis. Les criatures saltironegen per les voreres camí de l'escola amb els seus hi-hi-hi-hi. Les mosses, ja granades, espolsen la roba del llit i això i allò a les finestres, però tan bon punt veuen en Charlie Panocha i a mi, a prop, tothom calla i m'adono del respecte que li tenen al veïnat. Els botiguers es fiquen cap dins. La mainada deixa els saltirons i l'enrigolament i tiren endavant mig de puntetes mentre que les que es polsen roba amaguen el cap i es fa la pau al carrer. Tot el que se sent són els talons de les sabates d'en Charlie que piquen el paviment. Davant d'un local hi ha un carro de repartiment de gel tirat per dos cavalls i quan en Charlie Panocha els veu, sembla que se li ve al cap una gran idea. S'atura i se'ls mira amb molt de deteniment i això que jo no veig res, res més que cavalls normals i corrents, corpulents, grassos, una mica endormiscats, això també. Després en Charlie Panocha em diu, jo de jove, fa, no et pots imaginar la dreta que gasto. Clavo cop de puny al cap d'un cavall i el tiro per terra. No sé si no he perdut força, diu. L'últim poli que he tostat fa una estona s'ha refet dos cops abans d'anar de morros. S'acosta un dels cavalls del carro del gel, agafa impuls i clava el puny dret entre ull i ull de la bèstia que té a mig pam. I el senyor, aquí, cau de genollons amb un aire de sorpresa considerable. A la meva època, he vist púgils contundents fins en Dempsey, en el seu millor moment, però la potència d'en Charlie amb el cavall, mai. El que mena el carro surt com una exhalació del local enfurismat del que li han fet al cavall, però quan veu en Charlie Panocha es calma l'acte, se'n torna dins deixant l'animal allà, atuït, i nosaltres tirem endavant. A la fi arribem a la porta d'una casa on diu en Charlie que viu i al davant hi ha un macarroni amb un carret carregat de fruita, verdura i coses d'aquestes que en Charlie Panocha volca abans d'entrar. El macarroni deixa anar uns grans brams que deuen ser insults que ens dirigeix en macarroni, suposo. Jo m'alegro moltíssim d'haver arribat a la fi a algun lloc perquè noto que la pressió se'm va enfilant de mala manera cada minut que vaig passant amb en Charlie Panocha. Pugem dos trams d'escala, en Charlie obre una porta i entrem en una estança on veig una mossa pèl roja, petita i delicada, un tap de bassa que sembla que acaba de sortir de la pallissa perquè aquella cavallera rogenca li vola d'aquí i allà i té els ulls mig enganxats de son. De primer la veig com una nina, però després no sé què té als ulls que em fa pensar que té entrevessada tota la humanitat. Hola, preciosa, diu en Charlie Panocha. Ens fas uns ous amb pernil, a mi i al meu col·lega, venim cansats d'anar amunt i avall. I la nineta pèl-roja es limita a mirar-se'l sense dir res. Està dret al mig de l'estança amb una mà a l'esquena que tot d'una mou i mostra un bat de béisbol, d'aquests que fan servir els nanos, que compren per quatre xavos, i sense més ni més sent una cosa així com un bum-plaf. I veig que clava un cop a la crisma en Charlie Panocha. Naturalment quedo esgarrifat del que veig i m'imagino que en Charlie la mata a l'acte. Que jo tinc un embolic de por com a testimoni de l'assassinat i em cauen uns anys de presó, com a tots els testimonis del que sigui en aquesta ciutat, però en Charlie es deixa anar en un balancí en un racó amb una mà al cap i va dient «Un moment, preciosa, recordo que diu, tenim companyia per esmorzar?». Tot seguit, la menuda pèl roja es tomba cap a mi i m'adreça una mirada que no se me n'anirà mai més del cap, tot i que li somric afable i deixo anar que fa un dia molt maco. Al cap d'una mica em mira i em diu «Vostè és l'arreplegat que fa córrer tota la nit el meu marit?». «És vostè, l'arreplegat?». Se m'acosta i jo cap a la porta amb la pressió superdescontrolada perquè veig molt clar que la dona d'en Charlie Panoig està esverada de mala manera. Agafo el pom i noto un patac a la crisma que m'està rumiu que ha d'haver estat el bat de béisbol, si bé al moment mateix penso que m'ha caigut el sostre a sobre. No sé ni com m'aconsegueixo obrir la porta perquè el cap em roda, les cames em fallen, però quan ho recordo veig que baixo com un llamp i que de mica en mica em toca l'aire del carrer i em veig salvat. Ara bé, tot d'una, noto un paf a la crisma i penso que la pressió se m'ha anat tan amunt que em surt a raig en fora de la clepsa. Em tombo i veig que la dona d'en Charlie és a tocar del carret del macarroni

corre cap perill. Cosa que demostra el que ens ajuda a fer una vida un xic més tranquil·la, afegeix. Són $10, diu. Doncs així acaba la preciosa línia d'en Damon Runyon que hem llegit aquests últims 3 dies. Demà una nova història. Demà tornem a partir de les 12 aquí a la nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Us deixem ara amb les notícies de les 2. Que descanseu. Bona nit, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les Illes Canàries acolliran el creuer afectat pel brot d'antivirus en què han mort 3 persones. El govern espanyol ha acceptat la petició oficial de l'Organització Mundial de la Salut de permetre el desembarcament a l'arxipèlag del vaixell apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. El vaixell és actualment al Cap Verd. La companyia ha informat en un comunicat que com a mínim 2 de les persones seran evacuades en un avió medicalitzat als Països Baixos. I el Ministeri de Sanitat ha confirmat que n'enviarà un altre per portar fins a les Canàries el metge del creuer, que està en estat greu. Un cop feta aquesta operació, el creuer farà un viatge de 3 o 4 dies cap a les Canàries. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, ha dit al Catalunya Nit que és una decisió coherent.
2: És una de les possibilitats que nosaltres també estàvem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
1: També en declaracions al Catalunya Nit, el metge investigador especialitzat en malalties infeccioses, Oriol Mitjà, no ha descartat nous casos positius. L'OMS busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què va viatjar una de les persones mortes per antivirus. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que la fase ofensiva de la guerra contra l'Iran s'ha acabat i que els Estats Units estan ara en una fase defensiva per protegir els vaixells que hi ha atrapats a l'estret d'Hormuz. El cap del Pentàgon considera que Teheran no ha trencat l'alto al foc fins ara amb el llançament contra els Emirats Àrabs de míssils i drons que hi ha hagut aquests 2 últims dies.
1: Presó provisional i sense fiança per a l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte en ple carrer. Després del debat obert sobre la inseguretat de Catalunya per aquest crim i un altre a Barcelona, el govern aposta per reforçar el pla DAGA, l'operatiu per retirar armes blanques de la via pública.
3: Els treballadors de l'empresa Girona Més Neta asseguren que estan complint de manera escrupolosa els serveis mínims fixats per la Generalitat en la vaga de recollida d'escombraries. Aquest dimarts s'han reunit amb l'Ajuntament, que està preocupat per l'aplicació d'aquests serveis mínims. Comerços, bars i restaurants també han expressat el malestar per l'acumulació de deixalles.
1: L'atur ha baixat durant l'abril a Catalunya en 9.000 persones. On més s'ha reduït l'atur és en l'hostaleria, en un mes que ha coincidit amb la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. Les dades contrasten amb la tendència del mercat laboral després de que l'EPA situés l'atur a Catalunya per sobre del 10%. Els 2 activistes de la flotilla de Gaza continuaran detinguts almenys fins diumenge. La justícia israeliana ha concedit la pròrroga de 6 dies que demanava la fiscalia, que busca proves per desvincular-los amb el terrorisme, tot i que encara no ha presentat càrrecs formals.
3: L'exèrcit israelià va capturar dijous passat el català d'origen palestí Saif Abu Keshek i el brasiler Tiago Ávila. Des de llavors, tots dos estan en vaga de fam i pateixen maltractaments i abusos a la presó, segons denuncia la defensa. La seva advocada, Hadil Abu Salih, creu que Israel vol dissuadir la resta de membres de la missió.
4: Veiem això i l'intent de posar-los tots dos davant de sospita